0: gravetat. Acord per l'acomiadament de la plantilla de Llet Pasqual de Gurb, a Osona. Els 86 treballadors afectats han acceptat les indemnitzacions ofertes per l'empresa. Cadascun cobrarà 33 dies de sou per any treballat. Les instal·lacions passaran a partir de divendres a mans de Casa Tarradellas, que hi produirà mozzarella. Catalunya ha tractat més de 31.000 pacients amb hepatitis C des del 2015, quan es va posar en marxa un pla integral per detectar aquesta infecció. Segons el Departament de Salut, l'estratègia es basa en la prevenció, el diagnòstic precoç, la simplificació de l'accés al tractament i la cerca activa de persones amb infecció no diagnosticada. A través d'una unitat mòbil de cribratge, s'han fet més de 2.000 proves a col·lectius allunyats del sistema sanitari i s'han detectat 133 infeccions actives pel virus. Més d'un 60% de les persones diagnosticades per aquest dispositiu itinerant han iniciat un tractament antiviral. Esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup, mentre que Valde ha fet treball al marge. I l'Espanyol viatja també aquest dimarts a Anglaterra. En les últimes hores s'ha anunciat que cedeix al Màlaga el lateral Jorge Salinas. També ha començat pretemporada el Barça femení, amb les proves físiques i mèdiques. Aquest dimarts l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Ewamo, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
2: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: A 1861, un ric propietari...
5: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
3: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
5: Una hora d'història que us captivarà.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
9: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
10: Ara m'ha agafat per aquí.
9: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Fel és de Banyoles.
11: Home, enòleg no sóc, però bueno.
12: Però jo sóc de Banyoles?
9: Sí.
12: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
9: He trobat a la Wikipedia, això.
11: Doncs mira, més li fent cas.
10: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
11: Típic de l'escala.
10: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... Llavors vaig provar-ho amb la guitarra, també.
13: I tampoc. Ho has aconseguit finalment, no?
10: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
8: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Sigueu benvinguts una tarda més de dilluns a dijous a la pista de fusta. La cita és a les 8 a la FM. A migdia els servidors de streaming i sempre que ho desitges a 3Cat Cultura. Pots dur en el mòbil o la tauleta una aplicació amb les alertes, amb totes les novetats de la ràdio inquieta. Miqui Puig els plats selecciona un collar de perles anomenat la pista de fusta. Sempre amb l'excusa dels caps, els peus i els malucs. D'uns pista de fusters que ens seguiu per arreu. A tots vosaltres, de nou, dedicat un nou. Viatge sonor que es diu la pista de fusta. US Girls, Running Errands. La versió Yesterday.

dues versions d'aquest Running Errant. Aquesta és la Yesterday sota el projecte de US Girls, la canadenca Meg Henry, amb un disc contra el country i el soul, un cop gravats en un estudi de Nashville. Són tallats, enganxats i fets a la manera del hip-hop per la Meg Henry i els seus col·laboradors. Petites meravelles sòniques. Totes a la pista. Mondo Freaks, Put Your Hand in My Hand. D'això va la cadena de ball, d'amistat i ballar junts.

0: Com si fos un clàssic, xin sona en el meu cap. I a tu t'ha passat també? Són de Melbourne, diuen Mondo Freaks. La veu de Jane McRae en aquesta peça acabada de sortir del forn. Fa que això soni a clàssic de clàssics. Soul d'aquell de picar de mans, d'anar displicentment de la cuina al menjador, imaginant-nos que som els personatges d'una pel·lícula dels 70 de música disco.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta. Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco
1: lights, Jack, to the morning light. Under disco lights. Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco
0: lights. A l'any 92, el mític any, que van canviar moltes coses, els britànics Ultramarine gravaven Saratoga. Res a veure amb Sarandonga.

Érem els 90. A 1991 van treure una primera edició del seu Every Man and Woman is a Star, èxit mundial, el rediten amb Rock Trade, que en treu un single amb dues cares, amb Saratoga i la mítica Nova Scotia, la banda de Ian Cooper and Cole Hammond. A mi en aquells 90 em va ballar d'una manera especial, i no sé per quina raó va ser sentir el single que estem radiant dia sí dia també, de l'EP a la mot, del duet també Gilligan Moss, que em van fer pensar en ells, amb el seu funk elèctric, aquesta sort d'elegància anomenada Saratoga, que de veritat lliga amb lo de Gilligan Moss. Ara de ser vosaltres que em digueu sí, Miquel, o no, Miquel.

do you wanna take your girl? Do you wanna dance with me? Una cançó de funky pretèrita, tallada i enganxada per Patchouli Brothers en la seva darrera col·lecció de talla i enganxes. I ara funk d'ara mateix, amb caire electrònic. Es diu en Soul Parlor, Never Give You Up. Mavi Sacco posa la veu i tu la gaudeixes. Funk electrònic.

Jensen i Miller, dos alemanys del nom de Soul Parlor, un disco que es diu Day by Day, i coses com aquest Never Give Up, amb la veu de Magis, Aqua, Soul Funk Electrònic, la tradició afroamericana que ve des del blues i del soul i que va creixent fins al final. I ara imagina't que et dius Dimitri from Paris, que et deixen remenar cintes velles de música de ball. Doncs ja ho tindríem. Just Wanna Make You Dance. L'increïble so del Gibis, la banda d'acompanyament de James Brown, amb la veu de Maxi passada per el Tourmix, del elegant dandy francès de les cabines.

0: Dimitri from Paris, el DJ i productor Francesc Brenança, Just Wanna Make You Dance, la música dels Gibis, de la banda d'acompanyament de James Brown, amb molts dels seus treballs, exhibien un grup diferent al del mestre. El mestre era molt més clavat, molt més lligat a l'U, i ells eren molt més soul. La veu de Maxi ajudava que això funcionés. I tu ho sents una tarda. La pista de fusta en l'emissió de Valldicat, la de la Ràdio Inquieta. Dimitri from Paris, Brenança, el Gibis.
1: Qui no balla no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Imparable la carrera d'El Pig Iovi. La baterista britànica i productora amb la Kesha Nagan. At the top of the world. Ella mateixa remescla i fa això. Una peça imparable amb aires funk. El Pig Iovi.

Es nota que a part de productora i disc, que el Piggy Obvi és baterista, el The Top of the Wall, remesclant, i la veu d'un meu, de la Kesha Nagel, fent la resta. Això és el soul, el disco, el funk, el house, digue-li com vulguis, d'ara mateix, fet per el JP Obvi. Paral·lel, Shining in the Dark. Un exercici increïble de ball, amb un sampler ben posat i la resta directe al entrecuix.

la onzena vinguda. Així ens dirà el disco de Parallel. Aquest duet de productors amb un gust exquisit per fer house. D'arrel funk. La veu la posa el Barba Lalau. Això es diu Shining in the Dark. I sí, has sentit bé. Té el mític sampler de James Brown que tothom ha fet servir. Aquest es diu Francis de Simone. Aquest és el seu regularment i comença Italo i se'n va a llocs vigorosos.

0: realment bella i gruixuda, perquè aquest bip i aquest baix no et poden deixar indiferent.
1: You say, look, it is better to give, but she says, be your free.
2: En digital, qual FM, pista de fusta.
0: Sempre el ball amb vosaltres. Més vigorositat, la de Teddy Wong. Un remix que es fa ell mateix, a la manera dels garatxos, dels magatzems on tots feien les raves. Doing my thing. Mike B a les veus i Teddy Wong, el bullerengue.

0: my way. This is my highway.
1: Tots a la pista. Mickey Puig, els plaus, plaus.
0: I'm gonna call it my own name. I'm gonna do my thing. For God, and do my thing better than anybody else. Life is short, so let's go.
2: Un sampler d'un saxo abstracte. La veu de Mikey B i Teddy Wongs fent-se el Warehouse Mix d'aquest Doing My Thing. Musculosos els tracks que us estic servint. Com aquest de Cornum, Is About. Més baixos gruixuts, més inspiració del house més underground i sempre al servei del vostre ball.

0: corno. La seva passió per a l'Italo té de també. Reflectida en aquesta Is About. Són novetats de la pista de fusta. I ara com se l'oïen dir les àvies. Aquell crit d'alerta quan alguna cosa havia de canviar de tornes. Quan alguna cosa semblava que seria distinta en allò de pista.
1: Tots a la pista.
2: Nobody move, nobody move.
1: Qui no balla, no és viu. Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: Marxem, enfilant una autopista. Ruben Kiggins Maga col·labora amb Golden Bach. El músic que fa feina a Barcelona té nou disc. I aquesta autopista, d'aquest autobahn, una manera de marxar i de dir-vos sigueu feliços i balleu.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3Cat.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre, beneficiada per la normativa. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya el març del 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir la seva acta de diputat al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior amb Pere Aragonès. Esquerra Republicana demana ara que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats vinculats amb el procés i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. Repassem altres informacions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat el mes de març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns al Parlament. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres implicats.
4: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
3: Les comunitats governades pel PP demanen ajornar fins al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries ha trencat el consens territorial en contra. El govern insular, liderat per Coalició Canària i en participació del PP, ha anunciat aquest dilluns que donarà suport al nou model de finançament autonòmic. El seu president, Fernando Clavijo, creo que será bueno para el archipiélago.
5: Si es bueno para Canarias y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
3: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment conills, que pateixen a les comarques del Segrià i l'Urgell. Les organitzacions i els col·lectius agraris han pres aquesta decisió en dues assemblees celebrades aquesta nit a Alfés i a Verdú. Les organitzacions volen donar així un vot de confiança al conseller per veure els primers resultats del pla per reduir la sobrepoblació de conills i de fauna cinegètica. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues de diumenge en la manifestació contra la massificació turística de Palma, que ha considerat inacceptable. La presidenta balear, la popular Margaret Proens, apunta al mateix delegat.
6: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Ja imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable.
3: Molts dels evacuats per incendis, com els que aquests dies afecten Espanya, necessiten suport psicològic per gestionar la crisi que representa haver de sortir corrents de casa amb les flames a tocar. Són habituals les crisis d'ansietat i altres reaccions posttraumàtiques que s'intenten calmar amb els equips de voluntaris i psicòlegs que es munten als mateixos albergs on s'acullen els evacuats. Allà els equips d'acollida miren de tranquil·litzar-los, cobrint necessitats bàsiques i detectar si els cal atenció psicològica. Jordi Martori, de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, insisteix en la necessitat de preparació per fer front a una emergència.
7: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no se'ns estem preparant cada mes i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura. De dir, jo sé què he de fer, i això em redueix l'angoixa, i sé què he de fer això.
3: En el que portem de temporada d'incendis de tot l'estat, la Creu Roja ja ha activat 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Esports, el Barça ja és d'Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup mentre Valde ha fet treball al marge. El Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del seu capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià completarà així 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I també ha començat la pretemporada del Barça femení amb les proves físiques i mèdiques. Aquest dimarts l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen, aquí a la sintonia d'Icat FM. Aquest que sentiu ara és John Batista, un home que serà protagonista avui en aquesta primera part del Delicatessen. Avui us porto coses noves, molt noves, o com a mínim noves per aquí pel programa, coses que no havien sonat encara al Delicatessen, i d'alguns àlbums que em penedeixo molt de no haver-los estrenat encara, però mai és tard, ja sabeu que aquí no ens agrada anar de pressa. John Batista, un tipus que podreu veure aquest any a l'estiu al Cruïlla, és una de les moltes presències que hi ha dins del festival de la ciutat de Barcelona, i acaba de publicar un nou àlbum. I atenció, acaba de publicar un nou àlbum, i jo el que us volia presentar és un disc del 2025, del passat 2025, que es diu The New Americana Collection, que és en el que ens centrarem, però és que el tipus n'acaba de publicar un altre en aquestes primeres setmanes del 2026, que es diu The Nominated Collection. Es tracta de cançons que estan relacionades amb el món de les bandes sonores en el qual ha col·laborat molt sovint John Batiste. Però jo em centraré en l'últim, o en aquest cas ara ja el penúltim, que és aquest The New Americana Collection, un disc que justament parla d'això, de música americana. I went down

St. James Infirmary Blues, així es deia aquesta cançó extreta d'aquest últim àlbum de John Batista. John Batista porta molt de temps fent aproximacions a discos, podríem dir-ho com temàtics. Aquest està dedicat a la música americana, això sonava molt a blues de Nova Orleans, per exemple, i n'ha fet altres dedicats al món del jazz. Per exemple, hi ha unes quantes publicacions que giren al voltant del món del jazz. Hi ha un àlbum, sense anar més lluny, que està dedicat al jazz, però de la ciutat de Los Angeles, i hi ha un disc del 2013 que també es diu Jazz Is Now, i d'altres aproximacions, per exemple, al món del blues. El 24 va publicar un àlbum que transportava les cançons de Beethoven o les partitures de Beethoven al món del blues, i a partir d'aquí, doncs, un tipus absolutament experimentador que fins i tot ha arribat a tenir a les seves files de col·laboradors a la nostra Rita Payés. Doncs, des de la ciutat de Los Angeles, John Batista, que continua fent de músic, però també de compositor per bandes sonores, per moltes bandes sonores, d'actor, i també té algun que altre programa televisiu. I a partir d'aquí és normal, o era normal, que tard o d'hora aquests dos senyors es trobessin. I ho han fet en aquest àlbum, fent aquesta adaptació del Lonely Avenue. Estic parlant del gran Randy Newman col·laborant amb John Batista.

0: Lonely Avenue, que és una d'aquelles cançons absolutament clàssiques, segurament molts l'associem a la versió que va fer el Van Morrison, malgrat que el qui la va escriure originalment era Doc Pomus, i Doc Pomus la va escriure perquè el Ray Charles en fes una primera versió, que va ser la primera que es va popularitzar, o en aquest cas la primera que es va comercialitzar i que es va publicar en un disc. I a partir d'aquí l'han fet moltíssima gent aquesta versió, i aquesta la veritat és que és una de les bones, eh? John Batiste amb Randy Newman, tocant el piano Randy Newman, John Batiste i Randy Newman també cantant. Per qui no conegui Randy Newman, doncs és un dels compositors més celebrats i més cotitzats de Los Angeles, sobretot a Hollywood. Ha fet un munt de bandes sonores. La que més coneixereu segurament és les que ha fet per Pixar, perquè n'ha fet, vaja, Toy Story és una de les més conegudes, però és que n'ha fet un munt. Monstruos... com era allò? SL? Ara no recordo. Però vaja, la dels monstres de Pixar també és d'ell. Hi ha unes quantes de pel·lícules a les quals el senyor Randy Newman hi ha posat la seva saviesa a l'hora de composar i a l'hora de fer les bandes sonores. Un Randy Newman que l'última novetat que ha publicat és una demo d'una cançó que es diu I Love Eli. Ell és un enamoradíssim de Los Angeles i que s'extreu d'aquell àlbum publicat ara fa un munt d'anys, crec que és l'any 1983, que es deia Travel in Paradise. Randy Newman té al marge de les bandes sonores uns discos que són realment increïbles. I ja que estàvem amb Randy Newman, anem a sentir això, que ho ha publicat, és una demo, se sent com parla i com explica segurament el tècnic algunes correccions. I Love Eli.
1: Rolling down. Did you record that? Should I, you want me to do it again for recording purposes? Yeah. You rolling?

Doncs el que vindria a ser una demo, el que fa un músic quan arriba a l'estudi i abans d'enregistrar doncs fa com alguna interpretació, quatre ajustos, i ell ho ha volgut ara tornar a publicar en forma de single. S'ha de dir que no celebra cap aniversari, eh? El disc que us comentava de Randy Newman, però en aquest cas algun motiu tindrà per haver publicat aquesta demo ara d'aquest I Love Eli. A mi m'és igual, faci el que faci, Randy Newman sempre estarà ben fet. I us deia que doncs era fàcil que s'haguessin trobat en Randy Newman i John Batiste en algun estudi de Los Angeles, perquè tots dos es dediquen a col·laborar o a participar o a composar bandes sonores, i a més tots dos ho han fet per la gent de Pixar. John Batiste ho va fer per aquella magnífica pel·lícula que es deia Soul, que intercanviava l'animació i les imatges reals i que girava al voltant justament del jazz a la ciutat, jo diria que era de Nova York. Hi havia aquesta cançó, It's All Right, que era el tema central d'aquesta pel·lícula interpretada per John Batiste.

It's All Right, es diu aquesta cançó, inclosa dins d'aquesta banda sonora, com es dèiem, de la pel·lícula Soul, de Pixar, una pel·li que, si no heu vist, encara que sigui animació, jo crec que és del tot recomanable. I, a més, aquesta cançó, a banda d'estar inclosa la banda sonora original, també la trobareu en aquest Denominated Collection, l'últim àlbum de Jon Batiste publicat en aquest 2026. És que a mi no m'ha donat temps ni de veure-ho, que s'havia publicat aquest àlbum, perquè portem 4 dies de l'any i han sortit coses noves. Doncs també la trobareu. I deixeu-me que insisteixi en aquesta cançó, It's All Right, la tornareu a sentir, però és que hi ha una altra versió que és, vaja, calcada, però amb unes segones veus que són, si se'm permet la broma fàcil, celestials. Perquè Jon Batiste, al costat de Celeste, també van reinterpretar per la pel·lícula Soul, suposo que una devia anar al principi i l'altra al final de la pel·li, ara no ho recordo ben bé, però també hi havia aquestes dues versions. Anem a sentir l'altra versió també, It's All Right, però ara amb les segones veus als cors de la Celeste.

millor aquesta, no? La primera està força bé, però evidentment si li poses la veu de Celeste, doncs encara millor. Són més que cors, doncs són aquestes segones veus, o la cançó que està cantada a mitges també forma part de la banda sonora de Soul. Avui parlant de John Batiste en aquest inici de programa, tot i que ara anirem derivant cap a altres coses, eh? Tinc cançons xulíssimes avui, de coses que he anat escoltant aquestes dates de Nadal, que he tingut així com temps, i hi han coses xulíssimes. Ja que érem amb Celeste, recordeu que Celeste té un disc nou que està publicat en aquest passat 2025, un disc que no ha sortit en cap de les llistes que jo he repassat, i n'he repassat unes quantes. El disc es diu Woman of Faces. Ja us vaig explicar aquella història de que Celeste havia apuntat molt bones maneres amb el seu primer àlbum, i ara ha volgut fer un disc, doncs, com molt de mirada interior, com molt, molt retingut, i la companyia discogràfica fins i tot se li ha emprenyat perquè veia que amb això estava perdent calés. I a mi em sembla un àlbum realment magnífic, però insisteixo que no l'he vist a les llistes del millor de l'any. Això es diu People Always Change, Celeste.

I jo no sé com se li poden fer males crítiques en aquest àlbum. Insisteixo, és un disc que em sembla preciós, l'últim treball de Celeste. I ara, algunes d'aquelles coses que he anat escoltant aquests dies, i la veritat és que a vegades em fa vergonya fins i tot de dir, ostres, aquest disc no l'havia posat. Un no pot estar sobre de tot. I a més, vigilar què passa a casa i què passa amb els ritmes globals, diguéssim així, les coses més ètniques, és impossible, és impossible. I per tant, doncs, de tant en tant s'ha de fer una mica d'inventari d'aquelles coses que s'han quedat enrere. Com per exemple, l'últim àlbum d'aquesta família al complet, que es fan dir Annie and the Caldwells.

Tremenda banda. Es va poder veure l'any passat en el concert inicial, diria, el que es va fer a la Sala Apolo a Barcelona del Black Music Festival, un festival que habitualment es fa a la Mirona de Salt. És Annie Caldwells qui canta, les seves dues filles són les que posen les veus aquí sí dels cors i el guitarrista és el seu marit, o sigui, tot queda en família. Don't You Hear Me Calling es diu aquesta cançó i forma part d'aquest últim àlbum que us deia es va publicar l'any passat, anomenat Can't Lose My Soul, que per cert aviat ja tindrem coses d'aquest nou Black Music Festival, l'edició d'aquest 2026. I anem amb més coses de les que se m'havien quedat al tinter. Aquests es diuen The Tubes.

Magnífica banda de Cardiff. Sonen com a veterans, però tampoc ho són tant. És una banda prou jove, una banda que té poques coses publicades i un d'aquells àlbums, aquest sí que ha sortit en unes quantes llistes com un dels destacats. Em sembla aquestes bandes que sonen així tan retros, però que tenen coses interessantíssimes a dir. I aquest sí que és veterà, molt veterà. És Robert Foster, que té nou àlbum, també d'aquest passat 2025.

moltíssim en el seu moment, i ara des de fa ja uns quants anys que està fent coses en solitari. L'última, un àlbum que es diu Strawberry i publicat el 2025. Jo crec que m'acomiado ja, perquè és que avui he xerrat massa. Ella és Emma Jean Thackray, amb la que avui posem punt i final a aquest Delicatessen.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El vent i l'augment de les temperatures que s'esperen a partir d'aquest dimarts poden complicar les feines d'extinció dels incendis de Madrid i Àvila, que continuen fora de control. Les flames ja han arrasat 75.000 hectàrees i hi ha més de 40 localitats evacuades. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que coordina el dispositiu d'extinció, diu que aquesta nit és clau.
4: Claro que preocupa la ola de calor y por eso esta noche para nosotros es muy importante en ese punto crítico del norte del pantano de San Juan, en los términos que mañana a partir de las 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
3: Al País Valencià, l'incendi de la Vall d'Uixó ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament. I a França, l'incendi de la Gironda tendeix a estabilitzar-se, però es temen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit així en la primera membre del govern de Carles Puigdemont en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. Esquerra Republicana demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats vinculats amb el procés. El govern espanyol ajorna fins al setembre el Reial Decret de Mesures en matèria d'habitatge que havia de prorrogar dos anys els contractes de lloguer, entre altres mesures. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu a causa de la manca de suports parlamentaris. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ofereix diàleg, però demana celeritat.
5: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Y quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
3: Detingut un home a París que aquest dilluns ha atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la porta de Clichy, al nord de la capital. Dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i l'altra està menys greu. Segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior confirma que encara no se l'ha identificat.
6: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que evidentment condemno fermament.
3: Aquest dimarts s'espera que el metro torni a funcionar amb normalitat després que un incendi a la catenària de la línia 1 entre les estacions de Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei entre Universitat i la Sagrera. 137 usuaris han estat atesos pel servei d'emergències mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Raïmat, al Segrià, ha començat la brema del raïm que s'ha avançat per la calor. És una de les finques més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
7: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a Raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
8: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
7: El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació. Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen, tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
3: Esports, el Barça ja és a Anglaterra on farà estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. I l'Espanyol, que viatja aquest dimarts també a Anglaterra, ha cedit al Màlaga el lateral Jorge Salinas. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà així a 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I en bàsquet, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosan Ewamo, un pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana. El Manresa, per la seva banda, ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
9: Casa i el Sudan.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Ni rei. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
13: Tu, Peyu, surts a córrer, no? A córrer.
14: Ara m'ha agafat per aquí.
13: El Xuriguera em consta que és enòleg. El Fel és de Banyoles.
15: Home, enòleg no sóc, eh? Però, bueno.
16: Però jo sóc de Banyoles?
13: Sí.
16: Tota la vida.
13: No he estat mai a Banyoles. He trobat a la Wikipedia, això.
15: Doncs mira, més li fent cas.
14: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
15: Típic de l'escala.
14: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs no era... No, vaig provar-ho amb la guitarra, també. I
17: tampoc. Ho has aconseguit, finalment, no?
14: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
12: La Renaixença, amb en Peyu i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
18: L'estiu és tu.
12: Catalunya Ràdio.
18: La llum és dels meus ulls.
11: Som 3CAT.
18: L'estiu és tu.
12: L'estiu ets tu.
18: Quan em mires i somrius.
12: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.

0: A la cruïlla de Travessera de Gràcia amb el carrer Sant Aló de Barcelona, un home cau a terra després que li disparin un tret al clatell. Ha mort a l'acte. L'assassinat ha passat a plena llum del dia. És un quart de nou del matí i el carrer és ple de gent. Al costat de l'home mort, que ha quedat de bocaterrosa, hi ha les dues maletes que portava. Un maletí de mà, negre, petit, i una altra més grossa, de color blau. La víctima és Félix Martínez Touriño, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
1: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un assassinat a primera hora del matí davant de tothom, en una zona pija de Barcelona. I el mort és el director del Centre de Convencions Internacionals. El crim del carrer Sant Aló obre totes les hipòtesis possibles. Totes. Des de la revenja fins a un crim passional, passant per un robatori o un assassinat fet per un sicari. La investigació serà apassionant. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
2: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
2: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: ready, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: És dilluns 9 de febrer del 2009 i a les 8 del matí els bars que hi ha a Travessera de Gràcia amb Sant Aló estan plens de gent. Félix Martínez Tourinho té 37 anys. És un home de costums fixos. Cada matí surt de casa al carrer Sant Aló a la mateixa hora. Baixa un tros de Sant Aló i gira cap a la dreta a la cruïlla amb Travessera de Gràcia per anar a l'aparcament que hi ha al número 17, on guarda el cotxe. Fa 5 anys que viu sol, però ja ha comunicat als administradors de la finca que deixa el pis perquè anirà a viure amb la seva companya. Martínez Tourinho ha nascut a Madrid, però fa temps que està instal·lat a Barcelona. És molt conegut en el sector hoteler, on ha dirigit dos establiments de la cadena AC Hotels, un dels principals grups hotelers d'Espanya. En només 10 anys ha passat de ser recepcionista del AC Diplomàtic del carrer Diputació a ser el màxim responsable del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, situat a Diagonal Mar. Fa 10 mesos que dirigeix aquest centre de convencions, que es va inaugurar l'any 2004 amb motiu del Fòrum de les Cultures. És un espai dedicat a congressos, amb un hotel, oficines i sales d'exposicions. Martínez Tourinho també és professor de l'Escola de Turisme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, on ensenya com s'organitzen convencions. Com cada dia, aquest dilluns 9 de febrer del 2009 ha sortit de casa per anar a buscar el cotxe al garatge. Però hi ha una cosa que no és com sempre. A més del maletí de mà, porta també una maleta de rodes de color blau. Baixa per Sant Aló amb la cartera i l'equipatge, gira per Travessera i just quan tomba la cantonada, davant d'una sucursal de Barclays, els clients del bar Michigan, que està molt a prop, a l'encreuament de Travessera amb Casanova, surten al carrer quan senten el tret. Félix Martínez Tourinho queda estès de boca terrosa i en pocs segons està envoltat de gent.
3: Que es van rebre diverses trucades. El 112, trucades també a la Guàrdia Urbana, el 092 i el 088. I persones tan diferents, no? Com recordo una taxista que va trucar, un altre senyor que caminava, també recordo el recepcionista d'un hotel del carrer Sant Aló, vull dir que va trucar diverses persones i a partir d'aquí s'activa pues, els serveis, no?
2: Aquest que heu escoltat és l'inspector Ramon Grasa, que va portar el cas i que en aquell moment era cap de l'àrea d'investigació criminal de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona.
3: Quins serveis activem? Doncs directament els serveis uniformats, patrulles, no?, la Seguretat Ciutadana d'aquí del districte de Sarrià, i simplement és confirmar realment allò que ens estan dient, perquè les trucades venien a dir ha hagut un tret i han matat una persona. Aquesta és la trucada. Ostres, que fort, no?, aquelles hores a Barcelona. A partir d'aquí el que es fa és activar aquestes patrulles per confirmar. Comencen a arribar aquí les dotacions uniformades, amb el cap de torn, seria un sergent, llavors ja truquen a la sala, sí, hem arribat, i realment confirmem que hi ha una persona estirada a terra i que sembla ser que ha rebut un tret al cap. I no es mou, pensem que està morta.
2: La víctima no es va poder defensar. L'assassí el va abordar per darrere. La policia científica i la comitiva judicial es posen en marxa, arriben a l'escena del crim i no hi ha dubte sobre com ha mort l'home.
1: La muerte lo fue por una sola bala que atravesó el cuello de atrás adelante, tratándose de una muerte homicida violenta.
2: L'autòpsia va determinar després que el tret es va disparar a un metre de distància. El projectil li va entrar per la part alta del clatell, la base del crani, i li va sortir pel front. Un crim a sang freda. Les sorpreses per als investigadors seran moltes des del primer moment.
3: Veiem que, ostres, que ha aparegut una pistola, que l'autor dels fets deixa una pistola amb un contenidor, que l'abandona. Apareix un passamuntanyes, que també deixa l'autor. Un carregador de la pistola també apareix al carrer. Què més apareix per allà? I, evidentment, la persona morta i una maleta que portava una roller d'aquestes i també portava un maletí d'aquests d'executiu, no?
2: Com pot ser que el pistoler hagi deixat totes aquestes pistes als investigadors? Quin sentit té aquest excés d'exhibicionisme? No correm. Abans, la policia ha d'identificar la víctima. Nosaltres ja sabem qui és, però en aquell moment, el 9 de febrer del 2009, no ho sabia ningú.
1: Crims.
3: Aquí vam trigar una mica, no? Però hi ha el modus operandi, un tret al cap, tot podia fer pensar, ostres, pot ser un atemptat? És la primera, el primer gran dubte que tenim, no? Pot ser un polític? No és un polític. En el moment que ja va arribar el metge forense, ja van poder treure la documentació que portava aquest senyor, ja van veure el seu nom, no? I a més tenia un nom que es deia Félix Martínez Touriño, i en aquells moments crec que estàvem en eleccions a Galícia, hi havia un polític, que no recordo de quin partit, que també es deia Touriño.
2: El polític gallec era el socialista Emilio Pérez Touriño, que en aquells moments era el president de la Junta de Galícia. La coincidència de cognoms va fer pensar als investigadors que potser el mòbil era polític. A més, li han disparat pocs minuts abans que ETA hagi fet esclatar a Madrid una furgoneta bomba. I mentre els Mossos van arribant al lloc del crim, tots els informatius parlen de l'atemptat a Madrid. Però la confusió va durar poc. De seguida van veure que els dos Touriños no tenien res en comú. La policia té identificat el cadàver i ara investigaran a fons la biografia de la víctima per buscar pistes, indicis, alguna cosa que els porti al seu assassí. I què troben, Lídia Oriols?
0: Un ciutadà modèlic. En el seu currículum no hi ha ni tan sols una multa de trànsit. Està net, tant en l'àmbit personal com en el professional. Tothom que el coneixia no donava crèdit de la notícia del seu assassinat. Els seus companys el van definir com a vitalista, discret i entregat a la feina. I també en destacaven el seu bon tracte en el dia a dia. Era un home a qui tot li anava de cara. Tenia una parella estable, una advocada de Barcelona amb qui es proposava compartir pis ben aviat. Tenia un càrrec de responsabilitat i era molt respectat en el sector turístic de la ciutat. Per la seva feina havia viatjat i havia viscut un temps a l'estranger, a la República Dominicana, on havia dirigit diversos complexos hotelers de luxe.
2: A la policia li passa pel cap que potser l'assassí s'ha equivocat d'objectiu.
3: Una de les hipòtesis que van pensar, evidentment, va ser l'error. Què ha passat aquí? Per què aquest senyor? Sí. Per què ha matat aquest home? Si té bons amics, cap amic dels seus amics, com he dit, una persona modèlica, no?
2: Tornem a l'escena del crim. Recordeu que la policia ha trobat una pistola.
3: I al carrer Casanova, baixant des del que seria Travessera de la Gràcia fins a Diagonal, hi havia unes obres, hi havia un contenidor i allà va aparèixer la pistola.
2: I també ha trobat un passamuntanyes de color negre i alguna cosa més, molt a prop del cadàver.
3: Anàvem veient, doncs, molt a prop, un carregador, un casquet d'una vaina, que es diu, no? Del tren, no? Quan ha sortit, doncs va quedar allà al terra. I a pocs metres al passamuntanyes. Al passamuntanyes recordo que van ser uns metres més endavant, perquè l'home aquest, ell fa el tret, surt corrents, es treu el passamuntanyes, tira el carregador, tira la pistola i fuix carrer Casanovas i després agafa Diagonal, diguem-ne, esquerra, no? Direcció Meridiana, per dir-ho d'alguna manera. I a partir d'aquí perdem la seva pista.
2: La policia comença a fer les primeres càbales al mateix lloc dels fets.
3: La primera impressió que parlem entre nosaltres és, ostres, el grau de professionalitat, no? Vam veure que possiblement el grau de professionalitat no fa això un gran professional, no? Això de començar a deixar pistes, no? Treure's el passamuntanyes, tirar la pistola. Allò va ser d'entrada la primera impressió que vam tenir. El grau de professionalitat per nosaltres va ser dubtosa, no?
2: La pistola està ben neta? Conservava els números de sèrie o els havien eliminat? Si els tingués, la policia podria saber on i quin any es va fabricar l'arma i, sobretot, quan i on es va comprar. De seguida tornem a la pistola. La hipòtesi que s'hagi tractat d'un error està sobre la taula, però no és l'única. Pot ser que en els últims temps Martínez Touriño s'hagués embrancat en algun negoci tèrbol i que ningú del seu entorn estigués al corrent?
3: El modus operandi sembla un ajustament de comptes, però un ajustament de comptes d'una persona que no està involucrat en res també era difícil de pensar.
2: Els Mossos indaguen sobre l'estat dels seus comptes bancaris.
3: També van veure que sí, que es guanyava bé la vida, però que tampoc a lo millor com perquè tingués, que fos una persona milionària, per dir-ho d'alguna manera, no?
2: Totes les hipòtesis possibles sobre el crim del carrer Santaló estan obertes. Per cert, un detallet, en diem crim del carrer Santaló, però va ser exactament a Travessera. Però bueno, coses dels arxius policials. La policia parla amb algunes de les persones que eren al lloc del crim i crida a comissaria aquelles que creuen que poden aportar alguna cosa vàlida per a la investigació. Allà se'ls pren declaració com a testimonis.
3: Jo recordo una declaració, aquesta és molt, molt, molt bona. És una noia, recordo, que crec que era cubana i que es creua amb l'auto quan ja s'ha tret el passamuntanyes. I aquesta noia, doncs clar, penses, quant temps ha trigat en veure que s'han creuat, que són segons, no? Segons. I aquí ja dones capaç d'anar a comissaria i de fer-se un retrat robot.
2: La policia té un primer retrat robot que caldrà veure si serveix. A l'hora que ha passat el crim, amb el carrer ple de gent, hi ha moltes persones que podrien reconèixer l'assassí, però diuen els experts que la memòria a curt termini es dilueix en només 3 segons.
3: Són segons, llavors la gent a vegades es fixa, però no es fixa, aquella noia es va fixar per poder fer això, però clar, ens hagués sigut més interessant que hagués pujat amb un cotxe, una matrícula, i tot hagués sigut molt més ràpid, però no va ser el cas. Ens va costar molt més treballar, no?, per arribar a identificar-se.
2: Alguns van descriure l'assassí com un home alt i corpulent que portava una americana fosca. Altres testimonis van assegurar que duia el cap rapat. La policia comença els interrogatoris en els cercles més pròxims de la víctima i se centra en l'entorn laboral.
3: Aquest senyor era el director del CCIB i quan va arribar el 2008, nosaltres estem parlant ara del 2009, però ell quan arriba al 2008 planteja una sèrie de reformes de personal. Sembla ser que hi ha algun departament que no acaba de funcionar com ell voldria. I concretament parla del departament d'audiovisuals.
2: De seguida anirem al departament d'audiovisuals. Tornem un moment a la pistola.
1: La pistola utilizada era una semiautomàtica marca Daewoo, que presentava en la zona de la carcassa, donde está la numeración de la serie de fabricante, un fresado o borrado, acuñando encima un nuevo número de serie. Además de haberse practicado en ella trabajos de soldadura en el exterior de la recámara, típicos de armas inutilizadas, lo que habilitó la pistola para volver a disparar, convirtiéndola en arma prohibida.
2: Daewoo és una pistola de fabricació coreana pròpia de les unitats de l'exèrcit d'aquest país asiàtic. La policia no pot aclarir on i quan s'ha comprat l'arma. També hi ha el passamuntanyes i un diari que l'assassí portava per dissimular la pistola. Es busquen restes biològiques en aquests tres elements. Si s'aconsegueix aïllar l'ADN després, s'haurà de confrontar amb els perfils que hi ha al banc de dades, un sistema informàtic que s'anomena CODIS i on hi ha l'ADN de persones condemnades i de desaparegudes. Ja veurem si es poden trobar mostres biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari, i si hi ha alguna coincidència amb la base de dades. Continuem. Ens havíem quedat en els interrogatoris als treballadors del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, concretament al Departament d'Audiovisuals, que dirigia un home anomenat Manuel Moreno Blancas. Fixeu-vos com una treballadora del CCIB, que es diu Cecília, va descriure la gestió del Manuel al capdavant d'aquesta àrea.
4: El senyor Moreno dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica. No es presentava a les reunions, no presentava els projectes a temps, sense firmar els descomptes que els hi corresponien, i, en general, ho duia tot de forma descontrolada.
2: La policia interroga Manuel Moreno Blancas i no troba cap motiu per sospitar d'ell, malgrat la mala relació que tenia amb Félix Martínez Tourinho. Últimament, el Manuel havia fet un esforç per canviar d'actitud i millorar la comunicació amb el seu cap.
3: De sospitar que una persona la tinguin que fer fora de la feina o no a una persona que sigui l'autor d'un crim, nosaltres no tenim cap prova, no?, ni per criminalitzar ningú en aquells moments.
2: Els investigadors continuen les entrevistes.
0: I descobreixen que hi ha problemes amb les concessions que tenia el CCIB amb els proveïdors. Alguns testimonis expliquen que el Centre de Convencions Internacional de Barcelona hi havia ficats molts diners en concessions i que Martínez Tourinho volia fer neteja d'alguns proveïdors i posar en curs noves opcions més econòmiques.
2: Recordeu que Martínez Tourinho duia dues maletes quan el van assassinar? Un maletí d'executiu i una maleta de rodes? És que marxava a algun lloc i per això en duia una de viatge? O és que hi transportava alguna cosa de gran volum? No marxeu, que ara ho sabrem.
5: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Ens hem quedat en les maletes. Escolteu l'inspector Grasa.
3: Vam saber, evidentment, que el senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Aquí tindria una sucursal, que és el CCIB, però l'empresa estava a Lió. Per això anava, com he comentat abans, amb la maleta, amb el seu maletí, i anava de viatge a primera hora del matí. Anava a agafar un avió cap a Lió. Aquest és el primer aspecte, diguem-ne, destacable. El que anava a fer a Lió no ho sabem. Però el que sí que es deia i es comentava és que ell volia fer canvis Però clar, això no es va poder materialitzar mai.
2: Aquest viatge tenia alguna cosa a veure amb el seu assassinat? Els treballs policials se segueixen centrant en la reconstrucció de la vida de Martínez Tourinho.
3: Comencen a haver-hi coses estranyes a partir del dia 2, que és una setmana just, el dia 2 també és dilluns. Per què? Perquè el senyor Félix Martínez Tourinho posa a la venda un vehicle que tenia, un BMW Cabrio. Per què? Perquè utilitzava un vehicle d'empresa. Llavors no tenia, diguem-ne, necessitat d'utilitzar-lo i ha de posar en una pàgina web per vendre'l.
2: Abans de continuar, recapitulem que es comencen a acumular moltes dades.
0: Dilluns 9 de febrer del 2009 maten Félix Martínez Tourinho, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona, pocs minuts després de sortir de casa seva al carrer Sant Eloi de Barcelona. Quan arriba a la cruïlla de Travessera de Gràcia, li disparen un tret al clatell. És un quart de 9 del matí i la zona està plena de gent que va camí de la feina. La víctima portava un maletí d'executiu i una maleta de rodes. Aquell mateix dia anava de viatge a Lió. A l'escena del crim, l'assassí hi ha deixat la pistola i un passamuntanya. L'arma està manipulada i la policia no pot saber on i quan l'han comprada. S'hi busquen restes biològiques, també el passamuntanyes i el diari que l'assassí duia per dissimular la pistola. Els testimonis diuen que l'assassí era alt i corpulent i alguns asseguren que duia el cap rapat. La policia ha fet un retrat robot a partir de les indicacions d'una noia que diu que el recorda bé. Els investigadors se centren en l'entorn laboral de Martínez Tourinho. Descobreixen problemes al departament d'audiovisuals que dirigeix un tal Manuel Moreno Blancas. L'interroguen i no hi troben cap element sospitós. També s'assabenten d'una segona cosa, que Martínez Tourinho volia fer neteja d'alguns proveïdors i decantar-se per noves concessions més econòmiques. Quan reconstrueixen la vida de la víctima, veuen que l'executiu volia vendre's el cotxe i que hi ha algunes coses estranyes des del dia 2 de febrer, just una setmana abans del seu assassinat.
2: Mirem a veure quines són aquestes coses estranyes, perquè d'entrada, vendre's un cotxe no amaga res de fosc o peculiar.
3: I el dia 2 rep una trucada d'una persona que s'interessa. Aquesta persona es diu Òscar. Aquest Òscar es posa en contacte amb ell i li diu que vol veure aquest vehicle perquè està interessat en comprar-lo. I queden a la localitat de Castelldefels per fer la visita al vehicle.
2: El Fèlix no va anar sol a trobar-se amb l'Òscar i va anar acompanyat d'un amic íntim, el Javier.
3: I ja es van trobar amb un noi que semblava sud-americà, però que sí que ja es van estranyar una mica perquè demanava o feia preguntes del títol... Tú debes ganarte bien la vida, ¿no? Porque del centro este de convenciones internacionales de Barcelona, ya, él pues no le va a dar una importancia, pero al seu amic sí que le va a dar una importancia. Es que qué raro, ¿no? ¿Cuántas preguntas para que toma? A veces que feia moltes preguntas. Això va ser el dia 2. Van marxar i ja està.
2: Quatre dies més tard, el divendres 6 de febrer del 2009, el Fèlix rep una altra trucada de l'Òscar que vol tornar a veure el vehicle.
3: I aquesta vegada queden aquí a Francesc Macià, molt a prop d'on guarda el cotxe al pàrquing, que és ja el mateix travessera de Gràcia, d'acord? I aquí ja, com està la seva nòvia, Carolina, diu, ja t'acompanyo jo, ja estem tots dos. I el tal Òscar arriba amb una Harley Davidson. Era amb una moto, Harley Davidson, això sí que es va veure, el cotxe, i entre les coses que, bueno, ell es va esperar, ells van anar a donar una volta, van tornar... Però ell, el tal Òscar, sempre moltes preguntes. Inclús una pregunta que li va fer és, on anireu a sopar avui, no? Què fareu avui per sopar?
2: La tercera trucada arriba l'endemà dissabte dia 7. L'Òscar torna a contactar amb el Fèlix. La conversa va anar més o menys així.
6: Dígame.
7: Hola, Fèlix, què tal? Què haces?
6: Pues estamos aquí en un restaurante oriental cerca de casa, aquí en la zona de San Gervasi.
7: Yo soy con unos amigos. Igual me gustaría pasarme. ¿Hay sitio para nosotros?
6: Sí, sí que hay sitio, sí.
2: L'Òscar i els seus amics es presenten al restaurant xinès on el Fèlix sopava amb la seva nòvia, la Carolina, i altres persones. El Fèlix s'aixeca de taula i surt amb ell al carrer, on s'estan 15 minuts. Xerren del cotxe i d'altres coses, i al final l'Òscar i els seus amics no es queden a sopar i se'n van. L'endemà, diumenge, dia 8, l'Òscar torna a telefonar al Fèlix i és la quarta trucada en una setmana.
6: Hola, dime.
7: Buenos días, Fèlix.
6: ¿Qué hay? Buenos días.
7: ¿Ya no estás con Carolina?
6: No, estoy en casa, dime.
7: Oye, me gustaría ver el coche otra vez. ¿Qué te parece mañana?
6: Pues mira, no puedo porque viajo. Me voy a Lyon por la mañana.
2: Els investigadors, en el procés de reconstruir les últimes hores i els últims dies en vida del Fèlix, repassen les trucades que ha fet i ha rebut i es fixen en el tal Òscar. Saben que es diu així perquè els ho ha explicat la Carolina, la nòvia del difunt, que els dona detalls d'aquestes converses telefòniques. D'entrada, els sembla curiós que sigui tan insistent, si bé podria ser normal que algú que es vol comprar un cotxe de gamma alta pregunti molt. Serà important aquest Òscar per resoldre el cas? Ja ho veurem. Els Mossos es fixen en una altra trucada que va rebre el Fèlix just el diumenge abans de ser assassinat.
3: Es rep una trucada al CCIB d'un número ocult, que després vam saber quin número era, però que truca amb un telèfon que és de caire intern, no és d'aquests telèfons que es publiciten o... Algú tenia aquell número de telèfon. Aquell senyor va trucar preguntant per ell, insistentment. Oi, està por aquí Félix, tal... No, no, no està, no ha venido. I no... És dia de fiesta, era diumenge. Vale, vale, vale. I ja està. Aquí va quedar aquest tema.
2: Els Mossos creuen que el seguiment de les trucades telefòniques els aportarà informació rellevant i demanen a la jutgessa que els deixi accedir a les dades associades de diversos telèfons.
3: Dades associades és... amb qui ha trucat, llavors el que ha trucat també sabe qui són, no? És tota una sèrie de dades que van associades a aquell número de telèfon. Per tant, demanem petició d'aquests tres telèfons. El del Fèlix, el del tal Òscar, que truca, amb el 160. Jo poso ara els números. El 160 és el telèfon de l'Òscar. Són finalitzacions. El 160. I després, el 156, que és el número ocult, que ja, ja hem tret l'ocultació, i demanem també la tarificació del 156. Per què truca allà?
2: Com diu el nostre entrevistat, això de 160 i 156 vol dir que els telèfons acaben en aquesta numeració. És a dir, els números dels telèfons que demanen investigar acaben l'un en 160 i l'altre en 156. Recordem que l'acabat en 160 era el del tal Òscar, que trucava amb insistència amb l'excusa de comprar el cotxe, i l'acabat en 156 és el telèfon que fa la trucada el diumenge abans del crim. Després veurem que són importants. Mentre la policia espera l'autorització de la jutgessa per intervenir tots aquests telèfons, comença a buscar quines càmeres hi ha a la zona on va passar el crim. A Martínez Touriño el van matar en un tram de vorera que està lliure del visor de qualsevol càmera de vigilància. Però els Mossos rastregen la zona i troben alguna cosa.
3: Tenim una càmera que és del Servi Habitat, que és baixant Sant Aló, ja quasi a la cantonada, i allà el que es veu és a l'autor, però no se li veu la cara, va mal passar muntanyes, estem al febrer, com va caminant a poc amb un diari a la mà, i a darrere d'ell es veu com li està avançant en aquell moment el senyor Touriño, l'avança, i és les imatges que es veuen, amb la maleta, el maletí, l'avança. I res, en qüestió de, no sé, recordo, que són 10, 15 metres, no hi ha gaires coses, més metres, ja giren, i allà és quan es produeix el fet.
2: Una primera imatge de l'assassí que no permet veure-li la cara. Hi ha una segona càmera que també el capta.
3: I després ja tenim una imatge també de l'autor, però només el que seria la part del darrere, del cap, ja sense el passar muntanyes, que és ja quan gira, fa el tret i surt cap a Casanova, hi ha una joieria, just on tira l'arma, allà hi ha una joieria que el grava per la part del darrere. I allà es veu com porta una mena de jaqueta d'hivern, i es veu que és calb, però que és molt una persona forta.
2: I una tercera i última imatge.
3: Apareix una botiga que hi havia a Travessera de Gràcia, que feia també cantonada, amb Sant Aló, que és una botiga que venen material de gimnàs, i vam entrar-hi. I, ostres, tenien càmeres, però només que el que feien era gravar l'interior, però tot eren cristaleres, d'acord? Llavors, allà buscant i buscant hores i hores i hores, i això es produeix al dematí, vam arribar a mirar del dia abans, no? La nit, i allà s'observen moltíssimes coses.
2: Què han captat les càmeres de seguretat d'aquesta botiga d'esports? You want
1: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
2: Unes càmeres de seguretat que graven l'interior de la botiga, però que resulta que la tenda és tota de vidre i que permet veure l'exterior. Han estat de sort els investigadors?
3: Es veuen dos persones, el que seria la persona forta amb una altra persona que sembla que porta una cubeta. Estan passant la nit i van mirant a l'interior, van mirant, estan xafardejant, no? I també es veu com baixen, com pugen. Després també veiem com arriba un vehicle Pathfinder en aquells moments, que s'atura, que parla amb ells, que sembla com que obrin el maleter i treguin alguna cosa i els hi donguin amb ells. I després també es veu un C4, un Citroën C4, que també s'atura per allà, que es mou.
8: Un Nissan Pathfinder i un C4. Per investigar s'ha de ser perspicaç i tenir memòria. Recordeu, un Pathfinder i un C4.
3: Però el que és curiós és que també veiem els fets. Vull dir, veiem el tret. Molt llunyà, molt llunyà, molt llunyà, perquè la càmera, diguem-ne, que està al final de la botiga i a la cristalera final, que és la que dona allà. Això és travessera, però aquesta és en taló, no? Però es veu la cantonada. I es veu una persona amb aquestes imatges que gira, que seria la víctima, i com al darrere apareix una altra, però es veu molt llunyà, eh? I com cau, i com l'altra surt corrents. I també es veu com a l'altre paio, a l'altre senyor que està per allà mirant, surt amb el cotxe corrents, es fica amb el cotxe, surt cap a travessera, a l'altra marxa caminant, entenem que el recull més avall de la diagonal.
8: La policia encara veu una cosa més a les imatges.
3: Això també és un tema que és molt, molt interessant, en aquell moment va ser molt interessant, perquè quan veiem la vidriera, veiem que just al davant, bueno, hi ha un tros de mur, cristalera, mur i cristalera grossa, no? La que dona travessera. Què hi ha darrere del mur aquí? Una cabina telefònica. I ells veiem també que ells van entrant, que van sortint, que es van movent.
8: Les imatges han donat molt de sí, però encara no hi ha ningú identificat i encara hi ha molta feina a fer. Ara ja comencen a arribar els resultats dels telèfons intervinguts. L'acabat en 975, del Fèlix, l'acabat en 160, de l'Òscar, l'home que li vol comprar el cotxe, i l'acabat en 156, el número ocult que truca en diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona.
3: El famós Òscar, bàsicament que utilitza el 160, entre el 2 i el 7 és quan utilitza aquest telèfon. És un telèfon comprat únicament per aquesta compra d'aquest vehicle, diguem-ne.
0: Recordem que Fèlix Martínez Touriño utilitzava el telèfon acabat en 975, on rebia trucades d'aquests altres telèfons.
3: Rep trucades del famós 160, evidentment, i també rep alguna trucada del 156, que és el tal Carlos. I rep una trucada del número 966...
1: Crims.
8: Ens acaba de sortir un nom nou, Carlos. Els Mossos han pogut saber que el titular del telèfon acabat en 160 és un tal Carlos. I sabeu qui té el número acabat en 966? Doncs la cabina telefònica que està situada just al davant de la botiga d'esports, des d'on s'han gravat molts moviments de persones al carrer durant la nit i que també han registrat, encara que de lluny, el moment del crim. Abans de tornar a la cabina telefònica, aturem-nos un moment més en el telèfon del tal Carlos, l'acabat en 156.
3: Rep una trucada d'un 792, que a la llarga serà un telèfon molt important, que sabem que està associat amb una empresa que es diu Cybolt, Societat Anònima. El 156 rep trucades d'un tal 792.
8: Amb tants telèfons és el moment de recapitular.
0: Fèlix Martínez Touriño es vol vendre el cotxe i té un comprador que li truca insistentment des d'una setmana abans del seu assassinat, un tal Òscar. La víctima també rep una trucada al seu lloc de treball al Centre de Convencions Internacional de Barcelona d'un número ocult. Els investigadors s'estranyen perquè la telefonada es fa en diumenge, dia festiu. Es decodifica el número ocult i es veu que acaba en 156 i que pertany a un tal Carlos, que encara no sabem qui és. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de la víctima i descobreixen que tenia discrepàncies amb el director del Departament d'Audiovisuals, Manuel Moreno Blancas. L'interroguen, però no troben cap cosa que faci sospitar d'ell. En el registre de les càmeres de la zona on s'ha comès el crim, n'hi ha una que capta l'assassí amb el passamuntanyes posat. Un altre el grava sense el passamuntanyes, però d'esquenes. És calb i de complexitat forta. I amb una tercera càmera, la de la botiga de gimnàstica, es veu molt moviment de persones al carrer la nit abans del crim. Es veu com arriba un Nissan Pathfinder i també també un Citroën C4 i ja al matí i de molt lluny ha quedat enregistrada tota la seqüència del crim. Després de matar Martínez Tourinho, l'assassí marxa corrents pel carrer Casanova, gira diagonal a l'esquerra i allà l'espera un còmplice amb un cotxe. Les imatges que ha gravat aquesta tercera càmera des de dins de la botiga no són perfectes perquè una de les parets de la tenda tapa una part de la visió. Els policies s'adonen que darrere la paret del carrer hi ha una cabina telefònica i té el número acabat en 966. Des d'aquesta cabina s'ha trucat el tal Carlos, que també rep telefonades d'un altre número, l'acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Cybol. I recordeu que tenim pendent de saber si s'han trobat restes biològiques a la pistola, al passamuntanyes i al diari que duia l'assassí.
8: Aviat ho sabrem.
1: Crims amb Carles Porta.
8: Per si no n'hi havia prou, els investigadors demanen a la jutgessa la tarifació de la cabina per saber a quants telèfons s'ha trucat des d'aquí. Hi ha més de 50 números telefònics marcats. La policia decideix vigilar la cabina durant una nit sencera per saber quanta gent entra a trucar-hi. La seva sorpresa és gran perquè la nit que la custodien no l'autoritza ningú, en contrast amb la nit anterior al crim, quan hi va haver moltes trucades. Els Mossos fan un pas més i proposen a la jutgessa intervenir tots els telèfons que s'han marcat des d'aquesta cabina telefònica que, si recordeu, quedava amagada darrere una de les parets de la botiga.
3: Recordo que hi havia una trucada a França, hi havia diversos telèfons i trucades a telèfons colombians, Colòmbia, hi havia una de Suècia i després hi havia un telèfon que acabat en 156. D'acord? Nosaltres pensem que ells, durant tot aquell tema, és que vèiem que sortien, que estaven allà a la vorera, però no vèiem que estaven fent darrere d'allò, no? I, clar, el que estaven era, doncs, trucant a les seus familiars, a les seves companyes sentimentals, algú igual va tocar la mare, no ho recordo bé. Vull dir, van haver-hi diverses trucades.
0: O sigui, que totes aquestes trucades les havien fetes ells?
3: En principi, sí.
8: 50 telèfons punxats donen per molt. Anem a poc a poc. Recordem que el telèfon acabat en 156 és del tal Carlos, que encara no sabem qui és. I ara està a punt de passar una cosa que potser permetrà començar a descabdellar el cas. La policia fa una gestió més. Va a buscar les imatges que han gravat les càmeres del pàrquing on el Fèlix guardava el cotxe, a Travessera de Gràcia.
0: I en aquestes imatges s'hi veu això.
3: Veiem allà un C4, que entra 5 minuts, entra i surt. Però traiem una imatge d'una persona que va vestida de groc i que és la que conduïa el C4. I aquí ja tenim la primera bona notícia, no? Ràpida. Aquí ja tenim una matrícula. Tenim una matrícula del vehicle C4.
8: Aquell dia la sort va acompanyar la policia.
3: Inclús trobem la imatge d'aquest home al caixer i ens anem al pàrquing i aconseguim treure el tiquet d'aquest home per l'hora i el recollim i l'enviem a policia científica per treure també empremta lofoscòpica.
8: La policia confia en l'empremta per poder identificar l'home que conduïa el C4. Tenien pendents les restes biològiques. Es deuen haver trobat mostres d'ADN a la pistola, al passamuntanyes i al diari? I si n'hi ha, coincidiran amb alguna de les mostres del banc de dades i es podrà identificar l'assassí? Ens hem quedat pendents de les restes biològiques.
3: Hi ha la científica nostra i ens diu que sí que han trobat un perfil genètic tant a la pistola com al passamuntanyes. I això ho tenim ja, tenim perfil genètic amb aquestes dues, amb aquests dos subjectes, no? Clar, perquè una cosa és tenir un perfil, el fiques a el que seria el programa aquest que ens diu si té algun candidat, però de moment no ens salta. A vegades salta i a vegades no. Si no hi ha el perfil ja introduït d'aquella persona, no ens saltarà.
8: El perfil genètic que s'ha trobat a la pistola i al passamuntanyes servirà després per confirmar o descartar l'assassí. Però de moment no hi ha cap sospitós ni cap detingut. La policia científica també té pendent analitzar el tiquet del pàrquing.
3: Va resultar negativa perquè no va apretar potser el suficient.
8: Mala sort. Però està a punt de passar una cosa que donarà aire a la investigació. Els policies estiren el fil del Citroën C4.
3: La titularitat d'aquest vehicle va a nom d'un tal Juan Edgar, que és una persona colombiana, però diguem-ne que buscant i buscant més, ja no només el cotxe, sinó les assegurances, parts d'accident, vull dir que demanem totes les dades associades amb aquell vehicle, i en un moment donat ens apareix que aquell cotxe va tenir un accident i que la persona que portava aquell cotxe era un tal Yader.
8: Els investigadors ja tenen un nom, però encara no saben qui és ni quina cara fa. Intenten trobar una fotografia.
3: I la demanem al cos nacional de policia demanem la fotografia d'aquest nom i cognom, no?, que ens dona l'assegurança, i és quan ens arriba ja la primera... el primer de NIE, crec que era un NIE, veiem la fotografia i veiem aquesta persona és la que estava per allà movent-se, que agafa el C4, és la persona que ens apareix amb el printer traient el tiquet del pàrquing, d'acord? Ja tenim el primer identificat.
0: Es fan les primeres hipòtesis sobre qui és aquest Yader.
3: Nosaltres pensem que no ho he dit abans, quan el famós Òscar fa les visites, també té el cabell llarg, i en un moment donat crec que portava una cubeta. I vam pensar, a veure si serà este chico, el Yader, el Òscar aquell, perquè també ens havien fet un retrat robot i, no, i a més vam ensenyar les fotografies. Així que teníem testimonis del tal Òscar. Teníem a l'amic, si no recordeu, a l'amic i a la companya sentimental.
8: La policia sospita que l'Òscar i el Yader són la mateixa persona. Ho seran? Ara ve el més important. Sabeu quin número de telèfon havia deixat de contacte aquest Yader quan va tenir l'accident amb el C4?
3: El telèfon que havia deixat de contacte era l'acabat amb el 156.
8: Qui tenia el telèfon acabat en 156, Lídia?
0: És el telèfon del tal Carlos, el número ocult que truquen diumenge al Centre de Convencions Internacional de Barcelona preguntant pel Fèlix.
8: Yader Castro és el primer identificat, però la policia veu que poden estar davant d'un entramat que es va fent gran. Yader Castro és la persona que condueix el Citroën C4 que espera l'assassí a la cantonada en Diagonal i marxen plegats. I és la persona que porta el número acabat en 156, el mateix del tal Carlos. La policia lliga caps.
0: El Carlos era el Yader.
3: Sí, perquè...
0: I ho sabeu a través del NIE.
3: Correcte, perquè ens arriba amb l'assegurança aquella que he dit del tema del cotxe, ell deixa un telèfon de contacte que és el que acaba en 156. Ens l'identifiquen, ho identifiquem un nom, ens ve el NIE i veiem una cara amb un nom i cognoms, que és el paio que està amb el C4.
8: O sigui que el Yader, que seria el nom real, és el Carlos, però no és l'Òscar. Els tal Carlos i Òscar són els que, amb noms ficticis, van contactar amb la víctima abans del crim. Ja en tenen un identificat, el Carlos, que és en realitat el Yader. Continuem. Abans us hem parlat de l'empresa Cyvolt, amb un número de telèfon associat que acabava en 792. I us hem explicat que el Carlos, o més ben dit el Yader, perquè ara ja sabem que el Carlos és el Yader, rebia trucades d'aquesta empresa.
3: Quan ja ens venen les dades del Cyvolt aquest, d'aquesta empresa, no? Veiem que curiosament, els repetidors d'aquest telèfon sempre estan on està el famós Òscar, que estava amb el 160. Que curiós, no? Sempre està en el mateix lloc, no? I també veiem que aquest telèfon associat amb aquesta empresa fa moltes trucades a dos telèfons, acabats en 669 i acabat en 100. Però ens n'anem a l'empresa, ja comencem a demanar dades d'aquest telèfon, del Cyvolt...
8: El trencaclosques telefònic és important, però els investigadors comencen a buscar, a estirar i a trobar.
3: Que veiem que el telèfon aquest, el 792, podem saber per l'empresa que va nom d'un tal Said Sánchez Zuluaga. Aquest home, curiosament, li costa associat un vehicle Nissan Pathfinder. Consultem padró, on viu, què és aquest home, no? Intentem verificar qui és aquest Said, no? I veiem que aquest senyor, el Said, viu en un domicili de Barcelona, crec que era el districte de Sants, si no recordo malament, i viu juntament amb la seva esposa i no sé si tenien algun fill, crec que tenien algun fill.
8: Ens ha tornat a sortir el Nissan Pathfinder que la policia va veure a la zona la nit abans de l'assassinat de Martínez Touriño. Els Mossos, igual que han fet amb el Yader, demanen la fotografia del Said.
3: Tornem a demanar les dades del NIE, intentem treure la fotografia i ens el reconeixen com el tal Òscar. És el tal Òscar, és el Said. Per tant, ja hem identificat amb un altre dels autors.
8: Però el més important encara ha de venir. Sabeu com es deia la dona del tal Said Sánchez Zuluaga? La policia ha identificat dos dels possibles còmplices, el Yader i el Said, però no els pot interrogar.
3: El Said i la seva esposa se'n van a Colòmbia, el Yader ja també està fora a Colòmbia. Vull dir, ostres, si tenim a tots allà i no tenim a l'autor encara, no?

0: Sospitosos són a Colòmbia. Què pinten aquí els colombians? I qui és la dona del Said Sánchez? Massa coses pendents de resoldre. Necessitarem un altre programa. Per cert, a Félix Martínez Touriño el van matar el 9 de febrer del 2009. El socialista Pérez Touriño va morir políticament 3 setmanes després, l'1 de març, perquè va perdre les eleccions a la Junta de Galícia. Que ningú pateixi, no hi ha cap relació, només és una curiositat. Abans de saber el nom de la dona del Said, li farem un parell de preguntes al nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol. Hola, Adrià.
1: Hola, com esteu?
0: Aquest cas és com un puzzle de 1000 peces, d'aquells que tenen tantíssimes peces. Què cal per completar-lo? Paciència, intel·ligència, i no em diguis, com sempre, que cal una mica de tot.
1: T'anava a dir que cal visió de conjunt, però per dir-ho d'una altra manera, cal tenir una certa capacitat lúdica perquè ens entenguem. Aquests jocs de cartes en què cal retentiva, saber quantes se n'han llançat, quantes en falten, tenir tota la baralla al cap, anar descartant, cal una mica de capacitat lúdica. També passa amb els jocs de taula, i és una capacitat de relacionar tot tenint al cap totes les peces, però algunes estan ocultes. Saps que existeixen, saps que tard o d'hora les veuràs aparèixer, i això és una capacitat que té a veure amb saber jugar amb les peces que tens obertes i les que saps que probablement apareixeran o estan tancades.
0: Aquí el que fa pinta que seran peces clau són les trucades telefòniques.
1: Sí, hi ha un munt de trucades en poc temps i amb un cercle reduït de persones. I això ja indica, als investigadors, m'imagino, que aquí està passant alguna cosa. Ja porta noms concrets, aquestes trucades. A més, estan fetes totes, si no m'equivoco, des de la mateixa cabina, els mateixos mòbils, etc.
0: Sí, sí, això serà interessant. Una altra cosa, el retrat robot. Hi ha una persona, un testimoni, que veu a l'assassí durant uns instants i és capaç de fer un retrat robot. Quina fiabilitat podrà tenir això?
1: Home, aquí juguen diversos factors. Si tu retens bé una cara en el teu barri, és perquè aquella persona no acaba de... representa una petita distorsió al barri. Si no, ja no t'hi fixes. Pot ser una persona racialitzada. O a la inversa, pot ser un barri de l'extraradi on de cop i volta apareix algú encorbatat. Llavors, aquesta imatge la retens molt més que no el paisatge habitual humà de cada dia. Això per una banda. L'altra, la capacitat de descriure la cara que has vist també té a veure amb la capacitat que té el senyor o la senyora que fa el retrat, el que executa el retrat. Si jo et dic que he vist algú amb els ulls molt grossos, si la persona a qui li dic no sap dibuixar ulls grossos, tampoc anem enlloc. I no sé si la capacitat és més descriptiva, és a dir, la persona que ha vist i descriu el que ha vist, o, més aviat, retentiva de la persona que sap interpretar les paraules d'aquella persona i la sap dibuixar. Jo crec que aquí hi ha un artista, aquí al darrere, més aviat, quan el retrat robot és fiable, eh?
0: Ja, però jo, vaja, no vaig pel carrer fixant-me en les cares de la gent. Aquesta dona no va veure aquest individu disparant. No sé si va veure fins i tot llançant alguna cosa en un contenidor, perquè dubto que es donés compte que era una pistola, i, en canvi, fa un retrat robot, que ja veurem la importància que té pel següent capítol, però jo no sé si seria capaç de descriure la cara d'algú que he vist aquest matí pel carrer, no sé.
1: Jo crec que no en som capaços perquè si equiparem el cervell amb un disc dur, aquest disc dur, a mesura que es va omplint, s'ha d'anar buidant per l'altra banda. No podem retenir-ho tot. Però oi que tots i totes recordem aquella cara d'aquella persona que vam veure fa 15 anys, qui sap on, en una excursió.
0: I què ho determina, això? Hi ha algun element dins nostre, del nostre cervell, de la nostra circumstància, que em faci que jo me'n recorda de la teua cara i no de la d'allà al teu costat?
1: Doncs jo crec que és un element que ha de ser disruptiu o una distorsió. En el curs habitual de la vida ordinària, aquella cara, aquella persona, representa una distorsió.
0: Escolta'm, acabem. Això fa pinta que podria haver-hi algun sicari per aquí al mig. Uh-huh. Ja ho veurem, perquè tot això encara és obert i tot això, però... colombians, un sicari. Sempre m'ha fet molta curiositat que la vida pugui tenir preu.

0: Bueno, és que aquest cas no és gaire llunyà en el temps, i per tant, jo no sé si després hi ha un sicari o no, però sí que es va dir en un principi, o els diaris en van parlar, no? Un assassinat per encàrrec. Això va portar la gent, i bona part de la premsa, a dir que, ostres, que Barcelona havia entrat en una mena de lliga de ciutats on això era possible, perquè no és un cas gaire habitual, en cas que hi hagi sicaris, eh? Arribats aquí, quan se sàpiga, si és que ja se sap, quin preu té la vida d'una persona? Bueno, depèn de la professionalitat del sicari. Hi ha sicaris experts que ronden pel món amb 70 documents falsos que tenen un caché altíssim. El preu que té la vida d'una persona també serà en funció de la desesperació d'un sicari. A Mèxic es mata per 4 rals.
1: Ja veurem com evolucionarà tot això. Ja veurem. No està gens clar. Però posar preu en una vida... Això, quan comença?
0: Home, des del punt de vista de pecuniari no ho sé, però mira, és que haig de tirar de coses que jo recordo. Jo recordo de treballar en un lloc concret, adolescent, i recordo uns problemes entre l'amo i un que no el pagava, i recordo sentir dir frases que posen la pell de gallina, d'anar a, no dir al poble, a contractar gent que trenca cames. Jo me'n recordo sentir-ho, això, d'adolescent, quan vaig començar a treballar. Llavors, recordo el preu, 100.000 pessetes. És a dir, trencar cames valia 100.000 pessetes. I això es deia amb una naturalitat bastant esgarrifosa. Per tant, no sé, ara serien 600 euros, no? Allò que es diu 600 euros i cobren per fer un susto, per donar un ensurt al senyor que no paga. Doncs deu ser més habitual del que pensem. Ara els barems, jo sí que no els sé.
1: Bueno, ja ho anirem veient. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
2: Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folc i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bon dia, us informa Quim Balaguer. L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, sense control, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones que, si tot va bé, podrien tornar a casa aquest matí, com explica l'alcaldessa Tania Baños.
4: Al poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
3: I els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten avui un augment del vent i una pujada de les temperatures que poden dificultar les feines d'extinció. El foc al centre de la península continua sense control després d'arrasar més de 75.000 hectàrees i forçar el desallotjament d'una quarantena de localitats. Repàs d'altres informacions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat en una compareixença al Parlament. La consellera diu que la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres.
5: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
3: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera republicana Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'octubre del 2017 en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues en la manifestació de diumenge contra la massificació turística de Palma. Alfonso Rodríguez ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
6: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
3: El president dels Estats Units, Donald Trump, es reunirà aquest dimarts a la Casa Blanca amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu per primer cop des que va esclatar la guerra contra l'Iran, ara fa 5 mesos. Israel no ha participat en l'última ofensiva militar nord-americana contra la República Islàmica aquest mes de juliol, però Netanyahu segueix de prop la situació i ha dit que està preparat per si ha de tornar a bombardejar el país persa. La Mercè programa més d'un centenar de concerts a Barcelona amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Pol·len o Esbatlana. La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. Gisela Zais, comissària de Mercè Música.
7: És una programació molt diversa, molt transversal a nivell de gèneres. I sobretot a mi m'agradaria destacar, tot i que sembli obvi, no ho és, la música en majúscules és el més important.
3: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat. Esports, el Barça ja és a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada. Firmin, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup i, en canvi, Valde ha fet treball al marge. I qui viatja avui també a Anglaterra és l'espanyol, que ha cedit el lateral Jorge Salinas al Màlaga. El Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Nestuani. El davanter uruguaià arribarà així a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí. I també ha començat la pretemporada pel Barça femení amb les proves físiques i mèdiques, i avui l'equip de Pere Romeu farà el primer entrenament. I un últim apunt de bàsquet: el Barça ha fet oficial el fitxatge de Tosin Nwamu, un aler pivot britànic que arriba de la Lliga de Desenvolupament Americana, i el Manresa ha fitxat l'escorta nord-americà Colby Jones.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.
0: Vinga, va, a la casa.
8: Com més calor fa,
9: més fresca et fem la tarda.
8: Les millors tardes d'estiu
9: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
8: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
9: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
10: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
2: Catalunya Ràdio.

0: Què? Què s'ha de fer avui?
1: Res de bo.
0: T'agrada dibuixar?
1: A veure, si has dibuixar gent en forma de pals, sí, eh?
0: Doncs avui ens visita la Bruna Dinarès, que fa dibuix científic.
1: Dubto que pugui dibuixar animals amb el mateix talent que jo dibuixo persones en pals.
0: Dubto que es pogués dedicar al dibuix científic si dibuixés un colom amb ratlletes com fas tu.
1: Bueno, és el meu estil, eh? Cadascú té el seu.
0: No, això sí. Guita, sortirem a passejar el gos, que a mi...
1: Que a tu no t'agrada gens.
0: Exacte. Però avui em fa gràcia perquè el gos es diu Mec.
1: Mec?
0: Sí, ho pots cridar dient Mec, Mec.
1: A veure, quins noms poseu als gossos?
0: Bueno, la Mercè ens parlarà de pel·lícules com Superman i llocs estranys on els actors i actrius a vegades ens hem de canviar de roba.
1: Superman, eh?
0: És que vull dir que amb el capítol a la cabina telefònica.
1: Ui, saps què hi feia jo, la cabina telefònica?
0: Va, calles, doncs... calla, va, que ets calla, que arriba el jefe.
2: Déu us guard.
3: I visca el guany!

0: La Renaixença. La primera cabina telefònica s'instal·la als Estats Units l'any 1889, concretament a Connecticut.
1: Home, té lògica.
0: Eh?
1: On s'ha d'inventar el primer telèfon? A Connecticut.
2: Ah. Connecticut. El lloc estaràs més ben connectat que a Connecticut.
1: Hòstia, és un bon logo, eh?
0: Sí, sí, eslògan.
3: Eslògan.
0: El logo és el dibuix. El logo.
1: Ah, vale.
0: La cabina telefònica l'inventa William Gray, un americà.
2: Collons d'americans.
0: I la inventa perquè la seva dona es veu que va tenir una urgència mèdica i no va trobar cap lloc a prop per poder fer una trucada a l'ambulància.
1: I mentre la seva dona s'estava morint, ell va inventar la cabina telefònica.
0: Home, ho va fer a posteriori. Ah. Després de que es morís, llavors va dir, hòstia, d'inventar alguna cosa perquè a ningú més li passi el que li ha passat a la meva dona. Ah. L'invent d'en William no arriba a Europa fins al 1924 i, evidentment, arriba a Londres. Giles Gilbert, un arquitecte anglès de prestigi, guanya un concurs públic per dissenyar les cabines telefòniques de la ciutat. És a qui li devem el mític disseny de la cabina telefònica vermella de Londres, que s'ha acabat convertint en una icona de la cultura anglesa.
2: Home, molt més ben parides que les d'aquí, eh?
0: Sí.
2: Les d'aquí, m'agrada les d'aquí. Són bastant cutres, eh?
0: També depèn una mica de l'ús que se li dona a la cabina, perquè les d'aquí es feien servir per tot menys per trucar, eh?
2: Sí.
0: Nanos joves fumant porros a dintre.
2: Sí.
0: Perquè es veu que l'efecte cabina col·locava més.
1: Oh.
0: Aquillos adolescents morrejant-se dintre la cabina. Anar escrivint Cristian i Johnny Forever. Allà, terrible. Borratxos del poble pixant a dins la cabina.
1: Molt de pixera i
0: tot això.
1: Cabina.
0: Les cabines telefòniques es van estendre i popularitzar a partir de 1960. I si busqueu informació a tot arreu, trobareu que la primera cabina es va instal·lar a Madrid el 1928. Però trobareu això perquè la història l'escriuen els vencedors. A Barcelona... A Barcelona, a principis de segle, algunes porteries d'edificis de pisos ja tenien cabines telefòniques.
2: Toma.
0: Com la que encara es conserva al número 188 del carrer Mallorca.
1: És veritat, això?
0: És veritat.
1: Oh.
0: És una cabina de fusta modernista, molt més maca que les de telefònica. Molt més maca.
2: I tant.
0: I tenia un número adjudicat, el 3531, concretament. Llavors tu trucaves al 3531 i s'hi posava el porter de l'edifici.
1: Sí, digui, per qui demana?
2: Sí, jo voldria parlar amb la Mercè.
1: La Mercè viu al tercer primera.
0: Llavors, el porter trucava per l'interfon al tercer primera, la veïna o el veí en qüestió baixava físicament a la cabina telefònica de la porteria per poder atendre la trucada.
2: Maco, això, eh?
0: És preciós.
2: Jo m'agradaria que tornés, això.
0: Sí, mira, seria ben maco. Més tard es van estendre per tot arreu. Hi havia una llei que obligava Telefònica a instal·lar com a mínim una cabina a tots els pobles de més de 1.000 habitants.
2: Mm-hmm.
0: Muntanyola no ens hagués tocat.
2: Ja.
0: Són 800, vull dir que no.
1: Encara ara, eh?
0: Sí, encara ara són 800.
1: Sí,
0: sí. Malauradament, pels nostàlgics, fa 3 anys que ja no queda cap cabina, eh? Algunes sí que s'han mantingut com a peça de museu, gairebé, però els telèfons de les cabines ja no estan operatius.
2: Quina llàstima.
0: Sí, eh?
2: Jo ho trobo a faltar.
0: Era maco, això.
2: Hòstia, sí, anar pel carrer. Va, truquem. I trucaves, posaves un duro...
0: I foties bromes.
2: I foties bromes.
0: Bàsicament. I així es passava la tarda.
2: I així hem arribat.
0: Carles Uriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Sabeu que la primera trucada de llarga distància que es va fer a la península Ibèrica va ser a Catalunya?
1: Home, visca Catalunya!
2: Visca!
0: Va ser una trucada entre Barcelona i Girona.
3: Mira.
0: Es va fer el 1877 i ho hem d'agrair, bàsicament, a Francesc Dalmau.
4: En Paco.
3: En Paco.
0: Sí.
3: El Paco Dalmau.
0: El Paco Dalmau. Era un personatge ben curiós. Un home nascut a Manresa que es va convertir en el primer òptic de Catalunya.
3: El primer òptic?
0: El primer òptic. Francesc Dalmau tenia una botiga a Barcelona on venia ulleres, venia telescòpics i... Telescòpics.
3: Sí.
0: Telescòpics.
3: Telescòpics.
0: De tota la vida. I també venia aparells per crear il·lusions òptiques, també. Era un personatge inquiet que va aconseguir un aparell d'Edison per l'Escola d'Enginyers Industrials de Barcelona.
3: Mira, vaig que comprar un aparato a l'Edison i me l'emporto a Catalunya.
4: Està bé.
0: Això el Francesc.
3: Francesc Dalmau, el Paco, el Paco Dalmau. Paco.
0: Francesc Dalmau, juntament amb l'enginyer Narcís Xifra de Girona...
1: Això és un institut.
3: El... Ah, sí?
1: És un institut.
3: Doncs és per aquest senyor.
1: Ara
3: ja sabràs de què va.
1: Ara ja sabràs qui és.
0: El dia de Sant Esteve de 1877 van creure que era el millor, que el millor pla d'aquell dia era intentar fer la primera trucada de la història a tota la península.
3: És que per Sant Esteve, si no, un cop t'has fotut els canelons,
0: sí,
3: què fas?
0: Sí, sí.
3: I si féssim la primera trucada de la història?
0: Fem-la.
1: No, ara, també pots escreixufar el sofà i mirar Nadal a tres bandes.
3: És que no ho fan, ja no ho fan.
0: Ja no ho fan, tampoc.
3: Bueno, i el 1877 no hi havia TV3, encara.
1: S'ha perdut tot.
0: En Francesc Dalmau i el Narcís Xifra van decidir que aquell Sant Esteve es trucarien per mitjà d'un cable de coure des de l'estació del ferrocarril de Barcelona fins a Girona.
3: Mira.
0: Concretament, la trucada es va fer a 2:15 del vespre.
1: Ai, què es devia
0: què
1: dir?
0: Què us sembla?
1: No sé. No sé.
3: Que els canelons.
1: Narcís, me sents, Narcís?
2: Sí.
1: Me sents? Que heu dinat canelons, vosaltres?
2: Sí.
1: Narcís?
2: Sí, sí, sí. I vosaltres?
1: Canelons, i vosaltres?
2: Nosaltres canelons.
1: Canelons.
2: Sí, canelons.
1: Ha menjat canelons, què diu?
2: A Barcelona també canelons.
1: Hem menjat canelons. Jo qui sóc, el de Barcelona, el de Girona?
2: Ah, no sé,
1: ara m'he
2: no
1: perdut
2: sé.
1: Jo.
3: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer.
5: Avui ens visita una sàvia per conèixer, una persona per les mans de la qual hi han passat pràcticament tots els membres del regne animal i vegetal. Un artista visual que tant et pot dibuixar la flor més petita com el mamífer més gros.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Bruna Dinarès.

0: Bruna, què tal? Què has menjat per esmorzar avui?
1: Ostres, és veritat que fas aquesta... Mira, quedaré molt bé. Pa amb pernil dolç.
0: Pa amb pernil dolç, bueno.
2: Has quedat sí. Molt bé.
0: Has quedat sí, molt sí, bé.
1: Sí, sí. Cada vegada et diuen advocats i...
0: Sí,
1: oh, menjar de pinso d'aquest de...
0: Sí, hi ha gent que fa coses molt modernes, però sí. Pa amb pernil dolç...
3: És de tota la vida, jo ho faig molts dies.
0: Pa amb pernil dolç.
3: Pa amb tomàquet amb pernil dolç.
0: Sí, sí. Ha de ser bo el pernil dolç, per això.
3: Sí, però a mi m'agrada bastant la merda aquesta que... Prata de pernil dolç.
0: Aquell pernil dolç que posa... Hi ha un 2% de porc.
3: Massa porc.
0: Ja és massa.
3: Massa, ja és massa.
0: Aviam, Bruna, pels que no en tenim ni idea de dibuixar, tu fas dibuix científic.
1: Sí.
0: Quina diferència hi ha entre la il·lustració científica i la il·lustració normal, si és que es pot dir normal o n'hem de dir normal?
1: La mirada.
0: La mirada.
1: Ai. Sí, o sigui, la il·lustració científica és, dins de tota la il·lustració, és una branca que fa servir les eines de la il·lustració, les eines de l'art,
0: sí.
1: Però... la mirada o l'enfocament és científic. O sigui, és el màxim de realista... Bueno, depèn de per qui dibuixis, però el màxim de fidel a la realitat possible.
0: No pots dir, jo l'estornell el veig d'aquesta manera.
1: Exacte. Aquí el color que tu t'imagines...
0: No importa. Ha de ser aquell.
1: Exacte.
0: Igual que... I com et documentes per dibuixar els animals i les plantes que dibuixes? Vas a donar vols pel bosc?
1: Sí. Si tens sort que allò que vols dibuixar és algo que és fàcil de veure,
0: sí.
1: No? Si és una planta, si és un arbre, si és alguna cosa que puguis observar fàcilment, l'observació directa és la millor. Però, clar,
0: sí, però també
1: vegades...
0: els animals tampoc s'estan quiets, els animals.
1: Per això, si has de dibuixar un gat salvatge, que si no tens una càmera de fotos trampeig i gent que la va buscar, no sé que vagis a un centre de recuperació de fauna, poc en directe el veuràs. Llavors és a través de fotografies...
0: Ara estava pensant, perquè mort també et deu servir mort. S'està quiet mort.
1: Sí.
0: No sé si has matat mai un animal per dibuixar-lo.
1: Aquí no hi he arribat.
0: No.
1: Però dibuixar animals morts, sí.
0: Sí?
1: És a dir, aquests llocs que són una mica creepies i que són una mica d'allò del Museu d'Arder, per exemple.
0: Sí.
1: No? Aquests museus que tenen animals dissecats, sí, es fan servir molt com per poder fer l'observació directa, però clar, mai és el mateix.
0: Clar, clar.
1: És un animal que està...
0: Sí, perquè els dissecats tenen com una mirada estranya, eh?
4: Sí, foten un angúnia a mi.
0: Sí.
1: Vidriós,
4: eh? Ah, sí.
1: I una olor de naftalina,
4: sí,
1: també.
4: Sí, sí, sí.
0: De petita ja tenies clar que et volies dedicar a dibuixar?
1: És algo que sempre m'ha agradat. Però no és la meva professió principal. Però sí, és algo que jo ja de petita, quan anava de vacances o això, sempre feia moltes llibretes de viatge. Uh-huh. Ja és una cosa que m'agradava molt, també per tradició familiar. Vull dir, a casa meva són...
0: Ja eren dibuixants.
1: Molt, bueno, són molt, molt curiosos.
0: Curiosos.
2: Observadors de la natura. I
1: sí,
2: així,
1: sí, sí, sí. El que passa que després, això, jo me n'he anat... O sigui, la il·lustració científica no és la meva professió principal.
0: No és la teva principal perquè entenc que no es deu pagar molt bé, tampoc, la il·lustració científica.
1: Exacte. Tinc, per tant, la sort, o la desgràcia, bueno, de poder... Ja tinc la meva feina. Faig temes de formació, treballo al Centre d'Art Contemporani amb temes d'educació artística.
0: Ah, no estàs tan lluny per això del que fas, diguéssim.
1: No, però llavors, per tant, sí que ho entenc com una professió i, evidentment, les feines han d'estar remunerades i tal, però puc prendre-m'ho amb calma.
0: Uh-huh.
1: Això és com...
0: Perquè què pots tardar a dibuixar un conill, per exemple?
1: Mira, depèn de si la part de la documentació la tens fàcil o no. És a dir, hi ha il·lustradors científics que venen més de la vessant de la ciència i després s'han anat formant més amb la part artística. Jo vinc de la part artística. De fet, soc del RAM perquè vinc de comunicació audiovisual com a carrera.
0: Ah, mira. Ah, mira. Que... Però tu la devies acabar, a diferència meva.
1: La vaig acabar, veus? Sí. I llavors vaig fer un màster d'il·lustració científica. Però, clar, com que no és la meva feina principal, puc entendre-ho també com una passió.
0: Uh-huh.
1: I puc prendre'm el temps que vol dir que no és allò que hagis d'entregar una cosa per allà. Bueno, sí, clar, quan tens dates d'entrega, evidentment.
2: L'has d'entregar,
1: sí.
2: Clar.
1: Sí.
0: Però, per exemple, l'animal que has tardat més a dibuixar, quanta estona has pogut tardar a dibuixar un...
1: Doncs mira, si m'he de documentar... Normalment, la part de documentació i la part de dibuix m'ocupen més o menys el mateix. I això vol dir unes 15-20 hores.
0: 20 hores per fer un conill, per exemple.
1: Sí.
2: Menys d'un dia.
0: Però quin és l'animal més difícil de dibuixar? Hi ha un animal que diguis, hòstia...
1: Mira, la llebre, justament.
0: La llebre?
1: És bastant complicada, perquè ja té com tres textures de pèls diferents, segons si està...
0: Estem, és que clar, anem molt al detall, eh?
3: No, no, sí,
0: estem
3: sí,
0: anant molt al detall. Tres textures de pèls.
3: Una llebre a la Royal, les dibuixo?
1: Normalment les dibuixo quan encara estan una mica més.
2: Però, vull dir, un cop dibuixada una llebre, dibuixades totes, no?
1: De fet, és la gràcia de la il·lustració científica. Tot i que m'han fet encàrrecs d'animals concrets, o sigui, per exemple, el més raro que m'han demanat mai és... un agaporni.
0: Un agaporni?
1: Se'ls havia mort.
3: O sigui, hòstia.
1: És una mena de...
0: És un, com un periquito petit, amb unes galtes vermelles.
1: Sí, i se'ls havia mort i no, i volien un... Per tant, aquest era...
0: Volien un dibuix del seu agaporni.
1: Un dibuix del seu agaporni per tenir-lo, no sé.
0: I tu creus que si els dones un dibuix d'un altre agaporni haguessin dit, aquest no és el nostre?
1: No té aquella mirada, poder. No, no, no sé. Però vull dir que la il·lustració científica, en principi, el que vas a buscar és com l'ideal d'aquell animal.
2: L'ideal.
1: Com, sí, l'estàndard de bellesa d'una llebre.
2: Però vull dir, la feina es va acabant, doncs.
3: Quan els hagis fet tots,
2: clar.
4: Disculpeu una cosa. Sí. O sigui, abans has dit que la llebre tenia tres textures de pèl i no has definit on eren. Estic encuriosit per aquest tema.
0: És bona, és bona, és bona.
1: El pèl de la panxa, diguem, és com una mica més... És la que és més fina, sí, que la tenen protegida, i després a la part d'aquí als costats és una miqueta més dura, i a sobre hi tenen una protecció, que és la que fa que també bueno, és més dur, el pèl no es mullen tant.
0: Al final acabes aprenent moltes coses de biologia, entenc, no?
1: Sí, sí.
0: Només dibuixant. I éssers humans en dibuixes?
1: N'he dibuixat, però...
0: També busques l'ideal, diguéssim?
1: Clar, no, els encàrrecs que he tingut de persones són persones concretes.
0: Ah, que no són ideals.
1: I aquí ja no m'he sento tant...
3: Jo puc demanar foto amb un xoriguera?
1: Exacte. I llavors el que passa és que és molt difícil que en xoriguera, quan es vegi en un dibuix, s'agradi. S'hi vegi.
0: Això és impossible, això.
2: Bueno...
0: Això és impossible. No, ho dic, parlo... A mi em van fer una caricatura de petit i una mica més li foto un gec d'hòsties a aquella dona.
1: Ah, clar.
0: Dic, jo no els tinc, aquestes orelles.
1: Però si llavors...
2: Una caricatura?
0: Sí, però massa. Per una criatura de la meva edat. Ah, saps què vull dir?
3: Encara,
0: era un nen de 7 o 8 anys.
3: Encara ho tens dins clavat.
0: Una il·lusió de Déu amb la caricatura, i com me la va ensenyar, dic, vés a la merda, que tinc 7 anys. I sort que més o menys, mira...
1: Doncs mira, però... aquell il·lustrador es va poder com quedar que era caricaturista.
0: Sí.
1: Però si tu intentes fer un realista i fas les orelles d'una persona que té unes orelles molt grosses, molt grosses, dirà, hosti, quines orelles més grosses. I si li fas petites, dirà, no m'hi veig, eh? No sóc jo.
5: Però dius que busques l'estàndard, no? Quedaríem tots bé. Quedaríem tots com pivots.
1: És que amb un humà, un estàndard, aquí ja em poso amb temes...
0: És molt difícil.
1: Intento no ficar-me en aquest jardinet.
0: No ho facis. Escolta, tornant a la il·lustració científica, qui determina si aquell dibuix és realista i és exactament com ha de ser l'animal?
1: Depèn de l'encàrrec que et facin i de qui te l'estigui fent. Moltes vegades has de treballar al costat d'un científic. Però, clar, és molt diferent fer una il·lustració científica que anirà per divulgació de, per exemple, un plafó que anirà en un parc natural, però que és per qualsevol persona que no sigui entès en allò, sí, o si és una il·lustració que va a dins d'un llibre encarat científic.
0: Que això els que llegeixen saben de què va.
1: Clar,
0: aquí et poden pillar si li fots la pota més llarga o més curta a la llebre.
1: Sí.
0: Escolta, has il·lustrat diversos llibres, entre ells un que m'agrada molt. Les coses que creixen.
1: Sí.
0: Les coses que creixen és el llibre del Godai Garcia, que és un llibre preciós, molt cuidat, que parla de les diferents plantes que tenim al nostre voltant, i tu has dibuixat les plantes.
1: Mm.
0: Quina tècnica és això? Pels que no hi entenem, com està dibuixat?
1: Això és aquarel·la.
0: Aquarel·la, eh?
1: Mm.
0: És la tècnica que fa servir normalment?
1: És la que m'agrada més i la que faig servir normalment. Però, clar, això vol dir que clar, és una tècnica... necessites molta paciència per fer aquesta tècnica, no? Perquè és una tècnica de capa i capa i capa. I després, com que no és una il·lustració digital, s'ha de digitalitzar. O sigui que després hi ha la feina d'escanejar i netejar tot el voltant del paper, diguéssim.
0: Clar, perquè normalment treballes, o sigui, aquarel·la és en pintura, i no sé si amb llapis també hi treballes, o treballes directament amb tauleta digital.
1: No. Per això deia, com que tinc, diguéssim, la sort de no poder... de poder-hi dedicar... Bueno, per exemple, per fer aquest llibre vam estar-hi quasi bé un any, des de que li van fer l'encàrrec.
0: Ostres, s'ha de pagar molt bé un any,
2: Collons, i tant.
1: Sí, es paga...
4: Hi ha hagut una cara...
1: Paga,
5: sí, una pausa interessant.
1: Sí, però ja, clar, la il·lustració científica, a més... La il·lustració està molt mal pagada en general.
0: En general.
1: En general. Però la il·lustració científica passa això que deia, que la meitat del temps, quasi bé, és la part que no es veu. Mm. Tu penses... Quan es comença una il·lustració, penses, doncs, amb l'esbós, no? Primer fas un dibuix, més o menys, i després el passes a net i després el pintes. Però hi ha tota una feina que més o menys dura el mateix, que és la part aquesta que dèiem de la documentació.
0: Quan dèiem els animals més difícils de dibuixar, els insectes, per exemple, no carda molta angúnia dibuixar segons quin insecte?
1: Sí, sóc poc aprensiva,
0: sí.
1: Però sí, per exemple, i que n'has de saber molt per dibuixar insectes.
0: És que tenen moltes coses, eh? Uns 100 peus, per exemple.
1: O, per exemple, una vespa asiàtica, sí. El mascle i la femella es diferencien perquè, ara no recordo si és el mascle o la femella, que deixis
0: malament,
1: però bé, no?
3: Foli.
1: Però en les antenes tenen una secció més uns que els altres.
0: Sí.
3: És el mascle per mirar el futbol.
2: És la femella.
3: És per mirar el futbol.
1: Sintonitza més, no? Clar.
0: Hòstia de Déu. No, i les flors entenc que són una mica més fàcils, perquè almenys no estan quietes.
2: No, sí, bueno, però si fa una mica de vent...
1: 20 hores, eh?
0: 20 hores, 20 hores per dibuixar una flor, eh? De plantes m'agrada molt el dibuix de la Vallera de la Passió, que de fet és una planta molt curiosa, no? La Vallera de la Passió.
1: Sí, bueno, totes les orquídies són un món. Mm-hmm. Clar, cada orquídia s'associa a un... O sigui, només la polinitza un tipus d'insecte, que, per tant, s'hi assembla d'alguna manera. I entre elles, com que també hi ha com moltes hibridacions i això, és molt difícil trobar. Perquè per fer les il·lustracions científiques, lo important és, per exemple, que aquesta vallera doncs, tingui els colors màxim fidels a la realitat. Però si tu et mires... set fotos de balleres diferents.
0: Són diferents.
1: I has de saber quina és aquella, això que dèiem, quina és l'estàndard, no?
0: Clar.
1: Una serà més clara perquè s'ha hibridat amb no sé què, perquè li dona més el sol, perquè el que sigui.
0: A mi m'agradaria només dibuixar per tenir un estuig d'aquells de colors també per ells.
3: És molt guapo.
0: A vegades entro a les llibreries aquestes, veus aquells estuixos.
2: Oi, són cars,
5: jo m'ho compraria tot.
0: Allò tan ben posat i carda una bona olor.
3: A la meva filla, els Reis, hi van passar un i no li vaig deixar mai gastar ni un llapis. Toquis això, que és preciós, això,
0: sí. És que emprenya quan comencen a desordenar-ho tot.
3: Ai, pintar quatre bestieses.
0: Hòstia, que estan ben ordenats, que són macos.
1: Sí, jo a mi em perden les botigues aquestes de...
2: Un carandaix.
1: És que, a més, quin nom.
2: En canvi, jo pintava amb un alpino.
1: No queda tan bé, no té tant màrqueting.
0: En tens de fato d'aquest a casa, sí?
1: Sí, massa. Bueno, és això, vaig amb una... se m'acaba un color d'aquarela i vaig a comprar-me un color d'aquarela i em compro mitja botiga.
2: Carandaix.
0: És la marca bona, aquesta?
3: Sí, home,
0: sí? Això... sí que hi enteneu. Pintes tu, Xuriguera?
5: Fas de tot, eh?
0: Què pintes?
3: Unes bones merdes.
0: Em podies haver portat una i la Bruna hagués valorat.
2: Però em fa vergonya al costat d'aquesta senyora jo portar-li una pintura de les meves.
0: Però fas científica?
2: Què collons científica? faig pintura així, rupestre.
0: Rupestre, és un bon estil.
2: Bueno, m'agrada pintar i no m'ho puc permetre, no?
0: Sí.
1: Bueno, és que és gràcia, no?
0: Exacte.
1: Vull dir...
3: No, vull dir que tot el que siguin... Saps? Que t'allunyi de la droga.
6: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Bruna, va, que si encertes la resposta avui t'emportes una llangonissa Ral de Vinyó, gentilesa de Vera, que són els patrocinadors oficials de la Renaixença. La paraula d'avui és aurt. Aurt.
1: Vale.
0: Aurt, expressió de comiat típica de l'Aran.
2: Bueno, doncs tu, res. Aurt, que vagi bé.
3: Aurt,
2: que vagi bé.
0: Bé, aurt, aliment de consistència cremosa derivat làctic a base de fermentacions.
3: Per més invents que facin, el meu aurt preferit és el de plàtan.
0: O ser aurt, cop, topada brusca.
5: El meu cosí es va fotre un aurt amb la finestra i es va esbarrar el cap.
3: Sí, bueno. Estic aquí rient.
0: Bé, o ser...
1: Home, per descart diria la C, però...
0: Correcte! De veritat?
2: Una altra llangonissa que se'n va.
0: Aquest programa, des de que si l'encerta el convidat s'emporta la llangonissa, no ha fallat mai més ningú, eh?
5: Ningú! Tots l'encerten.
2: Aurs, llangonissa!
0: La llangonissa per tu. Bruna, continua amb els teus dibuixos fantàstics. Et anirem seguint allà on publiquis. I res, gràcies per venir a compartir una estona aquí a la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Si vols venir a públic a la Renaixença, entra al correu portal i omple el formulari. Només cal que tinguis més de 16 anys i entenguis el català.
2: Peyu,
0: digue'm.
2: Avui no parlàvem de la cabina telefònica.
3: Tarda de rato que no s'ha dit res de la cabina telefònica.
0: Un moment, ara hi anem, Mercè. No sé quina relació hi pot haver entre una cabina de telèfon i el món audiovisual.
5: Moltíssima, moltíssima. El cinema ha convertit la cabina telefònica en un espai dramàtic.
0: Sí.
5: És curiós perquè, tot i estar en un espai públic, dins la cabina es gaudeix d'una, no?, de, sí, d'una certa privacitat.
0: Tu veus una escena d'un tio parlant per telèfon en una cabina i és intrigant.
5: Clar, i a més, això és el carmelet per tots els guionistes i tots els directors, perquè a dintre la cabina pots dir el que vulguis, pots gaudir de la intimitat, però estàs a tiro de càmera de tothom.
0: Clar, perquè és de vidre.
5: Perquè és de vidre. O sigui, que parlem de cabines telefòniques que han fet furor al cinema.
0: Sí.
5: El 1972, l'Antonio Mecero roda La cabina.
2: Oh, sí.
0: T'agrada aquest?
5: Què?
2: No, no? El vaig veure de petit.
0: Sí?
5: Què?
2: No en tenia res.
5: No, perquè de petit no ho pots veure, això.
2: Collons, a mi
5: ho has de veure de gran.
2: Estic malalt, per culpa d'allò.
0: Sí? Torna't a la mirada, de gran.
5: Torna't a la mirada.
0: Sí.
5: Jo l'he revisat la setmana passada.
2: Fa molta por.
5: És una obra mestra de la televisió espanyola, a mig camí entre la comèdia, el surrealisme i el terror claustrofòbic.
0: Ja ho buscarem.
5: És molt, molt xula. La podeu trobar al YouTube.
0: Mira.
5: Està protagonitzada per José Luis López Vázquez, que és l'actor protagonista, i entra en una cabina nova que apareix a la plaça, en un barri obrer.
0: Sí.
5: I es posa a dins per fer una trucada.
0: Mira què han ficat. Bé,
5: no li funciona el telèfon,
0: sí,
5: i entra allà dins i no en tornarà a sortir mai més.
0: Ai, mare, quin patir de pel·lícula.
5: Us la recomano molt,
0: quin patir,
5: eh?
0: Quin patir, no.
5: Més pel·lícules en què la cabina és un element principal. Phone Booth, per
0: sí,
5: exemple. Es va estrenar aquí com a Última llamada.
0: En català no la tenim, aquest.
5: No s'ha doblat en català.
0: Vaja.
5: I la va dirigir el Joel Schumacher, yep, i el protagonista és el Colin Farrell.
0: Mm.
5: Aquí la cabina es torna a convertir un altre cop en una trampa. El protagonista rep una trucada des de la cabina i allà descobreix que si penja el telèfon, el maten.
0: Unes ganes de patir, també.
5: No, escolta.
3: Sí, ja t'ho juro jo, eh? Vam veure una pel·lículota, va, vinga, ben dinat, no sé què, i comença aquests patiments i aneu la merda. No,
0: és com aquella de l'autocar, que si para l'autocar explota...
3: Ah, sí,
0: a mi m'atabalen.
5: A mi aquesta em va fer, pensar...
0: Molts nervis.
5: Para i gero la merda tot. Una més. No podem parlar de la unió entre cabines telefòniques i cinema sense parlar de Matrix.
0: Matrix? No l'he vista.
2: Home, i tant.
3: Una mandra.
5: No l'heu vist,
0: eh? Jo no l'he vista.
5: Gràcies, Xuri. Aquí la cabina deixa de ser un lloc de confinament per convertir-se en una porta d'escapament. Quan els personatges despengen el telèfon de la cabina, passen del món virtual al real.
0: Sí.
5: M'estàs mirant encara de...
0: Bueno,
5: no
0: l'he vista, però vaig seguint.
5: trobo bonic que una de les tecnologies més antigues la clau per fugir del món digital.
0: Està bé, està bé.
5: Què us sembla?
2: És filosofia pura, aquesta.
5: És filosofia pura.
2: Sí. No diu res de Memòries d'Àfrica?
5: No diré res de Memòries d'Àfrica. Però tornem a les cabines.
0: Superman,
5: i...
0: no?
5: Ara.
2: Home,
5: Una persona que ha fet ús... Bueno, una persona, és extraterrestre, no? Un extraterrestre que ha fet...
0: És extraterrestre, en Superman?
5: No, és de Krypton.
2: Clar, que és extraterrestre.
5: És de Krypton.
0: Primera notícia.
2: Qualsevol dia el trobarem a Montserrat.
0: Un 11 de setembre, allà a l'Arnau, si ens apareix en Superman, avisa'ns.
7: Ja va venir un dia.
0: Superman es canviava dins d'una cabina telefònica.
5: Sí. I això m'ha portat a la pregunta de on ens canviem els actors i actrius.
0: Déu-n'hi-do.
3: I per fer aquesta pregunta t'has hagut de fotre tot aquest rotllo.
5: Ai, sí, noi. Mira, ai, noi. No et vull explicar moltes coses. Si no t'agrada, vés a un altre bar.
0: M'agrada molt el caràcter de la cambrera.
3: Sí.
0: S'ha fet el bar molt seu, eh?
3: Sí, això està bé.
0: Està bé.
5: Ara ja m'he perdut.
0: Tu t'has canviat en algun lloc estrany?
5: Jo, mira, tots aquests, normalment a tres els... segur. Dels tres que et diré, dels quatre que et diré, tres segur.
0: Els actors ben parits normalment tenen un motorhome.
5: Normalment tenen les caravanes aquestes, però això ja us en parlaré un altre dia.
0: Sí.
5: Ja us en parlaré un altre dia. Això només s'ho poden permetre les produccions grans. Ah. Els que fem de tot, els que tenim batalla...
0: Els pobres.
5: Sí.
3: Els que som aquí, vaja.
5: Els que fem bolos de carrer, sabem que qualsevol lloc és bo per canviar-se.
0: Sí.
5: Així que m'he passejat pel plató com si fos ahir i vaig sovint. Cada vegada menys.
0: Ai.
5: Pel plató com si fos ahir, a veure si trobava actors que s'havien canviat en llocs estranys.
0: A veure.
5: No? Per exemple, el primer que sentireu és David Bert.
0: Sí.
5: I quan començava la seva carrera feia un espectacle de comèdia de l'arte, un tipus de teatre que sempre es fa al carrer.
0: Sí.
5: I li va passar això.
7: Ningú de l'Ajuntament va pensar que els actors s'havien de canviar i al final vam haver d'anar al bar que hi havia en aquella plaça, al lavabo, però clar, era un lavabo petit i allà arribaves tu amb la teva roba del personatge, ja havies de tancar-te i en aquell moment pues, has de canviar-te i posar-te la roba de comèdia de l'arte, que ojo.
0: No és una samarreta, eh?
5: No, clar, diu ojo perquè el vestuari de comèdia de l'arte acostuma a ser voluminós i és màscares. Difícil posar-te'l.
0: Exacte.
5: Bueno, potser la màscara se la posava fora, però aquelles cargues i aquelles coses, doncs costa. A veure, jo vull fer una crida des d'aquí.
0: Sí.
5: Ajuntaments de Catalunya, eh? Penseu que els actors, les actrius i els músics i gent de mala vida hem de trobar un lloc per canviar-nos.
0: I per pixar, perquè no hi ha res més trist a la carrera d'un professional que pixar amb una ampolla abans de sortir darrere l'escenari.
3: I que el moment que estiguis fent això t'entri la regidora de l'Ajuntament a saludar.
2: I això és veritat.
0: I això ha passat?
3: Això ens ha passat.
5: És molt fort.
3: I mentre aquest es troba així, l'altre de fàstic vomitar per la finestra.
2: Al mateix moment.
3: Al mateix moment. Que ara se'n recorden allà.
5: Hosti, noi.
0: Es pot dir el poble o no?
2: Sí, això és
3: a Tarragona.
2: Sí, a Falset.
0: A Falset, eh?
5: Salut a la regidora de Falset.
2: Fa anys.
5: Seguim parlant amb la gent del Com si fos ahir. Pugem un graó més. Escolteu on es va haver de canviar la Carlota Alsina.
8: Al mig del carrer. Al mig del carrer i em custodiaven amb una tovallola perquè justament havia de ser un canvi ràpid. I tan ràpid que em vaig despilotar allà al mig.
0: Escena molt maca, també. Eh?
2: Sí,
5: però, a veure, no us heu hagut de canviar vosaltres al carrer?
0: Sí.
5: Perquè jo moltes vegades.
0: Sí.
5: De fet, en un dels últims rodatges que he fet em van dir no, canvia't aquí darrere el biombo. I estava en una habitació tancada. Dic, no, ja em canvio aquí. A mi m'és igual. Diu, clar, que tu ets de teatre. En plan que els de teatre ens despilotem a qualsevol lloc.
0: Els de cinema són més senyorites.
5: Són més recatats. Un altre que vaig parlar va ser en Biel Duran i em va respondre això.
9: M'he canviat en un tanatori perquè a vegades gravem enterraments i llavors t'has de canviar el tanatori. A vegades hi ha el moric i el vetlla al costat mentre tu estàs passejant amb gallumbus.
0: Bueno, mira, està bé.
5: Un tanatori és difícil de superar, no
0: tens,
5: creieu?
0: Tens intimitat, perquè l'altre no mira.
5: És un bon lloc. Tens cafeteria, també. Tens unes necessitats bàsiques cobertes.
3: Si estàs cansat, t'estires.
0: Exacte. I si la gent plora, no és per tu.
5: Exacte. Però el lloc més curiós on s'ha canviat algú del món de la faràndula se l'emporta la Rosa Voladeres, que em va explicar que fent un espectacle de carrer a Berna, Suïssa, es va haver de canviar... Escoltem-ho perquè és millor que ho digui ella.
10: Ens va tocar dormir i canviar-nos i preparar-nos tot el maquillatge, el vestuari i tal, en un búnquer, ben protegits. O sigui, ja podia esclatar qualsevol tema, que esperem que no esclati mai a la vida, però nosaltres allà tots trajats, tots pintats i tots a punt per anar a treballar. Sí.
5: Un búnquer, eh? Us heu canviat mai en un búnquer?
0: No, perquè jo quan ho feia no em canviava.
5: Mercè per Martínez. Tant, ja ho heu vist. Al cap i a la fi, qualsevol lloc és bo per transformar-se i fer que comenci l'espectacle.
0: I tant que sí. Moltes gràcies.
3: Bravo.

0: guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. They played it left hand.
1: Què està sonant, Arnau?
2: Això és Ziggy Stardust, una obra referencial de l'artista londinenc David Bowie. És la peça més coneguda de l'àlbum The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
1: Nano, déu-n'hi-do, difícil, difícil, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.
2: Ja no es fan títols així,
1: No.
3: Es dona amb l'últim d'en David Bowie.
1: Sí, l'últim d'en David Bowie, ja està.
2: Durant la sessió de fotos per la confecció de la portada del disc, David Bowie es va posar dins d'una cabina telefònica vermella a Haddon Street, a Londres. Aquella imatge es va fer servir com a contraportada del disc i va ser tan icònica que es va convertir en un lloc de pelegrinatge dels seus seguidors que visitaven la cabina i replicaven la foto del seu ídol.
1: De veritat que la gent no tenen feina, eh? Claro. Anem allà a fer-nos la foto de la cabina.
3: Ets igual que en David Bowie, eh?
1: Igual.
3: T'has quedat igual.
4: A veure si ho faran amb el semàforo d'Arbúcies amb tu.
3: Aquesta idiotesa tan grossa que acabes de dir.
1: Que has tret un disco que surt un semàfor.
3: No, és que no sé per què ho dic.
1: Mare de Déu.
3: Anem a mitja part.
5: Ha dormit poc.
4: Us l'encardeu de tot.
1: Escoltem a David Bowie i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la primera victòria electoral de Jordi Pujol.

0: El gos que us porto avui es diu Mec.
1: Mec.
0: Mec.
1: Mec.
0: Viu arrupit i és un dels gossos més estilosos que han passat pel programa.
2: A veure, aviam, amb Mec. Mec. Aviam, sí. Oh,
3: que,
2: oh. Oh.
3: Què és això?
0: No rigueu del Mec.
2: Ai, ai, ai.
3: És això.
0: Però no hi enteneu gens d'estil.
4: Vaig tenir un hàmster que s'assemblava.
0: En Mec és de la raça crestat xinès. I com heu pogut comprovar, només té pèl al cap i a les potes.
2: Sí que quan el veus no sembla que sigui de rupit, així d'entrada.
0: No, d'entrada.
2: Però déu-n'hi-do.
0: La resta del cos és així com un kiwi, no?
2: Sí, sí.
0: Com si estigués rapat.
2: Sí.
0: I d'aquí li ve el nom, Mec.
2: És Mec.
0: Mec, com barba Mec, sense pèl.
2: Ah, amiga.
5: Que seria cos Mec.
2: És Cosmec, en comptes de barba.
0: És Cosmec. És Cosmec, exacte. En Mec és un gos molt viatjat. Però no deixa de ser un gos. Com aquella vegada que l'Esther se'l va endur fins a París.
2: Fixa't.
0: Estaven de visita per Notre Dame i el Mec es va tornar boig i va començar a perseguir tots els coloms de la plaça.
2: Mira.
0: I els francesos estaven escandalitzats veient... No s'ho podien creure.
3: Allé, allé, allé, le perro, le perro.
2: Perro, eh?
3: Sí, és que no sé com es diu.
2: Le chien, le chien.
3: Ah, sí, le chien, és veritat.
5: Ens va perfecte que en Mec es conegui París perquè avui hi tornarà. També ens va, com en ell el dit, que en Mec sigui un gos tan estilós, ja que passejarem pel Museu del Louvre.
2: Passeig de categoria, avui.
6: Bueno, es veu que anem molt a menys, eh? Aquest...
2: Ah, sí? El Louvre està molt deixat.
6: Ui, em fa una pudor de pixats.
2: Molt bé. La gent es pixa al museu. Els francesos,
6: Déu-n'hi-do. Canviant molt, eh?
2: Sí.
5: Ens situem el 22 d'agost del 1911. El que en principi ha de ser un dilluns normal i corrent es convertirà en un dia que modificarà els llibres d'història de l'art per sempre més. El dia que un quadre es va convertir en un símbol de la cultura pop.
2: Avui passegem el gos pel robatori de la Gioconda.
6: Ostres, això és...
2: És gros, això.
3: Ja veuràs quina trama hi haurà aquí.
2: Això
3: és la música d'Amélie, eh? És la pel·lícula Amélie, això.
2: En Mec comença el passeig remenant la cua pels carrers de París. S'hi sent còmode en aquell ambient. L'any 1911, els diversos moviments avantguardistes encapçalen les transformacions artístiques d'Europa. I ja sabeu que París és el seu principal exponent.
3: Sí.
2: Un gos tan estilós com en Mec hi encaixa a la perfecció. Després de passejar per la Rue de Rivoli, ens plantem davant del majestuós Palaç du Louvre.
6: Oh, quina puta pixat!
2: Que no, és ara que s'hi pixen,
3: abans no.
2: Avui, però, no podrem entrar-hi al museu. Es veu que està tancat al públic, només hi ha els treballadors. Per sort, nosaltres tenim informació privilegiada i sabem per on entrarà en Vincenzo Perugia. Sabeu pas qui és ara?
7: Hola.
6: Aquest no.
2: Vincenzo.
7: Hola, jo sóc un Vincenzo.
2: Ah, tu faràs de Vincenzo, sí. Faràs de Vincenzo.
7: Us saludo.
2: Molt bé, gràcies. Hola, Vincenzo.
7: Hola, Peyu.
2: Vincenzo Perugia fa pocs mesos va estar treballant pel Louvre i coneix perfectament les instal·lacions. En Vincenzo ha entrat per una porta lateral. A cap altre treballador se li ha fet estrany veure'l pels passadissos amb el museu tancat.
8: Hola, bon dia.
9: Ei, hola, quant de temps, Vincenzo, com va, com estàs?
8: Bé, maca, bé. Després fem un cafè.
9: Vinga, va, fet, després ens veiem.
8: Adéu, maca, adéu.
2: En Vincenzo saluda a tots els treballadors que es troba pel camí. Ho fa de manera tan natural com pot, encara que no recordi el nom d'aquella gent de quan hi treballava, però saluda, continua saludant mentre recorre els passadissos.
9: Hola, Vincenzo.
8: Hola.
9: Escolta, què hi fas tu per aquí?
8: Hola, maca.
9: Hola.
8: Què? Doncs mira, anar fent, eh?
2: A vegades en Vincenzo s'ha de parar perquè algú té més ganes de xerrar del compte, però la seva missió és molt important i li convindria no perdre temps.
9: Calla. No saps que ara volen fer fora la secretària del director?
8: Està bé,
9: no, es veu que és una inútil, però inútil, d'aquelles ben inútils,
8: sí,
9: eh?
8: Sí.
9: Tot el museu en va ple, sí, però ben perdut,
8: això. Saps què passa? Que
9: No, però és que com ho sents, Inútil.
8: Ja.
9: Però inútil d'aquelles ben inútils,
8: Que sí.
9: Es veu que és de la família de la dona del director, encara que sigui inútil, com que és família.
8: Vale, sí,
9: però ara, ara volen fer fora.
8: Escolta, que després fem un cafè i m'ho acabes d'explicar,
9: sí.
8: Fins ara, vinga, fins ara. Adéu, maca.
2: Emprenya molt, això, eh? Quan tens pressa i algú et va donant conversa.
8: Hòstia,
2: tu. Hi ha gent que no els pots tallar.
8: No ho veuen.
2: Hòstia, acaba la conversa ja, noi.
8: Sisplau. Bueno, no t'emprenyis tampoc, ara.
2: No, però... Fins i tot es topa amb el director del museu i en Vincenzo ha de sortir del pas com bonament pot.
10: Ei, hola, Vincenzo.
8: Hola.
10: Què hi fa vostè per aquí?
8: Ui, està molt fotut.
10: Sí, pensava que ja m'hi havia acabat la feina.
8: Home, senyor director, avui ho tindré enllestit.
10: Oh,
8: Vinga, fins ara. Ja li passaré la factura a la seva secretària, que m'han dit que és molt eficient.
10: Ai, guapa.
2: Com és que tothom el saluda si ja no treballa al Louvre? Doncs perquè en Vincenzo Perugia és un vidrier i manobre que a través d'una empresa de muntatge de marcs va instal·lar les vitrines protectores dels quadres del Louvre.
10: Fixa't.
2: Per tant, com que és algú extern, la resta de treballadors no acaben de saber si encara està vinculat o no al museu.
10: Si treballa, no treballa.
2: Ah, exacte, això a TV3 passa. Dic, aquest és fixos, sí, autònom, sí, aquest pregunta bé.
7: Tots solen ser fixos, eh?
2: Solen ser bastant fixos. Sí, sí, sí. Nosaltres el seguim amb en Mec des d'una distància prudencial.
10: Clar.
2: En Vincenzo, per fi, arriba a la sala que li interessa. Allà hi ha un petit quadre de Leonardo da Vinci. Encara que sigui del gran Leonardo, la Gioconda és una pintura més aviat discreta. No és pas dels més famosos del museu.
7: Perdona, però jo què pinto, tot això?
2: Bueno, un moment, com haureu pogut imaginar, pel seu nom, Vincenzo Perugia, el nostre amic, és d'origen italià. I creu fermament que aquell quadre de la Gioconda, el quadre d'en Leonardo, no hi ha de fer res a un museu estranger.
8: Ara? I menys en un museu francès?
2: Ara? És com lo de les pintures de Sixena, però amb la Gioconda.
8: Ara.
2: És això.
8: Ara.
2: És això. En Vincenzo es planta davant de... És com si ara un català, de cop i volta, es torna loco i se'n va robar les pintures de Sixena per tornar-les a...
10: No passarà mai.
2: No, això no passarà, no. En Vincenzo es planta davant de la Mona Lisa disposat a robar-la. Com que ha sigut ell mateix qui ha instal·lat el vidre de seguretat, tarda pocs segons a desmuntar la pintura de la paret. Seguidament, torna a penjar el marc completament buit.
10: Buit, eh?
2: Buit.
10: S'han dut la tela.
2: Sí. En Vincenzo no és cap lladre professional ni tampoc cap geni, però sí que ha tingut la precaució de vestir-se amb una espècie de bata blanca que és idèntica a la que porten els treballadors del museu. Això li permet fotre's el quadre sota la bata mentre marxa d'allà. Sort que el quadre és petit, perquè durant la sortida es torna a trobar amb els mateixos pesats, tu.
1: Ei, Vincenzo, què tal? Com ho tens ara per anar a fer el cafè?
8: No, Mac, ara no puc, no puc.
1: Va, aquí mateix, 5 minutets i ens posem al dia.
8: Et dic que no, collons, que no em sents o què?
1: Collons, Vincenzo.
8: Que és santa, nena.
2: Bueno, és un home que porta la Gioconda sota una bata. Si t'enganxen a xerrar, jo també marxaria amb pressa, eh? En Vincenzo ha de sortir d'allà com sigui, encara que sigui fotent algun ronc.
1: Vincenzo! Ui, de veritat. És que no saps el que ha passat, eh? Resulta que el director, el director, que el, no vol despatxar la seva secretària perquè estan embolicats. Què et sembla? És gros o no és gros?
8: A veure, Maca, tu no calles mai o què et passa, tu? Vols fer puto favor de treballar a deixar les xafarderies?
10: Parla bé, home.
8: No, home, tu calla.
1: No, però... A veure, ets molt mal educat,
8: No,
1: és que era d'esperar, és que tots els italians sou iguals. Ma, què cosa? Tots els italians... Sempre.
10: L'italià li ha sortit bé, eh? Ma, què cosa?
8: Sí, ja feia 5 minuts que havia marxat jo, eh?
1: Havia marxat. Bueno, per això t'ho dic cridant, perquè em senti.
2: Durant els mesos que en Vincenzo va estar treballant pel museu, cap treballador francès li va dirigir la paraula. En canvi, avui no sé què els hi ha agafat, avui que té pressa, avui que va amb el quadre sota la bata, tots són la mar d'amables.
8: Collons de francesos, és que no saps pas mai per on et sortiran, eh?
10: Vincenzo! Esperis un moment.
8: No es mor, vostè? El que faltava?
10: Abans que marxi, li vull fer una pregunta.
8: Què?
10: Es pot saber d'on ha tret?
8: Bueno.
10: D'on ha tret?
8: Ai, senyor director.
10: D'on ha tret aquest gos tan bufó?
8: El gos, senyor director. Aquest gos que no té pèl?
10: Sí.
8: Ni idea. Ja li, em fa estona que ronda pel museu. És ben bé que teniu poca seguretat aquí, eh? I entre qui vol.
2: Miraculosament, en Vincenzo surt del museu amb el quadre. Ningú l'ha vist. Ningú ha sospitat res de res. L'intentem seguir, però accelera el pas i es perd entre la multitud parisenca. Acaben de robar la Mona Lisa.
10: Oh. Ens acaben de robar la Mona Lisa del Leonardo.
1: Què diu?
10: La Mona Lisa del Leonardo.
8: Quina dita?
1: Quina dita? Ai, es mor.
4: S'està palmant, eh?
2: Tal com us hem comentat, el quadre no és gaire famós.

0: cares? Jo no veig res, no hi ha res, no?
1: Clar, o sigui, per això mateix, o sigui, el buit, el no res, o sigui, com pot ser que en un marc sense pintura hi hagi tantes i tantes emocions? O sigui, mira, mira, mira, mira, pell de gallina, pell de gallina.
0: És que ets tan sensible.
1: Sí, ja m'ho diuen.
0: Estic flipant, jo sola no hi hagués arribat mai, eh? Sí, sí.
2: Aquestes converses sense sentit són l'inici de tot el que vindrà després. De com la Gioconda passarà a ser d'una pintura del Renaixement a convertir-se en una mena de símbol de la cultura pop.
1: Sí, som al 1911 i tot està massificat. L'art ha mort. Aquí és això el que ha volgut. O sigui, l'artista ha volgut deixar el marc buit i donar-nos aire per respirar.
0: Uau, de debò que m'estàs deixant flipada amb tant de coneixement, Àlex.
1: Sí, jo també una mica.
0: Una
1: sí.
2: El robatori s'ha fet mundialment famós. Per primera vegada la premsa internacional parla sobre el robatori d'un quadre. Fins fa dos dies podíem agafar en Mec i passejar pel Louvre tranquil·lament. Ara és impossible. Hem de sortir cap a fora perquè es fa molt difícil caminar entre tanta gent i això que el quadre continua sense aparèixer. La gent continua visitant l'espai buit. Un marc, eh? Un marc amb una paret, eh?
3: Sí, sí, sí.
2: Ja hi has anat, Antonio, a veure allò? Déu-n'hi-do, també, la gent. De veritat, jo...
4: Fota'm una foto.
2: Foto aquí,
4: així, de fondo, que es vegi.
2: Un selfie. Un selfie aquí amb un marc a la paret. A pocs metres del quadre, en un petit despatx, hi ha una reunió que no acaba d'anar bé. La policia francesa és un desastre i va ben perduda.
5: Bueno, perduda, no es preocupi per res, eh? Vull dir, un moment, eh? La policia ho tenim tot controlat, eh?
6: Tenen alguna pista, senyor comissari?
5: Sí, a veure, sí, a veure, una pista, eh? Me diu, la principal pista que tenim és que... Bueno, és que no tenim pista.
2: Ah?
6: Com diu?
5: Bueno, doncs això, el fet que el lladre no hagi deixat cap pista...
6: Sí.
5: Aquesta és la pista principal. Oh. No, a veure, no. Això vol dir que estem davant d'un lladre professional, eh?
2: Ah.
5: No descartem que sigui un grup organitzat de l'est, eh?
2: El comissari no pot estar més equivocat. A hores d'ara, en Vincenzo està programant el seu viatge cap a Itàlia per vendre la Mona Lisa al millor postor. Al capdavall, tot el tema del nacionalisme italià ha sigut una farsa. En Vincenzo només ho ha fet per diners.
4: A veure, alguna cosa hem de viure.
5: Ara.
4: El quadre del Leonardo no hauria d'haver sortit mai d'Itàlia.
5: No tenim pistes, però el que tenim són diverses hipòtesis.
2: Aviam.
5: Primera hipòtesi.
2: Sí.
5: Ha sigut en Picasso.
6: En Picasso?
5: En Picasso ens ha quedat el quadre. Es pot saber què diu?
2: Per increïble que sembli, això va passar de veritat. Els investigadors van sospitar de Pablo Picasso, que l'any 1911 residia a París. Fins i tot el van interrogar.
5: Sí, el tinc tancat a la garjola. Ja cantarà, ja.
2: Jo, de veritat, em poso en el paper d'en Picasso. I és, oigan, què quieren, no?
5: Oigan.
2: Una altra hipòtesi de la policia és que el govern alemany hagi orquestrat el robatori.
5: Exacte. Aquesta és la segona hipòtesi. El govern alemany podria haver robat la Mona Lisa per burlar-se de França.
6: Primer m'ha dit que era una banda de l'est.
5: Sí.
6: Després en Picasso, ara el govern alemany volen fer el favor d'aclarir-se.
0: Sí. Està patint molt.
2: El càrrec de director del Louvre cada quan es renova.
7: Cada 150.
5: Jo, com a policia, experimentat i de així de nivell,
2: sí,
5: només puc assegurar una cosa.
2: Sí.
5: El quadre ha d'aparèixer en qualsevol moment. Jo el xiste no el vaig per enlloc.
2: Doncs oi, aquí el tens. La Mona Lisa trigarà dos anys a aparèixer.
5: Ah.
2: Sí, és un moment, però són sí, dos anys. Sí. Ho farà l'any 1913. El passeig amb Van Meck arriba al seu final. Ho fa davant del museu perseguint coloms com un desesperat. Els francesos estan escandalitzats. Per la seva part, heu de saber que en Vincenzo, que tampoc era cap llumanera, va viatjar a Itàlia amb el quadre. Es va posar en contacte amb un marxant d'art de Florència, el director de la galeria dels Uffizi. Diu que li vol vendre el quadre. Mm. Per sort, aquest marxant d'art italià té una mica més d'enteniment i avisa la policia. És llavors quan en Vincenzo és detingut i el quadre recuperat i tornat al Louvre.
4: Bueno.
2: Jo també, si vull vendre un quadre en negre, no sé si a la galeria dels Uffizi és el millor lloc per anar, eh? D'aquesta manera és com la Mona Lisa passa a ser l'obra més coneguda, visitada, reproduïda i parodiada del món sencer, amb milers de teories estrambòtiques sobre el seu simbolisme i la seva autenticitat.
7: A veure, hem tingut un passeig facilet,
5: sí,
7: no?
5: Sí, avui.
7: Per tant, com està el Mec?
2: El Mec avui està...
7: Molt haurien de canviar les coses.
2: Sí, a veure, ja. Anava a dir, està bé. Com a molt pot estar com estava abans.
7: Sí.
2: Està perfectament!

0: Tornem a casa després d'haver passejat pel Museu del Louvre amb un gos extremadament estilós. En Mec era el centre d'atenció de totes les mirades fins que el robatori de la Mona Lisa ho ha eclipsat tot. Com heu pogut comprovar, el robatori va ser molt senzill. Des d'aquell dia, el museu va augmentar notablement les seves mesures de seguretat. Però, curiosament, aquell robatori va fer que el museu fos encara més famós. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres. I amb el vostre espí.
1: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Són les 6.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia. L'exconsellera Meritxell Serret és la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. La consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se en el març, encara no saben què va fallar. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa, que podrien haver generat confusió als centres. Els partits han demanat la seva dimissió. El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 137 passatgers del metro de Barcelona per l'incendi que hi ha hagut a la catenària de la línia 1 entre les estacions del Clot i Glòries. El foc ha obligat a tallar el servei entre Universitat i Sagrera, però TMB espera que la xarxa de metro torni a la normalitat aquest mateix dimarts. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. En les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa i s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta. Les flames han calcinat 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs també continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. La Catalunya Protecció Civil demana extremar les precaucions pel risc d'incendi a les portes d'una nova onada de calor a partir de dimecres. 43 municipis de 7 comarques estaran aquest dimarts en nivell extrem per risc de foc i es mantindran tancats els accessos a 3 parcs naturals. Friedrich Merz promet endurir la legislació alemanya després de l'atropellament mortal de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El suposat autor dels fets estava en llibertat, tot i tenir un ampli historial delictiu i de radicalització islamista. Troballa singular. En les últimes excavacions del jaciment d'Empúries s'ha localitzat per primera vegada en una casa de la ciutat grega el fragment d'un petit cap femení de ceràmica que formava part d'un vas ritual del segle VI abans de Crist. S'utilitzava per contenir i abocar petites quantitats d'oli, vi o mel i és poc habitual trobar-lo en contextos domèstics.
0: 3CAT Info.
1: Esports.
2: El Barça ja és a Anglaterra on farà un estatge de pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al marge. Aquest dimarts l'Espanyol també viatjarà a Anglaterra. S'hi estarà una setmana i jugarà dos partits amistosos contra el Burnley i el Middlesbrough. L'equip blanquiblau ha cedit Salinas al Màlaga. I el Girona ha fet oficial la renovació per una temporada més del capità Cristian Estuani. El davanter uruguaià arribarà a les 10 temporades defensant la samarreta del conjunt gironí.
1: I el temps aquest dimarts, el temps serà el típic del juliol, un dia assolellat de cap a cap amb núvols inofensius al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, de plena canícula. Les màximes més altes tocaran els 37 graus a Ponent.
0: 3CAT Info.
1: Bona nit, us informa Oriol Pujador. Comencem.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: El Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de l'any 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar també a Catalunya.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Més d'actualitat política al Parlament, la consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben exactament què és el que va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença a la Cambra Catalana. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de finals d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les PISA és un percentatge semblant el dels estudiants que no van participar en els exàmens de quart d'ESO.
3: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs, confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
1: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran les responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la seva dimissió. Anna R. de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular.
4: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
5: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
6: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
7: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
1: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional. L'error de les proves PISA també ha provocat indignació a la comunitat educativa. El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi expulsat les culpes en un primer moment cap als docents.
8: Aquesta és la primera solució que sempre acostumen a tenir els nostres dirigents. Llavors això ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
1: Mentrestant, l'USTEC acusa el departament de no comunicar l'error fins ara per no atiar més les crítiques a la conselleria. Iolanda Segura, portaveu del sindicat.
9: Primer hi ha d'haver unes instruccions molt clares i algú supervisant. I, per tant, no és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada de l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
1: Segura considera que la polèmica és un escàndol a l'altura de la infiltració dels Mossos d'Esquadra a les assemblees de mestres.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre l'estació del Clot i Glòries ha obligat a tallar el servei de la línia entre Universitat i la Sagrera. El foc està extingit, però ha omplert el metro de fum a les estacions més afectades i ha sorprès un comboi a dins del túnel que connecta Glòries i el Clot. 137 usuaris han hagut de ser atesos pel Servei d'Emergències Mèdiques, tot i que cap amb afectacions de gravetat. Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, ha explicat les actuacions que han fet des del cos.
10: Hem activat el pla d'emergències i amb aquestes 22 dotacions hem afrontat l'actuació per les dues boques simultàniament. A l'arribar a la boca del Clot sortia fum, les primeres dotacions que han entrat han ajudat a treure les persones, aproximadament 60 persones per cada una de les boques.
1: Els fets han passat abans de les 6 de la tarda d'aquest dilluns, quan un revestiment d'un túnel ha entrat en contacte amb la catenària elèctrica i s'ha acabat calant foc. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores.
11: Creiem que aquest foc era provocat per el despreniment i s'ha cremat d'un revestiment que tenia el túnel en aquest punt i que ha caigut i ha cremat.
1: S'espera que aquest dimarts la xarxa de metro ja funcioni amb normalitat. Mentrestant, l'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, per tant, és un balanç encara provisional, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa seva. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic d'en Xavier Espel.
12: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
13: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no?, i poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era o el dubte que en alguns casos se podia a generar que no puguen tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabe la emergència, quan acabe i s'apague l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3Cat Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
14: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del Seprona, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
12: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
1: Front obert, doncs, amb aquests incendis al País Valencià, front obert també a Madrid i a Àvila. Els incendis continuen cremant aquí fora de control, però sembla que no avancen tan ràpid com ho han fet en els últims dies. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 persones estan o confinades o desplaçades de casa seva. Les flames han arrasat més de 75.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar els focs abans de dimecres, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Madrid, Àngels Lafuente.
15: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior, ha reconegut que Ávila continuen dos fronts molt actius i preocupa especialment el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
16: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
15: Aquest dilluns s'han desallotjat més municipis, ja són més de 40 les localitats evacuades, i és que els dos grans focs de Madrid i Ávila segueixen actius, sense estabilitzar, i encara que s'han tocat puntualment, no s'han acabat d'unir en un únic incendi. Tot plegat fa que les prop de 91.000 persones desallotjades encara no poden tornar a casa. Continuen en pavellons municipals de poblacions pròximes als incendis. Uns veïns obligats a abandonar els seus domicilis no tant pel perill del foc, sinó pel fum, que feia l'aire irrespirable i posava en perill la seva salut.
17: Yo creo que es más que nada por un tema de seguridad, del aire que esté muy cargado, de humo.
18: Ya comenzó el humo a llegar y consiguientemente nosotros también tuvimos que ser evacuados,
19: ¿no? Pero que había demasiado humo. Pero yo tengo esperanza que no entre a Sarsalejo, porque por la parte que está, allí es fácil de controlar.
15: Marlaska ha firmat un ordre que suspèn temporalment les feines del camp que es fan amb maquinària agrícola a la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo durant la vigència d'emergència d'interès nacional.
1: I a França també, pendents de l'evolució de l'incendi que crema des de fa dies també a la Gironda, un incendi que tendeix a estabilitzar-se, però estem en nous rebrots per la situació meteorològica que ve. El foc ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. De moment no hi ha una data oficial encara perquè puguin tornar a casa seva. Els bombers admeten que podrien trigar setmanes a apagar del tot aquest incendi. El president Emmanuel Macron ha visitat aquest dilluns la zona afectada i ha demanat mantenir-se units davant d'un incendi que ha advertit encara obligarà a afrontar dies difícils. Enviada especial a la zona, Marxa Prima, Laura Bertran.
20: Optimisme, però sobretot prudència al front dels incendis a la Gironda. Si ara ja fa moltes hores que s'ha estabilitzat amb 42.000 hectàrees afectades, el foc continua actiu amb alguna rabifalla, el que fa tema de cara a les properes hores, perquè de cara ja aquest dimarts i dimecres es preveu una pujada molt significativa de les temperatures per sobre dels 33 i 34 graus amb una baixada de l'humitat. Aquest dilluns el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha visitat justament tots aquests efectius mobilitzats, els ha vingut a donar el seu suport.
1: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
20: El foc es manté amb aquestes 42.000 hectàrees cremades, això sí, en fase d'estabilització, com ens confirma el colonel Wilfried Schneider.
21: Estem en via d'estabilitzar el sinistre amb el suport dels mitjans aeris i terrestres. Des d'ahir el foc no ha evolucionat negativament, tot i que es dirigia cap a l'àrea metropolitana de Bordeus.
22: Vers la métropole bordelaise.
20: Mentrestant, fins que el foc no sigui considerat fixat, ja s'ha anunciat que els 220.000 evacuats no podran tornar encara a casa seva.
1: Aquesta és la situació global dels incendis. Arreu on hi ha, Catalunya Protecció Civil demana encara extremar les precaucions per evitar riscos a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar els termòmetres als 40 graus en alguns punts del país a partir d'aquest dimecres. De fet, aquest dilluns a la tarda s'ha declarat un incendi en una zona de camps de conreu a Santa Coloma de Queralt, a la Conca de Barberà. El foc ha afectat finalment 8 hectàrees. Els bombers l'han pogut estabilitzar ràpidament. Les altes temperatures, però, es mantindran durant dies i això incrementarà el risc de foc. De moment, de cara a aquest dimarts, els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques a nivell 4 del Pla Alfa, que és el nivell més alt. Per aquest motiu també es restringeix l'accés a tres espais naturals, el Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobren espais naturals de les muntanyes de Tivissa i Vandellòs, Llevaria i Pradell, així com les serres de Cardó i Aboix. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afectarà aquest dimarts encara 86 municipis.
0: El temps.
1: Néstor Gómez.
23: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la costa daurada del Tal de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: De la crònica del món destaquem que Frederic Merz ha promès endurir la legislació de menors a Alemanya després de l'atac de dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI. El canceller alemany diu que no entén per què la policia no va poder detectar l'agressor malgrat l'historial de radicalització que tenia. Berlín, Jordi Regàs.
2: Abdul Balú es va beneficiar d'una legislació que en el cas dels menors els dona una segona oportunitat a Alemanya. L'autor de l'atropellament hauria fet creure al jutge que es volia reformar i per aquest motiu encara es trobava en llibertat, tot i haver estat condemnat en ferm. Són casos com aquests els que es volen evitar amb una reforma de la llei del menor, que ja està en marxa a Alemanya. Un enduriment que compta amb el ple suport del canceller Friedrich Merz.
3: Encara no entenc com va ser possible que aquest home, que està sota vigilància constant, s'acostés a Christopher Street sense ser detectat. La meva pregunta és, es podia haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
2: El canceller ha suggerit aquest dilluns que en casos similars a l'autor dels fets se li hauria de retirar la nacionalitat alemanya. Es dona la circumstància, però, que en molts casos els autors de fets similars són alemanys. És també el cas d'Abdul Balú. Havia nascut a la República Federal i no tenia doble nacionalitat.
1: Mentrestant, a París han detingut un home acusat d'haver atacat amb dos ganivets tres dones de 19, 24 i 36 anys a prop de la Port de Clichy, al nord de la capital. Dues estan ferides greus i una menys greu. Tot i això, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, ha confirmat l'arrest del suposat autor, un home de 31 anys, de qui s'està verificant la identitat. Les autoritats no han comunicat cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que, en ser detingut per un policia que estava fora de servei, el suposat atacant ha fet declaracions incoherents.
4: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
1: En un vídeo que circula per les xarxes socials es pot veure l'home reduït a terra i dient en veu baixa «És Allah qui m'ho ha ordenat». Les autoritats franceses insisteixen en ser prudents i que seran les autoritats judicials les que determinaran el mòbil d'aquest atac.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
1: De nou a casa nostra, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, anuncia un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica. També promet mesures de cara a la tardor per compensar els pagesos afectats per les zones de protecció per les aus després d'una reunió amb representants de les organitzacions agràries que han sortit satisfets d'aquests compromisos. Montblanc, Manel Sastre.
5: El pla s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills, el Segrià i l'Urgell. El conseller Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
24: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, a més farem també, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
5: A la trobada hi ha fet cap també els representants d'organitzacions agràries com Assaja, el Gremi de la Pagesia, la Plataforma Pagesos o Conills, manifesta Gran Urgell o Unió de Pagesos. La responsable de Medi Ambient a Lleida d'aquest sindicat, Carol Eixut, recorda que la inacció dels últims mesos els ha portat a aquesta situació.
25: El fet de deixar fer, ens ha deixat una estaca ara al damunt que costarà d'arreglar-ho i l'únic que s'ha de fer és molta feina endavant i no parar.
5: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus després que se n'hagin cremat dues en les últimes setmanes. Ordeig proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec.
1: Ha raïmat el Segrià. Ha començat la verema del raïm, que s'ha avançat per la calor. És una de les zones més primerenques d'Europa, però aquest any s'hi ha batut el rècord per les altes temperatures que han accelerat la maduració del raïm. Lleida, Júlia Albacar.
26: En 109 anys d'història no s'havia veremat mai tan aviat a raïmat, tot i ser una de les zones de tot el continent europeu on es comença a collir abans el raïm. Això per la calor, que també ha obligat a reforçar el rec i canviar la poda de la planta per protegir el fruit. Carles Escola és el cap d'enologia del celler.
27: Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los el màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm, que el cremaria.
26: A banda del canvi climàtic, també cal adaptar-se als mercats i als canvis en el consum de begudes alcohòliques. El vi negre cau, però en canvi el blanc es manté i algunes varietats tenen més acceptació, com l'albariño. Ho explica el director del raïmat, Joan Esteve.
6: Va lligat amb la tendència del consum. Llavors, evidentment, si ens demanen més vi blanc, doncs intentem anar transformant la finca doncs, a més producció de vi blanc.
26: Són vins que funcionen molt bé al mercat dels Estats Units i les exportacions es mantenen tot i les traves comercials que posa el govern de Donald Trump.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Les excavacions d'aquest estiu al jaciment d'Empúries han aportat una troballa singular. Es tracta d'un petit cap femení de ceràmica localitzat en una casa grega del barri portuari que formava part d'un vas virtual que data del segle VI abans de Crist. És la primera vegada que es troba un objecte d'aquest tipus en un context domèstic de la Neàpolis. Girona Maria Rovira.
7: Es tracta d'un fragment ceràmic amb un rostre femení d'estil arcaic, encara amb restes de pintura, que podria representar una sirena. S'ha trobat en un nivell d'una de les cases més antigues del barri portuari de la ciutat grega, segons explicava l'arqueòleg d'Empúries, Pere Castanyer.
8: És un fragment d'un ascos, és un recipient on els grecs, diguem, hi guardaven l'oli. Aquest oli podia servir tant per omplir les llànties, també per la cuina, o a vegades s'utilitzaven doncs, amb finalitats, diguem-ne, cultuals o rituals. És una peça que té forma de cos d'un animal, però en aquest cas la particularitat és que la cara no és d'un animal, sinó que és una figura femenina.
7: La campanya s'ha focalitzat en tres sectors de l'antic barri portuari de la Neàpolis, al nord del recinte grec, i s'emmarca en el 80è curs internacional d'arqueologia d'Empúries, en què han participat una trentena d'estudiants. Els arqueòlegs també han descobert en aquesta campanya que la trama de carrers d'aquest barri es va mantenir pràcticament inalterada durant els 6 segles de vida de la ciutat grega.
0: Esports.
1: 4 minuts i 2 quarts, Francesc Ripoll.
3: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George Park, a Anglaterra, on farà un estatge de pretemporada fins al 3 d'agost. L'equip de Hansi Flick ja ha fet el primer entrenament amb tres novetats. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important dels mundialistes. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos divendres contra el Birmingham de la segona divisió anglesa, un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio, i dilluns dia 3, l'últim dia, davant el Preston, també de la segona anglesa. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat al Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid. Aquest dimarts serà el torn de l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Dimecres contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
9: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
3: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió de lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada, i segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
10: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
3: Per cert, el Girona i el Sabadell, que competiran tots dos de la segona divisió, han anunciat que jugaran un amistós el divendres 7 d'agost a 6:45 a Girona, a porta tancada. I encara en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. Les primeres sessions no les farà i tant a bon matí, que continua sense fer net de les molèsties al peroné de la cama esquerra.
11: El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina en la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosin Ebuamu, en l'epivot que substituirà Toko Shengelia, que ja ha decidit que marxa del Barça per aterrar a Dubai. Ebuamu és anglès, de Newcastle, i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA. El Manresa ha anunciat el fitxatge de l'escorta Colby Jones, de 24 anys i 1,98 centímetres, té experiència a l'NBA, però encara no ha jugat a cap equip europeu.
0: Trescat
11: Info. En futbol sala, Laurent Lapito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala, un Barça que ha estat dominador i ha guanyat 6 dels 7 premis possibles. Pito també ha guanyat el premi al millor pivot, Mateus el del millor a l'esquerra, Gauna millor a la dreta, Antonio millor tanca i Didac millor porter. El Barça comença la pretemporada dilluns 3 d'agost. L'Indústries ha començat aquest dilluns.
0: Són 2:15 de 7.

0: Al punt de dos quarts, com sempre, repassem les informacions més destacades, principals titulars d'aquestes últimes hores. Començant per la decisió del Tribunal Suprem, aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre amnistiada. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret es mostren satisfets i exigeixen que s'apliqui l'amnistia a la resta de causes vinculades amb el procés. També destaquem que des del Parlament la consellera Esther Niubó insisteix que l'error en les proves PISA és tècnic i reconeix que, tot i assabentar-se'n el mes de març, encara no se sap què va fallar. La hipòtesi principal és que la coincidència entre els exàmens PISA i els de final d'etapa podrien haver generat una confusió als centres. I ens fixem també en l'evolució dels incendis. Els bombers confien a poder atacar el foc a crema des de dissabte a la Vall d'Uixó, al País Valencià, per estabilitzar-lo. A les pròximes hores, 6.000 veïns desallotjats han pogut tornar a casa mentre s'espera que aquest dimarts puguin tornar a la resta si res canvia. Les flames han calcinat aquí 8.500 hectàrees. Mentrestant, a Madrid i Àvila, els focs continuen descontrolats. Han cremat més de 77.000 hectàrees. Tres qüestions principals, tres titulars que de seguida ampliem, però hi afegim més arguments informatius en aquesta propera mitja hora. El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues policials a la manifestació contra la massificació turística d'aquest cap de setmana a Palma. La presidenta Marga Proems l'assenyala a ell com a màxim responsable de l'operatiu i qualifica les imatges d'impactants i lamentables. L'executiu espanyol, més qüestions, ajorna fins al setembre el reial decret de mesures d'habitatge que han de prorrogar 2 anys més els contractes de lloguer. El govern de Pedro Sánchez tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment el deixa per després de l'estiu per guanyar temps i aconseguir un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. I també farem agenda d'aquí uns dies. L'interès per trobar un allotjament amb bona visibilitat de cara al 12 d'agost, dia de l'eclipsi, farà que gairebé no hi hagi lloc en lloc. Incorpora també l'opció dels càmpings. El sector reconeix que ha disparat les reserves de ciutadans del país i que ja fa temps no hi ha places disponibles. Dels esports, Francesc Ripoll, què destaques?
1: Que el Barça és a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió amb el grup. En canvi, Valde ha fet treball al març. Aquest dimarts també viatjarà l'Espanyol i el Girona ha renovat Estuani, que jugarà la seva desena temporada a Montilivi.
0: Temps de juliol típic per aquest dimarts, un dia assolellat de cap a cap amb algun núvol inofensiu al matí a la Costa Daurada, també a la tarda al Pirineu. La calor es mantindrà a ratlla, plena canícula, màximes altes que tocaran els 37 graus a ponent. Passen 4 minuts del punt de 2 quarts, el Tribunal Suprem aplica l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que s'ha convertit en la primera membre del govern de Carles Puigdemont durant l'1 d'octubre en ser amnistiada. L'any 2023, Serret va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a un any d'inhabilitació i a una multa de 12.000 euros per un delicte de desobediència. L'exconsellera va ser un dels membres del govern que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre del 2017, però va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Tribunal Suprem i recollir la seva acta de diputada al Parlament. Posteriorment va ser consellera d'Acció Exterior i de la Unió Europea durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui de manera immediata a la resta de causes vinculades amb el procés per poder restaurar els drets polítics de totes les persones encausades i que els polítics exiliats puguin tornar a Catalunya. 3CAT Info. La consellera d'Educació, Esther Niubó, manté que el desgavell de les proves PISA és un error tècnic i reconeix que, malgrat haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Ho ha assegurat aquest dilluns en una compareixença que ha fet al Parlament de Catalunya. Segons la consellera, la hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els exàmens de final d'etapa que podrien haver generat confusió als centres educatius. I és que el 23% d'alumnes que no van fer les proves PISA és un percentatge semblant al dels estudiants que no van participar en els exàmens de final de l'etapa a l'ESO.
2: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, amb molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
0: La consellera assegura que un cop es tanqui el procediment es depuraran responsabilitats que calguin. Unes explicacions que no han convençut els partits de l'oposició que li han demanat la dimissió. Anna R. de Junts, Jéssica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristian Escribano del Partit Popular. Els sentim a tots.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
4: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
6: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Vox ha demanat a la consellera que plegui, la CUP l'ha acusat d'amagar informació i Aliança Catalana de fracàs institucional.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'incendi forestal que dissabte es va declarar a la Vall d'Uixó, al País Valencià, ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. El foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha pogut autoritzar que els veïns de quatre barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Malgrat tot, continuen evacuades unes 10.000 persones. La Guàrdia Civil investiga l'origen del foc. No es descarta cap hipòtesi, però la més probable, la possibilitat que va guanyant més pes, és que l'incendi fos provocat. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb suport tècnic de Xavier Espel.
8: 6.000 veïns desallotjats de la Vall d'Uixó ja poden tornar a casa. Són de quatre barris, tres d'ells de la zona urbana i un dels que puja més cap a la muntanya, que està a tocar del bosc. I si no hi ha surts, aquest dimarts a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
9: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, no? I poder tornar bé, perquè una de les preocupacions grans que tenien era el dubte que en alguns casos se podia generar que no pogueren tornar a les seues vivendes, no? I sí que l'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
8: L'incendi ha millorat a les últimes hores, els bombers ja no corren darrere les flames, sinó que estan posicionats als punts crítics. També han estat determinants les feines dels mitjans aeris i la humitat prevista per tota aquesta nit. En un foc que va començar just aquí a la Vall d'Uixó i que tot apunta que serà intencionat, com explicava a 3CAT Info el diputat del Consorci dels Bombers de Castelló, David Vicente.
10: O sigui, tot pareix que no siguin causes naturals. Sí, per això que ho deixem en mans del CEPRONA, nosaltres el que fem és ajudar, col·laborem en aquesta investigació, els expliquem pues, en un primer moment a on se va produir aquest foc, quina hora va ser i si vam poder veure alguna cosa en uns primers moments. Tot això, aquesta informació, pues, els comunica a Guàrdia Civil i són ells els que inicien aquesta investigació, pues, que normalment solen ser investigacions complexes.
8: Un incendi que, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu i encara amb més de 60.000 ciutadans confinats i 10.000 evacuats.
0: Els incendis de Madrid i d'Àvila també continuen cremant fora de control encara dies després. No avancen, però, tan ràpid com ho han fet en les últimes jornades. Ja són més de 40 les localitats evacuades i unes 93.000 les persones que continuen confinades o desplaçades. Les flames han arrasat 76.000 hectàrees i s'explica que és vital controlar o estabilitzar com a mínim aquests focs abans que dimecres arribi una nova onada de calor que compliqui encara més la situació. La gestió d'aquests focs ha deixat però una derivada política. El govern de Pedro Sánchez aprovarà aquest dimarts un reial decret amb ajudes urgents per als afectats d'aquests incendis. Segons fonts de la Moncloa, el Ministeri de Treball assumirà el cost dels salaris i les cotitzacions d'aquelles empreses i d'aquells treballadors que hagin hagut d'aturar la seva activitat. També es reconeixerà el dret a no anar a la feina en el cas d'evacuacions forçoses i s'ampliarà el permís per mort d'un familiar arran de l'emergència climàtica. Són algunes de les mesures que preveu el decret d'urgència que haurà de convalidar per al Congrés. Amb els incendis descontrolats, Pedro Sánchez insisteix a reivindicar el pacte d'Estat per l'emergència climàtica i reclama al Partit Popular que deixi de banda el negacionisme i s'hi sumi. Però la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recorda que el president espanyol fa anys que parla d'aquesta qüestió i ara diu que no és tan urgent.
11: Que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado.
12: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
0: El ministre Òscar Puente acusa Ayuso de deixament de funcions amb el cos dels bombers de la Comunitat de Madrid sota mínims.
13: Los propios han alcanzado ya tal nivel de infradotación que prácticamente cualquier incendio requiere ya la intervención de la UME. Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
0: Malgrat les crítiques, la presidenta madrilenya ha confirmat que dimecres assistirà a la reunió que ha convocat el Ministeri de l'Interior amb les comunitats per abordar aquesta crisi d'incendis.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: El delegat del govern espanyol a les Balears anuncia una investigació per les càrregues a la manifestació contra la massificació turística de Palma que la presidenta Balear ha qualificat d'impactants i de lamentables. La presidenta Marga Proens s'ha desmarcat de l'actuació policial.
14: Qui estava al capdavant de l'operatiu? Jo imagino que el delegat del govern, que no és el màxim responsable. Per tant, insisteixo, qui avui s'haurien d'adreçar totes aquestes preguntes és en el delegat del govern, a ser dues secretàries d'Estat i en el Partit Socialista.
0: Per la seva banda, el delegat del govern espanyol, Alfonso Rodríguez, ha considerat inacceptable l'actuació contra els manifestants i n'ha responsabilitzat els comandaments policials.
15: Las cargas se decide el operativo policial. Y nosotros lo que estamos poniendo en cuestión es que esa tipología de la carga, que esa actuación en algunos momentos en alguna de esas cargas policiales fuera con un empleo de violencia que seguramente no se ajustaba ante el riesgo que podía suponer esos manifestantes.
0: Els sindicats de policia han criticat aquestes declaracions i atribueixen els incidents a grups de radicals infiltrats a la mobilització que, segons asseguren, van a tancar alguns agents. Però el portaveu de la plataforma convocant Menys Turisme, Més Vida, Dani Comas, ha denunciat una actuació injustificada i violenta.
16: La policia va començar a fer càrregues, a utilitzar pistoles de bales de goma, a utilitzar les porres, deixant a més d'una desena de ferits i, bueno, atacant un dret bàsic com és el dret a manifestació.
0: El govern de Pedro Sánchez ha ajornat fins al setembre el reial decret de mesures en matèria d'habitatge. L'executiu tenia previst aprovar-lo al Consell de Ministres d'aquest dimarts, però finalment deixarà passar l'estiu per guanyar temps i aconseguir tancar un acord ampli que permeti aprovar-lo al Congrés. El decret havia de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer, entre d'altres mesures. Ernest Ortasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, ha demanat celeritat per poder aplicar-lo el més aviat possible.
17: No hay ningún grupo que se haya bajado de ese diálogo. Ninguno. Todos están dispuestos a dialogar y a hablar con el gobierno, aportando sus propuestas, y creo que nuestra responsabilidad, desde luego, es escucharlas, pero también creo que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
0: Junts ha reclamat a l'executiu de Sánchez un gir de 180 graus en el decret. Entre les demandes dels juntaires hi ha més mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, ha llançat aquest avís.
18: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat. Per tant, no participarem d'una perpetuació de les actuals polítiques d'habitatge.
0: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters. Un reial decret, doncs, que queda ajornat per després de vacances. Les comunitats autònomes governades pel PP també demanen que s'ajorni fins després de l'estiu, fins al setembre, la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per aquest dimecres, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Els consellers d'Hisenda i Economia dels 11 territoris, a més de les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, argumenten que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar el mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya. En una carta enviada al ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, també apunten que la proposta del govern trenca el dret d'un tracte igual a totes les comunitats, tal com estableix, diuen, la llei i la Constitució, i que no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis a Espanya. Abans d'aquesta demanda d'ajornament, aquest dilluns el govern de les Illes Canàries, liderat per Coalició Canària i amb participació del PP, ha apuntat que dimecres avalarà la proposta del Ministeri d'Hisenda pactada amb Esquerra Republicana sobre un nou model de finançament autonòmic. El president canari, Fernando Clavijo, ha assegurat que el nou model reconeix les singularitats de la seva comunitat i li reportarà 1.300 milions d'euros més a l'any per finançar serveis essencials.
19: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación. Y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
0: Clavijo ha avançat que el seu partit, Coalició Canària, també votarà a favor del text quan arribi al Congrés dels Diputats. I abans de la previsió del temps, una qüestió més. L'acusació particular rebaixa de 24 a 13 anys la pena de presó per a Begoña Gómez, a qui jutjaran per presumptes delictes de tràfic d'influències i malversació en els seus negocis privats. L'acusació contra la dona del president espanyol, liderada per l'entitat d'extrema dreta AZOIR, també rebaixa de 22 a 6 anys la petició per a Cristina Álvarez, l'assessora de la parella del president. Des del PSOE, la portaveu Montse Mínguez reitera que Gómez és víctima de persecució política.
20: Begoña és inocente i lo que se le está haciendo es, insisto, una cacería resultado de ser la mujer de quien es, porque es que ya no da más de sí.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
21: Aquest dimarts el temps s'espera molt estable amb un ampli domini del sol, potser amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, també a darrera hora del dia poden aparèixer en aquest sector, i sobretot també aquesta tarda els que poden aparèixer cap al Pirineu, preferentment al Pirineu més oriental. En tot cas, de precipitacions avui no n'esperem. El que sí que esperem és que les temperatures pugin una miqueta més. Les màximes més altes rondaran la xifra dels 37 graus a Ponent, entre els 34, 35, 36 graus a bona part de les comarques de l'interior, i a la façana costanera ambient xafogós amb màximes a l'entorn dels 30-31 graus. Un dia encara de calor continguda, un dia de calor canicular típica d'aquesta època de l'any, d'un mes de juliol normal. El que no serà normal serà el que tindrem a partir de demà. A partir de dimecres, nova i gran calorada que ens acompanyarà fins a finals de setmana, amb temperatures que cada dia anirem possiblement tocant la xifra o superant dels 40 graus.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: El govern està pendent de l'informe sobre les causes de l'esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona i demana esperar abans d'atribuir responsabilitats. El forat d'uns 30 metres de diàmetre ja s'ha reomplert tot de formigó i les línies de tren, la R2, la R2 Nord i la R11 de Rodalies tornen a circular per la zona afectada. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegura que la prioritat ha estat resoldre la incidència i reprendre el servei de manera ràpida i segura, però que ara tocarà saber què és el que va passar. Són declaracions a 3Cat Info.
22: Amb això hem centrat la nostra atenció, hem exigit a DIF, igual que fem amb nosaltres mateixos, que aquesta represa fos el més ràpida possible, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats i si d'aquí en surt alguna oportunitat de millora i d'assegurar que això no pugui tornar a passar.
0: Davant de la coincidència d'aquest esvoranc amb el de la línia 9 del metro i la fuita de gas de les obres de la plaça de Sants de Barcelona, la consellera de Territori ha assegurat que poden passar incidències com aquestes quan s'estan duent a terme tantes obres i tan complexes.
7: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Falten només 16 dies per l'eclipsi de sol i cada vegada és més difícil trobar allotjament en els llocs on la visibilitat serà màxima. Els càmpings no s'escapen d'aquesta eufòria i reconeixen que s'han multiplicat les reserves, sobretot amb ciutadans del país, Fèlix Martín.
1: El fet d'estar a la natura i en espais oberts ha fet avançar molt les reserves als càmpings per la setmana del 10 al 16 d'agost i amb un canvi respecte d'altres anys, amb molts més clients de l'entorn que no estrangers. Ha confirmat a 3Cat Info el vicepresident de la Federació Espanyola de Càmpings, Albert Casas.
2: I segurament ha fet créixer un volum més d'aquest client de proximitat, àrea metropolitana, l'àrea de gent del Tarragoní de Lleida, no? Que a vegades la costa tarragonina és un dels seus destins preferits. Ha augmentat una mica més aquest públic nacional en detriment de l'internacional per l'efecte aquest de l'eclipsi, no?
1: De fet, a les comarques amb màxima visibilitat de l'eclipsi, és difícil trobar allotjament quan només falten 16 dies per aquest fenomen.
0: A la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna. Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la progressió d'aquesta espècie. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
3: Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'ha

0: col·leccions de fòssils més importants de Catalunya, Pau Rovira.
1: Ferrer i Condal aprofitava les visites mèdiques per recórrer jaciments paleontològics i recuperar fòssils que avui tenen un gran valor científic. El director del Museu de la Conca Dellà, Àngel Galobart, destaca la singularitat d'aquesta col·lecció.
2: Per una banda, per la quantitat, perquè tenim més de 3.000 fòssils. A més, Ferrer i Condal les va documentar absolutament totes, però també, clar, com a col·leccionista, també agafava peces excepcionals.
1: Com la primera ploma d'ocell descoberta a Catalunya, o els fòssils que van permetre descriure una nova espècie de granota.
2: Ell és el primer que troba una ploma d'ocell fòssil de fa 125 milions d'anys a la Pedrera, i també tenim una altra peça, que és una granota, també del mateix jaciment, que és una espècie nova.
1: La mostra es podrà visitar fins a la tardor i després itinerarà per diversos municipis del Geoparc Orígens i per les poblacions on Lluís Ferrer i Condal va exercir com a metge.
3: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Palma és la capital del cinema aquesta setmana amb el Festival Atlàntida, organitzat per Filmin, que arriba a la seva edició més ambiciosa. Ja s'ha batut el rècord d'entrades venudes per a pel·lícules com Forastera, una producció de TV3 i de 3Cat que ha donat el tret de sortida del festival. Palma, Caterina Carmany, Jaume.
4: Forastera és una història de fantasmes deliciosa. Zoe Stein interpreta la neta de Lluís Omar, que agafa el rol de la seva padrina quan aquesta mor. Els seus protagonistes destaquen la llum de la pel·lícula per relatar el dol i el dolor.
5: Fantasmes, però no per com estem acostumats a entendre la típica història de fantasmes, un poc més oscuro, no? Talvez, no? Crec que és una història de llum. I d'un fantasma que l'has de veure si tu vols veure.
6: Sembla que el que és atractiu de cara a aquest moment de consum tan gran de pel·lícules, sèries, és anar a buscar les parts fosques, no? I evidentment que la foscor forma part de la vida, no? Però tenim molt clar que la llum existeix.
4: També es podrà veure Mother Mary, que està cridada a ser una cinta de culte. Anne Hathaway es posa a la pell d'una estrella del pop que torna als escenaris després d'un temps i com reprèn una relació que portarà les protagonistes a aprofundir en la seva culpa i els seus traumes.
0: I abans dels esports, música... Mirar

La Mercè programa més d'un centenar de concerts amb noms com La Pegatina, Els Amics de les Arts, Marco Mesquida, Els Catarres, Maria Jaume, Al·lèrgiques al Polen o Svetlana.

0: vindrà.
1: La programació musical de la Festa Major de Barcelona es desplegarà en 16 escenaris diferents durant 5 dies i presentarà 5 produccions pròpies. En parla Gisela Sais, comissària de la Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. Després, el projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida, amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz. Això és un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I, per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
3: Provar la pena esperar-te, diumenge sense drama.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai molt destacat.

0: Esports.
1: Amb en Francesc Ripoll.
2: El Barça masculí ja està instal·lat a St. George's Park, a Anglaterra, on farà una estesa pretemporada fins al 3 d'agost. Fermín, Araujo i Bernal han completat la primera sessió. Fermín és la principal novetat. Araujo compleix amb els terminis i Bernal no va jugar contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge. A la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter per l'absència d'un gruix important de mundialistes, dels jugadors del primer equip, que sí que han viatjat. Destaca la presència de Frenkie de Jong, que ja comença la recuperació conservadora de la seva lesió al genoll dret, i la de Marc-André Ter Stegen, que enllesteix la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. Durant aquest estatge, el Barça jugarà dos amistosos, divendres contra el Birmingham de la segona anglesa, un partit que es podrà seguir en directe a Catalunya Ràdio.

0: i dilluns dia 3 davant el Preston North End. Encara en clau Barça, segons s'ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretenen altres equips europeus, entre ells el Real Madrid.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest dimarts serà el torn per l'Espanyol i l'inici del seu estatge a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos, dimecres contra el Burnley, club també propietat de l'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship. Gabriel Moscardo, una de les noves incorporacions, ha passat pel Tot Costa de Catalunya Ràdio.
2: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también estamos ainda corriendo confianza y entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
0: L'equip blanquiblau ha anunciat la cessió del lateral Salinas al Màlaga. I Cristian Estuani jugarà la seva desena temporada al Girona. El davanter uruguaià ha renovat amb l'equip gironí per una temporada i, segons ha dit ell mateix, amb l'objectiu de tornar a primera divisió.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: També en futbol, el Barça femení ja ha començat la pretemporada. Totes les jugadores blaugrana han passat les pertinents proves mèdiques i aquest dimarts faran el primer entrenament. El Barça de bàsquet, per la seva banda, continua fent feina a la seva renovació. Aquest dilluns s'ha anunciat la novena incorporació, Tosan Nwamo, un aler pivot, que substituirà el Toko Shengelia, que marxarà al Dubai. Nwamo prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA i el Manresa ha fitxat l'escorta Colby Jones, amb experiència a l'NBA, però sense haver jugat encara a cap equip europeu. En futbol sala, el Verona Pito ha estat guardonat com a millor jugador de la temporada per l'Associació de Jugadors de Futbol Sala.
4: Agradecer a todos los compañeros de trabajo también que votaron, que me elegieron. Y nada, muy contento porque fue un año muy bonito, sin lesiones. Entonces yo pude disfrutar un poco más y espero que siga així aquesta pròxima temporada.
0: L'equip blaugrana començarà la pretemporada el proper dilluns 3 d'agost. L'Indústria Santa Coloma, en canvi, l'ha començat aquest dilluns amb les proves mèdiques i el primer entrenament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dimarts. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 15 graus a Solsona, 19 graus a Fornells a la Selva, 23 graus a Falset. Hem tingut una nit raonablement agradable, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor intensa a la cantonada. El Servei Meteorològic, de fet, ja ha emès els primers avisos, sobretot a les comarques de Ponent, on de cara a demà es podrien superar, segons aquestes previsions, els 40 graus una altra vegada. A més, se'ns anuncia que les nits poden tornar a ser complicades de dormir a la ciutat de Barcelona. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Què ens expliques?
1: Doncs mira, que comencem, com bé deies, una jornada amb unes temperatures força agradables. S'ha dormit bé a l'interior, a la costa, evidentment, valors tropicals. Només a la ciutat de Barcelona hi ha alguna xifra que no ha baixat dels 25. I bé, avui, bàsicament, que les temperatures pujaran un palet més que ahir, assolint-se els valors més alts de manera puntual cap al Pla Lleida o la Ribera d'Ebre, doncs la zona de les Terres de l'Ebre. Aquests valors de 38, potser hi ha algun 39 molt puntual, però en general una calor encara força moderada. Sí que a partir de demà les temperatures doncs guanyen més graus. De fet, anien pujant una mica progressivament al llarg dels propers dies i demà podria haver-hi algun primer valor de 40 cap al Pla de Lleida. Per tant, tornarem a començar un episodi de calor ja més intensa, més canicular. Tot plegat amb sol, bàsicament, algun núvol poc important cap al Pirineu o potser de cara al vespre alguns núvols baixos cap al Camp de Tarragona.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Aquest panorama fa que continuï molt alt el risc d'incendis. 43 municipis catalans estan en risc extrem. Protecció Civil demana extremar les precaucions molt especialment de cara a demà. Això mentre continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els d'Àvila i de Madrid. De fet, aquests incendis, sobretot aquests últims, els d'Àvila i Madrid, afronten hores crucials abans que no arribi aquesta onada de calor que deia.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente... centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
0: És el que deia el ministre de l'Interior. Estem, per tant, davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades. 90.000. El Consell de Ministres aprovarà avui la declaració d'aquestes àrees, d'aquests incendis, com a zones greument afectades per emergències, la qual cosa, en teoria, perquè ja sabem com van aquestes coses, però en teoria, hauria d'agilitar els ajuts. De fet, aquesta nit passada, Protecció Civil ha apuntat que la situació a l'incendi d'Àvila, que recordem, és el més gran i el més greu de la història d'Espanya, és una mica més favorable. Per tant, veurem com evoluciona les pròximes hores que se'ns anuncien, com dèiem ara mateix, crucials, sobretot abans que arribi demà aquesta pujada de temperatures.
3: Et donc c'est ça qu'il faut consolider dans les prochaines heures et les prochains jours, avec sans doute demain qui sera plus compliqué qu'aujourd'hui.
0: I a França, Emmanuel Macron deia això. Avui serà més complicat que no pas ahir, deia el president francès en una reunió amb bombers a l'incendi de la Gironda. I és que a França estem davant d'un foc que per les seves característiques pot trigar setmanes o mesos en apagar-se del tot. Mesos, deia el govern francès. I en aquestes últimes hores, també parlant de fum, a Barcelona.
4: Sí, sí, sí, está lleno de chispas. Sí, sí, sí, sí. Mira l'humo, mira l'humo, mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro després que un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona fes evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Els serveis d'emergència van atendre més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap en estat greu, però 20 sí que les van haver de portar, 20 persones sí que les van haver de portar a hospitals o ambulatoris. Aquesta és una de les notícies de les últimes hores. Insistim que segons Transports Metropolitans de Barcelona, avui en principi el metro funciona com és habitual, però una notícia d'aquesta nit que té a veure amb la llei d'amnistia, perquè el Tribunal Suprem ha aplicat la llei a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre l'amnistia. Això el dia que aquí, al matí de Catalunya Ràdio, ens acompanyarà l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
5: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: És el que deia Gonzalo Boye ara fa pràcticament dues setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Avui, sobre els pròxims plans, sobre les pròximes passes a seguir, parlarem amb Gonzalo Boye aquí al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora d'aquí ben bé un parell d'hores. I avui al matí de Catalunya Ràdio també parlarem, evidentment, de les proves PISA.
6: Que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també d'haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves doncs, final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumne.
0: És la consellera d'Educació, la consellera Niubó, insistint en atribuir l'error de la mostra de les proves PISA al fet que van coincidir amb unes altres proves, les proves de quart d'ESO.
7: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
8: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol no acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
9: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I l'oposició, evidentment, que aquests els sentíem, no comparaven aquestes justificacions ni aquestes explicacions que donava la consellera Niubó. A banda d'això, una de les previsions destacades del dia és que Pedro Sánchez avui fa balanç del curs polític. Si no hi ha una gran sorpresa, s'espera que insisteixi en la voluntat d'esgotar la legislatura. I en esports, mentre Barça i Espanyol ja han arrencat les estades de pretemporada a Anglaterra, mentre el Madrid fitxa Diomande, avui la Federació Francesa de Futbol presenta oficialment el successor de Didier Deschamps a la banqueta de la selecció. Totes les mirades estan posades en Zinedine Zidane, per bé que encara no s'ha confirmat. I encara una cosa més que volíem explicar.

La cantant Carly Simon ha comunicat aquestes últimes hores que li han diagnosticat Parkinson. La cantant, que té 83 anys, ho ha explicat en un comunicat a la BBC, on ha reconegut que està aprenent a conviure, ha dit, amb aquesta malaltia, i ha afegit que això és francament complicat.

0: 7 i 8 minuts, benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas, prop de moment...

0: Sílvia Solanes, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Meritxell Serret.
2: És notícia d'última hora de la nit. El Tribunal Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera i es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la.
0: Joan Vilaplana. L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret, han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Joan. Avui en parlarem d'aquesta qüestió i de l'amnistia amb Gonzalo Boye, l'advocat de Carles Puigdemont, serà aquí al matí de Catalunya Ràdio a partir de les 9 del matí. I Esperança.
4: En l'incendi forestal de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el foc continua actiu, però la situació ha millorat lleugerament i s'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi de la Vall d'Uixó puguin tornar a casa. Tot i això, continuen evacuades unes 10.000 persones i podrien tornar a casa aquest matí.
5: Ja ha calcinat 8.500 hectàrees i té un perímetre de 72 quilòmetres. No es descarta cap hipòtesi, però cada vegada pren més força la possibilitat que hagi estat provocat.
3: Anem, doncs, a la Vall d'Uixó. Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel.
6: Bon dia. 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases i, si no hi han surts d'última hora, a les 8 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños és l'alcaldessa de la Vall d'Uixó.
7: L'alegria col·lectiva i l'alegria de celebrar que, bueno, que malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase que serà quan acabi la emergència, quan acabi i s'apagui l'incendi, que és reconstruir les nostres muntanyes.
6: L'incendi, segons els bombers, va cap a l'estabilització, però el foc segueix actiu. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Sisè dia.
2: De foc en els incendis de Madrid i Àvila, que continuen cremant, però no avancen tan de pressa. De fet, els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació.
4: Les flames ja han arrasat més de 75.000 hectàrees. Hi ha més de 40 municipis evacuats i 93.000 persones confinades o desplaçades.
3: Anem ara a Madrid, Àngels Lafuente.
8: El temps s'esgota per intentar controlar uns incendis que estan arrasant Madrid, Toledo i Ávila. Hores decisives, diu el ministre Grande Marlaska, per lluitar contra el foc abans que entri l'onada de calor, la quarta d'aquest estiu, que ho pot complicar tot molt més. El ministre de l'Interior ha reconegut que està costant molt estabilitzar l'incendi principal, preocupa el flanc al nord de l'embassament de San Juan, el punt més conflictiu.
9: A partir de les 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
8: La superfície cremada es más que toda la isla de Menorca. Desde Madrid, Ángels Lafuente, para el matí de Catalunya Ràdio.
3: Setmanes.
5: El que podrien trigar els bombers a apagar del tot l'incendi de la Gironda a França tendeix a estabilitzar-se, però estemen nous rebrots per la situació meteorològica. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones.
2: Des de la zona afectada, el president Emmanuel Macron demana mantenir-se units.
3: Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
10: Si els bombers consideren el foc estabilitzat, encara no descarten alguna revifalla i es mantenen, doncs, molt prudents. Ahir dilluns, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, els ha visitat per els hi donar tot el seu suport.
11: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha secat moltes de les nostres serralades. Ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
10: Optimisme i prudència, doncs, per aquest incendi a la Gironda, amb 220.000 persones evacuades que encara no saben quan tornaran a casa. Des de Bordeus, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Nivell extrem.
4: El que es troben a 43 municipis de 7 comarques i 3 parcs naturals de Catalunya, els agents rurals restringiran l'accés als espais naturals del Montmell, Marmellà, Prades i Montsant. En canvi, es reobriran els de les muntanyes de Tivissa, Vandellòs, Llavaria i Pradell i les serres de Cardó al Boix.
5: Protecció Civil demana extremar les precaucions a les portes d'una pujada de les temperatures demà que poden arribar fins als 40 graus en alguns punts del país.
3: Mesures urgents.
2: Les que aprovarà el govern espanyol per als damnificats pels grans incendis d'Espanya ho faran l'últim Consell de Ministres. ministres del curs polític avui, enmig de la picaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
3: Anem a Madrid també per saber què més preveu el reial decret de l'executiu de Pedro Sánchez, Xillo Llespí.
1: Que el Ministeri de Treball assumeixi el cost dels salaris i les cotitzacions d'empreses i treballadors que s'hagin d'aturar pel foc, segons fonts de la Moncloa. En cas d'evacuacions forçoses, es reconeixerà el dret a faltar la feina i, a més, s'ampliarà el permís per mort d'un familiar. Són les mesures de l'executiu de Pedro Sánchez que reclama el PP que aparqui el negacionisme i que s'uneixi al pacte d'estat contra l'emergència climàtica. Des de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en qüestiona la urgència.
12: Que se unan a este pacto de estado, porque esta sí que es una prioridad nacional.
13: 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver.
1: El ministre Puente acusa Ayuso de deixament de funcions i de dependre de la UME per qualsevol foc.
14: Esa unidad a cuya creación se pusieron llegando incluso a recurrirla ante el Tribunal Supremo.
2: Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Psicòlegs.
4: Avisen que falta una cultura d'estar preparats per situacions com els desallotjaments. En incendis com els de Madrid, la Vall d'Uixó o Bordeus hi treballen psicòlegs per atendre els evacuats.
3: Oriol Pujador.
11: En aquests espais, els psicòlegs miren de tranquil·litzar els evacuats. És normal que quan arribin pateixin crisis d'ansietat o tinguin altres reaccions posttraumàtiques. Jordi Martori, responsable de l'equip d'intervenció psicosocial de la Creu Roja, recomana estar preparats per a un desallotjament.
15: Ens falta una cultura d'estar preparats per les situacions que ens estan vinguent. No dic que no se'ns estem preparant cada mes i s'està fent molta feina, però ens falta molta cultura de dir, jo sé què he de fer. I això em redueix l'angoixa, sé què he de fer això.
11: En el que portem de temporada d'incendis a tot l'estat, la Creu Roja ha hagut d'activar 11 equips d'atenció psicosocial per evacuats. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ara mateix arribem a un quart de vuit. Error tècnic.
5: És com justifica la consellera d'Educació Esther Niubol desgavell de les proves PISA. Reconeix que tot i haver-se'n assabentat al març, encara no saben què va fallar. Des del Parlament, Niubol va defensar-se ahir i assegura que es depuraran les responsabilitats que calguin.
3: Maria Costa.
16: 4 mesos després, la investigació encara no ha determinat per què es van excloure de les proves un 23% dels alumnes quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa. La consellera Niubó apunta en part als centres.
17: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat doncs confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA, criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
16: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Com deia la Maria, les explicacions de la consellera no van convèncer els partits de l'oposició que li van dir això.
18: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
19: Per què han esperat a la darrera setmana de juliol? Pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
20: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
21: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
2: Són en R de Junts, Jessica Albiach dels Comuns, Irene Aragonès d'Esquerra i Cristina Escribano del PP.
3: I més retrets.
4: Els de la comunitat educativa, que li han retret a la consellera que s'espolsi part de les culpes i que hagi tardat 4 mesos a comunicar-ho.
3: Més detalls, Sèria Forment.
22: El president de l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya, Jordi Satorra, lamenta que el govern hagi apuntat cap als docents.
23: Ens preocupa molt perquè al final és la part fàcil. No, primer és un error tècnic, després una confusió. No, aquí hi ha d'haver un seguiment i sempre hi ha hagut un seguiment per part dels òrgans. El que no es pot fer és pretendre creure que 51 centres a la vegada s'equivoquen.
22: I Yolanda Segura, del sindicat majoritari USTEC, acusa el departament de voler-se estalviar crítiques.
24: Hi ha d'haver algú supervisant. No és un fet purament només tècnic, sinó que hi ha una fallada en l'estructura de funcionament en general. Però el que és més greu és que el fet de que això no s'hagi donat a conèixer en el moment que es va saber que havia passat això, aquí sí que hi ha hagut una decisió política per evitar el debat social.
2: Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Ajornar.
5: Les comunitats governades pel PP demanen deixar per al setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per a demà, en què s'ha d'aprovar la reforma del sistema de finançament autonòmic. Això després que les Canàries se sumés a Catalunya i donés suport al nou model.
2: El govern de Canàries, liderat per Coalició Canària i amb la participació del PP, anunciava ahir que hi donarà suport perquè creu que serà bo per l'arxipèlag. Fernando Clavijo és el seu president.
25: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación y tras décadas de infrafinanciación autonómica en Canarias, por fin llegamos a un acuerdo que nos sitúa en la media, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
3: I ho celebra.
4: Salvador Illa, el president de la Generalitat, aplaudeix que Canàries s'assumi al nou model de finançament i insta les altres comunitats a recapacitar. N'acaba de parlar des del Vietnam, on segueix de viatge oficial.
3: Anem cap allà, doncs. Albert Prat, què tal? Bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Sí, Salvador Illa ha rebut amb els braços oberts la decisió del govern de Fernando Clavijo el dia abans que el Ministeri d'Hisenda es reuneixi amb totes les comunitats per seguir tramitant el nou finançament. El president de la Generalitat veu el gest de les Canàries com un bany de realitat i demana al PP que toqui de peus a terra.
6: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bugar coboms i són històries a la vora del foc.
0: A ella tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà al setembre i ha demanat que la reforma del finançament s'aprovi el més aviat possible. Ho ha dit just abans de canviar de país i volar cap a Singapur. Des de Hanoi, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, Albert. Aquest sí que va al setembre.
5: El decret de mesures en matèria d'habitatge s'havia d'aprovar avui al Consell de Ministres, però el govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Ernest Urtasun, ministre de Cultura i portaveu de Sumar, diu que volen escoltar tothom, però reclama celeritat.
7: Que de la misma manera que nosotros estamos dispuestos a conceder ese tiempo, es imprescindible que corramos. Yo quiero exigir, desde luego, que vayamos todo lo rápido posible.
2: Junts ja va tombar el primer decret d'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. El portaveu de la formació, Josep Rius, avisa d'un segon vot en contra.
8: Sense les propostes d'habitatge que proposa Junts per Catalunya, doncs és molt difícil que hi hagi un reial decret si es planteja com fins ara s'ha semblat.
2: Segons Junts, les mesures incloses al decret perpetuen les ocupacions i no protegeixen ni el llogater ni el petit propietari.
3: Treva.
4: Les organitzacions agràries aturen les protestes durant dues setmanes després que el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha anunciat un pla de xoc immediat per controlar l'augment de la fauna cinegètica, especialment els conills.
5: La decisió l'han pres en dues assemblees celebrades ahir a la nit a Alfés i a Verdú.
3: Montblanc, Clara Chavarría.
9: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
10: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin anar acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs, realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
9: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Línia 1.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona per un incendi als túnels entre les estacions del Clot i Glòries. El foc va obligar a aturar un comboi entre les dues parades.
3: Roger Santa.
26: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
27: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
28: Clar, la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
26: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Aquesta hora, per cert, segons TMB, és important, dir que el servei funciona amb normalitat. I detingut.
4: A París, un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de la Port de Clichy, al nord de la capital.
3: Clàudia Serra.
29: Les autoritats franceses no han comunicat de moment cap hipòtesi sobre els motius de l'atac. Sí que han explicat que en ser detingut el suposat atacant ha fet declaracions incoherents. Laurent Núñez és el ministre de l'Interior francès.
1: Estem treballant per verificar la identitat del suposat autor perquè no portava cap document que el pogués identificar quan ha estat detingut. Hem de ser molt prudents a l'hora de parlar del mòbil d'aquests fets extremadament violents que, evidentment, condemno fermament.
29: Les dones tenen 19, 24 i 36 anys. Dues estan ferides greus i una menys greu, però, segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
3: 7 i 23 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Anem als esports amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
11: Bon dia.
3: El Barça ja s'entrena a Anglaterra amb la reincorporació de jugadors del primer equip.
11: Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió. Fermín va ser la principal novetat i torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo compleix amb els terminis de la recuperació d'una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després que no va jugar amb l'Europa per precaució. Balde, en canvi, continua fent treball al marge. En la convocatòria hi ha 17 jugadors del planter i 13 del primer equip. Formen part de l'expedició blaugrana Frenkie de Jong, que ja ha començat la recuperació conservadora de la lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, segons ha explicat el Tot Costa de Catalunya Ràdio, l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El jugador del Manchester City també el pretén en altres equips com el Real Madrid.
3: I pel que fa a l'Espanyol?
11: Comença avui la seva estada a Anglaterra, també d'una setmana, i jugarà dos amistosos, demà contra el Burnley, un club també propietat de l'Ampeis, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges dels de Manolo González, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que arriba cedit pel Paris Saint-Germain, va passar ahir pel Tot Costa i és ambiciós.
12: Y creo que nuestro objetivo es sumar más puntos que la otra temporada. Y claro, siempre jugando en casa, buscar los tres puntos. Y estar, buscar siempre una posición mayor en la tabla. Y claro, podemos soñar con algo en Europa y en una clasificación buena y claro.
11: I Cristian Stuani jugarà la seva desena temporada al Girona després de renovar per un any amb l'objectiu de tornar a primera.
13: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
3: 5 minuts ara ens falten per arribar a 7:45. Acabem amb bàsquet, Pau.
11: Perquè el Barça de Sekulić va anunciar ahir el seu novè fitxatge, Tosan Ewaomo, un aler pivot que substituirà Toko Shengelia, que marxa al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
15: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
16: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
2: el 23 de març del 1994.
16: I el número de la sort, el
2: 8.
16: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: Ei, ei, a Bezoya som molt de dir que sí a tot. I tu? Ets dels qui diuen avui de tranquis i acabes cantant Glòria a ple pulmó. Dels de platja, passejada, amics, un altre pla més i un altre... Perquè aleshores ets molt de viure molt fort. Molt de Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
18: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui, que al Matí de Catalunya Ràdio, parlem amb Gonzalo Boyer. L'advocat de Carles Puigdemont ens acompanyarà d'aquí una hora, una mica més d'una hora, a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio, després que s'apliqués per primera vegada l'amnistia a una membre del govern de l'1 d'octubre, en concret, aquesta nit passada, a la consellera Meritxell Serret. Però per arribar a 7:45, el que farem és repassar alguns dels protagonistes de l'any que tenen a veure, evidentment, amb aquestes altes temperatures, amb el Giovanni i companyia.
19: Bon dia, bona hora.
0: Hola.
6: Què tal?
0: Hola, Mauri.
7: Què tal, home del temps?
19: Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i bombetes a totes les regions.
0: Què tal, Mauri?
6: Nosaltres no ens el sabem mai, eh?
0: I el que ve ara, tampoc. Les muntanyes.
19: Alguns porten tancat i molt fred a les muntanyes.
0: La Segarra, la Segarra.
6: La Segarra.
0: El fred és a la Segarra.
6: Sí, Segarra.
0: Bueno, Mauri, a part de cantar, has vingut a fer alguna altra cosa?
6: Bueno, jo dic que sempre que necessiteu que us recordi que aquí al Mediterrani ens trobem a la zona zero d'un desastre climàtic que acabarà matant-nos a tots, doncs aquí serem.
0: Doncs gràcies per recordar-nos-ho, Mauri.
6: Per tant, recordar que un estiu terriblement càlid.
0: Sí.
6: Perjudicial pels boscos. Perjudicial per la fauna.
0: Bueno, Mauri, per favor.
6: Perjudicial, en definitiva, per la salut.
0: Gràcies.
6: Que acabeu de passar un bon dia.
20: Sí, home.
0: Sí, sí,
20: ah,
0: sí,
20: moltes gràcies.
0: O sigui, cada cop que sento en Mauri en una entrevista, m'acaba generant una angoixa.
6: Llegeixo mapes. Si voleu que vingui aquí, expliqui que tot va com una seda, que tenim un clima normalíssim, que això del canvi climàtic és una invenció de les esquerres per combatre el sistema capitalista.
0: Home, tampoc és això, però un terme mig, una mica de tacte.
6: És que no ho faré. No ho faré, entre d'altres coses, perquè existeix... Atenció.
0: Què? Què passa?
6: Què existeix?
0: Què passa, Mauri?
6: Una gravació de Montserrat Caballé.
0: Què dius, ara?
6: Sí, sí, com ho sentiu? Una gravació de Montserrat Caballé dient...
0: Ai.
6: Que si un dia ella falta...
0: Carai, sí que va deixar testament, aquesta dona.
6: I hi ha un canvi climàtic...
0: Ella ja es consumava, no? Sí.
6: Vol que l'expliqui jo.
0: Mauri!
6: I si no t'ho creus, porto...
0: Que una entrevista
6: de Ràdio Reus. Un document de Ràdio Reus que he rescatat abans amb l'ajuda del Cesc, i ara us el poso aquí en directe.
0: A veure si és real.
21: Si un dia falto, que no està a les meves mans, i hi ha un canvi climàtic, m'agradaria que l'expliqués en Francesc Mauri.
0: Cap dubte que era ella. És ella.
6: Amb això arribem a dos quarts de vuit.

0: Doncs justament la calor és una de les notícies de les pròximes hores, perquè se'ns anuncia un retorn d'una onada de calor. Avui, aquestes últimes hores, ara ens ho explicarà el Jofre Genoa, han estat raonablement fresques, però avui la cosa continuarà a canviar. Això vol dir que el risc d'incendis es dispara. Tot això mentre el panorama al nostre voltant continua francament complicat, perquè segueixen actius els focs de la Vall d'Uixó, el País Valencià i els d'Àvila i Madrid. De fet, avui és un dia clau abans d'aquesta onada de calor.
1: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente... centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas.
0: És el que deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Avui mateix, el Consell de Ministres, del qual ell en forma part, aprovarà la declaració de les àrees dels incendis com a zones afectades per emergències. La idea d'aquestes mesures, evidentment, és com la zona catastròfica, per mirar d'agilitar els terminis i agilitar els ajuts, cosa que, d'altra banda, no sempre passa. En fi, tot això en un dia en què el Pedro Sánchez farà balanç del curs polític, fa roda de premsa avui després de la reunió del Consell de Ministres. Si no hi ha una gran novetat, s'espera que digui que pensa esgotar la legislatura. Això mentre, pel que fa encara als incendis a França, ja admeten que el foc que continua a tocar de Bordeus pot trigar setmanes o fins i tot mesos a apagar-se. Tot això mentre aquí, com dèiem, el Servei Meteorològic ja ha emès els primers avisos a les comarques de Ponent de cara a aquesta calor de demà amb màximes que poden tornar tranquil·lament als 40 graus, sobretot en algunes zones del país, com dèiem, les zones de Ponent. I un altre tipus de foc ha estat el que ahir va sorprendre passatgers del metro de la línia 1 entre Clot i Glòries.
2: Sí, sí. Sí, está lleno de chispas. Sí. Mira l'humo.
0: El servei d'emergències va atendre més d'un centenar de persones, unes 115. Afortunadament, cap d'elles en estat greu. Avui, el metro torna a funcionar com sempre. I és notícia d'aquesta nit passada, d'ahir pràcticament a última hora, perquè el Suprem ha aplicat l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, que es converteix així en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Això el dia que al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Gonzalo Boye. Tot això mentre continuen els retrets a una altra consellera, en aquest cas la titular d'Educació, Esther Niubó, pel fiasco de les proves PISA. Ella va justificar aquest problema amb la coincidència de les proves PISA amb les proves del quart d'ESO, però l'oposició no ho comprava.
3: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
4: Per què han esperat a la darrera setmana de juliol?
5: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents.
6: Són tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: I els esports, Pau Dax.
7: Fermín, Araujo i Bernal ja entrenen amb el Barça a l'estatge d'Anglaterra. Avui l'Espanyol també viatja a terres britàniques i jugarà demà davant el Burnley i dissabte amb el Middlesbrough. I el Girona ha fet oficial la renovació d'Estuani una temporada més.
0: I el temps, Jofre Genoer, què tal? Bon dia.
8: Bon dia, doncs avui dimarts esperem que el sol domini arreu del territori. Pocs canvis en aquest sentit. Les temperatures que guanyen alguns graus, sobretot a l'interior, cap al Pla de Lleida, 38, o potser algun primer 39. I poca nuvolositat. De fet, potser de cara al vespre o a l'acabar el dia hi hagi presència d'alguns núvols baixos al voltant del Camp de Tarragona, però seran fenòmens molt puntuals. Un tarannà que es mantindrà al llarg de la setmana i també aquest de que les temperatures, diu res, doncs vagin guanyant graus i la calor vagi també guanyant en terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara parlant del metro, què més ens expliques? Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia, doncs Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló de la Plana i Tarragona es poden veure afectats amb endarreriments perquè hi ha una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs, en el que creuen que pot ser un nou robatori de cable de coure. Se circula per una sola via i no hi ha previsió de quan es podrà fer per totes dues vies, malgrat que el primer tren que ha circulat per aquest punt només ha anat 6 minuts tard. I d'altra banda, com deies, el metro de Barcelona també informa que aquest matí ja hi ha plena normalitat després de l'incendi d'ahir.
0: Gràcies, Maria. Ens falten les carreteres, equip viari. Maleru García, com estàs? Bon dia.
10: Bon dia. Doncs amb cues habituals d'hora punta i d'altra banda la P7 amb retencions a Martorell en direcció Barcelona-Girona per un vehicle avariat que ocupa un carril. També hi ha cua de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, direcció Tarragona. La C-17 a Parets del Vallès en direcció Barcelona i a Lliçà d'Amunt cap a Vic. La C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
0: Gràcies, Marilu. Fins ara.
10: Fins ara.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Però, de moment... Moment de fer un cop d'ull als diaris. Obrim la redacció del matí. Comencem per les portades i les opinions destacades. Carlos Sant Andrés, Pau Bartrolí, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
0: A les portades dels principals diaris, avui els focs i les conseqüències continuen sent protagonistes.
12: L'Ara, però, destaca també a mitja pàgina les declaracions de la consellera Niubó sobre l'error de les proves PISA i parla d'una crisi d'educació sense precedents.
11: De fet, la compareixença d'ahir és la gran protagonista de les columnes d'opinió.
12: El periòdico diu que el govern exculpa els directors dels centres i al·ludeix a una confusió amb els criteris de les proves d'avaluació, però el seu editorial pressiona la consellera. Segons l'article, els protocols també formen part de l'acció del govern i són responsabilitat dels qui dirigeixen l'administració.
11: En aquesta línia i en el mateix periòdico, Pilar Rahola posa literalment la consellera a la diana i considera inacceptable l'actitud del departament. I ha de considerar que tot això respon només a un problema tècnic.
12: Al Punt avui, l'escriptor i periodista Xavi Sala compara la gestió de la consellera amb la foto que ahir va publicar la NASA, on es veu el planeta Terra com una patata i qualifica literalment la gestió de Niubó de bunyol.
11: En aquest mateix diari, l'exalcalde de Banyola i diputat del Parlament, Pere Bosch, critica la intuïció de la consellera per haver donat una resposta sense discurs i sense un coneixement reflexiu.
12: I La Vanguardia també dedica editorial als resultats PISA, amb un to però més moderat, considera que l'exclusió dels alumnes que no van fer les proves és una nova ensopegada i un nou deshonor per al prestigi educatiu, i diu que Catalunya no es pot permetre aquest tipus de fiascos.
0: Doncs continuem repassant la premsa. Ara mateix, altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Pau Bartró i la Sílvia Comet. La notícia que agradarà als cinèfils del Pirineu.
13: Puigcerdà acollirà finalment el Cerdanya Film Festival després d'un acord d'última hora entre l'entitat organitzadora, la Fundació Cerdanya Cinema i l'Ajuntament. L'acord posa fi a setmanes de tensió arran de la disponibilitat del Casino Ceretà, seu històrica del festival, que havia portat la Fundació a amenaça de traslladar el certamen a un altre municipi. El festival comença dijous i s'ampliarà tot l'agost amb 250 projeccions. Entre les pel·lícules destacades d'aquesta edició hi ha Balandrau, que es projectarà aquest divendres amb la presència del director Fernando Trullos i l'actor Marc Martínez. Ho llegim al Segre.
0: Atenció amb això, perquè Donald Trump serà el nom d'una futura autopista africana.
12: Sí, el Marroc tindrà l'autopista Donald Trump. La carretera costarà 880 milions d'euros i recorrerà 1.000 quilòmetres de poblacions costaneres, algunes dins la zona ocupada del Sàhara Occidental. Ho llegim al diario.es. Trump va agrair la decisió al rei del Marroc, Mohamed VI, i ha dit que li agradaria poder recórrer-la un dia. Recordem que el president dels Estats Units va reconèixer per primera vegada la sobirania de Rabat sobre el Sàhara Occidental l'any 2020, poc abans del final del seu primer mandat.
0: I els quaderns d'estiu ja no són cosa de nens.
13: També són cosa d'adults. Els quaderns per adults s'han convertit en un dels fenòmens editorials de la temporada i cada cop se'n fan més en català. Els usuaris destaquen poder desconnectar del telèfon i gaudir del fet d'aprendre coses noves pel simple fet d'aprendre. Ho llegim a BTV. Entre els quaderns més demanats hi ha el quadern de Blacky Books, el gran impulsor d'aquesta tendència fa 15 anys i que ven actualment 500.000 d'exemplars arreu del món, 50.000 en català. També destaca el paraulògic en format físic o els murdoku, uns passatemps que combinen la mecànica dels sudokus amb la narrativa del misteri.
0: I acabem amb uns estudis preuniversitaris poc comuns.
12: A la Xina s'estan començant a popularitzar campaments per afrontar batudes anti-immigració. Els estudiants que es plantegen estudiar als Estats Units assisteixen a campaments on se simulen batudes com les del Servei d'Immigració i Control de Duanes nord-americà. La tendència d'aquests campaments és creixent perquè l'atenció s'ha convertit en la primera causa de preocupació dels estudiants per davant de segrestos, estafes, robatori o assetjament escolar. Sota el segon mandat de Trump, les detencions a persones procedents de països asiàtics s'han multiplicat per 4 respecte a l'administració Biden. Ho llegim a La Vanguardia.
0: I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i economia amb Maria Fernández Noguera i Sílvia Solanes.
9: El diari britànic The Guardian obre la portada amb els incendis d'Espanya i França i explica que lluiten per combatre les flames abans que arribi una nova onada de calor. També exposa que el paratge natural de les muntanyes de Cairngorms a les Highlands d'Escòcia estan irreconeixibles després de 12 dies d'incendis en aquella zona, on hi ha àrees que encara cremen. El diari nord-americà The Information publica que una empresa xinesa ha començat a produir les seves pròpies màquines de litografia ultraviolada profunda d'immersió. Això què és? Doncs són aparells claus per la fabricació de xips avançats i fins ara la Xina depenia de l'exterior per obtenir-ne. De fet, la publicació d'aquesta notícia ha fet que les empreses neerlandeses i nord-americanes que fan aquest tipus de màquina hagin caigut a la borsa. I mentrestant, el South China Morning Post explica que el fabricant principal xinès de xips de memòria va disparar les seves accions un 466% en el seu primer dia de cotització a la borsa de Xangai ahir dilluns. Això va situar el valor de mercat d'aquesta companyia per sobre dels 480.000 milions de dòlars. Ara bé, el diari analitza la volatilitat dels actius d'aquest tipus de magnats tecnològics després que Elon Musk hagi perdut 130.000 milions de dòlars en 5 sessions borsàries.
14: Pel que fa a la premsa econòmica, on Economia publica una entrevista a Carlota Pi, fundadora i consellera delegada d'Olaluz, que està en hores baixes després que el Ministeri per la Transició Ecològica va iniciar un procés per inhabilitar l'activitat de comercialització d'energia elèctrica d'Olaluz. Pi treu ferro a la situació dient que és una qüestió puntual de la qual se'n sortiran. Diu que no és el primer cop que els passa i que segurament tampoc serà l'última. Cinco Días explica que les energètiques espanyoles es preparen per liderar la creació de grans corporacions transeuropees que siguin capaces de competir amb els Estats Units, la Xina o Rússia. Relata que en els últims anys Iberdrola, Naturgy, Enagás, Acciona o Repsol s'han anat desfent de les seves posicions a Amèrica per centrar esforços al vell continent i plantar així cara a les grans potències en moments d'inestabilitat geopolítica. Per la seva part, Expansión explica que la filial britànica de Pontegadea, el holding d'inversions de Mancio Ortega, supera els 3.000 milions d'actius al Regne Unit. Això després que el 2025 aquesta filial, que té molts béns immobiliaris, guanyés 85 milions d'euros.
0: Quatre minuts i arribarem a 7:45 al matí de Catalunya Ràdio. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Pau Dax.
7: Són dies de partits de pretemporada, molt importants pels entrenadors per preparar els seus equips, però si preguntéssim als Antònia Fons, ens dirien que són patxangues. Patxanga. Comencem per Lara, que es preocupa per la salut mental del president del Real Madrid. Florentino Pérez torna a embogir. Llegim a l'obertura dels esports. La notícia explica que el club blanc pretén pagar 120 milions per l'ivorià Diomandé i també negocia per fitxar Rodri. A La Vanguardia llegim el titular del Raval al món i ens expliquen que la FIFA finança un projecte esportiu i social impulsat al barri per l'Associació Esportiva Ciutat Vella per garantir més oportunitats educatives a infants a través de l'esport. I a l'esportiu, avui un homenatge a Miquel Prat Palaus, llegenda del club Balonmano Granollers i capità de l'equip als anys 70, que ha mort. El club destaca el seu llegat marcat pel compromís, el lideratge i l'èxit esportiu.
0: I ens falta encara alguna premsa, que és la premsa del cor. Carlos Sant Andrés, endavant.
11: Doncs visita fugaç del rei emèrit a Palma. Després de més de 8 anys sense trepitjar l'illa, Joan Carles s'ha deixat veure per Mallorca. Durant la seva estança ha dinat amb un grup reduït d'amics i fins i tot ha tingut una reunió a porta tancada amb la seva encara dona, la reina Sofia. De què hauran parlat? Doncs encara no ho sabem. El que sí que sabem és que gairebé una dècada després ha tornat al Palau de Marivent, on s'ha trobat amb més membres de la família, en Froilán, les seves filles, tothom a Palau. A qui no ha vist ni veurà és el seu fill, el rei Felip VI, la seva jove i les seves netes, que estan de ruta per Espanya visitant les zones afectades pels incendis. Qui tampoc està de vacances i és protagonista de la premsa del cor és Miguel Bosé, que ha tornat a enviar un missatge literalment incendiari a les xarxes socials. I de quin tema podia parlar ara la Mante Bandido? Doncs dels incendis. El cantant acusa els ecologistes i la gent de 2030 dels focs. Espero que el pròxim infern siguin ells els que cremin, diu al seu Instagram. Aquest cop sembla que Don Diablo s'ha escapat de veritat amb tanta malícia. Si us plau, que algú digui a Bosé que l'estiu el millor és deixar el mòbil a banda.
0: Dos minuts i arribarem a 7:45. El matí de Catalunya Ràdio. L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Mira, Isar, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs avui he tingut feina, perquè la llista és llarga, però la banda sonora la tenia molt clara.
5: Queridos amiguitos, esta es una canción que nosotros hemos compuesto.
4: No sé si t'he transportat a la infància o no.
3: Però molt infància.
4: No vull saber l'edat que tens, però és un cas. Jo l'he deixat anar. Però Fofito, un dels membres dels Pallassos de la tele, avui bufarà 77 espelmes. Deu posar encara aquesta cançó quan treu el pastís? També fa anys l'arquitecte i enginyer Santiago Calatrava, 75, i el polític Cristóbal Montoro, que en celebra un mes. Se sumen els que munten festa d'aniversari el 28 de juliol, l'actriu i cantant Leonor Watling, 51, l'exdiputada de la CUP, Mireia Boia, que en farà 47, i l'actriu Rosa Voladera, se'n celebra 54 pocs dies després d'haver rebut el Premi de Teatre Memorial Margarida Xirgo.
3: I vindrà al matí de Catalunya Ràdio per parlar-ne. Ens fa molta il·lusió poder parlar amb la Rosa Voladeres.
4: La podràs felicitar, també.
3: Exacte, anava a dir, per molts anys d'aquí ja li direm presencialment. I el Santoral, Mireia.
4: A veure, això també era difícil avui. Els sants avui són força curiosos. No sé quin pots tenir l'agenda. Jo provo sort. Santa Caterina Thomas, Sant Gil, Samsó, Nazari o Sant Nebulur de Tabanisa. He fet bingo?
3: No, no en tinc cap. Es felicitem a tots des d'aquí. Gràcies, Mireia.
4: Adéu.
3: I com sempre, a aquesta hora, cada estiu, una recomanació literària des d'una llibreria.
6: Soc el Josep Vites, de la llibreria Antinous, la llibreria LGTBIQ Plus de Barcelona, que estem a carrer Casanova 72. Us volia aconsellar el Premi Sant Jordi d'enguany, Prometeu de Mil Maneres, de Carles Rabassa. Carles Rabassa ha publicat diversos llibres de poesia, va guanyar el 2018 el Premi Carles Riba, i en aquesta novel·la, Prometeu de Mil Maneres, una novel·la obertament gay, s'inicia amb un cruising a la ciutat de Palma de Mallorca i combina el desig homosexual amb el tema de la lluita de classes amb una illa com Palma molt saturada pel turisme. Us la recomano moltíssim per aquest estiu.
3: I encara una altra recomanació, la que ens fa la Sílvia Comet, que avui ens proposa la pel·lícula September 5.
7: Basada en fets reals, recrea l'episodi tràgic que va passar durant els Jocs Olímpics de Múnich del 1972. No se centra en els fets del segrest dels esportistes israelians per part d'un grup terrorista, sinó en la feina dels periodistes esportius de la cadena nord-americana ABC, que van haver d'informar en directe sobre una crisi internacional sense precedents, amb els seus encerts i els seus errors. La història, vista des d'un altre punt de vista força interessant, té un ritme intens i una ambientació realista. La protagonitzen Peter Sarsgaard, John Magaro i Ben Chaplin, entre d'altres. La teniu a Netflix i a Movistar.
3: Ara mateix passen 2:03:15. Aquests són els sons del matí.
8: Els sons del matí.
9: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament.
10: 6.000 veïns de la Vall d'Uixó ja han pogut tornar a les seves cases.
11: Malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
12: Preocupa el flanc al nord de l'embassament de Sant Juan, el punt més conflictiu.
13: Pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
14: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Mireia Isard. Responsabilitat.
4: Capacitat de respondre d'alguna cosa, de garantir la realització d'una tasca, el compliment d'un deure, de donar-ne raó. La responsabilitat sobre l'error de la mostra d'estudiants que es van sotmetre a les proves PISA és el que s'estan disputant la consellera d'Educació, Esther Niubó, i els docents. Els directors de centres públics lamenten que se'ls apunti sempre a ells.
3: Satisfacció.
4: Acte pel qual s'obté la reparació d'un greuge, d'una ofensa, ha estat de qui està satisfet. Això és el que senten Esquerra Republicana després de l'aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret. El Partit Republicà, però, exigeix en un comunicat que la resta d'encausats també pugui rebre aquesta mesura d'oblit judicial de forma immediata.
3: En surt.
4: Sobresalt, impressió sobtosa de por. Segurament aquestes sensacions són les que van viure els passatgers del metro que ahir van viure l'incendi a la línia 1. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 137 persones, sobretot per inhalació de fum, i es va haver de desallotjar l'estació de Glòries, tancada del Clot i evacuar en tren.
3: Posem-hi ara mateix tres xifres amb el Marc Presseguer. 170.000.
15: Són les hectàrees de superfície forestal espanyola cremada pels incendis aquest any, una xifra que quadriplica la mitjana a aquestes alçades dels darrers anys, però situa lluny de les més de 200.000 afectades que hi havia el juliol del 2022. Respecte al 2025, els grans incendis forestals s'han triplicat.
3: 19.900.
15: És el nou màxim històric intradia de l'IBEX 35, que hi va aprofitar la pausa dels atacs de l'Orient Mitjà i la caiguda del petroli per trencar un nou sostre. Tot i així, va tancar amb xifres més moderades, una pujada del 0,8% i per sota del rècord establert el 3 de juliol.
3: 10 milions.
15: És la inversió que ha anunciat el govern espanyol per a nous refugis climàtics. Del total de la inversió, 2 milions aniran a la construcció dels refugis, 3 al desenvolupament de xarxes locals i 5 per adaptar els centres educatius davant d'aquestes situacions.
3: Ens falten les tres imatges amb la Sílvia Comet. A la primera hi veiem unes muralles mig amagades per la boira i un grup de gent que s'ho mira des de la llunyania.
7: És la boira de fum que cobria ahir la ciutat d'Àvila. Es troba a més de 50 quilòmetres dels incendis que cremen a la província, però el vent ha arrossegat el fum que ara embolcalla tota la ciutat. Aquest foc i el de Madrid continuen cremant, però la progressió s'ha frenat una mica. L'objectiu dels bombers és intentar controlar-los avui mateix, perquè demà es preveu un canvi de temps que dificultaria encara més les feines d'extinció. Les flames ja han devastat 75.000 hectàrees i han obligat a evacuar o confinar més de 90.000 persones.
3: A la segona imatge hi veiem tres maniquins vestits amb roba de tardor en una botiga que està pràcticament buida.
7: És una botiga Mango, però al contrari del que podria reflectir la foto, la firma de moda continua venent i molt. Durant el primer semestre de l'any ha facturat 1.852 milions i manté els objectius per al final de l'exercici. L'atenció mediàtica que ha generat el cas Andic no ha afectat per a res els ingressos de la companyia. Han augmentat un 7,2% respecte del mateix període de l'any anterior i el negoci a nivell internacional també continua rutllant. Representa el 77% de la facturació.
3: Tercera imatge del dia, persones molt tristes que dipositen flors a terra. De fet, algunes porten banderes de colors vius que despleguen un arc de Sant Martí.
7: Són algunes de les persones que ahir van participar en l'homenatge per a les víctimes de l'atemptat dissabte a Berlín durant la marxa de l'orgull LGTBI, que va deixar una víctima mortal i una trentena de ferits. Les mostres de condol es van fer a tocar de la porta de Brandenburg, a prop de l'escenari de l'atropellament. L'autor de l'atac havia estat condemnat al Líban per intentar ingressar a Estat Islàmic i Alemanya li havia commutat la pena de presó per llibertat condicional. Ara el govern alemany promet endurir la legislació per evitar que casos com aquest es puguin tornar a repetir.
3: 8 minuts i arribarem a les 8.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
16: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
17: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
2: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot

0: t'acompanya allà on vagis.
1: 8 minuts, una mica més, i arribarem a les 8 del matí, al matí de Catalunya Ràdio. Moment de repassar els titulars en 2 minuts d'aquest matí amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. El Tribunal Suprem amnistia l'exconsellera Meritxell Serret.
2: D'aquesta manera es converteix en la primera membre del govern de l'1 d'octubre a rebre-la. Des d'Esquerra ho celebren i reclamen que s'apliqui de manera immediata a la resta d'encausats.
1: Avui parlarem de l'amnistia bastament al matí de Catalunya Ràdio perquè ens acompanyarà Gonzalo Boye. L'advocat de Carles Puigdemont serà en aquest programa a partir de les 9. I l'incendi forestal de la Vall d'Uixó continua actiu, però sembla que la situació millora una mica.
3: S'ha autoritzat que els veïns de 4 barris del municipi puguin tornar a casa. Si no hi ha canvis, a les 9 del matí s'acabaran els confinaments. Tania Baños, alcaldessa.
4: El poble el que significa és l'alegria col·lectiva de poder tornar a les seues cases, malgrat la situació, pues, per a nosaltres sembla que un poc ja ha passat, no? I que ara ve una altra fase, que és reconstruir les nostres muntanyes.
3: Cada vegada pren més força que va ser provocat.
1: El temps, en canvi, juga en contra dels incendis de Madrid i Àvila.
2: Els tècnics apunten que és vital controlar els focs abans de demà, quan un canvi de temps pot complicar encara més la situació. Continuen cremant, però no avancen tan de pressa. A França, els bombers admeten que poden trigar setmanes a apagar tot l'incendi de la Gironda.
1: Doncs justament, el govern espanyol, l'executiu de Pedro Sánchez, aprovarà avui mesures urgents pels damnificats pels grans incendis que han tingut aquests dies.
3: Ho farà en l'últim Consell de Ministres del curs polític i enmig de la picabaralla política amb el PP per l'emergència climàtica i la gestió dels focs.
1: Després d'aquest Consell de Ministres passar, Pedro Sánchez farà balanç del curs polític aquest migdia, on, si no hi ha cap novetat, s'espera que digui que vol acabar la legislatura. Mentrestant, a Catalunya, la consellera d'Educació insisteix que el desgavell de les proves PISA va ser un error tècnic.
2: Esther Niubó va comparèixer ahir al Parlament entre retrets de l'oposició. Sentim també Anna R, de Junts, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
5: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat, doncs, confusió.
6: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament.
7: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol, vostès pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
1: I les comunitats governades pel Partit Popular demanen deixar pel setembre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Això després que les Canàries trenqués la unitat en contra i s'assumés a Catalunya per donar suport al nou model. Salvador Illa, president de la Generalitat.
8: Se n'ha donat compte, i s'hi ha sumat, no?, tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, és fer bugar coboms i són històries a la vora del foc.
1: És el que ha dit el president de la Generalitat aquesta mateixa matinada en aquest viatge oficial que manté al Vietnam. De seguida connectarem en directe per saber altres detalls de què més ha dit el president de la Generalitat. Això mentre la línia 1 del metro torna a circular amb normalitat a Barcelona després de l'incendi d'ahir.
2: El sistema d'emergències mèdiques va haver d'atendre ahir 137 usuaris per un foc als túnels entre les estacions de Clot i Calories.
1: I parlem també de més d'un centenar de concerts, que són els que hi haurà a les festes de la Mercè.
3: Amb noms com Maria Jaume, La Pegatina, Els Amics de les Arts, Els Catarrars o Svetlana. Seran 16 escenaris diferents del 23 al 27 de setembre.
9: Bon dia. Aquesta matinada les temperatures han variat poc. Encara, doncs, ambient molt agradable, fresc a primeres hores, sobretot a l'interior. Potser ha pujat algun grauet cap a la costa, on, evidentment, hi ha aquests valors tropicals i algun valor tòrrid, potser, al voltant de la ciutat, al centre de la ciutat de Barcelona. Bé, avui esperem que les temperatures continuïn guanyant alguns graus més. De fet, no descartem alguns 38 o potser puntualment 39 cap a la zona del Pla de Lleida, però en general serà una jornada molt similar a la d'ahir i en conjunt amb una calor força continua. Vinguda, no desbocada. Amb sol, pocs núvols, algun de tarda al Pirineu poc important, o alguns núvols baixos potser a darreres hores cap al Camp de Tarragona. Pels propers dies la calor, doncs, continuarà lentament intensificant-se.
1: 3 minuts i arribarem a les 8 del matí. Fem ara també un cop d'ull a com tenim la circulació, com tenim el trànsit. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs amb congestió a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en direcció Tarragona, la C58 de Sant Quirze i entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, també de Montcada a Ripollet en direcció Terrassa, la B20, la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i l'accés a Rondes, B23 d'Esplugues a la Diagonal d'entrada a Barcelona, l'autopista del Garraf, la C32 entre Viladecans i Sant Boi, C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, C59 a Caldes de Montbui avui en sentit sud, i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
1: Gràcies, fins ara.
10: Fins ara.
1: Avui al matí de Catalunya Ràdio, ho dèiem abans, parlem bastament, evidentment, de l'última hora de tots aquests incendis, de l'incendi de la Vall d'Uixó, de l'incendi de la Gironda, de l'incendi d'Àvila i Madrid, i connectarem de seguida en directe. I avui també ens acompanyarà l'advocat del president Puigdemont, Gonzalo Boye, aquí al matí de Catalunya Ràdio. Serà d'aquí una horeta, dins de l'Àgora.

0: I ja sabeu que li hem donat festa al Manu aquestes vacances d'estiu, però això no vol dir que no pugueu dedicar una cançó. Podeu dedicar una cançó a qui vulgueu, li posarem la cançó original. Podeu dedicar, dèiem, una cançó a qui vulgueu, pel motiu que vulgueu. Aquest estiu ho podeu fer al Notes de Veu Breus, al 636-360609, 636-360609. És el que ha fet la Sílvia.
1: Hola, aquest missatge és pel meu marit, en Josep, que ha sigut el seu cumpleanys, i li vull dedicar la cançó Illes dins d'un riu, d'en Tomeu Penya. Per molts anys, t'estimo.

Molt bon dia a tothom, molt bon dimarts. Avui deixem enrere una nit raonablement fresqueta, com a mínim en comparació al que havíem tingut dies enrere, però tornem a tenir un episodi de calor important a la cantonada. De fet, el Servei Meteorològic ja ha fet un primer avís, molt especialment de cara demà a les Terres de Ponent, i això ja sabeu que vol dir, entre d'altres coses, es dispara el risc d'incendis. Ara mateix tenim una quarantena de municipis del país en risc extrem. Protecció Civil torna a fer una crida a extremar les precaucions, sobretot tenint en compte el panorama que tenim a banda i banda, perquè continuen actius els focs de la Vall d'Uixó al País Valencià, continuen actius els d'Àvila i Madrid. Les notícies en el cas concret de la Vall d'Uixó, i anirem de seguida en directe, no són del tot dolentes, l'escenari és una mica millor. En el cas d'Àvila i Madrid, Protecció Civil també ha dit que la cosa va una mica millor del que anava fa 24 hores, però continuen cremant sense control, continuen actius, i ara mateix no estan ni tan sols estabilitzats. I la gran preocupació és aquesta que dèiem, l'onada de calor que arriba demà. El panorama es pot complicar i molt per l'extinció d'aquests incendis, i és per això que avui s'ha dit que aquestes 24 hores, avui, pot ser clau a l'extinció d'aquests incendis. Tot això en un dia que, a més, ahir vam tenir un ensurt al metro de Barcelona amb un incendi a la línia 1, a la catenària de la línia 1. Es van haver d'evacuar les estacions de Clot i de Glòries. Avui, Transports Metropolitans de Barcelona assegura que el metro funciona amb normalitat. I avui també és destacat que aquí al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont. Parlarem amb Gonzalo Boye, evidentment parlarem amb ell de la llei d'amnistia, després que aquesta nit tinguéssim una novetat, que és que aquesta nit sabíem que el Tribunal Suprem acceptava aplicar la llei d'amnistia a la consellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de l'1 d'octubre en rebre aquesta llei d'amnistia. Li preguntarem a Gonzalo Boye si això suposa o no un canvi, si això suposa o no un gir en el que pot passar a partir d'ara. Recordeu que tot està pendent que el Tribunal Constitucional parli sobre aquesta qüestió i que això ja han deixat meridianament clar que fins passades les vacances aquí no es fa res, aquí no es miren res. I també parlem avui, evidentment, de les explicacions que va donar ahir un altre consellera, en aquest cas l'actual consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament, sobre les proves PISA. La titular d'Educació va atribuir el desordre

0: i de les proves, el fet que coincidissin amb les proves de quart d'ESO, l'oposició no s'ho va creure, la comunitat educativa tampoc. Avui parlem amb més calma amb la comunitat educativa per veure quina valoració en fan. Però vaja, tot continua passant pel risc d'incendis, o els incendis que tenim actius ara mateix, sense oblidar el de França, on s'ha dit per sac que pot trigar setmanes o mesos en apagar-se del tot. I això està íntimament relacionat amb aquestes altes temperatures que tornaran. Jofre Genoer, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora.
0: Perquè a partir d'avui, no sé si avui ja ho veurem o serà sobretot demà, però vaja, tot apunta que la calorada torna,
1: Sí, ho farà de manera progressiva al llarg d'aquests propers dies. De fet, aquesta matinada ja hem tingut alguns, un parell o tres de graus més, sobretot a l'interior, encara en un ambient força agradable, però si bé ahir hi havia valors que baixaven fàcilment per sota dels 15, avui ja han quedat per sobre, fins i tot 17-18, a Girona i a Lleida, doncs no han baixat dels 19. Per exemple, també a Alta Muntanya o al Pirineu, a les Valls, hi havia valors inferiors als 10, avui han quedat per sobre dels 10 i fins i tot a Alta Muntanya per sobre dels 11 o 12. Per tant, lentament el termòmetre va pujant, però clar, són valors que en conjunt encara són força agradables, tropicals a la façana litoral, però poc per sobre dels 20, amb l'excepció del barri del Raval de Barcelona, que no han baixat gairebé dels 25, encara per sota d'aquesta xifra, però bé, aniran tornant els valors tòrrids al llarg de la setmana, anirà pujant progressivament. De fet, avui esperem valors de 37, 38, potser algun 39 a les zones més càlides, i demà podria sorgir algun primer 40, per tant, progressivament, doncs, els termòmetres que s'anien situant amb un escenari d'ambient canicular típic per l'època o fins i tot força per sobre del que seria habitual ja a partir de dijous i divendres, que el termòmetre començaria a tocar sostre, tot i que sembla que no hauria de ser un escenari tan intens com els que hem tingut fins ara.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara mateix són les 8 i 5 minuts, doncs parlem d'incendis i de calor, va. Perquè és important destacar que tenim una quarantena de municipis catalans en risc extrem d'incendis. 43, de fet, per ser més exactes, i això es pot encara complicar amb aquestes altes temperatures que aniran pujant progressivament, com deia ara mateix el Jofre. De fet, Protecció Civil ha tornat a fer una crida a extremar les precaucions, sobretot de cara a demà. De tota manera, ara mateix, i toquem fusta una vegada més, el panorama dels incendis de Catalunya és raonablement bo en comparació al que havíem tingut fa uns dies i, sobretot, en comparació amb el que tenim ben a prop. Continuen actius els focs de la Vall d'Uixó, al País Valencià. Continuen actius també els d'Àvila, els de Madrid. De fet, avui se'ns diu que les pròximes 24 hores poden ser crucials.
2: Hoy y mañana. Son unos días absolutamente centrales. Lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas són realment negatives.
0: És el que deia ahir el ministre de l'Interior, hoy y mañana, per tant, això era ahir i avui. Per tant, aquestes 24 hores que tenim per endavant poden ser claus. Estem davant de 24 hores crítiques d'un foc que manté 90.000 persones evacuades o desallotjades, en el cas concret del d'Àvila a Madrid. Però vaja, val la pena que repassem com tenim ara mateix aquest panorama dels incendis i comencem per l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, on hi tenim la Colla Ballester amb el suport tècnic del Xavier Espel. Colla, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs bones notícies, perquè la nit ha anat relativament bé, per tant, ja podem dir, m'acaben de confirmar just ara mateix, que s'aixeca el confinament de més de 60.000 persones. Per tant, tots aquests ciutadans que des de dissabte estaven confinats a casa es poden desconfinar. És un gran canvi pel que fa a aquest incendi que va començar a la Vall d'Uixó, perquè la nit ha anat bé, com preveien els bombers. Veurem després una previsió, o sigui, un resum de com ha anat la nit, molt més afinada, però ha anat bé. La humitat relativa era molt alta, d'un 80%. Ara no bufa el vent, això és importantíssim, i el fet que es desconfini, que es mantingui el que van dir, que si no hi ha incidències a la nit es desconfinarà, que és el que està passant, és una gran notícia aquí a la Vall d'Uixó.
0: Per tant, aquesta és la notícia d'ara mateix. S'aixeca una part del confinament, deies?
3: Tot el confinament.
0: Tots els confinaments.
3: Sí, sí, ens acaben de confirmar el centre de comandament, s'aixeca aquest confinament. Ahir al vespre ja van deixar tornar a la Vall d'Uixó uns 6.000 veïns que havien estat evacuats de 4 barris de la ciutat. 3 d'ells eren barris molt urbans i un altre era d'aquests barris que estan una mica a l'escaleta de la muntanya, no? Pujant a la muntanya els que tenien el bosc a prop, ja els van deixar tornar a casa. Encara hi ha unes 10.000 persones desallotjades que estan en poliesportius i altres pobles, però mica a mica hi va haver notícies positives. La deia el vespre d'aquells ciutadans que podien tornar a casa després de tant de patiment, i ara avui al matí que s'aixequi el confinament. És cert que persisteix l'olor d'un fum intens, d'aquell que el notes tan espès quan respires, però ja no hi ha tanta boirina al cel com hi havia ahir, per exemple, del fum tan espès. N'hi ha una mica, però no tan profunda. Aquesta olor és molt penetrant, però no bufa el vent, que això és una gran notícia, perquè a més la trentena de mitjans aeris podran treballar, que ahir durant 6 hores al matí van haver d'estar aturats, que això va complicar una mica. Però vaja, que les notícies del Vall d'Uixó, de moment, tot i que ens falta encara confirmació dels detalls de la nit, serien més bones, si més no.
0: Doncs aquestes notícies positives que ens arriben de la Vall d'Uixó, d'aquest incendi, amb aquest aixecament del confinament. Pel que fa a les causes, Coi, en sabem alguna cosa? Perquè s'havia plantejat la hipòtesi que fos provocat aquest incendi.
3: Sí, absolutament. Aquest incendi va començar just aquí a la Vall d'Uixó, on som ara, molt a prop del centre de comandament, a tocar de l'escola. Hi va haver un petit focus, es va poder aturar, però al cap d'una estona, un altre incendi, en una zona més boscosa, va aparèixer. Aquell no el van poder controlar, feia una mica de vent, i vaja, tothom creu que va ser provocat. El que passa és que, clar, ara s'està treballant en la investigació, els diferents cossos policials, i fins que no ho tinguin del tot determinat, no podran assegurar que està provocat. Però vaja, ahir entrevistàvem a 3Cat Info el diputat del Consorci de Bombers de Castelló, que ja apuntava amb la prudència i amb el condicional que podria ser intencionat, perquè tot apunta que sigui així. Però vaja, ja sabem que les investigacions, com ha de ser, han de concloure, i veurem quina és la conclusió oficial al final d'aquestes investigacions.
0: Doncs qualsevol novetat, micros oberts, Coi, amic, moltíssimes gràcies. Fins ara.
3: Fins ara, bon dia.
0: La Coi Ballester amb el suport tècnic del Xavi Espel, enviada en aquest incendi de la Vall d'Uixó, amb les bones notícies que ens convenen, eh? Ens convenen bones notícies, que s'aixeca el confinament i que la cosa comença a pintar una miqueta millor. Anem a veure els altres grans incendis que tenim actius, perquè el panorama és especialment dur en aquests incendis de Madrid i Àvila. Allà hi tenim la Montse Poblet amb el suport tècnic del Xavi Luna. Montse, com estàs? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Allà els focs continuen cremant, però l'últim que se'ns ha dit és que no avancen tant de pressa. Protecció Civil parlava d'una situació més favorable a Àvila, però vaja, la complicació és dura encara, eh?
4: Sí, però això, aquesta bona notícia, que aquesta nit ha anat bé, és el que ha piulat a primera hora el compte del 112. Els esforços dels efectius terrestres, uns 400, s'han centrat durant la nit al flanc nord, al riu Cofio, a tocar del pantà de Sant Juan, on, malgrat els esforços, ahir es va cremar un club nàutic i es van haver d'evacuar dos pobles més. Durant la nit han treballat amb maquinària pesada i amb foc tècnic, i pel que diuen ha anat bé, han aconseguit que el foc no arribés a Valdemaqueda. A primera hora de matí, els mitjans aeris s'han enlairat, només sortir el sol, perquè, com deia el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el marge, abans no es compliquin les coses, és molt curt. Ara estem a uns 20 graus, però avui es pot arribar als 37.
5: La ola de calor es determinante y es un elemento a valorar sustancialmente. A partir de las 11 de la mañana, pues sí que está previsto un viento sur que puede hacer mucho más complejo las labores de lucha contra el incendio.
0: Doncs així està el panorama, segons deia el ministre. Montse, les coses comencen a pintar millor, però afrontant aquestes hores crucials que deies. De tota manera, hem de recordar que hi ha milers de persones, eh? A diferència del que ens explicava ara mateix la Colla des del País Valencià, aquí hi ha milers de persones que segueixen confinades o directament desplaçades.
4: Sí, la bona notícia és que ahir van poder tornar a casa els veïns de 9 pobles de Toledo, però milers de persones, més de 90.000, continuen dormint en poliesportius i en altres albergs. Ara bé, no tothom es pot estar tan dies en matalassos i en llits de campanya, i els que han optat per als hotels perquè tenen gent gran a càrrec o per altres motius, perquè no tenen ningú que els pugui acollir o perquè cuiden de persones vulnerables, estan pagant la nit cada cop més cara. En 3 dies els preus s'han duplicat en alguns establiments.
0: Per 3, eh?
4: En 3 dies s'han duplicat.
0: En 3 dies s'han duplicat.
4: Sí.
0: En fi, aquestes coses no deixen mai de sorprendre'm i de saber-me. Montse, moltíssimes gràcies. Qualsevol novetat, aquí estem.
4: Vinga, fins ara.
0: Fins ara. La Montse Poblet amb el suport tècnic del Xavi Luna fent aquest incendis de Madrid i Àvila, aquestes 90.000 persones confinades o desplaçades per aquests incendis. En fi, un dels símptomes més clars de la gravetat d'aquesta situació és que és una de les primeres vegades que hi ha científics participant, no directament en l'extinció dels incendis, evidentment, però sí que hi ha científics participant en l'operació per apagar aquests focs. Sílvia Solanes, molt bon dia.
6: Sí, bon dia. S'ha activat el grup d'assessorament en desastres i emergències, format per experts del Consell Superior d'Investigació investigacions científiques. La idea és proporcionar informació sobre l'abans de les flames o les zones més perilloses. Uns 25 investigadors s'han mobilitzat als centres de control. Un grup analitza imatges per satèl·lit i un altre mira les dades de temperatura, humitat i vent proporcionades per drons.
0: I un altre símptoma de la gravetat d'aquesta situació és que avui el Consell de Ministres aprovarà avui la declaració de les àrees dels incendis com a zones greument afectades per emergències. Ja sabeu que la idea d'això és mirar d'agilitar ajudes, tot i que és com allò de la zona catastròfica. Moltes vegades quan parles amb els afectats diuen que és veritat que això ho fa que vagi més de pressa, però això no vol dir que vagi de pressa, és a dir, que a vegades aquests ajuts doncs són exasperadament lents. Però vaja, avui el Consell de Ministres aprova això i això serà en ple enfrontament. Aquests dies havíem tingut una certa treva política, però hem vist un enfrontament en les últimes hores entre el Partit Socialista i el Partit Popular al voltant de la idea d'un pacte d'estat sobre el pacte climàtic. Anem ara a Madrid també. Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Sí, la proposta de pacte d'estat té un any de vida, ja que Sánchez la va llançar fa això, el setembre de l'any passat, i el PP ja va parlar en aquell moment de cortina de fum, insisteix ara que és per desviar l'atenció. El president espanyol els ataca pels seus pactes amb els negacionistes de Vox. Sentim Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso.
8: Esta sí es una prioridad nacional que nos atañe a todos y a todas.
9: Y quiero reiterar que no es momento de estar en dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad.
7: Tot i la confrontació en aquest sentit, demà Marlaska reuneix totes les comunitats per plantejar conjuntament la lluita contra els incendis als territoris del PP. També hi seran avui, com deies, el Consell de Ministres fa aquesta passa per declarar les zones afectades per emergència de protecció civil. També s'aprovarà, atenció, un paquet d'ajudes inèdit per als treballadors que d'una o altra manera s'han vist afectats pels focs i no han pogut anar a treballar. Les prestacions les assumirà íntegrament l'Estat.
0: Gràcies, Dani. És important aquest punt també dels treballadors perquè fa molts dies que els sindicats ho reclamaven. En qualsevol cas, així tenim el panorama dels incendis. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, amb aquestes bones notícies que ens deia la Colla Ballester, que s'aixequen el confinament i que la cosa comença a pintar una miqueta millor. Aquest incendi de Madrid i Àvila, que continua tenint 90.000 persones, ens deia la Montse Poblet, encara desallotjades o evacuades, i amb aquest panorama que ha millorat una mica durant la nit, però que continua sent francament complexa, però és que encara tenim França.
10: I doncs és això que cal consolidar en les pròximes hores i els pròxims dies, amb, sens dubte, demà que serà més complicat que avui.
0: Demà serà més complicat que avui, deia ahir el president francès Emmanuel Macron. Estem davant d'un foc que ens diuen que pot trigar tranquil·lament setmanes, si no mesos, en apagar-se del tot. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran, molt bon dia.
11: Bon dia, Freddy.
0: Com està això?
11: Doncs està com previst aquests darrers dies, és a dir, foc estabilitzat, 42.000 hectàrees afectades, però com deia el president Emmanuel Macron en la seva visita ahir dilluns, efectivament avui serà un dia clau perquè tornen a pujar les temperatures, el vent encara serà relativament fluix i demà encara les temperatures seran més altes i el vent es reforçarà. Per això serà tan important el dia d'avui per confirmar, consolidar aquest front al voltant de les flames encara actives avui en dia. Per exemple, s'han creat 103 quilòmetres de tallafocs al mig del bosc amb bulldozers que anaven tallant els arbres. Hem vist muntanyes de troncs acumulades que els agricultors, silvicultors, venien a recollir per intentar transformar i no perdre tota aquesta fusta, però en tot cas s'han creat 103 quilòmetres de tallafocs en previsió d'aquests dies amb altes temperatures. També s'ha actualitzat aquest matí el balanç de bombers ferits, ha pujat el número a 93.
0: 93 bombers ferits. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran, gràcies, bon dia.
11: Bon dia.
0: Aquesta és la situació ara mateix de tots aquests incendis, el de la Vall d'Uixí, el de Madrid i Àvila, el de la Gironda, a França. Però és que per rematar tot aquest escenari, ahir vam tenir, doncs, Déu-n'hi-do, quin insurt a Barcelona.
12: Sí, està lleno de xipes. Sí. Mira l'humo.
0: Avui torna a funcionar el metro com funciona sempre, funciona correctament, després que aquest incendi ahir, que haureu vist a les imatges, un incendi a la catenària de la línia 1 del suburbà de Barcelona, del metro, fes evacuar les estacions de Clot i Glòries. I això va fer que s'atenguessin més d'un centenar de persones, 115, afortunadament cap d'elles greu, Roger Santaló.
13: L'incident va passar abans de les 6 de la tarda, quan un revestiment del túnel va entrar en contacte amb la catenària i es va cremar. El foc va ser extingit ràpidament, però va omplir les andanes de fum i es va haver de tallar la circulació entre les parades d'Universitat i la Sagrera de la L1. Els més afectats van ser els passatgers del metro aturat entre el Clot i Glòries, que explicaven així la seva experiència a aquesta emissora.
14: Intentamos quedarnos adentro tirados en el suelo, procuramos mantener la calma, pero en sí los gritos que se escuchaban eran de terror.
15: la gent cada vegada més nerviosa, anava entrant al fum i que ens obrien les portes. I allà ha sigut una miqueta intuïció, perquè ja hi havia molt fum i gairebé no hi veies, o sigui, ens ploraven els ulls.
13: Els usuaris van sortir dels vagons pel seu propi peu i cap d'ells va tenir afectacions de gravetat per l'incident. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Roger. Insistim, que la bona notícia també a aquesta hora és que, segons TMB, el servei funciona amb normalitat.

0: Ara mateix passen 2 minuts d'un quart de nou, els incendis i les altes temperatures que, evidentment, continuen marcant la nostra atenció. Però avui també, aquí al matí de Catalunya Ràdio, parlarem amb l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye.
1: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy, también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
0: Això deia fa pràcticament 2 setmanes, poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. I aquesta nit hem tingut novetats al voltant de l'amnistia. Hem sabut que el Suprem l'ha aplicada a l'exconsellera Meritxell Serret. És la primera membre del govern de l'1 d'octubre en rebre l'amnistia, Joan Vilaplana.
2: L'exconsellera va ser un dels membres d'aquell govern liderat per Carles Puigdemont que es van exiliar a Brussel·les després de l'octubre de 2017. Serret, però, va tornar a Catalunya al març de 2021 per comparèixer voluntàriament davant del Suprem i recollir l'acta de diputada al Parlament. Entre el 2022 i el 2024 també va ser consellera, en aquest cas d'Acció Exterior i Unió Europea, durant el govern de Pere Aragonès. Des d'Esquerra Republicana, el partit de Serret han emès un comunicat on expressen la seva satisfacció per aquest pas en l'aplicació de l'amnistia i afirmen que, a partir de la sentència del Tribunal Europeu de Justícia de la Unió Europea, s'està veient avalada l'estratègia seguida en aquesta qüestió. El partit també demana que la mesura d'oblit judicial s'apliqui immediatament a la resta d'encausats. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Joan. Amb aquesta notícia, avui tenim reunió del govern de la Generalitat, l'última abans de les vacances, l'última abans de l'aturada pel mes d'agost, en plena polèmica pel desori dels resultats de l'informe PISA a Catalunya. Hi havia molta expectació per veure què explicava ahir la consellera Esther Niubó al Parlament. La titular d'Educació va insistir en atribuir-lo, aquest desgavell, a la coincidència de les proves PISA amb les altres proves de nivell que s'estaven fent, i deia que potser això és el que va portar a la confusió. Recordem que l'OCDE, que és qui organitza les proves PISA, marca un màxim d'un 5% d'alumnes exempts, d'alumnes exclosos, i que a Catalunya va ser un 23%. En qualsevol cas, la consellera reconeix que alguna cosa va fallar, que se'n van assabentar al març, que encara no saben exactament què és el que ha passat, que ho investigaran, i que a partir d'aquí hi haurà les responsabilitats que calguin. Maria Costa.
3: 4 mesos després, la investigació encara no ha determinat per què es van excloure de les proves un 23% dels alumnes, quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%. La hipòtesi principal és la coincidència entre els exàmens PISA i els de finals d'etapa. La consellera Niubó apunta en part als centres.
4: Els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, 2 avaluacions sotmeses a marcs diferents, que es podria haver generat confusió al centre sobre els criteris que calia fer servir, traslladant a les proves PISA, criteris d'exempció pròpies de les proves de final d'etapa catalanes. Però, insisteixo, això és una hipòtesi que no eximiria de l'error en la validació posterior.
3: Unes explicacions que no van convèncer els partits de l'oposició que li demanen la dimissió. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Així ho feien els partits de l'oposició.
5: Vostè no se'n surt i no està capacitada per liderar aquest departament. Ha de dimitir.
6: Per què han esperat? A la darrera setmana de juliol pensaven que aquest tema passava sense pena ni glòria.
7: No acceptarem que aquesta responsabilitat recaigui sobre els docents ni sobre les direccions.
8: Tenían pánico a que se confirmara la caída libre del sistema educativo, pero son tan incompetentes que hasta para trampear los datos les han pillado con las manos en la masa.
0: Eren els retrets d'Anna R, de Junts, de Jessica Albiach dels Comuns, d'Irene Aragonès d'Esquerra i també de Cristian Escribano del Partit Popular. També la comunitat educativa feia retrets a la consellera d'Educació. Avui hi parlarem d'aquí uns minuts per fer una valoració amb més calma de les explicacions de la consellera al Parlament, però al matí de Catalunya Ràdio parlàvem amb Francesc Padró, que va estar durant 10 anys a l'OCDE, que és qui organitza les proves PISA, i ell posava l'accent en els motius pels quals s'han exclòs tants alumnes a Catalunya de fer les proves PISA.
9: S'han exclòs aproximadament uns 600 alumnes, dels quals la immensa majoria corresponien no pas, com intuïtivament es podria pensar, a un problema de desconeixement de la llengua, sinó més aviat a un perfil difús de persones que tenen dificultats cognitives o conductuals. És a dir, pràcticament d'aquest 23%, si no vaig errat, el 80% correspon a alumnes que han estat tipificats com amb dificultats cognitives, conductuals, etc. No?
0: Insistim que qui ens deia això era el Francesc Padró, que va estar 10 anys a l'OCDE, i deia que és veritat que aquestes coses poden passar, però mai ho havia vist ell, mai, amb uns nivells com aquests.
9: En el pitjor dels escenaris d'aquests 13 països, si no recordo malament, la taxa més elevada d'exclusió va ser al voltant del 11%. Clar, en el cas de Catalunya, doblem enguany aquesta xifra, i això ha fet que hagin sonat totes les alarmes.
0: Aquests són els principals temes del matí. De seguida repassem el matí de Catalunya Ràdio, els bàsics del dia.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
11: CaixaBank. Elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
12: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
11: CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
10: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 23 minuts, repassem doncs els bàsics del matí amb la Maria Fernández Noguera, la Sílvia Comet i la Mireia Isar. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Ho acabem de saber, han detingut un home per la mort violenta d'un altre a l'Hospitalet de Llobregat.
14: Els Mossos van rebre un avís ahir cap a les 11 de la nit que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Quan hi van arribar ja van trobar que la persona havia mort i que tenia signes evidents de violència. Molt a prop del lloc on van localitzar el cos de la víctima, els agents van detenir un home de 35 anys per la seva presumpta relació amb els fets. De resultes d'aquest incident, un altre home també va quedar ferit i va haver de ser traslladat a un centre sanitari. Els Mossos han obert una investigació per esclarir-ne les causes.
0: És la notícia que hem sabut fa ben pocs minuts, aquesta detenció d'un home per la mort violenta d'un altre home a l'Hospitalet de Llobregat, a mesura que tinguem més detalls, per descomptat, que els anirem donant. Ara mateix falten, però, 6 minuts per arribar a 8:45, i destacam també que avui, ho dèiem abans, Pedro Sánchez fa balanç del curs polític quan falta un dia per la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera per parlar de finançament. Això, si no s'ajorna, perquè és el que han demanat les comunitats governades pel PP, però la novetat de les últimes hores és que les Canàries han trencat el front del no i s'afegeixen a Catalunya. Tornem a Madrid, Tani Tàpia, bon dia de nou.
15: Bon dia de nou. Sí, el nou model de finançament ha estat una arma del PP contra el govern de Sánchez, sobretot per com es va gestar, amb un acord bilateral amb Esquerra. La Moncloa, però, no s'ha cansat de dir que és positiu, bo per tothom, perquè dona més recursos, 21.000 milions extres, i retalla diferències entre territoris, especialment els pitjors finançats. I Canàries, on governa el PP amb coalició canària, doncs ha trencat el bloc del no i demà votarà a favor del nou model. Fernando Clavijo es el seu president.
16: Si es bueno para Canarias, y este acuerdo es bueno para Canarias, mejora la financiación, pues obviamente el gobierno de Canarias va a estar a favor.
15: Demà es donava per fet que el model avança. La Moncloa necessita només d'un vot, ja el tenia amb Catalunya, però ara sumarà el de Canàries. La prova de foc serà veure què passa quan el model arribi al Congrés, on no té assegurats els suports.
0: A l'espera d'aquesta prova de foc, com deia la Tània, en el seu viatge oficial al Vietnam aquesta mateixa nit, el president ha aplaudit el canvi del govern canari. Enviat especial, Albert Prat, bon dia.
17: Què tal, bon dia. Sí, Salvador Illa diu que el gest de les Canàries demostra que parlar i negociar serveix d'alguna cosa, i per això ha demanat a les comunitats governades pel PP que, si no tenen una alternativa per posar damunt la taula, com a mínim no bloquegin la reforma del finançament.
18: Nosaltres hem fet una proposta amb que ningú hi perdi, tothom hi guanya. Canàries se n'ha donat compte i s'hi ha sumat, no? I ens sembla que tot el que no sigui posar alternatives clares per quedar-se amb proposicions abstractes i ambigües de dir no volem un millor finançament per tothom sense dir com, quin i de quina manera, doncs és fer bobar que boms i són històries a la vora del foc.
17: De fet, a Illa tampoc li ha semblat realista la petició del PP de moure la reunió de demà amb el Ministeri d'Hisenda al setembre i ha demanat que la reforma autonòmica s'aprovi el més aviat possible. Des de Hanoi, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Per cert, que avui s'havia d'aprovar en aquest Consell de Ministres que dèiem el decret de mesures sobre l'habitatge, però al final s'ha deixat pel setembre.
19: El govern de Sánchez es dona més temps per buscar suports. Junts ja va tombar el primer decret de l'habitatge a l'abril perquè no recollia ajudes als llogaters ni altres mesures fiscals. La formació avisava d'un segon vot en contra si les coses no canviaven.
0: Ahir al matí de Catalunya Ràdio en parlàvem amb el portaveu dels Comuns, amb Gerardo Pisarello, que ens deia que ell estava com a mínim obert a parlar de possibles bonificacions a propietaris, per exemple, una mesura que demanen Junts o PNB, si es manté l'esperit d'aquesta llei.
20: La meva prioritat és que s'aturin els desnonaments de famílies vulnerables i que milions de joves, de gent treballadora, no es vegin forçats a marxar de casa seva. Si per fer això hem d'arribar a acords sobre mesures que en principi no són les nostres, però que són importants perquè aquesta mesura tiri endavant, jo m'ho plantejo obertament, ja li dic, o sigui, no tinc cap problema en fer-ho, sí és una condició perquè milions de persones no perdin el seu habitatge.
0: Eren declaracions de Gerardo Pisarello al matí de Catalunya Ràdio. I quan falten 3 minuts per 8:45, una altra novetat del matí, el col·lectiu d'extrema dreta Hazte Oír reclama al germà de Pedro Sánchez que retorni els més de 340.000 euros que, segons diuen, va cobrar entre el 2017 i el 2025 mentre treballava a la Diputació de Badajoz.
1: És la feina per la qual David Sánchez va anar a judici sota la sospita d'haver estat contractat irregularment.
0: Més detall, Joan Vilaplana.
2: La sentència, que vam conèixer fa un parell de setmanes, condemnava David Sánchez a 9 anys d'inhabilitació per un delicte de prevaricació administrativa i el deixava absolt del de tràfic d'influències. Amb la causa, Hazte Oír hi actuava com a acusació popular. Ara l'entitat ultradretana demana al Tribunal de Comptes que també li exigeixi el retorn de les nòmines cobrades durant els gairebé 8 anys que va exercir el càrrec de coordinador de les activitats dels conservatoris musicals provincials. Diuen que volen retornar a les arques públiques els diners abonats a Sánchez. El col·lectiu ultradretà també demana investigar i embargar preventivament a qui va crear, adjudicar i pagar la seva plaça a la Diputació de Badajoz.
0: Gràcies, Joan. I avui el judici del cas Kitchen quedarà vist per sentència.
14: Serà 4 mesos després que comencés la defensa de Luis Bárcenas. Farà el seu informe final. Els acusats poden triar acollir-se o no al seu dret a l'última paraula.
0: I també és notícia d'aquestes últimes hores. Les organitzacions agràries aturen les protestes ben bé durant 2 setmanes després que el conseller Òscar Ordeig hagi anunciat un pla de xoc immediat per controlar sobretot l'augment dels conills. Clara Chavarría.
21: Bon dia. El pla de xoc s'aplicarà de forma immediata a les zones amb més afectació per la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Durant una trobada amb diverses organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha promès tots els recursos disponibles per combatre una situació per la qual també s'articularan ajudes i reunions amb Agroseguro perquè faci front a les pèrdues generades pels animals.
22: Anirem en aquells municipis de manera continuada fins que no quedin conills. Amb més vehicles, intentarem que els vehicles també puguin acompanyats dels agricultors i llavors mobilitzarem el màxim de recursos que tenim per anar aquí. La idea és acabar, doncs, a les zones on tenim més problemes, doncs realment fer una baixada dràstica de les poblacions.
21: Agricultura també s'ha compromès a flexibilitzar la gestió de les zones d'especial protecció per les aus i es proposarà un pla de compensacions i revisar les restriccions de rec. Des de Montblanc, Clara Chavarría, Domingo, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I una altra novetat del dia, l'alcalde de Barcelona interpel·la l'esquerra per endurir les penes.
19: Sobretot per tràfic de drogues i tinença d'armes de foc, així ho ha dit en una entrevista a la CN.
23: L'esquerra ha d'entendre que la seguretat avui és una demanda que ens fan els sectors més vulnerables de la societat i que ens fan els barris més vulnerables de la nostra ciutat i que els hem d'atendre. I que la resposta a la seguretat, efectivament, des d'un punt de vista progressista, és prevenir.
19: Jaume Collboni també denuncia el que qualifica de banalització del consum de drogues i diu que si pogués tancaria totes les botigues canàbiques.
0: Ara mateix ja heu sentit els senyals horaris, hem arribat a 8:45. De seguida reprenem altres titulars que volem destacar, altres bàsics del dia, però de moment, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí, Maria Fernández Noguera, què tal? Bon dia.
14: Bon dia, doncs hi ha retards destacables en 2 trens. D'una banda, el comboi de l'R11 que ha sortit a primera hora de Barcelona en direcció a Portbou va una hora i mitja tard, una hora i mitja per una incidència en el tren, i de l'altra, l'R15, el primer tren que ha sortit de Reus en direcció a Barcelona, també va una hora tard a causa també d'una incidència al tren a l'estació de Reus. Mentrestant, Adif adverteix que els trens que circulen entre Castelló i Tarragona pot ser que vagin tard perquè se circula per una sola via a causa d'una falta d'atenció a la catenària entre Ulldecona i Vinaròs. En aquests moments creuen que és per un nou robatori de cable de cobre. D'altra banda, el metro de Barcelona, TMB informa que aquest matí ja s'ha reprès la normalitat després de l'incendi d'ahir a la línia 1.
0: Cop d'ull també a les carreteres amb l'equip viari i la Mariluz García. Mariluz, com estàs? Bon dia, què ens expliques?
24: Hola, bon dia. Doncs encara queden algunes cues a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona, i també a Barberà, direcció Girona, la C58 a Badia del Vallès i de Montcada, l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, la B23 entre Esplugues i la Diagonal, també d'entrada a Barcelona, la B20, la Pota Nord, entre Santa Coloma i l'enllaç amb rondes, i a les mateixes rondes de Barcelona, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a ronda litoral entre Fòrum i la Barceloneta.
25: Bon preu Esclat Energia. L'energia de Catalunya us ofereix el temps.
0: Amb el Jofre Genoé. Jofre, bon dia, què ens expliques tu?
26: Bon dia. Doncs mira que avui serà una jornada de sol arreu del país. Pràcticament costarà veure núvols. Potser aquesta tarda algun cap a l'àrea del Pineu. Hi ha hagut alguns núvols baixos, algunes boires matinals que s'han dissipat. I potser al vespre també poden aparèixer de baixos cap al camp de Tarragona. Però bé, són fenòmens anecdòtics amb una jornada assolellada, esplèndida en aquest sentit. I amb temperatures, això sí, que comencen a pujar. Avui hi ha valors de 38 28 a 39 a les zones més càlides de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però en conjunt encara tindrem una calor bastant continguda. En tot cas, és a partir de demà i els propers dies que tornarem a tenir un escenari més de canícula, de ple estiu, amb temperatures força per sobre del que seria habitual, especialment a partir de dijous.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
26: Fins ara.
3: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu
10: i Esclat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i tres minuts de nou, encara algun dels bàsics del dia. Abans dèiem que l'alcalde Collboni interpel·la l'esquerra per endurir les penes. Doncs qui sí demana endurir les penes és el canceller alemany Friedrich Merz, en aquest cas després de l'atropellament mortal de dissabte i després de saber que l'autor estava en llibertat, tot i tenir un historial de radicalització islamista. Berlín, Jordi Regàs.
4: Alemanya reformarà la llei del menor per evitar casos com el de l'atropellament de dissabte. Tot i que l'autor Abdul Balut tenia una condemna ferma de presó, continua al carrer perquè el jutge li havia donat l'opció d'esmenar-se. El govern aposta per la madura. Friedrich Merz, canceller d'Alemanya.
5: La meva pregunta és, es podria haver evitat? No és una pregunta retòrica, sinó una pregunta seriosa. I si la base legal per a una mesura així és insuficient, aleshores cal parlar de disposicions legals que ho facin possible.
4: En casos similars, Merz ha proposat que es retiri la nacionalitat, una opció que només seria possible si l'autor dels fets en té dues. No era el cas d'Abdul Balut. Des de Berlín, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a París han detingut un home de 31 anys que va atacar amb dos ganivets tres dones prop de Port de Clichy, al nord de la capital francesa.
24: Dues de les víctimes tenen ferides de gravetat i una està menys greu. Segons les autoritats franceses, la seva vida no corre perill. El ministre de l'Interior francès, Laurent Núñez, confirmava que encara no l'han pogut identificar ni se saben els motius de l'atac. Sí que han dit que va fer declaracions incoherents.
0: I un parell de coses que avui trobem als diaris, per exemple, els Mossos estan investigant pintades xenòfobes a la mesquita de Vilanova del Camí.
14: Ho explica avui el diari El País. Es busquen dos homes que haurien escrit remigració, un terme propi de l'extrema dreta alemanya, i haurien posat restes de carn de porc a l'entrada del temple. La mesquita de Piera, també a la Noia, va ser atacada fa ara un any.
0: I l'esfondrament de la setmana passada a Vallbona provoca la mort de desenes de peixos a l'espai natural del rec Comtal.
19: El curs de l'aigua, que proveïa d'aigua a Barcelona des de l'època romana, es va haver de desviar perquè s'estava infiltrant a l'esvoranc. Molts dels peixos que hi vivien van morir al quedar-se sense aigua. L'Ajuntament de Barcelona, que els últims anys havia fet inversions per millorar aquest espai natural, demana responsabilitats a DIF. Per la seva banda, els Mossos descarten que s'hagi comès un delicte ambiental. El corrent d'aigua del rec ja ha estat restituït.
0: I, per cert, una de les imatges de les últimes hores de la Vall d'Aran s'ha documentat la presència de dues osses amb tres cadells cadascuna.
24: Es tracta d'un fet inèdit al Pirineu que confirma la qualitat de l'hàbitat i la floració de l'espècie.
0: Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
6: Bon dia. Les dues cadellades i les seues mares van ser localitzades durant els mesos de maig i juny. Fins ara no s'havia observat mai al Pirineu dues osses amb tres cries i això desmentiria els suposats efectes nocius de l'endogàmia sobre els ossos del Pirineu. Marc Alonso és membre de Depana, l'entitat que col·labora en el seguiment de l'os.
7: L'endogàmia ha existit, però es va diluint cada vegada més perquè el número de l'ombra d'ossos cada vegada és més gran, no?
6: A principis de juny, un dels cadells, el més petit d'una de les ventrades, va morir per causes que no s'han pogut determinar. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara un parell de coses més. Una altra de les previsions destacades de l'agenda del dia. Donald Trump rep avui Benjamin Netanyahu a la Casa Blanca. Serà la vuitena vegada que es vegin tots dos, però aquesta vegada l'enquistament de la guerra a l'Orient Mitjà estarà al centre de la reunió.
14: La reunió es preveu tensa després que el conflicte fes aflorar les divergències d'objectius entre els dos mandataris. A més, les futures eleccions previstes per la tardor, a les quals s'enfrontaran tant Netanyahu com Trump, aquesta tardor també marcaran l'agenda de la reunió. Les enquestes no els són favorables i tots dos mandataris intentaran minimitzar els efectes electorals de la guerra.
0: I de seguida abordem la informació esportiva, però abans parlem de la Mercè.

0: Perquè la Maria Jaume, aquí estem sentint, a banda de la pegatina, dels Amics de les Arts, dels Catarres, els Lèssiques, el Pol i no Svetlana, protagonitzaran la part musical de la Mercè, que serà, evidentment, com sempre, al setembre, del 23 al 27, Marta Vives.
1: Espais com el Teatre Grec, la seu del districte de Nou Barris, la platja del Bogatell, la Fabra i Coats o l'Avinguda de Maria Cristina. De tota la programació, a més, hi haurà 5 produccions pròpies, com ha avançat Gisela Saiz, comissària de Mercè Música.
2: La Barcelona Flamenca, amb direcció musical de Chicuelo. El projecte d'inclusió social Voces farà un concert amb Marco Mezquida amb repertori de Manuel de Falla, l'Anna Rossi i la Joana Queiroz, un concert molt dedicat a les dones creadores. La Carola Ortiz, un concert d'havaneres. I per últim, un espectacle molt especial amb Marco de Anna, que és un coreògraf sobre el poder de protesta.
1: En aquesta edició, amb Xangai com a ciutat convidada d'honor, la música xinesa, tant la tradicional com l'actual, hi tindran un espai destacat. Marta Vives, pel matí, de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Marta. Anem als esports, va.

0: Amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Barça recupera jugadors del primer equip a Anglaterra.
1: Fermín, Araujo i Bernal van fer tot l'entrenament ahir. Fermín, la principal novetat, torna un cop recuperat de la fractura d'un dit del peu dret que el va deixar sense Mundial. Araujo deixa enrere una lesió a l'adductor durant la Copa del Món i Bernal reapareix després de no jugar divendres contra l'Europa per precaució. Valde, en canvi, continua fent treball al marge recuperant-se de molèsties al pubis. A l'estaix blaugrana hi ha per ara 17 jugadors del filial i el juvenil i 13 del primer equip, entre ells Frenkie de Jong, que en plena recuperació conservadora de la seva lesió de llarga durada al genoll dret, i Marc-André Ter Stegen, pendent de sortir cedit a l'Ajax d'Amsterdam. El Barça jugarà divendres contra el Birmingham i dilluns 3 davant el Preston North End, tots dos de la segona divisió anglesa. I encara en clau Barça, el Tot Costa de Catalunya Ràdio ha explicat que l'equip blaugrana ha sondejat Rodri per reforçar el mig del camp. El Madrid i altres equips també volen el jugador del Manchester City.

0: Vinga, parlem de l'Espanyol, Pau.
1: Que comença avui la seva estada a Anglaterra. També s'hi estarà una setmana i jugarà dos amistosos. Demà contra el Burnley, club també propietat d'Alan Pace, el màxim accionista blanc i blau, i dissabte contra el Middlesbrough, tots dos de la Championship, la segona divisió anglesa. Un dels últims fitxatges blanc i blaus, Gabriel Muscardo, migcampista brasiler que ha arribat cedit pel Paris Saint-Germain, va parlar ahir al tot costa del rodatge de l'equip.
2: Creo que no llegamos ainda al punto que gustaríamos, que estar más prontos físicamente, técnicamente también necesitamos ainda corriendo confianza, entrenando bastante, la parte física también, pero creo que cada vez más, cada día más, cada partido más, estamos más listos.
1: I Cristian Stuani renova amb el Girona per una temporada més i n'acabarà jugant 10 com a gironí. L'uruguaià té entre cella i cella tornar a primera.
3: El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos. La verdad es que lo he aceptado, lo asumo, el hecho de, bueno, de que tengamos que dar todo lo que tenga cada uno y más para poder conseguir el objetivo, porque sabemos perfectamente que es muy difícil.
0: I quan falten 4 minuts per 3 quarts, acabem amb un fitxatge del Barça de bàsquet.
1: El Barça de Šekulić va anunciar ahir Tosan Ewaomo, un aler pivot que arriba per reforçar el joc interior després de la sortida de Tornike Shengelia al Dubai de Xavi Pascual. Ewaomo és anglès, d'ascendència nigeriana, té 25 anys i prové de la Lliga de Desenvolupament de l'NBA.
4: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Sangria, sangria, don Simón.

0: ¿Formar una familia o no? ¿Decidir ara o esperar? ¿Tornar a estudiar o emprendre? ¿Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Trist perquè s'ha acabat el Mundial? Alegra't perquè aquest estiu arriben els grans descomptes Aquadis. T'esperen més de 3.000 vehicles d'ocasió de més de 40 marques, tots amb la garantia d'un concessionari oficial. Entra a Aquadis Ponés i troba el teu pròxim cotxe. Aquadis Ponés! Aquadis
3: Ponés! Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Tasta el més fresquet del sud amb la segona al 70 en el gaspatxo Carrefour Clàssic 1 litre. Si en compres dos, la segona unitat et surt a 46 cèntims. I això és un superpreu. Fins al 10 d'agost.
5: Quina calor. Vens a l'aigua?
6: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
5: Ja, això passa.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Rere queda ja la I, però...
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
12: I pujo al metro de nit...
11: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
14: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
15: Li havia escardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
14: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
16: Jo encara tinc les de l'any passat.
14: Però premiades?
16: No, sense premiar.
14: Collons, doncs llença-les, hòstia.
16: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso.
14: I dic, sí, no, no m'ha tocat.
16: Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa.
14: I encara no estic segur.
16: Jo crec que m'ha tocat.
13: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
17: Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
18: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
17: Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
19: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
19: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3Cat.
13: L'estiu ets tu.
19: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
20: Doncs avui a l'Àgora tenim Vicent Sánchez, Anna Grau, Pere Rossinyol i Marc Font Ribas. Avui no hem parlat de cal·ligrafia, Freddy, però sí
21: que... Anava a dir, de què hem parlat fins ara, sí.
20: Bueno, tot té a veure amb l'educació, de les proves PISA i dels càrrecs que tenen els consellers i la gent del govern i aquestes coses.
21: És que hi va haver un debat molt sorprenent sobre la importància de la cal·ligrafia abans de començar l'Àgora, que vaig dir, aquesta sí que no me l'esperava. Parlar de la importància de cal·ligrafia, de que és millor escriure a mà que no pas escriure amb un ordinador per estudiar, aquestes... Però ja em mires així, Vicent.
22: No, no, no, perquè... No. Hi ha coses que i temes, per dir-ho així, que de vegades em sorprenen per la candidesa. Però és veritat que hi ha gent que diu que la mà està més a prop del cor i, per tant, que com si el teclat no fora també de les mans, que també estan a prop del cor.
21: Yeah.
22: I és una cosa que he sentit com una teoria científica i tal, i la gent dient... Jo sóc partidari de que la gent faci lletra lligada i totes aquestes coses, no? Però quan em diuen que hi ha una línia directa entre el cor i els dits i no sé què, dic, bueno, doncs entre els cors i els dits el bolígraf i entre els cors i els dits i el teclat.
21: Yeah.
22: I no li acaba de veure jo la gràcia, però sé que existeix.
21: La teoria, no?
22: Sí.
21: Un minut passa ara mateix a 3:15. Aviam, volem parlar de les explicacions que la consellera d'Educació va donar ahir al Parlament sobre el desori de les proves PISA. Ella va comparèixer per dir bàsicament el que ja s'havia apuntat, que molt probablement la causa que s'exclogués a un percentatge molt superior al que marca l'OCDE d'alumnes de fer les proves es podia deure a la coincidència amb unes altres proves de nivell.
0: Que els mateixos 51 centres educatius que van ser mostra PISA van també haver d'aplicar, a molt poca diferència de temps, dues avaluacions sotmeses a marcs diferents, la de PISA i les proves final d'etapa de quart de l'ESO, que recordin, com deia abans, que eren censals el curs passat i les va fer tot l'alumnat.
21: La Iolanda Segura és la portaveu del sindicat USTEC. Senyora Segura, què tal? Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
21: Vostè estava al Parlament, fins i tot, escoltant aquestes explicacions. N'hi ha prou?
1: No, perquè, bueno, primer, aquí ningú ha donat credibilitat a que això sigui una errada tècnica, no? Que 51 centres alhora s'equivoquin no és una errada tècnica. Això és una mala decisió des no? de qui havia de donar les instruccions, de qui havia de supervisar i de qui havia de controlar que això fos correcte. Per tant, aquí hi ha hagut decisions polítiques al darrere. Bueno, decisions, diguéssim, des de dalt, més aviat, que van errar el procediment. Perquè que s'equivoqui un centre i confongui les instruccions, o dos centres, ja seria molta casualitat, que, no, d'agafar les instruccions de l'altra prova i aplicar-les en aquesta, dius, val, però 51 centres a la vegada, això no s'ho creu ningú. Per tant, aquí està molt clar que el que va fallar és diguéssim, el procediment. El procediment, la supervisió, i això, per tant, no és una errada tècnica.
21: Però quan diu decisions de dalt, què vol dir?
1: No, doncs les persones que del Departament d'Educació encarregades de dur a terme tot el que té a veure amb les proves PISA. I ja està. I aquí després, a més, s'han pres una sèrie de decisions polítiques que ha estat, pues, en el moment que es va donar a conèixer, no fer-ho saber. No? Hem estat 4 mesos de silenci absolut en els quals doncs hi ha hagut una aparent normalitat i després, a més, diguéssim, tot una campanya mediàtica i propagandística per part del Departament d'Educació que ha donat a conèixer unes recomanacions a la pròpia OCDE quan ja se sabia que les proves que els resultats de les proves d'aquesta, no?, que venen d'aquesta pròpia organització eren erronis. Llavors, aquí està molt clar que aquí tot no és una errada tècnica, no és una decisió tècnica, aquí hi ha hagut decisions polítiques al darrere.
21: Anava a preguntar-li això, per tant, vostè ho heu deliberat, eh? Ho dic perquè és una de les explicacions que ahir, per exemple, deia l'oposició al Parlament, deia, evidentment, Catalunya, els últims resultats de les proves PISA no ha estat bo, i hi havia la sospita de dir, doncs, escolta, parquem els alumnes que trauran un pitjor resultat i així ens garantim que aquestes proves surtin millor. Vostè creu que això és el que va passar?
1: Nosaltres no som tan agosarats de dir que segurament això en el seu moment, no, es van donar unes instruccions deliberadament, diguéssim, per intentar doncs, amagar, no, que tenim aquest alumnat. No volem acusar tan directament en aquest sentit, però sí que el que es va fer deliberadament és amagar aquesta incidència en el mes de març. En el mes de març, que estava en un context complex, en el que, doncs, bueno, ja ho sabeu, estàvem en plenes negociacions per arribar a un acord. Es va produir aquell acord del mes de març amb comissions UGT, diguéssim, la comunitat, bueno, el personal educatiu estàvem, pues, en un procés, en un context de mobilització, i aquí va arribar aquesta notícia i van decidir no fer-la pública. Per què? Doncs per evitar, pues, el debat social, per posar més llenya a foc encara del que ja hi havia. Que no, vaja, hagués estat un apunt més, però la mobilització va continuar igual, perquè ja sabeu que hem estat com hem estat la resta del curs. Però està molt clar que sí que hi va haver una decisió deliberada i absolutament amb una clara voluntat que era no generar el debat, no? Perquè evidentment s'havia exposat en entredit, com ja està passant ara, doncs una mica, diguéssim, doncs, el funcionament d'aquesta conselleria que va d'una errada, o sigui, que el cúmul d'errades és molt gran, la veritat. Les adjudicacions d'estiu de l'any passat, pagament dels augments salarials també, contenen múltiples errades que els ha obligat a revisar totes les nòmines de nou. Bueno, hi ha tota una sèrie de propòsits que estan passant, que és que la veritat és que són inacceptables, i aquest és un més de tots ells. Si en el seu moment deliberadament es va decidir donar una instrucció que augmentés el nombre d'alumnat, diguéssim, no, l'alumnat que queda fora de les proves perquè tenen unes circumstàncies especials, home,

0: Però sembla que la consellera ha decidit que ja no vol tenir contacte amb la part social, per tant, amb les persones treballadores, i adreçar-se directament pues, a altres entitats o altres organitzacions, malgrat tampoc tenim constància de que hi hagin hagut reunions amb ningú més. I bé, després, a més, ara d'aquest desastre de Pisa, que també posa molt en evidència doncs, el funcionament d'aquesta conselleria, doncs, evidentment això ens aboca a un inici de curs amb una vaga ja convocada el dia 8 de setembre. Mm. A més, és que jo el que vull llançar és un missatge molt clar. No entenem per què, per nosaltres és inacceptable que s'hagin d'invertir 1,5 milió d'euros en preguntar a la OCDE, que és una organització per la cooperació i el desenvolupament econòmics, aquesta E és d'econòmics, no d'educació, per tant, és una organització que no té res a veure amb l'educació, perquè se li ha de demanar a aquesta organització què és el que necessitem al nostre país per millorar l'educació d'aquest país, quan jo crec que tota la mobilització que hem tingut aquest curs i tota la crida que hem fet des de la comunitat educativa deixa molt clar quines són les solucions per la millora de l'educació de Catalunya. Per tant, està clar que nosaltres, primer, menys propaganda, i el que ha de fer és posar sobre la taula més solucions.
1: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltíssimes gràcies i molt bon dia.
0: Molt bon dia a vosaltres. Gràcies.
1: Després d'aquesta compareixença, d'aquestes explicacions de la consellera d'ahir al Parlament, Marc, com les vas veure?
2: Jo crec que per mi no aclarit gaire res, no? Com es va veure, tampoc ha convençut a ningú, ni els sindicats, ho acabem de veure amb la portaveu de l'USTEC, la Yolanda Segura, ni tampoc el gruix de l'oposició. Per mi aquí hi ha com dos elements. Un, per mi, segurament el més greu, són aquests 4 mesos de silenci, des que es detecta l'error fins que transcendeix i es comunica. I després hi ha la qüestió de que l'error en si, jo crec que, en certa manera, pot mostrar un cert desgavell que colpeja la línia de flotació d'una de les principals banderes del govern d'Illa, que teòricament era la gestió. I, evidentment, desgasta molt un departament i una conselleria, l'Esther Niubó, que estava especialment tocada arran del conflicte amb els docents, i que això encara greuja més la seva situació, i jo no sé si a nivell polític és gaire sostenible que pugui continuar gaire temps al càrrec.
1: Anna, com ho has vist?
3: Home, a mi això em recorda aquella sèrie Si Ministre. Us en recordeu? que el ministre, diguem-ne, era l'últim que se n'assabentava dels problemes. Jo, evidentment, no sé, no hi era, no sé què ha passat, però em costa molt de creure que els equips del PSC gestionin tan malament. Vull dir, això sona com una mena de, no diré autosabotatge, no? Però que potser pues, tu arribes allà... Vull dir, això passa, quan un partit nou arriba a un departament, pues, es pot trobar que els d'abans doncs, li facin el tour, li ensenyin el piset, i pot passar que no li ensenyin ni com va la fotocopiadora. Jo això ho he vist, ho he viscut una vegada en directe. Llavors, home, jo crec, intueixo, i però ja et dic, és merament especulatiu, ofereixo al lector les meves suposicions, les meves certeses, que tot aquest desgavell de les proves PISA ve heretat dels equips anteriors, una miqueta nyi-nyi-nyi, i no oblidem que la mateixa vaga de docents té un component polític, vull dir, els docents tenen tota la raó en la vaga que fan, totes les seves reivindicacions, jo les subscric. Ara, em sorprèn que no se'n revenxinessin abans, o sigui, sembla que senten més, suen més la samarreta reivindicativa quan manen segons qui, que quan manen un dels seus que els deixen pas de tot. Ara, el que sí estic totalment d'acord, Marc, és que la decisió de no florar aquest problema en plena negociació al març, si deixar-ho per ara, deixar-ho pel juliol, això sí que és una decisió política, que és una decisió política exclusivament atribuïble doncs, a la consellera o a l'equip de govern actual, i home, que no inspira gaire confiança. Vull dir que se'ls ha vist molt el llautó de, amb més o menys sentiment de culpa o d'autocrítica, d'intentar passar la maroma de l'estiu, i clar, és un tema molt gros per passar la maroma de l'estiu, i jo entenc que l'oposició és suquipa.
1: Ara passo amb el Pere i amb el Vicent. Però abans, Jordi Satorra, que és el president d'ACSIA, de l'Associació de Directius de Centres Públics. Senyor Satorra, bon dia de nou.
4: Hola, molt bon dia.
1: Parlàvem amb vostè justament ahir abans d'aquestes explicacions de la consellera i dèiem, aviam, si ens explica exactament què ha passat. Ho sabem, ja, què ha passat?
4: No, continuen algunes incògnites importants sobre com... com es gestionava la responsabilitat dels que són els

0: diligents per saber com havien de portar a terme unes proves que ja havien fet moltes altres vegades. Per tant, bueno, tenim algunes incògnites, tenim algunes propostes i tenim algunes coses que són també en positiu. Això és com tot.
1: Les positives quines són? Per començar per algun lloc.
0: Les positives, entre cometes, si dient una, que es crea una comissió de seguiment de com se gestionen aquestes proves, és bo, però també a la vegada és la prova de que abans no hi havia control suficient, com a mínim en aquesta última etapa. Aquesta, entenem que si hi ha una comissió, nosaltres pensem que hi ha el que hem vist, doncs hi ha dos representants de la inspecció, dos del departament i dos de l'agència, doncs és bo que així, que nosaltres pensem que les direccions també hi podríem ser, perquè pensem que podem aportar coses que són interessants. Després també es va anunciar que probablement pel que fa als filtratges, com que el departament ja té totes les dades a Esfera, els filtratges que puguin fer directament, sense haver de passar per cap altre organisme, per tant, és bo que tinguem això, però també tenim alguns dubtes, no? Per exemple, coses que crec que potser no s'haurien de repetir. Barrejar en el mateix moment proves diagnòstiques internes i proves PISA en el mateix moment que es fa tot, potser no és un bon criteri pedagògic, fins i tot els alumnes estan obligats llavors a fer dues proves molt semblants en molts pocs dies, i això doncs crec que no és bo. L'altra cosa és que se continuen, doncs no sabem qui és el responsable, qui donava les instruccions, i veladament, tot i que se'ns diu que les direccions no són responsables del control posterior, es diu que, bueno, continuem pensant que 51 direccions s'han equivocat a la vegada, i les direccions no s'equivoquen a la vegada, ens podem equivocar tots, això segur, però no a la vegada. El que passa, nosaltres pensem que la hipòtesi que nosaltres creiem que és més ferma és que les instruccions que es van donar no van ser ajustades, no van ser correctes. La reunió que va haver el març de Via Augusta no es van donar aquestes concrecions. I l'altra cosa que ens preocupa tots una mica, és que, clar, si no, evidentment no hi ha un 23% d'alumnes que són susceptibles de ser exclosos d'unes proves d'aquestes característiques, però probablement tampoc no estem al 5%. I això vol dir que la complexitat que estem gestionant, els professors, les direccions i aquest malestar, cal veure, perquè si estem parlant, per exemple, d'un 9%, gairebé és el doble. I això vol dir que necessitaríem uns recursos ajustats per gestionar una complexitat a l'alça que tenim per unes circumstàncies, que som un país d'acollida, som un país que estem rebent moltíssima gent, i que la llengua catalana, que és la llengua vehicular del sistema educatiu, no té un entorn que afavoreixi que els alumnes tinguin aquestes altres inputs culturals que els hi faci avançar, i llavors probablement tenim més dificultats que en altres territoris.
1: En tot cas, ahir, una de les qüestions que vostè ens comentava abans de la compareixença de la consellera és que tenien una mica la sensació que els havien deixat els peus dels cavalls, d'alguna manera. Ahir és veritat que la consellera va insistir-hi que no és responsabilitat seva, que no és responsabilitat dels directors dels centres.
0: Sí, però no és la responsabilitat, però sí que quan es parla de la confusió, els centres s'han confós, venen a dir, la hipòtesi. L'altra hipòtesi és que les instruccions que van rebre els centres no eren correctes. I aquesta és la diferència. Evidentment, després nosaltres no som els responsables de validar aquestes dades, perquè no ens pertoca, perquè, torno a dir, l'organisme que s'ha creat, hi ha, doncs, inspecció, el departament i l'agència. Per tant, nosaltres és lògic que no ho siguem. Tot i que, torno a dir, crec que hi hauríem de ser, perquè nosaltres sempre portem una visió pràctica de dificultats, de problemes, que crec que és bo que es tingui en compte, que no sigui sempre posterior, no? Que anem a remolc de les circumstàncies. Això en caràcter general, ja.
1: Clar, és que aquí aquesta història, després sentint ahir la consellera, o per exemple, ara ho comentàvem amb la Yolanda Segura d'Ustec, eh? És a dir, hi havia partits polítics que deien al govern, escolta, vostè, com que l'última prova PISA no va anar bé, vostès el que han volgut és excloure... Disculpi, els alumnes que podien donar pitjors resultats, per d'alguna manera maquillar-los. Ara la Yolanda Segura ens deia, home, no creiem que això hagi arribat fins a aquests nivells, que ha sigut, doncs, aquest error tècnic, diguem-ne. Aquest error tècnic costa una mica de creure on comença i on acaba, no?, com a mínim, és a dir, no queda massa clar.
0: Bé, en principi, doncs, és això. Quines són les instruccions? Caldria... A veure, si portem 4 mesos d'investigació, suposo que un divolta sortirà, no? Sí. Però, evidentment, si hi ha una reunió de Via Augusta i s'explica a la seu del Departament d'Educació i s'explica als directors com ho han de fer, si hi ha una presentació, si hi ha les persones que fan la presentació, vaja, aquestes persones i aquests documents que s'entreguen són els que determinen quines són les característiques dels filtratges que s'han de fer. I després ve tota la part de validar aquests filtratges, que estiguin tots bé, que sigui el que s'havia dit, però clar, caldria saber primer, la primera informació que havíem de tenir és quina instrucció es va donar, qui la va donar i quina instrucció es va donar als centres educatius. I si després es demostra que el 51 a la vegada s'han equivocat, pues, home, serà una cosa sorprenent. A nosaltres ens sorprèn. El nivell d'informació que tenim nosaltres i la pràctica habitual és que som molt curosos a l'hora de fer totes les instruccions que rebem i ja les apliquem. La prova és que fins ara no havia passat això i quan fem les altres proves tampoc no ha passat. És a dir, en aquesta prova hi ha hagut una confusió del moment. Potser les instruccions eren confoses, que és el que nosaltres pensem. Llavors, a partir d'aquí, anem una mica remolt. Nosaltres les altres interpretacions més rocambolesques no les fem. Nosaltres pensem, ens centrem en el que ens hem de centrar.
1: Senyor Sotorra, de nou, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
0: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: El Jordi Sotorra és el president de l'Associació de Directius de Centres Públics, que és un dels interpel·lats en aquesta qüestió. En fi, costa una mica d'entendre-ho tot plegat. Pere, tu com ho veus?
2: Sí, òbviament, però fins i tot si aquesta insinuació que fa molta gent i de que hi ha hagut certa voluntat de manipulació, fins i tot sense això, que no ho podem saber en aquestes alçades, és suficientment greu, no? O sigui, la qüestió purament tècnica, si aquesta fos l'explicació, doncs és suficientment greu com per que la gravetat dels fets, també el fet de que no aquesta comissió que investiga els fets hagin passat tants mesos, quan la mare dels ous, com acaben de dir la persona amb qui hem parlat, és aquesta compareixença inicial, aquesta presentació inicial, que això és molt fàcil de saber, no? Per tant, a veure, tot plegat té molt mala pinta. A diferència de l'Anna, sí que crec que aquest és un departament que és un vesper heredat. Si no és que ara hi hagi una voluntat més gran de fotre el govern, per dir-ho d'alguna manera, sinó que realment és un dels punts més conflictius de l'administració catalana, i sabem alhora que és dels més importants, i per tant aquest intent que han fet tots els partits que han passat per aquest departament de pensar que ells ho resoldran. És evident a aquestes alçades que això no és possible i que, amb més raó que mai, es necessiten aquí sí que una visió diferent, un pacte de país, de veritat, que permeti que aquest vesper en què s'ha convertit aquest departament, buscar algun tipus de consens que permeti començar de nou. És una cosa que és més fàcil de dir que de fer, i que realment la consellera és víctima també, a parer meu, d'aquesta situació, en la mesura en què diverses d'aquestes bombes s'han produït estant ella fora, per motius de salut, o sigui, l'acord que es va arribar amb els sindicats, aquest enfuriment tan gran, aquest empitjorament del clima sindical i laboral dels centres escolars, i també la decisió de no fer pública aquesta qüestió quan es va descobrir, no? Per tant, això és molt difícil de resoldre, no ho farà un partit sol, i es necessita, de veritat, aquí un enfocament completament diferent que no ignori, que no menystingui cap dels actors polítics i socials del departament de relacionats amb l'ensenyament per començar de nou. Vicent.
3: Jo crec que quan un govern arriba, després de guanyar unes eleccions, a la responsabilitat de manar, de governar, s'hereta tot. Però quan han passat 3 anys, ja no s'hereta res. És a dir, quan han passat 3 anys, si tu no has estat capaç de resoldre segons quins problemes, senzillament és que no representes una alternativa per a la seva solució. I si, en el cas de l'educació, arreglar una mica la situació exigeix un pacte de país i un pacte de tots els partits, doncs que el facin. Vull dir, és que clar, si no al final la política és terrible, no? Perquè si ens submergim en la certesa i en el fatalisme que tot és una catàstrofe i que els que vinguen ho heretaran i no podran fer res, doncs que no s'hi presenten. I en aquest sentit crec que les responsabilitats que ara es poden demanar i exigir a la consellera Niubó són claríssimes. Això no és una nimietat, aquest és un assumpte molt greu, i encara és més greu.
1: Responsabilitats vol dir que plegui?
3: Sí. Per què no? És que, clar, al final, per què no? És a dir, el problema no és només haver plantejat o haver-se explicat malament les proves, el problema és que si això se sap des del març i tu vas amagant fins al mes d'agost, que estàs esperant que arribi l'estiu perquè això no sigui el que ha estat. I a més que tens una nula capacitat per discernir el que és un escàndol i com controlar-lo. Perquè això està claríssim, que tal com anem en educació havia de ser un escàndol. Per tant, clar, sí, per què no? Assumir responsabilitats polítiques, en el cas actual de la consellera d'Educació, hauria de ser dimitit. Hi ha una cosa, i última, que a mi em preocupa una mica, perquè això, el senyor Jordi Sotorra, he vist que intentava igualar-ho una mica. És a dir, el 20% quasi d'alumnes exclosos de les proves per discapacitat cognitiva, conductual o emocional, que no són els físics, que aquests són molt poquets, és el percentatge que jo crec en què es movem tota la gent que fem docència. i és un percentatge molt bèstia, i no vol dir no, no, és que alguna cosa no hem fet bé perquè hi havia les proves d'ací i les d'allà, i per tant, no, no, no, no. És a dir, quan algú et diu que el 20% dels teus alumnes poden quedar exclosos d'unes proves perquè no tenen la prou capacitat cognitiva, conductual o emocional, vol dir que el sistema és un desastre. Què és el que ens estem trobant? I per això una vegada i una altra n'hi ha que diem que no se tracta només d'arreglar-ho amb recursos i arreglar-ho un pacte amb el professorat, es tracta d'entrar al sistema i mirar què hem fet malament. I ara sí que parlem primera persona plural. Què hem fet malament i què està passant en aquest país perquè un 20% dels alumnes, quan els fas una prova, hagin de quedar exclosos perquè cognitivament, conductualment o emocionalment no són adients a tot allò.
1: Ara mateix són les 9 i 9 minuts, aquests són un dels temes del dia. Anem una mica a publicitat i després ho expliquem des de primera hora. Ens acompanyen aquí als estudis del matí de Catalunya Ràdio l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya.
4: Avui hi ha algú que està d'enhorabona forever. I és que el divendres 24 de juliol, el pot de 71 milions d'euros de l'Eurojackpot de l'ONCE ha tocat Espanya. Tu pots ser el pròxim afortunat. Juga a l'Eurojackpot de l'ONCE cada dimarts i divendres. Per només 2 euros, pots de fins a 120 milions. Eurojackpot de l'ONCE. Milionari forever.
5: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. 6 búrgars de pollastre sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent Marsella de 66 rentades sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. El doble. Lidl. Val la pena.
7: Ara a Carglass, per la reparació o substitució del parabrisa, et regalem una aspiradora Casals perquè gaudeixis tot l'estiu sense haver de patir per la sorra.
8: Carglass canvia. Carglass repara.
9: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins a 1 d'agost. Consulta les condicions a Carglass Ponés.
10: El capitán, 975 metres de granit.
11: Sembla que no s'hagi de poder escalar.
10: Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
12: Una relliscadeta, caus i et mors.
10: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
13: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
14: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
10: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
15: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
16: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
17: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
18: Sí, sí. M'encanta.
16: Una tria musical de categoria.
19: Fixa't com sona, edició clàssics.
17: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
16: Oh, fixa't com sona.
17: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, edició clàssics.
15: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: D'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 10. Demà passat ja farà 2 setmanes que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar la llei d'amnistia i, de fet, a les últimes hores hem sabut una novetat, que és que el Suprem sí que l'ha aplicada. L'exconsellera Meritxell Serret és la primera membre del govern de l'1 d'octubre que se'n veu beneficiada. Ara bé, el Constitucional ja ha dit que no pensa revisar el cas o els recursos, per exemple, de Carles Puigdemont, fins a després de les vacances d'estiu. Saludem a aquesta hora, ho anunciàvem, a l'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boya. Senyor Boya, com estem? Bon dia.
20: Molt bon dia.
1: Aquesta notícia que sabíem ahir a última hora, aquesta aplicació de l'amnistia a l'exconsellera Meritxell Serret, dona indicació d'un possible canvi o no?
20: Bueno, es la quinta resolución que emite el Tribunal Supremo en los últimos 4 días aplicando la ley de amnistía. Yo creo que están haciendo lo que tienen que hacer, pero son resoluciones complejas. Yo creo que hay que dejarles respirar un poco, ¿no?
1: Al Supremo se l'hem de deixar respirar.
20: La sentencia del TJUE es de hace nada, de hace exactamente una semana y poco, y yo creo que el Supremo la está digiriendo, la Audiencia Nacional también, y tienen que ver el encaje correcto, porque las resoluciones después quedan. De hecho, yo me leí las cuatro primeras que salieron el viernes pasado, y son muy interesantes, y creo que la gente no las ha analizado.
1: ¿Interesantes en qué sentido?
20: Ellos asumen directamente el criterio del Tribunal Constitucional en cuanto al ámbito objetivo de la ley, y yo creo que eso es importante. Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que va a ser gradual.
1: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí? ¿Es va pel bon camí?
20: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
1: Quan s'entren les complexitats d'aquests recursos que vostè deia, hi ha algun punt que sigui crucialment diferent del cas, per exemple, Carles Puigdemont, que permeti dir a Carles Puigdemont potser no li apliquen, com vostè deia ara mateix, o no?
20: A parte del nombre, no veo ningún problema técnico. Es más, yo creo que hay una cuestión que está clara. El TJUE no solo se ha pronunciado sobre los dineros utilizados para el 1 de octubre, sino que también lo ha hecho sobre el presunto delito de terrorismo. En cualquier estado democrático y de derecho, creo que las conductas terroristas están en uno de los puntos más altos dentro de lo que es la preocupación ciudadana y dentro de lo que es una represión, digamos, penal, que es lo que corresponde, y van a ser amnistiados. ¿Quién va a entender que la amnistía no alcance a un presunto delito de malversación? Es decir, ahí hay un problema de proporcionalidad que yo creo que el Tribunal Supremo lo tiene claro.
1: Sí que és veritat que l'altre dia comentàvem que el Tribunal Suprem el que pot decidir són els temps, no? Pot passar mesos o fins i tot anys sense aplicar el que li diguin. És a dir, no es pot negar, segurament, però pot anar a deixar passar el temps, no?
20: A ver, le pongo un ejemplo. El Tribunal Constitucional se ha ido 2 meses de vacaciones. Y parece no sorprendernos que haya gente en el Estado español que tenga 2 meses de vacaciones con un sueldo público.
1: ¿Es el punt clau, el constitucional, quan es pronunciï tornant de vacances?
20: Yo creo que el punto clave fue el TJUE y ya está. Todo lo demás son cosas de derecho interno que tienen que producirse, pero en realidad el punto de quiebre es el Tribunal de Justicia. A veces perdemos la perspectiva. Allí nos llevaron porque querían dilatar esto y porque confiaban realmente que les iba a salir bien y les ha salido mal. El viejo dicho, fueron a por lana y salieron trasquilados.
1: Hi ha una de les teories també que diuen que potser el Tribunal Suprem podria tornar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea a demanar més aclariments, però també hi ha alguns experts que diuen que això no s'aguanta per enlloc. No sé vostè de quins és.
20: A ver, el TJUE dictó 2 sentències el dia 16 de julio y después hubo una comparecencia del presidente del TJUE en que explicó al que quiera entenderlo, que el tema ya está zanjado. Y para ir al TJUE se necesita cumplir un requisito de admisibilidad, que el tema no sea ni claro ni esté aclarado. En este caso, el tema era claro, pero además quedó aclarado. Por lo tanto, como Tribunal Supremo de un Estado miembro, ir al TJUE para que te inadmitan las prejudiciales es un costo reputacional demasiado alto. Yo no creo que lo vayan a jugar por ahí.
1: ¿Pero podría?
20: Yo creo que no. Yo creo que técnicamente no pueden. Ahora, ya hemos visto que tanto Supremo como Constitucional consideran que pueden hacer de todo, pero ir al TJUE con una prejudicial sobre un tema aclarado a mí me parece suicida.
1: I ho deia perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobretot es va pronunciar de dos aspectes, al voltant de si la malversació afectava els interessos financers de la Unió Europea i el que deia vostè del terrorisme. Però el Tribunal Suprem de moment dona una mica la sensació que ha dit, miri, això no m'afecta a mi, jo, el meu criteri és que la malversació no és amnistiable perquè tècnicament aquesta gent s'ha enriquit.
20: A ver, el Tribunal Supremo no ha dicho eso. Yo creo que se nos olvida una cosa, el Tribunal Supremo no ha dicho nada. El Tribunal Supremo habló de la malversación antes de la existencia de 3 sentencias del Tribunal Constitucional sobre la amnistía y antes de 2 sentencias del TJUE. Después de eso, ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo? Ahí ha comenzado a hablar y ya lleva 5 resoluciones concediendo la amnistía, aplicándola, y en esas 5, bueno, al menos las 4 que yo he alcanzado a leer, en esas 4 habla claramente de los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo creo que estamos prejuzgando lo que va a decir el Tribunal Supremo, pero cuando se pronunció, el Tribunal Supremo dijo varias cosas. Y una dijo, esto afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, es un tema claro, por lo tanto no aceptó nuestras prejudiciales, con lo cual hoy en día sería muy difícil plantear unas nuevas prejudiciales, o si no imposible. Y dice, y afecta eso, y además produjo un enriquecimiento personal, porque había un ánimo de enriquecimiento al no establecer nuevo, al no pagarlo de su propio bolsillo. Bueno, ¿qué ha dicho el TJUE? El TJUE ha dicho una cosa muy clara, dice, no se puede practicar prueba. Para establecer si hubo o no hubo ánimo de enriquecimiento hay que practicar prueba. Y el TJUE les ha dicho que no se puede.
1: ¿Qué vol dir això de practicar prueba?
20: Bueno, habría que demostrar el ánimo. El ánimo no se presume, se demuestra. Son cuestiones técnicas, pero el Supremo sabe dónde estamos, nosotros sabemos dónde están ellos, y yo creo que es una cuestión que hay que, insisto, el golpe ha sido duro, estaban a una altura muy elevada, y ahora hay que empezar a descomprimir y descender.
1: ¿Vostè veu inevitable que apliquin l'amnistia al president Puigdemont?
20: En derecho, sí.
1: ¿Qué vol dir en derecho, sí?
20: Bueno, estamos viendo, en derecho, el Tribunal Constitucional se reunió un día sábado y un día domingo para parar el referéndum del 1 de octubre, y ahora en derecho, pues tendrían que haberse reunido un jueves, un viernes, un miércoles para resolver lo de la amnistía, y sin embargo se han ido de vacaciones 2 meses. Es decir, creo que las cosas, por una parte está lo jurídico, por otro lo político y humano, ¿no?
1: ¿Y el Tribunal de Cuentas? ¿Qué creo que pasa? ¿Qué pasará aquí?
20: Bueno, eso es esotérico. Eso es simplemente esotérico. Es una señora que está ahí, que hace y dice cosas que realmente no debe pensarlas mucho. De hecho, el Tribunal de Cuentas sacó una nota de prensa, la colgó en su web, y cuando se dieron cuenta de la bestialidad que decía la propia nota de prensa, la descolgaron. Bueno, nosotros eso lo hemos aportado a la Comisión Europea y al TJUE, porque es evidente que, mire, es que no nos podemos tomar en serio lo del Tribunal de Cuentas, y no nos lo podemos tomar en serio porque es un tema, insisto, eso excede el ámbito del derecho, eso es esoterismo puro.
1: ¿Pero esoterismo en quién sentido?
20: Bueno, le pongo un ejemplo. Ellos dicen justo lo contrario de lo que les ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sus propias preguntas prejudiciales. Y no nos olvidemos una cosa, la sentencia fue el 16 de julio. El 17 de julio, una de las partes implicadas en el procedimiento, a través de su vicepresidenta, hizo unas declaraciones y dijo lo que iba a hacer el Tribunal de Cuentas. Y 4 días después, el Tribunal de Cuentas hace exactamente lo que una de las partes implicadas dijo. Yo ya lo he dicho una vez y lo vuelvo a decir, creo que la Fiscalía Anticorrupción va tarde para investigar la coincidencia de esos hechos.
1: L'altre dia parlàvem amb el president Mas, i el president Mas ens deia que el Tribunal de Comptes es pot interpretar que està desobeint una decisió europea. Aquí el Constitucional hauria de fer alguna cosa, també.
20: Sí, y yo, de hecho, nosotros presentamos el mismo 17 un escrito. Después de presentar nosotros el escrito, se emitió una providencia por parte de la señora esta que lleva eso, porque yo no le llamo ni jueza ni tribunal, porque no es un tribunal como tal, es un sitio en el que designan gente los grupos políticos. Y después nosotros hemos pedido una copia testimoniada de esa providencia, porque creemos que esa providencia excede el marco del derecho.
1: Sobre aquesta qüestió del Tribunal Constitucional, hi ha un altre punt important que hem tingut a les últimes hores, no del Constitucional, que és els 3 Mossos d'Esquadra que van acompanyar el president Puigdemont a la seva tornada fa 2 anys. Ahir la jutgessa va decidir seure'ls al banc dels acusats. Com ho veu?
20: Bueno, a ver, esa resolución está pendiente de recurso, la vamos a recurrir, estamos trabajando en ello, pero sí le digo una cosa. Quien llevaba la investigación dictó un auto muy meditado, muy claro, muy contundente, decretando el sobreseimiento.
1: Archivamente, sí.
20: Hazte Oír y Vox, pero sobre todo Hazte Oír, recurrieron eso en apelación, y la Audiencia Provincial, en una resolución bastante sorprendente, dice, sí, sí, esto hay que llevarlo a juicio, y delimita por qué tipo de delito, y ordena a la juez dictar una nueva resolución. La juez se ve obligada a dictar una nueva resolución, transformando esto para ir a juicio. Nosotros esa resolución la vamos a recurrir. No tenemos prisa, la ley nos da 3 días para hacerlo, pero aquí hay cosas que son sorprendentes. El gobierno de la Generalitat ha informado al Parlamento de Cataluña cuáles eran los objetivos del dispositivo. Y los objetivos de ese dispositivo no eran la detención del presidente Puigdemont. Si los objetivos del dispositivo no lo eran, mi pregunta es, ¿por qué se le exige otro nivel de actuación a 3 personas que estaban fuera de servicio, de vacaciones, manifestándose como muchos otros catalanes ese día? Y por cierto, una cosa que la Audiencia Provincial el día de mañana va a tener que responder. ¿Era obligatorio detener a una persona por una orden de detención que continuaba en vigor cuando esa persona tenía que haber estado amnistiada porque la ley de amnistía ya estaba en vigor?
1: Clar, però el tema clau és l'ordre de detenció, no? És a dir, hi ha una ordre de detenció en vigor, aquelles persones són Mossos d'Esquadra, en principi el que s'argumenta és vostès com a Mossos d'Esquadra, per molt de vacances que estiguin, l'havien de detenir.
20: Bueno, entonces en el banquillo no tienen que haber 3. Tienen que haber los 3.000 que estaban ahí. Porque más cerca que ellos del presidente Puigdemont había mozos del dispositivo que no le detuvieron. Es decir, vamos a ser claros. Ahora, ¿realmente la Audiencia Provincial quiere entrar en ese debate? ¿Quiere entrar en el debate de si esa orden era ejecutable o no? Porque no toda orden es ejecutable. Las órdenes que son contrarias al derecho no se tienen que cumplir. Y eso quedó claro en Nuremberg.
1: Però de què depèn que sigui executable? És a dir, perquè si el jutge que porta aquest cas diu, escolti, a mi l'amnistia jo no la considero aplicable per un criteri o un altre, l'ordre de detenció continua en vigor, en principi, o no, vostè m'ho dirà, per això li pregunto.
20: En mi opinió, esa orden carece de soporte legal, però jo també digo una cosa, bueno, ¿y por qué no hacen la orden europea de detención? ¿Por qué hay una orden nacional de detención que no se ha transformado en europea? Hemos transformado en los últimos 3 años al Estado español en la Albania de los años 70. Porque para algo existe el espacio común europeo y un espacio de libertad. Es decir, hay 3 personas, los 3 únicos ciudadanos de la Unión Europea que no se pueden mover más que por 26 de los 27 estados producto de esa orden. Esa orden, ¿tiene realmente un soporte legal en derecho europeo? Yo creo que no.
1: Estem parlant a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb el Gonzalo Boye, l'advocat del president Puigdemont. Vicent, no sé si hi ha alguna cosa que vulguis apuntar, sí, o per demanar-li al senyor Boye.
3: Sí, el optimisme del senyor Boye.
20: No és optimisme.
3: No, sí, bueno, m'és igual, o la racionalitat excessiva, que podíem dir també, que porta cap a l'optimisme. És a dir, si una vegada s'ha fet pública la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el Tribunal Suprem, la Sala Penal, diu que no se sent involucrada perquè la idea que té de malversació no li l'ha demanat ningú a aquest tribunal i és una idea que respecta la llei d'amnistia i, per tant, sí que accepta la llei d'amnistia però discrepa la interpretació pel que fa a la malversació, això es pot allargar, i es pot allargar molt. I està bé dir, bueno, tot el que està fent el Suprem ara va encaminat a... Però resulta que hi ha una sèrie de gent que s'han convertit en símbols i que les actuacions judicials que les afecten no són actuacions d'allò que vostè diu de dret. Jo crec que tenen un punt important de personal, un punt important polític, importantíssim, determinant, i que, per tant, acceptar o veure o preveure que el jutge Marchena a partir d'ara actuarà d'una altra manera perquè té aquella sentència al Tribunal Europeu, jo crec que és optimisme.
20: Bueno, yo creo que lo que tengo es otra cosa, es que tengo todas las resoluciones puestas en línea y ordenadas cronológicamente. Es decir, lo que usted me está diciendo es lo que dijeron en el año 24. Después han habido 3 sentencias ya del Tribunal Constitucional que cambian esos parámetros y una del TJUE. 6 días después de la del TJUE han dictado 22, 23, 24 y 27 de julio han dictado ya 5 resoluciones cambiando su propio criterio. Han cambiado su propio criterio. Lo que yo estoy diciendo es, dejémosles bajar a una altura en la que haya suficiente oxígeno para que no estemos abotargados, porque el planteamiento anterior era cuando uno está más de 6.000, 7.000 metros de altura que uno empieza a sufrir ciertos mareos. Ahora están bajando, ¿con qué? Con un balón de oxígeno que ha dado el TJUE, pero también lo ha dado el Constitucional. Y además, Además, creo que los escenarios han cambiado mucho. O sea, si entramos en la vertiente política de las resoluciones, uh-huh, creo que los escenarios han cambiado mucho y creo que el Tribunal Supremo ya tiene muy claro que han cambiado de enemigo.
3: Encara poden canviar, sí, bueno, enemigo, però tot forma part al final d'un contuberni. I encara poden canviar més amb el que vindrà, i segurament hi ha gent que està esperant que canvien políticament encara més
1: el que vindrà coses. Vols dir canvi a la Moncloa?
3: Evidentment. I que, parlant d'aquesta línia exclusivament política i fins i tot exclusivament personal, algú pot pensar, bé, doncs m'espere que la política em siga més còmplice i mentrestant vaig allargant-ho.
20: Bueno, vamos a ver, porque resulta que ahora tienen también otro reloj encima. La señora esta del de cuentas,
1: como se llama,
20: Tribunal de Cuentas o lo que quieran llamarle, esta señora a nosotros nos abrió una puerta, que es la vía del incumplimiento. Nosotros ya estamos en la Comisión Europea y estamos en el TJUE por incumplimiento de sus propias sentencias. Mm. Esto no lo esperaba nadie. Nosotros tampoco esperábamos que nos dieran un regalo de estas características. Es decir, hemos ido muy rápido porque hemos visto la oportunidad, y eso no solo afecta al Tribunal de Cuentas, eso afecta a todo Dios. Es decir, la sentencia, las dos sentencias del TJUE son claras, son ejecutables y son de obligado cumplimiento. Bueno, la Comisión ahora está involucrada y eso no solo afecta, insisto, al Tribunal de Cuentas, sino también al Constitucional, a esto. Es más, desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también se han amnistiado los síndics del 1 de octubre. Mm. Llevábamos 2 años persiguiendo al juez para que dictase la resolución. Ha tardado 3 días después de la sentencia del TJUE.
1: Ana.
18: ¿Ligar al futbol, senyor Boyer?
20: Sí,
18: perdón. ¿Ligar al futbol?
20: No.
18: Ah, vaja. A mi tampoc m'agradava, però ara en el Mundial he vist que Argentina és capaç de jugar fort i dur.
20: Escolti, però si, sempre lo han hecho, eh?
18: Sí, sí, no, no, i sempre ho faran pel que veig, sí.
20: Es que, en eso sí voy a decir una cosa, creo que en el fútbol...
18: Vostè és més de rugby, no?
20: Sí, pero en el fútbol creo que fuera de Europa se juega bastante más fuerte, eh?
18: Sí, sí, no, ja ho veig, ja. No, miri, escolti, jo crec que, escoltant-lo... Vostè és un gran advocat. De fet, si algun dia... Si algun dia em fugo de la justícia, espero que vostè em representi i em defensi, perquè jo crec que vostès han aconseguit, sí, que els hi facin un regal, o sigui, jo crec que els pactes han servit perquè el govern espanyol pressioni, perquè el TJUE els hi faci una visió molt arregladeta, molt a mida del tema terrorisme, que s'ha de ser molt generoset per vendre el que ho van vendre, i perquè es tregui del mig del tema de la malversació, digui, no, això no afecta a fons. Ara, clar, llavors els mateixos que els han aconseguit això, com deia el Freddy, temps era temps. Algú que es pot tirar 4 anys desenterrant el Franco del Vall de los Caídos es pot tirar 16 anys amb Minstena en Puigdemont. Però llavors jo voldria dir, a part de tot això que vostè fa el que ha de fer, que és tirar endavant, i els altres, hi ha alguns fets objectius que m'agradaria sotmetre a la seva consideració als oients. Primera, el tema de la malversació, vull dir, jo no sé vostè què opina de la condemna a la Marine Le Pen, la senyora Marine Le Pen, per polir-se diners, diguem-ne, del grup europeu per fer business polítics de partit, que teòricament això no es pot fer. Doncs és exactament el mateix que van fer els nostres estimats líders processistes, o sigui, pillar pasta pública, que no era per això, que no era, i no una ni dos, o sigui, quantitats industrials de diners per tirar endavant una agenda política que bé, que potser ells pensaven de tot cor que l'havien de tirar, però que també se la podien haver pagat ells. I en tot cas, i en el tema dels Mossos, vostè té raó quan diu que home, que si que el dispositiu, la prioritat del dispositiu aquell dia no era detenir l'expresident Puigdemont, era garantir la investidura del Salvador Illa, i jo sí vaig pensar que si es produïa aquesta detenció mai seria abans de la votació al Parlament. Evidentment, tampoc suposo que ningú s'esperava una fuga tan humiliant pel sistema. Ara, no és el mateix que un Mosso d'Esquadra no sàpiga què fer perquè no ha rebut ordres, o perquè té ordres de no liar-la fins que l'investor... Que una altra cosa que col·laborar activament, deixar-li el cotxe i, com qui diu, treure'l de bracet d'allà. Vull dir, llavors, a veure, que vostè ho ven molt bé, perquè vostè és com una mena de Perry Mason, però que no s'aguanta per allò, perdoni.
20: I la pregunta qual era?
18: La pregunta és que realment es pensa que ens creiem això, vull dir que...
20: Bueno, empecemos por el comienzo. Sí. En primer lugar, el TJUE no nos ha hecho ningún favor con el tema del terrorismo. Lo que pasa es que cuando se legisla en relación a la ley de amnistía, la mayoría, a excepción de Junts, no veían que había que reforzar la ley en materia de terrorismo, y la ley está hecha exactamente con los criterios que después ha avalado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no todo es terrorismo. Y hay terrorismo que evidentemente no iba a poder ser amnistiado, y por eso la ley necesitaba un refuerzo. Por eso se dijo que no.
18: Sí. O sea, segundo, un corte y pega,
20: en segundo lugar, yo sí me conozco las actuaciones en lo del 8 de agosto, y no hay una sola evidencia, primero, de que hayan prestado un coche, ni de que le hayan apoyado. Ni
18: o va robado, si va a hacer un puente.
20: No, señora, pero usted sabe cuál es, de qué estamos hablando.
18: Sí, sí, sí.
20: No, no, parece que no, porque ese coche no tiene nada que ver con ninguno de los tres acusados. Y es más, le voy a poner un ejemplo. Es que el propietario del coche ni siquiera ha sido llamado a declarar.
18: Ya, pero...
20: No. Es que eso es lo que hay ahí. Yo la causa la conozco íntegramente, y a mí no me gusta que se trate de dar una apariencia de cosas que no son.
18: Ah.
20: Ninguno de los...
18: A mí tampoco. Como...
20: ¿Pero usted ha leído la causa?
18: Sí, jo he llegit que aquest senyor al cotxe se l'havia tret de sobre i l'havia adjudicat a una persona, però és molta casualitat que aquestes tres persones estan de permís, no tinc res millor que fer que estar allà aclamant en Puigdemont i ajudar-lo a cargar el camp. Perdoni, vull dir, escolti.
20: Bien, ¿pero usted ha leído eso en la causa o en la prensa?
18: Lo he leído en la prensa.
20: Ya, es que sabe lo que pasa, que en la causa hay pues otra...
18: Ilústreme.
20: Es que no me deja. Pero no, si quieres se lo explico. Sí. Mire, el coche no es de la propiedad de ninguno de los tres investigados. De ninguno de los tres. La propietaria del coche nunca ha sido llamada ni siquiera a declarar.
18: ¿Y cómo arriba el coche a mans d'en Puigdemont?
20: No lo sé, pregunto. Ah. Si nunca se la ha llamado a declarar. Esas són les coses que passen en la vida, que se habla de lo que se dice.
18: Però vostè
20: es
18: pensa que algú s'ho creu, que aquests tres Mossos no van tenir res a veure... Vostè pensa que s'ho creu... Bé, està fent la seva feina, i evidentment la seva feina és explorar tot... Però vostè s'ho creu que algú a Catalunya es creu que aquests Mossos no van ajudar a fugir en Puigdemont?
20: Però és que els juicios no van de creencia, van de evidencias.
18: Bueno.
20: Es que si dejásemos los juicios en creencias, sería muy peligroso. De hecho, en un tiempo pretérito, los juicios eran por creencias.
18: Si usted creu que no el van ajudar...
20: Y por cierto...
18: ¿Vostè creu que no el van ajudar?
20: Claro que no le van a ayudar. Però si ahí están las evidencias. ¿Usted ha visto los vídeos de la
18: grabación? ¿Y el tema Marine Le Pen, qué me diu?
20: Del tema Marine Le Pen yo no he seguido eso, pero sí le voy a decir una cosa concreta. En el programa electoral que llevó al gobierno al presidente Puigdemont estaba la celebración de un referéndum con todo lo que eso implicaba. Y por lo tanto, esos gastos estaban dentro de ese proyecto. Y le voy a decir una cosa. Ya que estamos hablando...
18: ¿El Diplocat también?
20: Sí. Pero me permite hablar.
18: Pero
20: si quiere hablamos de cosas que son interesantes. Cuando para una creencia política se va persiguiendo a determinada gente con fondos públicos, según el criterio del Supremo, eso sería también malversación.
18: Llevamos nueve años. Em aniré a queixar d'alguna persecució. Té raó, mal, no tenia idea.
20: Sí, però llevamos nueve años d'una persecució que ha costat... Jo crec que el dia que s'investigui los milions d'euros que ha costat la persecució del president Puigdemont, más de algunos se va a tirar los pelos de la cabeza.
1: Estem parlant amb el Gonzalo Boye, l'advocat del president Puigdemont. Encara tenim temps d'alguna intervenció més, Pere.
2: Bon dia, senyor Boye.
20: Bon dia.
2: Els fets comúment acceptats és que el Tribunal Suprem és el que impedeix l'amnistia, el Tribunal Suprem és de majoria conservadora i que, en canvi, el Tribunal Constitucional, de majoria progressista, l'avala. I sentint-lo vostè, sempre tinc la sensació que, més aviat, culpa més en el Constitucional que el Suprem. Qui és el responsable de que no s'hagi aplicat encara l'amnistia? Tots dos? O aquesta sensació contracorrent de que vostè em dona de que el Constitucional encara és més culpable és realment el que vostè vol dir?
20: Jo crec que aquí, bàsicament, el ahorcamiento és a quatre manos. ¿Vale? Dicho lo cual, el Constitucional pudo la semana pasada, que ya tenía un pleno, haber resuelto esto y zanjado esto. Se fueron de vacaciones. Ahí hay una responsabilidad. Y el Supremo lleva desde el día 16, que ha ido resolviendo unas cosas, no ha resuelto esto todavía, pero la responsabilidad es de ambos. Es de ambos. Y le voy a decir más, ni uno ni otro se ha lucido con los tiempos. Y le puedo decir más, es que creo que ni siquiera el Supremo es el competente para resolver esto. Porque en estos momentos hay tres personas pendientes de la amnistía en el exilio y ninguno de los tres tiene aforamiento para estar ante el Tribunal Supremo. Es decir, si rascamos, aquí todos son responsables. Todos. Pero antes he puesto un ejemplo, Sindic del 1 de octubre. 2 años en que el juez ha ido arrastrando la toga para no dar la amnistía. Han pasado 3 días y la dio de un día para otro. 3 días. Esas cosas también hay que valorarlas porque a veces miramos las cosas de una perspectiva, ¿no? Yo soy el más crítico con estos temas, creo, y llevo años diciéndolo. Dicho lo cual, yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TEJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TEJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber. Y como no la va a haber, pues hay gente que tiene que rehacer sus cálculos, ¿no?
0: Marc.
20: Digo, para no malversar.
0: Jo li preguntaré al senyor Boye per una creença, no per una evidència, i és, tenint en compte tot el que comentava, quan creu que el Suprem podria aplicar l'amnistia al president Puigdemont.
20: A ver, yo estoy convencido que el Supremo puede aplicar la amnistía al president Puigdemont el día que se les antoje.
0: Eso es molt obert, ¿no?
20: Es que está en manos de ellos. Yo, si fuera ellos, la aplico el día 1 de agosto.
0: Sí, pero,
20: si yo fuera ellos, yo la hago el 1 de agosto y me voy de vacaciones tan cercamente.
1: No, però hi ha una cosa interessant del que comentava el Marc, que la vam comentar el dia de l'amnistia. Llegia que hi ha algun precedent, per exemple, una associació a Canàries que no acceptava dones, això va acabar a la taula del Tribunal Suprem, el Suprem va donar la raó a les dones, però encara al revés, el Suprem va donar la raó a l'associació, el Constitucional va donar la raó a les dones, és a dir, vostès han d'acceptar dones, per tant, el Suprem havia d'executar el que havia decidit el Constitucional, i això, per exemple, ha passat un any i mig. Vull dir que aquí no hi ha connotacions independentistes pel mig, però és el Tribunal Suprem que des de fora dona la sensació de dir, ja sé, he de fer això, però bueno, ja faré.
20: Bueno, però també tenim l'exemple contrari. La sentència d'Inés del Río respecte a la doctrina Parot. El Tribunal de Estrasburgo dio la razón a Inés del Río y tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo en 48 horas empezaron a dictar autos admitiendo esa sentencia y ahí, a diferencia del caso que nos ocupa ahora, tenían una justificación para no hacerlo. Era la sentencia de Inés del Río. Podían haber dicho que cada cual llegue a Estrasburgo. Claro. Y se la aplicaron con delitos gravísimos, no solo a gente de ETA, también a conocidos psicópatas, asesinos, violadores múltiples. La aplicaron en 48 horas. O sea, los que somos mayores nos acordamos como en un mismo día salieron 20 psicópatas por ahí, que si los de Alcácer, que si esto, que si lo otro. Es decir, cuando se acaba la partida, uno puede tardar un tiempo en salir del campo, ya que usted me preguntaba de fútbol, uno puede tardar en salir del campo, pero al final el estadio lo cierran. Y este estadio lo van a cerrar.
1: ¿Y en aquest procés com estava el president Puigdemont?
20: Bien, a él le pasó como al juez Llarena, le pilló de vacaciones la sentencia del TEJUE. ¿Por qué? Porque creo que ambos, sin coordinarse, por supuesto, tenían previstas vacaciones antes de saber que la sentencia iba a ser el 16 de julio, por lo tanto, pues ya está.
1: Señor Boye, muchísimas gracias por acompañarnos hoy a Catalunya Radio.
20: Gracias a ustedes.
21: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
22: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
23: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
24: Aquest estiu, crim.
23: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
24: A Catalunya Ràdio.
25: Obria l'escopeta i tancava. I crec, i aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
24: Posem llum a la foscor.
26: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
24: Què va passar? Qui ho va fer?
27: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
24: I per què?
28: No ser perquè cogí el martillo i el pegué.
24: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
4: Comencem.
5: A les 4 de la tarda,
6: a Catalunya Ràdio comença...
7: No, Roger, aquest estiu és la tarda.
8: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
7: Hola.
9: Oli.
8: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor, oi, Marta?
7: Sí, i per això sóc aquí, però crec que hi falta algú, no?
5: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
8: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
11: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
12: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
5: Som 3CAT. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: A l'hora del matí de Catalunya Ràdio, amb l'Anna Grau, el Vicent Sánchez, el Pere Rossinyol i el Marc Font-Ribas, després de xerrar una bona estona amb l'advocat del president Puigdemont, amb l'advocat Gonzalo Boye, que, vaja, tard o d'hora el camp el tanquen, ha dit. És a dir, que això s'està precipitant, deia ell, Vicent.
3: Ja, el que passa és que és veritat que al final d'un partit els camps se solen tancar ràpid, però també és veritat que hi ha jornades de portes obertes en l'escola, aquí al costat de ma casa, i el camp de bàsquet i el de futbol estan oberts tot l'estiu, i no es tanquen mai ni a la nit. Segurament serà per això, perquè els alumnes facin bé les proves físiques de PISA. I a mi em sembla que hi ha una gran part d'optimisme i em sembla que segurament hi ha una part de desconeixement dels personatges i les circumstàncies. Jo crec, ara no m'agradaria ser malastruc, però si fos un Zalboye ja estaria pensant quines accions ha de prendre davant del Tribunal Europeu, davant el Constitucional, davant que vulgui, perquè la sentència més icònica de totes, que és la del president Puigdemont, ni tan sols la de la gent que l'acompanya, jo crec que tardarà. Perquè em fa l'efecte que la coartada legal del jutge Marchena està clara. És a dir, jo estic interpretant la llei d'amnistia. La meva interpretació de la llei d'amnistia, el Tribunal Europeu no l'ha afectat. No, perquè no, jo no li he fet preguntes. És que ho diuen així, ho expliquen així. No és que m'ho invente jo. O que jo diga, anem a mirar el punt pessimista. No, és que diu, jo no li he preguntat, el Suprem no li ha preguntat, la Sala Penal no li ha preguntat res al Tribunal de Justícia Europeu. I, per tant, no tenim per què fer cas d'una cosa que nosaltres pensem que no es motiva. I si després ve el Tribunal Constitucional i els diu que han d'acatar això, aquest conflicte interjudicial, per dir-ho així, s'allargarà. I mentrestant, què passa? No, que les coses se poden allargar i aquí hi ha una associació en Canàries que no accepta dones i el president Puigdemont que se pot tirar uns quants anys més. I torno a insistir, en el cas que hi hagi eleccions, que ja ho veurem, en això no puc ser malastruc, però que hi hagi eleccions a Espanya i guanyen PP i Vox, políticament hi haurà una gran força que farà costat a qui siga per evitar el retorn. Bé, doncs jo no sé, d'acord, jo puc ser optimista, però vaja, van dir que això ja estava i que... No, és que ara estan prenent decisions. Bueno, igual se poden prenent decisions 6 o 10 o 20 anys, no ho sé. No ho veig tan clar, m'agradaria veure-ho clar, però coneguent les persones i les circumstàncies, torno a dir, no ho veig gens clar.
2: Però, sí, en aquesta línia, diguem, la metàfora del camp té un problema, que és que el camp té un amo, no?, que té les claus, no? I qui és l'amo del camp? Pues jo crec que en aquests moments no és el govern, és el Suprem qui és l'amo del camp, no? I recordareu que es va fer molt famosa l'anècdota, almenys es va publicar així, de que quan va guanyar una Copa d'Europa a l'època de Laporta, pues van obrir el camp a la nit, al Camp Nou, i van anar a fer un partidet per celebrar-ho, no? Vull dir que el que té les claus del camp el pot tenir obert tot el temps que necessiti, i jo crec que en aquest cas concret, el temps que es necessita és fins que caigui aquest govern. Veig molt difícil en línia del que diu el Vicent que aquesta amnistia es pugui materialitzar amb aquest govern a la Moncloa. Una altra cosa és després, que aquí sí que hi pot haver reaccions encara més dures, però en algun moment sí que s'haurà de tancar el tema, però jo crec que llavors sí que es pot canviar també de pàgina, i ho està demanant a crits el senyor Feijó, no? De passem pàgina, i per tant només es pot passar pàgina una vegada ja, segons aquesta lògica que estava jo fent referència, una vegada ja hi ha el PP a la Moncloa.
1: Anna.
18: Bé, doncs jo crec que ara mateix té més pressa el PP que no pas el PSOE, perquè en Puigdemont pugui tornar, perquè al PP el que li interessa és el dia que arribi a la Moncloa això ja tenir-ho liquidat, no trobar-se el marrón de l'amnistia sí, amnistia no. Però, vaja, jo sempre he pensat, i l'he dit abans al senyor Boye, que Aquí, diguem-ne, el PSOE va posar el caramelet de l'amnistia sobre la taula, però ha fet una mica d'arts marcials. El PSOE ja sabia que el Suprem se li posaria, diguem-ne, no gaire propici a fer això, i al PSOE li va bé que el tema es vagi retardant, entre altres coses perquè, bueno, el PSOE és molt d'autor d'en Salvador Illa, i en Salvador Illa ja li va bé aquesta situació. No oblidem que Junts s'està escrostonant a Catalunya, perquè, clar, aquest home no torna, aquest home ja no se'l creu ningú. Recordem que ha guanyat les primàries a Barcelona, que les ha guanyat en clau descaradament antipuigdemontista, que és en Jordi Martí, l'hereu d'en Trias, que a més amb en Trias explícitament al darrere fent pressió a favor, diguem-ne, d'una altra manera d'entendre el que era l'antiga Convergència, i mentrestant Aliança Catalana por ahí resopla. Llavors, és clar, jo crec que amb tot això, pues sí, que en Puigdemont se li ha passat l'arròs judicialment i políticament, i que al final sí, que li caurà l'amnistia, però potser li caurà l'amnistia quan ja, diguem-ne, ja qui no se l'esperi ningú, vull dir, és un Godot que no espera ningú.
0: Marc, a mi em costa de veure com pot beneficiar el PSOE aquest retard a l'aplicació de l'amnistia al president Puigdemont.
18: Coi, perquè manté, i ho explico, perquè d'una banda manté Junts allò amb l'ai al cor, i per l'altra banda perquè beneficia en Salvador Illa a Catalunya.
0: A mi, ja insisteixo, com costa d'entendre. Dit això, seguint amb la metàfora futbolística, que veig que avui l'estem utilitzant molt...
1: Per bueno, mi... futbolística, boxa i alpinisme,
0: Fet el gol de la Boia. Estem molt esportius, sí. Que ja va bé, que és estiu i sempre saludable pensar i fer esport. Dit això, per mi el gran què és si en aquest cas el president Puigdemont, però també l'Oriol Junqueras, podran disputar la gran competició en igualtat de condicions a la qual, política a la qual aspiren, no? Que són les següents eleccions al Parlament. I en això els tempos i el que pugui passar finalment amb l'amnistia i el que acabi fent el Suprem sí que determinarà molt. I és evident que l'escenari polític català no és el mateix amb l'Oriol Junqueras plenament capacitat de concórrer a unes eleccions amb el president Puigdemont a Catalunya i podem fer campanya físicament, o sense poder-ho fer. Per tant, els tempos en aquest cas em semblen bastant decisius.
1: Ara mateix falten 10 minuts per arribar a les 10.

0: Tot això té a veure, abans ho deia el Vicent, també amb l'actualitat, diguem-ne, estrictament política. Avui tenim l'últim Consell de Ministres abans de les vacances, una reunió que estarà molt marcada pels incendis forestals. Madrid, Tania Tapia, com estàs? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia.
0: Avui s'aproven mesures de suport a les persones afectades pels focs en l'àmbit laboral, que això també és destacat. En què consisteix això exactament, Tània?
1: Doncs diguéssim que sabem el titular i encara no la lletra petita, perquè s'està acabant de redactar. És un paquet inèdit, ens diuen fons del Ministeri de Treball, perquè aquelles persones que d'una manera o altra s'han vist afectades per les flames, que no han pogut anar a treballar perquè no es podien moure o bé perquè anímicament estaven tocades perquè se'ls ha cremat la casa, els cotxes o estan desallotjats, doncs bé, totes aquestes persones tinguin plena cobertura. Ens diuen que ho pagarà l'Estat, per tant, ni un euro hauran de posar les empreses, però que totes aquestes persones volen que segueixin cotitzant i cobrant.
0: Avui, en teoria, també estava previst que tirés endavant el decret d'habitatge, allò de prorrogar 2 anys els contractes de lloguer. Diem en teoria perquè, finalment, això queda per més endavant, perquè ho deixen més endavant per falta de suports, no, Tània? És a dir, això encara no té garantit que es pugui aprovar al Congrés.
1: Això qui estava pressionant, recordareu que ja es va fer en una primera vegada, bastant vigor, un mes i escaig, és Sumar, havia aconseguit un pacte intern amb el govern de coalició, és a dir, avui havia d'aprovar la Moncloa, però clar, això estava en vigor 30 dies hàbils i després s'havia de convalidar al setembre al Congrés. Què passa? Doncs que no estaven assegurats els suports, a esquerra i a dreta, cada partit estava posant les seves condicions i vist aquest panorama, el que ha decidit la Moncloa, sobretot el Ministeri d'Habitatge, per tant, la part socialista, és posposar l'aprovació en el sí del govern espanyol, que serà al setembre.
0: A banda dels incendis, hi ha una altra qüestió que avui també marca l'agenda, que és el repunt de les violències masclistes. De fet, l'altre dia el Ministeri d'Igualtat explicava que després del Mundial havien augmentat les trucades als telèfons o al correu electrònic, fins i tot d'atenció a les víctimes de violència de gènere. Aquí, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la directora general per l'erradicació de les violències masclistes de la Generalitat, l'Olga Jiménez, ens deia que els serveis de la Generalitat també ho havien detectat.
2: No és un fenomen nou. Hi ha estudis internacionals, especialment en el Regne Unit, ho heu vist, doncs, però també en altres països, que el que analitzen és un augment d'episodis de violència en context d'esdeveniments futbolístics o d'esdeveniments de masses, no?
0: I Tània, avui el Ministeri d'Igualtat ha convocat un comitè de crisi justament pel repunt de crims masclistes aquest estiu.
1: Sí, és el, diguéssim, l'òrgan d'experts que permet analitzar per què aquest repunt. Per exemple, recordem-ho, només en 24 hores van morir a Màlaga, a l'Alameda de la Sagrada, també a Toledo, 2 dones analitzant aquests casos. Penseu que en el que portem de 2026 han estat assassinades 31 dones a mans de les seves parelles o exparelles.
0: Ui, hem perdut la Tània. Ara mateix mirarem de recuperar.

0: millorar per prevenir i que no passin doncs, aquestes circumstàncies. Una dada més, aquest 2026 no només afecta aquesta violència a les dones, sinó també als seus fills. Són 20 els menors d'edat que han quedat orfes.
1: I encara una cosa més d'aquest tancament del curs polític, perquè teníem el Consell de Política Fiscal i Financera, vaja, el continuem tenint, previst per demà, o les comunitats autònomes governades pel PP han demanat que s'ajorni. A les últimes hores s'hi ha afegit Canàries, a Catalunya.
0: Sí, hi veurem, perquè fons del Ministeri d'Hisenda ens diuen que hores d'ara es manté per demà aquesta reunió, però que no està del tot tancat. Per tant, interpretem entre línies que estan estudiant aquesta petició del Partit Popular de deixar aquesta reunió per més endavant. Un PP que està en contra de la reforma del finançament autonòmic, sobretot per un problema, diguéssim, de gènesi. Critiquen que és un pacte bilateral amb Esquerra. El que els demana Hisenda és que posin números sobre la taula, que posin sobre la taula una contraproposta. De moment això no està passant. Com diu, si demà finalment es fa aquesta reunió, aquesta reforma podria tirar endavant perquè l'Estat necessita només del vot d'una autonomia. Té el de Catalunya, s'hi ha sumat també Canàries, és important perquè hi governa PP amb coalició canària, però la prova de foc serà no demà, sinó en el Congrés quan passi aquesta reforma. Per això encara de moment no té vots.
1: Gràcies, Tània. Fins ara.
0: Fins ara.
1: El finançament serà una altra de les carpetes pendents, Pere, en aquestes pròximes setmanes.
2: Sí, és una carpeta, com sabeu, importantíssima. Les autonomies depenen en bona part l'estat del benestar, fins i tot, d'aquest sistema que porta ni més ni menys que 17 anys caducat i que hi ha els paràmetres que decideixen actualment quines són el repartiment, diguem, del finançament, doncs estan també ultracaducats i, per tant, tot això és molt urgent. Malgrat tot, doncs, tot indica que amb aquest clima polític que tenim, és impensable que pugui sortir endavant perquè no hi ha el consens necessari. Fos quin fos, hi ha un motiu que no els hi falta raó, en aquest sentit les queixes del PP, de que aquest és un sistema que afecta tothom i que es va negociar de manera bilateral, i això sempre és una cosa enutjosa per la resta, sigui quin sigui el seu color polític, però alhora, a partir d'aquí, és un sistema obert que s'ha de poder negociar perquè és molt important, però que no es donen les condicions. Aquest és el pretext perquè, si fos com fos, ni que fos boníssim, en aquest context polític, em temo que no hi ha cap marge perquè hi hagi cap tipus d'acord amb el govern perquè estem en aquesta situació preelectoral i que no és realista pensar que això pot tirar endavant en aquest clima polític.
1: 3 minuts ara per arribar a les 10. De seguida rematem l'Àgora, però evidentment estàvem molt pendents dels incendis i de tota aquesta situació que teníem, que és francament complicada, molt especialment dels incendis de Madrid, a Madrid i a Àvila. Montse Poblet, com estàs? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Quina és l'última hora?
3: Mira, estic al poliesportiu de Boadilla del Monte, hem vingut fins aquí perquè és on es van traslladar ahir els veïns de Valdemaqueda. És un poble que està en el flanc nord de l'incendi i que ahir es va desallotjar per la proximitat de les flames. Amb les feines que s'han aconseguit fer al llarg d'aquesta nit, han aconseguit frenar, han evitat que les flames arribessin fins allà, i per això hem vingut fins aquí per parlar amb els veïns. Ahir se'n van registrar 196, ara aquí queden una desena de persones que encara continuen dormint en els llits de campanya que hi ha muntats a la pista poliesportiva. El que ens diuen és que han estat molt ben atesos, que el que volen és tornar a casa. De fet, molts estan fent trucades a l'alcalde per dir, escolta, que diuen que hi ha bones notícies, podem tornar, no podem tornar, de moment no. De moment ells continuen evacuats, no hi ha cap canvi en relació a això. I és que durant la nit les tasques dels bombers han anat bé, han evitat que el foc entrés en el poble, han treballat amb maquinària pesada i també amb foc tècnic, i tot i que l'incendi continua actiu, no s'ha aconseguit perimetrar, les notícies d'aquesta nit són bones. Aquest matí, activitat màxima, sobretot dels mitjans aeris, que s'han posat a funcionar primeríssima hora, quan s'aixecava el sol, per remullar totes les zones on han aconseguit apagar les flames, perquè s'ha de fer molta feina abans de les 12, pugen les temperatures i a més hi ha previst que entri vent. Per tant, aquesta finestra d'oportunitat s'ha de aprofitar.
1: És el que dèiem abans, no, Montse? És a dir, aquestes 24 hores que tenim endavant es presenten com a claus en aquest sentit.
3: Sí, de fet hem començat el dia a 20 graus, estava molt bé, fresquet, les temperatures ja estan pujant i aquí s'espera que avui s'assoleixin com a mínim els 37, per tant sí, i demà comença la onada de calor, o sigui que el que pugui passar aquestes 24 hores és clau per veure si s'aconsegueix controlar aquest incendi.
1: I ho comentaves també abans quan parlàvem amb tu, continuen havent-hi milers de persones, diguem-ne, confinades o directament desplaçades, eh?
3: Sí, hi ha 98.000 persones, crec que us dic correctament la xifra, no sé si hi ha hagut algun canvi d'última última hora, però no em consta. Ahir sí que van poder tornar a casa seva els veïns de 9 pobles de Toledo que havien estat evacuats, però la resta

0: continuen igual.
1: I per resumir una mica el que deies abans, la nit ha anat millor del que no sé si del que ens pensàvem, però ha anat raonablement bé.
0: Ha anat bé. Celebrem-ho. Sí. 400 efectius terrestres treballant, maquinària pesada, foc tècnic, treballant sobretot en el flanc nord de l'incendi, el que està a tocar de l'embassament del pantà de Sant Juan, que és el que ara mateix és més complicat, i pel que ens diuen els bombers i els equips d'emergència, ha anat bé.
1: Montse Poblet i Xavi Luna, moltíssimes gràcies, Montse, fins ara.
0: Fins ara.
1: Amb aquesta última hora de l'incendi, que és el que més preocupava, insistim que l'incendi d'Àvila s'ha dit aquests dies, que es diu aviat, que és el pitjor incendi de la història d'Espanya. I això, si afegeix encara l'incendi del País Valencià, que afortunadament doncs, ens deien aquest matí que la cosa pintava notablement millor, i també l'incendi de la Gironda, que ahir Emmanuel Macron deia que avui encara seria més complicat. Així hem arribat a les 10. Natàlia Ramon, com estàs? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ens actualitzem.
2: I ho fem amb l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, que entra en el quart dia actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns vigent des de dissabte, després de la millora de la situació durant aquesta passada nit. El foc ha cremat més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester i Xavi Espel.
3: Bon dia. La Vall d'Uixó recupera la normalitat, però altres pobles de la Plana Baixa encara no poden tornar a casa, com el cas del Fondeguilla, la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà. Les flames no han entrat al poble, però han cremat tot l'entorn. Salva Ventura, alcalde, en declaracions a 3CAT Info.
4: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que queduia en les mans i esperar que el dia pareix que vagi millor que ahir i evolucione bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
3: Xavier Espel, Coia Ballester, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, la Vall d'Uixó.
2: I també actualitzem l'incendi que crema a França al departament de la Gironda, això és a prop de Bordeus, perquè durant les últimes hores el foc ha baixat d'intensitat, però els bombers temen noves revifades per l'augment de les temperatures que estan previstes per avui. El foc, en aquest cas, ha cremat 42.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 220.000 persones. El president Emmanuel Macron va visitar ahir al vespre la zona afectada i va demanar unitat a la ciutadania. Viada especial a Bordeus, Laura Bertran.
5: Bon dia. Es preveu que aquest dimarts sigui un dia clau en la lluita contra l'incendi a la Gironda. La nit ha estat tranquil·la, el foc segueix estabilitzat al voltant d'aquestes 42.000 hectàrees. Això sí, insisteixen els bombers que no està encara fixat, no està controlat i, mentrestant, les 220.000 persones evacuades encara no poden tornar a casa seva. En la seva visita ahir a dilluns, el president francès Emmanuel Macron ha vingut a presentar el seu suport i l'unitat darrere dels efectius.
6: Això es deu a una sequera extrema que, òbviament, s'ha produït a les darreres setmanes i que ha assecat moltes de les nostres serralades, ha eliminat la humitat i ens ha fet més vulnerables. Crec que hem de ser realistes. Les properes setmanes seran difícils.
5: Laura Bertran, Catalunya Ràdio, Bordeus.
2: Més notícies, Marta Prat.
7: Gonzalo Boye, l'advocat de l'expresident Carles Puigdemont, està convençut que el Suprem comença a digerir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, amnistiant l'exconsellera Meritxell Serret, els membres de l'antiga mesa del Parlament i els síndics de l'1 d'octubre. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Boye s'ha mostrat convençut que el Suprem acabarà aplicant l'amnistia als exiliats.
8: Yo creo que hay que dejarles respirar un poco, ¿no? Un amigo escalador me decía siempre que era más peligroso descender que ascender en la montaña, y aquí venimos de una altura muy alta, entonces la bajada yo creo que va a ser gradual.
1: De tota manera, ¿vostè creu que anem pel bon camí?
8: Sí, porque al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
7: Boye també ha anunciat que recorreran el processament dels tres Mossos d'Esquadra acusats de protegir l'expresident Puigdemont quan va tornar fugazment a Barcelona fa 2 anys. I Catalunya ha aconseguit baixar del 8% d'aturats en el segon trimestre. La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que el trimestre anterior, és a dir, hi ha 93.000 aturats menys, segons l'enquesta de població activa, l'EPA. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. El conjunt de l'Estat espanyol, Catalunya, lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur.
2: Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 35 anys a l'Hospitalet de Llobregat acusat de matar-ne un altre ahir a la nit. El crim va passar enmig d'un carrer d'aquest municipi. Els agents van rebre un avís que alertava que hi havia una persona greument ferida a la via pública. Quan van arribar van localitzar la víctima ja morta i un altre home amb ferides greus que van haver de traslladar a un centre hospitalari. No gaire lluny de la zona van localitzar el presumpte autor de totes dues agressions. I als esports, Ernest Macià.
9: D'aquí a 20 minuts comença el segon entrenament del Barça a Anglaterra. Els blaugranes tenen avui doble sessió. Ahir Fermín, Araujo i Bernal van completar la primera amb el grup. En canvi, Valde va fer treball al marge. També ha començat la pretemporada del Barça femení. Ahir es van fer proves físiques i mèdiques. Avui l'equip de Pere Romeu d'aquí a poca estona fa el primer entrenament. L'Espanyol viatja a aquesta hora, surt l'avió, cap a Anglaterra. També té estatge a Anglaterra. Ha cedit, recordem, l'Espanyol al lateral Jorge Salinas al Màlaga. El Sabadell presenta aquest migdia la renovació de l'extrem dret Rubén Martínez. Ahir el Girona va fer oficial la renovació una temporada més de Christian Estuani. I d'aquí a una hora, Zinedine Zidane és presentat com a nou seleccionador francès.
10: Fins aquí les notícies.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Vinga, rematem l'àgora del matí de Catalunya Ràdio amb l'Anna Grau, el Vicent Sánchez, el Pere Rossinyol i el Marc Fontribas. Dèiem abans que avui hi ha Consell de Ministres per, d'alguna manera, amb aquesta roda de premsa habitual que farà Pedro Sánchez al final, que serà cap al migdia. Si no hi ha cap sorpresa, es dirà que la seva voluntat és esgotar la legislatura. I demà, també, si no hi ha cap sorpresa, tenim el Consell de Política Fiscal i Financera amb la qüestió de, del finançament. Són algunes de les carpetes que tenim al davant en aquests, aquests últims dies de juliol, Anna.
12: Sí, sí, sí. No et puc treure ni donar raó. Sí, sí, és exactament així.
1: Però el finançament, el veieu viable? Que arribar a un acord o no?
12: Home, jo, el que demostra la història és, a veure, que el finançament, com bé s'ha dit fa 17 anys, que el més calent a l'aigüera, perquè, esclar, cada vegada perds un llençol. El que guanya un, ho perd un altre. Si canvies els criteris de repartiment, doncs sempre hi ha algú que es queixi. Històricament, Catalunya ha fet de llebre. O sigui, Catalunya ha plantejat models de finançament que després els altres, després de dir el nom del porc, sigilosament s'hi han apuntat, no? I, de fet, a veure, curiosament, les necessitats financeres de Catalunya s'assemblen més a les de comunitats governades pel PP, la Madrid, València, que no pas amb d'altres, no? Però, clar, en aquest cas, com que el tema està molt, diguem-ne, molt enrampant políticament, doncs, bueno, van passant els dies, van passant i els diners no surten. Jo crec que tot això lamina l'estat de les autonomies, no? Perquè, és clar, si en lloc de guanyar-hi els ciutadans, doncs, per una administració de proximitat i que es miren els seus interessos, al final es lleu de la una per l'altra, la casa sin barrer, al final no sé què passarà aquí.
13: Marc. Jo crec que si només fos una pota, que en aquest cas seria la de Junts, la que veiés per aprovar el finançament, doncs potser seria factible arribar a un acord a última hora i que tirés endavant. Ja parlem, evidentment, de la tardor, del nou cicle de plens, però tenint en compte que també hi ha altres components de l'anomenat bloc de la investidura, que si Compromís, que si el Xa, que si el BNG, que si Podemos, que també han manifestat els seus dubtes i els seus recels davant l'acord finançament pactat entre Esquerra i el govern espanyol, jo veig molt, molt, molt, molt difícil, molt complicat que tiri endavant, més si tenim en compte que el curs vinent sí que serà un curs polític. Tindrem municipals al maig, tindrem generals, no sabem quan, però les tindrem el curs vinent. Per tant, aquí els interessos a curt termini dels diferents partits, jo crec que torpedinen les possibilitat d'algun tipus d'acord d'aquesta magnitud.
1: Vicent.
14: Hi ha una cosa a mi que em deixa sempre estupefacte, i és que històricament sempre han estat els partits catalanistes, o Convergència o ara Esquerra, que indueixen els canvis de finançament. I tant el PP, i encara més ara el PSOE, tal com està la distribució de poder, entre cometes, autonòmic, són partits cafeters, cafè per tothom. És a dir, mai un canvi d'aquests beneficia només a una part. I no és del tot cert, que dius, no, és que el que traus allà, no, hi aboquen més diners. Hi aboquen més diners. El sistema aboca
12: sempre,
14: més diners.
12: No
14: sí, sí, sí, sí. El sistema aboca més diners perquè no pot ser d'una altra manera. Perquè si tot
12: però els diners surten d'algun lloc, Vicent.
14: No, sí, però si tot passes 17 anys que tu la hisenda et va bé i dones la mateixa quantitat a un nivell d'administració, vol dir que en un altre costat estàs tu recaptant-ne més i no l'estàs cedint. El sistema pot donar més diners només per un nivell de recaptació. I el que resulta curiós és que sabent això, i en aquests moments el PP, i tu has parlat, o ho dit, no?, el cas del País Valencià. El PP valencià, ara al poder, té una queixa llarga i argumentada enorme en el problema del en el seu problema de finançament, perquè és un territori que té poca, per dir-ho així, poca riquesa i que contribueix com territoris que sí que són més rics, com Catalunya o Cis Balears. D'acord. Bueno, doncs, raó per arreglar-ho. Raó per arreglar-ho. I raó perquè ara... I, a més, quan tu estàs criticant-ho contínuament, quan tant Carlos Mazón com ara el Juanfran, el president de la Generalitat Valenciana actual, estan dient sempre que estan mal finançats, mireu què passa amb la Dana, el govern de... Bueno, escolta, i vostè per què està esperant que mani el PP? I només que és capaç de... I llavors ja veurem després el PP, que quan arribi és capaç de posar-los a tots d'acord. Però per què esperar si li estan dient ara que li donaran més diners? No, si només que digués, bueno, o acceptem aquests diners, solucionem un problema, no ho solucionem, però suavitzem un problema endèmic i esperem a la pròxima jugada, quan vinguen els nostres, a veure què passa. Preval l'interès absurd partidista a la qüestió d'interès d'estat, a la qüestió col·lectiva. I, bueno, estupefacte, no hauria de dir, no estic estupefacte perquè és normal, no? Però, ostres, tu, és que s'ha de ser cafre per això, eh? Així no és.
1: I tu, estupefacte, Pere?
15: No, estic molt d'acord amb pràcticament tot el que s'ha dit, excepte amb el que deia l'Anna, que ja el Vicent ja hi ha estat en desacord també, que és que en aquest cas concret cap comunitat autònoma hi perd. Perquè això no és un joc en què el que guanya un i guanya un altre. No, s'ha fet un disseny, perquè hi ha molt marge. Aquest país, en teoria, a través de les comunitats autònomes, és federalitzant, i en canvi la gran bossa, diguem, dels ingressos van a l'Estat. Per tant, hi ha molt marge, hi ha realment molt marge, tant pels augments dels ingressos fiscals de l'Estat com per la distribució entre administracions, per fer un sistema que és l'única manera que té alguna possibilitat de que prosperi, de que totes les comunitats autònomes tinguin més recursos, i aquest és el sistema que s'ha fet. I per tant, per mi és molt difícil, en la línia del que deia el Vicent, explicar que les comunitats autònomes, només per motius polítics de que en aquest moment no es pot pactar res amb el govern, segons la seva percepció així, diguem, de polaritzadora i dura, doncs prefereixen tenir menys ingressos per la seva autonomia perquè aquest sistema indiscutiblement permet més ingressos per tothom.
12: Pere, deixa'm compartir amb tu i amb tota l'audiència de Catalunya Ràdio una anècdota astoradora que jo vaig viure al Casino de Madrid fa molts anys, a Sant Pasqual, Maragall, president de la Generalitat, i estava allà explicant-los-hi que, home, que potser es podien revisar els criteris dels anys 70 de la població, de qui era més pobre, qui era més ric, i o sigui, donar-li un meneito als criteris amb els que s'adjudicava el finançament autonòmic. I van en Juan Carlos Rodríguez Ibarra, que era dels seus, diguem-ne, no? I el Juan Carlos Rodríguez, i quan el pobre Maragall, carregat de bona fe, va dir, bueno, potser podíem tenir en compte el criteri de població, en Juan Carlos Rodríguez Ibarra, eso no te lo acepto. I va dir, Maragall, parat, per què no? Diu, porque mi población la tienes tú. Fi de la cita.
14: Bueno, pues raó de més. No, com és increïble, perquè jo li hauria dit, raó de més.
16: Aquesta pausa, mal mig estiu.
14: És veritat, però jo tinc la teua població, ajuda la teua població, moniato, clar.
12: Però pues el moniato no estava per la labor.
15: Estem en un altre capítol, estem en un altre capítol. Això va ser així, però ara estem en un altre capítol i hi ha una proposta de sistema en què totes les comunitats tindrien més ingressos.
16: I el seguirem, el pròxim capítol. Gràcies avui a l'Anna Grau, Vicent Sánchez, Pere Rossinyol i el Marc Font Ribas, que vagi molt bé.
15: A vosaltres.
16: Bon dia.
17: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
18: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
17: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
17: Oh.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'ONCE. No et quedis sense el teu cupó.
19: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
21: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
22: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3Cat.
23: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: El 161, un ric propietari de Batea... Pau.
25: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3Cat. Això és...
23: En Guàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
25: Una hora d'història que us captivarà.
26: Ocasión Plus.
27: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
28: I després, quan guanyes, què més hi ha?
29: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
30: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
31: I el moment de retirar-se va ser complicat?
30: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
32: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
33: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
30: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
34: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
30: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat.
35: Catalunya Ràdio.

0: ho ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
2: Matí de Catalunya Ràdio. Franqui Pereira, com estàs?
3: Hola, què tal? Molt bé, bon dia.
2: Aviam, obrim el bloc de notes del Franqui. Ja sabeu que aquest estiu, anava a dir, serveix com a teràpia del Franqui, però...
3: Absolutíssimament.
2: Però amb un
3: servei públic.
2: Amb un servei públic d'una altíssima qualitat aquest estiu, eh?
3: Ho porto tot. Què necessites? Ho porto tot.
2: Ja vam dir que, per exemple, és que m'agrada molt això, allò de quan busques lloc per aparcar.
3: Sí.
2: És que ho estic repetint a molta gent, això, jo, eh?
3: Perdona?
2: Ho estic repetint a molta gent. Quan busques lloc per aparcar, que et trobes a una persona guardant el lloc, dient, no, és que ara ve la meva dona amb el cotxe. Això no es pot fer?
3: No.
2: I és multable.
3: Multa, fins a 600 euros, va dir, crec.
2: Fins a 600 euros.
3: Sí, que poca broma.
2: Algú, has aconseguit que es multi algú encara?
3: No, però jo, no. Ja t'ho he explicat, jo vaig trucar un dia a la policia perquè intercedís allà mig i no els podem anar nerviosos, o sigui que...
2: Doncs va, escolta, repassem alguna dèria més de les teves, del teu bloc de notes, amb la voluntat de servei que ens caracteritza.
3: A més, jo crec que avui no només sóc jo, sinó que és una dèria, un malestar, un patiment que pateix molta gent, perquè és el moment d'anar comprar roba,
2: sí.
3: Sobretot quan, diguéssim, no tens una talla normativa.
2: Yeah.
3: Quan tens una talla, que jo, amb els meus amics, una talla industrial, no? Que,
2: apa!
3: No, home, sí, escolta, vull dir que, sí, que quan estàs gras,
2: val,
3: parlant clar,
2: sí,
3: i has d'anar a comprar roba.
2: Sí.
3: Avui parlarem d'això. Som a

0: Doncs va, escolta, parlem de comprar roba, sobretot talles grans,
1: sí,
0: entenc,
1: eh? I parlo en primera persona, eh? Jo tallo gran, diguéssim. I els que tallem gran també volem portar la mateixa roba lletja i barata que la resta de la humanitat. Saps què vull dir? Tenim ganes de poder entrar en aquelles botigues on hi ha la música tota castanya,
0: sí,
1: que més que una samarreta uns pantalons demanaries un gin tònic,
0: sí,
1: i dir, escolta, jo faig una 2, una 3, una 4 XL. Podem fer això nosaltres també, portar,
0: sí,
1: aquella de suadora lletja, allò que no anirà a ningú, però, sorpresa, no podem.
0: No es pot.
1: No podem. Per què? Doncs, bàsicament, dos motius. El primer, n'hi ha que diuen, ah, no, fem fins a XL i punt.
0: Yeah.
1: I aquí s'acaba. Per tant, t'estan directament, tu, amb aquesta cara i amb aquest cos, no et volem aquí a casa nostra, val? No volem la nostra,
0: sí,
1: roba.
0: Sí.
1: I segona, potser sóc jo que tinc molta mala sort, eh? Però quan arribo, no, és que les talles ja no en queden.
0: Ja no en queden.
1: Sempre passa el mateix. O sigui, sóc gafe. És igual. Ni rebaixes,
0: igual
1: ni principi...
0: Molta, igual hi ha molta demanda.
1: Seguríssim. Tot. Jo crec que d'això.
0: Sí.
1: O sigui, hi ha S's, L's, M's, XL's, però de la 2XL mai en ni queda.
0: Ja no,
1: no sé,
0: queda.
1: No sé què han fet. I després tinc una altra sensació.
0: Sí.
1: Perquè no és només que no hi hagi talles grosses, sinó que... Cada cop són més petites, les talles. O sigui, tu no, ara tu no t'ho creuràs. Però jo tinc una samarreta de fa 20 anys,
0: sí,
1: que és una XL,
0: sí,
1: del Comando Empordà, quan era jove, diguéssim.
0: Perdó.
1: És igual, no en tenen detalls.
0: Què és el Comando Empordà?
1: Bueno, t'ho pots imaginar. Aquestes coses de quan ets jove i... Bé, una samarreta que és una...
0: Això és festa major de la Bisbal, alguna cosa així.
1: Alguna cosa així.
0: Sí.
1: I és una XL,
0: sí,
1: i escolta'm... Em va... O sigui, no me la posaria per al carrer, però bueno, em va prou bé.
0: Yeah.
1: Però és que ara, l'altre dia, vaig anar a comprar una camisa,
0: sí,
1: i és que vaig trobar una 3XL i pensava, però és que això ja em comença a anar just. T'ho dic en sèrio.
0: De debò?
1: Sí, sí, sí. La sensació és que cada cop he de demanar, sí, una X més, que jo també em puc engreixar i tal, però escolta'm,
0: sí,
1: que en tinc d'altres que em van perfectes i són talles més petites.
0: Ah.
1: Val? I què acabes fent? Doncs...
0: No compren roba.
1: No compren roba o comprant el que et va bé, que és trist haver d'acabar comprant el que et va bé. T'agradi o no t'agradi, perquè alguna cosa t'has de fotre. O un sac de patates foradat et podries fotre. No, però vull dir, i si no, t'acabes comprant,
0: sí,
1: el que trobes. I si,
0: sí,
1: quan trobes una botiga que talla gran, ets el client VIP, perquè, sí, ja et coneixen, et saluden i fan l'onada. Perquè vas allà i t'ho endús tot.
0: Sí.
1: Però, per tant...
0: El que més m'ha agradat és que volem comprar la mateixa
1: roba lletja.
0: Lletja i barata.
1: Clar,
0: nosaltres
1: també volem.
0: Població.
1: També volem els que tallem gran.
0: Yeah.
1: I aquí a la meva dèria.
0: Vinga.
1: Soc jo que sempre arribo tard i no aconsegueixo la meva talla,
0: mm-hmm,
1: o és que realment no hi ha talles grans a les botigues, sobretot aquestes botigues, insisteixo, eh?
0: Sí,
1: aquestes,
0: sí,
1: cadenes, que sí, que és molt bonic, haurien d'anar a comprar altres llocs i tal i qual, però escolta, amb l'economia d'un pel que dona, hi ha molta gent que no es pot permetre segons què, i també,
0: sí,
1: volem comprar coses barates. Aquest és el tema.

0: Doncs anem a mirar de resoldre aquesta dèria, no?
1: Sí.
0: Aviam, saludem ara mateix l'assessora d'imatge i activista contra la pressió estètica, la Marta Pontnou. Marta, com estàs? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Aviam, tot això que ha explicat ara el Frankie és paranoia seva o hi ha alguna cosa de raó?
2: Ja, tot és cert el que diu. I, de fet, això que diu del tallatge, hi ha una cosa que es diu el vanity sizing, que és el tallatge vanitós, i el que fan és, com que no hi ha les normes oficials de com s'ha de tallar, ni com harmonitzades a nivell estatal, doncs moltes marques etiqueten cada peça com els hi sembla i el que fan sempre és tallar una mica inferior.
0: Ah.
2: Perquè és una estratègia que així la gent té la sensació que ha perdut una talla o que encaixa en una talla més petita, i com que tots estem insatisfets amb els nostres cossos o ens fan creure que mai estem prou bé ni prou prims, doncs, home, aquesta sensació de, mira, doncs ara he d'agafar una talla menys, és el que... Però és veritat que no n'hi ha de talles grans a les botigues.
0: Però això vol
2: les
0: dir,
2: amaguen.
0: Però això vols dir que les talles són, si ho entenc bé, una miqueta més grans. És a dir, la M és una L, i llavors tu et poses la M, que en realitat és una L, i tu estàs convençut de, calla, mira, m'he primat, ara em puc posar una M.
2: Sí.
0: És això?
2: I a més a més no em fan de molt grosses fins a... com podríem fer-nos, no sé, fins a les 50. Vosaltres us imagineu aquestes grans marques democràtiques que tothom coneix al país, que de fet els dos senyors, un és mort i l'altre és un dels més rics de l'estat. No podrien tenir físicament a un magatzem a Passeig de Gràcia totes les talles, mira, no sé, fins a les 50, clar que la podrien tenir, crec que ho podríem pagar.
1: Clar, perquè Marta, quin és el motiu perquè no les tinguin?
2: Perquè no interessa. O sigui, no interessa... nosaltres, al final, la societat és grassofòbica i a més, hem tingut com uns referents al llarg de tota la vida amb les sèries, les pel·lis, els editorials, de sempre el mateix bellesa hegemònica, no? Un cos prim com a únic cos vàlid. Llavors, si veuen a persones grasses o velles d'edat a dins d'unes certes botigues, aquestes botigues no venen. Tu, per exemple, si preguntes a adolescents, vés a buscar-te un vestit al Corte Inglés, no? Primer que et diuen és, no, que això és de persones velles, no? Perquè és el que ells tenen com a referència. Si tenen talles molt grans, hi aniran persones més grans i més grasses a les botigues. Llavors, no interessa amb aquests grups d'Inditex tan moderns, on hi ha aquesta música tan forta, on hi ha aquestes adolescents venent-nos... llavors, no tenen el referent. El que volen és omplir de botigues joves i de persones joves perquè són les talles que ells consideren més venudes.
1: I per això també aquesta estètica... Doncs, Marta, la música, la gent jove venent, tot això, la coloraines aquests que tenen aquestes botigues, tot és un conjunt?
2: Com més gran, fixa't, com més gran, més t'atabala quan entres en aquesta botiga. Ostres, la música, aquest aire condicionat tan fort, ara he d'entrar a l'emprovador. Mira, és igual, m'ho agafo i ja m'ho emprovaré a casa, perquè és el que volen. El que volen és que la gent gran no volti massa per la botiga, que la gent jove, que s'hi vegi gent jove, que s'hi vegi dependentes joves, tota aquesta idea que es ven a la moda, que tot ha de ser fresc, jove, prim, no? eternament jove.
0: Però, per tant, és deliberat, el que dius, Marta. És a dir, és expulsar la gent d'una certa edat o d'una certa forma, d'un cert pes.
2: Són les estratègies que tenen de màrqueting, de tenir persones sempre joves i vendre aquesta idea que la roba és accessible a un tipus de cos. Perquè, si no, és el que diem, amb aquests diners que tenen totes aquestes... que tenen Inditex, no?, que tenen aquests imperis, per què no posen, per exemple, no poden, quan fan una sessió de fotogràfica per la web, no? Si ara us hi poseu tots
1: tot,
2: a mirar
1: clar.
2: La web, hi hauria de tot. El mateix, i, a més, imagina't amb la intel·ligència artificial que els mateixos pantalons els pots posar amb una noia d'una 36, una 38, fins a una 50, no? Per què no ho fan? Per què no ven? Perquè prefereixen que a la portada hi hagi una noia amb una talla 34. De fet, hi ha una marca, això és escandalosíssim, a Catalunya hi ha una... És una marca internacional, però a Catalunya, a Barcelona, hi ha una botiga que es diu Brandy Melville, i només té una talla única. És una roba per adolescents i només hi ha una sola talla de totes les peces. O sigui, i aquesta peça correspon a una 34-36. Imagineu-vos la violència que no tenen ni emprovadors. Perquè tu, els emprovadors, és el moment on tu acabes de dubtar, no? Clar, tu t'agafes tres o quatre peces i a l'emprovador descartes. Doncs volen tant el consum per sobre del consum a qualsevol preu, per sobre de la nostra salut mental, sobretot la de les nenes, no? Que estan en aquest moment, que creixen, que si tu no entres en aquesta talla, no ets adolescent, perquè és un referent de les adolescents passar per aquesta botiga a comprar-te roba. Això ens queda com molt lluny, però jo que ara tinc adolescents, el dia que Medina no s'ha d'anar a aquesta botiga, perquè és que qui no porta a l'institut aquesta marca, que no és molt cara, eh? És allò que deia la brossa, vull comprar...
1: Sí, sí, vull comprar roba barata.
2: Roba dolenta, doncs és aquesta. I aquesta, i aquí, i aquesta marca, als Estats Units, fan les portes d'entrada a la botiga, fan dos pams.
1: Caram.
2: Però literalment, no? Jo no sé, literal, fan dos pams. Que, imagina't, és perquè llavors tu ja no entris.
1: Ah, no, és que físicament no pots entrar, no només que pel que hi ha. Clar, la Marta té un Instagram que és de Pont Nou Agency, l'he dit bé, Marta?
2: Sí, sí.
1: Sí.
2: Que faig contingut en català
1: contingut.
2: I intentant fer entrar això, que també rebo molt hate, però intentant fent entrar això al cap de les adolescents. Tot i que les que al final les que més m'escolten són les mares.
0: Però quan dius reps molt de hate, en quin sentit? Per què et renyen o per què et criden?
2: Perquè diuen que, bueno, doncs, perquè vaig en contra de les persones primes. No, no vaig en contra de les persones primes. Vaig a favor de que tothom, de tot tipus de cossos, tinguin dret a la moda vestir-se, expressar-se tal com la gent vol. Això es vull consumir roba brossa, no?
1: Jo,
2: però que hi hagi
1: abans
2: una mica...
1: Deies, Marta, el tema psicològic... Clar, jo ara tinc 40 anys i podem dir que em comença a suar bastant això de la roba. Però jo estic pensant, fa 15 anys, anar a comprar roba era un suplici per mi, perquè era complicat, perquè sempre acabaves frustrat perquè no ho trobaves i tot això. No sé si tu, a través del teu Instagram, Marta, t'arriba... en comentaris de gent, nois, noies que t'escriuen dient és que per mi anar a comprar roba és un problema, és una cosa psicològicament que m'afecta molt.
2: Mira, jo mateixa he passat pel meu cos, he passat per tots els estadis inimaginables. Llavors, jo sé el que és. Quan jo tenia 12 anys vaig haver de comprar sabates de núvia per fer la comunió, imagina't, no? Perquè ja feia 1,70 m. Llavors, sóc molt conscient del que passa quan aquestes adolescents estan formant la seva identitat, la seva autoestima, que vols pertànyer a un grup i no pots trobar la roba perquè simplement vols anar com les altres o vols passar desapercebuda o poder-te comprar el mateix. Llavors, tinc més que criatures, tinc moltes mares i pares, sobretot mares, que m'escriuen dient tinc un problema perquè no sé què dir-li a la meva filla perquè jo la veig preciosa, però ella es veu que té un quilo de més o dos o cinc i és perquè no li satisfà la roba, no satisfà les seves necessitats. I això, jo crec que això s'hauria de regular i, a més, a Catalunya, que tenim la Generalitat, tenim competències en consum, en comerç i en, bueno, en indústria i també en termes d'igualtat, doncs es podrien regular aquests aspectes de tallatge perquè bé ho han fet amb la llei del comerç, no? Que, per exemple, doncs els diumenges aquí no es pot obrir per protegir el petit comerç. Doncs també s'hauria de legislar perquè no hi haguessin pràctiques enganyoses amb les talles. I si us unifiqués el tallatge, sí que hi hauria... ajudaria molt a aquesta salut mental dels nostres joves que tant ens omplim la boca.
0: La Marta Pontnou és assessora d'imatges, activista contra la pressió estètica. El seu Instagram, recordeu, de Pontnou Agency. Marta, mil gràcies per explicar-nos avui, per fer aquest missatge que era molt, molt necessari, de debò.
2: I a vosaltres per fer d'altaveu d'una feina que és tan difícil.
0: Abraçada, Marta.
1: Merci, Marta.
2: Canalla. Gràcies, una abraçada.
0: Doncs una altra missió complerta. És una altra voluntat de servei, un altre servei públic hem fet, Franqui?
1: No arribo tard a comprar roba.
0: No.
1: No arribo tard, si no és que no n'hi ha i no em volen. Doncs jo iré, i seguiré preguntant. Li seguiré dient, on teniu la XXL?
0: Sí,
1: no la trobo.
0: De vegades diuen que aquesta és la manera, de fomentar la demanda. De dir...
1: Sí, i la típica, a internet hi és.
0: Sí.
1: Sí, clar, però i si no m'acaben anant bé, o sigui, després no m'agrada què?
0: Clar.
1: La demano... No, escolta'm. Volem portar la mateixa roba lletja que la resta de gent.
0: Sí.
1: Aquesta és la demanda que faig.
0: Sí, com a eslògan per fer una manifestació és una mica llarg, però bueno, ja el treballarem.
1: Sí.
0: Franqui, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Adéu. Catalunya.
3: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Ei, te'n vas de vacances? Espera un moment. A Rodi arriba la quinzena més boja de l'estiu, fins a 100 euros de descomptes en pneumàtics. I a més, a rodi.cat, descomptes en nitrogen, assegurança i muntatge. Vine abans del 31 de juliol. Ai, tranquil. A l'agost continuem oberts. Rodi Motor Services. Motor de confiança.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
6: La millor música clàssica i els grans noms de la lírica es troben un estiu més al Festival de Torroella. Sota el lema "L'amor també deixa rastre", combina grans noms de l'escena internacional com la Mahler Chamber Orchestra amb el pianista Daniil Trifonov i el director Daniel Harding i la prestigiosa formació de música renaixentista de Thales Scholars amb noves mirades artístiques. Més informació a festivaldetorroella.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat.
6: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a la Fundació Joan Miró amb Cercles. Del 29 de juliol al 12 d'agost podràs visitar l'exposició essencial per entendre Joan Miró. Descobreix-lo a través de les seves obres clau en diàleg amb la llum, l'arquitectura de cert i del Jardí dels Xiprers acabat d'inaugurar. Aquest estiu a la Fundació Joan Miró. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat. A Catalunya Ràdio.
7: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
8: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
9: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
8: Mm. El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. És curiós,
9: acabes
8: això.
9: Acabes d'obrir un meló interessant.
8: Sí, interessant. Perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant.
9: I per darrere és una mica com de...
7: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
9: Hi ha gent que arriba sent anys i no ho diries.
8: Sí, normalment aquelles senyores que...
9: Ritme lent, sempre amb bata... Van fresques.
8: A la que es posa aquella bata, una senyora?
9: Ja no es posa aquella...
7: Des de l'òrbita de Catalunya Música, Xavier Solà torna a Catalunya Ràdio aquest estiu.
10: Ei, torno a l'estil James. Torno per viatjar amb tot el flow musical. Jazz, clàssica, blues, soul, groove.
11: Un viatge musical pels clàssics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
12: Sí, sí.
13: M'encanta.
10: Una tria musical de categoria.
14: Fixa't com sona Edició Clàssics.
11: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
10: Oh, fixa't com sona.
11: Dissabtes de 9 a 10 del vespre, sí. Fixa't com sona, Edició Clàssics.
7: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
15: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos quarts i cinc minuts d'onze.

0: Va, que volem parlar del temps, perquè al Centre Martorell d'Exposicions a Barcelona, al Parc de la Ciutadella, hi ha una exposició tremendament interessant que es diu La Invenció del Temps, que ha estat produïda pel Museu de Ciències Naturals de Barcelona. I el seu comissari és el físic i biòleg Ricard Soler, que també és professor de l'Institut de Santa Fe, a Nou Mèxic, investigació de l'ICREA, de la Pompeu Fabra, i, a més, al capdavant del Laboratori de Sistemes Complexos dins de l'Institut de Biologia Evolutiva. Ricard Soler, com estem? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I enhorabona per l'exposició. Ara ho deia, ho dic, d'entrada, m'ho vaig passar bomba. Passar bomba.
1: Sí, sí, està anant molt bé, la veritat.
0: A més, és curiós perquè és una exposició sobre el temps que, a més, s'està molt de temps, perquè és fins al setembre de l'any que ve, eh?
1: Correcte, sí, sí.
0: Això és volgut, diguem-ne? És a dir, ja que parlem del temps, parlem-ne amb temps o no?
1: Sí, va ser una aposta, perquè és la primera exposició de la creació pròpia del Martorell, i va ser una aposta de dir, bueno, és un temazo, i val la pena que li donem tot el temps necessari, no?
0: I, a més, combina, que això crec jo que és un dels atractius, combina ciència, combina història, filosofia, art, cinema, una mica de tot, eh?
1: Sí, de fet, una cosa maca, jo crec, de l'exposició, i per això es diu La Invenció del Temps, és que parlem de dues coses importants, no? Com el temps s'inventa a l'evolució, i per tant, tota la biologia i la neurociència, i com els humans inventem formes de controlar el temps, o de fer teories, per entendre'l.
0: Com es munta una exposició així, abans que res? Perquè com que hi ha tantes coses, és a dir, això t'ho donen i tu fas un croquis dient, mira, jo crec que hi ha d'haver-hi això, o com funciona això?
1: Bueno, és una història una mica boja, eh? Perquè el director del museu, el Carles Alveza, ell tenia una idea d'una altra exposició, i em va convocar per veure què em semblava, i jo, així com del no res, li vaig dir, mira, tinc una altra idea, jo. I feia molt de temps que estava pensant en aquest tipus de problemes, i vaig fer una proposta de quins continguts, quines idees, sobretot quines preguntes ens volien fer. I, bueno, l'equip ha estat un equip fantàstic, tant dels arquitectes com dels museòlegs, com dels historiadors. Hem tingut de tot i bueno, el resultat crec que no està gens malament.
0: Dic això perquè hi ha parts de l'exposició, ara en parlarem, que són més complexes, un dels teus temes és la complexitat, diguem-ne, perquè doncs, són les teories de la relativitat o tot el que fa els forats negres i tot això, però després hi ha la part més cinematogràfica, i deixa'm que comenci pel final, sense fer spoiler, que d'alguna manera l'estrella mediàtica de l'exposició és la màquina del temps de la pel·lícula inspirada, la pel·lícula La màquina del temps, inspirada en la novel·la de Wells, que està allà a mida real, que fa un goig tremendo.
1: Sí, sí, això és una cosa que, aviam, a part de les pròpies obsessions que un té des de petit, La màquina del temps és una idea molt central, perquè en el fons nosaltres intentem viatjar en el temps constantment, els humans, no? Viatjar en el temps genètic, veure el nostre passat, viatjar en el temps cap al passat i al futur, que s'intenta fer a la física, i la màquina del temps de la ciència-ficció, perquè molts científics estem molt influenciats per la ciència-ficció.
0: Sí, eh?
1: No? Clar, i tant. I, doncs és un tòtum, no?, per fer servir.
0: Quan deies que era una de les seves obsessions de petit, és això? Els viatges en el temps o en general?
1: Sí, sí, els viatges en el temps en particular, no? Recordo d'haver vist la pel·lícula clàssica que s'ha inspirat en la H.G. Wells i, clar, l'impacte va ser enorme, no? Podem viatjar en el temps, no? És possible, això?
0: I podrem, algun dia?
1: Aviam, l'exposició crec que explica dues coses interessants, no? Viatjar al futur, en certa manera sí que es pot, perquè si anem amb molta velocitat, la teoria de la relativitat ens ho diu. Per nosaltres, el temps passa a poc, però és irreversible, eh? Si anem i tornem, aquí hem passat molt de temps. Viatjar al passat, és possible que això estigui prohibit.
0: Prohibit?
1: Prohibit perquè hi ha una direcció del temps en el món real, no? Tot va en una direcció, nosaltres ho veiem, no? Ens fa cada vegada més vells i no més joves. Hi ha coses que passen de manera irreversible en una direcció i canviar això ens costa moltíssim. Això és l'entropia, no? Si tu tens la teva biblioteca desendreçada, has d'invertir molta energia per endreçar-la. La idea és una mica la mateixa, però a una escala molt més gran, perquè per tirar enrere en el temps necessitaríem d'una forma tornar a ordenar cap enrere tots i cadascun dels àtoms. Vale? El cost d'això és increïblement gran. Si algú resol això, doncs fabulós, eh? Ojalà, perquè a mi m'encantaria veure el passat. Però potser no es pot.
0: Comencem per això que dèiem de viatjar al futur, eh? Perquè això també és un dels punts interessants de l'exposició, que això, doncs sí que també ho hem vist en moltes pel·lícules de ciència-ficció, si algú doncs, va amb una nau espacial i va amb una velocitat de la llum, una velocitat pròxima a la llum, quan aquesta persona torna a la Terra, per ella han passat 2-3 mesos i aquí han passat 20-30 anys, no? De fet, a l'exposició hi ha un moment molt bo que et fan una foto, no? Sí. I dius, imagina't que tens un germà bessó i aquest germà bessó doncs fa això. I llavors és com queda un, que queda exactament com estàs ara, i després tu et veus amb 20 o amb 30 anys de més, no?
1: Sí, de fet, amb 50 anys.
0: 50,
1: I està calculat, és a dir, sí. Vam calcular amb les equacions de relativitat, si jo em vaig a Vega, que és una estrella que està a 25 anys, lluny de distància, a una velocitat molt propera a la llum. Anar i tornar per nosaltres és pràcticament 2 anys, i per els que estan a la Terra han passat 50 anys. No? I aquest truco que hem fet servir utilitzant la IA ens fa una idea de, bueno, com seria el nostre bessó, si s'hagués quedat aquí, no?
0: I l'altra cosa és el que deies, el tornar al passat. Que això és el que dius que està prohibit, que és el que no se sap. De fet, ningú se sap si es pot fer encara, o sabem que no es pot fer, de moment.
1: No, no es pot afirmar. No es pot. És a dir, pensa que, a més a més, la física encara no s'ha acabat. O sigui, hi ha moltes coses que s'han de construir, i lliga la quàntica de relativitat. Deixem espai per la sorpresa.
0: I ho dic perquè també l'exposició, al moment que porteu diversos llibres, i n'hi ha un del Jim Al-Halili, que jo era algú que desconeixia, diguem-ne, i arran d'això vaig mirar-ho, i ell parla una mica de si es pot corbar el temps en si mateix, allò que surten a Interstellar, per exemple, no? Els forats de Cook i aquestes coses. No? Això és el que podria permetre tornar enrere en el passat, ningú no sap si seria possible, però ell mateix també teoritzava sobre les paradoxes que això podria passar, no? Una mica el que hem vist és el futur, diguem-ne, no?
1: Clar, clar, clar. Les paradoxes és una de les coses que per molta gent és un obstacle insalvable, no? Perquè trencaríem la lògica, trencaríem què comença, no? la causa i l'efecte. Clar, hi ha gent que et diu, bueno, però potser el que fas és viatjar a un univers paral·lel, no? D'acord? Això és una possibilitat que la física la dona bastant perfecta, no? Que hi ha universos, hi ha multiversos, no? Però, clar, es pot viatjar utilitzant la curvatura de l'espai-temps com a Interstellar. La cosa bona és que les equacions de relativitat general ens diuen que això és físicament, si algú aconsegueix construir un forat de Cook d'aquests, no violes cap llei. Per tant, la possibilitat existeix.
0: Però quan diu no viola cap llei de la física.
1: Sí, sí.
0: I no són lleis d'un govern internacional que ens prohibeixi viatjar en el temps, eh?
1: No,
0: ho dic això perquè quan vostè mira pel·lícules de ciència-ficció, ho deia, eh? És a dir, Regreso al futuro, o bé, aquestes... vostè que hi entén, es posa les mans al cap o diu, hi ha algun punt que s'hi sembla una mica, no?
1: Aviam, la primera regla quan vas a veure una pel·lícula de ciència-ficció és...
0: Desconnectar.
1: No, desconnectar una mica. A vegades no es pot, eh? Perquè a vegades es diuen coses tan terribles...
0: Els disbarats són molt grossos.
1: Són molt grossos. Però... No, el que et deia, aviam, és com la pel·lícula original, no? La idea de poder viatjar a un temps utilitzant aquesta idea que surt a la pel·lícula, però també el llibre de Wells, no? Que abans, a final del segle XIX, abans de relativitat, ell diu que el temps és una dimensió, no? Que és una idea molt, molt trencadora. Es pot viatjar en aquesta direcció? Bueno, encara que sembli curiós, no és sense ficció només, eh? Hi ha molts articles científics escrits intentant esbrinar això.
0: Sí que es pot viatjar mentalment en el temps, que això és un dels punts que aborda l'exposició.
1: Sí, és un dels punts molt, molt importants. Parlant de l'evolució humana, aquesta és una gran revolució que ens fa diferents de pràcticament qualsevol espècie. Nosaltres es diu que som viatgers mentals del temps, és a dir, nosaltres podem, amb el nostre cervell, anar cap al passat d'una manera molt rica, amb memòries molt complexes, però el més extraordinari és que podem viatjar mentalment al futur. No només pensar un futur possible, sinó infinits, virtualment. I no només això, sinó que es podem projectar a nosaltres i als altres. Imagina lo important. I vull mencionar una cosa important. Probablement no hi ha cap espècie que sigui capaç de fer això, i no hi ha cap màquina que faci això. I això és una cosa que ens fa distintament humans. I a vegades no hi pensem, no? Però aquesta capacitat té una transcendència molt gran, perquè si jo em puc situar en el temps... i em puc situar els altres al temps, en una vida on veig que la gent desapareix, la idea de la mort i potser l'emergència de la consciència estan molt lligades a aquesta aparició del temps mental.
0: De fet, una de les coses que diu l'exposició és que això, el fet de projectar-nos en el futur, imaginar escenaris possibles, és clau en l'evolució humana.
1: És clau, sí, sí. Pensa que una cosa que ens va convertir realment en... pot dir que l'enginyer del planeta és la capacitat de fer tecnologia. La tecnologia requereix planificació, requereix entendre què construeixes. I la capacitat de pensar en escenaris futurs ens permet realment preparar-nos per qualsevol contingència. No només la que un animal pot fer, que és preveure en les properes hores què té que fer, sinó a molt, molt, molt llarg abast. No? Això lligat amb el fet que som una espècie cooperadora, que quan veu la televisió aquests dies no ho sembla, però som una espècie cooperadora i això ens va fer triomfar.
0: Som una espècie cooperadora, eh? Això és interessant de subratllar, sí.
1: Sí, sí, sí. Això va ser clau, va ser clau. Sí.
0: Deia, no hi ha cap animal que ho sàpiga fer, això, ni cap màquina, tampoc ara? No hi ha cap intel·ligència artificial?
1: Encara no.
0: No,
1: encara no.
0: Encara.
1: Encara no. Estan passant tantes coses que un no s'atreveix a fer massa prediccions.
0: Sobre això, el fet És a dir, en quin moment som conscients que tenim un passat i tenim un futur, com éssers humans? Això és una cosa que s'aprèn, a mesura que ens anem fent grans?
1: Bueno, és una bona pregunta. De fet, una cosa molt interessant que la neurociència ha anat esbrinant, i també quan un té fills també ho veus, no? És que els nens, a través del seu creixement, passen per diferents llindars, no? Un llindar molt clar és el llenguatge. De no dir res, una paraula, dos paraules connectades, i de sobte, cap als dos anys, allà està tota la gramàtica. No? Mm. És quasi un miracle. I hi ha també moments on la consciència d'un mateix emergeix. És a dir, cap a aquesta edat, 3 anys més o menys, un ja reconeix en un mirall i saps que ets tu. Mm. No és una altra persona que està a l'altre cantó. No? Mm. És una cosa fenomenal, no? L'emergència de la consciència.
0: Estem parlant de moltes coses d'aquesta exposició, però és que tot això hi surt en aquesta exposició, eh? La part de la ciència-ficció, la part de la teoria de relativitat, la part dels viatges en el temps, la part de consciència en el temps, la part més neurològica del temps, i hi ha una part que segurament és molt trista de veure, que és quan parleu de l'Alzheimer, justament, no? Perquè això també és un procés cerebral íntimament relacionat amb el temps, perquè estem parlant de persones per qui el temps passat, el viatge en el temps del passat, deixa de ser possible.
1: Sí. De fet, una cosa que intentem remarcar és l'Alzheimer és un procés de construcció en relació al que t'estava dient abans, no? Mm. Quan un és petit, hi ha un procés de construcció de la ment, hi ha un moment en el que tens el llenguatge, hi ha un moment en què ets conscient, hi ha un moment en el que entens passat i futur, això també ho sabem. En l'Alzheimer hi ha un procés de construcció, no? Hi ha una pèrdua d'aquesta capacitat, en un moment determinat el llenguatge falla, passat i futur ja no s'entenen, no? I en un moment determinat també la consciència desapareix, no? I intentem connectar aquestes dues coses, i també en el context del temps, perquè una cosa que també mencionem a les visites guiades és aquest fet que passa molt sovint de persones que tenen Alzheimer i retrocedeixen en el temps, com una màquina del temps, no? Que viuen de sobte a la seva infantesa i estan parlant com si estiguessin a la seva infantesa, no? Ara vindrà el papa, importarà això, no? És un fenomen ben, ben interessant.
0: A més, vostè que havia també comissariat una exposició sobre el cervell, això, estem a prop d'entendre-ho, del mecanisme, o encara estem lluny d'entendre com funciona el cervell, per exemple, amb l'Alzheimer?
1: Bé, l'Alzheimer és un repte enorme, i és un repte que hem de resoldre, perquè és un repte del punt de vista, encara que sigui només pensant econòmicament, òbviament, humanament és terrible, és un repte de futur molt gran. Hem après moltíssim, i jo crec que, de fet, els darrers 10 anys han hagut avenços molt considerables. I de fet, nosaltres, una cosa que tenim a l'exposició, si em deixes mencionar-ho, com a nostre regal pel futur, és deixarem una càpsula del temps, que s'obrirà d'aquí 50 anys, i que, entre altres coses, contindrà cartes de persones que han estat diagnosticades Alzheimer, això mitjançant la Fundació Pasqual Maragall, i que serà el seu missatge de esperança pel futur, no? I aquesta esperança és la que nosaltres també tenim, no? D'aquí 50 anys, potser els que obrin la càpsula diran Alzheimer, mira, això ja ho hem superat.
0: Ja està tancat, clar. Això. De fet, a la càpsula del temps que poseu a l'exposició de fa 50 anys, moltes d'aquelles coses, moltes de les preocupacions de fa mig segle, no diré que resoltes del tot, però déu-n'hi-do.
1: Sí,
0: déu-n'hi-do.
1: Sí. Efectivament.
0: Es parla d'unes ànsies de llibertat, es parla d'unes ànsies d'alliberament, per exemple, de la dona, que amb tot el que queda, però està resolt. Això també posa en perspectiva el temps.
1: Sí, de fet és una escala de temps molt humana, no? Aquests 50 anys, amb 50 anys tot ha canviat molt. No?
0: Abans que sentíem la Cher, hi ha una frase de la Cher que a mi m'agrada molt, que diu que és de sa mare, que diu que per evitar els neguits i per evitar les dèries, diu, la meva mare sempre deia que si no importarà d'aquí 5 anys... tampoc importa tant ara. No és mala tàctica.
1: No.
0: Una altra part important de l'exposició és els rellotges, o tot el que fem servir per comptar el temps, per calcular el temps. En quin punt l'ésser humà comença a dir, comencem a comptar les estacions, els mesos, els dies?
1: Creiem que el punt d'inflexió és l'agricultura. Quan apareix l'agricultura, pensa que es dona una revolució que té a veure amb el temps, i, de fet, la gran revolució de l'agricultura, que a vegades un pensa molt amb els mètodes, amb els conreus, és un descobriment que fem nosaltres, que una cosa que hi ha a la natura, i és que la llavor és una planta del futur. No? Clar, això canvia totes les regles. I a partir d'aleshores, tenir conreus requereix planificació, una planificació a llarg termini, i això requereix entendre les estacions, entendre que hi ha una periodicitat, hi ha una regularitat. I aquesta regularitat, els humans l'acabem entenent força bé, no? I és increïble com de seguida apareixen calendaris extremadament complexos, i es porta també a mirar el cel, no? Perquè els calendaris i el cel estan connectats, i això ens connecta amb preguntes, no?
0: De fet, hi ha un moment que també, quan en aquest apartat de l'exposició, parleu del pèndol, i parleu d'un lleuger moviment de com un lleuger moviment canvia el món sí. en aquell moment.
1: Sí, sí. Galileo es dona compte quan està un dia a la catedral de Pisa, aquesta és la història, que l'àmpara de la catedral amb el corrent d'aire pot estar oscil·lant, i ell, agafant-se el pols de la mà, es dona compte que el temps que triga a fer l'oscil·lació, per tant, com el teu tic-tac, no depèn de si està molt lluny o està molt a la vora. No? I això, de fet, en física ho podem demostrar perquè només depèn de la longitud. Clar, això vol dir que no t'has de preocupar en absolut, no t'has d'amoïnar si fas un rellotge de pèndol, de posar-lo lluny, o... és igual, funcionarà perfectament bé, no? I aquí comença la revolució.
0: Un altre dels punts també interessants és, sobretot en aquesta part, quan parla de l'evolució dels humans, es compara, potser no es compara, però es posen també animals, altres animals que hi ha hagut o hi ha a la Terra, i llavors poseu des de éssers que essencialment són immortals, dieu, com són les meduses, fins a insectes que viuen 10 minuts, no? Temps suficient per reproduir-se, no?
1: Sí, l'escala, la variabilitat de l'escala és tremenda. Hi ha organismes que, efectivament, les meduses, per exemple, n'hi ha que són essencialment immortals. Si no tenen un accident, viuen per sempre, no? Però jo sempre dic, compte, perquè, clar, pots pensar, ah, mira, la immortalitat és possible.
0: Sí.
1: La immortalitat és possible, però té un preu molt alt. La vida intel·lectual és aquesta.
0: Yeah.
1: Si vols ser una medusa, doncs benvingut, no? Però aquí tenim el nostre cervell tancat al nostre cap, sense regeneració, és el que hi ha.
0: És a dir, que només podríem ser immortals si tinguéssim la vida neuronal o la vida cerebral d'una medusa.
1: Sí, essencialment sí que podríem regenerar molt fàcilment qualsevol teixit en qualsevol moment.
0: Perquè és la pròpia complexitat nostra la que fa que siguem mortals? La nostra complexitat del cervell, diguem-ne?
1: Jo diria que sí, especialment aquesta propietat peculiar del cervell, que és un, per la seva importància, és un objecte molt protegit, molt aïllat, però també que no regenera, perquè tampoc li cal. No? O sigui, 86.000 milions de neurones. Ens hem d'esforçar molt, per matxacar-les. O sigui...
0: Bueno, hi ha gent que ho prova, eh? De fet, ara que parlem d'animals, hem llegit que prepara un llibre sobre éssers fantàstics que podrien haver existit.
1: Sí, sí, sí. És un llibre que està en procés, que es dirà Vida impossible. I el que fa, entre, més que ser éssers fantàstics, és coses que no observem a la natura, però que un les pot imaginar. No les típiques, eh? Per exemple, un cervell que no tingui dos hemisferis, això podria existir. Pops que tenen cultura, per exemple,

0: ningú sabia que era el mateix cometa. Sí. Des de gent a New Mexico que van deixar l'empronta d'aquell cometa fins a casos recents. Halley va ser el que va fer la gran descoberta, la gran conjectura de dir, hi ha un cometa que ha passat com tres cops, sembla, pel mateix lloc. No serà el mateix, no? I va ser una revolució. Ara estem tan acostumats, però clar, Halley va dir... Sí. Aquest és el mateix cometa, tornarà a passar...
1: Tal dia, per aquest
0: lloc del cel, sí. I una expectativa increïble, clar, com va tornar a passar, realment el món va canviar, no?
1: Sí. Us he dit, que és cridaner veure-ho, veure aquesta imatge del dietari de la Generalitat del 1450 i poc. Clar, i, uau, aquesta sí que no la sabia. Al final de la mostra, també, abans vostè parlava dels universos paral·lels. També hi ha un... Això que ara en diuen what if, no? És a dir, què passaria si? Què hagués passat si? Sí. No? Moments determinats de la història, què hagués passat si doncs, la Guerra Civil hagués guanyat la República, per exemple. No? Això, li pregunto el mateix, quan veu pel·lícules de superherois que parla d'universos paral·lels, és allò de dir, mare de Déu, quin disbarat, o hi ha algun punt que diu, alguna vegada la toquen una mica?
0: No, jo veritat que m'ho passo molt bé. No t'enganyaré.
1: Sí.
0: Aquesta idea de l'univers paral·lel que s'ha fet servir a moltes pel·lícules de moltes maneres.
1: Sí. No? Vegades, però ara està molt de moda els superherois, eh? L'univers Marvel ara l'està esclatant a base de bé, eh?
0: Sí, potser una mica massa. Però... Clar. Pensa que, encara que un pugui pensar... Ui, això és molt ciència-ficció, no? La idea del multivers sembla que és una conseqüència de la física que coneixem. I el bo de la física és que a vegades idees que podies dir això és molt estrambòtic, no? S'han acabat demostrant amb la màxima precisió imaginable. I per això ens ho prenem en sèrio, no? Perquè potser és veritat.
1: Aquesta exposició que es diu La Invenció del Temps, que està allà al costat del Museu de Ciències... La Ciutadella, el Museu de Ciències Naturals. El seu comissari és el Ricard Soler, que és físic. I estàvem mirant algunes de les seves investigacions que té ara mateix. Expliqui'm això de la terraformació. Què és?
0: És un projecte molt ambiciós que vam arrencar fa 10 anys. Ara que t'ho explicaré, després controvertit. Perquè la idea és... Nosaltres ens apropem, desgraciadament, a punts que diem pot donar un retorn amb el canvi climàtic.
1: Amb el canvi climàtic, eh?
0: Doncs ens podem trobar que d'aquí 20-30 anys hi ha ecosistemes que col·lapsin completament. I en particular els sistemes àrids, que són el 40% dels ecosistemes terrestres, on viu la tercera part de la població mundial. La proposta que nosaltres hem fet és, i no som uns tecno-optimistes, sinó que nosaltres diem, és una part del que es té que fer, és intervenir. És a dir, modificar genèticament o alguna espècie de bactèria que viu al sol, fer que pugui fixar més aigua, i això crea una simbiosi en el sistema que ens podia permetre donar molt més temps al sistema, fer-lo més resilient, més robust. Així estem fent els primers experiments ara al nostre laboratori.
1: És a dir, d'alguna manera, que amb les tecnologies, frenar una part dels efectes del canvi climàtic.
0: Sí, aconseguir temps, que és el que més necessitem ara.
1: Això recordo que també havia llegit en algun lloc alguna investigació també amb els núvols, no? Intentant que reflectissin la llum del sol cap a dalt i no cap a baix, amb la qual cosa reduir l'escalfament del planeta.
0: Sí,
1: no?
0: Aquest és l'altre escenari, que és la geoenginyeria. Sí. La nostra és una bioenginyeria. La geoenginyeria ara retorna. També ha estat criticada, però jo també penso que hem de donar l'oportunitat. I sobretot pensar en temps, perquè segurament la finestra de temps que tenim és de 20-30 anys, de prendre les decisions correctes. I l'exploració de possibilitats d'intervenció ha de formar part d'això. No?
1: 20-30 anys per prendre les decisions correctes, i si no?
0: Doncs ens creuarem el llindar de 2 graus de temperatura extra i el que diu la ciència del clima des de fa més de 40 anys és que la Terra experimentarà un procés d'escalfament automàtic que no podrem frenar.
1: I una de les investigacions que estàvem fent, que estava llegint sobre les quals vostè participa, és agafar una cèl·lula viva i donar-li com instruccions, no? D'alguna manera. Això ens porta algun dia, i li dic... ho diré molt malament, però dir-li a una cèl·lula cancerígena autodestrueix-te?
0: Bueno, és una part de la recerca que hi ha, la biologia sintètica, que ja té 25 anys ara, en la que hem treballat bastant, i pensem que té moltes possibilitats. És a dir, l'evolució ens ha
1: construït... El càncer es mati si mateix, diguem.
0: Clar, una possibilitat és aquesta. Potser no que el càncer es mati si mateix, encara que hem de pensar-ho, perquè potser hi hauria possibilitats. El càncer, el gran problema que té és que és un sistema evolutiu. I aprofita tot el que troba. No? És un sistema realment molt complex. Però ja han aparegut des de fa anys idees de crear bactèries que van directament a les cèl·lules tumorals. I això, acaballa amb la immunoteràpia, que és la revolució que hi ha al nostre camp, doncs Bueno, pensem que potser el càncer el que acabarem acorralant, no?
1: Acorralant. Mm-hmm. Tant de bo. Ricard Soler, moltíssimes gràcies i enhorabona.

0: per l'exposició, de
1: debò. Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià entra en el quart dia encara actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns vigent des de dissabte, després de la millora de la situació durant la passada nit. En canvi, els bombers que treballen en els incendis de Madrid i Àvila afronten un matí decisiu davant la previsió que el temps empitjori a la zona. Entre els dos focs s'han cremat 75.000 hectàrees. El més gran, el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees àrees calcinades, s'afronta avui amb més bones perspectives. Els mitjans aeris han sortit des de primera hora del matí per combatre els dos focs. Mentrestant, diversos municipis habiliten espai per a les 63.000 persones evacuades. Enviada especial a Boadilla del Monte, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Montse, bon dia.
4: Bon dia. Aquí al poliesportiu municipal de Boadilla és on s'han allotjat els evacuats de Valdemaqueda, el poble on ahir semblava que arribarien les flames i que s'ha salvat gràcies a l'acció d'aquesta nit dels bombers. Sergio García, responsable de l'operatiu de protecció civil, ens ha explicat com van arribar.
5: Llevan tres días viendo el incendio, veían que el humo se iba acercando y el fuego se iba acercando más, con lo cual cuando les dijeron que se evacuaban, ellos ya se lo estaban esperando, con lo cual trabajar con esa gente es mucho más fácil que lleguen a tu puerta de tu casa y te digan pum, pum, vámonos.
4: Aquest matí els veïns de Valdemaqueda respiren més tranquils, el poble s'ha salvat i ara esperen que els deixin tornar. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, Boadilla del Monte.
3: Més notícies, Marta Prat.
6: Pedro Sánchez tanca avui el curs polític amb una compareixença d'aquí una hora a la Moncloa i que estarà molt marcada pels incendis, però on també farà balanç de la legislatura en un moment complicat pels casos de corrupció i per la manca de suports, per exemple, per aprovar els pressupostos. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
7: Bon dia, Sánchez compareix aquest migdia en roda de premsa i explicarà les mesures pels afectats pels focs. D'una banda, la declaració de zones afectades per emergència de protecció civil per agilitzar les ajudes i també un paquet inèdit d'ajudes a treballadors que no han pogut anar a la feina per les flames. Els focs centren l'atenció de l'executiu que arriba al final del curs polític en un moment molt complicat després de la condemna al germà de Pedro Sánchez o la decisió de jutjar per jurat popular la dona del president. L'oposició fa temps que demana eleccions, també pressiona PNB o Junts. La Moncloa no té suports parlamentaris, almenys de moment, per aprovar mesures crucials com els pressupostos o el nou model de finançament. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Des de l'1 de maig s'han comptabilitzat més de 2.500 episodis d'insolacions i cops de calor a Catalunya. A urgències hospitalàries han arribat mig miler de casos i una trentena van acabar amb hospitalitzacions. Les insolacions i els cops de calor han afectat principalment el segment de població que va dels 15 als 44 anys i els han atès principalment en centres d'atenció primària. Des de l'1 de maig també s'han registrat 230 episodis de síncopes de calor.
6: I la família de la treballadora de la neteja de Barcelona, morta durant una onada de calor l'estiu de l'any passat, denuncia que encara no tenen l'autòpsia definitiva. Ells consideren que la dona va morir per un cop de calor mentre treballava, però avui han fet una reunió de conciliació amb l'empresa concessionària del servei que no admet cap responsabilitat. Barcelona, Jordi Canal, bon dia.
8: Bon dia. Una conciliació que és un tràmit obligatori previ continua la via judicial que la família de la Montse, la treballadora morta, tirarà endavant tot i els entrebancs amb què, segons la seva germana, s'estan trobant.
9: L'autòpsia seguint sense tenir-la. Tots són troncs a les rodes i, veritablement, estem molt cansats ja.
8: El sindicat CGT que els fa costat assegura que encara s'incompleixen els protocols que es van posar en marxa després d'aquest cas, com dotar el personal de neteja de polseres intel·ligents o de roba més adient per la calor i de treballar per parelles. Jordi Canal, Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Condemna de 19 anys i mig de presó per a l'autor de l'apunyalament mortal d'un home durant una baralla entre dos clans enfrontats a Mollerussa el 2022. També hi estaven implicats el seu pare i el seu germà. La sentència l'ha dictat avui l'Audiència de Lleida després del veredicte de culpabilitat emès pel jurat popular. Lleida, Estela Bussoms.
0: Bon dia. En total es van asseure al banc dels acusats 6 persones, 4 d'una família i 2 de l'altra, tots veïns del Pla d'Urgell, que es van trobar en un bar de Mollerussa el 23 de novembre del 2022. Va ser una baralla multitudinària amb un mort i diversos ferits que va quedar enregistrada per les càmeres de seguretat de l'establiment. La pena més alta és per a un home de 39 anys, veí del Palau d'Anglesola, considerat l'autor material de la ganivetada que va matar la víctima, un home de 35 anys de Miralcamp. La condemna per al seu pare és de 13 anys i mig i per al seu germà de 7 anys i mig. Per a la resta d'implicats hi ha condemnes menors. Els clans estaven enemistats per una denúncia prèvia de maltractaments a la filla de la víctima per part d'un membre de la família rival. Estela Busoms, Catalunya Ràdio Lleida.
3: I als esports, Oriol Corral.
1: El Barça s'entrena per segona vegada a Anglaterra, ara a 11:45. Els blaugranes tenen avui doble sessió. Fermín, Araujo i Bernal van completar ahir la primera sessió amb el grup. En canvi, Balde va treballar al marge. També ha començat la pretemporada al Barça femení. Aquest matí, primer entrenament de l'equip de Pere Romeu. Ahir, les jugadores ja van passar les proves físiques i mèdiques. L'Espanyol està volant també cap a Anglaterra. Aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Barley. El Sabadell s'entrena abans del partit de demà amb el Manresa, pendents de la roda de premsa aquest migdia de l'extrem dret Rubén Martínez. El Girona, per la seva banda, ha fet oficial la renovació de Christian Stuani. D'altra banda, Zinedine Zidane és el nou seleccionador francès.
2: Fins aquí les notícies.
10: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
11: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Corte Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
12: Compartiu-me lo d'Aldi a l'estiu, és el millor.
13: No ho comparteixo.
12: El que he dit?
13: No, el meló. Aquesta setmana el meló a 0,79 al quilo.
12: I el tomàquet de branca a 1,35 al quilo. Últims dies per guanyar el viatge de la teva vida i més premis increïbles a l'app. Més info a aldi.es. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: El Capitán. 975 metres de granit. Sembla que no s'hagi de poder escalar. Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
15: Una relliscadeta, caus i et mors.
14: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
16: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
17: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
14: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
2: Catalunya Ràdio.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
10: L'esport no fa vacances a l'estiu.
2: Tampoc a Catalunya Ràdio.
10: Continuem pendents del Tour femení i dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
2: També del Girona i del Sabadell.
10: Estem atents al Gamper i als primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
2: A més del mercat de fitxatges.
10: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
2: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, al Club de la Mitjanit.
10: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
20: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Daniel del Río, com estàs?
1: Bon dia.
0: Aviam, més viatges. Ja sabeu que en aquesta secció hem dit viatges per patir. La Míriam no hi està d'acord, però vaja, resumeix una mica la filosofia.
1: Sí, volia preguntar-te si la setmana passada vas tenir malsons.
0: Ui, tant que vaig tenir malsons. Amb les rates, dels... És que jo puc veure un ratolí i ja tinc
1: una
0: malsons.
1: Una cosa, aquí. No?, que està per terra.
0: Llavors ja, aquí la col·lega va estar descrivint un temple amb 20.000 rates, que si les olors i no sé què. Ui, tant que vaig tenir malsons. I no...
1: No et va agradar.
0: No, home, sí, però jo ja crec que ja saps que hi ha llocs que tu proposes, que penso, mira, aquí...
1: Mica guai.
0: No em faria res. Però un temple amb aquest...
1: D'altres que no, no?
0: Aquest sí que no és per mi, no.
1: No.
0: Però bueno, escolta, hi ha d'haver-hi...
1: Per uns viatges per tu, exclusivament. viatges que no...
0: Exacte.
1: Pel Freddy.
0: Sense cap conflicte,
1: d'interessos ni res.
0: Exacte, d'interessos encara menys. Aviam, la Míriam sempre ens porta a destinacions, això que se'n diu el turisme dark, el turisme fosc, que poc o molt està relacionat... No ben bé amb la mort, ara parlant seriosament. Una mica sí, però no té per què. La Míriam ja fa temps que s'hi dedica, té dos llibres sobre el turisme d'arc. On ens portes avui? Va, comencem.
1: Vinga, avui marxem a Sibèria.
0: A Sibèria.

0: Aviam, on de Sibèria, exactament? On ens
1: mira,
0: portes?
1: Marxem a un lloc complicat de pronunciar, Oymyakon.
0: Oymyakon.
1: Exacte, una petita ciutat a la part asiàtica de l'est de Rússia, a la República de Sajà. I és un lloc que té el rècord, i aquí està el tema interessant, de temperatura més baixa de la Terra.
0: Et diria, quina mandra, però tal com estem aquí, ara mateix ve molt de gust.
1: Efectivament. Mira, estan 50 graus sota zero.
0: Mare de Déu.
1: Tot i que s'han arribat a comptabilitzar 71 graus. Però això després en parlarem, perquè hi ha un tema aquí.
0: És molt bo que hi hagi 71 graus sota zero, i quan estan a 50, què deuen pensar? Ui, mira, vull escalfar.
1: Mira, per exemple, a les escoles, els nens no deixen d'anar a l'escola, sinó, a partir del menys 20 ja deixen d'anar al col·le.
0: Dels menys 20, boníssim.
1: Imagina't.
0: Boníssim.
1: Clar, pensa que aquí els hiverns duren 9 mesos i el terra és un permafrost constant.
0: Però aviam, tu has dit escoles, per tant aquí viu gent.
1: I tant.
0: Quantes persones viuen aquí?
1: Unes 1.000 persones, aproximadament, viuen. Sí, sembla mentida, però sí, estan arrelades allà.
0: I el fred, què es deu, aquestes baixíssimes temperatures?
1: Sí, el tema és l'ubicació, bàsicament. Aquí està el quit de la qüestió. Està uns 700 metres sobre el nivell del mar, aïllada entre dues cadenes muntanyenques, així que no hi ha gairebé vent. Aquí està la història. Per la qual cosa, tot això, el fred baixa la planície perfecta de la gravetat i es queda totalment atrapat. Això, sumat a les temperatures baixes de la zona, que augmenten aquesta sensació, diguem-ne, de fred.
0: Però llavors, la gent que viu allà, com viu o com sobreviu? Viu, vaja, com s'ho fan.
1: És boníssim. Ara veuràs, tenen com unes tècniques increïbles, perquè no es poden passar més de 15 o 20 minuts a l'exterior.
0: Clar,
1: però una rasca, imagina't.
0: Molt abrigat que vagis.
1: Moltíssim, moltíssim, perquè clar, és que és el que diem, encara que vagis molt abrigat, hi ha risc de congelació i costa respirar. Això és el tema important. No es poden portar ulleres amb muntura de metall.
0: Ah, no, eh?
1: Només així, com les portem tu i jo.
0: Sí, les de pasta, diguem-ne.
1: Aquestes de pasta, així, en plan modernos.
0: Perquè en el poble aquest no és que siguin tots modernets, diguem-ne.
1: No, és per necessitat.
0: És per necessitat. Perquè les de metall, què? Què els hi passa?
1: Se'ls hi queden enganxades.
0: Ah!
1: I si no t'ho treus amb molt, molt de compte, pots emportar un tros de pell.
0: Ai.
1: Sí, aquí està la història.
0: Oh, quina angúnia.
1: Sí, és un pell o carn, depenent, no?
0: Sí. Això dona més detalls, també.
1: Sí. A veure, una altra cosa important. Tema cotxe. Cotxe. Mai pot quedar-se parat més de 20 minuts un cotxe.
0: Ostres!
1: Clar, perquè es congela el combustible.
0: Sí.
1: Imagina't, és curiosíssim. Aleshores, què fan? Bé, doncs els cotxes sempre aparcats al pàrquing amb el motor en marxa.
0: Ostres!
1: Aleshores, t'has d'imaginar el núvol de contaminació...
0: La pel medi ambient, això va superbé, això.
1: Superbé. Sí. És ideal. La pol·lució que hi ha sobre la ciutat és increïble i tu no pots veure més de 50-60 metres.
0: Però és per això, pels cotxes?
1: Sí.
0: Que bèstia.
1: Clar, si tu vols tenir que el cotxe no se't quedi totalment parat, és a dir, quan el poses al teu pàrquing, el pàrquing amb calefacció pel cotxe, tu.
0: Yeah.
1: Sí, per les persones i pels cotxes.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: O sigui, hi ha pàrquings amb calefacció pel cotxe?
1: Sí.
0: Que bèstia.
1: Sí, és així. Funciona així. I clar, una altra curiositat és que a Oymyakon tothom que condueix sap de mecànica. Són mecànics.
0: Ah.
1: T'has imaginat que et quedes tirat allà al mig de l'estepa. No? Sí. Escolta, és un riesgo de muerte, però vamos, claríssimament.
0: Llavors tots saben què s'ha de fer o tenen algunes nocions de mecànica.
1: Exacte.
0: Boníssim, però boníssim.
1: És interessant.

0: Míriam avui ens ha portat a Oymyakon, a Sibèria, 50-70 graus sota zero. Què mengen aquests 1.000 habitants que hi ha en aquest, aquí a Oymyakon? Oymyakon,
1: Ho he dit bé. Oymyakon, sí, clar, la dieta no és gaire extensa, perquè, clar, per la capa del permafrost, clar, doncs, clar, això ja no s'hi pot conrear, res. Mm. Per tant, la dieta és totalment carnívora, peix, carn...
0: I ja està,
1: poca més.
0: No han vist una bleda en dècades.
1: Exacte. Una altra cosa important és que la incomoditat, que les cases a l'interior no tenen lavabo. El lavabo no està dintre de casa, està fora. Amb una mena de caseta, en plan com de l'oeste.
0: Sí. Sí, però clar, has de sortir... Ai, per la mort de Déu.
1: Ostres, a fer pipi, tu, amb 70 o 50 sota zero, no convida la cosa.
0: Que
1: no convida.
0: Sí, literalment has de sortir de casa amb aquestes temperatures per anar això, per anar al lavabo.
1: Sí, perquè les canalitzacions d'aigua es congelen. I les rebenten.
0: Clar.
1: Ara, sí que tenen aigua per beure i cuinar, perquè a la zona hi ha afluents d'aigua termal, que estan, diguem, a una temperatura més alta. Curiosament, i tot, i malgrat tots els inconvenients de viure en aquest espai, i viuen doncs, les persones de més edat del país, de tota Sibèria.
0: Ah, sí? Estan allà?
1: Sí.
0: Bueno, estan congelats, clar.
1: Clar, congelados en el tiempo.
0: Exactament, es conserven bé. Abans deies, Míriam, no sé què... Bueno, no sé què, ha sonat molt bord això, entén-me, eh? Parlaves de discrepàncies amb la temperatura, eh?
1: Sí.
0: És a dir, m'entens? Vull dir, és que hi ha alguna cosa que no acaba de...
1: De quadrar, exactament, perquè aquesta, diguem, aquests 71, 72 graus aproximadament que es van mesurar, es van enregistrar, diguem, sense comptar, clar, l'Atlàntida, que a l'Atlàntida hi ha molt més, d'acord? Però aquest mesurament es va fer per extrapolació, és a dir, no hi havia ningú in situ mesurant, sinó que s'estudia la temperatura a distància, així que probablement doncs, hi ha errors en aquest mesurament, però que vaja, que de fred en fa molt. Vale?
0: Sí. Per cert... Que et deia, 20 graus amunt, 20 graus avall...
1: Ja no notes diferència,
0: exacte,
1: no? No, però hi ha una cosa interessant, i que molt prop de Yakutsk, que és una població pròxima...
0: Com es diu? Yakutsk?
1: Yakutsk. O Oymyakon, a propet, doncs hi ha la famosa carretera dels ossos, la carretera de los huesos, que és una altra localització de turisme d'art, que va ser construïda per la Unió Soviètica durant l'època de Stalin, i es diu que molts presos del règim van acabar construint aquesta carretera, que larga massa per la construcció del paviment van ser els ossos de tots aquells que van morir en allà.
0: Caram.
1: Imagina't, la carretera avui en dia és considerada un memorial,
0: Clar, això són presos polítics, diguem-ne.
1: Increïble.
0: Sí. Executats polítics, vaja.
1: Sí, es calcula més o menys que uns 8 milions de persones van ser condemnats a Sibèria a fer treballs forçats i, malauradament, doncs, molts van morir allà. Mm.
0: La carretera dels ossos, una d'aquestes destinacions de turisme fosc que hi ha a prop de Oymyakon, on fa aquest fred que pela, i que avui és la primera destinació. Sortint de Sibèria, cap on anem?
1: Vinga, marxem cap als Estats Units.

0: Aviam, vols als Estats Units, però no a Nova York i Los Angeles? No. Una zona que es diu Centralia?
1: Sí, sí, sí, sí. Se situen les muntanyes Apalatxes de Pensilvània i és una zona molt relacionada amb la indústria minera del segle XIX, atès que tota aquella zona formava part del Manufacturing Belt, que era com una zona, diguem, dedicada a les mines de carbó. Clar, tota aquella zona va caure en desgràcia a partir dels anys 60 aproximadament, amb tot l'auge del gas, el petroli, etc. Per això, doncs, els veïns de la zona van començar a utilitzar aquestes antigues mines com a abocador. I a l'any 62, uns veïns, diguem-ne, inconscients, val? Cremaven escombraries en una zona a propet de les mines i una veta de carbó va fer espurna i es va declarar un gran incendi que a poc, doncs, diguem, es va anar estenent per tota la ciutat i que ningú va ser capaç de pagar.
0: I a la pràctica, és a dir, ningú va poder pagar, però en algun moment s'apaga? O què van fer, vaja, per
1: intentar? No està pagat.
0: No està pagat?
1: No, van intentar de tot. Es van provar a totes
0: però
1: les tècniques.
0: Però no està
1: tècniques.
0: Pagat encara ara?
1: No, avui tampoc. No, des dels 60. Aquí ve la cosa. Sí. El problema és que tot el subsol de Centralia són grutes, mines enormes, totes unes vetes, imagina't, enorme, tot de carbó. I, a més, es van començar a realitzar forats per intentar determinar per on anava el foc, no? Per on anava avançant, i vigilar. Doncs el cas és que, sense adonar-se'n, doncs estaven posant oxigen a tot aquest espai i estaven alimentant encara més el foc. Per tant, aquest foc encara crema.

0: I llavors, un cop passa això, què és el que passa?
1: Doncs tot el subsol de Centràlia va anar agafant cada cop més temperatura fins que va començar a esfondrar-se.
0: Esfondrar-se?
1: Sí, es van obrir esquerdes, fumejants, que exhalaven, doncs, clar, vapors tòxics, de diòxid de carboni. I, clar, l'asfalt es va començar a fondre, es van crear forats, gairebé alguns de 50 metres de fondària. Alguns veïns van caure per aquests forats i es van morir.
0: Què dius?
1: Tot això, clar, fins que als anys 80, finalment el govern es va veure obligat a desallotjar el poble. Unes 1.000 persones van haver de marxar i després es van dedicar a enderrocar les cases i així segueix el poble.
0: Però va marxar tothom? D'aquestes 1.000 persones van marxar tots?
1: No tots.
0: No tots?
1: No tots.
0: Sembla que és l'Astèrix, això.
1: Va quedar
0: algun reducte que resisteix a l'invasor.
1: Sí, unes poques persones es van negar a abandonar el poble i segueixen allà. El 2020 hi havia 5 persones encara.
0: 5?
1: 5 visquen al poble. La identitat...
0: Ara em sap greu.
1: Sí, d'aquestes 5 persones és una incògnita. No hi ha una llista oficial pública, diguem-ne, així que no ho sabem del cert. Però la realitat és que Centràlia és com un poble fantasma. L'han eliminat de la majoria de mapes per la despoblació i perquè ja no és considerat com un nucli urbà. Ara bé, saps que hi ha una maledicció al voltant d'aquest poble?
0: No em sorprèn. No ho sabia, però no em sorprèn. Una maledicció.
1: Sí, resulta que hi ha una llegenda local que diu que la desgràcia del poble té a veure amb la maledicció que el pare McDermott, el padre McDermott, hi va llançar al segle XIX. Tot això va passar quan el capellà del poble va culpar els Molly Maguires de diversos atemptats amb explosius. Hem de recordar que els Mollys eren una mena com de societats secretes de miners irlandesos que es dedicaven a lluitar contra l'explotació obrera i la precarietat d'aquella època a la feina, no? A les mines. El cas és que ells sabotejaven les mines amb atemptats molt violents i el capellà els va descobrir. Per aquest motiu va rebre una pallissa que gairebé el mata.
0: I la llegenda aquí on surt?
1: Doncs explica que en represàlia el capellà va maleir els Mollys i tots els habitants de Centràlia i va advertir que el poble desapareixeria en la misèria i que cap edifici quedaria dret. De fet, si els oients volen conèixer una mica més la història dels Molly Maguires, hi ha una pel·lícula dels anys 70 amb el Sean Connery que explica molt bé tot això. Espanya va ser estrenada com a Odio en las entrañas. Ho diu per si la busqueu.
0: Odio en las entrañas, no l'he vista.
1: La musiqueta que estem escoltant de fons.
0: És això, eh?
1: Odio en las entrañas. Sí, en qualsevol cas, maledicció o no, Centràlia continua avui en dia cremant, està prohibit accedir al poble, tot i que sempre hi ha algú que es cola. I, de fet, es creu que el foc encara durarà 250 anys més.
0: Quan dius que algú sempre hi ha algú que es cola, vols dir tu?
1: No sóc jo, no sóc jo.
0: No, tu no hi has anat, aquí.
1: No, mai, no diré. Jo no he sido.
0: I la pel·lícula aquesta explica la llegenda aquesta que deies tu, o què explica exactament?
1: No, bàsicament és la història dels miners.
0: Val.
1: És la història dels miners. Això és una llegenda, diguem-ne, del poble. Però per entendre una mica tota la filosofia dels Mollys i com vivien, de la immigració irlandesa, és interessant.
0: Clar.
1: Sí. I la vida a les mines, també.
0: Per tant, Odio en las entrañas és la pel·lícula aquesta del Sean Connery, me l'apunto, perquè no l'he vista.
1: T'agradarà.
0: Perquè explicar la història de Centràlia, però per separar una mica, el tema dels Mollys, això és real, després
1: sí,
0: de la llegenda, però això és aquesta societat que deies que lluitava pels drets dels miners.
1: Són reals. De fet, si no recordo malament, els 5-10 primers minuts de la pel·lícula són en silenci, i només es veu com van entrant tots els miners a la mina. I aleshores explica una mica com era realment, com si tu fossis un miner que està entrant en aquell moment a la mina a treballar.
0: És que les històries dels miners, ja n'hem parlat algun cop, són molt interessants,
1: Sí.
0: Molt interessants. És d'aquestes feines, realment, vaja, que jo no podria fer ni per tot l'or del món. És a dir...
1: Complicades, difícils.
0: Sí, sí. Vinga, doncs hem anat a Sibèria, hem anat a Centràlia, als Estats Units. Encara podem fer alguna etapa més en el viatge avui amb la Míriam del Río, en aquests viatges per patir el turisme d'arc. On anem ara?
1: Mèxic.
0: Mèxic. I millorarà... No, ja fa cara que no.
1: Empitjora.

0: Aviam, és a dir, el poble, és Xochimilco?
1: Sí.
0: Xochimilco, això està al sud.
1: Al sud.
0: De Mèxic, DF.
1: No, bàsicament sud, sí, diguem-ne de DF
0: cap a sota.
1: Exacte.
0: De DF cap a sota.
1: Sí, sí.
0: A veure, Xochimilco, que ja m'has avisat dient que la cosa empitjora, que,
1: sí,
0: que trobarem a Xochimilco?
1: Trobem una de les atraccions més macabres i atraients de Mèxic.
0: Veus,
1: per mi.
0: Aquest és el problema que tenim amb la Míriam. Macabres i atractives. No pot ser les dues coses.
1: Sí,
0: no,
1: sí.
0: Sí,
1: ja ho veuràs, t'ho explico. Posa una mica la pell de gallina,
0: ja, ja està. És
1: però
0: que no
1: bé, depèn de les teves fòbies. Tot això és que
0: és molt
1: relatiu.
0: En tinc més des que et conec, de fòbies. M'expliques cada cosa.
1: Vinga, és una història que està embolicada una mica de tragèdia, de misteri.
0: Sí.
1: T'explico la història, si vols.
0: A veure, sí, explica. D'entrada, això és una illa.
1: És una illa de nines. I ara diràs, no seran totes Barbies.
0: No.
1: Ni Nancy's, boniques, maques, con el vestido de Gucci, no? Con l'edició especial. No. L'illa està situada, t'explico, en un dels canals navegables de la zona, sí, i l'única manera d'accedir és contractant els serveis d'algun remer que s'atreveixi a acostar-te.
0: Que s'atreveixi,
1: Sí, perquè no tots volen.
0: Perquè hi ha la gent que et diu, on va? Allà,
1: no.
0: Ui, no.
1: Ui, lo siento, amigo, vete tú solo.
0: Yeah.
1: Saps? Bueno, el cas, molts veïns de la zona, imbuïts en la superstició i la llegenda, no volen anar-hi, es neguen, tot i que sempre és possible, amb l'ajuda d'uns pesos, suficientes pesos.
0: Anava a dir això, és una qüestió de preu.
1: Sí, sí, segur que hi ha algú que t'ajudarà.
0: Aviam, tenim una illa on hi ha nines, però exactament... Què hi ha en aquesta illa que ja tremolo?
1: Centenars de velles nines trencades, deteriorades, de diferents estils, grandàries, que pengen dels arbres. Hi ha milers, moltes nines, sense cap ordre ni sentit, algunes desfigurades, brutes, altres trencades, sense ulls. Hi ha una mena com de tensió en presència de les nines, com si t'observessin, no? Que t'aguaiten. Algunes no tenen braços, unes altres no tenen cap, però totes semblen seguir el visitant durant la seva visita a l'illa, no? De fet, algunes persones afirmen que els dies de poca afluència, el vent de vegades transporta els riures i els plors de les nines atrapades, no? Pels claus, les sogues que els subjecten als arbres.
0: Perdó, però has dit que semblen que segueixin el visitant? És a dir, que el segueixin, què vol dir? Que
1: amb mira, la mirada, amb la que mirada. Mira. Amb la mirada.
0: No et gires.
1: Això seria una mica exorcista.
0: Les nines que van al darrere.
1: Sí.
0: Aviam, estem a la illa de Xochimilco, la illa de les nines aquestes macabres.

0: Al principi de la música encara feia més por, eh? Ara
1: millorat.
0: Puja. Aviam, d'on surten aquestes nines? Aquesta tradició de deixar-hi allà nines, on surt?
1: Doncs t'explico la història, perquè és curiosa, com no podia ser d'una altra manera.
0: Home, i tant. L'illa
1: deu la seva popularitat a Don Julián Santana, que va començar a penjar nines a tot arreu l'any 1950, aproximadament, com a protecció contra els mals esperits, d'acord? Segons sembla, una nena es va ofegar en un dels canals que travessa l'illa perquè es va quedar tota enredada entre els lliris de la riba. L'home que vivia sol a l'illa no va poder fer res per salvar-la, es va quedar molt trist. Aleshores, al poc temps de l'ofegament, sembla que el seu fantasma, el fantasma de la nena, va començar a aparèixer als somnis de Don Julián, i al mateix temps va començar a sentir crits i plors pels voltants, no?, de l'illa. Així que a Don Julián se li va ocórrer la genial idea d'anar col·locant nines per tot arreu, perquè d'alguna manera així l'esperit de la nena estaria entretingut i el deixaria en pau.
0: Té tot el sentit.
1: I sembla tot absurd la cosa, però misteriosament, quan va començar a col·locar nines, els crits i les aparicions es van aturar.
0: Yeah.
1: Així va ser.
0: Sí, va funcionar.
1: Sí, sembla que va funcionar. Aleshores, el seu costum de penjar nines per tot arreu no va fer més que augmentar, i cada vegada que Don Julián rescatava una nova nina, sovint de les escombraries, l'afegia a la seva macabra col·lecció, va arribar a tenir-ne més de 1.500, ara hi ha moltíssimes més, perquè ara ja el tema és més heavy.
0: Sí.
1: Això va provocar la curiositat, clar, de molta gent dels voltants, dels veïns de la zona, i cada cop que venia un veí, un familiar o un visitant, havia de portar una ofrena, portar una nina.
0: A Don Julián.
1: Exacte. Desgraciadament, el 2001, Don Julián va morir d'un infart i va caure a l'aigua. I, bueno, sembla que el va trobar el seu nebot surant al canal. A partir d'aleshores, portava dies dient que la sirena del riu se'l volia endur. Segons sembla, el senyor ja no estava massa bé. En qualsevol cas, la llegenda explica que el seu esperit es troba atrapat a l'illa com a digne guardià, no?, del seu llegat de nines. I fins i tot hi ha un petit museu a l'illa que custodia l'Agustinita, que l'Agustinita va ser la primera nina que Don Julián va recollir, i que quan la gent arriba a l'illa, tothom la venera, li col·loca ofrenes, és a dir, bueno, li canvien la roba, la mantenen cuidadeta, com si fos una Barbie.
0: Això t'anava a dir, és com
1: que... Sí. Sí, sí, el que està clar és que no és un destí per aquelles persones que tinguin fòbia a les nines, clar, i per cert, que aquesta fòbia té un nom, pediofòbia.
0: Pediofòbia?
1: Exacte.
0: Què és pediofòbia? És això, és por a les nines?
1: Sí, és la fòbia que senten algunes persones cap a les nines, però no solament les que s'han creat amb aquesta intenció de causar, diguem-ne, por, sinó les nines de qualsevol tipus, sobretot aquelles que estan com articulades, les que utilitzen els ventrílocs. Molt xungues, aquelles.
0: Sí.
1: Doncs bé, és aquesta por intrínseca de tot allò que es troba a mig camí entre l'animat i l'inert, entre allò viu i mort. Precisament és la por que mostren pel·lícules, per exemple, com la d'Annabel.
0: Annabel.
1: Te'n recordaràs? Una por tan irracional com la por als pallassos, també. Això fa molta por. Això té un altre nom. La coulrofòbia.
0: Com?
1: Coulrofòbia.
0: No sé ni dir-ho. Coulrofòbia és la por als pallassos.
1: Els pallassos. Sí. A mi fa bastant de... mal rotllo aquest, sí.
0: El Boris Karloff, gran del cinema de terror, deia que la imatge més terrorífica del món és un pallasso en la foscor. I estic completament d'acord.
1: T'ho compro.
0: Exacte. Sí. Vas conduint amb el cotxe i veus un pallasso al voral sense que et digui res.
1: Sí,
0: vaja.
1: Sí. Jo crec que aquesta fòbia als pallassos està com molt relacionada amb aquestes causes emocionals latents en el subconscient de la persona, per la qual cosa no existeix un tractament senzill per curar el pacient que té aquesta por. No és una cosa fàcil.
0: Però es podien fer un rànquing de fòbies, gairebé. No?
1: Sí, totalment. Sí. Totalment. Mira, per exemple, hem dit la por a les nines, pediofòbia.
0: Sí.
1: Els pallassos, coulrofòbia. Les aranyes, aracnofòbia.
0: Sí.
1: Quan tens por a l'aigua, també es diu hidro o aquofòbia, com el personatge de la pel·lícula de Shyamalan, te'n recordes?
0: El protegido,
1: efectivament.
0: Sí,
1: quan tens por a la foscor, també hi ha molta gent que té por a la foscor.
0: Sí,
1: nictofòbia.
0: Nictofòbia.
1: No, aquí, clar, tu vera de nicto, no. I anaves.
0: M'aniria molt bé, perquè així demanaria un canvi d'horari, però no és el cas.
1: Sí, sí. Doncs això és, totes aquestes fòbies, no, digue'm, imagina't.
0: Però ara que has dit la Nina Anabel, no en vas parlar un dia del museu aquest del que té el matrimoni Warren?
1: Els Warren, sí. Ara em sembla que ho porta, em sembla que el germà o el nebot o una cosa així, que totes les nines xungues i tots els elements que tenen a veure doncs, amb malediccions o coses que han format part d'un exorcisme o el que sigui, estan tots aquests ninots tancats en un museu que era la seva antiga casa dels Warren i que sobretot tenen a la Nina Anabel allà tancada amb clau i que no la poden tocar, només poden entre ells i
0: però
1: tal.
0: Però no m'ho has explicat tu, que la Anabel original no és com la Anabel de les pel·lícules. És a dir, la Anabel de les pel·lícules és aquesta articulada que tu dius, però la Anabel original crec que és una nina de drap de tota la vida, diguem.
1: És una nina de drap de tota la vida, que era un tipus de nina d'aquestes que feien, em sembla que als Estats Units. Era una Raggedy Ann doll, em sembla que es deia. I és aquella que ten com diguem, els ulls...
0: Són botons.
1: Són botons, estan cosits, que realment, si tu mires a la nina, aquesta nina, els nens petits, escolta, no m'estranya que tinguessin malsons. Tu i jo, clar, em dones una Barbie una mica mona i tal, doncs dic, vale, perfecte, t'ho compro. Però ens poses allà amb uns botons i, clar, allò sembla que la nit es mou. Jo també patiria.
0: Míriam del Río, moltíssimes gràcies. La setmana que ve hi tornem. Cuida't.
1: Vinga.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Una cigarreta. O un bosc cremant. Una barbacoa. O les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Les tasques d'extinció van bé.
5: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
0: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
5: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
0: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
5: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
0: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: Ja sabeu que el matí de Catalunya Ràdio aquest estiu ens agrada molt la música, que aquest tram de tram final del programa el dediquem a les cançons i a fer teràpia amb les cançons, i això ens ajuda la Pau. Com estàs, Pau?
7: Molt bé, molt bé. Encantada de ser aquí una setmana més.
6: Fem aquestes playlists salvavides, no?, una mica, i per superar moments turbulents, eh?
7: Exacte, sí. La idea és cançonetes que ens ajudin a fer passar l'estona una mica millor.
6: Sí.
7: I avui farem cançons que ens ajudin a superar una onada de calor.
6: Home, molt necessari, molt
7: perquè
6: necessari.
7: Em sembla que, sí, hem de poder tenir pues, una playlist salvavides per aquells moments en què no hi ha ni un ombra on amagar-nos, ni, vamos, ni una briseta d'aire.
6: Res, que no hi ha res on agafar-nos.
7: Exacte.
6: Doncs avui cançons amb la Pau per superar una onada de calor. Per on comencem?
7: Doncs mira, assumint primer l'evidència de que fa calor, moltíssima calor, i que ens toca afrontar-ho i enfadar-nos tant com necessitem, però jo us proposo una primera cançó que ens fa recordar una mica aquestes tardes d'estiu amb les finestres obertes on encara corria l'aire.
6: Sí.
7: Jo crec que això ja fa un rato que passava.
6: Tal qual.
7: Ara ni tan sols corre l'aire, però l'amor fa calor de Renaldo i Clara ens hi pot tornar una mica.

0: Reinaldo i Clara, l'amor fa calor, Pau.
1: Sí, una cançó així lleugereta, senzilla, que a mi em feia pensar molt en... Sempre que havia escoltat a l'inici el Reinaldo i Clara, la Clara em feia pensar doncs, en aquesta imatge dolça, tendra, i en un moment jo mateixa em vaig preguntar un moment, no és una nena, és una dona, no? En plan, deixem d'infantilitzar, inclús nosaltres mateixes, les persones que ens qüestionem coses, no? Sovint caiem, bueno, doncs en aquest estereotip, al final, no? I m'encanta com ella, d'alguna manera, segueix reivindicant aquesta tendresa, no? És a dir, encara que creixem, podem seguir sent tendres, si ho volem. I alhora, és guai veure l'evolució que ha fet la banda, no? Com que, no ho sé, jo fa molt de temps que el segueixo, diguéssim, i m'agrada molt la manera com s'han anat adaptant a nivell sonor, no?, per dir-ho així, sense perdre aquesta essència, no? Llavors, bueno...
0: Que és difícil, això, eh?
1: És molt difícil, és molt difícil. Sí, sí. És molt difícil perquè la indústria tampoc t'ho permet, no? Al final hi han moltes demandes i moltes veus que parlen sense tenir-ne ni idea de música pròpiament, no? Llavors, bueno, és guai com escoltar això, no? Que tinc la sensació que són una banda doncs, que han prioritzat això, mantenir el seu so i adaptar-se a les tendències, doncs, perquè també hem de menjar! També hem de menjar!
0: Puja, puja, Isma!

0: Home, és que realment és un tema, això n'hem parlat diverses vegades, d'això de la indústria, d'aquestes coses estranyes, de dir, et fitxo perquè m'agrada molt com ho fas, però ara et faré que ho canviïs.
1: Sí, exacte. Tot allò que t'havia dit que m'agradava, ja no.
0: Són aquestes coses difícils d'entendre.
1: Sí, dius, en què quedem, Cookie? En què quedem? No? O sigui, no havíem quedat així?
0: Sí, tal qual.
1: Però vaja.
0: En fi, va, més cançons, Pau, de per superar la calor.
1: Doncs mira, els experts ens ho diuen. Ens diuen, busqueu l'ombra, hidrateu-vos sí. i aneu amb calma. I nosaltres hi afegim una tercera recomanació. Escolteu aquesta col·laboració entre Roba Estesa i Antònia Font.
2: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mi trinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: em sembla que hi hem parlat algun cop. És que a mi m'agraden molt les col·laboracions. Allò, quan hi ha una barreja de dos grups, en aquest cas, dos grupassos, que escolta, que amb un talent descomunal, quan es combinen, és superdivertit.
1: Sí, total. I a més, és molt... També el fet de fer una col·laboració t'alimenta molt a tu com a artista, no? Perquè al final, doncs, hi ha un moment en què t'ajuntes, comparteixes, mira, jo ho veig així, mira, jo cap allà, no? I en realitat és una de les coses més xules de la música, que és compartir-la, no? Que sovint ens quedem en l'experiència individual i el col·lectiu és el més potent de tot, no?
0: I tant.
1: Roba Estesa per mi també són un clar exemple de com de poc han estat cuidades per la indústria, no? I també, també molt infantilitzades, no? Bueno, aquestes noies joves, no, aquestes noies joves, no, aquestes donasses...
0: Aquestes donasses, aquestes tenen, cracs, aquestes absolutes cracs.
1: Que tenen un absolut increïble i fascinant discurs, que l'han anat portant per tots els escenaris de Catalunya, on te les han deixat, en realitat, no? I que han hagut de plegar, pues per això, perquè no han pogut més, no? Perquè no han pogut assolir els catxets que assumeixen els seus contigus homes, diguéssim, no? Sí. Els mateixos grups que estan petant-ho, doncs tenen catxets duplicats, diguéssim, i triplicats del que cobraven elles, no? Sí. Bueno, simplement pues, aquesta mirada també que m'agrada afegir-hi a vegades, no? Que és com que, ostres, a qui cuidem i per què i a qui oblidem, no?
0: Quan a qui oblidem. Això és el més cruel de tot, a qui oblidem.
1: Sí, exacte. I és una llàstima. Jo vaig tenir el gust de ser a la seva última estesa, inclús de pujar a cantar al Camp de Lluita amb elles, que el van fer al final convidant a diverses artistes. I, bueno, no ho sé, elles, justament quan jo tenia el meu anterior projecte a La Folie, elles també començaven i vam compartir inici de projecte, no? I a mi em sap molt greu. És com, bueno, és una cançó que la tinc en bucle i que m'ajuda molt a... Bueno, és aquestes cançons de carretera, que dic jo, no? De baixar les finestres...
0: Sí, baixar finestres i cantar fins a quedar-te fònica.
1: Exacte. Vagis de vacances o cap a la feina, és igual. Posa-te-la, que segur que tirem endavant.
0: Puja, Isma.

0: Aquest temasso amb calma de la roba estesa i els Antònia Font, que forma part de la nostra playlist per combatre la calor. Per on seguim, va?
1: Seguim amb una cançó que a mi em té el cor robat i la tinc absolutament en bucle, però nivell dios, Sanya, d'Anna Treà.

0: corp en un sí.
1: Oh, que és bonic això. Anna Treà, Anna Treà, dius?
2: Anna Treà, sí, és una noia brasilera. Mm. Jo la vaig descobrir, a vegades li hem de donar les gràcies a les xarxes socials. No sempre, no sempre, ja ho sabem. Però a vegades fan efecte, diguéssim. Mm. I jo un dia, voltant per Instagram, em vaig trobar amb un vídeo d'una noia brasilera que tocava la guitarra. Mm. Amb un groove que no es pot, o sigui, és que no es pot aguantar, és molt fort. I vaig començar a seguir-la, vaig començar a escoltar les seves cançons i vaig al·lucinar. O sigui, és una artista d'aquelles que jo tinc molt pendents de veure en directe perquè no he pogut veure-la encara. Si no m'equivoco, viu a Barcelona.
1: Ah, caram!
2: I per mi, o sigui, va ser aquella cosa de recordar una mica el... hem de poder donar suport a artistes petits. O sigui, ens gastem 100 i 100 i 100 d'euros per anar a veure artistes grans i ens costa pagar-ne 8 o 10 o 15 per veure artistes que estan omplint les sales petites de la ciutat, tanquen sales perquè no hi ha prou públic, però els sold-outs del Bad Bunny i companyia...
1: Clar.
2: Que no ens els treguin, no? Clar. Llavors, crec que és interessant i l'Anna Treà, jo, és, bueno, un artista que admiro moltíssim, que, a part d'aquesta cançó que a mi m'al·lucina, en té moltíssimes d'altres. Mm. Escoltem una mica més, perquè puja, val la pena.
0: O fogo no cojo anuncia.

0: Vas dir Juan Atrea i dius que viu a Barcelona, eh? Em sembla?
1: Jo crec que sí, em penso que viu a Barcelona, si més no, jo hi vaig arribar a contactar, en plan, qui ets? Com fas aquestes coses tan ben fetes? Ai, saps, rotllo? T'admiro molt, que també és una cosa que crec que hem de fer més.
0: Està molt bé.
1: Entre músics, no? Sí. El poder-nos valorar i dir, ostres, m'encanta el que fas, felicitats, tant de bo pugui veure't aviat, no? I quan jo hi vaig contactar, ella vivia a Barcelona, crec que hi deu viure encara. Però sí, Anna Treà, a les plataformes digitals, a Instagram, és d'aquestes que, bueno, puja vídeos d'ella tocant i, bueno, allò que hem parlat també a vegades, no?, de guitarreta i veu i que funcioni, dius, uau, no?
0: No ho toquem, vull dir, no ho toquem.
1: Exacte, no? I ella sola amb la guitarra, els seus vídeos d'Instagram, on la qualitat del so tampoc és que sigui increïble.
0: Clar.
1: I ja et deixa bocabadat. Vull dir que us la recomano moltíssim.

0: I això? Què és això? M'estic apuntant tot, eh?
1: Jo prenent nota, no?
0: No, jo ja saps que surto de parlar amb tu amb dos o tres grups nous a l'Spotify. Vull dir que escolta'm, endavant.
1: Bomba estèreo.
0: Bueno, Spotify no.
1: Ja. Exacte, anava a dir, no, boicot Spotify.
0: Anava a dir que a la Pau, és a dir, escolta, no, Spotify no.
1: A més,
0: jo no el faig servir, tampoc. Bueno, va, que ens estem liant. Tira.
1: Bomba estèreo. Això és una cançó que va sortir el 2015, es va fer absolutament viral, i Bomba Estèreo és un grup que barreja entre ritmes tradicionals caribenys amb sons electrònics. També tinc super pendent veure el seu vol en directe, i, o sigui, jo us recomano que aquesta cançoneta us la poseu amb una beguda ben fresqueta, sigueu a la feina, de vacances o on sigui,
0: sí,
1: volum amunt i endavant amb la vida.

0: Bomba Estèreo. Home, sonen molt bé també els Bomba Estèreo.
1: És molt guai, sí. Jo penso també que en directe tinc alguna amiga que hi ha anat i diuen que és una passada. És veritat que amb aquestes onades de calor, músiques que ens facin moure gaire, poder, segons com, ens fan suar més del compte,
0: això
1: no?
0: Sí, això sí. Bueno, però depèn del moment, també.
1: Exacte. També el poder de la imaginació, eh? Vull dir, tu sí, tirar del sofà i que el poder de la imaginació vagi fent com tu balles, sí, també es pot comprar, diguéssim,
0: també,
1: no?
0: També funciona, sí.
1: També funciona.

0: Seguim les recomanacions de cançons per combatre la calor amb Vicente García.
1: Vicente García, un altre artista que admiro moltíssim, que he vist en directe a diverses ocasions i que també recomano molt. Mm. Per mi aquesta cançó és una invitació a deixar que el temps passi una mica més lent, no? Mm. Que, evidentment, sempre dic el mateix. Hi posem humor, però el tema de les onades de calor és una cosa molt, molt forta, no? I que està afectant de manera absolutament directa, no? Vull dir, Catalunya crema i ho estem veient les darreres setmanes, no? Bueno, hi ha com una necessitat de refer polítiques, de revisar què està passant, de deixar de culpar de manera individual a persones concretes i de rebuscar i revisar el sistema, no? Per mi, en realitat, avui... Bueno, sempre amb la música intentem posar una miqueta de llum, no? I intentar que... Bueno, que puguem passar l'estona una mica més agradable, no? Hmm. I crec que aquesta cançó de Vicente García a mi em dona com aquest bon rotllet que em fa somriure una miqueta, no? Hmm. I... evidentment, no sempre ens servirà una cançó.
0: Sí.
1: La teràpia que nosaltres fem és teràpia barata.
0: Arriba on arriba, sí.
1: Endavant amb els psicòlegs i les psicòlogues del país que ens ajuden i que ens, que ens fan superar tot això.
0: Això sempre.
1: Però una miqueta de llum amb aquest carmesí de Vicente García el necessitem.

0: proposes alguna cosa de Mèxic, de Xile, eh? D'aquestes...
1: És que... és que és la... jo tinc la sensació que algun moment a la vida, perquè mai és tard, me n'he d'anar cap allà a estudiar música.
0: Sí, eh?
1: Sí, perquè hi ha alguna cosa en la tradició d'allà que a mi m'encisa, o sigui, em desperta com una... Bueno, ho trobo fascinant. M'encanta la Natàlia Lafourcade amb totes les seves vessants, no?, que en parlàvem a l'anterior secció, sí, també. I en aquest cas, això és Cocos en la Playa, que està dins el seu últim disc, Cancionera. Va sortir l'any passat, i és aquest disc que jo vaig poder anar a veure en directe al Pirineu Sur, on tocava ella sola, a guitarra i veu. Aquí sí que jo hi veig de manera més clara les seves arrels veracruzanes, no?, diguéssim. Sí que fuig més d'aquest pop al que Natàlia Lafourcade s'ha anat afincant i s'ha anat agafant per tornar una mica més a les arrels, no? I llegint vaig trobar una curiositat sobre la gravació, que és que es va dur a terme a finals del 2024 amb cinta analògica.
0: Hosti.
1: Es va gravar amb analògic. Es va durar unes 3 setmanes la gravació i van participar més de 18 músics en viu. Que avui dia això és una... digna de celebració.
0: Un luxe,
1: no sé com dir-te,
0: un luxe,
1: no?
0: Gairebé, perquè, no? Sí.
1: Músics en viu.
0: Sí.
1: És, no? Vull dir, música i música en viu ja no va junt.
0: Yeah.
1: No? Llavors, que de sobte algú aposti per això, em sembla digna de celebració a tot volum, Natàlia Lafourcade, sisplau.
2: I hasta un porrito me puc...
0: Amb missatges, eh? A més, amb missatges que per casualitat han sortit ara.
1: Aviam,
0: Natàlia Lafourcade, va, que encara tenim temps d'alguna més. Per on seguim en aquesta playlist de la Pau?
1: Una cançó que t'obliga a moure les espatlles una miqueta.
3: Yo traigo para ti algo excitante, mi jarabe te levanta de la tumba, es un jaleo pa' que siempre estés adelante, gozarás.
0: Gràcies, moure les espatlles, eh?
1: És, sí, aquest puntet que arriba ara...
0: És el ball discret, diguem-ne.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí. És aquell perfecte per un dia de moltíssima calor,
3: sí,
1: perquè et posa el somriure als llavis, però no et fa suar. Mi Swing Tropical,
0: sí,
1: de Quantic,
0: Quantic,
1: aquesta cançó. Quantic és l'àlies de Will Holland, que és un DJ, músic i productor d'Anglaterra, que va viure durant 7 anys a Cali, Colòmbia. D'alguna manera es va fer amb la música del país i la va amarar per fer-la una mica més seva. Els seus discos barreja elements més de la música llatina amb electrònica i samples d'altres artistes, és a dir, que agafa mostres reutilitzades d'altres sons o cançons que ja existeixen i en fa noves cançons, diguéssim, no? El sampleig de la música electrònica.

amb sons urbans i contemporanis. Els corridos, per qui no ho sàpiga, són balades narratives nascudes més o menys al segle XIX que explicaven històries, tragèdies o fets populars, i durant la Revolució Mexicana van tenir com el seu gran moment quan relataven les aventures dels líders i dels revolucionaris. I aquests Eslabón Armado recuperen una mica aquesta tradició, però li donen nous ritmes i també noves històries.

0: Ella baila sola, és la bona Armado.
1: Exacte.
0: Vinga, encara alguna més.
1: Jo, pels que sou amants de la platja, ja us planyo, perquè és fantàstica, però sí? Per mi no hi ha millor lloc que el riu per fer passar la calor, ho sento.

0: Vinga, un altre que m'apunto. Un altre per la playlist. Oh, que bé que sona això, com m'agrada.
1: The River, d'Aurora. Aurora, sí, és aquesta cantautora de Noruega. Una tia tope jove, amb un power i un talent increïble que m'al·lucina. O sigui, m'agrada moltíssim. Té com aquesta... Bueno, tornem a aquesta cosa de... estereotipar constantment, no? A la veu dolça, a la veu jove, a la veu gran, però crec que ella li dona com un univers superior amb aquests ambients, no? amb lletres que són profundes, en realitat, no? Que converteixen, en aquest cas, pues, el riu en un espai de refugi, de calma, de renaixement, no? Jo crec que ens hem de replantejar una mica com escoltem la música que escoltem, no? I com tractem també a les artistes joves. Deixeu-les créixer, deixeu-nos créixer, deixeu-nos fer-nos grans, deixeu-nos parlar d'amor, de desamor, del que ens doni la gana, i sobretot deixeu de posar-hi l'ull crític i la mirada criticona, senyors i senyores. Vull dir, tenim tot el dret a fer-nos grans i a fer el que ens doni la gana de fer davant de l'escenari, sempre i quan respectem, que... Deixa'm dir-te que crec que respectem bastant a tothom.
0: Massa i tot, no? Massa i tot,
1: a vegades. Massa i tot.
0: Ai, doncs, Pau, amb Aurora marxem. Moltíssimes gràcies. Parlem la setmana que ve.
1: A vosaltres. Ens veiem la setmana que ve.

0: Doncs fins aquí el Matí de Catalunya Ràdio d'avui. Tornarem demà ben puntuals a les 7. Molta, molta, molta prudència. Penseu que avui es tornen a enfilar les temperatures. Ara ho sentirem a les notícies i també al Catalunya migdia. Sobretot prudència pel que fa als incendis. Nosaltres demà, el que dèiem, a l'hora de sempre, a partir de les 7, ens hi tornem a posar. Feu bondat, fins demà.
1: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. L'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià, entra en el quart dia actiu. Les autoritats han aixecat part del confinament dels veïns que estava vigent des de dissabte. El foc continua actiu i preocupa especialment que no entri a la Serra d'Espadà. De moment, ha cremat ja més de 8.000 hectàrees. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport

0: Tècnic d'en Xavier Espel. Colla, bon dia.
1: Bon dia. Les condicions de la nit no han estat tan bones com s'esperava. L'incendi continua actiu, però es va perimetrant i s'autoritza els veïns d'un segon municipi, Vilavella, a tornar a casa, però confinats i amb altres mesures que avança el conseller d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama.
2: Tienen que beber agua embotellada, que no pueden beber agua del grifo.
1: El conseller ha agraït l'esforç de Catalunya pels efectius que ha enviat en aquest incendi de Castelló. Xavier Espel, Colla Ballester, unitat mòbil de 3CAT Info, la Vall d'Uixó.
0: Més notícies, Marta Prat.
3: L'incendi de la Gironda a França obliga a evacuar a prop de 4.000 turistes de la localitat de La Canau davant del risc de ventades i augment de les temperatures previstos per aquesta tarda. Unes evacuacions que se sumen a les més de 220.000 que ja s'havien produït des de l'inici de l'incendi i que encara no tenen data de retorn. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
4: Bon dia. De moment encara només es parlen d'aquestes 42.000 hectàrees, un foc estabilitzat però no fixat i a causa de les condicions meteorològiques que evolucionen amb temperatures més altes i sobretot el vent que ha canviat d'orientació, la prefectura ha demanat l'evacuació dels càmpings del poble de La Canó. Es tracta de 4.000 persones més. Ens trobem precisament al centre que acull més evacuats d'aquests incendis en el Parc de les Exposicions de Bordeus. El Rodrigo Ulrich és el responsable de la logística.
5: On ha acollit tota una...
6: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però allò que encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers, si malauradament fes falta.
4: Per ara, les autoritats descarten que la gent pugui tornar a casa seva abans que el foc sigui fixat. Laura Bertran, Catalunya Ràdio, Bordeus.
0: I a Catalunya, Protecció Civil demana extremades precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar demà els termòmetres als 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu, també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, el Montmell Marmellà, a Prades i també al Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el nivell 3 del Pla Alfa, afecta 86 municipis.
3: I al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha obligat a evacuar 150.000 persones de la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme també ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat i ha interromput el transport ferroviari i aeri. Tot i que encara s'està avaluant l'abast total dels danys, les autoritats japoneses confirmen que hi hauria persones ferides, entre les quals una cinquantena d'hospitalitzats i edificis esfondrats.
0: La pel·lícula danesa The Neon Demon dona el tret de sortida avui al Festival Gandules al CCCB. I see 20 or 30 girls come in here every day. Un cicle de cinema, La Fresca, que en aquesta edició es dedica a la bellesa, al cos i la perfecció i que coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa que es fa al mateix centre. Desiré de Fet, responsable del cicle del Festival Gandules, explica quin tipus de pel·lícules són les que es podran veure.
7: És una selecció molt variada, intentant cobrir diferents dècades. Són pel·lícules que tenen com una premissa molt potent, molt contundent, i a partir d'aquí tot tipus de gèneres i tot tipus de propostes comptant amb que el públic és molt variat.
0: La substància, Els ulls sense rostre i Helter Skelter són altres films que es podran veure en aquest cicle que s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous a partir de les 10 del vespre. I als esports, Oriol Corral.
8: El Barça s'entrena per segona vegada a Anglaterra des de 12:15. Els blaugranes també tenen sessió a la tarda. Ahir, Fermín, Araujo i Bernal van completar el primer entrenament amb el grup. Valde, però, va treballar al marge. També ha començat la pretemporada del Barça femení. Aquest matí, primer entrenament de l'equip de Pere Romeu. Les jugadores ja van passar ahir les proves mèdiques. I l'Espanyol viatja avui cap a Anglaterra. Aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. El Sabadell s'entrena també abans del partit de demà amb el Manresa, pendents de la roda de premsa a 13:45 de l'extrem dret Rubén Martínez. D'altra banda, la Federació Francesa ha anunciat Zinedine Zidane com a nou seleccionador seleccionador. I en hoquei patins, Dani Alonso serà el nou entrenador del Palau. Serà la segona experiència de l'entrenador rodenc a l'hoquei Lliga Femenina després d'entrenar el Voltregà.
9: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: L'estiu ets tu. La llum dins dels meus ulls.
10: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Arriben les segones rebaixes del Cort Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional en moda, llenceria, sabateria i accessoris. Camises molt fresques, vestits, sandàlies... Tenim el millor de la temporada. 20% de descompte addicional en les segones rebaixes del Cort Inglés. Fins al 29 de juliol a la botiga web i app.
3: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar, ni travessar oceans per descobrir plats amb ànima, ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem.
4: Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
5: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya Ràdio.

0: Què s'ha de fer avui?
1: Sí, res de bo. Qui dius que ve avui?
0: Avui ens visiten Sicus Carbonell, de Sabó de Gràcia.
1: Ai, que bé! La rumba catalana sempre posa de bon humor.
0: Home, mira, hem trobat alguna cosa que no et queixes, eh?
1: El que vols dir?
0: Home,
1: si em queixo... Que... A veure, queixar-se va bé per la salut, eh? Bueno. Vull dir, tot el dia content tampoc s'hi pot estar.
0: Ja, tampoc és bo queixar-se sempre, eh?
1: Bueno, ara...
0: Fent, és igual. Avui també farem allò de passejar el gos, que a mi no m'agrada gens, ja ho saps.
1: Ara ets tu que et queixes.
0: Collons, a veure, si no m'agrada, no m'agrada.
1: Bueno, doncs no et queixis, que em queixo jo, si tu també et queixes.
0: No em queixo pas, jo.
1: Oh, i tant, que et queixes, t'estàs queixant ara.
0: Tu que t'estàs queixant. A veure, avui dedicarem el capítol a la torradora de pa.
1: A la torradora de pa?
0: No et queixis, eh?
1: Hòstia, si no la suporta, la torradora de pa.
0: Veus, ja et tornes a queixar.
1: No, però ara tu que et queixes.
0: No, és tu que... No, tu... Xxt, calla, que arriba el jefe.
2: Déu vos guard.
3: He vist el bany!

0: Avui vull començar amb una dada absolutament preocupant i que diu molt del nivell intel·lectual de l'ésser humà en general. Segons un estudi fet a la Gran Bretanya, un 60% de la gent admet que se li cremen les torrades de pa almenys un cop al mes.
1: Bueno. Hasta més.
0: Més?
2: Jo trobo que no és pana. Sí.
0: Bueno, no està... Déu-n'hi-do, eh? Home. És més de la meitat. Sí. Només hi ha un 40% de la gent que sap torrar el pa sense despistar-se.
3: És la Gran Bretanya.
2: Ah, sí, la Gran Bretanya. Sí. Una cosa són els anglesos i l'altra molt diferent són els catalans, eh?
0: Sí, sí, valdria la pena fer l'estudi a Catalunya, ja en com anem, també.
2: Exacte.
0: Hi ha una dada encara més preocupant d'aquest estudi que diu que el 13% de la gent se li crema el pa gairebé cada dia.
2: Home. Hòstia, amb aquest sí que m'agradaria tenir una xerrada.
1: Parlem quan vulguis. No?
0: Però què fots, Mercè? Què fots?
1: Bé, perquè un dia els fas amb gluten, els altres sense gluten. És molt complicat.
0: Ja,
1: molt
0: complicat. Ja, ja, ja. Que jo que se cremin les torrades a un lloc on no les fas habitualment. Mm. Que et conviden a dinar a casa d'algú i fas un pa, i, però amb la teva torradora...
2: A l'hotel?
0: Hòstia, l'hotel.
2: Una vegada amb la meva família vam anar a Malta.
0: Sí.
2: Des d'aquí us dic, no hi aneu mai a Malta.
0: Per què?
2: Vam quedar foc a l'hotel. Us ho prometo.
1: Què dius?
2: No, bueno, vam encendre el pa... Jo corria per allà aquell menjador cridant "The bread is on fire".
0: Hòstia, és bon títol d'una cançó,
2: The bread is on fire! The bread is on fire! Vam cridar. I la torradora encesa.
0: Hòstia,
2: merder, vam cridar.
0: És que les torradores de l'hotel...
2: No, en general, les torradores.
0: Les de l'hotel, sobretot, perquè estàs allà esperant i amb una passada no n'hi ha prou de la llesca.
3: No.
0: No?
3: Ja. No, no, no.
0: Hòstia, si tu ets un hotel, que cada 10 anys que tens la mateixa torradora,
2: sí,
0: cada 10 anys que gastes
2: ja
0: el mateix pa,
2: ja
0: no pots tenir calculat que amb una passada el pa quedi torrat? No?
3: Ara?
0: Hòstia.
3: Jo li foto els dos guiris.
0: Què vols dir?
3: Hi ha un tio allà, un anglès, alt, al meu costat, que està fent torrades. Vaig fer un rato que va fent voltes, a l'acabada, li foto la torrada.
0: Li cardes la torrada. De veritat, no sé quants enginyers hi deuen haver a Catalunya, però, hòstia...
2: Molts.
3: Molts.
0: No, és que t'ho dic perquè ho he buscat. Hi ha 117.000 enginyers a Catalunya. I entre hotels, hostals i pensions, hi ha 3.000 establiments. Toquen 40 enginyers per hotel, eh? O sigui, em sembla una vergonya que el 2025 encara no estigui solucionat que la torrada de pa quedi perfecta amb una sola passada en aquell collons de màquina de l'hotel.
2: Ja tens raó.
0: 40 enginyers per hotel, eh?
2: Ja
0: torno a dir-ho, eh?
2: Sí, sí.
0: 40, eh? Una màquina, per cert, la torradora de pa elèctrica, que s'inventa el 1893. Vull dir que hem tingut temps també per anar-la perfeccionant.
3: Ja,
0: eh?
3: Però és la de l'hotel que va malament.
0: Bueno, la de casa va mig-mig, la de casa,
3: Depèn
0: també.
3: Depèn de quina tinguis, també.
0: La de casa, hi ha la molla que les disparen amunt, que jo no sé quin psicòpata ho ha inventat. Per què tanta força, aquella molla?
2: Sí, sí, sí.
3: El meu sogre ho vam haver d'ingressar. D'un cop de torrada,
0: bueno,
3: al front, i va obrir 3 punts.
0: Ara parlo seriosament. No us ha passat mai que hi ha una llesca que es perd?
3: Sí.
0: Tu sents la torradora i vas allà i n'hi ha una que no saps on t'ha de
1: reparar. Darrere la cafetera.
0: Una que no la trobes. Hòstia. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Jo us volia fer una recomanació cultural relacionada amb la torradora de pa.
1: Ah, sí?
0: Sí. Mira, l'any 1987, Disney va fer una pel·lícula protagonitzada per una torradora de pa.
1: Mira,
2: com ho dius?
1: És la teva pel·lícula preferida, Xuri.
2: Oh, hosti, una torradora, de veritat?
0: Una torradora, sí, sí. Algú de Disney, l'any 1987, va creure que seria una bona idea fer una pel·lícula on la protagonista fos una torradora de pa. Quines, què passa?
3: Quines ganes de veure la que tinc.
1: Oh, bueno.
0: Doncs mira, si vols la pots veure a Disney+. I
3: tant.
1: Coses més tontes han funcionat.
0: Exacte.
3: També és veritat.
0: Per si us interessa, es titula The Brave Little Toaster.
1: Que maco.
3: Bueno, molt bé.
0: La petita torradora valenta. Mm.
3: Que si això hi fots la cançó de Brave is Fire...
2: The Brave is on fire!
3: On fire, on fire.
0: Té escenes que semblen més pròpies d'una pel·lícula de terror que d'una d'animació infantil, eh? També us ho he de dir. El fracàs de la cinta va provocar que acomiadessin de Disney la persona que hi havia darrere aquest projecte. Un senyor... Sí, sí, el van fer fora. Un senyor que es diu John Lasseter.
1: Despatxat! Vinga, per fer una pel·lícula d'una torradora de pa.
0: Sí, bueno, però espera't, perquè el John Lasseter, un cop acomiadat de Disney, va fer carrera. És dels creadors de Pixar i va fer Toy Story.
1: Ah!
0: Epa! Encara ja no està tanta gràcia.
2: Com has dit que es deia?
0: John Lasseter.
2: Està a la terra.
0: O la torradora. Què? Com es deia, què?
2: No, ja està.
0: John Lasseter.
1: Doncs John Lasseter.
0: La pel·lícula de la torradora de pa va d'uns electrodomèstics que parlen.
1: Sí.
0: El seu amo se'n va viure a una altra casa i els abandona. I llavors s'organitzen per recuperar el seu propietari.
1: Canta, però això és l'argument de Toy Story, això?
0: Claro. No.
1: En comptes de joguines amb electrodomèstics?
0: Ara.
1: Hòstia.
0: Però en comptes de joguines, fa servir una torradora de pa.
1: Està bé. Escolta, bon descobriment. La petita torradora la mirarem, sí, la buscarem, sí, i la mirarem.
4: No me la perdré.
1: Arnau, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Avui boig conegut, un músic que ha crescut envoltat de referents de la rumba catalana com podrien ser el mismíssim Peret. Va néixer i viure tota la seva infància i joventut a la Vila de Gràcia, un lloc on es feia vida al carrer, al mateix punt on va néixer la rumba catalana que ell porta per bandera amb el seu grup Sabor de Gràcia.
1: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Sikus Carbonell!

0: Xicus, què has esmorzat avui?
1: Avui? T'ho diré clar. Dos iogurts i un cafè amb llet.
0: Hòstia!
2: Mira.
1: Estic a dieta, fill meu.
0: Estàs a dieta?
1: Sí, estic una mica massa gros.
0: I dos iogurts?
1: M'agrada molt la llangonissa, el fuet, saps què vull dir?
0: Dos iogurts i un cafè amb llet. Receptat per un dietista, això.
1: No, jo mateix.
0: Tu mateix.
1: Ja, he fet tantes dietes que...
0: Ja te les saps de memòria.
1: Anar amb un dietista, te'ls respecto i...
0: Ha picat el freno de mala cop,
1: No, perquè després tothom m'interpreta malament.
0: Clar.
1: Fa molt bona feina,
0: sí.
1: Però quan hi ha un... Té un problema, jo tinc un problema amb el dolç. A mi el dolç m'agrada molt.
0: Et tira el dolç, M'has dit la llangonissa, sí. També, per això,
1: Bueno, clar, a veure, és que...
3: El salat també.
1: També. Sí. Saps què passa? Que els gitans ens agrada menjar.
0: Sí. Bueno, a tothom
3: agrada.
0: Sí.
3: Els paios també.
1: I et diré una cosa. Quan naixem, tots els bebès que neixen, si no feu la prova, i mireu, naixem amb els punys tancats.
0: I què té a veure això?
1: Que tenim gana, que volem agafar tot menjant. I quan morim, morim amb les mans obertes, perquè d'aquí no ens en portem res.
0: Carai, tu. Sempre s'aprèn alguna cosa.
4: Portem un minut d'entrevista i vuit ja.
0: Hi ha més interessant que el que havíem fet fins ara.
4: Sí.
0: Antoni, et dius Antoni de nom.
1: Sí, però per Antoni només em coneix el meu pare i la meva mare.
0: Sí? En quin moment et comencen a dir Xicus?
1: Pues des de que vaig néixer.
0: Sí.
1: Els meus avis havien emigrat, a la meva mare, quan era una nena, a Argentina. Hi ha un instrument que toca molt bé aquí els peruans, però que no és del Perú, és del nord d'Argentina, que és aquest instrument...
0: La flauta peruana?
1: Sí, allò que...
0: La flauta peruana no és peruana?
1: No és peruana, es diu Xicus. Allò.
3: Mare de Déu.
4: Dos minuts, eh? Dos minuts de vida!
1: Genial.
0: Hòstia, i allò anem, és Xicus. Cada frase és un titular.
1: I quan vaig néixer...
0: Sí.
1: Era primet, que encara no ho soc, i la meva àvia, mira, em va dir, és un Xicus, i em va vaticinar també que seria músic.
0: Mira, veus? Perquè tu volies ser músic de petit o volies ser una altra cosa?
1: Home, jo als 6 anys em porten els Reis una guitarra.
0: Sí.
1: Jo no sabia tocar. I als 8 anys ja estava al balcó del casa dels meus pares, el carrer Francesc Giner, número 28, fent els meus concerts ja. O sigui, ja cantava, jo que s'ha fet molt famós a la pandèmia, i ja ho feia fa 40 i pico d'anys enrere.
0: Vull dir que cantar al terrat no és una moda d'ara. Tu ja ho havies fet.
1: Jo ja ho havia fet i assajava amb un terrat del carrer Progrés, que tenim hasta fotografies i tot. Vull dir, això ja ho havíem fet. No?
0: Llavors vau crear Sabor de Gràcia,
1: més endavant. Va passar temps.
0: Sí, perquè entenc que primer tinc entès que volia ser arquitecte, també, no?
1: Sí, jo anava a l'escola, se'm donava molt bé les matemàtiques, i m'agradava l'arquitectura i poder dissenyar, i poder, saps?
0: Sí.
1: I bueno, és allò, a vegades l'empresa familiar del meu pare, que abans ell estava fent tot el tema de la venda ambulant, i li anava molt bé, no com ara, que ja, pels pobres els venda ambulant va com va.
0: Ja no funciona.
1: Ara no funciona ja, com abans. I va dir, nen, escolta, m'has d'ajudar, bueno, lo típic. Això em va servir per tindre una hèrnia discal. És que t'ho vull dir. I la que portava un any amb ell em va dir, nen, no serveixes per això. Dic, no, ja ho sé. Perquè jo les mans, clar, me les cuidava. Feia fred, això és un jaleig.
0: Sí que te les cuido. Tens unes ungles espectaculars,
1: Per parlar... Si no, no podria fer això.
0: Són teves o...?
1: No, són meves. Són del veí, que me les deixo. No, són porcelana.
0: Són de porcelana.
1: Sí, perquè jo tinc el mal vici de
0: menjar-te-les. Menjar. Bueno, així no te les menges i toques la guitarra.
1: No, aquestes no me les puc menjar.
0: No, clar, és impossible. No, bueno, una...
4: Cagaries, saps?
1: Ai, em faria un més gran del món.
4: Sí.
0: El barri de Gràcia actual, el reconeixes com el lloc on vas créixer tu?
1: No.
0: No?
1: Malauradament, no. És el barri de Gràcia, són les mateixes parets, els mateixos carrers, algun que altre veí en cada queda.
0: Sí.
1: Però no és el barri que vivíem abans, que no era un barri, allò era un poble. Allò, jo me'n recordo que sortíem, allò, no?, que anaves a l'escola.
0: Sí.
1: I allà, pues, hi ha moltes casetes baixes, I, bueno, allò que passaves, així, mig dormit, i la veïna al costat, nen, maleducat, digues bon dia, ai, perdoni, que no l'havia vist. O quan tornaves de l'escola, que abans no teníem el telèfon mòbil, i a casa els pares no estaven, no havia anat a comprar o qualsevol cosa, i la veïna et deixa aquí la cartera, aquí tens pa i xocolata, i quan vingui ta mare ja d'això, vale?
0: Com ara?
1: Que, sí,
0: com
1: igual.
0: Ara, com ara.
1: Igual.
0: Ara m'ha passat per Esbàs, que em paren a Barcelona. Que no dius bon dia, noi, o què?
1: Sí.
0: Bueno, un moment.
3: No, però si que té un bo xocolata, això sí que m'han dit prou.
1: Sí. No, no, a veure, jo sempre dic que ja no és només Gràcia, és el món en general.
0: Sí.
1: Jo sempre dic... Mira, et donaré un altre titular abans que el digui.
4: Calleu, sisplau.
1: Ens han educat per un món que ja no existeix. O sigui, jo he estat educat per un món que ara ja és un altre. Aquell món que jo em van educar abans no existeix.
0: I el trobes a faltar?
1: Molt, sí, molta nostàlgia. Jo vaig a Gràcia, em dona molta alegria, i la majoria de vegades me'n vaig plorant perquè... No és el mateix barri, no hi ha la mateixa gent, naturalment doncs, també molta gent que ja no hi és, que ha mort, i em venen molts records, saps? Perquè jo em vaig criar més amb els meus avis que amb els meus pares treballaven, i em vaig criar amb els meus avis, i clar, veig com vivia els meus avis i tal, i això m'impacta bastant.
0: El portes a sobre amb el nom del grup, Sabor de Gràcia, sí, sí. No? Creus que és un bon nom, el canviaries actualment o no?
1: Home, si vols, dintre d'uns anys puc ficar Sabor de Grassa.
0: No, home, que ara ja està.
2: Amb els iogurts ho arreglarem, això.
1: Si els iogurts no em fan efecte, fotarem Sabor de Gràcia. Però espera't 10 anys, saps? Així farem els 40 anys i canviem el nom.
0: Has estat tota la vida vinculat a la rumba catalana. No sé si alguna vegada has tingut ganes de canviar i tocar. Canviar de gènere musical. Reggaeton, per exemple.
1: No, reggaeton no. Reggaeton no. No, perquè primerament no és el meu. I segona, bueno, a mi els boleros m'agraden molt i m'agrada... La música en general m'agrada molt. Jo escolto també música clàssica. La música
0: tota.
1: No té fronteres.
0: O hi ha algun gènere que diguis això no m'agrada gaire.
1: Bueno, prefereixo no dir-ho, vale?
0: El reggaeton.
1: I llavors, clar, el que passa que, clar, sí, mira, ja et donaré un altre titular.
0: Aviam, no, hòstia, no anem pel quart ja, eh?
3: No para,
1: vale? Si ets bo amb algú, fins al fons, nen. Vale? No vulguis canviar, que la cagaràs.
0: No. Home, tu ets un professional de la rumba, un dels referents. Uh-huh. Quin van ser els teus referents? Tu vas conèixer personatges...
1: Sí, jo els he conegut tots.
0: Tots, eh?
1: Menys amb Gato Pérez i amb el Pescaïlla he tingut la sort de treballar amb tots. Amb tots els grans, amb el Paret, amb el Chacho, amb l'Osamaya...
0: Quants anys tenies tu, però?
1: En quant?
0: Quan tocaves, havies treballat amb el Paret, per exemple.
1: No, amb el Paret vaig...
0: Perquè quants anys tens ara, es pot dir això, no?
1: Sí, home, i tant, no tinc cap problema.
0: És que ets d'aquesta gent que no... Jo t'he vist sempre igual.
1: Però digue'm quina edat em poses, va.
0: Jo foto 40 anys.
4: Sí.
1: Ets un fenomen.
4: 40?
0: Sí? 40, sí o no?
4: 40.
1: 40. Bé?
4: 40, 40. Sí.
1: Ara després us convido a sopar.
4: Sí.
1: En tinc 51.
0: 51? No ho sembla.
1: Sí. I sóc àvia, eh?
0: I ets àvia?
1: Amb un net de 3 anys.
0: Hòstia de Déu. Com es diu el net?
1: Ell es diu Josep,
0: sí.
1: Però el seu pare li diu Rudi, però és que el nen li diu, com et dius? I fa, Sico Júnior. I el pare té una cuaros que breja. Però jo això no li he ensenyat.
0: No,
1: eh?
0: No.
1: Passa
0: no.
1: Que al nen li agrada la guitarra, li agrada... Ja, ja canta,
0: bé, ja bé,
1: jo
0: ja
1: no li he ensenyat res, però bueno...
0: Ja.
4: Ai, carai, Davi.
1: Ara me'l deixaran durant 3 mesos.
0: Quina diferència hi ha entre la rumba catalana i les altres rumbes que existeixen? Què té d'especial?
1: Això, mira...
0: És la percussió, el picar la guitarra.
1: Bueno, el picar i el rascar. Això és com si fóssim un bombo de bateria negres,
0: sí.
1: Vale? Del rock and roll,
0: sí.
1: I el rascar... Això es feia amb un güiro cubano. Ho traduïm perquè els nostres oients ho sàpiguen.
0: Un güiro cubano.
1: La botella de l'Inís del Mono.
4: L'Inís del Mono.
1: Del Badalona.
0: Sí.
1: Si no és de Badalona, no.
4: No, sona diferent.
3: No vol res.
1: Sona diferent, no...
0: Això ho inventem aquí.
1: Home, clar.
0: Bueno, clar.
1: Amb Paret i tant. Això és quan fem aquest ventilador,
0: sí.
1: El fem sempre quan fem els estribets.
0: Va.
1: Després hi ha altres tipus.
0: De ventiladors n'hi ha diversos.
1: Sí.
0: Per exemple...
1: Mira, per exemple, l'acompanyament. Aviam.

0: moltes gràcies. Peyu, això és un altre preu.
1: És un altre preu?
0: Sí, t'ho dic pel taló, que
1: no
0: han de pujar un número
1: més. No pateixis, perquè com que no hem, com ho fem tot en negre, ja t'ho donarem.
0: Ah, vale. Així, com va l'antiga escola, nen.
1: Vas dir que tenies enyorança d'abans.
0: Això és el millor.
1: Aquí ho fem tot
0: jo,
1: com abans.
0: Jo encara me'n recordo que anàvem a fer concerts,
1: sí,
0: i venien els de l'Ajuntament,
2: sí, sí, sí, sí,
0: o et portaven un talonet, ells ho saben,
2: sí,
0: també,
2: sí, sí, sí,
0: o t'ho donem un sobre. Sí. Quan venien amb el sobre, tots feien... Oh! Cap a casa, que se'ls emportem calents, saps?
2: Anem així.
1: I tant, i tant. Com vas de català?
0: Bueno,
1: bé.
0: Intento anar bé.
1: Bé, anem a posar-lo a prova, sicus.
0: Ui, no comencis a dir coses rares, eh?
3: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Jo tinc una paraula del diccionari i tres possibles definicions i has d'encertar què vol dir. La paraula és mirambell.
0: A. Mirambell?
1: Mirambell, tot junt, amb B alta. Mirambell. Mirambell. A. Part interna de l'ull humà responsable de la visió central i detallada.
2: Si vaig perdent visió, m'hauran d'operar el mirambell.
1: B. Mirambell. Part mecànica dels telers propis de la indústria tèxtil utilitzats just després de la revolució industrial.
2: S'ha tornat a trencar el mirambell. Fins que no arribi l'operari, no podrem fotre res.
1: O C. Mirambell. Planta herbàcia de flors verdoses emprada per fer escombres.
4: La iaia sempre recollia mirambell, la secava i en feia escombres. Llavors no escombrava mai, eh? Però sempre feia escombres de mirambell.
0: Jo crec que és la B.
1: La B?
0: Diria jo, no sé.
1: La C!
0: Ai!
1: És una planta que es fa servir per fer escombres. Jo tampoc ho coneixia.
2: No, jo tampoc.
1: No, no, no.
0: Ara ho rumbeixaré, això.
1: Mira, mirambell.
0: Podem fer-ho fàcil.
1: Ah, mirambell.
0: Mirambell, mirambell. Això és fàcil, oi?
1: Això és acollonant, eh?
2: Sí, perfecte.
1: La pròxima cançó de Sabor de Gràcia dedicada al mirambell.
0: Al mirambell, sí, sí, perquè m'ha fotut amb evidència.
1: No, home, no. Ens agrada també que la gent se sàpiga els presidents de la Generalitat de Catalunya.
0: Però els que... Els que són d'aquí?
1: Els de la Generalitat.
0: Sí, però hi ha algun que no...
1: No, n'hi ha algun que no el contem nosaltres.
0: Som més català jo que ell.
1: Ah, això sí. De moment comencem pel 133è, que és l'actual,
0: mm-hmm,
1: i anem tirant enrere a veure quants en recordes de memòria. Bueno. 133è,
0: sí,
1: el Sats.
0: A l'actual, no? Sí. L'Illa.
1: Salvador Illa, 132è.
0: Ai, l'altre, com es diu?
5: Ahí som.
0: Ai, no me'n recordo. A l'Aragonès.
1: Sí, senyor.
2: Molt bé.
0: Sí.
1: 131è.
0: Després, clar, aquest... Ai, no me'n recordo el nom, noi. Aquell home de les gafes.
1: Aquell home de les gafes, sí, senyor.
2: Sí, home de les gafes.
0: Sí, que va estar abans de Puigdemont. Ai, després de Puigdemont.
1: Sí, senyor.
2: Molt bé.
1: Sí, sí,
2: bueno.
1: Sí. Si vols, el podem agafar per bo, el de després de Puigdemont.
0: El de després de Puigdemont, perquè va ser circumstancial.
1: Sí, Quim Torra era. Quim
0: ah,
1: Torra.
0: Això, Quim Torra.
1: Després Carles Puigdemont.
0: El Carles Puigdemont.
1: Abans de Carles Puigdemont.
0: Abans del Carles Puigdemont.
1: 129è.
0: Bueno, tenia el Mas. No?
1: El Mas, sí, senyor.
2: Molt bé, molt bé.
1: 128è.
0: Abans del Mas estava en Montilla.
1: Però... Sí, senyor.
2: Molt bé.
0: Veus com sóc un gitano que en sap una miqueta?
1: 127.
0: Això que m'has dit d'abans no m'ha agradat.
1: El mirambell no.
0: Ara, el mirambell m'ha quedat aquí, jo.
1: 127è, abans de Montilla.
0: Abans de Montilla, 127. Que jo recordi el Pasqual Maragall.
1: Sí, senyor. 126è.
0: El Jordi Pujol.
1: 125è.
0: El 125è no el sé perquè no havia nascut jo.
1: Bravo. Ja t'avanço que...
0: T'he dit tots els que jo he vist.
1: Escolta, ets dels que ha arribat més lluny en aquesta llista de presidents de la Generalitat.
0: Bueno, he tingut el lapsus aquest del Quim Torra, però
1: no.
0: És que aquest home tampoc ha sigut molt conegut.
1: Pensa que hi ha gent que el lapsus ja el té amb el Salvador Illa. Vull dir que...
0: Anem apanyats.
1: Has arribat bastant lluny. Sicus, ens fa molta il·lusió que hagis passat avui per la Renaixença.
0: No, i a vosaltres per convidar-me.
1: I que et sumis ara a fer una actuació en directe. Avui ens interpretaran Sicus Carbonell amb l'Arnau Tordera i la Laia Gluck. Gitanos catalans.
0: No, gitanos en català.
1: Ara sí.
0: No diguis en castellà, gitanos. Ja m'has dit dos avui, eh?
1: Què he dit?
0: Jo he fallat el mirambell.
1: El mirambell.
0: Eh?
1: Ah, perquè abans a l'assaig...
0: I abans a l'assaig...
1: A l'assaig he dit apujar i m'has dit recolzar.
0: No, recolzar.
1: Deu una pressió. A més, avui entre el públic...
0: Per això s'ha vengat i m'ha dit allò del mirambell.
1: Bueno, és que entre el públic... Has dit vengat tu ara, eh?
0: Sí, és veritat. Veus? Estem empatats, Peyu.
2: Jo havia dit, es va vengat.
1: Vinga, va, Sicus Carbonell, Arnau Tordera, Laia Gluck, interpreten Gitanos catalans.
0: Gràcies.

0: al correu.cat i omple el formulari. Tenim un col·laborador del Baix Llobregat.
1: A veure, avui no parlàvem de la torradora de pa.
2: Encara de rato que no s'ha dit res de la torradora de pa.
3: Va, ara hi anem. A més, bueno, ens hauríeu de dir alguna cosa vosaltres sobre aquest objecte avui.
2: Home,
3: no?
2: Avui aprendrem a treure partit de la vostra torradora.
3: Mira. Què fas? Això és el dels gossos. Això va més tard, això.
1: No, bueno, com que tot el programa hi ha gossos, així...
2: Ja no sabia què era això, si era un gos o els copies enrampat amb la torradora.
3: Què ens donareu, consells per treure el rendiment a la torradora?
1: Bueno, d'entrada jo haig de dir que estic en contra de la torradora.
3: Sí. Sí.
1: És que no entenc el servei, ni entenc...
3: Home, torra el pa.
1: No és veritat, crema el pa.
3: Val.
1: El llença al sostre.
3: Sí.
1: Una torradora, o sigui, ha substituït la llar de foc. A les cases abans hi havia llar de foc.
3: Sí, senyor.
1: S'està perdut.
3: Sí.
1: El pa s'ha de torrar a la llar de foc.
4: A mi també se'm crema la llar de foc,
1: Bueno,
3: sí, però...
4: Se'm crema tot arreu.
3: La gent que viu a l'àrea metropolitana no podem pas tenir una llar de foc a cada pis a Barcelona.
1: Doncs que no mengin pa. Torrat.
3: Torrat.
2: Se'l mengin del dia, no? Que se'l mengin... Jo no estic en contra de la torradora. Estic en contra... de la torradora aquesta que llença el pa amunt.
3: Sí.
2: Jo vull torradores d'aquesta que és.
3: La plana.
2: La plana, però no la que va sobre la taula que posa el pa. No, la lateral, que tu poses lateral. Saps que hi ha les resistències,
3: sí.
2: I tu poses la torradora.
3: Ah,
1: però
3: sí.
1: Llavors l'has de girar.
2: L'has de girar.
3: Sí.
2: És sensacional.
3: Girar-lo?
2: Allò, aquella torradora...
1: Té una vida tan avorrida.
3: Sí.
2: Jo, fer una torrada i la tens i la veus que es va fent, mica en mica, mica en mica. Hi ha un moment que vades, un moment surt aquell fum negre que l'has d'agafar ràpid, ja la cremes els dits i et cagues amb tot.
3: Sí, ha de ser avorridot tot l'altre que faci.
2: I et diré més, ara perquè ja no fumo. Quan acabes de fer la torrada, agafes el cigarro.
4: No!
2: T'amorres allà a la torradora.
3: Home, no.
2: Jo ensenyo el cigarro a la torradora.
3: Quin fàstic.
2: No, boníssim, aquell cigarro.
4: No, home, no.
2: Mira, d'aquí...
1: Hi ha electrodomèstics de primera, hi ha electrodomèstics... Una nevera.
3: Una nevera, collons. De primera, de primera.
1: Una rentadora. Hòstia, hem avançat.
3: Sí.
1: Una torradora, que és una merda.
2: No.
1: Una iogurtera.
3: No, una iogurtera no.
1: No,
3: una iogurtera.
1: Estem aquí, Estem aquí.
4: Jo tinc la màquina de fer gelats. Ni us...
1: Màquina de fer gelats.
4: Un cop la vaig
2: fer. Una bona merda. Jo et dic, una torradora. Tu estàs en una feina que no t'agrada.
3: Sí.
2: I estàs allà a l'empresa, que tenen aquests llocs de menjar, de dinar, i t'estàs avorrint, aquella feina no t'agrada.
3: L'office, en diuen. L'office.
2: I et puteja una mica la feina. Tu vas allà, fotent una torrada, els hi pots cardar foc a l'empresa. Tinc un altre electrodomèstic que permeti tenir l'empresa tancada un mes?
3: Perquè... Ah, no.
1: Bueno, un olla a pressió.
3: Sí.
2: Capa, no pots anar a la feina amb un olla a pressió.
3: És raro.
1: A menys que no estiguis a la cuina, saps? Que estiguis cuiner.
3: És l'espai.
1: Una oficina, entrar amb un olla a pressió.
3: A Catalunya Ràdio. Avui en Feli i en Xuri han vingut amb un olla a pressió.
1: No val, fia't.
3: Cuidado.
2: I un, quan han sigut dins, s'han posat una caputxa.
3: Raro.
2: Saps? Dius, hòstia, aquests no venen a fer l'escudella aquí, saps què vull dir?
3: Ja fa sospitar, fa sospitar.
2: Després hi ha altres coses. A mi, a la torradora de jove, quan anàvem amb els pares, m'enviaven de colònies, allò que feien, la meva mare em posava una torradora per assecar la roba.
3: A què? A dins la motxilla?
2: Sí, portava la torradora.
3: Què dius?
1: Ja ho veus? No,
2: perquè
1: aquest és dels que s'escalfa els peus amb la torradora.
2: Home, esclar. A casa meu, a l'hivern, la calefacció l'engeguem poc. I tenim quatre torradores i cadascú té la seva.
3: I us escalfeu els peus?
2: Els peus, sí.
1: Mira la tele. Miren el Barça, el miren.
2: Amb la torradora. I a vegades, clar, poses la torradora, t'has escalfat els peus, ara sopem i fots el pa.
3: Després dels peus.
2: Sense haver-te de moure... Amb aquella torradora...
1: A la torradora t'has assecat els mitjons.
2: Sí. No, clar, la mateixa torradora. Què passa? Són nets els mitjons.
3: Aquests són els consells que ens havíeu de donar per la nostra torradora.
2: I l'últim és que si tens gana i vas a la banyera,
3: sí.
2: Aparta-la una mica, la torradora. Aquest sí que és important.
1: Sí, és el consell màxim.
3: Nois, preparem-nos més bé les seccions. Aquesta secció...
2: És servei que això no pot pas...
3: O sigui, és que... Creieu que a Catalunya algú, a partir d'ara, d'ençà d'haver sentit la secció...
1: Que havíem de parlar.
3: S'escalfarà els peus
2: si
3: amb la torradora?
2: Si vols creure, demà truca a un centre d'aquests logístics que venen electrodomèstics, com la venda de l'electrodomèstic... Disparada.
3: Sí?
2: De torradores, a partir de demà, Peyu?
3: Demà trucaré.
2: Ara això sí, veuràs tot de peus escaldats.
3: Fel Faixedes, Carles Xuriguera, moltes gràcies.
2: A vosaltres, Peyu.
1: Sempre a vosaltres.

0: Aquesta és un clàssic. No sé com es diu, Arnau, però la sé reconèixer.
1: Això és Here's Come the Sun, probablement l'èxit més destacable de George Harrison. Mm.
0: Això són els Beatles, no?
1: En efecte, resulta que Sue Houghton, un fan seu, va conservar un tros de pa torrat que Harrison va deixar al plat després d'esmorzar. I bé, aquesta estranya inversió li va sortir prou bé perquè el tros de pa torrat es va vendre a una subhasta l'any 92 per 1.500 euros.
0: Mare de Déu.
2: Hi ha gent per tots.
0: Quin fàstic.
3: Doncs el meu fill va guardant tot el meu torrades que faig a casa, les guarda.
0: Algun dia
3: serà forrat el meu fill.
0: Sí, o tancat en algun puesto. Escoltem Here Comes the Sun i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la setmana tràgica.

0: Avui tindrem una raça de gos que encara no hem passejat.
1: Ah, no?
0: No? Un pastor alemany.
1: Mira!
0: Oh. Es diu Sara. Mireu com dona la poteta la Sara. Mireu-la. Més guapa.
1: Que maca.
2: És una pastora.
0: Una pastora alemanya.
3: Sí. Sara, eh, has dit?
0: Sara. Sí, la Sara.
1: Es diu Sara.
0: La Jana i l'Aran, que són els seus responsables, sí, de l'ella, ens diuen...
1: El de la família, el català, el nom més clàssic, el gos.
4: Sí, sí, és així, és que...
1: La Jana, l'Aran i la gossa, li quedarem Sara.
0: Sara.
1: Molt bé.
0: Diu que la Sara és una ànima lliure, que és molt independent, i que també és molt llesta. Perquè resulta que quan espera dins el cotxe... i creu que la Jana i l'Aran trigaran massa a venir,
1: sí,
0: salta al seient del conductor i es posa a tocar el clàxon.
2: Què et
0: sembla? Hòstia.
1: Hòstia.
0: Què et sembla?
2: És més llesta que molts amics meus.
0: Molt bé, segur. Però això no és tot, eh? Perquè si encara és dins del cotxe i no li fan cas, la Sara sap com baixar la finestra...
1: Au, va,
0: sí, senyor! I sortir del cotxe d'un salt.
2: Sí, ara s'ha de el carnet de moto, ara, no?
1: Home, amb Rol...
0: És que és un pastor alemany, són molt intel·ligents.
1: Amb Rol li han posat Sara, tu, és com una filla més. És una...
4: Sí, sí, sí.
1: Sara.
0: O sigui que la tia, si es cansa de nosaltres, potser fotrà el camp i anirà a la seva, eh? Ah, i un últim apunt. Com a bon pastor alemany que és, li agraden els frankfurts.
2: Oh, sí, oh,
1: bueno. I qualsevol petaner també.
0: Exacte.
1: Vull dir, qualsevol dels picardes un frankfurt a la cara.
2: El xucruc, el xucruc.
0: Al meu fill també li agraden els frankfurts.
1: Ah, a tothom. No conec ningú que no li agraden els frankfurts.
2: No, no.
5: Som a principis de maig de 1945, els últims dies de la Segona Guerra Mundial. Les tropes de l'Exèrcit Roig han capturat Berlín. A l'est, les tropes aliades també han entrat per Àustria. L'Alemanya nazi ha perdut la guerra i la rendició incondicional les firmarà en qualsevol moment. Per la passejada d'avui ens situem a la població austríaca Títer, que serà l'escenari de l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa.
1: Avui passegem el gos per la batalla del castell Títer.

0: Hem anat a patar una època massa dramàtica per gaudir de la passejada amb la Sara.
1: Pobre Sara.
0: És una llàstima,
1: sí.
0: Perquè la població d'Íter és al vell mig del Tirol. El paisatge és impressionant, l'aire és pur i la Sara pot córrer lliurement pels camps sembrats. El que més crida l'atenció del poble és el seu magnífic castell. És una imponent construcció situada dalt d'un turó rodejat de boscos. El castell d'Íter presideix tota la vall i la passejada fins a la fortificació val molt la pena. Haurem de fer una rampa de mig quilòmetre, però la Sara hi pujarà com si res, no patiu. Durant la guerra, els alemanys han fet servir el castell d'Íter com una presó per gent il·lustre. Ara mateix, els seus presoners són diversos exministres francesos, la germana gran del prestigiós militar Charles de Gaulle i també en Jean Vorotre, un famós tenista francès del Partit Socialista que va ser detingut per la Gestapo. El castell d'Íter és una presó de luxe. Els presoners no tenen cel·les, sinó que dormen en habitacions individuals. Qui està tancat en aquest castell gaudeix de certs privilegis.
2: Si deuria anar l'ortangarín de turno.
0: Exacte,
2: no?
0: Sí senyor.
2: El volíem sí, aquí.
0: Em consta també que és tenista i socialista.
2: Exacte. És igual que aquest, sí, sí.
0: Avui els presoners s'han llevat i de seguida han vist que en passava alguna. El castell és buit. A part d'ells, no hi ha ningú més.
3: Hola! Hola!
4: Eo! Eo! Que hi ha algú? Eo!
5: Em sembla superfort, és que aquí no queda ningú.
4: O sigui,
5: els guàrdies han tocat el dos, però molt fort, no?
0: Efectivament, els soldats alemanys que eren responsables del castell han tocat el dos. Les tropes americanes són a pocs quilòmetres de distància i han decidit marxar a cames, ajudeu-me. Pels nazis, la guerra està perduda.
2: Collons, ens han deixat aquí tirats.
5: Però ben tirats, és que, o sigui, a veure, a mi em sembla molt desconsiderat, eh? O sigui, han marxat sense dir res i nosaltres som presoners VIPs o no som presoners VIPs? Que ens ho diguin, no?
2: Cosa, senyora, vostè,
5: què passa?
2: Vostè qui era?
0: Exacte, qui collons és aquesta pizza? Ja fa rato que ho penso. Sí, qui és aquesta pizza?
5: A veure, jo sóc la germana del De Gaulle, no?
0: És el
5: meu brother, saps? A veure, o sigui, una mica de respecte, que no sabeu amb què esteu parlant.
4: Mira, voleu callar, sisplau?
5: Ja callo, voleu ja callo. Tinc per dir-me que calli, però ja callo.
4: Ara,
5: callo perquè no tinc més text.
0: Bueno, no has callat encara, hòstia.
5: Ja callo.
4: És que si ningú...
5: No dic res més, perquè estàs buscant a dir alguna
0: cosa. Calla.
5: Bueno, és que si no diu res ningú,
0: és igual, el silenci i la
5: raó. Vale, ja callo.
4: Et matarem, eh? Estem en una època que no estem d'hòsties, eh?
5: No, ja és veritat.
4: És que no caldrà... És que ens morirem de gana si ningú ens rescata.
0: Bueno, en aquest aspecte, els presoners poden estar tranquils. Ja hem dit que el castell d'Íter era una presó de luxe. Les mesures de seguretat eren tan laxes que podien voltar pel castell, amb tota llibertat. Ara que no hi ha guàrdies, s'han fet els amos del lloc.
2: Tu. Ho han deixat tot obert, eh? Podem marxar al castell quan vulguem.
5: Jo agafaré un encocipat amb aquesta corrent d'aire.
2: Bueno, si ella marxa, nosaltres ens quedem, eh?
4: Mireu que he trobat el celler.
0: Què?
4: És vi, un parell d'ampolles de vi.
5: Porta.
2: Deixa't el vi. Hem d'intentar saber què ha passat aquí. No és pas normal, això.
0: Els presoners entren a cada habitació del castell a veure si poden trobar alguna ràdio o algun document que indiqui on són els soldats alemanys. De moment tenim la Sara ben tranquil·la. Hem pogut entrar al castell i menjar uns quants frankfurts que els nazis han deixat a la cuina. La Sara és la gossa, no us perdeu.
4: Sí.
0: No us penséssiu que és la pija.
4: No. La Sara és la gossa.
0: La Sara és la gossa.
4: Sí, ja m'ha quedat clar.
0: Es nota que han marxat amb molta pressa i ho han deixat tot a mitges. Els presoners decideixen baixar fins al poble a veure si es pot saber què coi ha passat. Nosaltres agafem la Sara, la gossa, i els acompanyem. A l'entrada d'Íter, una veïna surt corrents de casa seva. Porta males notícies. Resulta que alguns combatents de les Waffen-SS encara estan actius i es dediquen a executar tots els civils que troben. Entren als pobles i executen a qualsevol veí que considerin un traïdor.
4: Quina por, eh? Quina por.
5: Vosaltres sou els presoners del castell?
2: Exacte. Vostè sap què hi passa?
5: Els guàrdies del castell han fugit perquè saben que la guerra està perduda. Però encara esteu en perill, eh? A veure, hi ha rumors que al poble del costat els soldats de les SS han executat tots els homes.
0: La situació és ben estranya. La guerra s'ha acabat, però alguns soldats de les Waffen-SS continuen lluitant. Heu de tenir present que Adolf Hitler fa 5 dies que s'ha suïcidat. Però els soldats de les SS són uns fascinerosos que prefereixen morir abans que acceptar la derrota.
2: 5 dies que en Hitler es mor i continuen donant pel sac.
5: Ben malparits, tu.
0: Veient el perill, els que fins ara eren els presoners decideixen tornar a pujar la rampa i atrinxerar-se a dins del castell.
4: A veure, no fotem. Ara que hem baixat, ara hem de tornar a pujar.
0: No, no, és que té... A Vincardo, una mandra, deu tornar... Hi ha una pujada fins a dalt, hi ha mig quilòmetre,
2: eh? No, no, no, estigueu desgraciats. Hi ha mig quilòmetre.
0: Ullo, mig quilòmetre és mig quilòmetre amunt, de pujada, eh?
2: No, hòstia, però sisplau...
0: No estem... Amaguem-nos a casa aquesta mostra.
5: No, no, a mi no m'emboliqueu, eh? Que si venen els nazis jo faré veure que no us he vist mai a la vida.
2: Escolteu, vinga. Va, collons de ganduls. Vinga, va, anem amunt. Hòstia, no hem estat 5 anys aquí, sobrevisquem perquè ara ens matin.
0: Com, bueno, precisament, ara s'havia acabat, anava a cardar la Coca-Cola i jo ja.
2: Ja te'l fotràs després la Coca-Cola. Tira amunt, va, passa.
1: Vas buscar les ampolles de vi.
0: Ens toca agafar la Sara i tornar a pujar cap al castell. Les vistes són precioses, però el passeig comença a fer-se una mica repetitiu.
1: Sí, amunt i avall, però érem locos.
0: La Sara ens comença a mirar amb mala cara. Ja fa estona que estira la corretja per marxar cap a una altra banda.
1: És que tocarà el claxon, eh?
0: Sí. A la que s'emprenyi aquest gos...
1: Tocarà
0: el claxon. De nou al castell, els presoners agafen rifles i munició que els guàrdies han abandonat. Qui més qui menys, tots aquells homes saben disparar i si cal lluitar contra els nazis, ho faran. Però també són conscients que les Waffen-SS estan ben equipats i preparats. I ells només són 14 persones. I entre ells hi ha la germana de Charles de Gaulle, que és ben inútil.
5: Sí, a veure, inútil. A veure, és que a mi això que m'heu donat em fa molt fàstic, eh? Veure, jo aquesta escopeta tan bruta, de veritat és que ni me l'acosteu, perquè és que em fa molt de fàstic.
0: 13 persones per defensar un castell i una pija. El millor serà anar a buscar ajuda.
2: Tu, escolteu, hem d'anar a buscar ajuda. Algun voluntari?
0: Oh, sí, aquest tio, ara vol que anem... Ara que hem de tornar a baixar el poble.
2: Ara
0: hem de
2: tornar a baixar?
0: Tu has dit que no baixés.
2: Ara hem de tornar a baixar?
5: Jo estic amb balons, no puc baixar.
2: Però si és de baix, no ho fet pujar, no baixar, ja hem de tornar a baixar?
0: El passeig s'ha convertit en una missió. Hem d'anar fins a la població d'Innsbruck. Un dels presoners agafarà una bici per arribar fins on hi ha les tropes aliades. A la Sara, la gossa, ja li va bé cansar-se una mica. La passejada serà llarga.
1: Bueno, si hi ha una bici, ja hi vaig jo. No, no, ja agafo la bici i cuida't, que vingui aquest cos alemany i que m'acompanyi.
0: Exacte. Després d'uns quants quilòmetres en bici, aconseguim contactar amb els americans. Aquell home els explica que les SS estan rodant pel poble i que el castell està ple de presoners VIP. Llàstima que l'oficial americà té altres plans.
3: Entenc les vostres preocupacions, però ara mateix defensar el castell d'Iter no seria una missió prioritària.
1: Oh, bueno, senyor militar, però és que al castell tenim presoners molt importants, eh?
4: Sí.
1: Tenim la germana d'en de Gaulle, eh? Que no calla.
3: No em faig càrrec, però les ordres són les ordres. Els meus homes tenen altres plans. Quan acabem, vindrem al castell d'Iter.
0: Després de discutir una mica, com a mostra de bona voluntat, el militar americà li cedeix 10 soldats.
1: Només 10 soldats?
0: Sí, noi.
1: 10 soldats?
0: Bueno, 10 soldats i li deixa un tanc de combat.
5: Ah, bueno.
1: Un tanc
5: bé.
0: Amb un tanc ja em veig en corda defensar un castell. Tornem cap al castell, acompanyant els 10 soldats i el tanc. Hem arribat just a temps, que no sé quanta gent hi cap a dins un tanc. Sí. 10 no hi caben a dins.
1: No.
2: Fora penjats.
0: Suposo que han d'anar
2: sobre. Sí.
5: Com una rua de Carnestolta. Sí.
0: Hem arribat al castell just a temps perquè els nazis podrien atacar en qualsevol moment.
1: Ep, i tal que porto 10 soldats i un tanc.
0: No, t'has comptat tu, idiota. Sí. Ah, no. Ja ho has fet bé.
1: Som 11.
0: Som en total 11.
5: I una bicicleta. Sí.
2: Bueno, no sé quants sou, però això és collonut. Però... Hòstia, quina per allà?
0: Ja estic aquí. De cop i volta, els defensors del castell d'Iter veuen que pel camí estan pujant diversos soldats alemanys. Arriba l'hora de la veritat. Però, per sorpresa seva, els alemanys porten una bandera blanca.
5: Mira.
0: Ara són del Madrid, tu. A més, de nazis del Madrid, tu. De veritat.
2: Ja és bastant això.
5: No.
0: Ja
5: no arribem a Nadal.
0: Hi ha de tot.
1: No hi ha de tot.
0: No.
1: Estan bé. Ja està.
2: Una broma.
1: No, és broma. No, t'has equivocat. Demana perdó.
5: Ja està. Feina feta, no fa destorn.
0: Una abraçada als, a la gent del Madrid que ens segueix, que em consta que són...
2: Oh.
0: Tres. Quedaríeu parats de la gent del Madrid que hi ha a Catalunya. Hi ha molta gent que és seguidora del Madrid.
5: Molts nens.
0: Ah, sí? Ja ha començat...
5: Perquè van estar un temps guanyant-ho tot, el Barça no feia gairebé res.
0: Els de la generació aquella perduda, són la generació perduda. Són aquells...
1: Com hem anat a parar del castell?
0: No ho sé. Seguim.
1: El Bernabéu.
0: Perquè arribaven els nazis amb la bandera blanca.
5: Emocionant.
0: Però és la bandera de rendició, no és la del Madrid.
2: Així que el que hem dit no val.
0: No. Els alemanys són desertors que volen canviar de bàndol. Volen lluitar per defensar el castell, també. No dispareu! Que no es
6: tot del Madrid.
3: Dóna'm una bona raó per no matar-te, collons de nazi madrileny.
6: No, que no sóc cap nazi, de veritat, jo... Em vaig veure obligat a lluitar amb ells. Jo, la meva dona ja li vaig... No, ho hem de fer-ho, no, però... Jo sempre els he odiat, en especial les SS. Deixeu-nos entrar.
0: Durant els últims dies de guerra, aquest discurs del soldat alemany penedit es repeteix constantment. Ara mateix tenim un total de 36 persones defensant el castell. Entre ells hi ha els presoners il·lustres francesos, els soldats americans i els soldats alemanys desertors. I el nostre pastor alemany.
1: Molt bé. I un tanc.
0: I un tanc, sí senyor.
1: I un tanc.
0: És una barreja curiosa.
1: Sí. Sí.
0: Tenim una gossa que es diu Sara.
5: A veure, que m'has dit a mi?
0: Uns nazis que ja no són nazis.
5: M'has dit a mi?
1: La filla d'en De Gaulle?
0: La pija, ah, germana.
5: Jo faig molta feina,
2: Hi havia algú que devia estar allà mirant, havíem de què collons foto jo aquí amb tota aquesta colla.
0: Es reparteixen per tota la muralla. La tripulació del tanc col·loca el blindat just davant de la porta principal del castell. Aquell tanc és la seva gran esperança.
1: Vinga, va, que podem.
0: Ja. Ara sí, ara. Arriba una divisió de les SS amb ganes de gresca. No accepten la derrota. Estan ben equipats i transporten diversos canons mòbils. Comencen els trets.
5: Ai, ai, ai.
1: Xupa't.
0: Ja és mala sort que el primer tret dels canons impacti de ple en el tanc americà i el faci volar pels aires. El blindat ha durat 2 minuts.
3: Tinc males notícies. Ens han rebentat el tanc.
2: A veure, són uns malparits, però el que els va parir tenen bona punteria.
1: Bueno, amb els viatges que he fotut amunt i avall per anar a buscar aquest tanc. I rep, 2 línies més avall ja no tinc tanc?
0: Ja no tens tanc. Ara ja només queden 36 persones, però no ens queda cap tanc. La muralla i les finestres del castell ofereixen una posició privilegiada per disparar. L'únic problema és que al cap de mitja hora els defensors ja s'estan quedant sense municions.
3: Tinc males notícies. Ens estem quedant sense municions.
0: Sí, ja ho havia dit jo, això, eh? Algú ha de baixar al poble a demanar ajuda. No. Si no, actuen de pressa i deixaran la pell.
3: I deixarem la pell.
0: Ja ho he dit, també.
3: Algú
0: ja
3: ha de baixar al poble.
0: Ja ho he dit. Al final... En Jean Vorotra, el tenista que estava també entre els presoners il·lustres, recordeu? Sí, hi havia un tenista francès, socialista.
5: Catxes.
0: Sí. Aquest s'ofereix voluntari. Ah. És una missió molt perillosa. En veure moviment, la Sara, la nostra gossa, surt disparada darrere seu.
1: Carai, quina gossa tan valenta.
0: Sí. Els gossos els oloren els tenistes. Pensaven que tenen pilotes i de seguida... oloren el Dunlop, l'oloren. Allà, tampoc és tan valenta, la Sara, perquè s'ha cansat de pujar i baixar al castell tantes vegades. També s'ha cansat de nosaltres. Ah. Ja ens han avisat que era una ànima lliure. La Sara està corrent directe cap a les línies enemigues. Diria que el nostre pastor alemany vol canviar de bàndol.
5: No, no. A veure, puntualitzem. Jo he dit que era una ànima lliure.
0: Sí.
5: No que fos una nazi.
0: Bueno, mentrestant, el tenista francès amb les seves poderoses cames aconsegueix travessar les línies enemigues i contactar amb els americans. S'ha jugat la vida, però li ha sortit bé. Serà ell mateix el que guia els americans cap al castell. El combat s'acaba amb els nazis fugint cap a les muntanyes. Els queden pocs dies abans de la rendició final.

0: I ho deia que els pastors alemanys són de fiar. Tornem a casa sense la Sara. Hem defensat el castell d'Íter i hem participat en l'última batalla de la Segona Guerra Mundial a Europa, però hem perdut el gos que hem sortit a passejar. De fet, la foto inicial no ens hi hem fixat, però ja feia preveure alguna cosa. Mireu com saludava la Sara. Quan l'heu vist el primer cop, ai, la puteta. Sí, sí, ai, Hitler, eh? Ai, Hitler, eh?
1: Home, pastor alemany, pres en l'aire.
0: Ai, Hitler! I fins aquí la Renaixença, ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres!
2: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Quan Àtila i els uns van irrompre...
2: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
0: En Guàrdia, cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda.
2: Una hora d'història que us captivarà.
3: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
4: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
5: La meva padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
6: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
7: Aquest estiu també sense fronteres.
3: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
7: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
8: L'estiu és tu, la llum dins dels meus ulls.
9: Catalunya Ràdio.

0: Cat.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Natàlia Ramon. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, alerta dels efectes de la nova onada de calor en les feines d'extinció dels 8 incendis que continuen actius, com els de la Vall d'Uixó, al País Valencià, el de Madrid o Ávila, malgrat la bona evolució dels treballs.
2: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
1: Coincidint amb l'aprovació de la declaració de zones greu afectades pels focs, que ha de facilitar totes les ajudes dels afectats, Pedro Sánchez ha defensat que cal fer un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'Estat i ha interpel·lat el Partit Popular i també a Vox, afirmant que aquest suport no és opcional.
2: No es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación, no es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso

0: es importante que haya una unión de todas las fuerzas políticas del conjunto de la sociedad en este objetivo común.
1: Pedro Sánchez ha fet una compareixença per fer balanç del curs polític, on ha remarcat la bona marxa de l'economia espanyola i les previsions positives dels diferents organismes internacionals. Més notícies, Marta Prat.
2: Centenars de persones han sortit al carrer a Palma per protestar per les càrregues policials que hi va haver en la multitudinària manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes i del cap de la policia a Palma, Caterina Carmany. Bon dia.
3: Bon dia. Sa policia vergonya me faria o els carrets seran sempre nostres. Són alguns dels crits dels manifestants que reclamen la dimissió del delegat del govern espanyol a les portes de la seva seu. Neguen que diumenge cap manifestant agredís ni a turistes ni a agents i que, al contrari, arribaven al Parc de la Mà per celebrar una manifestació històrica quan la policia va actuar de forma desproporcionada. Diuen que ha quedat en segon pla la manifestació per aquestes càrregues i insinuen que estava planificat. Tampoc no descarten una demanda col·lectiva amb els 20 ferits, un dels quals encara està hospitalitzat. Caterina Carmany, Jaume, Catalunya Ràdio, Palma.
1: I al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha obligat a evacuar 150.000 persones de la prefectura de Kumamoto, al sud del país, i hauria provocat una cinquantena d'hospitalitzacions. El sisme també ha deixat prop de 40.000 llars sense electricitat i ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha confirmat que hi hauria diverses persones ferides i edificis esfondrats.
4: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
2: Vist per sentència el judici pel conegut com cas Kitchen contra l'excúpula d'interior del govern del Partit Popular que tenia Mariano Rajoy com a president. Després de 4 mesos de judici a l'Audiència Nacional Espanyola, a l'última sessió han fet ús del seu dret a l'última paraula només 3 dels 8 acusats. L'exministre Jorge Fernández Díaz i el seu número 2, Francisco Martínez, s'enfronten a una petició fiscal de 15 anys de presó per tot aquest entramat de clavegueres de l'Estat que hauria operat contra l'extresorer del PP, José Luis Bárcenas, per eliminar tota la documentació i gravacions amb informació sensible contra el partit i els seus dirigents. És la mateixa petició per l'exdirector adjunt operatiu, el comissari Eugenio Pino. La petició més alta és per l'excomissari Villarejo, que sí que ha intervingut avui, per qui la Fiscalia demana 10 anys de presó.
1: Els pagesos representats per Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya se sumen a les veus crítiques amb el Plater, el pla dissenyat pel govern per desenvolupar la implementació d'energies renovables a tot el país. Reclamen que s'aturi perquè posa en perill 300.000 hectàrees de sòl agrari imprescindibles per la sobirania alimentària de Catalunya. Anem fins al Carràs. Estela Bussons, bon dia.
5: Bon dia. Han presentat una esmena global al Plater per l'impacte que tindria a les terres de conreu i perquè, en canvi, diuen que deixa fora espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Cisco Esquerda és responsable de transició energètica de JARC.
6: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars. Zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs, vale? On seria més accessible i no destrossarien lo territori agrari.
5: I es queixen que, mentrestant, proliferen projectes especulatius que frenen que joves pagesos puguin accedir a terres per cultivar. Estela Bussons, Catalunya Ràdio, Alcarràs.
1: I als esports, Ernest Macià.
7: El Barça s'entrena hores d'ara per segona vegada a Anglaterra, encara amb el porter Ter Stegen a l'equip. Catalunya Ràdio, Birmingham, Ramon Salmurri, bon dia.
8: En marxa la segona sessió de treball del Barça a l'estatge de pretemporada al Regne Unit, sense grans novetats a la sessió d'entrenament de Hansi Flick. Repeteix Fermín, repeteix Ronald Araujo i continua fent també treball amb l'equip Marc Bernal. En canvi, continua treballant al marge Alejandro Valde, que no acaba de fer net d'aquestes molèsties. Evidentment, també fa treball específic Frenkie de Jong en aquesta sessió de recuperació. Ara mateix Hansi Flick donant indicacions als seus homes al cercle central en la primera de les dues sessions que tindrà la jornada d'avui. En acabat d'aquesta sessió d'entrenament, Andrés Christensen atendrà els mitjans de comunicació. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio, Birmingham.
7: També, i justament avui, ha començat la pretemporada del Barça femení. Ara mateix, primer entrenament de l'equip de Pere Romeus. A punt d'acabar ja aquest primer entrenament, les jugadores ja van passar ahir les revisions mèdiques. L'Espanyol viatja a hores d'ara cap a Anglaterra, on aquesta tarda ja s'entrenarà la ciutat esportiva del Burnley. El Sabadell s'entrena abans del partit de demà amb el Manresa, pendents de la roda de premsa de l'extrem dret Rubén Martínez. D'altra banda, la Federació Francesa ha anunciat Zinedine Zidane com a nou tècnic, i en hoquei patins Dani Alonso serà el nou tècnic del Palau. És la segona experiència de l'entrenador rodenc a l'hoquei Lliga després d'entrenar al Voltregà.
9: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
13: Amb so de coble, el Festival de Coble de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
14: Obeses amb Coble Berga Jove. Sinfònica de Coble i Corda de Catalunya.
13: Guillem Batllori i Coble La Principal de Llobregat. Transmediterrània Orquestra.
14: Coble amb so de dona. Filomena.
13: Memorial Ricard Vilarassau.
14: Revolucionem el so de la coble.
13: Tota la informació a amsodecoble.cat.
15: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
16: Anna Castillo.
17: Jo ara fa poc he sigut a mirar el John Travolta.
18: No, un moment.
16: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
19: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Sabíeu que l'albergínia blanca és una varietat tradicional del Bages amb una carn especialment melosa i un gust més suau que el d'altres albergínies que trobem als mercats? Durant anys només es va conrear en petits horts, però gràcies a la tasca de la pagesia de la comarca s'ha recuperat com un producte singular i de gran qualitat. La seva principal particularitat és que madura molt ràpidament, fet que no es conserva molts dies i s'ha de consumir més ràpid.
19: La Fonda, amb Pep Noguer.
20: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui descobrim el fenomen de les xarxes socials gastronòmiques de la mà de Personal Chef, una parella que ha convertit la seva passió per la cuina en una comunitat de milers i milers de seguidors. Comencem!

0: ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos la seva guia de la cuina catalana i els restaurants que la conformen. Òscar Gómez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep. Avui anem a una zona molt xula, que és l'Empordà, l'Arcàdia gastronòmica catalana. Jo trobo que els empordanesos estan, fan bé d'estimar-se tant a si mateixos. Són una mica com els gironins. S'estimen massa, però tenen motius.
0: Perdona, els empordanesos són gironins, eh?
1: Bueno, jo volia dir de Girona capital, que són la gent que més s'estima a si mateixos i a la seva ciutat, ja et dic, amb motius, eh? Però, hòstia...
0: Això és com els parisencs, no?, que diuen «Je ne suis pas français, je suis parisien».
1: Sí, doncs pues això. Doncs la grandeur catalana, una mica... Sí que està en aquestes zones i fan un plat que és el niu, o es niu, perquè en aquesta zona hi havia feien el salat, com a les illes, no? El es canviaven, jo no soc lingüista, no em vull ficar en un jardí, però bueno, per això és el niu o es niu, i bueno, és un plat amb tripa de bacallà, udú, peix o palo, que n'havíem parlat en alguna altra ocasió. Després s'hi van afegir sèpia, aus de caça, salsitxes, perquè el niu és una bogeria de plat que no es pot explicar i només es pot viure. Per tant, agafeu i aneu a menjar un niu, perquè és una cosa que no s'assembla a res en el món.
0: I el gran Pere de la Xicra el va popularitzar molt, i aquest ja és un d'aquells llocs que l'hem de dir, sobretot, però hi ha molts altres llocs que fan, diguem-ne, fan allò de... segueixen aquell llegat de la Xicra per fer es niu, i que, per exemple, n'hi ha un, que és el Motel a Figueres, que tot el mes de febrer fa les niu.
1: Exacte, el motel és un dels que hem de recomanar sí o sí, que més el món. És un dels restaurants també capitals per entendre la nostra cuina. Donaria per un altre tema la revolució que va néixer en aquest restaurant als anys 70, 80, i que d'aquí hem begut moltes coses que ara donem per suposades i venen d'aquí. Però, bueno, tornant al tema del niu, sí, el Motel Empordà, el Motel Empordà Figueres, el Fontaner dels Roca, també ha fet una versió molt xula, amb guisat de tripetes de bacallà, colomí, salsitxes i botifarra negra, que és una mica més delicada, és una cuina dels Roca, per tant, però en aquest Fontaner, que és homenatge a la mare, també es pot disfrutar. A Casa Mar, a Llafranc, al Pa i Raïm de Palafrugell, són restaurants, fixeu-vos, zona Costa Brava Nord, que és on va néixer el niu, i de debò, és difícil d'explicar un niu, s'ha d'anar i viure'l.
0: La sombra d'en Pere Veí és molt allargada. Aquest plat es niu, un plat en perill d'extinció, és un plat que s'ha de fer, i tant de bo sortís del Baix Empordà, també val a l'Empordà com el motel a Figueres, però sortís a comarques gironines i el trobéssim a altres llocs, perquè és d'aquelles coses que s'ha de tastar com a mínim, vinga, va, una vegada cada any.
1: Sí, és el Mar i Muntanya portat a l'extrem, és la Capella Sixtina del Mar i Muntanya.
0: Òscar Gómez, m'encantes.
1: Jo també estic molt a gust.
0: Pere Veí, et trobem a faltar un petó.
2: La Fonda.

0: I com ja hem pogut veure aquest estiu, la Mònica Álvarez de Sweet Home Alabama ens ha vingut a cuinar un dia a la setmana. Mònica, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep, com estàs?
0: Fantàstic, i tu?
1: Doncs mira, aquí avui us porto una recepta molt senzilla, però amb un resultat espectacular que segur que fareu molt sovint.
0: Una burrata amb raïm, magrana, ceba encurtida i croquet d'ametlla. Escolta, sembles ja d'estrella Michelin, tu, eh?
1: Bé, jo mentre a casa els agradi a vosaltres que m'esteu escoltant també, ja estic més que contenta.
0: Doncs vinga, va, com ho farem, això?
1: Aviam, començarem preparant la ceba encurtida. En un cassó hi posarem mitja tassa d'aigua, mitja tassa de vinagre, una culleradeta petita de sal i una de sucre. Ho posarem al foc fins que estigui a punt d'arrencar el bull. Llavors ho abocarem en un bol i barrejarem la ceba tallada a mitges llunes i ho deixarem reposar una estona a la nevera. Si us en sobra, no patiu, perquè la podeu fer servir en entrepans, en amanides, pinces... És superversàtil, aquesta ceba. Llavors, el crocant d'ametlla el podeu fer vosaltres mateixos a casa, si teniu paciència, o si no, el podem comprar fet. I per presentar-ho, repartirem la burrata en un plat ben escampada, una per persona seria ideal, i afegirem la ceba encurtida, la magrana desgranada, els grans de raïm tallats per la meitat, el crocant d'ametlla, ho regarem amb un bon raig d'oli d'oliva i una fulleta d'alfàbrega. I a gaudir, Pep.
0: Escolta'm, què té la burrata que enamori tant, no? Aquesta textura que té, aquest gust de nata fresca...
1: És veritat que està com molt de moda últimament. Nosaltres en som molt fans a casa, en mengem molt sovint. Jo crec que el secret està dins, i és l'estracciatella que li posen.
0: Escolta, hi ha una cosa important avui en dia, aquí que a la Fonda també mirem de fer una mica de territori. Avui dia ja no hem de sortir de Catalunya per tenir una bona burrata.
1: Exacte, i nosaltres, jo que sóc de Girona, ben a propet en tinc una de boníssima i molt assequible.
0: Mònica Álvarez, de Sweet Home Alabama, moltes gràcies i t'esperem la setmana que ve.
1: Aquí serem, Pep, moltes gràcies a tu.
2: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: poques postres poden presumir d'una història tan llarga en la història com el menjar blanc. I és que aquest postre, que ara s'ha tornat a posar de moda, ja apareix en el llibre més antic escrit en llengua catalana de cuina, el llibre del Saint-Subí, de l'any 1325. Durant segles ha estat una de les elaboracions més apreciades a la cuina catalana. Bé, s'ha de dir que el menjar blanc, tant i com el coneixem ara, no ho era així, perquè també es feia amb caldo de gallina, eh? Però a Reus especialment, aquestes postres han esdevingut una identitat gastronòmica a tot i plen. El seu nom és senzill, o menjar blanc, és aquesta recepta refinada que s'ha elaborat amb ametlles, amb farina d'arròs, que s'utilitza per espesseir, el sucre que li dona la dolçor, i els aromes s'agafen de la canyella i de la pell de llimona, que li donen aquest aroma a unes postres de color blanquinós, nacarat, amb una textura suau i un perfum delicat. I unes postres que, si bé també s'han, diguem-ne, d'alguna manera actualitzat amb aquesta recepta, avui en dia, per exemple, ja se'n fan gelats o es fa una mena de menjar blanc tirant cap a una sopa, i és que la nova cuina catalana també hi té lloc aquestes postres d'ametlla, que és la gran protagonista aportant aquest aroma elegant i inconfusible. Durant molt de temps aquestes postres només es feien per celebracions i per dies de festa, però avui en dia el podem trobar ja a una bona colla de restaurants, no només de Reus ni de Tarragona, sinó també alguns de fora de les comarques tarragonines. Servides fredes o lleugerament atemperades, el menjar blanc és una d'aquestes grans joies de la reposteria catalana. Unes postres que demostren que amb pocs ingredients i molta saviesa es poden fer receptes capaces de travessar més de 5 o de 6 o de 7 segles d'història sense perdre ni una engruna de la seva elegància gastronòmica. Visca el menjar blanc de Reus!
1: La tia Maria codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.
3: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
0: Avui a la Fonda entrem en una de les cuines més noves dels nostres temps. La cuina que es viu, la que es grava, la que s'edita i la que es comparteix a les xarxes. Perquè avui en dia molts plats no només es mengen, sinó que també s'expliquen. I s'expliquen de formes diverses. Darrere d'aquelles receptes que veiem cada dia, darrere d'aquells vídeos que són de 30 segons que semblen més un anunci, d'aquelles salses que fan venir un de gana, que fan anar a comprar algun d'aquells productes que encara no tens a la teva cuina, i darrere de fogons perfectament il·luminats hi ha persones, decisions, cansament, feina, intuïció i molta feina invisible més enllà del que es veu a les xarxes. Avui conversem amb els creadors del perfil Personal Chef, un compte que ha sabut convertir la cuina quotidiana en contingut gastronòmic amb personalitat pròpia. Parlarem de com va néixer aquest projecte, de què feien abans d'aquesta xarxa de l'Instagram i del TikTok, i de si avui en dia es pot viure realment de crear contingut culinari, de la pressió de publicar constantment, dels algoritmes, dels patrocinis, de la creativitat i, sobretot, de la cuina. Per això hem convidat que vinguin les persones que són els creadors d'aquest Personal Chef, Jaume Colls i Melissa Vilamala. Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Com esteu?
5: Bé, molt contents d'estar aquí.
4: Molt gust d'estar aquí en família.
0: Vosaltres dos sou de Lloret, no?
4: Tots dos som de Lloret, sí senyor.
0: Déu-n'hi-do. I escolteu, a veure, abans això del Personal Chef, perquè quants anys fa que teniu aquest perfil?
5: Des de la pandèmia.
0: La pandèmia es va emportar moltes empreses, però en va crear moltes de noves, eh?
5: Bueno, sí. Es diu que quan es tanca una porta sobre una finestra, doncs una mica ens va passar això a nosaltres.
0: A veure, perquè tots dos sou del món de la gastronomia o un si l'altre, no? Com funciona això, Jaume?
4: No, jo sí. Bueno, ella també, en part, eh? Però jo sí. Jo vaig estudiar cuina a Sant Pol, després, evidentment, quan acabes una carrera et poses a treballar per gent, fas formació, vaig estar amb en Santi Santa Maria, amb en Jaume Soberós, després vaig anar a Zuberoa, i mica en mica arriba un punt, no?, que quan t'acabes d'anar fent voltes pel món, decideixes muntar un restaurant tu, jo em vaig muntar un parell, i després ens vam conèixer...
0: Un parell, no?, allò...
4: Sí.
0: Com aquell que va estendre roba, que diu, avui farem dues rentades, que és dissabte.
4: Sí,
0: no?
4: És que un se'm quedava curt. Un se'm quedava curt i vinga, va, de cap, i en farem un altre.
0: I què va ser, valent o inconscient, de muntar-ne dos?
4: Home,
0: perquè, clar, avui en dia, tal com estan les coses, eh?
4: De la valentia...
0: Quan fa que vas obrir els restaurants?
4: Hòstia, fa bastant, eh? Fa 20 anys almenys, eh?
0: 20 anys, ho dic.
4: Ah, és que jo em faré 50, clar.
0: Vale, ets tendre i jove encara, Jaume.
4: Era això, era això. Ja, però és que el 50 el tinc tan a prop que el veig que ve, saps?
0: Ja el veus allà.
4: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I tu, Melissa, què?
5: Jo de professió sóc advocada.
0: Què dius ara?
5: Jo, bueno, vinc de família hotelera. Nosaltres, que els dos som de Lloret. Lloret és que tothom, qui no té un restaurant, un hotel, una agència de viatges, tots, la majoria ens dediquem al sector gastronòmic hoteler, no? I llavors la meva família, doncs, és hotelera i jo vaig decidir estudiar dret. Vaig estar treballant a Barcelona molts anys, a Rocajunyent, i també he viscut als Estats Units 3 anys, que és on vaig estudiar un màster i vaig estar treballant allà una temporada.
0: Sí, vosaltres dos, tots dos de Lloret, què va passar aquí? A veure.
5: Nosaltres anàvem junts a l'escola.
0: Ah, i de mi, fet... vosaltres éreu dels que fèieu EGB.
5: Dels que fèiem EGB i BUP. Nosaltres ens vam conèixer primer de BUP.
4: Sí, senyor.
5: I amb els anys... Bueno, de fet, ell va ser el primer noi que em va convidar a sopar amb 18 anys.
0: Mira,
5: allò, però de restaurant, eh? No allò prendre una hamburguesa.
0: Pagant,
5: no, pagant allà...
0: Te'n recordes del lloc o no?
5: Sí que me'n recordo.
4: A Can Terrades. Sí.
5: A prop de casa seva.
4: A prop de casa.
5: Però no va passar res.
4: No estava preparat.
0: No?
4: No. Era massa tendre.
5: Llavors...
0: Aquella època tu anaves amb Vale o amb Varian, no?
4: Sí, més o menys.
5: Llavors, cadascú va fer la seva vida i fa uns 14 anys, no, 14 o 15 anys, el meu pare em va dir que si li donava un cop de mà amb el negoci familiar, i jo vaig dir, vale, torno, però només un any, com a màxim dos. Després me'n torno a Barcelona i continuo fent d'advocada, a treballar en un despatx. Per ell, primer vaig estar a Rocajunyent i després a Ernst & Young. I, bueno, en Jaume i dos nens més tard, continuo vivint a Lloret i hem canviat el despatx d'advocat per la cuina de casa.
0: Home, déu-n'hi-do, a Lloret, a veure, hi ha uns mesos que esteu molt tranquils, els mesos d'hivern,
5: sí.
0: Que des d'un punt de vista, diguem-ne, de negoci, d'hoteleria, de restauració, malament, bé perquè feu vacances, no?, però malament perquè no hi ha negoci, però clar, a l'estiu és una cosa... totalment diferent, Lloret.
5: Evidentment, a l'estiu és quan tenim el pic de la temporada, tot i que és veritat que Lloret és un dels pobles de la costa que més allarga la temporada, perquè a l'estiu és més sol i platja, després a les mitges temporades hi ha molt turisme esportiu, molt turisme de congressos, s'està intentant des de Lloret doncs, cada vegada allargar més la temporada en aquest sentit. I a l'hivern igualment has de fer moltes coses als hotels. Un cop encara que no hi hagi clients, hi ha molta feina a fer en un hotel. I és molt interessant. Sí que és veritat que canvia molt de quan el veus ple de gent a quan estàs als mesos, sobretot, de gener i febrer, que és una travessia al desert.
0: Sí, tant. Escolteu, el vostre nom del perfil d'Instagram o de TikTok, no sé si bé hi sou, TikTok?
5: Sí, també.
4: Sí, també hi som.
0: Amb el mateix nom, Personal Chef?
5: El mateix nom a tot arreu. TikTok, YouTube, Instagram, la web, tot arreu el mateix.
0: Clar, perquè això ara tu t'ho mires, i ara està molt de moda, això, no? Soc un personal chef, eh? És a dir, aquelles persones que no volen tenir un restaurant o que no el poden tenir per diverses causes, i que diuen, saps què? En lloc de que la gent vingui a casa, jo vaig a casa de la gent, no? Aquest nom va ser volgut, va ser trobat, com anar, Jaume?
4: No, el van buscar.
5: El van buscar. De fet, és chef amb èquids perquè amb CA que estava agafat a la web.
4: Sí.
5: I vam dir, doncs ho posàvem en català.
0: En canvi, feu el contingut en castellà.
5: El fem en contingut en castellà ara, tot i que fem contingut també en català. Per exemple, tenim clients, com per exemple en Matller Origen, que el contingut el fem en català i no tenim cap problema. I el vam començar a fer en català, els vídeos.
4: Sí, els vam fer començar en català, la veritat, i eren molt divertits. I molt fèiem cuina de la meva àvia, cuina casolana, de cassola, marinera...
5: Molt divertits, eren molt llargs.
4: Sí, s'ha de dir que els primers vídeos és per veure'ls, eh? L'evolució que hi ha hagut...
0: Home, això és... Us en recordeu del primer vídeo que vau fer?
4: Jo me'n recordo com si ho fos ara.
0: Sí? Què era?
4: Era un arròs de rap.
6: Home, Déu-n'hi-do, vas començar fort,
4: sí,
6: no?
4: Sí, això, amb cassola.
5: 12 minuts de vídeo.
4: Amb cassola de fang, com s'ha de fer, explicant ets i uts, des de principi fins al final. És per, jo recomano a la gent que el vagi a buscar per vegi l'evolució. El vaig fer amb una camiseta de rugby que em vaig comprar a Escòcia. O sigui, no anava, anàvem allò a l'aventura.
6: I a més, el vídeo, 12 minuts, devia ser allò amb horitzontal, no? No, no pas així en forma ril, aquella...
4: Bueno, però no. Era horrible perquè la il·luminació era a casa de la teva mare, que era dolenta, fosca... Però... saps què passa? Com que havia tingut els restaurants i fèiem uns... Jo faig uns arrossos, jo et convido a venir el dia que vulguis a casa a fer un arròs.
6: Mira, Dani Jiménez, a quina hora... Dani, ja m'han dit el tema. Estàs bé tu per anar després quan acabem el programa? Va, perfecte. Fora, sí.
4: Doncs fèiem uns arrossos collonuts. Clar, tothom tancat a casa amb la pandèmia. Hosti, Jaume, ens has d'ensenyar a fer un arròs, que feies uns arrossos allà al túnel, es deia al túnel, al restaurant, que eren... I vam començar, i el primer vídeo, ara el veus i dic, hòstia, no sé com va mirar la gent, saps?
6: Bueno, però aquestes són d'aquelles coses que passen que tu vas veient les evolucions, no? Perquè cada vegada o cada... Si no és cada mes, cada 3 mesos, hi han coses que van canviant a les xarxes. I sobretot amb Instagram i companyia, no?
5: Has d'estar sempre al dia. Has d'estar sempre mirant què es fa, què es porta, cap a on evoluciona. Al final, quan van començar Instagram, sobretot eren fotos. Els vídeos eren una més a més, que es deien IGTV o una cosa així.
6: Ah, sí, l'Instagram aquest TV, sí, sí,
5: clar,
6: sí, sí.
5: Llavors, després van començar a sortir els reels, que primer els reels només eren 30 segons, però 30 segons exactes, no eren ni 31 ni tal. Llavors, clar, tot evoluciona, tot va evolucionant, fins que al principi no et deixaven editar dins l'app. Bueno, és que tot és un seguit de coses que has d'estar al dia sempre.
6: Bé, i després hi ha una altra cosa important, la qualitat que donaven els telèfons. El 2020, sí. Sembla que... Són 4 dies, eh? Vull dir, tot plegat són 6 anyers, però, clar, la qualitat que donava un telèfon, un mòbil, fa 6 anys, i la que dona ara és totalment diferent.
5: No té res a veure. Sobretot, per exemple, amb el tema de les fotos. Nosaltres les fotos moltes vegades les fem amb càmera, amb una reflex. Que jo tinc, perquè a mi m'agrada la fotografia, i va ser treure la versant artística amb el projecte de Personal Chef. I ara... Sí que és veritat que m'agrada molt perquè m'agrada treure la reflex, però ara moltes vegades amb el mòbil fas unes fotos estupendes. No... No,
4: perquè tu tens una vessant artística molt latent, la Melissa, que pintar i això, l'art i la producció li agrada moltíssim.
6: Clar, escolteu, quin paper teniu cadascú dins aquesta auca de Personal Chef?
4: Bueno, jo bàsicament cuino. Bé, cuino molt bé, però cuino i busquem, fem una miqueta de receptes i ella sobretot edita i produeix, que és una artista, això, és boníssima.
5: Bueno... És el meu marit, que ha de dir, no?
6: Però clar, i deus portar, a més també, la part, diguem-ne, fiscal, laboral de l'empresa,
4: sí, sí, sí,
6: no?
4: Sí, sí, sí.
6: No? Ja li deixem a l'advocada, no,
5: els
6: això?
5: Els contractes, tot això, evidentment, perquè quan fas col·laboracions amb marques, sempre hi ha d'haver-hi un contracte signat, doncs tota la part d'això. Que no es veu, doncs ho faig jo, però bueno, al final un dels dos l'ha de fer, no?
4: Sí, sí, no.
6: Vinga, va, anem a parlar de feina. Avui parlem amb la Melissa Vilamala i en Jaume Colls del Personal Chef, aquest perfil d'Instagram que ho està petant, que, per cert, clar, això va canviant. Avui direm que en teniu 200.000 i demà pot passar alguna cosa i en teniu 350.000, no? Ara, més o menys, quants en teniu?
4: Ara en teníem, avui ho he mirat, 572.000.
6: Déu-n'hi-do. I amb 572.000 seguidors, clar, això deu ser amb una xarxa o les compteu
4: no,
6: totes?
4: No, només Instagram.
6: Només Instagram.
5: A TikTok serien uns 85.000, em sembla.
4: Sí, sí,
5: i
4: sí,
5: a YouTube
4: sí.
5: En tenim poquets.
4: Sí.
5: Anant pels 3.000. És la que estem intentant, aviam si s'anima ara una miqueta.
6: No, sí. I la gent és diferent, això que diuen, a l'Instagram del TikTok
4: sí.
6: O així?
4: Sí. Res a veure.
6: Com és la gent un lloc i l'altre?
4: El TikTok és més un consum més ràpid. I Instagram la gent si està més, si entreté més, no? I YouTube és més potser didàctic. La gent vol veure tot un vídeo sencer, una recepta, des de principi i final, amb més passos. No?
6: Però, en canvi, per exemple, a YouTube també hi ha això dels shorts, no? Que
5: sí,
6: és el mateix.
5: Sí, que ho publiquem, que publiquem. De fet, publiquem els vídeos que pengem a Instagram o TikTok, també els fem a shorts, perquè hi ha gent que diu, jo no tinc xarxes socials, jo no miro Instagram ni TikTok. Però li dic, però YouTube sí que el mires. Mm-hmm. I molta gent et diu, ah, bueno, però és diferent. No, no, és el mateix.
4: No, no, no, no.
6: Home, una de les coses que té YouTube, clar, i ara us parlo un bastant neòfit del tema, que jo ho dic com a consumidor, és a dir, jo el YouTube el puc veure a la tele i amb un mando vas fent així, no? I, mm-hmm. i encara que sigui un shorts, si tens una tele, home, que no sigui d'aquelles de 20x30 que dic jo, doncs el pots veure allà. En canvi, si no l'has de veure al telèfon, no? A l'Instagram i al TikTok.
5: És cert, el que passa és que també els hàbits de consum de la gent també han canviat. Llavors hi ha molta gent que consumeix fins i tot televisió, és a dir, les plataformes digitals, les pel·lícules i les sèries, les consumeix al telèfon o als iPads o les tablets, no? Per dir-ho d'alguna manera, per no dir una marca en concreta. Llavors també això fa que les xarxes socials al final es consumeixen més no amb televisió, sinó amb tablet o amb mòbil.
6: Escolteu, quin és la gent més ben educada? La d'Instagram, la del TikTok?
5: Per nosaltres, els d'Instagram.
4: Normalment, Instagram. També a Instagram tenim una comunitat forta, molt bona, d'entre 30 i 60. I és un perfil que ja potser no és tan agressiu a l'hora de tenir hates i...
5: Sí.
6: En teniu de hates?
5: Tenim pocs haters, la veritat.
6: Sí, què us diuen quan algú diu alguna cosa? Perquè...
5: A veure... Bueno, a vegades hi ha gent que et diu això no funciona, o això és mentida, o fins i tot una vegada, que a mi em va fer molta gràcia, que van dir, no? Va fer una recepta que només sortia en Jaume, i diu, que deia, no tienes ni idea de cocinar, ¿dónde has aprendido? Jo pensava, home, una altra cosa no, però cuina.
4: Sí.
5: No t'agradi la recepta, és tan fàcil com passar de pantalla, vull dir, ja està.
6: No ho feu, allò de quan hi ha un comentari d'aquests que dius que allò que diem els catalans que pixa fora de test, aneu a mirar a veure aquell perfil, que és el que fa en el seu propi perfil, o què?
5: No, jo, normalment el restringim. Si hi ha gent que és molt desagradable, el restringim, perquè no els bloquegem, perquè si els bloqueges els hi dones massa importància. Si els restringeixes, ells poden continuar escrivint-te i es pensen que poden descarregar la seva bilis, però no els veu ningú. Llavors jo crec que per ells és més frustrant. Llavors els deixem així.
4: És educat.
6: Escolteu, Jaume, muntar un restaurant val una pasta, i mai més ben dit. Muntar-se un perfil d'Instagram, més o menys, vosaltres què? Quantes videos hi heu gastat? La càmera, que si el telèfon... Que...
4: Sí, Déu-n'hi-do, al final. Què ens hem gastat, potser?
5: Bueno, ens vam canviar el telèfon, sí. Vam canviar...
6: Amb què aneu a veure, va? Què sou vosaltres?
5: Amb un iPhone. Nosaltres som d'iPhone.
6: Vosaltres sou d'iPhone.
5: La gent dirà el que voldrà, però per mi la qualitat d'imatge que tenen els iPhone no el tenen els altres telèfons.
4: No, perquè amb 10.000 euros pots tenir un perfil fantàstic.
5: I menys.
6: 10.000, Déu-n'hi-do, no?
4: Home, no. Si hem
6: Dani, dit... aquests de Lloret...
5: No, es nota que les factures no les paga ell.
6: En Dani s'està estirant els cabells, tu.
5: No, necessites un bon telèfon.
6: Bueno, a veure, hi ha un iPhone.
5: Mil
6: i pico d'euros, si l'agafes gros, sí, ja va.
5: Mil i pico d'euros. I després és que necessites comprar-te...
6: El focus.
5: O no.
4: Focus, càmera.
5: Depèn si tens bona llum a casa.
6: Bueno, clar.
5: Nosaltres gravem, la majoria de vegades és llum natural, amb la qual en tenim de focus, però no els fem servir. I després, programa, si vols pagar un programa d'edició, per exemple, CapCut és gratuït, o hi ha programes com InShot que són gratuïts, però després pots pagar la versió de pagament, que tens més coses.
6: Amb quina aneu vosaltres? A veure,
5: amb la de pagament.
6: Amb la de pagament, sí, però de CapCut.
5: De CapCut, sí. De
6: CapCut. I l'edit de l'Instagram?
5: També faig algunes coses amb edit, però normalment poso... Nosaltres, en el nostre cas, jo edito amb CapCut, però després faig servir l'edit per posar els subtítols.
6: Ah, mira, punyeteros.
4: Ah, doncs...
6: Clar, és que això és important, perquè si poses subtítols, veieu que la gent ho mira més o no?
5: Sí,
6: perquè hi ha aquesta corrent, no?, que diuen que hi ha molta gent que, per exemple, està al metro i sí. No l'escolta, però en canvi sí que el llegeix amb el...
4: Ja has de posar subtítols. Molta gent mira els vídeos en silenci. Al metro, al tren... Si no li poses subtítols...
6: A la nit, allà al llit, no?
4: O que estàs dormint el nen i ho estàs mirant en silenci, perquè el nen no m'entens.
5: Culpable, a mi em passa. Jo soc consumidora de vídeos en silenci, sobretot al vespre.
4: La gent està a tal punt que aprofites qualsevol moment per mirar un vídeo de cuina o qualsevol cosa, que llavors li has de posar un subtítol. Sense subtítols es veuen molt menys.
6: I els vídeos en català, noteu, per exemple, que hi ha gent que us diu allò de ei, escolta, que no sé què... Que no
4: algú
6: sé...
4: hi ha, sempre hi ha algú.
5: Sempre hi ha algú.
4: Sí, però, bueno, No és una...
5: Sí, sempre hi ha algú que t'ho diu quan ho fas en castellà, que ho facis en català, i quan ho fas en català, que ho facis en castellà. Llavors, sempre tens gent que es queixa. La gran majoria de la gent, no. Nosaltres, aviam, no neguem... que sóc catalans...
4: Home, és que se'ns però... nota a mi, amb l'accent al principi
6: aquí,
4: era...
6: Aquí la L,
4: Jo soy de Girona i però se'm notava moltíssim.
5: Al final va venir la primera marca que ens va demanar pressupost i ens va dir que volien que féssim un vídeo explicant una recepta en castellà, perquè anava destinat a tota la península, bueno, a la resta d'Espanya. Llavors va dir, bueno, escolta'm, pagues, que hi ha més català que fer una cosa per calés. Llavors vam dir, ostres, em pagaràs per consumir una cosa que jo ja compro a casa, de normal? I llavors vam dir que sí, i ho vam fer. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ens van començar a arribar més propostes de vídeos i la majoria eren amb... La majoria són en castellà. Però quan tenim una proposta de fer-ho en català, ho fem. I et dic, abans ho hem dit.
4: Hem treballat amb Sorli dos anys, amb en Maller estem portant un any i alguna cosa, i si diuen en català no tenim cap problema.
5: I ho fem en català, no tenim cap problema.
4: No.
6: Clar, i aquí hi ha una cosa molt important en tot això, i és el que deia, escolta'm, amb 500 i pico mil seguidors, en podeu viure d'això? És a dir, un ha deixat de cuinar allò, aquelles, aquell de fer personal chef, i l'altre de fer d'advocada, i us dediqueu allò 100% a això, o feu altres feines?
4: No, personal chef té 3-4 branques, vam dir que tenia. Tenia el chef privat, que encara en fem, conservem clients bons i els anem fent de tant en tant.
5: I de nous que en vulguin venir, podem venir. Trucar.
4: Tothom és benvingut a la comunitat de personal chef. Després fem el contingut digital. Després fem alguna assessoria externa, a bars, restaurants, això que està tan de moda, que ara tothom munta restaurants i després diu, ai, Marc, què he fet, saps? Doncs necessito algú que m'ajudi a endreçar tot això.
6: Jo em conec un que em va muntar 2 de restaurants.
4: Sí, mira, i mira com he acabat.
6: I la quarta?
4: La quarta, jo dono classes, sobretot fem algun pop-up, alguna classe...
5: Sí,
4: i...
5: conferències... Més, al final estem evolucionant a ser comunicadors gastronòmics.
4: Quasi.
6: Bé, és que, de fet, una de les coses bones que té aquesta feina que teniu vosaltres és la de divulgar, no? Uh-huh. I divulgant, aquí a la Fonda sempre parlem d'aquella frase tan maca. A mi m'agrada molt, i és molt senzilla, no? Que un dia vaig sentir Joan Roca que deia que la cuina és un llenguatge per explicar històries, i vosaltres el que feu és explicar històries, precisament, no? No és només allò d'una recepta i prou.
5: No, evidentment has de comunicar, has de transmetre alguna cosa. Al final, perfils de receptes n'hi ha molts, n'hi ha un fotiner.
4: I a mi m'agrada que em transmetin alguna cosa més. És com els llibres, no? La cuina que vas fer de la cuina de la memòria, mm-hmm. és un llibre que té un trasfons, té un storytelling, té un per què. Això d'agafar receptes virals i fer un vídeo i imprimir-lo, o un llibre i imprimir-lo i llançar-lo, a mi se'm queda molt curt.
6: I clar, aquí hi ha una cosa, Melissa, jo a vegades t'hi veig a tu, llavors qui grava quan tu també estàs allà al costat amb en Jaume i esteu tots dos cuinant?
5: O posem el trípode, o a vegades agafa ell el mòbil, tot i que té una mica de tembleque a les mans,
4: sí,
5: llavors poso el trípode. Normalment
4: sí.
5: Poso el trípode. Vam començar també, al principi només sortia ell i a mi feia una mica era la dona a l'ombra, i va ser una marca que ens va dir, escolta'm, vull fer una col·laboració amb vosaltres, però vull que surti la Melissa, també.
4: I arrel de sortir, la comunitat deia, volem que surti més la Melissa, estem farts de veure en Jaume, saps? I va començar a sortir.
6: Has de començar a fer un curs de gravar, no?
4: Jo sóc penya.
6: Sí. Clar, amb tot això, sempre és allò que heu de comptar amb que això no deixa de ser una feina, és a dir,
4: sí,
6: clar, han de sortir les viroies a final de mes, i com us organitzeu? Perquè, clar, no és el mateix allò gravar una recepta cada dia que preparar, com us ho manegueu, això?
5: Intentem gravar el màxim que podem cada setmana, perquè no sempre és fàcil, amb els nens, amb les altres feines, aquestes
6: satèl·lits. Quina edat tenen?
5: Faran 8 i 10 aquest any.
4: No, i som petits i anem a darrere seu també. Aviam, que som uns privilegiats, perquè al final som autònoms i som el que som els autònoms en aquest país, però anem a darrere dels nens, tenim pares grans, hem de treballar...
5: La meva mare està malalta, llavors a vegades no es pot quedar sola, llavors ens hem de quedar amb ella...
4: Però sí que el privilegi que ets una mica amo del teu temps, també. Si el nen té alguna cosa i el podem anar a veure si fa una funció, si fa una cosa, saps? Que això és la nostra riquesa és aquesta, el temps.
6: Clar, aquí hi ha una cosa important, que és la producció, allò que dèiem. No és dir, vinga, quines receptes farem? Anem a comprar, qui va comprar, qui prepara el d'això? Hem de comptar, clar, tu deies això de la llum. Jo no sé on te teniu encarada la casa, però clar, si és al matí o a la tarda que graveu, canvia molt, no, la il·luminació?
5: Hem de gravar al matí. Llavors, normalment en Jaume va comprar per les tardes, el dia que anem a gravar. Compra el dia abans i així és al matí, deixem els nens a l'escola, tornem i comencem.
4: Gravem de 9 a 1.
6: De 9 a 1.
4: A la 1 ja el sol ja s'ha mogut massa.
6: punyetero, feu de 9 a 1 perquè a la 1 us foteu tot el que cuineu.
5: Evidentment.
6: No? Aprofiteu per dinar.
5: Home, clar, hem de dinar.
4: No, mengem bé. A casa s'hi menja bé.
6: Sí, no? És allò. Clar, els primers plats els feu una mica recufats, no? Que es diu. Però sempre intenteu allò que no, les postres els feu al final, al principi, no?
4: Ens ho muntem bastant bé. En aquest aspecte tenim molt bé.
5: No, perquè gravem pel matí, així a la tarda jo aprofito i començo a editar les fotos, els vídeos, preparar la recepta per la web, perquè les receptes intentem penjar-les també a la web.
4: Clar, és que un reel de seguida són 24 hores. Gravar el dematí, muntar-ho tot, i inclús comencem a vegades el dia abans. Busca el guió, pensa els plans que faràs per complementar el guió.
6: Feu això? Ui,
4: sí, munta'l perquè tingui un sentit.
5: A vegades fem el guió abans.
4: Té que tenir un sentit.
5: Clar, pensem què farem més o menys perquè tingui un sentit el vídeo.
6: Clar, i suposo que després ja, a part, diguem-ne, d'editar-lo això, és fer la part de la veu, no? La veu la poseu al final,
5: la posem al final.
6: Barregeu una miqueta...
5: Normalment fem la veu amb off. Sí. A vegades no, eh? A vegades fem veus... Sobretot ara que hem fet una nova sèrie que es diu Els tips del xef o Els consells del xef, aquest és veu... Normalment és veu... Veu en directe.
4: Sí.
5: Barrejat amb veu en off, i això és el que costa més. Tarda a vegades més en gravar això que fer la veu en off de seguit.
4: Sí, perquè al final, si tens el guió, vas gerrant, vas muntant, i llavors és relativament més fàcil.
6: Home, clar, és que aquí hi ha una cosa que, de fet, és tècnica, no? És a dir, no és el mateix gravar en el mateix moment que estàs gravant, perquè, clar, els talls llavors ja no els pots fer quan els has de fer.
4: Clar.
6: Gravar amb una veu en off et permet més tranquil·litat, i sobretot, si és un dia que fa molta calor i que tens la finestra oberta i passa el camió o la moto aquella, no?
5: Sí.
6: Quan per allà al carrer, que llavors dius, hosti, tu, ara haig de tornar a fer el plan. No?
5: Nosaltres una vegada vam trucar a un veí de l'altra banda del carrer que està fent obres un dissabte al matí, que a més no podia,
4: bueno,
5: perquè havíem de fer una cosa per una marca i ho havíem de fer en directe, i el vam trucar i vam dir, si us plau, pots parar una hora? Si us plau, només una hora, que hem de gravar una cosa i després torni.
4: Bueno, però estava muntant una tarima de la piscina amb el taladrum, perquè...
6: Això no es pot fer els dissabtes?
4: No, al dematí no, prohibit.
6: Ah, carai, tu, això veus...
5: Això són les ordenances municipals, que arriba un moment que segons a quines hores, segons quin soroll, no el pots fer.
6: I com decidiu les receptes? Perquè, clar, una cosa és, per exemple, les receptes que un comença, mira, va, fer això que ja ho saps fer-ho i d'això, l'altra és després trobar-se amb dir, ara està de moda el pistatxo, doncs vinga, ara anem a fer receptes amb festucs. Ara està de moda o s'ha posat de moda... No, ara, per exemple, aquests últims mesos s'ha posat de moda aquesta manera, per exemple, d'agafar una safata, de començar-hi a posar allà tota una colla d'ingredients i posar tot allò al damunt d'un tall de pa, d'una torrada de pa, no?
5: Mm-hmm.
6: Vosaltres hi entreu amb això? Com decidiu quines receptes feu?
5: Primer per temporalitat, és a dir, producte de temporada. És a dir, si ara hi ha maduixes, doncs fem maduixes. Vull dir, això també. I si és Nadal, doncs fem cuina adreçada als típics aperitius de Nadal o el principal de Nadal i tot això. Primer, temporalitat. I després, doncs, ho anem parlant.
4: Sí.
5: Anem dient coses que veus al final quan consumeixes altres creadors de contingut, vas a menjar a restaurants...
4: Sí, però sobretot coses que ens agradin.
5: Sí.
4: Ha de venir de gust.
6: Perquè la 1 us heu de fotre.
4: No, clar. Però, per exemple, si fa calor, una mania de tomàquet no pot faltar mai. O una mania de tomàquet amb encurtits, una mica tonyina, una mica d'anxoves, sempre ve de gust.
6: Clar, hi ha receptes que, ara, per exemple, deies encurtits, clar, per exemple, hi ha receptes que necessites allò que dius, gravo el dia 1 i acabaré de gravar-la el dia 1, però d'aquí 2 mesos, no?
4: Sí, bueno, t'has d'organitzar, has de tenir un planning. Sempre has de tenir una agenda del que hauries de gravar, que a vegades no arribes, però sempre has de tenir un planning concret.
6: La Melissa, sort que tens memòria, tu, no?
5: Si no m'ho apunto.
6: No et passa allò que et guardes... Perquè, clar, també és una cosa, això, vas gravant amb el telèfon, que vas gravant vídeos sobre vídeos i això, una cosa és gravar-los de pe a pa, allò del principi al final, que saps que tots aquells pots fer una carpeta, però quan comencis a gravar un vídeo, no ho sé, d'un pa... que ha de fermentar, graves 7 vídeos més a darrere i llavors has de tornar a llançar amb el pa, com tu fas això?
5: Doncs una carpeta, el que has dit abans.
6: Sí.
5: Una carpeta i paciència. Ha de tenir molta paciència.
6: Però molta, eh?
5: Sí, però bueno, al final totes les feines tenen la seva cosa.
6: Escolteu, i els patrocinadors o els col·laboradors amb qui feu col·laboracions us determinen? És a dir, per vosaltres us varien la forma que teniu de pensar? Algun dia heu de fer coses que potser... Hosti, això, quina mandra que em fa, no? Però, bueno, clar, és negoci, també, no?
5: No. No. Això ho tenim molt clar. Nosaltres només treballem amb marques que ens aporten, que s'alineen amb personal chef, que són productes que consumim ja o que compraríem o que faríem servir.
4: No, i sobretot tenim en compte que tinguin una imatge polida. Uh-huh. O sigui, que tinguin una imatge que el que diu ella, que s'alineï. Al final, tu has de vigilar molt amb qui surts a la foto, no? En la vida et pot restar o et pot sumar molt. I sobretot que tinguin els mateixos principis que nosaltres.
5: No ho fem tot, ja hem dit no a col·laboracions.
4: Hem dit que no a col·laboracions. No.
6: Per exemple, sense dir marques, però alguna cosa que heu dit que no?
5: Doncs...
4: Mira, ara fa poc hem dit que no. Alguna. Sí, perquè no ens convenç la qualitat. Ah, envien coses d'internet i diem, hosti, això no ho podem anunciar perquè els direm a la gent que ho comprin
5: i jo no ho compraria.
4: Llavors... És com un xef privat també que teníem que fer. Jo, sobretot nosaltres, amb l'educació i el respecte entre persones, som molt clars. I ja si fas una prova i veus que el tarannà ja no és, que et parlen d'una manera i tal, dic, jo no vinc a fer-ho, perquè em sentiré incòmode. Els calés en la vida no ho són tot. Mm. I el respecte en el nostre sector, sobretot, i més amb nosaltres, i amb els nanos i la gent que ve amb nosaltres, ha de ser sagrat. Si tu no em tractes amb respecte, jo senzillament no vinc. Els calés, fins a cert punt, els diners van i venen.
6: Uh-huh. Escolteu, i vosaltres què, publiqueu cada dia? No. O ho aneu fent així?
5: No, vídeos al perfil en pengem entre 2 i 3 a la setmana.
6: I algun dia que allò que us va més bé, el cap de setmanes?
5: Sí, de fet, el mateix Instagram t'ho diu, els dies que tens més activa la teva audiència.
4: Sí, dilluns, dimarts i dissabte i diumenge.
6: Ah, sí?
4: Dimecres, dijous i divendres, te n'oblides.
5: Dijous, a vegades, millor, però dimecres i divendres no ens va bé.
4: Dimecres, dijous i divendres ha de ser la marca que et digui no vull penjar dijous. I, bueno, va, si vols penjar dijous, penjarem.
6: Dijous.
4: Però ja no t'ho pagues, m'entens? Però...
6: Teniu algun secret? Heu detectat alguna, això que en diuen, alguna estratègia per fer, diguem-ne, vídeos guanyadors?
4: Últimament, la naturalitat. Com més siguis tu mateix...
5: I el que dius, a l'storytelling del vídeo, també. Acompanyat amb una bona imatge. És que no només és una cosa,
4: sinó que són diverses. És tenir una bona imatge, que tingui un sentit, que sigui àgil, i sobretot que siguis tu mateix. Tots aquests que a vegades pugen de cop i després se'ls veu el llautó, igual que pugen, baixen. Si tu vols tenir un llarg recorregut a xarxes, has de ser tu mateix. Al final, si no, és molt difícil no ser tu mateix molt de temps.
6: Una pregunta que ara segurament molta gent ens està escoltant, inclús, per exemple, persones que diuen, ostres, mira, jo també m'hi vull posar aquí, no? Quan creieu, quan considereu que heu tardat vosaltres a començar un perfil i a poder acabar vivint d'aquest perfil d'Instagram?
5: És que és relatiu. Hi ha gent que comença molt ràpid i creix de seguidors molt ràpid. També jo crec que no s'ha de confondre el tenir molts seguidors amb treballar més. Hi ha gent que té menys seguidors i treballa.
4: Sí. Vull dir, tenim amics que ens doblen de seguidors i no treballen tant com nosaltres. Mm-hmm. Perquè potser no, la imatge no és tan cuidada, potser no transmet tant...
6: I també depèn del que feu, no? És a dir, hi ha gent que té molts seguidors, però el perfil que té un nínxol molt més petit que vosaltres. No?
5: O perquè hi ha gent que s'obsessiona molt amb el número de visualitzacions i només fa, li funciona un tipus de recepta, per exemple, en el món de les receptes, i només fa aquell tipus de recepta i no s'atreveix a fer res més. Llavors, sí, aquelles receptes et funcionaran molt, tindràs moltes visualitzacions, però et quedes molt tancat. Llavors, si tu vols treballar, doncs et quedes una mica... et tanques portes. Nosaltres preferim fer més coses i tenir més opcions de fer més col·laboracions.
4: Assumint que a vegades no tindran tantes visualitzacions.
6: En Jaume ha dit, quan durarà això? Jo diria, al voltant de mitja horeta. Diu, poc que podràs fer totes les preguntes. I així és com ha quedat. Vull dir, no hem fet ni el 25% de les preguntes que teníem preparades aquí per fer aquesta parella de personal chef que ens enamoren amb les seves receptes. Jaume Colls, Melissa Vilamala, moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a tu per convidar-nos.
6: I ara quedem per al Dia de l'Arròs, eh?
5: Quan vulguis.
2: La Fonda, amb Pep Noguer.

0: I tornem avui cap a l'obrador compartit de Guardiola de Font-romí a la Gatera per parlar amb el pagès i escriptor del llibre La cuina parlada, en Gerard Piñero. Gerard, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Pep.
0: M'agrada molt perquè avui, bueno, de fet avui al dematí m'has dit, avui parlarem d'un viatge per les dites, farem. Què és això d'un viatge per les dites?
1: El viatge per les dites és les dites truites amb suc.
0: I això de truites amb suc? Perquè a mi m'agrada molt la truita amb suc, eh?
1: Bueno, és tot un tema, també. És un altre plat nostrat de la cuina, sobretot del sud del país, a Tarragona. En alguns llocs es diu truites amb suc, i a la que vas pujant cap en amunt, doncs també se'n diu agafassants, truita d'agafassants, o inclús podríem anomenar la truita amb trampa. No ho és ben bé, eh? Una truita amb suc, però podria ser una cosina germana. Les truites amb suc, si parlem de... Si ara poses a internet o busques a Google truites amb suc, et surt la truita amb suc d'ull de molins. Però la truita amb suc, cada cas en té un tipus de truita. Per què es diu truita amb suc? Bàsicament perquè està coberta la truita, que és una truita normalment farcida amb mongetes, de patates, amb espinacs, depèn de cada casa o de cada zona. Està coberta amb un sofregit i una picadeta, un sofregit de tomàquet, de ceba i tomàquet. I això es deixa reposar un dia, i normalment quan acabes de fer la truita ho deixes reposar 24 hores i l'endemà te la menges. És espectacular. Jo sempre dic que és d'aquells plats, saps, quan vas al País Basc, que treuen aquelles cassolotes de menjar, jo què sé, les sípies amb tinta o coses, doncs la truita amb suc és això. Podria servir en un bar amb una cassola, i és que té una presentació senyorial.
0: A més, la truita amb suc és un plat de cremanyola, gairebé també nota, perquè és dir, la pots fer el dia abans, no passa res, la pots escalfar una miqueta, i escolta'm, i aixucar-hi pa.
1: I tant, sí. Hasta en podries fer com una mena de pizza. Fer allò que ara s'ha posat tan de moda, la pizza al tallo, i poses la truita amb suc, li poses la truita aquesta que has farcit, i per sobre la salseta, o sigui que té mil formes, mil modalitats. Però avui parlem d'una mena, d'una recepta de truita amb suc d'una persona, d'una de les entrevistades que vaig fer amb el llibre La cuina parlada, que és la Mari Carmen Grau, que és d'Horta de Sant Joan, i que ella des de sempre ha cuinat un tipus de truita amb suc.
0: I com és aquesta truita amb suc?
1: És molt senzilla, és una truita... Ella, en tot cas, ho especificarà millor, però és una truita que porta una picada ben senzilla, que és una picadeta d'all i julivert, i és una truita de patates. La cobreix amb aigua, i que facin el xup-xup-xup-xup-xup i l'endemà se la mengen.
0: Aquí jo crec que el quid de la qüestió que ara ens en parlarà és aquest fet de, diguem-ne, aquesta cocció lenta, pausada, aquesta concentració de sabors que fa, no?
1: Exacte, sí. El més important és anar lentament, perquè la truita també us pot cremar o la pots sobtar d'alguna manera, la truita, que també, això també pot passar. Si et passes amb el foc, sobtes les truites, i la truita en suc és més aviat un guisat que no pas ni un fregit ni una truita d'aquestes tombada o a la francesa que diem, eh?
0: Doncs anem a escoltar la Maria Carmen Grau, natural d'Horta Sant Joan, que fa aquesta truita amb suc.
2: A veure, una truita amb suc és una truita amb patata, però sense ceba. I a una cassola fas un sofregit d'all, julivert, una mica de pebre roig, i s'hi aboca l'aigua, la sal, una fulla de llorer i la truita a dins. Suposa que tingui com a dos dits que pugui absorbir la truita, i és al cap i la fi la truita que millor t'havia quedat, i la poses allí al suc i queda boníssima. Tornen-s'hi esponjosa, bona. Vinga, adéu.
3: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: I avui passa pel Bocato di Cardinale la sommelier i cap de sala de la Font de Xés de Gombrèn, Meritxell Vilalta. Meritxell, per esmorzar, dolç o salat?
4: Salat.
0: El què, a veure?
4: Mira, pa amb tomàquet i un tros de formatge, i de postres, xocolata negra.
0: Del mar?
4: Del mar, els escamarlans.
0: De la terra?
4: Els bolets.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
4: Una sopeta.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
4: El formatge.
0: Un producte sobrevalorat?
4: El foie gras.
0: Què et menges d'amagat?
4: Les patates chips.
0: Un sabor o aroma de la teva infància?
4: El mar.
0: Quin és el teu restaurant de capçalera, aquell que hi vas sempre que pots?
4: Ara últimament el Gala de Vic.
0: Quin és el teu bocato di cardinal, aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
4: Home, a vegades si fem un brioixet calentet acabat de fer...
0: Un producte que no suportis.
4: Que no suporti el torró.
0: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
4: Perdó, m'he equivocat.
0: No, ja podies haver dit.
4: Sí?
0: Sí, perda. Fes una cosa, digues... Jo et torno a fer la pregunta. Un producte que no suportis.
4: Bueno, quan era petit eren els llegums, però els francesos els cou tan bé que ara m'agraden molt.
0: I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor enemic?
4: Un torró sec de l'any passat.
0: Meritxell Vilalta, moltes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
0: Marina, vinga, va! Una cançó de les teves.
5: A la voreta del mar hi ha una donzella, hi ha una donzella que portava un mocador, que és per la reina, que és per la reina. Mentre l'estava brodant, li manca seda, li manca seda. Ja veu venir un mariner a llunyes terres, a llunyes terres. Marineu, bon mariner, tinc riu seda, tinc riu seda.

0: reina canção, é o reina, a reina de Portugal, o de Inglaterra, o de Inglaterra. E se acabou.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer. Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la cuina tradicional és saviesa acumulada. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: A casa i al Sudan.
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí.
3: Ni rei.
5: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
1: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
1: La llum dins dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu.
2: L'estiu ets tu.
1: Quan em mires i somrius.
2: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
6: El Tribunal Suprem cedeix davant la justícia europea. Avui ha amnistiat els membres de la mesa del Parlament del 2017. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Natàlia Ramon.
6: Aquest matí el tribunal ha aplicat la llei a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramon Abarrufet i Lluís Guinó, condemnats per un delicte de desobediència. Formaven part de la mesa del Parlament presidida per Carme Forcadell, que encara està a l'espera que se li apliqui la llei, Marta Prat.
7: El Suprem també va aplicar ahir l'amnistia a l'exconsellera d'Agricultura, Meritxell Serret, de moment primer i únic membre del govern de Carles Puigdemont a beneficiar-se d'aquesta llei. Per l'advocat Gonzalo Boye, el Suprem acabarà aplicant l'amnistia a tothom que hi té dret, també als exiliats.
8: Sí, perquè al final, ¿qué van a hacer? ¿Dejar solo a cuatro personas, tres personas fuera de la amnistía? Yo creo que eso no va a pasar.
6: I el Consell de Ministres aprova la declaració de zones greument afectades pels focs que ha de permetre tramitar les ajudes per als damnificats. La declaració inclou zones a Catalunya, com ara les Gavarres.
7: Pedro Sánchez, en l'última compareixença abans de les vacances, ha defensat un front comú contra l'emergència climàtica amb un pacte d'estat i ha demanat apartar les teories negacionistes.
6: Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
9: Són 211 zones afectades especialment pels incendis de la zona de Madrid, Avila i Toledo, però també amb ajudes a la Bisbal d'Empordà per agilitzar les peticions i els beneficis fiscals als afectats. També avui permisos laborals inèdits de més de 4 mesos per a aquells que no poden anar a treballar pels focs que cremen des del 23 de juliol. Un Sánchez molt dur contra el PP, a qui pràcticament equipara a Vox pel negacionisme climàtic.
10: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
6: Doncs justament a la Vall d'Uixó la vida recupera la normalitat després que s'hagi aixecat el confinament per l'incendi que crema des de dissabte. En canvi,

0: canvi, altres nuclis pròxims al foc continuen confinats i pràcticament buits. La situació als focs de Madrid i Àvila de moment millora poc, mentre que els efectius dels bombers s'afanyen aquest matí amb les tasques d'extinció perquè demà el temps empitjora. Les temperatures es tornaran a enfilar. Anem cap a la Vall d'Uixó, Coia Ballester.
1: Dos pobles tornen a tenir vida, però encara n'hi ha 14 que estan buits, desallotjats. El fum segueix cobrint tota la plana baixa, on es recomana no beure aigua de l'aixeta. Els bombers ja van per davant del foc, però encara no està ni perimetrat ni controlat.
0: I al Japó hi ha hagut un terratrèmol de magnitud 7,1 que ha provocat importants destrosses i un número encara indeterminat de víctimes.
2: Ha estat al sud del país i ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones. A més, hi ha més de 40.000 llars sense electricitat i s'ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona.
0: I tornant a Catalunya, tenim un rècord d'ocupació. L'atur baixa per sota del 8% i a Catalunya hi ha gairebé 4 milions de persones que tenen feina. Aquestes dades superen el màxim registrat fins ara el tercer trimestre de l'any passat. Això, segons les dades fetes públiques a l'enquesta de població activa.
2: L'ocupació creix sobretot al sector dels serveis, coincidint amb la temporada turística, també a la indústria i a la construcció. Totes aquestes dades ja comencen a recollir l'efecte de la regularització d'immigrants.
0: I en temps de cultura, la besneta de Richard Wagner aterra a Catalunya. És la directora del Festival Bayreuth, que porta a Barcelona una de les grans obres del seu besavi, l'Anell de Nibelung, en un concert al Palau de la Música el 28 d'agost amb l'orquestra del festival dirigida per Pablo Heras Casado. I als esports ja tenim els dos, el Barça i també l'Espanyol, funcionant a ple rendiment, Ernest.
3: Doncs sí, Barça i Espanyol masculí són a Anglaterra, l'Espanyol a punt d'aterrar i el Barça femení amb el primer entrenament ja a casa a la ciutat esportiva. Per cert que a França, fa poca estona, Zinedine Zidane ha estat ja presentat com a nou seleccionador després del fiasco del Mundial dels Estats Units.
0: I ara ens mirem la circulació. Mariluz García.
4: Bon dia, doncs amb poques complicacions, però hi ha un carril tallat a la sortida de Barcelona pel nus de Trinitat a causa d'un camió avariat. Això provoca cues a la B20, la Pota Nord, des de Badalona, la Ronda de Dalt des de Via Júlia, la Ronda Litoral des de Sant Adrià de Besòs, també hi ha cua a la mateixa Ronda Litoral entre Fòrum i la Barceloneta, direcció Llobregat, i destaquem també l'autopista AP7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà, direcció Sud.
0: I ara ens mirem el temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Perquè avui sembla que ja es comencen a enfilar les temperatures. Tomàs Molina, bon dia.
6: Molt bon dia. Sí, haurem de seguir aquesta situació que durarà com a mínim fins diumenge amb un ascens continuat de les temperatures i un altre cop amb un retorn a partir, sobretot de demà passat, ja de per sobre dels 40 graus a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. De moment avui, el que queda d'avui, les màximes quedaran al voltant dels 38, 39 com a molt a Ponent o en algun punt de les Terres de l'Ebre, sol en conjunt, amb algunes nuvolades baixes aquest vespre a la façana litoral de la Costa Daurada i demà al matí amb bancs de boira que seran espessos, especialment cap a l'Empordà. Demà a la tarda no descartiríem ja algun primer ruixadet, alguna gotellada en àrees del Pirineu amb temperatura que ja podrà arribar als 40 graus a les comarques de Ponent, i així seguirà la setmana amb temperatures altes però també amb un augment de la inestabilitat que pot donar més ruixats, més tronades i que sobretot de cara a finals de setmana podria ajudar almenys a les zones de muntanya, en punts de l'interior, en aquest moment de ruixat, a baixar una miqueta aquesta calor ambiental.
0: Doncs una bona combinació, calor i una mica de tempesta. Gràcies, Tomàs.
6: Bon dia.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:07. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea. Després que hi anunciés que amnistiava la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, avui s'ha fet públic que també ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres de la mesa del Parlament de l'1 d'octubre, la que presidia Carme Forcadell. Jordi Corbalán.
7: Són Lluís Coromines, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. El Tribunal Tribunal Superior de Justícia de Catalunya els va condemnar 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa després d'un segon judici per desobeir el Tribunal Constitucional. Anna Simó, una de les amnistiades, n'ha parlat aquest migdia a aquesta emissora.
8: L'amnistia representa un acte de justícia de compliment d'una llei que els alts tribunals espanyols han intentat estalviar-se només després que el TGE, que és el costó de la justícia espanyola, que han començat a moure.
7: La setmana passada, recordem-ho, el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la mesa del Parlament de després de l'1 d'octubre, la que presidia Roger Torrent. L'alt tribunal també ha amnistiat la republicana Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui se li aplica la llei. Va ser condemnada a un any d'inhabilitació quan va tornar a Catalunya després de 3 anys i mig a l'exili. També van ser amnistiats els síndics de l'1 d'octubre. L'advocat de Carles Puigdemont, Gonzalo Boy, està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb l'expresident i els exconsellers Comín i Puig quan hagi paït la sentència de la justícia europea. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
9: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes. Porque el TJUE zanjó el tema definitivamente. Esto no va a haber otra sentencia del TJUE sobre la ley de amnistía de España. No la va a haber.
7: Els dirigents del procés amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. L'alt tribunal, però, ha mantingut fins ara que el delicte de malversació no és amnistiable. Previsiblement, esperarà l'opinió del Tribunal Constitucional per decidir si també amnistia Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de membres del govern de l'1 d'octubre. El Constitucional, però, és de vacances i no començarà a estudiar els recursos fins al 22 de setembre.
0: I ara marxem cap a Madrid perquè el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, veu llum al final del túnel en les tasques d'extinció dels greus incendis de Toledo, Ávila i també el de Madrid, tot i que venen hores crítiques amb una nova onada de calor. Ho ha dit després de l'últim Consell de Ministres del curs polític que ha aprovat la declaració de zones greument afectades pel foc amb ajudes per als damnificats. Sánchez ha carregat contra el Partit Popular, a qui ha posat pràcticament el mateix sac que Vox pel negacionisme climàtic. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
10: Bon dia. Pedro Sánchez s'ha mostrat relativament optimista. Creu que s'ha pogut avançar prou per aturar els focs, tot i que parla encara d'hores crítiques abans de l'entrada d'una nova onada de calor, la quarta. I si és així, és gràcies, afirma, als esforços de tots els efectius.
11: Podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios con todas las precauciones en días y en horas especialmente complejas como las que nos quedan, porque la EMET nos acaba de denunciar un aumento significativo de las temperaturas, una nueva ola de calor.
10: Són ja 170.000 hectàrees cremades en el que va d'estiu. Avui el Consell de Ministres ha declarat 221 zones afectades per emergències de protecció civil, també a Catalunya, com els municipis afectats pel foc de les Gavarres i es la Bisbal d'Empordà. També un paquet laboral inèdit, una prestació extraordinària per emergència extrema de fins a 4 mesos de permís retribuït a càrrec de l'Estat pels que no poden anar a treballar o s'han centrat en les tasques de reconstrucció de casa seva. Un president molt dur amb el PP, qui acusa de posar-se del costat del negacionisme climàtic de Vox, allà on governa, els torna a insistir que és imperatiu, diu, tenir un pacte d'estat contra l'emergència climàtica, no només per apagar els focs, sinó també per prevenir i per reconstruir.
11: Negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
10: Sánchez, però, ha reconegut que no trucarà a Feijóo, de qui n'espera ben poc en aquest sentit, però diu que té les portes obertes si se volen sumar aquest acord.
0: I Tania, Sánchez també ha aprofitat la compareixença per donar explicacions sobre el judici a la seva dona, de qui n'ha defensat la innocència i la seva professionalitat.
10: Sí, no està tan breu com en altres ocasions. Ha esplaiat més en la defensa de la seva dona. Diu que parlar només d'ella com la seva parella o del seu germà els deshumanitza, que tots dos tenen un ampli currículum. De la seva dona ha dit que ho va deixar tot, la seva empresa, quan va entrar a ser president, per no tenir conflictes d'interessos, i s'ha preguntat què més havia de fer, assegura, perquè té una carrera impecable. I s'ha preguntat...
11: La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿la pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?
10: Ha recordat que en els dos casos la Fiscalia no va acusar i diu que és una causa política que han impulsat les acusacions populars, entre d'altres, de partits com Vox. Sobre Zapatero, es reitera, diu que ha donat explicacions, manté la seva confiança i diu que no és el seu portaveu, que tot allò que hagi d'explicar ho farà davant del jutge.
0: Doncs hem començat parlant d'aquestes ajudes per les zones cremades per aquests grans focs forestals i ara hem d'anar cap a l'incendi a la Vall d'Uixó, al País Valencià. Perquè ja ha entrat en el quart dia actiu, els bombers asseguren que van per davant del foc, però l'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat. Ja ha cremat més de 8.000 hectàrees i les autoritats han aixecat el confinament de part de la població, que estava vigent des de dissabte. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport d'en Xavier Espel. Coia.
1: Bon dia. Veïns de dos pobles, la Vall d'Uixó i Vilavella, ja han pogut tornar a casa, però 14 municipis encara estan deserts i custodiats per la Guàrdia Civil. Un d'ells és el Fondeguilla, un poble de 800 habitants enclotat en un barranc que és la porta d'entrada al Parc Natural de la Serra d'Espadà i on s'ha cremat tot l'entorn. Ara només s'hi pot entrar per emergències. L'alcalde, Salvo Ventura, n'ha parlat a 3CAT Info.
12: He quedat en gent per a poder entrar a collir medicines i per a gent que li fa falta, perquè, claro, és el tercer dia i n'hi ha gent que va així en lo poc que duia en les mans i esperar que el dia apareixi vaig a millor caïr i evolucioni bé cap a la vesprada i ens informen de notícies positives.
1: Entre els veïns que ja han pogut tornar a casa, a la Vall i a la Paula, el foc li va arribar a 200 metres. O l'Elias, que viu a una de les cases de la Vall, que ha fet de barrera del foc. La Paula es va evacuar, l'Elias no.
13: Molt angoixat perquè no te'n vas, si no saps quan vas a tornar, si el foc va plegar a ta casa, si va cremar-se. Pues la veritat que han sigut, sobretot la nit, que és quan més se va descontrolar el foc, perquè tampoc estaven ja els dispositius aeris, aleshores el foc anava sense ningú control.
14: Decir lo que queráis. Si queréis denunciarme, hacer lo que queráis. Yo de aquí no me voy porque toda la vida ha sido para mis tres hijos hacerle su casa y estar todos juntos.
1: L'olor de fum i la bullidina de la cendra encara cobreix tota la plana baixa. L'aigua de boca millor si és embotellada i a moltes zones és millor circular amb mascareta, mentre l'incendi continua actiu.
0: Doncs tot això al País Valencià, els incendis de Madrid i Àvila, que han cremat ja 75.000 hectàrees. El més gran és el d'Àvila, amb 50.000 hectàrees calcinades. I avui s'afronta amb una mica de més bones perspectives. Els focs han afectat prop de 100.000 persones, amb 63.000 evacuats. A la província de Toledo, els veïns de 9 municipis ja han pogut tornar a casa després que s'hagi rebaixat l'emergència al nivell 2. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport de Xavi Luna. Montse.
15: Bon dia. Aquest és un dels primers pobles evacuats on la gent ha pogut tornar a casa seva. Són 500 veïns els que dissabte els van dir que havien de marxar perquè el foc, que s'ha quedat a uns 30 quilòmetres a la Sierra de San Vicente, venia cap aquí. Va marxar tothom, menys l'alcalde, un treballador de l'Ajuntament i el Jesús, un dels propietaris del zoo del poble, l'únic que hi ha a Castella-La Manxa i on viuen 230 animals.
16: Evacuar d'aquí ni jo ni mis hijos nos hemos querido salir d'aquí nadie. O sea, porque es que esto hay que cuidarlo. Y ahí, a ver, hay crías, ahí tenemos nacimientos de hace 3 días, hay que darle biberones, en fin, esto no es una cosa que, oiga, como me voy de mi casa y bueno, ya vendré.
15: Malgrat els seus esforços, aquests dies se'ls han mort 5 animals. No saben si per la calor o pel fum. De fet, ell continua portant la mascareta a la butxaca, però avui ja es respira bé i no cal posar-se-la. La situació del foc ha millorat durant la nit i fa poca estona la província de Toledo ha sortit de la situació d'emergència i ha ordenat el retorn de tots els evacuats. Els que encara no poden fer-ho són els evacuats d'Àvila i de Madrid, com els veïns de Valdemaqueda, el poble que ahir es va desallotjar i que aquesta nit els bombers han salvat de les flames. El Pedro, un dels veïns més vells del poble, ens assegura que mai havia vist un foc tan virulent.
17: La culpa la tienen que no nos dejan a los pueblos, no nos dejan a sacar la leña muerta, como hace 50 años que todo el pueblo sacaba la leña muerta, iba por la leña, había ganado, se sembraba y todo eso, y eso no te dejan.
15: El Pedro l'hem trobat a un dels poliesportius que s'han habilitat per atendre els evacuats mentre els bombers continuen treballant. La superfície en flames és molt menor que la d'ahir i de moment no bufa el vent. El perill el tenim en la onada de calor que ha de començar demà.
0: Doncs els bombers també treballen perquè l'incendi de la Gironda a França no es continuï expandint. La previsió meteorològica allà per les pròximes hores també preocupa i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions es sumen a les de més de 220.000 persones que van haver d'abandonar casa seva des que es va declarar aquest incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. Aquest foc ja ha cremat 42.000 hectàrees. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
18: Bon dia. Molta expectació avui, un dia clau per lluitar contra aquest incendi degut a la pujada de les temperatures i també a la reorientació del vent. Això sí, si el foc és estabilitzat encara no està fixat i tothom mira aquesta previsió del temps. I és per això que la prefectura ha fet evacuar els càmpings del poble de la Canau, el que representa unes 4.000 persones suplementàries. El centre que acull el màxim d'evacuats a Bordeus estan a punt per poder acollir més gent si fes falta. Escoltem Rodrigo Ulrich, responsable de la logística.
19: Hem acollit una part de la gent en les primeres hores, també durant els primers dies, però allò que encara té capacitat per acollir-ne centenars o milers si malauradament fes falta.
18: Els darrers dies s'ha treballat i de valent per crear tallafocs més de 100 quilòmetres de barreres, és a dir, han tallat la llenya, el bosc, tota la matèria que podria cremar, com explica l'operador forestal Martin de Montbron.
20: El que fem és crear una franja de suport per extreure la vegetació, tallar-la i retirar-la de la zona. Així, quan el foc ja arriba, ja no té combustible per continuar avançant i perd intensitat.
18: Fins que el foc no sigui declarat fixat, els evacuats no podran tornar a casa seva.
0: Doncs a Catalunya, Protecció Civil demana extremar les precaucions per evitar incendis a les portes d'una nova pujada de temperatures que farà arribar demà els termòmetres a la ratlla dels 40 graus en alguns punts del Principat. Avui els agents rurals mantenen 43 municipis de 7 comarques en nivell 4 del Pla Alfa, el més alt. Per aquest motiu també estan restringits els accessos a 3 espais naturals, al Montmell, Marmellà, també a Prades i al Montsant. El perill molt alt de foc al bosc, és a dir, el de nivell 3 del Pla Alfa, afecta avui a 86 municipis. I els bombers treballen perquè, i els bombers, dèiem, els bombers de la Generalitat de Catalunya, continuaran sense fer hores extres voluntàries tot aquest estiu. Es tracta d'una mesura de protesta per millorar les seves condicions laborals i que ha implicat el tancament momentani d'alguns parcs, a més d'una sobrecàrrega de feina sobre la plantilla en plena campanya d'incendis. Tot això ho ha seguit des de Viella la Sofia Cabanes.
21: Després d'una votació interna, els bombers han decidit mantenir el pols amb interior. Tot i reconèixer avenços en les negociacions, denuncien que durant anys el funcionament estructural del cos s'ha basat en la bona voluntat de la plantilla per fer hores extres voluntàries. Ara, des de l'inici de juliol, han deixat de fer-ne i això ha tingut conseqüències. Marc Curcó és el delegat de bombers a la UGT.
22: Això què implica? Que hi ha menys gent per treballar. La càrrega de feina és la que carreguem nosaltres. No és del tot la falta de personal, perquè aquí la casa ho està fent relativament bé, sinó la falta de planificació. I això és el que volem, que se planifiquin les coses ben fetes.
21: Entre altres demandes, reclamen implantar més mesures davant l'exposició a contaminants. Joan Viescas, delegat de Comissions Obreres.
23: I els contaminants se pugen al camión, se porten al parque i s'està demostrant que acaben arribant als domicilis particulars dels bombers.
21: El Departament d'Interior, per la seva banda, assegura que la resposta a les emergències està garantida i que quan un parc no disposa de prou efectius, s'activen recursos d'altres parcs per cobrir-ho.
0: Una pausa i obrem la plana econòmica.
24: Catalunya migdia.
25: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
26: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
25: Tota la informació a buitaull.cat.
26: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
3: Catalunya migdia.
0: Les 2:22. I tornem a Madrid perquè sembla que hi ha alguna novetat pel que fa al Consell de Política Fiscal i Financera que s'havia de fer demà. Tània Tàpia.
10: Sí, bon dia. Doncs ha quedat posposat el 4 de setembre. Ho havia demanat el Partit Popular per carta, adduint falta d'informació i transparència per abordar el nou model de finançament. I fons del Ministeri d'Hisenda ens confirmen que accepten aquesta petició, tot i negar que hi hagi hagut aquesta manca d'informació. Diuen que és mostra de la bona voluntat que tenen de poder arribar a un acord per un model, recorden, que és positiu per a totes les comunitats i que permetrà injectar 21.000 milions extra a tots els territoris. El model es votava demà. Catalunya hi votava a favor i també Canàries, un territori governat per PP i Coalició Canària. Com diem, aquest acord ja s'haurà d'esperar fins a després de les vacances, el 4 de setembre.
0: Gràcies, Tània. Queda clar, doncs, el Consell de Política Fiscal i Financera ajornat fins al setembre. L'atur cau a mínims i baixa del 8% a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació amb gairebé 4 milions de treballadors. Ho diu l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre, que recull els efectes de la temporada turística. Mireia Sala.
4: La taxa d'atur se situa ara al 7,9%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Ara hi ha 343.000 persones que busquen feina. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb 3,99 milions de treballadors. Són 130.000 ocupats més que el primer trimestre. Al conjunt de l'estat espanyol, Catalunya lidera tant l'augment de l'ocupació com la caiguda de l'atur. El president Pedro Sánchez destaca la bona marxa de l'economia.
5: Que vamos a cerrar el año 2026, insisto, en un contexto tan difícil y tan complejo como el que tenemos, creciendo 5 veces más que Italia, 4 veces más que Alemania y 3 veces más que Francia.
4: Les últimes dades de l'EPA comencen a recollir els efectes de la regularització d'immigrants que va iniciar-se el juny, i és que del total de nous ocupats, la meitat són estrangers. Aquesta mateixa xifra l'any passat suposava una cinquena part del total.
0: I el govern ha renovat el mapa de zones tensionades, és a dir, els municipis amb més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. El llistat s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total, fins als 302. Se n'incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Jordi Canal.
6: Sí, entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
8: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen, doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
6: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis del llistat.
24: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
6: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau. A més d'això, el govern ha aprovat la creació de la Direcció General de Disciplina en l'Habitatge. És un departament pactat amb els comuns que controlarà específicament que es compleixin les normatives d'habitatge i que sancionarà les infraccions.
0: I ara ens fixem en el que està passant a Palma. Són alguns dels crits que s'han sentit aquest migdia en contra de les càrregues policials que hi va haver en la manifestació de diumenge contra el turisme massiu. Els manifestants han demanat la dimissió del delegat del govern espanyol a les Illes. Palma, Caterina Carmany, bon dia.
27: Bon dia. La calor no ha aturat els crits de les 300 persones durant 2 hores contra la policia i per la dimissió del delegat del govern espanyol. Des de la plataforma Menys Turisme Turisme Més Vida, Jaume Pujol, acusa els agents de carregar injustament diumenge per tapar l'èxit de la manifestació.
1: No trobem cap explicació lògica en aquesta càrrega perquè no hi va haver cap provocació per part dels manifestants. Va ser una manifestació totalment pacífica, no hi va haver cap desperfecte en tot el recorregut, per tant, no li trobem una explicació lògica. El que sí que podem afirmar és que el que han aconseguit és que les imatges que se veuen són les imatges de les càrregues policials i no les imatges de 70.000 persones omplint els carrers de Palma.
27: No descarten una denúncia col·lectiva amb la vintena de ferits en aquestes càrregues policials.
0: Els principals directius de la Generalitat i les seves empreses públiques hauran de passar, a partir d'ara, un procés de selecció i ja no seran triats a dit en funció del color polític de cada govern. Així ho recull l'avantprojecte de llei que avui ha aprovat el Consell Executiu per professionalitzar la direcció pública de la Generalitat. Es tracta d'un dels principals pilars de la reforma de l'administració que el govern de Salvador Illa té previst impulsar aquesta mateixa legislatura. Palau de la Generalitat, Marta Corbalán, bon dia.
7: Hola, bon dia. Els directors generals i de serveis i els subdirectors de les diferents conselleries seran triats per criteris de meritocràcia i els seus mandats seran de 7 anys, prorrogables per al mateix període si hi ha un informe d'idoneïtat. Això vol dir que estaran en el càrrec més enllà d'una legislatura. D'aquesta manera, cada vegada que canviï el color polític d'un govern, no s'hauran de rellevar la majoria dels càrrecs, que es calcula que són entre 400 i 900. Segons la portaveu del govern, Sílvia Paneque, l'objectiu és professionalitzar el personal directiu i garantir una millor prestació dels serveis públics.
9: Un cop aprovada, permetrà, primer, encaminar el relleu generacional que estem vivint al govern de la Generalitat, la captació i retenció de talent a l'administració pública, que és un dels reptes més imminents que tenim com a administració, no només la captació, sinó la retenció d'aquest talent.
7: Aquesta llei, que ara s'haurà d'aprovar al Parlament, exclou els consellers i els secretaris generals dels diferents departaments que seguiran sent triats per designació política.
0: I avui el cas Kitchen ha quedat vist per sentència. Després de 4 mesos de sessions a l'Audiència Nacional Espanyola, ha quedat vist per sentència el judici pel conegut com a cas Kitchen, que és aquell, recordeu, el de les clavegueres de l'Estat durant el govern de Mariano Rajoy, Cristian Roldán.
11: El banc dels acusats per destruir proves de l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, contra dirigents del partit, s'hi asseia l'excúpula d'Interior amb el ministre Jorge Fernández Díaz al capdavant. La fiscalia li manté la petició de 15 anys de presó i també per a qui era el seu número 2, Francisco Martínez, i l'exdirector adjunt operatiu Eugenio Pino. La petició més alta, 19 anys, es manté per a l'excomissari José Manuel Villarejo, que avui ha estat un dels 3 acusats que ha fet ús del seu dret a l'últim torn de paraula. Villarejo ha insistit que l'han processat per ser un personatge que ha molestat els poderosos.
0: I un terratrèmol de magnitud 7,1 ha sacsejat al sud del Japó i ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones, ha deixat més de 40.000 llars sense subministrament elèctric i ha interromput el transport ferroviari i l'aeri a tota la zona.
11: Les autoritats japoneses encara no tenen un recompte fiable, però ja treballen amb la previsió que el terratrèmol hauria provocat diversos morts, sobretot a la prefectura de Kumamoto, on s'ha esfondrat el segon pis d'un centre comercial mentre hi havia força activitat al seu interior. De fet, hi ha una vintena de treballadors amb els quals de moment no es pot contactar. Els bombers intenten accedir-hi per rescatar les persones que encara segueixin en vida. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, reconeixia part dels danys i feia una crida a la prudència.
12: Encara estem confirmant la dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
11: El terratrèmol també ha esfondrat parts del castell de Kumamoto, un dels monuments més destacats del país. Sentim alguns dels testimonis en declaracions a l'agència Reuters.
13: La paret va començar a escardar-se i a desprendre's. Queien moltes coses des de dalt.
14: Vaig tenir la sensació que el meu cos flotava a l'aire. Al principi no vaig adonar-me que era un terratrèmol. Només quan vaig veure que la paret s'ensorrava vaig ser conscient del que estava passant.
11: Les autoritats japoneses alerten que hi podria haver rèpliques durant aproximadament una setmana.
0: 2:45. Donald Trump rep avui Benjamin Netanyahu i també Volodymyr Zelensky en una etapa clau per les guerres a l'Iran i a Ucraïna. El president ucraïnès torna a la Casa Blanca en un moment de més suport del president dels Estats Units i espera assegurar més ajuda militar contra Rússia. Pel que fa a Netanyahu, visita Trump per primer cop des de l'inici de l'ofensiva conjunta dels Estats Units i Israel contra l'Iran i enmig de les diferències entre els dos líders sobre aquesta guerra. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
15: Bon dia. El record de l'última visita de Netanyahu al febrer passat pesarà i molt en la reunió d'aquesta tarda. Va ser aleshores quan el primer ministre israelià va acabar de convèncer Trump d'atacar l'Iran en el que havia de ser una operació militar ràpida que es va acabar encallant i que encara cueja. Tot i això, i aprofitant els últims atacs a petita escala entre iranians i nord-americans, el primer ministre israelià assegura que tornarà a la càrrega.
16: Abordarem totes les qüestions de l'ordre del dia, entre les quals destaca l'Iran. Naturalment, el nostre objectiu és salvaguardar la nostra seguretat alhora que ampliem el cercle de pau al nostre voltant.
15: Netanyahu té el dit al gallet per si cal tornar a involucrar-se en el conflicte, però sembla que Trump segueix prioritzant poder arribar a un acord amb el règim dels ayatolars abans de les midterm del novembre. Unes altres eleccions, les generals d'Israel de l'octubre, podrien també explicar la reunió. Netanyahu sap que el suport de Trump li pot anar bé, però abans ha de recuperar la seva confiança. Per això arriba després d'haver fet dos gestos en la línia del que demana Estats Units, això sí, més simbòlics que altra cosa, una prova pilot per retirar tropes del sud del Líban i aprovar l'entrada d'una força internacional a una zona molt concreta de la franja de Gaza. Netanyahu sap que no pot presentar-se a la Casa Blanca amb les mans buides. Ara falta saber si serà suficient per a un Trump que fa no gaire el va menysprear en públic i el va insultar en privat.
0: Doncs amb Volodymyr Zelensky a Washington, Ucraïna ha llançat aquesta matinada un dels atacs més massius contra la regió de Moscou amb gairebé 400 drons. L'objectiu ha tornat a ser el principal magatzem de la companyia coneguda com l'Amazon Rus. És l'11è atac en 10 dies contra l'empresa de comerç en línia i això ha desencadenat un debat sobre si aquests atacs ucraïnesos són o no un crim de guerra. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
17: Bon dia. Un dron ucraïnès s'ha estavellat contra un magatzem a tocar del centre logístic més gran de Wildberries. Aquesta vegada no hi ha hagut ferits, però des de mitjans de mes han mort 9 treballadors d'aquesta empresa i desenes han quedat ferits per atacs ucraïnesos. Zelensky ho justifica perquè Wildberries ven productes que acaben servint a l'exèrcit rus, tot i que quan Moscou ha colpejat l'empresa de missatgeria ucraïnesa Nova Poshta, fent servir el mateix argument, Kiev ho ha denunciat com un crim de guerra. L'analista militar independent rus, Ruslan Leviev, adverteix que mai s'hauria de bombardejar la infraestructura civil.
18: Els atacs contra Nova Poshta són crims de guerra, com també ho són els atacs contra els magatzems de Wildberries. No són instal·lacions militars. Fins i tot si subministren components de doble ús per equipament militar, això no converteix tota la instal·lació en un objectiu legítim.
17: Des del Kremlin neguen que Wildberries abasteixi l'exèrcit rus, malgrat que comercia amb GPS, ràdios, fibra òptica o armilles antibales que reben els soldats al front i té seccions a la web dedicades exclusivament a la guerra d'Ucraïna. Wildberries gestiona més de la meitat de totes les comandes en línia de Rússia i dona servei a centenars de milers de petites empreses. Algunes d'elles, amb aquests atacs, ho han perdut tot.
0: I abans de la cultura, ens mirem un moment al metro de Barcelona. Perquè l'incendi que ahir va cremar el túnel de la línia 1, la vermella, entre Clot i Glòries, el va provocar la combustió d'una malla impermeable. El fum va afectar 136 persones. CMB, que ha obert una investigació, assegura que el material no es troba en cap altre punt de la xarxa. Barcelona, Miquel Jarque.
19: Bon dia. La seqüència dels fets és aquesta. El maquinista veu el foc, atura el metro, contacta amb el centre de comandament, que li indica que es desplaci a la cua del comboi per fer-lo recular fins al Clot, i amb el tren aturat, alguns passatgers premen el botó de sortida d'emergència i les portes s'obren omplint de fum el comboi. Això precipita l'evacuació pel seu propi peu. El conseller delegat de TMB, Xavier Flores, assegura que el material que es va cremar no es troba a cap altre punt de la xarxa.
20: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment
2: que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades, eh?
19: TMB ha obert una investigació per esbrinar si aquesta manta tèrmica havia de ser en aquest túnel.
0: Dos quarts i cinc de tres. La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el pròxim 29 d'agost, en la que serà la seva tercera visita històrica a Barcelona. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol, impulsada per Caterina Wagner, directora del certamen i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner. Montse Mas.
3: La directora del festival, que ret homenatge a la música del seu besavi des de fa 150 anys, ha destacat avui al Palau de la Música el caràcter extraordinari d'aquesta gira, un tour que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
20: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Els espanyols també estan enamorats de la música i la passió, igual que nosaltres. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
3: El concert que tancarà el 40è aniversari del Festival de Peralada estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster, el tenor Klaus Florian Vogt i el baix baríton Nicholas Brownlee. S'hi interpretaran fragments de l'Anell del Nibelung de Wagner, com la Cavalcada de les Valquíries.
0: I de la música anem als llibres. Perquè un dels llibres més rars impresos mai a Lleida ja forma part del patrimoni públic. L'Institut d'Estudis Ilerdencs ha incorporat aquest migdia un dels pocs exemplars coneguts al món del Philosophia Pauperum, un incunable imprès cap a l'any 1485 que constitueix un testimoni excepcional dels inicis de la impremta a la ciutat. Lleida, Pau Rovira.
21: Impresa pel tipògraf Enric Botel i atribuïda històricament a Sant Albert Magne, està considerada una autèntica joia del patrimoni bibliogràfic català. Fins ara només se'n coneixien 5 exemplars originals conservats en biblioteques d'Itàlia i de l'estat espanyol. La família del bibliòfil pallarès Ramon Areny Batlle n'ha formalitzat avui la donació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs. La responsable del Servei de Patrimoni Bibliogràfic i Documental, Sílvia Ferrús, explica de què tracta i també per què és tan important.
22: Un tractat de filosofia que s'utilitzava també per a nivell medieval a les diferents universitats, no? Per explicar, pues, això, característiques aristotèliques, característiques de l'Albert Magne, i doncs perquè és una peça única, la més antiga que tindrem a la biblioteca, i en teníem un, del Llegat Areny, també precisament, aquest es pot datar al 1485.
21: L'incunable es conservarà a la reserva de fons antics de l'IEI en condicions especials de preservació.
0: Una exposició de la Fundació Vila Casas a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, reivindica les fotografies clàssiques dels àlbums familiars. El fotògraf i col·leccionista Jordi Barón l'ha anat recopilant en botigues de vell i també als Encants i n'ha fet una selecció. Ara les mostra sota el títol Portes endins als arxius dels altres. Es pot visitar al Palau Solterra de Torroella i allà hi ha anat la Núria Paraire.
23: Dues persones al menjador de casa davant les cortines posen disfressades, tot plegat amb un color sèpia. És un exemple de les més de 300 fotografies que es poden veure. Mostren la vida quotidiana de la segona meitat del segle passat, del segle XX. El fotògraf, antiquari i col·leccionista Jordi Barón ha dedicat dècades a recopilar aquestes imatges anònimes que, per tant, estan fora dels circuits artístics.
25: La història de la fotografia és 1% fotografia de fotògrafs o gent artistes, no? I un 99% és fotografia feta per aficionats,
23: Les vol preservar perquè es tracta, diu, d'un patrimoni visual fràgil i dispers.
25: Hem de reivindicar aquest tipus de fotografia, que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada, o si no són iguals o molt similars.
23: També hi ha fotografies eròtiques amateurs, imatges clandestines o sèries marcades pel voyeurisme.
1: Catalunya migdia.
0: I quan falten 19 minuts per les 3, ens mirem als esports amb l'Ernest, perquè avui dia 2 del Barça a Anglaterra i dia 1 de l'Espanyol també a Anglaterra, Ernest.
4: Sí, exactament, i dia 1 també del Barça femení. La pretemporada oficialment arrenca, els equips posen la segona en marxa. La segona marxa, i n'hi ha moltes més de marxes perquè la temporada serà molt llarga, i en el cas del Barça i l'Espanyol, per exemple, trien Anglaterra. La delegació del Barça va volar ahir una mica més de 2 hores i prou per trobar una climatologia menys hostil que Barcelona, exactament el mateix que busca l'Espanyol. Amb prou feines, Barça i Espanyol es trobaran temperatures superiors als 25 graus, no es deshidratarà cap jugador, per tant, i els entrenaments programats pels dos tècnics, doncs, que podran permetre als dos equips créixer. I precisament al cor d'Anglaterra hi tenim a Ramon Salmurri, que ens explicarà una mica com va aquest segon entrenament del Barça, perquè el Barça ha entrenat aquest matí, va fer ahir i ha entrenat avui ja. Com va aquest segon entrenament de l'equip de Hansi Flick? Com estàs, Ramon? Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Doncs de moment es mantenen les bones notícies per Hansi Flick, que continua veient com Fermín forma ja part de les sessions. Ho va fer ahir en el primer entrenament, com dius, a Anglaterra. També Ronald Araujo, mentrestant, Alejandro Valde, continua entrenant-se al marge per aquests problemes a l'esquena. I amb un nom propi, el d'Andreas Christensen, que encara la seva cinquena temporada com a blaugrana. El seu rendiment ha estat marcat fins ara per la capacitat de jugar a alt nivell, però també per una manca de continuïtat absoluta condicionada per les lesions. 98 partits en 4 temporades com a blaugrana d'Andreas Christensen. Després de trencar-se el genoll la temporada passada, ha renovat 2 anys més amb el club i espera poder oferir la seva millor versió.
6: It's difficult.
8: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
6: És possible. Still enjoying the holiday, of course.
5: Ara mateix la plantilla són 4 centrals, Cubarsí, Gerard Martín, Araujo i Christensen, perquè Eric, d'entrada, parteix a la planificació com a teòric lateral dret. La posició del club és que no arribarà cap central fins que no surti ningú. Aquest algú, bàsicament, és Ronald Araujo. Christensen considera que és normal que es vinculin noms al Barça parlant d'un mercat d'estiu, però que si ell és capaç d'oferir el seu millor nivell, no té per què, diguem-ne, tenir una competència que la parti de la realitat de l'equip.
8: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
5: Aquesta tarda, segona sessió d'entrenament del dia, i demà l'arribada d'un dels homes pesants d'aquest Barça de Hansi Flick, com és Rafinha.
4: Els clubs catalans i Anglaterra, de seguida parlarem de l'Espanyol, perquè estaven pendent de si aterrava ja al Regne Unit, però abans l'altre Barça, el femení, també es posa en marxa. Va arrencar amb revisions mèdiques, però avui ha fet la primera sessió a Sant Joan d'Espí amb els 3 nous fitxatges, però sense Aitana. Bon matí, Oriol Corral.
10: La migcampista Sant Pere de Ribes encara no s'ha reincorporat al treball amb el grup. La mateixa futbolista va explicar durant la clausura del seu campus d'estiu que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar en el tram final de la temporada passada. Aitana va revelar que va arribar a infiltrar-se abans d'alguns partits per poder competir un cop superada la lesió, i ara vol aprofitar aquest inici de curs per recuperar-se del tot.
18: Tampoc s'han entrenat Lai Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. A diferència d'altres temporades, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. L'objectiu torna a ser ambiciós, repetir el pòquer de títols conquerit el curs passat, tot i afrontar una renovació important de la plantilla després de les sortides de Mapi León, Ona Batlle, Salma Parayuelo i Alexia Putellas. El primer partit de pretemporada arribarà el 12 d'agost. Les de Pere Romeu rebran el Montpellier en un amistós a l'estadi Johan Cruyff.
4: I us hem explicat fa una estona que estàvem pendents de l'aterratge de l'Espanyol al Regne Unit. Sergi Andreu, bona tarda.
7: Bona tarda, Ernest.
4: Han arribat ja.
7: Ja hi són, sí. Ja hi són. L'expedició blanquiblava ha sortit aquest matí des de Barcelona. Ja són a Anglaterra, han aterrat a l'aeroport de Manchester. Molt a prop hi ha Burnley, i avui s'entrenen, avui mateix a la tarda, a la ciutat esportiva del Burnley, que, com sabeu, és club de la mateixa propietat que l'Espanyol presidit per Alan Pace. Ha viatjat una expedició de 25 jugadors del primer equip. Només hi falten Puado, lesionat de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li està buscant una sortida del club i, per tant, tampoc no ha anat a Anglaterra. En canvi, sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo González tampoc no compta amb ell, però ha viatjat al central. Del filial hi ha tres jugadors, el porter Llorenç Serret, el central francès Adama Timera i a lateral dret José Ángel López. Per cert, tampoc no ha viatjat al lateral esquerre valencià José Salinas, que marxa, ho vam saber al vespre,
9: cedit
7: al Màlaga. Exacte, amb una opció de compra. Salinas va arribar lliure a l'Espanyol l'estiu passat, ha jugat 13 partits amb la samarreta blanca i blava. Al lateral esquerre, l'Espanyol aquesta temporada tindrà el neerlandès Harman i el jove del planter Roger Hinojo, per tant no hi havia lloc per José Salinas.
4: Quants dies hi queda l'Espanyol a Anglaterra?
7: Mira, són 5 dies, des d'avui fins dissabte. Demà jugaran el primer amistós en terres angleses contra el Burnley, amb qui comparteix propietat. El partit serà 9:15 a Turf Moor, l'estadi del Burnley. El segon amistós serà dissabte. L'equip de Manolo jugarà contra el Middlesbrough, equip que, com el Burnley, juga a la segona divisió anglesa. Tot just acabi aquell partit de dissabte, l'Espanyol tornarà cap a Barcelona, recordem que l'equip blanquiblau ja ha jugat 3 amistosos aquesta pretemporada. 2 victòries contra l'Olot i el Pau i l'empat de dissabte passat contra el Sabadell.
4: Doncs parlant de partits de pretemporada, aquesta tarda el Madrid jugarà el seu segon amistós de pretemporada. Serà un partit d'entrenament contra el Leganés a la ciutat esportiva de Valdebebas i que jugarà Josep Gai a porta tancada.
12: Serà un partit d'entrenament com el que va jugar fa uns dies contra l'Alcorcón i que va guanyar per 1-0. El maig serà a les 6 de la tarda a porta tancada i es podrà seguir durant uns minuts a través de Real Madrid Televisió. A tot això, el club blanc no podrà comptar amb Thiago Pitarch a causa d'una lesió al lligament intern del genoll esquerre que es va fer en un entrenament i estarà 6 setmanes de baixa. Pitarch se suma a la llista de baixes del Madrid amb Eder Militao, lesionat al mes d'abril del bíceps femoral, però s'espera que es reincorpori a finals de setembre. Rodrigo Goes, que es va trencar els lligaments encreuats i el menisc del genoll dret, tornarà a finals d'any i Ferland Mendy, lesionat del múscul recte femoral, està previst que torni a l'octubre. Dissabte el Real Madrid jugarà el seu tercer partit amistós, el primer a porta oberta contra la Fiorentina al Bergstadion d'Àustria a les 6 de la tarda.
4: Deixa'm preguntar-te per una cosa que he vist d'aquestes que se segueix treballant i crec que he vist abans un missatge de Fabrizio Romano en una possible incorporació d'aquell jugador que comentàvem ahir que val tants diners. Que val tants diners, no sé si els val, però almenys els demanen.
12: Sí, són 120 milions d'euros a hores d'ara, encara sí. No és oficial i s'espera que s'anunciï de manera imminent.

0: Avui ha sigut un dia mogut al mercat de seleccionadors nacionals, perquè, Oriol, ja coneixem el successor de Deschamps, el capitán francès.
1: Zinedine Zidane serà el seleccionador francès els propers 4 anys. Zidane explica que ha tingut ofertes, però que ha esperat la selecció.
2: J'ai passé ces 4-5 années...
3: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
1: Zidane ha dit que encara no ha parlat amb Mbappé, la seva estrella, perquè està gaudint d'unes merescudes vacances, i ha aprofitat les seves primeres paraules com a seleccionador per donar suport als que estan patint els incendis. L'exfutbolista de la Juventus i el Madrid té 54 anys, fa 5 anys que és lluny de les banquetes i la seva última experiència és al Bernabéu.
0: I a Itàlia, el president de la federació diu que estan negociant amb Roberto Mancini com a nou seleccionador.
1: Sí, que ja va entrenar la selecció italiana del 18 fins al 2023, va guanyar l'Eurocopa del 21, però no va poder classificar el seu país pel Mundial de Qatar del 2022 i va renunciar al càrrec. D'altra banda, també la Federació Italiana busca director tècnic perquè Paolo Maldini va dimitir només 2 setmanes després d'acceptar el càrrec per la negativa de la Federació al fitxatge d'Andrea Pirlo, i la premsa italiana situa Claudio Ranieri com a favorit.
0: I el mercat de fitxatge segueix obert, seguirà així fins que acabi l'agost, però atenció perquè a Anglaterra hi ha molt moviment i sonen alguns traspassos inesperats.
1: Sí, el Chelsea de Xavi Alonso, sí, després de molts anys fitxant talent jove, s'interessa en 2 jugadors molt veterans de la Lliga anglesa: Jordan Henderson, mític capità del Liverpool, 36 anys ara al Brentford, i Danny Welbeck, el davanter anglès, de 35 anys, del Brighton. Més moviments a Anglaterra: el porter suplent del City, James Trafford, fitxaria pel Leeds, segons David Ornstein. El City el va fitxar per més de 30 milions i ara el vendria per 40. I una altra sortida del City: ja sabíem que marxaria John Stones perquè acabava contracte, però ja sabem el destí, marxarà al Inter de Milà, segons Fabrizio Romano.
0: I aquest Mundial hi ha hagut un porter que ha sigut revelació, va fer molt bones actuacions, el porter de Cap Verd, Bosinha, que sembla que té problemes amb el seu fitxatge, eh?
1: Sí, Bosinha tenia previst volar avui a Xile per passar la revisió mèdica i signar el seu contracte amb el Colo-Colo, però el fitxatge del jugador de 40 anys haurà d'esperar per endarreriments amb els tràmits del visat. El president del club xilè ja havia anunciat el seu fitxatge aquest passat dissabte.
0: El Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional. És un extrem dret de 36 anys, capità de l'equip l'últim tram de la temporada passada, i ha decidit que posa punt i final a 2 temporades al Sabadell.
3: El futbolista de Maó havia acabat contracte amb l'equip de Ferran Costa i després de 2 ascensos en 2 anys es retira i assumeix la secretaria tècnica del primer equip. El Sabadell s'ha entrenat aquest matí per última vegada abans de l'amistós de demà contra el Manresa. Els de Ferran Costa van perdre per 2-0 contra el Castelló a la primera prova de pretemporada i van empatar a 1 contra l'Espanyol.
0: Ahir es va saber que l'idili, no?, entre el Girona i Estuani seguirà una temporada més. Ell vol dur el Girona novament a primera.
3: El davanter uruguaià, que farà 40 anys a l'octubre, renova per una temporada. Estuani va arribar al Girona l'estiu del 2017, coincidint amb el primer ascens a primera. El Girona jugarà demà el tercer amistós de pretemporada contra el Castelló, rival de la segona divisió. Els de Quique Álvarez van guanyar 1-3 a l'Olot, però van perdre contra l'Alavés per 0-1.
0: 100 minuts per les 3.
4: Catalunya migdia.
5: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
6: Catalunya Ràdio.
4: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Vinga, ha parlat el futur entrenador del Barça de bàsquet, Alexander Sekulić. Ho ha fet a un mitjà eslové, on ha reconegut que li va sorprendre, Oriol, que el Barça contactés amb ell.
1: Sí, Sekulić diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador i que li va sorprendre aquesta trucada. Demana, això sí, paciència, perquè és un equip totalment nou, però està convençut que aconseguirà fer-lo funcionar. Per cert, ja podem sentir la veu al nou fitxatge del Barça, l'ale pivot Tosan Awoma, MVP de la Lliga de Desenvolupament Nord-Americana.
8: What's up, Barca fans? Tosan Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club.
6: Can't wait to get things going and I'll see you all shortly.
0: Ganes que comenci la temporada, Tousan Awoma. Quedeu-vos amb com sona fonèticament, no el llegiu perquè podríeu prendre mal. Billy Hernán Gómez, que ha estat al Barça fent una temporada, sobretot aquests últims mesos, pràcticament desaparegut. Ja té nou equip, ha signat per l'Unicaja.
1: Sí, l'expivot del Barça fitxa per una temporada amb els malaguenys, que no juga a l'Eurolliga, sinó a la Champions League, la tercera competició del bàsquet europeu.
0: Molt bé. I l'expivot del Manresa, Caudrici Acumundo, deixarà el Cedevita a Ljubljana sense haver jugat ni un sol partit. Ell va fitxar per aquest equip, però amb una clàusula que deia que si venia un equip d'Eurolliga i el volia, ell estripava el contracte i se n'anava. I això és el que ha passat. Jugarà al Žalgiris. Doncs vinga, queden, és una compta enrere, sentíem ara la pretemporada dels equips, perquè és que clar, queden 18 dies perquè comenci la Lliga de Futbol masculina, tots els equips estan ja en marxa i ja han iniciat també en la femenina els seus estajos de pretemporada. En el cas del femení, avui el Barça ha començat a la Ciutat Esportiva i l'agenda esportiva, Josep, cada vegada va més plena.
3: Sí, pel que fa a l'agenda esportiva, aquesta setmana arriba carregada d'esdeveniments esportius perquè, com hem dit abans, avui l'Espanyol ha viatjat a Anglaterra per iniciar el seu stage i el Madrid jugarà contra el Leganés a Valdebebas a les 6 de la tarda.
1: Demà dimecres, una jornada intensa pels amants del futbol, perquè l'Espanyol s'enfrontarà al Burnley, com hem dit, a 8:45 del vespre. És el seu primer partit a Anglaterra. El Girona jugarà contra el Castelló a 7:15 de la tarda. Amb dos partits, per cert, es podran seguir en directe pel canal Esport 3. També dimecres, el Sabadell jugarà contra el Manresa a 8:45 al complex esportiu de Sant Oleguer i l'Espanyol femení jugarà a 7:15 del vespre al primer partit de pretemporada contra el Tenerife. Dijous, l'Ajax de Mitchell s'enfrontarà al Vojvodina de Sèrbia, el Johan Cruyff Arena, en el partit de tornada de la final de la fase prèvia de la Conference League. Amb l'Ajax, això sí, encara pendent de tancar la sessió de Marc-André Ter Stegen.

0: El jutjat d'instrucció de Sabadell ha arxivat provisionalment la denúncia interposada per la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell pels insults al porter reguinat Diego Foli contra el president del govern espanyol Pedro Sánchez quan van celebrar l'ascens a segona divisió. S'ha arxivat aquesta causa. El circuit a Catalunya, aquesta és una notícia de fa un parell d'hores, el circuit Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primer cop a la seva història. La prova que s'havia de fer a Qatar es farà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrein, que es disputarà en aquest cas, també a Europa, però no a Catalunya, sinó al circuit de Monza, Itàlia, al mes de novembre. El Rayo Vallecano, i això és curiós, no podrà jugar... És curiós perquè ho sap a pocs dies de començar la temporada, no podrà jugar els seus partits a casa, no podrà jugar com a local perquè la Comunitat de Madrid doncs li treu la llicència per jugar-hi després de veure que les instal·lacions estan obsoletes. Una cosa que fa anys que es veu, però ara s'ha fet un estudi. Calen obres urgents, segons l'auditoria que s'ha fet. A més, la conservació de les instal·lacions... Ja no és les obres, és que la conservació tampoc compleix els mínims requerits i, per tant, el Rai haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa els seus partits. I en hoquei patins, l'hoquei Club Palau de la Lliga Femenina ja té nou entrenador. Es tracta de Dani Alonso.
1: T'afronto aquest repte amb molta il·lusió. La veritat és que quan em va arribar la proposta, doncs, una proposta engrescadora, motivadora, i que jo crec que aquesta nova temporada que comença doncs és una temporada molt il·lusionant per l'equip i pel club.
0: Dani Alonso ve d'entrenar al Voltregà i viurà doncs la seva segona experiència com a tècnic d'un primer equip. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a aquesta hora, a les 2, amb tota la informació general i esportiva a Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, l'òrgan on demà havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del Partit Popular havien demanat la suspensió de la trobada de demà. Fonts del Ministeri qualifiquen de sorprenent aquesta petició després que el govern canari, on també hi ha el PP, anunciés el vot favorable al nou model. Tot i això, el Ministeri diu que mai tancarà la porta al diàleg i decideix així cedir davant les comunitats governades pels populars, ajornant fins després de les vacances el debat. El ministre Arcadi Espanya confia que aquesta vegada les autonomies del Partit Popular prioritzaran els interessos de la ciutadania davant dels dictats de Gènova. Més notícies, Miquel Jarque.
2: El Parlament sanciona la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i el portaveu de Vox, Joan Garriga, amb una amonestació pública per infringir el codi de conducta dels diputats. Orriols tenia un expedient obert per haver acusat la diputada d'Esquerra, Najat Drouet, de normalitzar la misogínia i el fonamentalisme islàmic per dur el vel. A Garriga se'l responsabilitza de posar cartells titllant d'assassí l'expresident Companys i per afirmar que el PSOE va gastar diners en drogues i prostitució. L'amonestació es llegirà al pròxim ple i apareixerà a l'expedient del diputat. La mesa, però, no els ha imposat cap sanció econòmica. Això mentre els grups de la cambra estan acabant de consensuar una reforma del reglament del Parlament per poder endurir les sancions contra els discursos d'odi i discriminatoris.
1: Josep Vilarasau, expresident de la Caixa, ha mort avui als 95 anys. Vilarasau va ser un dels artífexs que va modernitzar l'entitat i la va consolidar com a gegant financer internacional. I va arribar al 1976 com a director de l'aleshores Caixa de Pensions, després d'ocupar diversos càrrecs a l'administració de l'Estat i també en institucions econòmiques i empresarials estatals. El 1999 va ser nomenat president de la Caixa i de la seva fundació, un càrrec que va haver de deixar el 2003 per l'aprovació d'una llei que limitava el temps que els consellers de les caixes podien ser-ho. La seva trajectòria va continuar amb alguns càrrecs en empreses relacionades amb entitats com Repsol, Gas Natural o Abertis, i també en va ocupar en entitats del món cultural i científic com el patronat del Palau de la Música Catalana.
2: La Policia Nacional investiga un possible

0: Cas d'explotació reproductiva, una trentena de dones d'origen brasiler procedents de Bèlgica i d'altres països del nord d'Europa que han donat el llum a l'Hospital Universitari de Burgos. L'alarma la van donar els sanitaris del centre quan van detectar que totes les pacients seguien un mateix patró. El gruix del seguiment de l'embaràs s'havia fet al seu país de residència, totes tenien el domicili en dos municipis burgalesos i anaven a l'Hospital de Burgos en les últimes tres setmanes de gestació per tenir la criatura allà. A més, totes arribaven acompanyades del mateix home per fer-se l'última revisió i ser ateses durant el part.
1: I el govern retarda com a mínim fins a l'estiu que ve l'aprovació del Plater, el pla dissenyat pel govern per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. A les Terres de l'Ebre, alcaldes, ecologistes i sectors econòmics s'han trobat a Miravet per lamentar que el Plater segueix sacrificant, diuen, les comarques que ja són productores d'energia. Reclamen més equilibri territorial. Tarragona, Manel Sastre.
2: Bona tarda. L'alcalde de Miravet, Miquel Morales, ha demanat al govern més diàleg amb el territori i ha recordat que al sud del país la quota energètica està més que saldada.
3: Tenim tres reactors nuclears aquí a la vora. La quota energètica la tenim més que saldada. Llavors, fem les coses bé, comptem amb la gent del territori i segur que aconseguirem fer un Plater magnífic.
2: Una cinquantena de representants d'ajuntaments, grups ecologistes i entitats econòmiques de l'Ebre han escenificat l'oposició a un pla que demanen que es refaci des de zero.
1: La Federació Llull es transformarà en una nova organització europea que tindrà com a àmbit d'actuació els països catalans. Ho han decidit en una trobada a Poblet les entitats que la formen, Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià i l'Obra Cultural Balear. Aquesta transformació vol enfortir la capacitat d'acció conjunta en defensa de la llengua, la cultura, els drets civils i també polítics. Així consideren que es podrà fer front de manera més eficaç a les amenaces d'un context com l'actual, de màxima complexitat, tant política com social, cultural i lingüística. L'objectiu és que la nova organització pugui constituir-se el 2027. També volen que la seva activitat es desplegui a Andorra, la Franja de Ponent, la Catalunya Nord i l'Alguer. Al capdavant hi haurà l'actual president d'Òmnium, Xavier Antic, durant els propers dos anys. I els esports amb l'Oriol Corral.
4: El Barça s'ha entrenat aquest matí a Birmingham amb Fermín, Araujo i Bernal, que han completat el primer entrenament amb el grup. Valde, però, ha treballat al marge. També ho ha fet De Jong, que es recupera de la lesió als lligaments del genoll dret. Els de Hansi Flick es tornaran a entrenar aquesta tarda. També ha començat la pretemporada del Barça femení. Aquest matí l'equip de Pere Romeu s'ha entrenat per primera vegada i ho ha fet sense Aitana Bonmatí ni Laia Alexandri. Enguany, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada Sant Joan d'Espí. L'Espanyol ja ha aterrat a Anglaterra i aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Ha viatjat amb una expedició de 25 jugadors. Del primer equip només hi falten Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui es busca una sortida del club. Demà jugaran un amistós contra el mateix Burnley anglès. L'Espanyol s'estarà 5 dies a Anglaterra. I el Sabadell ha anunciat la retirada del seu capità, Rubén Martínez. Després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria, serà el nou secretari tècnic del primer equip sabadellenc. D'altra banda, la Federació Francesa ha anunciat Zinedine Zidane com a nou seleccionador francès. Zidane succeeix Didier Deschamps i ha signat fins al 2030. El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà. I acabem amb hoquei patins perquè Dani Alonso serà el nou entrenador del Palau. Serà la segona experiència de l'entrenador rodenc a l'hoquei lliga femenina després d'entrenar el Voltregà.
5: Fins aquí les notícies.
6: Catalunya Ràdio. Els hàbits saludables formen part d'una tendència creixent vinculada a la millora de la salut física, mental i emocional.
7: Intento ser plàstica, però sí que necessito estructurar-me.
8: Estar en contacte amb les plantes és una manera d'alliberar-me.
6: Cuidar les rutines quotidianes i projectar una imatge coherent pot reforçar la confiança, la seguretat i el benestar general.
9: Hi ha persones que habiten més un món...
6: Estil de viure. El podcast de Míriam Victòria. l'app i web de Catalunya Ràdio.
9: I també disponible a la plataforma 3Cat.
10: Catalunya Ràdio.

0: l'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

El dilluns 3 de novembre de 1975, a les 9 del matí, una explosió de grisú a la mina anomenada La Consolació, dins de l'explotació minera de Fígols, al Berguedà, va provocar la mort de 30 treballadors. 28 van morir allà mateix, i dos més mentre eren atesos a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i al Centre Hospitalari de Manresa. Encara hi va haver 4 ferits més que van sobreviure. Aquest accident, relacionat amb algunes decisions preses per augmentar la producció del carbó, es va veure eclipsat per l'agonia de Franco. Tot i així, era difícil tapar del tot. Es tractava de l'accident miner més greu que hi havia hagut a Espanya des de feia 50 anys.

0: Les mines de Fígols eren propietat de l'empresa Carbons de Berga, Societat Anònima, que el 1966 havia estat adquirida per Fecsa, la companyia fundada pel financer Joan Marc, que concentrava bona part del mercat energètic català. L'explotació tenia diverses obres pendents de modernització del complex. El 1974, amb el fracàs del tercer plan de desarrollo i la crisi mundial del petroli encara latent, el govern franquista s'havia proposat augmentar la producció anual de carbó en 50.000 tones. A mesura que creixien les inversions a favor de la mecanització i les despeses laborals, el jaciment de Fígols era cada vegada més pobre i menys rendible. Des del 1974, l'extracció de carbó es limitava a les cotes interiors, al nivell de la mina Consolació. Tot i que en un primer moment van córrer rumors que l'explosió del 3 de novembre de l'any 75 l'havia provocada un dels miners encenent una cigarreta, la investigació posterior va establir que el circuit de ventilació hi havia tingut alguna cosa a veure i va qüestionar el fet que aquella mina hagués estat considerada oficialment sense grisú. El mateix dia de l'accident, Franco va entrar en coma per una hemorràgia gastrointestinal i va ser sotmès a una primera operació d'urgència. Pràcticament ja no recuperaria la consciència durant les dues setmanes de vida que li quedaven. L'agonia del dictador va anar desplaçant de les portades les investigacions sobre la deflagració i el patiment de les famílies afectades.
1: Això és En Guàrdia.
0: I com sempre, amb nosaltres ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
2: Hola, què tal?
0: Avui parlem d'un fet que realment, a la comarca del Berguedà, òbviament no, però ha quedat absolutament oblidat. Un accident tan brutal, tan bèstia, amb tants morts, però amb la, entre cometes, mala sort de produir-se tot just 15 dies, 3 setmanes abans de que morís el dictador, i va quedar esborrat de la memòria de Catalunya. Molt poques vegades s'ha tornat a esmentar. Això de la memòria és un tema...
2: Sí, és un fet amb el qual en el seu moment va tenir un impacte extraordinari, però clar, coincidia amb els moments amb els quals el general Franco hi havia entrat amb aquesta agonia, amb el parte médico habitual que es deia sí. Sobre la seva situació, i que, a més, tothom era molt conscient del que havia passat. Va ser molt greu. Clar, va ser greu perquè hi havia tota una sèrie de conseqüències de que s'anaven barrejant, no? Per un cantó hi havia la crisi del petroli l'any 1973, quan els països àrabs, principals productors en aquell moment, o exportadors de l'OPEP, doncs van pujar tant el preu del petroli. Clar, la solució que era? La solució és produir molta més potència energètica a partir del carbó. Clar, amb això han passat molts anys, és a dir, de l'any 75 fins ara gairebé han passat 50 anys, no? I... diguem, totes aquestes circumstàncies expliquen que, malgrat la mort de tanta gent, la solidaritat de tanta gent, i que hi hagués com una mena de crítica molt generalitzada de com havia pogut passar aquest accident, bueno, la confusió, la complexitat de tot, de com van anar aquells dies les coses, el que estem al final de la dictadura i encara tenen els mecanismes de difusió de les notícies, era una confusió tan gran que, malgrat, diguem, persones que per raons familiars, és el meu cas, no?, més o menys podies estar molt interessat pel tema, al final no, en fi, et perdies amb aquest desviaranys de confusió, de responsabilitats, que aquest era l'objectiu final, que no hi hagués responsabilitats que afectessin ni els responsables directament de la mina, ni els tècnics que poc o molt havien de ser, de tenir cura de funcionament, ni a l'empresa. Clar, tot això, en certa forma, és una mica el resum del franquisme, eh? Uh-huh. És a dir, no hi ha responsabilitats ni dels que, com a especialistes, ho haurien de saber, ni l'empresa que hauria de tenir vigilància, ni de l'administració de l'Estat sobre la vida d'aquestes persones. Home, és un fet extraordinari que, bueno, ha passat a la història, com algun altre accident va passar també, diguem, al Berguedà, en referència a les mines, que ha passat a la història, i, en fi, i gairebé com si no hagués existit, un oblit absolut. És molt trist, fa ràbia, això. Mm-hmm. Clar, sempre es parla de memòria històrica, però això també és memòria històrica, no?
0: I tant.
2: I aleshores aquest fet, doncs està molt bé que s'hagi, en fi, que s'hagi estudiat i que s'hagi posat. Que consti que això sí que surt quan vas a les mines de Fígols, a Sant Cornell, etcètera, etcètera.
0: Sí, home,
2: etcètera,
0: i tant, t'ho expliquen bé.
2: Més que recomanable a tothom.
0: Sí, sí, sí, sí, molt recomanable.
2: És una visita turística molt diferent a l'Albergadà, doncs això ho expliquen, però clar, no tothom hi va.
0: Qui ens acompanyarà és la historiadora i museògrafa Rosa Serra, que hem tingut la sort de tenir-la aquí alguna altra vegada a l'Enguàrdia. La Rosa Serra és autora de diversos llibres, un d'ells, Mines, miners i ferrocarrils al Berguedà, i Mines i miners, una història industrial al Berguedà, i ha tractat abastament aquests temes. Moltíssimes gràcies, Rosa Serra, per ser un altre cop avui aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
3: Gràcies per convidar-me.
0: L'accident del qual parlem, que és a principis de novembre del 75, no sé si va ser un abans i un després amb la mineria del Berguedà. Les conseqüències que va tenir, abans de parlar de l'accident, pensem, van ser molt grosses pel Berguedà. Va canviar la manera de treballar a la comarca?
3: Sí, de fet havia començat a treballar, i una de les raons per les quals hi va haver l'explosió va ser el poc coneixement tècnic que tenia l'equip de Carbons de Berga a l'hora d'implantar la nova maquinària i el nou sistema d'explotació. Però l'accident va descatalogar la mina de primera, una categoria màxima que tenia, i la va convertir en una mina perillosa de grisú, la qual cosa va obligar a l'empresa a introduir unes mesures de seguretat molt més altes, que fins aleshores no hi eren, i de formar l'equip tècnic amb aquesta disciplina nova i també els miners.
0: Això incrementava els costos de producció moltíssim, segur.
3: Moltíssim, els va incrementar moltíssim i va accentuar la por que la gent vinculada amb la mina es va multiplicar aquesta por, no només pel fet que es va saber que hi havia grisú en una mina on mai ni havia s'havia identificat, i pel fet de que els costos, la multa i tot el procés que va haver-hi, doncs feia tema que la mina podia tancar. I això sí que es veia, com al cap de molts anys ja va passar, com un trasbals econòmic i social per la comarca.
0: Perquè quanta gent empleava, més o menys, òbviament la xifra exacta?
3: Doncs,
0: no,
3: però treballadors directes a 1.500.
0: Déu-n'hi-do, clar.
3: Era 1.500... l'empresa més gran de la comarca.
0: 1.500 persones que tenien por de perdre, a part de perdre la vida, que òbviament és un tema molt més important.
2: Era més del 10% de la població de la comarca.
0: Clar, és que...
3: Treballadors directes, sí, sí. Perquè
0: directament,
3: aquesta època...
0: Clar,
3: ja havia començat la subcontractació. Hi havia molts mecànics, moltes empreses de transport. Per exemple, aquest any 75 ja no hi havia el tren, per tant tot el transport del carbó es feia amb camions. Si heu de pensar que si hi havia 1.500 persones treballant directament, n'hi devia haver 1.500 més que treballaven indirectament a l'entorn de la mina.
0: O sigui, una quarta part de la població del Berguedà, directa o indirectament, estava relacionada, sí, amb la mina i altres, sí, mines, però sí, bàsicament, sí, amb la mina en qüestió. Clar, la por de que la mina tanqués devia ser una por terrible, sí, de que la situació s'enfonsava per,
3: sí,
0: tothom.
3: Sí, sí.
2: I a més amb arguments. Sí, la, sí, gent ho veia de que això passaria.
0: Clar, clar. Sí, sí. La mineria al Berguedà, i amb la zona bàsicament de Fígols, no només, tenia una relativa llarga història, un segle llarg. S'havien produït altres accidents tan grossos com aquest del 75?
3: No, en el sector de Fígols i Cercs, a la mina més gran, no. Els accidents per grisú, per explosió de grisú, que és metà, un gas que va associat a les explotacions de carbó que tenen lignit, sobretot, hi havia hagut dos accidents notables a Saldes, a les mines de Saldes, a l'ESPA, on van morir l'any 42, a la immediata postguerra, també 34-36 miners, i a la Campos, que era una altra mina petita, també a tocar de Saldes, que havien mort 15. Això ja són xifres altes.
0: Sí, sí, tant.
3: Però a Fígols es vivia amb la tranquil·litat de que amb 100 anys de mina no hi havia hagut mai ni identificat el grisú. De fet, els miners es refiaven tant de que allà, a les mines de Fígols i a la Consolació, a totes, no hi havia grisú, que havien escalfat els anys en què abans de la guerra i la immediata postguerra, expliquen que escalfaven el menjar fent un foc. dins la mena.
0: Clar, i que després... això, si hi ha grisú, sí. És un suïcidi, sí, sí, sí, directament. Sí.
3: Però ho feien, i després la normativa es va posar molt estricta i no ho van fer. Però, evidentment, fumaven, eh? I després es va prohibir fumar. Però no hi havia aquesta consciència. Hi havia l'empresa antigrisú i controls, però no s'havia detectat. Per què va passar ara? Doncs perquè amb aquesta maquinària moderna, fruit d'aquesta necessitat de treure més carbó, s'arriba molt lluny i molt fondo, i molt ràpidament, i la mina no té temps de ventilar.
0: I, per tant, s'acumula el poc grisú, sí, que hi havia, es va anar acumulant fins que va produir l'accident. Com era la mineria als anys 70 a Berga? Era una mineria prou moderna, o realment la implantació d'aquestes màquines va ser només degut a la necessitat d'augmentar la producció, però en canvi el sistema ja era prou modern? No ho sé, desconec.
3: Era una mina que participava d'aquestes dues característiques. Era una mina antiga perquè en aquests anys 75 ja estaven a 300, 350, 400 metres per sota el nivell del Llobregat. Això vol dir que les capes més fàcils d'explotar, més fàcils d'accedir...
0: Ja havien desaparegut
3: amb 100 anys d'explotació. I clar, a la que et fiques fondo, és un perill, perquè la mina, el forat cada dia és més lluny del carrer. Per tant, cada dia has de posar més cura i més diners en fortificar fins que no arribes al forat. Però era també una mina moderna perquè des de l'any 66 l'empresa l'havia comprat Fecsa amb l'objectiu de produir molta energia amb un procés complex, que és el de construir una nova central tèrmica a peu de mina. Perquè tot el carbó del Berguedà es cremés allà i aquest central generés termoelectricitat, per exemple, per Martorell, per la Solvall...
0: Aquesta és la central tèrmica de Cercs, aquesta, la que es veu a la carretera, aquesta. Aquell monstre, sí, tan immens i que sí, realment, sí, xoca sempre de veure aquell edifici industrial.
2: Aquella ximenea, sí, estranya, sí, no?, de vapor, sí, sí, i, sí, bueno, que és durant anys ha anat expulsant.
3: De sí, sí,
0: edifici industrial, sí, terriblement, sí, gran.
2: Damunt del Llobregat,
0: que, sí, que, esclar, damunt, xoca moltíssim.
2: Damunt, no, damunt de l'embassament de la Baeix, ara.
0: Per, si hi ha algú que segur que no ha passat mai per aquella carretera, realment no se n'oblida, eh? El paisatge és molt bonic i hi ha allò, a més, sí, a més. Sí.
3: Aquella central és el símbol físic de l'entrada en el Carbons de Berga de Fecsa. Aquella central es construeix, autoritza la construcció després de la visita de Franco a Berga. Franco fa un últim viatge a Catalunya de... als anys 60, està 15 dies i Fecsa li prepara la visita a Cercs, al Berguedà, a Berga concretament, perquè l'alcalde de Berga és procurador en Corts, és a Nogueres, una persona de molt
0: pes, sí,
3: pes, i amb Fecsa li preparen la trobada. Ell què ha de fer? Ha d'autoritzar la construcció d'una central que cremi aquest carbó, per tant, allargar la vida de la mina, anys, però a la vegada la mina s'ha de modernitzar, perquè si no li pot subministrar carbó. I Fecsa es converteix en una... o obre una nova línia de producció d'electricitat, que no són l'aigua ni el gas, no? És una línia nova. Per aconseguir-ho, doncs munten el viatge, i sí, sí, s'autoritza, fan veure que hi ha un concurs públic, Fecsa guanya, i comencen les obres de la tèrmica, però també la mecanització de l'interior de la mina, perquè abans de que la tèrmica estigui feta, doncs ells ja han de provar la nova maquinària. I això és molt, molt interessant, perquè quina nova maquinària hi posen? Les mines del Berguedà, aquestes de la zona de Fígols, Cercs, a la Nou, són capes horitzontals. Per tant, han de buscar una tecnologia que exploti aquest tipus de capes. El model asturià no funciona, perquè allà els pous
0: són verticals.
3: Són verticals. On n'hi ha de mines de capes horitzontals? A Ucraïna.
0: Caram.
2: Que llavors era l'URSS.
3: Era l'URSS.
0: La Unió Soviètica, sí,
3: clar. I, clar, els tècnics de Fecsa, que són grans enginyers, perquè estan, penseu que estan pensant i estan executant la modernització elèctrica de Catalunya, per una fase d'industrialització d'un país que encara és el motor industrial d'Espanya. Per tant, el que ells fan no els hi hem agraït mai prou, perquè és modernitzar tota la xarxa de transport energètic i de producció d'energia. Ells coneixen aquestes mines ucranianes i aquest és el model, portar la maquinària que en diuen russa.
0: O sigui, no? Porten maquinària soviètica.
3: Soviètica. De... En uns anys en què clar, no hi ha relacions comercials.
2: Encara no hi ha arribat el samarang, diguem.
0: Sí, sí, que el
2: per
0: samarang tindrà relació.
2: És,
0: sí,
2: és el primer que obrirà les relacions bones.
3: Però els homes de FECSA són... hi ha un enginyer molt bo aquí al Berguedà que es diu Portis, però són gent de pes, eh? L'Alegre, encara hi ha el Marc i els seus fills, que tenen un pes enorme a Madrid, i per tant convencen el Ministeri d'Indústria i el de Comerç, que sense aquesta compra de material a URSS, a la Rússia soviètica, doncs no es pot fer aquesta transformació. I hi ha una empresa comercial que fa via l'Alemanya Federal i l'Alemanya de l'Oest.
0: Recordem que estaven separades, perquè ara també estan juntes.
3: Sí,
2: la Federal i la Democràtica.
0: La RDA i la RFA, es deia. La RDA era la comunista, per fer-ho fàcil.
2: No, ho era.
0: Sí, sí, sí.
3: Fan el pas per comprar. I llavors, clar, s'ha de camuflar. O sigui, la compra és d'Ucraïna a l'Alemanya democràtica soviètica i de l'Alemanya democràtica a la federal per poder arribar aquí a Barcelona. I això ho fan. Això costa diners, costa diplomàcia, però penseu que CERCS i a l'empresa Carbons de Berga, que va cedir una part del seu arxiu al Museu de CERCS, es conserva tota la documentació en rus i totes les traduccions a l'anglès i després al castellà d'aquesta maquinària que arriba, i una part dels enginyers de Carbons de Berga i dels mecànics de l'empresa viatgen a Ucraïna, a aquesta zona minera, i n'aprenen. I quan es produeix l'accident, aquesta maquinària ja fa un temps que està instal·lada.

Els testimonis que es poden llegir en els primers informes oficials de l'accident de Fígols indiquen l'abast de l'explosió, tant pels 28 miners que van morir a l'instant com pels dos ferits que van morir posteriorment i els quatre que van sobreviure. A l'infermeria de l'explotació es van poder atendre aquests ferits en un primer moment, però era evident que els calia ser atesos en un hospital.

0: A veure, expliqui'm exactament què és el que va veure.
1: Casum Ronda? No se m'oblidarà mai el que vaig veure. I el que vaig sentir. Acabàvem d'entrar els del torn del matí, quan de sobte vam notar un cop d'aire que ens feia difícil respirar.
0: I ja està? Què més recorda?
1: Va ser una explosió forta, amb una gran detonació. Va fotre un soroll de mil dimonis, com si l'infern estigués obrint les seves portes.
0: Després, què va passar?
1: Doncs que hi va haver un segon cop d'aire més intens que el primer.
0: I va trigar molt a notar aquest segon cop d'aire?
1: No. Entre tots dos va passar molt poc. Amb prou feines, uns segons. No havíem tingut temps de res.
0: I és aleshores que va veure el foc?
1: Mare meva, quina flamarada! I al final de tot, una explosió enorme. Allò semblava la bomba atòmica.
0: Bé, gràcies per atendre'm. Descansi. Disculpi, vostè és el doctor qui ahir va atendre els ferits abans que se'ls emportessin als hospitals?
2: Vaig ser jo, sí. Sóc el doctor Moradillo, de la Infermeria de la Consolació. Avui he vingut a veure com segueixen els ferits.
0: Alguns estan millor. Però vostè en quin estat se'ls va trobar, doctor?
2: La veritat és que el grup amb cremades més intenses em va sobtar molt. L'aspecte de la pell, de la cara, era d'un negre intens i brillant.
0: I això li permet treure conclusions de com va anar l'explosió?
2: Miri, la meva impressió és que l'acció tèrmica sobre la pell ha estat molt elevada. Perquè m'entengui, les lesions eren molt semblants a les que hauria produït un llançaflames de la Segona Guerra Mundial.
0: Caram! Moltes gràcies, doctor.

0: Catalunya Ràdio.
1: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
2: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Catalunya Ràdio.

0: Ràdio ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Això és En Guàrdia.
2: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Rosa Serra i Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'accident de la mina de Fígols de l'any 75, de principis de novembre del 75, que va causar la mort de 30 miners. Rosa Serra, acabem de sentir aquesta conversa del metge que investiga, de l'inspector de les ferides. Clar, el xoc va ser terrible. Què va passar exactament? Se sap a hores d'ara què va causar aquella explosió? Per què va esclatar tot amb aquella mina que fins aleshores semblava bastant segura, com a mínim?
3: Es van acumular una colla de circumstàncies que en una situació quan no és prou sòlida, doncs acaben provocant un accident, no? Això de la multicausalitat quasi bé passa sempre.
2: Sí, la vida, sí, sí. Sí.
3: Aquesta maquinària que comentaven tenia l'avantatge de complir amb aquest objectiu d'augmentar la producció. Avançaven molt ràpidament amb aquestes màquines i arribaven a capes molt profundes i el treball era continu en tres torns. Llavors, tenien els sistemes, com que eren molt lluny de la sortida, com deia abans, el sistema de ventilació era precari, no estava ajustat al que hipotèticament es podien preveure que seria difícil de ventilar aquest front d'explotació. Què hi havia allà? Molta pols, evidentment, perquè les màquines treballaven a ritmes impressionants respecte al treball manual, i hi havia, doncs, la possibilitat de trobar bosses de grisú. Per què? Doncs perquè com més profunditat en aquestes capes horitzontals, doncs hi havia possibilitats de que hi fos. Ells com treballaven amb aquesta confiança que no n'hi havia, però els sistemes de ventilació a 400 metres de profunditat i a 12 quilòmetres de l'exterior, imagineu-vos, doncs costa treure la pols i el fum.
2: I enviar aire fresc i al mateix temps extreure l'aire que hi ha. Clar, sí. Has de fer un sistema de ventilació realment complex.
3: Molt potent, sí, molt.
4: Sí, perquè la por que es tenia les mines era de que pogués caure. Sí. I tot això, aquesta maquinària russa, el que feia era que anava apuntalant
2: i
4: anaves avançant.
2: I apuntalant.
4: Sí, apuntalant i fora d'anar.
2: Automàticament.
3: I una altra causa va ser que l'explosió es va produir el dia 3 de novembre, després d'un pont. Quan hi ha festa a la mina, doncs només hi ha un torn de manteniment, però el torn de manteniment és el que manté, doncs, la vigilància global, però no està al front. Per tant, el torn que va entrar a treballar, el primer torn que va entrar a treballar, que va ser el de la galeria 09, perquè n'hi havia també altres, es fiquen a dintre dels vagons, entren, estan quasi bé una mitja hora a arribar al front, i en teoria la ventilació ja estava oberta, però no havia tingut temps d'aspirar. I
2: perquè
3: hi ha
2: havia estat aturada durant dos dies.
3: Al front, sí. Val. A la mina, no. Hi havia
2: però
3: com que no es treballava...
2: El front és la part que s'estava excavant en aquell
3: moment.
2: Sí,
3: el lloc on s'arrenca el carbó. Com que allà les màquines estaven parades, no hi havia ventilació de manteniment. Per tant, la posen en marxa i què passa? Hipotèticament, què passa? Doncs que aquesta ventilació no és capaç de netejar aquest front, no? I la força en què l'activen i tot es posa en marxa de cop, passa com en una casa, no? Salten els ploms.
2: Sí, però clar, allà no és
3: allà
2: el mateix.
3: Va haver un curtcircuit i es va produir una xispa i la xispa va entrar, va en contacte amb aquesta pols on hi havia el grisú i a més hi havia la pols i es va inflamar. Va haver-hi l'explosió provocada pel grisú, va haver-hi l'ensorrada de la mina i va haver-hi l'impacte que va fer tot aquest aire acumulat, que fa com una mena d'huracà, no sé, no deu ser la paraula, no? Una mena de pressió. I va expulsar els miners, uns cap aquí, els altres cap allà.
4: Ho crema tot, fa explosió, fa tot. El foc grec que deien, no? El foc grec s'ho endú tot.
2: clar.
3: Uns van morir cremats, els altres van morir ofegats. Els
2: altres, dels cops que sí, van rebre, sí, allò amb les roques o els expulsats contra les parets.
3: Es van veure afectats per l'alta temperatura i els cossos van costar una mica d'identificar. I el metge, que era un home, el doctor Moradell, amb una experiència llarguíssima, sobretot de traumatologia, que és el mal principal, clar, dels miners. Ara em cau això, ara em faig mal.
2: Ara em torço la cama, ara, etcètera. Sí,
3: bueno,
2: ho va veure,
3: sí, ho va veure i ho va patir.
2: Quanta gent perquè estava baix en aquell moment?
3: Doncs bastanta, sí.
2: O sigui, molts havia més d'aquests 30, sí, sí, que van 34, perquè van haver 4 ferits. Sí.
3: Entraven uns 400 miners cada torn. Quan passa això, el problema de la mina és que quan passa això, clar, se'n va la llum, es para l'aire i no t'hi veus. Ja no t'hi veus en condicions normals, si no ets un miner. Llavors, és entrar. Llavors, no saps què ha passat, perquè el que ha passat és a l'extrem més llunyà del carrer. Per tant, llavors s'activa el que se'n diu la brigada de salvament. La brigada de salvament són un equip de miners que hi ha des de l'enginyer fins a un metge, fins als picadors i fins als miners experts que saben com obrir un forat. Perquè el problema és que has de tornar a reconstruir, clar, una mina.
2: I que no caigui a sobre, a més a més, clar. No?
3: I poca broma, són gent que han d'entrar amb màscares, han d'entrar amb respiració assistida, entren a peu, perquè no hi ha manera d'entrar-hi mecànicament de cap manera, perquè podia provocar una altra explosió, i la feina de rescat, d'arribar al front, és molt lenta. Mm? Llavors, quan
4: perquè són 12 quilòmetres.
2: Clar, i suposo que bona part devia estar enrunada, sí, i bona part no sap si està, no està enrunada, però pot caure a sobre, sí, com a efecte secundari, sí, de l'explosió.
3: A més, la mina és laberíntica, perquè hi ha galeries que estan tancades, altres que no s'exploten, sí, altres que són
2: altres
3: només
2: que es
3: de
2: connecten
3: transport.
2: I altres que no.
3: Bueno, sí, sí, sí. Imagineu-vos, no? Si, és, sí, si quan hi ha un terratrèmol és difícil trobar les persones afectades, en una mina la situació és molt més dura encara, perquè els espais són petits. I el que passa, quan es produeix un accident a la mina, hi ha una alarma, sona la sirena. I la sirena, a aquella època, se sentia des de la Nou fins a Vilada, sobretot quan toca, no per cridar a treballar, sinó perquè hi ha un episodi...
4: Com una mena de sometent,
3: sí,
4: no?
3: Sí, un sometent. Sona 3 vegades i fort. I a aquesta època, doncs, la notícia va córrer.
2: Que vol dir, llavors, que els familiars de tots els miners que hi havia...
3: Tots els que hi havia...
2: D'aquells 400,
3: torn,
2: com a mínim, van tenir un esglai.
3: Sí, clar, es concentren davant de la mina i intenten arribar-hi. I llavors l'efecte de dolor, de sorpresa, d'angúnia, quan ho vius individualment és individual, però quan és col·lectiu és molt gran, no? Sí, sí. I llavors costa molt saber què ha passat, costa molt saber, i clar, i els cossos van sortint a poc, un darrere l'altre. Els primers que arriben, aquest equip de salvament, com aconsegueix apuntalar el tros, aconsegueix...
2: Bueno, i amb unes llums, ràpid,
3: sí, dèiem, sí. I clar, i el que surt, si, s'ha de dir qui és. Els miners porten una xapa amb el seu número, que els identifica, perquè històricament, com que les explosions han sigut a totes les mines del món, aquest és un sistema d'identificació, no? Clar, és molt dur. Aquí surt el primer mort. Sí, sí. I és un contagotes, com ara passa amb qualsevol catàstrofe. I a la mina hi ha un fet addicional. Els miners explicaven, ara ja no en queden aquí, quasi bé, només els de la potassa, que tu només, si vol... que treballar a la mina exigeix solidaritat, però entre ells. Com que treballen en equip, s'han d'entendre, han de ser amics, o han de ser parents. Per rendir, es necessita aquesta amistat.
2: Empatia mútua,
3: empatia,
2: sí, sí.
3: No? Llavors, què passava? Doncs, què passa ara també, no? Que van ser algunes famílies doblement afectades. Pel parentiu, o per veïnatge, o per amistat profunda, perquè els que són el que ets amic en unes
2: treballaven
3: condicions d'aquestes...
2: Treballaven junts i van ser tots els que van rebre.
3: I l'empresa ho facilita, això, perquè l'objectiu és el rendiment. Llavors, ara sabem que si t'hi vens o no, tu ho estàs treballant i això són s'han de solucionar les desavinences. Però a la mina això no es feia, es treballaven amb equips molt cohesionats. I això és un plus, no?, de dolor.
4: Sí, sí, però s'ha de dir una cosa en referència a això que estàs dient. O sigui, la gent de la comarca, no?, volia ser miner, perquè miner era una bona feina, era un sou segur,
2: clar,
4: i a més treballaven, és a dir, la jubilació era anticipada perquè havia problemes també amb la respiració, amb la silicosi, totes aquestes coses, que no es produïa allà gaire, i a més, de clar, bons sous, i els jubilaven als 50 no sé quants anys,
3: 55,
4: i clar,
3: 50,
4: la gent que podia voltar per Vilada, que jo ho conec per raons familiars, diguem, estava content de treballar a la mina, no?
3: A més, en aquesta època, amb aquests canvis tecnològics, es van produir també canvis en les condicions de treball i en els sous. Per primera vegada es començava a cobrar bastant bé a la mina, més bé que mai. Clar, llavors
2: és atractiva.
3: És atractiva, sí, sí.

En els mesos posteriors a l'accident, l'establiment de responsabilitats judicials va quedar diluït pel context polític. Els familiars van rebre una indemnització d'1.600.000 pessetes per cadascuna de les víctimes, però no hi va haver mai una condemna ferma pels quatre directius de la companyia que havien estat imputats. En el número del 8 de desembre del 1977 del setmanari Destino, un informe sobre l'estat de la mineria a Catalunya, Mercè Benetto es referia a algunes conseqüències del desastre de Fígols.

0: Fígols, 1975, són dues paraules que porten records dolorosos. 30 miners morts a causa d'una explosió de grisú. Encara avui, les causes d'aquesta explosió no han estat revelades totalment. La història és curta. Després de dos dies festius en què les mines havien estat inactives, els 30 miners que treballaven en l'explotació 09 es disposaven a començar la jornada quan va venir l'explosió. El ventilador local de l'explotació havia estat aturat la nit anterior a l'inici dels dies festius. Després d'algunes queixes sobre el fred, la manca de corrent d'aire havia fet possible la concentració de la quantitat de grisú que va iniciar l'explosió. Fins aleshores, el grisú no havia tingut tanta concentració. Les causes de l'accident no estan clares. Els miners l'atribueixen a una guspira produïda en posar en marxa el sistema elèctric. Els enginyers i la direcció l'atribueixen a una possible cigarreta prohibida. L'existència de grisú, la falta de material elèctric de seguretat contra el grisú, els 30 morts, van portar l'empresa a judici per responsabilitats. En la banqueta dels acusats hi havia quatre homes, entre ells l'aleshores subdirector i actual director de l'empresa, senyor Esteban. El judici va culminar en una condemna econòmica per a l'empresa i en l'obligació d'instal·lar material elèctric de seguretat, és a dir, antigrisú. Per això, la mina va ser rebaixada de categoria. Va deixar de ser empresa de primera categoria, segura per inexistència de gasos, per regir-se segons la reglamentació especial sobre ambients amb risc d'explosió o incendi, segons correspon a les mines de segona categoria. Els problemes s'han acumulat. Les investigacions posterior a l'explosió s'han vist interrompudes. El cas va entrar dins de les amnisties concedides recentment i la revisió de les causes de l'accident està bloquejada. Aquesta situació produeix malestar i desconfiança. Desbordada pels problemes econòmics, l'empresa va pretendre introduir un paquet de mesures correctores per augmentar la producció i, d'aquesta manera, satisfer les necessitats de la central tèrmica de Cercs. Els miners consultats acceptaren qualsevol tipus de canvi que no els afectés ni al salari ni a la fatiga personal, especialment en les explotacions amb dificultats de ventilació. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
1: Rosa Serra, perquè segons el que acabem de sentir, és bastant obvi l'impacte de la investigació sobre com s'havia produït l'accident va ser molt gros, perquè tot quedava molt fos, no estava gens clar si havia sigut culpa d'algun miner, si havia sigut l'empresa amb una deixadesa tremenda o havia sigut realment un accident que no podia preveure's de cap de les maneres. Tot i així, la indemnització per l'època va ser bastant gran, per tant, alguna cosa devia pensar el jutge que no havia anat bé per una indemnització d'aquest tipus. Si hagués sigut purament accidental, no es dona.
2: Sí, hi va haver-hi una enorme solidaritat que jo crec que és la causa que acaba amb aquesta indemnització econòmica alta. Per començar, hi ha la solidaritat immediata en el moment de l'accident i després en els funerals que es fan, no? Hi ha un funeral a Sant Salvador de la Vedella que es conta que hi van ser 6.000 persones. Va ser tota la comunitat minera present allà i el va organitzar aquest funeral els capellans d'aquesta zona. Aquells anys el bisbe era l'administrador del bisbat de Solsona, el Martí Alanís, que va estar al costat d'una colla de capellans joves.
1: Després va ser copríncep, bisbe de la Seu.
2: Bisbe de la Seu.
3: Copríncep d'Andorra.
1: Perdó, sí, clar, m'havia deixat el d'Andorra. Ja donava per suposat.
3: Copríncep de la Seu.
1: Copríncep de la Seu, no.
3: Jo crec que els agradaria el de la Seu.
1: Sí, això és veritat. Ja els hi preguntarem, els companys de la Seu. Sí, sí.
2: Sí, i ell va ser al costat d'aquests capellans joves, que eren capellans d'aquests pobles miners, que van estar al costat de les famílies i vam fer una altra cosa molt important, que és obrir una bossa de solidaritat, perquè hi havia la consciència de que aquestes famílies quedaven orfes també de futur, perquè la majoria d'aquests miners eren bastant joves, tenien les dones no treballaven, a la mina es fa difícil que una dona pugui trobar una feina en aquests anys, i si la tenia eren sous molt discrets, i hi havia nois i noies, fills i filles i avis i gent amb situacions complexes, no? Llavors els capellans van organitzar aquesta bossa de solidaritat, que va recollir d'entrada al cap d'un any 600.000 pessetes a còpia de pocs dinerons, però que va fer la primera bossa que va despertar la consciència de que aquesta gent necessitava una ajuda. I després va haver-hi una colla d'abogats, entre ells al capdavant el Viader, que era un home valent amb causes complexes i polítiques.
1: L'Antoni Viader?
2: Sí.
1: I va ser professor meu a la universitat, sí.
2: I ell doncs els va acompanyar en tot el procés de la denúncia contra l'empresa i evidentment l'empresa té uns noms, que són els tècnics, els enginyers que estan al capdavant, i aquesta opció que la van acollir totes les famílies es va aguantar fins poc abans del judici, que es va arribar a un acord. I durant tot aquest temps la pressió que va fer aquest equip d'advocats, l'Església i les mateixes famílies que van aguantar, perquè les viudes van de seguida van cobrar la seva viudedat, però que és el 75...
1: El 75 era misèria i companyia.
2: Sí, misèria i companyia, ho és ara, imagineu-vos llavors. I llavors el jutge, doncs, que ja s'estimava que hi hauria una polèmica, no? Doncs al arribar a l'acord, doncs la quantitat va ser elevada. Va haver-hi després una tutela sobre aquestes famílies. Jo conec nois que gràcies a aquesta tutela i aquest acompanyament, doncs van fer els seus estudis de batxillerat i van fer carrera universitària, no? I aquest dol de la pèrdua del pare en unes condicions tan dramàtiques, doncs no es va pal·liar, però sí que va tenir aquestes famílies l'oportunitat
1: sí,
2: de prosperar, no? I d'abandonar la mina si ho van considerar, de tenir un futur. No tothom va estar content, hi havia gent que volia una indemnització més alta, gent que no, però en general jo crec que va ser aquest acompanyament, no?, que va ajudar a aquest final no del tot desastrós, econòmicament parlant, és clar.

0: L'impacte de l'accident de Fígols en la societat berguedana va ser molt gran i difícil d'oblidar. Mossèn Climent Forner i Escobet, capellà i poeta, especialment colpit per la tragèdia, va escriure un text en homenatge a les víctimes que va formar part del poemari L'Ull de Taüll, publicat el 1983.
1: Furgaven nin endins, a pic i pala, talps que no veien mai la llum del sol, per a trobar-hi l'alba, el pa dels fills, la joia de l'esposa. No la mort. Amo, ja tens el que volies. 2.000 tones de carbó diàries, aquesta vegada amb la torna i tot. 30 cadàvers com 30 crims, ja trossos de lignit, despresos de la volta, entre tapàs, fòssils anònims, restes vegetals podrides de fa segles sota terra. Ah, no ploreu, que amb tant guspirets d'ulls provocaríeu el grisú de l'odi i esclataria l'univers en flames. Orfes i vidus cobraran a dojo a mans del déu estat, que en aquests casos sol ésser generós, i sortiran a la primera plana dels diaris, entre la Sara i el Sàhara, entre noves d'avui que l'endemà s'obliden. Però qui respondrà quan cridin «pare»?
2: En Guàrdia.
0: Rosa Serra, quin text més bonic, no?, aquest de mossèn Climent. La veritat és molt... Se'n van fer moltes d'aquest tipus d'accions. Em sembla que és revelador, a part de la sensibilitat d'aquest home específica, però revelador de l'impacte per la comarca. La comarca tenia... devia quedar molt colpida, perquè estem parlant de 30 miners. Tots eren berguedans o era... O havien vingut de fora i s'havien estat feia poc?
3: Sí, hi havia miners que feia bastants anys que havien vingut, s'havien instal·lat allà, però hi havia miners de la Pobla, de Cerdanyola, de Guardiola, de Berga, de la Nou, de molts
4: de
3: llocs.
4: De Vilada.
3: De Vilada, sí, sí. I l'impacte posterior. Es va demanar al Barça solidaritat i van fer un partit a Berga.
0: Ah, sí?
3: Van pujar dos equips del Barça i tota la...
0: Això és el que just post-Cruyff, no? Si no recordo malament, que
4: Cruyff
0: havia acabat el 74...
4: No, Cruyff arriba al 73.
0: 73
4: i se'n va al 78. O sigui,
0: potser
4: el
0: sí que
4: jo crec que sí.
3: Ells no van jugar, però ell i el Reixac i els... estaven a les grades. Llavors, el camp de futbol del Berga es va omplir, com mai s'ha omplert, i... va ser una solidaritat molt gran, perquè no és fàcil que un equip d'aquesta envergadura,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí.
3: I la gent va pagar la seva entrada i això també va ajudar, doncs, a insistir sobre aquest record, no? I cada any, doncs, quan és el 3 de novembre, el Museu de les Mines ho recorda, i hi ha famílies que ho recorden, i van demanar, doncs, de fer un monument, un memorial, que està a la plaça de Sant Corneli, no? Dedicat als morts en aquesta mina, que després altres famílies van demanar que fossin els morts de tota la mineria berguedana, no?
0: Clar.
3: I n'hi ha... i n'hi ha una altra. Però sí que la gent vinculada a la mina no ho oblida. I quatre supervivents que s'emocionen moltíssim quan els parles d'aquest tema i ells ho expliquen, perquè són molt conscients de que, bueno, que van sobreviure,
0: van tenir,
3: no?
0: Sort. I les autoritats, perquè recordem que això és l'etapa finalíssima del franquisme stricto sensu, perquè és el franquisme estrictament acabaria, òbviament, la mort de Franco, encara que sabem que evidentment que es va allargar, s'ha tirant curt 3 anys més, tirant curt. Com ho van pair? Què van fer? O van fer de franquistes i van intentar tapar-ho tot i deixem-ho córrer,
3: sí,
0: i el règim està actuado, no?
3: No, primer hi va haver-hi el silenci, no hi havia manifestacions, però aquest alcalde de Berga que us he comentat, el Noguera, que tenia molt pes i que sabia el que... n'era conscient de la situació, va apretar, i va pujar el governador civil, que després va ser ministre, ara m'he quedat en blanc amb el nom.
4: Rodolfo Martín Villa.
0: El Rodolfo Martín Villa, sí, sí.
3: Va pujar al Samaranch, I el dia
0: que era president de la Diputació,
3: que era president de la Diputació de Barcelona, i el dia del funeral al Berguedà no hem vist mai tants ministres com aquell dia. A veure, els tinc aquí. El Fernando Suárez, el ministre de Treball, l'Álvarez Miranda, que era ministre d'Indústria, Alejandro Fernández Sorbo, que era de Relacions Laborals, el capità general de Catalunya, els governadors, subgovernadors, el Samaran, tots els alcaldes de la comarca i quatre bisbes. I aquests 6.000 persones acompanyant les famílies i tots els capellans d'aquests pobles miners amb el bisbe Alanis, Martí Alanis, al capdavant, no?
4: És que s'ha d'entendre que com és el bisbat de Solsona, diguem, hi havia, és un bisbat que sempre ha estat molt proper a la gent, diguem, tots els sacerdots que han sortit d'aquell període.
0: La gent
4: només se'n recorda de, diguem, se'n recorda de mossèn Ballarini.
0: Sí, sí, mossèn Tronxo, sí.
4: No, mossèn Tronxo és l'anglerí.
0: Perdó, sí, sí.
4: És el personatge que feia, però, clar, la figura de mossèn Tronxo vol dir sacerdots molt propers a la gent. I és l'època que l'Església s'ha posicionat i l'Església catalana encara més en contra del franquisme.
0: Ens queda un minutet pelat, però, en tot cas, què va passar amb aquesta mina? Encara és oberta? Es va tancar aviat? O què va succeir?
3: La mina la van baixar de categoria, li van exigir molts controls tècnics i es va mantenir activa fins a l'any 91, que va tancar del tot. Va allargar anys la seva vida perquè produïa un carbó que es cremava a la central tèrmica i que era necessari per aquest país.
0: Rosa Serra, moltíssimes gràcies per haver tornat a l'enguàrdia, molt contents de tornar-te a veure i d'explicar-los, encara que són fets molt dramàtics, però francament interessants. Fins ben aviat, espero.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Josep Maria Soler i Sabater, clar, la història de la mina a Catalunya no l'hem tractat tant com caldria.
4: No, i a més tenim en compte que al fi i al cap les raons per les quals molta gent ha pogut treballar, ha pogut fer això, ha pogut fer allò, és perquè darrere hi havia uns miners.
0: Això és l'enguàrdia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa. La situació dels incendis al centre de l'estat comença a millorar. Prop de 15.000 persones podran tornar a casa a partir de les 5 de la tarda quan el Ministeri de l'Interior aixecarà les ordres d'evacuació a 13 municipis de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila. El ministre Fernando Grande Marlaska explica els motius que han permès aixecar aquestes restriccions.
2: La inexistència de puntos calientes, que no hayamos tenido reproducciones durante las últimas 48 horas y también, muy importante, la seguridad de las vías de acceso, de las vías públicas de tránsito.
1: Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Mentrestant, l'incendi de Los Gallardos a Almeria de principis d'aquest mes ja suma 14 víctimes mortals. La darrera és una dona que estava ingressada a l'hospital en estat molt greu per cremades al 70% del cos. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: Un atropellament aquest migdia a l'Eixample de Barcelona ha deixat una dona en estat crític i un menor menys greu. Per causes que s'estan investigant, un cotxe fora de control les ha embestit a l'encreuament del carrer Aragó amb Rambla de Catalunya. S'han desplaçat fins al lloc 3 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. A la dona l'han traslladada a l'Hospital Clínic i el menor l'han atesa a l'Hospital Sant Joan de Déu. La Guàrdia Urbana, que investiga els fets, descarta cap motivació criminal.
1: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per haver suggerit que els escoltes policials de Begoña Gómez podien ajudar la dona del president espanyol a fugar-se. El Consell ha enviat al Tribunal Superior de Madrid dues queixes contra el magistrat perquè valori si va cometre una falta lleu.
3: El terratrèmol de magnitud 7,1 que ha sacsejat al sud del Japó ha causat múltiples víctimes mortals i almenys una cinquantena de ferits que han hagut de ser hospitalitzats. El sisme també ha obligat a evacuar prop de 150.000 persones i ha interromput el transport ferroviari i aeri de la zona. De moment no hi ha un balanç encara oficial de víctimes, però preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial a la prefectura de Kumamoto. Almenys una persona hi ha perdut la vida i una trentena de treballadors estan desapareguts. La primera ministra japonesa, Sanai Takichi, fa una crida a la prudència.
4: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric i incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
1: El restaurant La Caleta de Sant Vicenç de Montalt al Maresme podria tornar a obrir per acabar la temporada d'estiu. D'aquesta manera, se suspèn l'ordre de desallotjament fixada per dijous al matí. Sant Vicenç de Montalt, Marta Vallès, bona tarda.
5: Bona tarda. Diumenge al migdia van servir els últims dinars i al vespre es van acomiadar dels clients amb una festa al mateix local. Aquest dijous al matí estava previst el desallotjament que posava fi al conflicte entre els llogaters i la propietat dels terrenys. L'any 2017 l'espai on hi ha el restaurant va canviar de mans. Una nova delimitació de la franja costanera va fer que passés d'ADIF a la Direcció General de Costes. Tot i

0: que la propietat del restaurant La Caleta tenia contracte vigent amb Adif fins al 2030, Costas va reclamar el solar. La decisió judicial ha enxampat avui els responsables del restaurant amb el local ja mig buit. Tot i això, celebren poder acabar de treballar durant tota la temporada d'estiu. Aturar el desallotjament ha estat possible per la intermediació de l'alcalde de Sant Vicenç de Montalt, Javier Sandoval, i del secretari de Governs Locals de la Generalitat, Xavier Amor, exalcalde de Pineda de Mar. Marta Vallès, Catalunya Ràdio, Sant Vicenç de Montalt.
1: Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça s'ha entrenat aquest matí a Birmingham. Fermín, Araujo i Bernal han completat de nou la sessió amb el grup. En canvi, Valdés s'ha entrenat al marge. També s'ha entrenat al marge Frenkie de Jong, que es recupera de la lesió als lligaments del genoll dret. Els de Hansi Flick es tornaran a entrenar aquesta mateixa tarda. També ha començat la pretemporada el Barça femení. Aquest matí l'equip de Pere Romeu s'ha entrenat per primera vegada i ho ha fet sense Aitana Bonmatí ni Laia Aleixandri. Enguany, el Barça no farà cap estada de preparació i completarà tota la pretemporada a Sant Joan d'Espí. L'Espanyol, per la seva banda, ja és a Anglaterra. Aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Barley. Ha viatjat amb una expedició de 25 futbolistes del primer equip. Només falten Puado, que se'n recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui es busca una sortida del club. Demà l'Espanyol jugarà un amistós contra el mateix Barley anglès i estarà al club blanquiblau 5 dies a Anglaterra. I el Sabadell anuncia la retirada del seu capità, Rubén Martínez, després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria. Rubén Martínez serà el nou secretari tècnic del primer equip. I encara un apunt més de futbol, perquè Zinedine Zidane és el nou seleccionador francès. Zidane succeeix Didier Deschamps i signa fins al 2030. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà a Barcelona pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
5: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
6: Li hagués cardat, eh? Una escena li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Quan va sortir em va dir a cau d'orella: ets un... de te mare. El director va dir: tornem a repetir.
5: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
7: Jo encara tinc les de l'any passat.
5: Però premiades?
7: No, sense premiar.
5: Collons, doncs llença-les, hòstia.
7: Jo en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
4: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.
1: Gairebé 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Molt bona tarda, Aleix Figueres.
8: Què tal? Com estàs?
1: Com estàs, Mariona Córdoba?
9: Molt ben acompanyada.
1: Avui una mica més. Obren micròfons i ens enganxen aquí de tertúlia, eh?
8: És que estàvem aquí, llavors, repassant una mica, doncs, com ha anat el dia, com ha anat la setmana. Estem ja que... sembla més un dimecres que un dimarts.
9: Sí? Jo
8: m'he llevat... molta sensació de mitja setmana.
1: Jo crec que perquè el dia d'ahir, dilluns, va ser especialment dur. Llavors, com que avui ha sigut tot una miqueta més suau, no? Sí. Sembla que ja va fent baixadeta, però encara estem a començaments de setmana, eh?
8: Sí, que... totalment.
1: Ara, a mi em té molt preocupada una qüestió.
8: Quina, a veure. Deixa anar les teves preocupacions aquí amb nosaltres.
1: I hem de fer alguna cosa? No sé, si hem de parlar amb direcció, què s'ha de fer? Perquè no pot ser que porteu dos dies sense dinar.
8: No. S'ha d'aclarir per les nostres famílies que ens estaran escoltant.
1: Clar, és que nois...
8: que sí que dinem.
1: Us desmaiareu aquí?
8: No, sí que dinem. Fem els àpats raros.
1: Molt raros. A veure, expliqueu els horaris que teniu perquè no els entenc. És a dir, no entenc què feu.
8: Nosaltres, o com a mínim jo parlo per mi, i com que ho hem compartit moltes vegades amb la Mariona, ja és com si parlés d'un nosaltres, sempre és com que sopem molt tard.
1: Llavors molt tard, què vol dir? A quina hora sopeu?
9: Molt tard són les 11 de la nit, potser, a vegades.
1: Jo aquella hora, mare de Déu, estic fent ja el ressopor i ficant-me al llit.
9: Jo crec que l'Aleix i jo, abans de les 2 de la matinada, no estem dormint.
8: A mi em costa molt anar a dormir, allò, abans de la 1,
9: sí, no,
8: em costa anar a
1: dormir. De fet, perdó, que tu ahir vas anar de concert, Aleix.
8: Sí, exacte, ahir vam ser a les Santes. Per tant, ahir vaig anar a dormir a les 3.
1: I t'has llevat?
8: M'he llevat que eren, doncs, 8, quarts de 9.
1: Si has dormit 5 hores, eh?
8: Sí, aquí estem, eh? I la veu, i la veu bé, eh?
1: Et fa la feina allò com si n'hagués dormit 12.
8: I llavors què passa? Que esmorzem tard, això vol dir tard, que nosaltres entrem aquí a la ràdio entre quarts d'11 a les 11, tal, esmorzes gairebé a quarts de 12 a les 12, I llavors ja és com que vas endarrerint tots els àpats, saps? Tots els àpats van tard.
1: La Mariona s'ha cruspit unes cireres fa pocs minuts, que això no sé si és el teu dinar, espero que no, perquè no. Em preocuparia.
9: Era el postre, però l'he avançat perquè era més fàcil menjar-me les cireres que el tàper.
1: I llavors, el tàper, a quina hora? O sigui, què portes de tàper, Mariona?
9: Porto pollastre, crec que porto.
1: Vale, ara sí, farem un pollastret, sí. Tot molt normal. I l'Aleix porta aquí una fideuà que acaba d'anar a comprar.
8: Està aquí en un racó. Sí,
1: tot fantàstic. Ei, pares, mares i familiars de l'Aleix i de la Mariona, bé, no patiu, no sé.
8: Estem bé.
1: Val, ja està. El que espero és que no acabem temporada i que estigueu aquí
9: jo passaré factura dels nous pantalons.
1: Va, de seguida repassarem l'actualitat que ens ha deixat el dia i tot allò que ha passat i al qual potser no s'hi ha parat prou atenció, per això som nosaltres aquí. Però abans fem una mirada al temps, perquè ens estem apropant, ho sento dir-vos-ho, però a una nova onada de calor.
8: Una altra onada de calor.
1: La quarta ja, i ens ho va avançar ahir en Néstor Gómez. De moment, avui, molt de sol a tot arreu, també temperatures més altes. Sí que hi haurà alguns núvols baixos aquest vespre a la Costa Daurada, i alerta perquè demà les temperatures tornaran a arribar als 40 graus a Ponent. Temperatures a aquesta hora, Aleix, com
8: doncs
1: ho tenim?
8: Mira, a Cervera hi tenim 34 graus, a Calafell 30, a Rupit 29 graus, i bé, jo crec que això demà seran com a mínim 2 graus més a cadascun dels llocs que acabem de dir.
1: A veure, sí que han pujat una mica les temperatures, però encara, jo considero que encara estem una mica en treva després de les calorades que hem tingut.
8: Està bé, a veure.
1: Encara és prou suportable.
8: A Calafell 30 graus, tenint en compte que tens la platja a un pas de casa, probablement pots estar... Bé, fresquet.
9: És molt suportable. El que no era suportable era obrir la porta de casa i de cop trobar-te que estàs dins d'un forn. I això, ara mateix, no sembla que sigui el cas.
1: Bé, doncs aprofiteu aquests dies perquè, com us dèiem, sembla que tindrem en els propers dies que entrarem en una nova onada de calor. I ara sí, repassem alguns dels titulars que ens ha deixat aquest dimarts. I comencem amb un titular d'alçada, perquè Airbus ja prova el primer avió comercial que farà el vol sense escales més llarg del món.
8: Exacte, es tracta de l'Airbus A35.000 ULR. Com? La primera... Sí, exacte, aquesta és la matrícula, com si diguéssim, d'aquest avió.
1: Però ho dius com si... Vull dir, saps com si et diuen un BMW X1? O
8: sigui... Sí, però ens hem acostumat a dir una mica els models dels avions, perquè és com, de sobte, diem un Airbus A135, saps?
1: Va, tu ens expliquen que jo l'anirà
8: buscant. Avions comercials habituals que estem fent
1: Airbus?
8: Servir. Bé, si no, busqueu-ho. La primera aeronau, com dèiem, comercial del món, que ara per ara és capaç de fer un vol de gairebé 17.000 quilòmetres sense tocar el terra. Un trajecte amb una durada de 19 hores i 12 minuts que Airbus ja ha pogut completar com a mínim en dues ocasions. De fet, la primera ruta sortia divendres passat de Tolosa, on Airbus hi té la seva fàbrica, amb destí Melbourne, a Austràlia, un trajecte completat amb èxit que, doncs, aquesta setmana s'ha tornat a posar a prova dins d'aquesta bateria de test que l'empresa aeronàutica, juntament amb la companyia australiana Qantas, està realitzant aquesta darrera setmana. En aquests tests, l'aeronau, dins de l'aeronau hi viatgen dos pilots de la companyia i tripulació de proves de l'aeronàutica Airbus. Ara bé, un cop entri en funcionament, el personal del vol es multiplicarà. I és que està previst que un cop superades aquestes proves, l'aeronau entri en servei per fer la ruta Sydney-Londres cap a l'octubre de 2027, un trajecte de 22 hores que serà el més llarg del món sense escala, superant el Singapur-Nova York que s'està fent actualment amb Singapore Airlines de 18 hores i 40 minuts.
1: És que 22 hores?
8: Jo crec que...
1: Si un vol de 12 a mi ja se'n fa insuportable...
8: Jo crec que el màxim que he estat són unes 12 hores dins d'un avió i
1: és
8: com...
1: És horrible.
8: No saps on posar-te al final.
1: El vol més llarg que has fet, Mariona?
9: El meu vol més llarg crec que ha estat de 8 hores i el vaig suportar prou bé, que va ser a Nova York.
8: Ets de dormir a l'avió.
9: Jo no sé dormir.
8: No.
9: Al lloc que no sigui
1: vas empassant pel·lícules, no?
9: Vaig empassant-me pel·lícules, llibres, vaig molestant les persones que tinc al meu voltant. Si haig de parlar amb una senyora desconeguda, ho faré.
8: Ah, sí, eh?
9: Tot sigui pel meu entreteniment.
1: Mira, doncs just acabo de rebre un WhatsApp de la Carla Verdés, productora de la tarda,
8: sí.
1: Que és de camí a l'aeroport, crec que torna de Xangai, de la Xina. No sé de quantes hores deu ser.
8: Home,
1: el
8: crec
1: vol...
8: que mínim també aquestes 8-10 horetes, potser...
9: Bé, potser alguna més.
8: Alguna
9: no?
8: més?
1: Doncs esperem fer-li companyia,
8: exacte.
1: Si més no, durant l'espera a l'aeroport. Però bé, tornem a aquest Airbus i aquestes 22 hores que ens deies.
8: Exacte, sí, perquè la qüestió, clar, és com és possible fer trajectes cada cop més llargs. És a dir, què hem de fer o què s'està fent perquè aquests vols cada cop siguin més llargs, sense escales, el que ens sembla ja una barbaritat aèria. Doncs li hem preguntat al nostre pilot de capçalera, que és en Ramon Vallès.
10: La màquina tindrà una quantitat de combustible descomunal a les seves ales i, a més, tindrà una sèrie de dipòsits addicionals que li permetin fer un vol en el qual, durant 19 hores i 12 minuts, l'avió no s'ha d'aturar. A banda d'això, els motors cada cop són més eficients. Per tant, repeteixo, reitero, la màquina ho suportarà, no en tinguis cap dubte. L'ésser humà que va dins, cuidado.
8: Clar, aquest és el tema. Perquè, de fet, el secret de l'autonomia de l'aparell, com deia, és un dipòsit addicional de 20.000 litres més de combustible que anirà integrat dins l'avió, juntament doncs, amb altres modificacions tècniques i una cabina de 238 places. Però, clar, com deia en Ramon, el que fa patir són aquests 238 passatgers que faran aquestes rutes de 22 hores entre aquests destins, Sydney i Londres, això veurem com passa. Serem capaços de suportar tantes hores de trajecte?
10: A vegades em pregunto si per l'ésser humà, o el passatger en aquest cas, és massa bo passar-se a dins un avió assegut tantes hores. L'avió és confortable, l'avió és el més silenciós possible, l'avió està preparat a nivell de pressurització, oxigen, qualitat de l'aire, humitat, però a més hem de procurar bellugar-nos. No podem estar 19 hores, en aquest cas, 19 hores i 12 minuts que ha durat aquest vol, asseguts amb un seient en forma de 4, per tant, és bo, però amb les seves precaucions, perquè la màquina, no en tingueu cap dubte, la màquina ho pot suportar perfectament.
8: Clar, aquí està la qüestió, no? És a dir, els avions sabem que funcionen, els avions estan cada cop més avançats, com qualsevol altra tecnologia, però nosaltres som els que de sobte ens trobem en un seient, com deia, en forma de 4, allò que tens el síndrome de la classe turista, perquè la majoria d'aquí crec que volem en classe turista,
1: sí, sí, sí.
8: Per tant, ben apretadets els uns amb els altres, que això també li deia en Ramon, dic, és que clar, cada cop ha de cabre més gent en un avió, cada cop és més estret el seient, i per tant, això també no pot convertir-se en les Rambles, que de sobte tothom està per allà passejant.
1: Clar, molta gent en viatges tan llargs el que fa és dormir, però amb el problema afegit de si el que tens al costat o darrere o a prop,
8: exacte,
1: ronca.
9: Ai,
1: que és horrorós.
9: Clar, a mi em faria por dormir a un avió per això.
1: No, jo he arribat, us
8: que
1: ho prometo.
8: Ronques.
9: Sí, clar.
1: Ronques. Doncs que sàpigues que si et toca al meu costat, jo et desperto. Encara que no et conegui, eh?
8: Cop de cols,
1: eh? No ho suporto, és que no puc. O sigui, és superior a mi. I quan
9: on
1: tinc
9: saps,
1: algun costat...
9: Marta, on saps?
1: Que ja ho he provat de tot i veure i vaig sentir aquell... És que no puc i voldria matar... Amb tot l'amor, però voldria matar la persona que tinc al costat.
9: Mira, tens sort, perquè si comparteixes vol amb mi, ja t'he dit, no dormo els avions, però a banda d'això, per mi, una cosa que s'ha comentat és que hi ha silenci als avions. Silenci.
8: No, cada cop menys.
9: No hi ha silenci,
8: cada
9: vol,
8: cop
9: no?
8: menys.
9: Perquè, clar...
1: I després et diré, i mira que jo tinc nens petits, però l'altre és, clar, quan
8: és que
1: tens un vol...
8: Trajectes plos, tan llargs...
1: I és, us dic que és horrible, també, per als propis pares, no? Que no saben què fer, per la pròpia criatura que ho està passant malament i no s'hi pot fer res.
8: Però, clar, aquí entra una mica també el que ara comentarem amb en Ramon,
1: sí?
8: Que és una mica aquesta responsabilitat individual de cadascú. No sé fins a quin punt fer passar per un tràngol de 19 hores de vol a un nen petit.
1: A vegades aquí... no et queda més remei.
8: No, clar, evidentment, hi ha situacions en què no hi ha més remei, però d'altres en què potser, clar, nosaltres ens podem mentalitzar d'aquestes 19
1: clar,
8: hores.
1: Clar, el nen petit no.
8: El nen petit no, el nen petit té unes altres necessitats. Per tant, com dèiem, queda clar que els avions poden fer tot allò que els exigim, però nosaltres ens hem de cuidar quan fem aquest tipus de viatges, i és que no hi estem tan acostumats a estar tantes hores asseguts en una mateixa posició i en un mateix espai. Per això, probablement, abans de fer un viatge d'aquest tipus, hem de preguntar-nos si estem preparats i en disposició de poder-lo fer.
10: Jo sóc el primer que surto de casa meva sapient que estic en un estat de salut correcte per desenvolupar un vol llarg. Doncs el passatger, que no té responsabilitat sobre la manipulació de la màquina, ja ho tinc clar, sí que té petites responsabilitats, que és el fet de dir, estic preparat per fer aquest viatge.
8: Clar, és que mentre volem, ara per ara, no podem fer una paradeta a la cuneta.
10: Tu puges a un autocar i passa alguna cosa, parem l'autocar, parem a una cuneta, no sé. Però l'avió, estàs al mig de l'Atlàntic, evidentment tenim propers aeroports d'emergència, que els tenim, no en tinguis cap dubte, però no estan allà al costat.
8: Per tant, el que està clar és que els pilots se'ls gira feina, més planificació, més previsió i gairebé més supervisió del passatge. De fet, en Ramon ens deia que fins i tot alguna vegada havia estat a la terminal, havia vist alguna persona mig indisposada i li havia dit potser t'hauries de plantejar volar.
9: Aquest vol.
8: Exacte. Perquè aquests vols, doncs, siguin com qualsevol altre, sempre salvant les distàncies i tenint en compte les necessitats d'aquests llargs trajectes.
9: I en aquests trajectes el que també fa matar el temps és menjar.
8: Sí.
9: No? Vull dir que et vagi... A
8: mi, entreteniment,
9: que...
8: no?
9: Sí, només que va a l'esmorzar, perfecte, ara que toca el dinar, vinga, som-hi, no hi ha gana, però és igual, aneu passant,
8: per passar l'estona, eh?
9: La safateta i anem menjant.
11: Aquell menjar insípid de l'avió.
9: Doncs a mi... T'asseguro funciona, eh? Que, sí, sí, per mi té gust de glòria. És perquè és com un nou entreteniment per anar passant l'estona. No, dius, mira, com... ja estem al migdia.
8: Com
9: ja
8: menjar pipes, sí, allò, anar passant l'estona.
9: Va, canviem de tema, passant 3 minuts d'un quart de 5. Atenció, perquè H&M, l'empresa de moda, haurà de deixar de regirar les bosses demà dels seus empleats.
8: Exacte, de fet, així ho ha anunciat l'Audiència Nacional. La multinacional duia a terme aquesta pràctica per evitar, diuen, furts per part dels seus empleats. Per això, cada dia, el personal de seguretat regirava les bosses de mà dels empleats abans que acabessin la seva jornada i sortissin per la porta, un fet que no passava si surten pels arcs de seguretat en un altre moment de la jornada. Ara bé, una pràctica que, de fet, no és l'única empresa que du a terme, perquè són diverses conegudes que també fan aquest tipus de controls als seus empleats. Per això, els sindicats UGT i Comissions Obreres van demandar a l'empresa en considerar que aquests registres i els de la taquilla violaven la intimitat dels treballadors, un fet que també ha considerat l'Audiència Nacional, considerant que, tot i que l'Estatut dels Treballadors es pot, doncs, segons l'Estatut dels Treballadors, es pot implementar mesures de vigilància i control, no es pot passar per sobre la dignitat dels empleats. L'empresa, per la seva part, assegura que és una mesura per frenar les pèrdues provocades pels petits furts que duen a terme alguns treballadors, un fet que l'Audiència Nacional també ha desestimat en la seva sentència perquè H&M no ha aportat informes que acreditin aquestes pèrdues. A més, el tribunal fa referència a la xifra d'acomiadaments per furts que en els 3 últims anys només ha afectat a 6 persones de les 4.600 que formen la plantilla de la corporació. Per tant, ara H&M haurà de cessar aquestes pràctiques i, si ho vol, implementar aquestes mesures, doncs, menys intimidants.
9: I dels qui l'empresa diu que roben, els qui segur que assalten els bufets d'esmorzar dels hotels.
12: 3, 2, 1, ja!
8: De fet, no és un tall de la velada de l'any, això de l'Ibai Llanos.
9: Podria ser-ho perfectament.
8: Exacte, podria ser-ho, perquè si fa no fa, és igual de surrealista, però menys pantalles, llumetes, famosos i influencers. Es tracta del Campionat del Món de Menjadors de Sobaos, que cada any se celebra a Ambrosero, a Cantàbria.
9: M'encanta com sona la paraula sobaos.
8: Sí, sobaos pasiegos.
9: M'encanta.
8: Que són aquests brioixets,
9: Sí, sí.
8: Exacte. Doncs el seu web ho venen així. Diu, on la suor és de mantega i la glòria es mulla en llet, on l'honor no es medeix en medalles, sinó en engrunes.
9: Pura poesia, això?
8: Totalment. De fet, és molt poètic perquè les bases del campionat diuen que només hi poden participar 30 persones en cadascuna de les edicions. Hi haurà una única ronda dividida en dues tandes.
9: També et diré, perdona, que 30 persones que vulguin participar en un concurs de menjar no sé quants sobaos d'aquests en 8 minuts...
8: S'ha de dir que hi ha llista d'espera.
9: Què?
8: Sí,
9: sí?
11: Clar, tu pensa que ha de ser com tot un fenomen aquest poble, okay, aquesta ciutat.
8: Hi ha gent de tota Espanya que s'apropa a participar d'aquest campionat. Sí, sí, i tant. De fet, aquí tens 8 minuts per menjar sobaos il·limitats. Pots triar entre aigua o llet per acompanyar-ho.
11: Home, per fer baixada, perquè allò se't fa bola allà. I t'ennuegues.
8: A més, ells diuen... Peu ferm, sense trampes, sense pauses. Només es poden comptabilitzar els sobaos completament empassats abans que s'acabi
9: el temps. Si et queda una mitja, et queda una, allò, un
8: això
9: bocinet,
8: no val.
9: No, ja no compta com a
8: exacte.
9: Sobao.
8: Si mulles el sobao, també el got ha d'estar buit fins al final.
9: Ah, que, no, que allò que, no, que et trenca un trosset i queda al fons
8: tu,
9: del got,
8: tot,
9: no compta.
8: Tot.
9: Val.
8: A més, exactament, si vomites, estàs eliminat.
11: Ai, no.
8: Si fas trampes, també, fora. I si sobrevius, benvingut a l'Olimp del sobao, diuen al seu lloc web. A més, un campionat on els participants, com dèiem, tenen aquests 8 minuts. I atenció, perquè enguany tenim nou rècord mundial. 18 sobaos en 8 minuts.
9: 18 sobaos?
8: 18 sobaos en 8 minuts.
9: És que surten... A més de 2 sobaos per
8: minut. Sí, exactament. Sí, sí,
9: clar,
8: sí.
9: No sé com són de grans, però...
8: Home, tu te'ls has d'imaginar pràcticament, què, deu fer 4 dits, no?
11: No, és massa ample, 4 dits.
9: Després t'has de trobar fatal després d'ingerir 18 sobaos.
11: De totes maneres, penseu en quants sobaos us podeu menjar en un berenar
9: I no són 18 ni de conya, com a molt. No. Són 6, com a molt.
8: I ho veig llarg, llarg, eh?
13: Mira que m'agrada berenar, Mariona. No, sí,
9: sova.
13: És que la noia que ve sense dinar, és que aquest és el tema.
8: Està pensant en menjar molt.
13: Es nota que té gana.
9: No, no, sí, sí.
8: De fet, aquests 18 sobaus en 8 minuts és el nou rècord que ha marcat Valentín Carrasco Ferrer, que doncs se supera a si mateix amb un sobau més en el mateix temps. De fet, en Valentín ha guanyat el campionat 5 vegades, ja en 5 ocasions. Per tant, el podem considerar tot un professional de la menjamenta de sobaus, que, tot sigui dit, exactament, han de fer una bola terrible per molta llet que vagis posant perquè baixin. I ja que parlem de campionats de menjar molt i de menjar grans quantitats de coses que segur que se'ns indigestarien moltíssim, he fet una llista dels campionats més curiosos. A veure si us sona algun. Per exemple, a Xàtiva hi fan cada any el concurs de menjar fartons amb un rècord de 80 fartons sucats en orxata en 10 minuts. Ah, jo he de dir que són molts, doncs, i mira que sóc molt orxater, i ara, moltíssim, eh?
13: I ara et diré que aleshores 18 sobaos, per molt que siguin més grans, 18 sobaos em semblen poc comparat amb 80 fartons.
8: No, és que és més espès el sobao. Ja, el fartó és més esponjós.
9: Sí, però per altra banda, l'orxata em va fa moltíssim.
8: No, l'orxata és perfecta i serveix per qualsevol
13: moment.
8: És meravellosa,
13: sí, però no, després de 80 fartons...
9: Sobredosi de sucre.
8: Escolta, a Nova York hi fan el torneig internacional de menjamenta de hot dogs amb un rècord de 66 hot dogs en 10 minuts.
9: Els del sobaos s'han quedat molt enrere.
13: Absolutament d'acord.
8: Ara mateix us sembla poc, oi?
13: Ara em sembla molt poca cosa, 18 sobaos.
8: I ara ja amb el següent, que és el campionat de menjar ous durs, en què la marca actual estan 141 ous durs en 8 minuts. Sí, sí, sí.
9: Això no és sa, i a més fa una angúnia terrible, perquè l'ou dur genera una pasta a la boca.
8: No, no, totalment. A més fa com una olor rara per mi, l'ou dur. No, no, no, no.
13: Jo m'havia quedat molt sorpresa amb els 18 sobaos en 8 minuts. Però al costat de 141 ous durs en el mateix temps, ara em sembla d'aficionat als 18 sobaos.
8: Ah, no, no, i ara et semblarà d'aficionat amb la dada que et donaré ara, perquè a casa nostra el concurs de menjar calçots, que cada any es fa durant la festa de la calçota de Valls, per obrir temporada, el concurs té un guanyador absolut, tot i que no pot presentar-s'hi cada any, perquè si no, és que no hi ha ningú més que guanyi, és l'Adrià Huerzit. A veure si ho dic bé. De fet, l'any 2025 es va menjar 195 calçots, els que doncs van equivaldre a 3 quilos, 270 grams de calçots. Tot i això, el rècord l'ostenta ell mateix, marcat l'any 2018, amb 310 calçots, que equival a 5 quilos, 800 grams d'aquesta ceba típica del Camp de Tarragona.
9: Que té les seves conseqüències, però, menjar tants calçots. Eh?
8: Per mi, mínim flatulència de punta pala.
13: Escolta'm, de debò, jo crec que has de morir després d'ingerir 310 calçots.
8: Doncs escolta, jo li he preguntat a l'Adrià, li he dit, per mi això seria una indigestió amb totes les lletres. Adrià, tu com t'ho fas?
14: És una mica de resiliència i de competició i del fet que me deixo 2 metres i tinc molt bon saque. Després se'm fa mal la panxa? No, m'ha fet mal la panxa. No, no, estic una mica ple, però tampoc no arribem al mal de panxa. I beguda, a veure, sí, cada tants calçots glopejo una mica de vi, però no m'omplo de beguda, perquè si no, pues, ocupa espai i llavors no et caben més calçots.
8: Ell té la seva tècnica, eh?
13: El tio sopa després de fotre's 310 calçots, eh?
8: Seguríssim.
13: Encara dic, no, una mica planet, però com el dia que fas una roset, que després dius, ai, avui potser no breno.
9: Però que jo em menjo 10 calçots i estic tot el dia patint les conseqüències, sí, per dalt i per baix.
8: Jo he de dir que potser he arribat a una cinquantena.
9: Ui.
8: En una calçotada. Una cinquantena de calçots.
13: Home.
8: Si són primets, si són primets i estan ben fets, entren bé. Amb salsa, sí. Clar.
13: No, meravellós. Jo m'alegro, ja que estava patint que no menjava, m'alegra saber que et pots després curtir 50 calçots.
8: I de fet,
13: ja
8: he notat aquí, dic, no sé si vosaltres ho heu intentat algun cop, o si sou d'estómac petit, però em sembla impossible de menjar tanta quantitat de res. Jo crec que el meu rècord ara mateix està en 8-9 canelons el dia de Sant Esteve.
13: Jo 6 me'ls he cruspit. Sí, sí.
9: Quina barbaritat.
13: Però jo, Mariona...
9: De cop, tinc l'estómac de... No sé.
8: Fa un moment,
13: no deies que et semblava poca cosa.
8: Sí, sobaos et volies menjar fa un moment.
9: Escolteu-me una cosa. El dia de Sant Esteve, quan es mengen els canelons, a més, hi ha una prèvia de pica-pica que et treu la gana. Jo
13: és allò que n'han sobrat dos, que t'insisteixen, va, que no quedin, que tal, vinga, va. Culleradeta i avall.
8: I de vegades, si he sobrat una mica de sopa del dia anterior, igual un platet de sopa, eh?
9: A baixada, no?
8: Exactament.
13: Jo dormir sense res a l'estómac, ni en broma, eh?
8: No, no, això és complicat.
13: Va, falten 3 minuts per 4:45 de la tarda. A l'estiu està clar que és impossible, jo diria, endrapar tant, excepte els sobaus aquests, que el concurs s'ha fet a l'estiu. Però ni de vacances podem menjar tant, Aleix.
8: Exacte, perquè atipar-nos tant tampoc ens ajuda a descansar, que en principi és l'objectiu dels qui fan vacances. De fet, un estudi d'una consultora especialitzada en recursos humans ha posat de manifest que doncs els dies que són necessaris perquè el cos i la ment siguin capaços de desconnectar per complet i així puguem tornar a la feina amb les piles carregades. Així, l'estudi destaca que a Espanya els treballadors necessiten gairebé un mes per desconnectar de la feina. De fet, és el país europeu que més dies de descans necessiten els seus treballadors. En canvi, al Regne Unit la xifra ronda els 9 dies, a França els 12 dies i a Alemanya els 15.
13: Això serà perquè treballem molt i llavors necessitem més temps per recuperar-nos.
8: O perquè ens agrada una jarana que... Sí. Escolta, la mateixa consultora diu que caldria que el descans no es concentrés només en aquells dies de vacances, sinó que s'haurien d'implantar models a les empreses que permetin doncs, al treballador poder anar recuperant l'energia durant l'època de feina.
13: És el que fan a les escoles ara,
8: exactament.
13: Eh? Van partint el curs escolar en vacances perquè els nens puguin...
8: Sí, mirar. Perquè això de concentrar tants dies
13: de cop,
8: seguits...
13: De cop, al final embafa tanta vacança.
8: Exacte. A l'altra banda, però, l'IDESCAT ha posat sobre la taula que més d'un 28% dels catalans no es poden permetre fer vacances fora de casa, un fet que, segons els experts, no ajuda a desconnectar del tot.
13: I no deixem de parlar de vacances, perquè resulta que hi ha tres comunicadors catalans que han marxat de viatge a Tailàndia, fins aquí tot bé, bastant tambesa, perquè
8: home,
13: si
8: tant,
13: és,
8: sí, clar.
13: Però pel que sembla, el viatge s'ha convertit en un malson. Ens n'hem assabentat a través del mitjà Blau, que ha publicat la notícia, i nosaltres ens hem quedat molt preocupats i per això hem volgut anar directes a la font i contactar amb els protagonistes.
8: No, clar, que te n'hagis d'assabentar a través dels mitjans.
9: Que tens gent que t'estimes.
8: No, clar.
13: A punt de morir, són amics vostres, Aleix i Mariona.
8: Sí, sí, clar.
9: Però és que us heu d'imaginar que nosaltres avui hem llegit un titular de l'article en qüestió que deia així. L'angoixa de tres presentadors de TV3, Catalunya Ràdio i RAC1 i les seves parelles a Tailàndia. Quasi morim.
8: No, clar, et diuen
13: aquest
8: això.
13: Aquest era el titular, eh?
8: Et diuen això i tu com et quedes?
13: No, clar, que els truques directament per saber si estan vius.
8: Clar.
9: Clar, els protagonistes d'aquesta història són un grup d'amics, entre els quals hi ha tres personatges públics, l'Abraham Urriols, de TV3, la Juliana Canet, el que no sortí d'aquí, i el Guillem Estadella, dels taloners de RAC1, acompanyats també per les seves parelles, per les parelles de l'Abraham i el Guillem, i per dos amics més. Tots ells han marxat de vacances a Tailàndia per passar uns dies plegats i descobrir indrets d'allò meravellosos. Te'n vas a Tailàndia, visites temples, proves la gastronomia local, passeges pels carrers de Bangkok, no? Una mica el típic que fas de vacances amb amics a l'altra punta del món. Però per descobrir llocs més recòndits, a vegades has d'agafar transports de dubtosa seguretat. I la història es complica quan aquest grup d'amics agafa un vaixell de l'illa de Koh Samui fins a Koh Tao, un trajecte que havia de ser d'una hora i mitja, però que va durar bastant més.
15: Què ens va passar a nosaltres? Que es va allargar doncs, a 2 hores 40 de trajecte, amb una d'hasta 4 metres, amb una barqueta petiteta, una mica de Playmobil, que també doncs, bueno, va fer el trajecte una miqueta més a més. L'Abraham s'ho prenia en conya, no?
16: Jo sí, jo molt, perquè a mi em semblava divertit. Em va semblar divertit, sobretot, la primera hora.
15: El primer quart d'hora dius, que guai el Tutuki Splash.
16: Sí, és a dir, jo fins i tot vaig pensar, llegiré. I vaig pensar això, llegiré. Imagina't si m'ho esperava poc. I de veure que ni llegís, a dir que jo havia de lluitar per mantenir-me viu.
15: No, no, i és que hi havia un tema que mentre debatíem si llegíem o no, hi havia una persona que portava 20 minuts que ja està vomitant, estava, bueno, putant sí. Tot el que portava dins, que era la Mariona.
16: No, i que tot i que ara les paraules potser són així molt gruixudes i oh, que morirem, hi havia bastant d'això, bastant riures. Anàvem fent, i el que estava bé és que les persones que portaven aquella barca estaven molt tranquil·les.
15: Sí, perquè...
16: deien que era un dia normal per ells.
15: Sí, i de fet s'estaven fumant un pitillo, a un li va donar persona mitjada mentre estàvem navegant molt bojament. I també hi ha un tema que em veig que a mi es fascina aquí a Tailàndia, que és el tema de la percepció del temps, perquè ens van dir Welcome to Koh Tao, 5 minutes, i van ser 45 minuts fins a arribar al port de Koh Tao, a la illa aquesta que és paradisíaca.
9: Clar, s'ho prenen amb humor, però us heu d'imaginar que ells van publicar uns vídeos on es veia com estaven en un vaixell que no semblava del tot el més segur del món.
8: No.
9: I unes onades que aixecaven el vaixell i les cares de patiment de tots ells.
8: Però això passa una mica amb les turbulències, també.
9: Sí.
8: Tu estàs patint i el pilot et diu,
13: està
8: no, però si això és el més normal del món, tu tranquil.
9: Estàs a Tailàndia i penses que qualsevol aventura significarà la teva mort.
8: Ara bé, no? Molt optimista que vulgui llegir, van acabar xops de dalt baix, negats com ànecs. els hagués quedat el llibre, vaja, o sigui, directament com un paper moll.
13: Ells ja es veien protagonistes d'una de les seccions del Nil Marçà, que sempre exporta històries de gent al límit, que més avui ens parlarà d'un naufragi.
9: Imagina't.
13: Ja s'hi veien.
9: Doncs ells arriben a terra ferma i no patiu perquè l'aventura continua. Després d'una llarga travessa fins a Koh Tao, arriben a l'illa amb ganes de descansar, anar a un dels hotels on més diners van invertir, perquè van dir, mira, hem anat a hotels molt senzillets, aquí ens donarem un luxe, no? Total, que amb aquesta idea es planten al seu hotel i, sorpresa, la reserva estava feta per aquell dia, però de l'any 2027.
8: Totes gràcies.
9: No. L'Abraham Urriols, encarregat de reservar els hotels, es va equivocar a l'hora de reservar les nits.
16: Quan vam arribar a l'hotel, el nom de la reserva, li dic el meu nom i em diu, no, si t'he escrit un missatge que see you next year.
15: Aquí la cara de tots va canviar tu completament.
16: Dic, com que next year? I miro i m'havia escrit fa mitja hora. Dic, però next year? Diu, sí. I efectivament sí, havia reservat les mateixes dates que tocaven, però del 2027, que això ens anava, entén-me, fatal. I on dormirem aquesta nit?
15: Feu-vos el cas que vam arribar a les 9 a la illa, arribàvem a les 10 a l'hotel.
16: I per sort aquest home finalment va dir, bueno, és a dir, sí que tinc una habitació de 4 persones, i ens va deixar entaforar-nos tots 7 en aquesta de 4, que ja us podeu imaginar com vam dormir, i a partir d'aquí ja buscar-nos la vida, i el que vam fer va ser trobar en un gran resort una habitació enorme de 8 llits, de lliteres, 4 lliteres.
15: Estem en un hostel, noi.
16: En un
15: hostel dormint en lliteres com si tinguéssim 21 anys, al costat borratxos que arriben a les 5 del matí, piquen, vull dir, tot de guiris.
16: Sí, és un resort que està molt bé, que té habitacions de luxe, i també la que estem nosaltres, que és l'antiluxe.
13: Sí, d'un pla de resort.
8: És l'habitació, doncs, del personal.
13: Sí. I d'un pla de resort, no? Han acabat tots junts allà, en, com de colònies.
9: Totalment,
13: està bé. S'ho prenen amb humor,
9: Mariana. Està bé perquè s'ho prenen amb humor, i sí que és veritat que s'han quedat sense el bungalow a les vistes al mar, però aquesta anècdota ja no els treu ningú el plaer d'explicar tota aquesta anècdota. Clar, a més això que comentàvem és que els han dedicat tot un article dramàtic.
13: I nosaltres portem 10 minuts parlant d'ells també.
8: No, i patint.
13: Sí,
8: patint,
13: no,
8: fins, que ho hem hagut de preguntar. Esteu bé? Esteu bé?
9: Doncs no érem els únics que patien perquè ens han explicat què ha passat amb tot això.
15: Home, a l'article d'en Blau ens ha fet molt riure perquè realment el titular és contundent, és estil en Blau i clar, de cop i volta els nostres familiars preocupats que pensaven que gairebé morien, després obres l'article i veus que estem passant les vacances de puta mare, vull dir que ja cachondeo, no? La veritat que ens ha fet molt riure i ens ha fet molta gràcia, i que els catalans que venim a Tailàndia hem d'entrenar-nos, vull dir, hem d'agafar més les golondrines, perquè es veu que això és el pa de cada dia d'aquí de Koh Tao i de Koh Samui.
9: Per tant, ja sabeu el que heu de fer. Reviseu bé les reserves dels vostres hotels.
8: Sobretot, que no us passi com a l'Abraham.
9: I si us publiquen un article a l'Enblau o qualsevol altre mitjà, contacteu amb les vostres famílies, feu-los saber que esteu bé i que tot està correcte. De moment, els nostres amics tornaran a Catalunya aquesta setmana.
13: Per això ho hem volgut explicar aquí a Catalunya Ràdio, per tots els familiars i amics d'aquests tres comunicadors catalans que sabem que estan molt bé. Va, fem una pausa i a la tornada doncs explicarem totes les novetats culturals del dia.
4: A Catalunya Ràdio. La tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: Ocasión Plus.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
2: Cataluña Radio.
3: Cataluña Radio.
2: Som Trescat.
3: Som Trescat. Cataluña Radio.
2: Som Trescat.
3: Som Trescat. Ja m'entens.
4: Un programa d'un altre gènere.
5: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
6: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
3: Amb David Ávila.
6: A l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
3: I també disponible a la plataforma 3Cat.
7: L'estiu és tu.
2: Catalunya Ràdio.
7: La llum dins dels meus ulls.
3: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i
6: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: 4:30 de la tarda.
9: Perquè sóc el gat rumbero, mi poeta ni estudiant.
8: I avui hem sabut ja que, quins són els artistes que actuaran a la Mercè d'enguany, Mariona.
10: Més d'un centenar de noms que posaran banda sonora a la Festa Major de Barcelona. La Pegatina, Maria Jaume, Svetlana o els Catarres seran alguns dels protagonistes. I, a més, la programació de la Mercè es desplegarà del dimecres 23 de setembre fins al diumenge 27 en 16 escenaris diferents, com els que ja coneixem, el de l'Avinguda Maria Cristina, Platja del Bogatell, el Teatre Grec o el Moll de la Fusta. Altres artistes que pujaran a l'escenari són els Amics de les Arts, Miqui Núñez, Nacho Vegas o l'excantant de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. Algun nom per completar aquest cartell, no patiu, perquè encara queden dos concerts dels escenaris principals per anunciar, el de Maria Cristina i el del Bogatell, per tant, haurem d'estar ben alerta. Per altra banda, aquest any també hi haurà 5 espectacles produïts expressament per la Festa Major sobre diferents temàtiques, des de flamenc, folklore, habaneres, una mica de tot. I, a més, també se celebren 3 concerts que giren al voltant de Xangai, que és la ciutat convidada d'honor d'enguany i que posarà l'accent en la música xinesa. Per tant, una programació extensa i diversa per a tots els públics que ocuparà els carrers de la ciutat del 23 al 27 de setembre.
8: I de la Festa Major al Gran Teatre del Liceu, que tanca la temporada amb 282.000 espectadors i un balanç econòmic positiu.
10: Durant la temporada, el teatre ha reunit una xifra d'assistents que supera la tendència dels anys previs a la pandèmia, amb una ocupació mitjana del 87% i amb l'òpera com a principal reclam. A més, els muntatges de dansa han assolit una ocupació del 89%, la millor dels últims 10 anys, per tant, bones notícies, i els concerts i recitals també han registrat una gran assistència. El Liceu també ha reforçat la seva connexió amb el públic jove, gràcies al programa Liceu Under 35, ha superat per primera vegada els 19.000 espectadors menors de 35 anys, que ja representen un 26% del públic total del teatre. Tot això coincidint amb un final d'etapa, i és que després de 14 anys, Josep Pons ha posat punt final a una etapa decisiva de l'Orquestra Simfònica com a director musical, però no patiu, perquè la seva vinculació amb el Liceu continua a partir d'ara en qualitat de director honorari.
8: Em fa gràcia això de dir-ho tot en anglès, eh? Liceu Under 35.
10: És que queda més xulo.
8: És que podria més... dir Liceu per...
10: Per sota dels 35.
8: Sota dels 35, no? Però bueno, s'ha de dir en anglès.
11: Creia que era un híbrid, això. Creia que era Under 35. Jo ho havia dit sempre així.
10: Sí, eh? Potser és així, però
8: Under, per què? Perquè no ho podem dir tot en català.
11: Bueno, perquè ja saps que aquestes coses sempre modernegen.
8: Sí, va. I per moderns, Katy Perry, que sembla que està molt emprenyada amb la Casa Blanca. El motiu? Doncs que han utilitzat aquesta cançó que estem sentint, Firework, en un vídeo de contingut militar.
10: Efectivament, és fort, i és que Katy Perry ha explicat a les xarxes socials que està profundament indignada i enfadada amb l'utilització de Firework en un vídeo que la Casa Blanca ha penjat al seu perfil oficial de TikTok, on es mostren bombardejos dels Estats Units a l'Iran. L'artista ha comunicat a través de X que ella no ha aprovat en cap cas aquest contingut i que tampoc ningú li havia consultat. Katy Perry condemna absolutament el vídeo i explica que va escriure aquesta cançó com a himne sobre l'esperança i la sanació i la força interior i, òbviament, no per celebrar la guerra. I no és per menys perquè el vídeo, perquè us l'imagineu, fa una mica de burla dels bombardejos, sincronitzant el boom, boom, boom de Katy Perry amb imatges de bombes explotant a l'Iran. Us ho heu d'imaginar amb això sonant de fons.
11: Bastant de mal gust el tema.
8: No, i a més, si veus el vídeo, perquè ara no està explicant la Mariona, però és que si el veus, encara et sorprèn més.
10: Et sorprèn moltíssim, i és que, a més, el TikTok acumula més de 7 milions de visualitzacions i, tot i les crítiques i les queixes de Katy Perry, no han retirat el contingut. Tampoc és la primera vegada que el TikTok de la Casa Blanca provoca una polèmica amb artistes, i és que Ariana Grande i Sabrina Carpenter també han hagut de publicar comunicats o queixes contra el perfil oficial de la Casa Blanca. En ambdós casos eren vídeos de l'ICE, que es mostrava com els policies feien batudes i detencions d'immigrants als Estats Units. Per tant, haurem d'anar revisant més de tant en tant no el perfil de TikTok de la Casa
11: Blanca. Últimament s'estan lluint a la Casa Blanca.
8: En fi, per tenir tot això farem una petitíssima pausa i al tornar, atents, perquè arriba Nil Marvà amb una altra de les seves històries de persones que han estat a punt de morir.
0: De 4 a 7...

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
2: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
1: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gener, entre altres.
2: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Anna Castillo.
5: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
6: No, un moment.
7: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
9: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
10: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
11: La meva padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
12: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Telme. Imagineu marxar.
13: Aquest estiu també sense fronteres.
9: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
13: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
14: L'estiu és tu.
15: Catalunya Ràdio.
14: La llum dins dels meus ulls.
9: Som 3Cat.
15: L'estiu ets tu.
14: Quan em mires i somrius.
15: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: 4:45 de la tarda. Nil Marvà, com estàs?
17: Bona tarda, Marta.
16: Ai, a veure com enfocarem això. Hem de posar una cinta per ambientar-nos, perquè ja ho sabeu, que amb el Nil cada dimarts coneixem la història d'algun català o catalana que ha viscut una experiència extrema, una vivència que la resta de mortals segurament no hem tingut mai i que, tot sigui dit, no crec que cap de nosaltres volgués viure.
17: No, sisplau.
16: I avui ens portes una història que ens fa anar cap al mar.
17: Sí, perquè el mar és fantàstic, això deixem-ho clar, a mi m'encanta. És un espai extraordinari, però és veritat que té alguns perills, sobretot quan t'hi quedes tu sol, lluny de la costa, ai, i pràcticament sense que ho sàpiga ningú. A mi això m'esgarrifa.
16: Clar, hem posat així una musiqueta alegre, animada, però crec que l'haurem de canviar aviat, perquè dient-me això, de quedar-te sol, lluny de la costa i sense ningú, a mi m'olora a naufragi.
17: Efectivament.
16: Posem-nos tensos, Nil.
17: És que tot això ve... Avui us explico dues historietes, val? Perquè n'hi ha una, la primera, que la vaig escoltar fa 6 anys, va passar a casa nostra, i a mi em va fascinar. És la història d'un home que va estar 8 hores perdut al mar. Ell va sortir a pescar i va caure de la barca. L'embarcació va arribar sola a la platja d'Altafulla i, de fet, ho va explicar al Telenotícies.
18: Eren 1:45 quan una barca es va acostar perillosament a la platja d'Altafulla, plena de gom a gom.
19: Estàvem aquí tranquils i de sobte els socorristes han començat a pitar fort i han dit a tots els banyistes que sortissin de l'aigua. La documentació de la persona estava dintre de la barca, però ell no hi era.
17: Dins d'aquesta barca hi viatjava, fins que va caure, òbviament, en Juan Pedro Moré, un madrileny que llavors tenia 73 anys, és a dir, no era una persona jove, forta, allò preparada, i uns dies més tard explicava com va viure aquest moment a TV3, al Planta Baixa.
20: Bueno, la verdad es que no tenía miedo, no he tenido miedo en las 8 horas, en absoluto. He estado nadando y haciendo el muerto. Sabía que había una corriente que iba a la playa, a Creixell, y nada, haciendo el muerto me llevó hasta pasado el puerto. O sea que yo me dio mucho sol en la tripa y eso me mantuvo otras 4 horas más de temperatura en el cuerpo. Con lo cual, cuando me localizaron Xavi, Javier y Eugenio, pues llevaba 8 horas en el agua.
21: Jo el trobo molt optimista.
16: No, és que a sobre, és que és inevitable ara, sabent que tot va acabar bé, riure quan el tio t'explica, no, doncs mira, jo vaig decidir fer-me el mort,
17: sí,
16: no? i així anar fent. Però... clar, la majoria segurament haguéssim intentat nedar, intentar arribar a la costa, i això és el pitjor que podríem fer, imagino.
17: I t'ho explica com que qui es queda dormit al sofà, saps?
16: Sí,
17: vull dir? No,
16: i vaig dir, mira,
17: aquí 8 hores
16: em
17: a
16: vaig
17: la platja.
16: Estirar, i vaig dir, mira, relaxa't com si estiguessis en un espai i deixa't portar.
0: Vaig fer el mort, em donava el sol a la panxa, i jo.
16: I això em va mantenir
4: I
16: la temperatura.
4: Molt tenia molt clares les corrents d'aigua, perquè diu, jo sabia que hi havia una corrent que em portaria cap a la vora de, a la platja de Creixell,
16: sí.
4: I em vaig deixar portar per aquesta corrent, que també has de saber una mica on pares.
16: I això et requereix una ment freda.
4: No, totalment.
16: No? Per no deixar-te emportar per l'angoixa de la situació.
17: Clar, ell deia això, la importància de la corrent i també la importància d'estar tranquil i de controlar els teus pensaments.
20: Si haces el muerto de verdad, te mantienes solo, ¿eh? No tienes que hacer nada. Yo descansaba de verdad. Pensé en todo positivo. Si me venían pensamientos negativos, los desechaba totalmente. Me veía que la muerte era una muerte absurda, vamos, totalmente. Con lo cual, seguí nadando y haciéndome el muerto. Cuando vi que me cansaba, hacer el muerto y ya está.
4: Això és pràcticament, perdó, com aquella mentalitat de preparació de militar. Vull dir, els militars pràcticament fan aquest tipus de pràctiques.
16: Ah, sí,
4: a vegades com de poder desconnectar, anar traient-se els pensaments com negatius, perquè, clar, et planteges o et plantes davant de situacions tan com negatives i tan de perill que has de poder-t'ho treure de sobre, perquè si no, és supervivència pura.
17: A mi em sembla un heroi.
4: No, no, heroi
17: explicar-ho amb aquesta calma. Ell és un empresari madrileny que va venir aquí, de cop cau de la barca i diu, mira, jo aguanto així, faig el mort i aguanto 8 hores.
16: Realment, tots els personatges que ens porta sempre Nil són autèntics herois i el que demostren sempre és la importància del cap, del coco, que tant no deixar-te endur per l'angoixa i aquesta resiliència moltes vegades és el que els acaba salvant. Bé, en qualsevol cas sabem, ja sabem el que hem de fer, si mai ens passa doncs, a caure d'una barca és fer-nos el mort.
17: I ja està.
16: Però Nil, aquesta història va passar fa 6 anys i a tu, al cap i a la fi, això t'ha servit d'excusa per buscar altres nàufrags.
17: Sí, he parlat amb un home a qui crec que li haurien de fer una pel·lícula, ho dic de veritat, perquè el que va viure és un malson. Ell és en Kiko Taronji.
16: Kiko Taronji.
17: Sí, potser el coneixeu perquè és un conegut presentador de televisió. Es descriu ell mateix com un enamorat del mar. Als 8 anys es va apuntar a un curs de vela a Santander, on va néixer, i quan ja tenia una mica de pràctica va començar a navegar sol i des de llavors no ha parat. Diu que li ha servit sempre com una manera d'evadir-se. Per això, ara fa uns anys, quan el van fer fora de la feina, van cancel·lar el programa que ell presentava a Telemadrid, va dir, escolta, ho deixo tot i me'n vaig al mar.
22: Dejo el periodismo, dejo la tele, dejo todo lo que estaba haciendo y me dedico única y exclusivamente a intentar, pues no sé si recuperarme anímicamente y recuperar la ilusión por el trabajo y por las cosas, pues con la única certeza que yo tengo, que es la que ya os he dicho desde los 8 años, pues la de la navegación, el mar, etcétera. Y me voy a navegar todo el mar Mediterráneo en un pequeño trimarán de vela ligera, en un hobby cat, y me lanzo a navegar con esta embarcación por todo el Mediterráneo durante 3 meses.
16: Bé, en Kiko ens ha dit això, que ell es va llançar a navegar, i ha parlat d'un trimarà.
17: Sí.
16: Explica'ns què és això d'un trimarà, perquè jo no en tinc ni idea de qüestions
17: jo
16: nàutiques.
17: Tampoc. Jo no coneixia gaire, ho he buscat. He fet un ChatGPT. És una embarcació que us heu d'imaginar, que és un caiac al centre, amb una vela, als costats dos flotadors, com els d'un catamarà,
16: sí.
17: I tu pots moure o amb la vela, o amb un sistema de pedals, o també amb els rems. Ell quina ruta volia fer el 2013? És una ruta complicada. Ell volia resseguir el Mediterrani des d'Algeciras fins a Istanbul.
16: Caram.
17: Havia de fer 4.000 quilòmetres, passar per 6 països i tenia, òbviament, moltíssimes aventures allà per endavant.
16: Però tot això ho feia sol?
17: Sí, ell sol. Ell duia un portàtil, a més, amb el que anava informant a tots els seus seguidors de com evolucionava aquella aventura, i també una pulsera, això és important, amb la qual podia marcar la seva ubicació i també enviar allò, una senyal d'alerta si alguna cosa anava malament.
22: Cualquiera que tenga conocimientos náuticos y navegue lo puede hacer. Otra cosa es que, como digo, te salga bien o mal o regular, pero por poder puedes. Y para mí lo más importante era siempre el tener previsiones meteorológicas más o menos fiables, que me permitieran navegar en etapas cortas entre lugares de costa que no estuviesen muy alejados, y luego ya cuando no me quedó más remedio que meterme a hacer mar Mediterráneo abierto, digamos, y navegar entre islas, intentaba también navegar entre islas que no estuviesen muy alejadas unas de otras.
16: A veure, Clar, en un primer moment, Nil, pel que ens explica el Kiko, tot anava bastant bé, l'aventura no pintava malament.
17: Sí, però us podeu imaginar que tu sol al Mediterrani durant moltes setmanes et poden passar un munt de coses. Ell durant 3 mesos no va patir grans problemes. Estava a Sardenya i es va proposar anar fins a Tunis. Aquella nit, quan dorm a Sardenya, ja detecta que hi ha una forta tempesta, revisa la previsió i diu, escolta, ara tinc un vent favorable, em pot ajudar a arribar a Tunis, abans que arribi una altra tempesta, jo vull sortir, vull evitar que vingui un altre temporal, però la cosa se li complica.
22: No podia deixar de navegar, tenia que seguir navegando hacia Tunis. Quan ja supe que no iba a llegar a la costa de Tunis, que no me va a dar tiempo a llegar, intenté desembarcar en una isla desierta que se llama Legalit, que está a unos 30 kilómetros de... unas 20 millas, así, aproximadamente, de la costa de Túnez. Pero las olas eran tan grandes que resulté imposible. Vamos, corría el riesgo de acabar hecho trizas con la embarcación en los arrecifes. Entonces decidí continuar hacia... intentar alcanzar la costa de Túnez. Y ya se me hizo tarde. A las 5:30 de la tarde, aproximadamente, llegó una ola enorme que impactó en la embarcación y rompió uno de los pernos de acero. Y ahí ya empiezan las preocupaciones serias porque por primera vez en 2 meses y medio estoy en una embarcación a la deriva.
16: Clar, pel que ens està explicant, en Kiko estava sol, en un trimarà destrossat i enmig del mar.
17: Sí, no podia avisar a ningú. I la situació es complica, perquè la força de les onades és tan gran que de sobte se li trenquen els dos patins aquests que dèiem que duia a banda i banda, aquests dos flotadors, es queda sol amb un caia, només té un timó amb el que pot guiar una mica la direcció en què volia anar, però ja us imagineu que amb la força de les onades no pots controlar pràcticament res, i es complica perquè es fa de nit i arriba un altre temporal.
22: Y a la 1:30 aproximadamente de la mañana una ola grande ya me hizo surfear porque ya rompían las olas, y me hizo surfear y me lanzó fuera del kayak. Estando fuera del kayak, recuerdo que en el traje que yo llevaba, que era un traje seco, pero que estaba ya lleno de roturas, me entraba mucha agua y me lastraba y estaba a punto ahí como de hundirme. Lo pasé muy mal ahí porque además es que me pasaba por la cabeza, dije, no puede ser que después de todo el tiempo que llevo luchando contra las olas, de pronto me vaya a ahogar aquí a 20 metros de una playa.
17: I és important això que diu, tot i que era de nit, ell intuïa per les siluetes que veia que allà davant hi havia la costa.
16: Sí, ho tenia a tocar.
17: Sí, saps allò que per les ombres, per les llums, sí. Diu, allà noto que hi deu haver alguna cosa. Però tenia molt fred, estava en una situació crítica i de sobte nota una cosa.
22: Recuerdo que me pegué un golpetazo en una pierna con una roca pequeñita y lejos de dolerme O sea, sí, me dolió, evidentemente, pero para mí fue como una liberación porque me di cuenta de que estaba ya en tierra. También recuerdo que intenté ponerme de pie para entrar en la arena, en la playa de pie, y me caía. Tenía los músculos tan agarrotados y tanta tensión en el cuerpo que me temblaba todo. Y tuve que entrar en la arena reptando, como si fuese una lagartija. Una vez en tierra, recuerdo que me puse boca arriba a dar gracias a Dios, a la Virgen del Carmen, a todos los santos. Y estaba muerto de frío, porque esto ocurre el 10 de noviembre. Me busqué una duna donde cavar un agujero y enterrarme toda la noche, precisamente para eso, para evitar la hipotermia, para no morir de frío.
16: Bé, per sort, va arribar a tocar terra, a Tunis. No sé si va poder dormir gaire aquella nit, i més amb el fred que feia. Però clar, què fa un cop es desperta? Hi ha algú que el pogués ajudar, Nil?
17: Clar, li va costar molt. Es va despertar molt aviat i de lluny va veure les llanternes de dos guàrdies que estaven passejant per la zona. Va xerrar amb ells i ell va pensar, escolta, ells m'ajudaran, però resulta que van fer tot el contrari.
22: Me dijeron, ¿es tuyo aquello y tal? Y me señalaron con los haces de luz el kayak y ya lo vi. Hombre, sí, es mi kayak y tal. Y me acerqué al kayak y entonces me di cuenta de que lo habían desvalijado. Habían abierto los tambuchos, habían llevado todo lo que quedaba. Eran 4 cosas. Habían robado, eso sí, el ordenador, que era un ordenador muy barato. Era el ordenador que yo tenía para hacer el blog. Era una cosa así como compacta, pequeñita y tal. Y mi pequeña bolsa estanca, que estaba asegurada a uno de los brazos del kayak, con el pasaporte, pues un par de tarjetas de crédito. Y con todo esto, cuando me vieron... Cuando se percataron de que yo me daba cuenta de que me habían robado, echaron a correr y se llevaron todo. Y, joder, recuerdo empezar a insultarles ahí. Les mandé una pila de insultos.
17: Els guàrdies l'havien robat. Sí, per sort, al cap de mitja hora es va trobar amb un pagès, li va oferir roba seca, aigua calenta, un mòbil per contactar amb la seva família. Van plorar quan li van sentir la veu, perquè van patir moltíssim. I a partir d'aquell moment ja van començar tots els tràmits burocràtics per tornar a casa.
16: I després de viure aquesta experiència d'haver estat a punt de morir, va canviar la seva relació amb el mar? O sigui, ara li té por?
17: Jo em pensava que em diria, mira, no hi he tornat, no he tornat a navegar, però resulta que tot el contrari.
22: El amor que siento por el mar sigue siendo el mismo, es incondicional. Recuerdo que naufragué y a los dos días ya estaba, bueno, en cuanto llegué a España ya estaba otra vez navegando.

0: lletres,
1: Nil. Totalment, totalment. I li he dit, escolta, quina cançó hi posem? Sí. I em diu, posem-hi Mediterráneo, sisplau. Que a més diu allò d'Algeciras a Istanbul, que és la ruta que va voler fer ell, i diu, per això vaig escollir aquesta ruta per Mediterráneo de Serrat.
0: Doncs moltes gràcies, Nil, per haver-nos apropat una altra història de, vaja, d'una gairebé persona que va estar a punt de morir, però al cap i a la fi d'un supervivent.
1: Totalment.
0: Fem una pausa i després del butlletí informatiu tornem.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. A partir d'aquesta hora, el Ministeri de l'Interior ha acordat que ja poden tornar cap a casa els veïns a 13 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila, tot plegat després que els dos incendis hagin donat una petita treva. Segons càlculs de les autoritats, com a mínim a Madrid encara hi haurien 21.000 persones evacuades o confinades. Enviada especial a Hinojosa de San Vicente, Montse Poblet, amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda.
4: Bona tarda. Els veïns d'aquests 13 municipis de Madrid i d'Àvila podran dormir avui a casa seva. Alguns fa 5 nits que s'estan en poliesportius, hostals i cases de familiars i amics. Entre d'altres, s'han aixecat les ordres d'evacuació de Colmenar del Arroyo, Cenicientos, Fresnedilla o Burgondo, el poble d'Àvila on va començar l'incendi. Es desescala, per tant, l'operatiu per allunyar la població del perill de les flames, però la feina dels bombers no para. El que aconsegueixin avui serà decisiu en el control del foc abans que els termòmetres no es disparin en una nova onada de calor. Montse Poblet i Xavi Luna, Catalunya Ràdio, Hinojosa de San Vicente.
3: Més notícies amb Cèlia Forment.
5: Els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironde de França no se segueixi expandint. Preocupa la previsió meteorològica de les pròximes hores i per prevenció s'han evacuat prop de 4.000 turistes de la localitat de la Canau. Aquestes evacuacions se sumen a les de més de 220.000 persones que han hagut d'abandonar casa seva des que es va declarar l'incendi i que encara avui no saben quan hi podran tornar. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees.
3: 7 de les 9 dones assassinades per violència masclista el juny i el juliol convivien amb el seu agressor. Segons el Comitè de Crisi del Ministeri d'Igualtat, en 4 dels casos, a més, la parella estava en procés de separació. El comitè reclama que es reforci la protecció de les víctimes i que es tingui en compte que en contextos de violència la retirada d'una denúncia o una ordre d'allunyament no sempre és una decisió que es pren lliurement. Els crims han deixat 8 menors orfes. 2 dels agressors s'han suïcidat i 3 més ho han intentat. Andalusia és la comunitat amb més crims masclistes. Aquest any acumula 9 assassinats, 4 dels quals a Màlaga.
5: Donald Trump es reuneix a aquesta hora a la Casa Blanca amb Volodymyr Zelensky. El president ucraïnès espera aprofitar la trobada per aconseguir més suport militar dels Estats Units, especialment pel que fa a les defenses antimíssils i parlar del procés de pau. La trobada arriba després que en aquests últims dies s'hagin intensificat els atacs entre Ucraïna i Rússia i en un moment en què les relacions entre Trump i Zelensky són més càlides que fa uns mesos. Més tard, Trump també rebrà el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Els tres dirigents participaran plegats en el funeral del senador republicà Lindsey Graham, un ferm defensor de Zelensky i Netanyahu mort aquest juliol.
3: Avui comença una nova edició del Gandules, el cicle de cinema a l'aire lliure al CCCB, que aquest any porta per títol Belles i Eternes. La coproducció danesa de Neon Demon dona el tret de sortida a una selecció de propostes que exploren la idealització de la bellesa, l'obsessió per la perfecció i la pressió estètica. Moltes s'emmarquen en el gènere fantàstic de terror o la ciència-ficció, com La Substància, Els Ulls Sense Rostre, La Mosca o Helter Skelter. El cicle coincideix amb l'exposició El culte a la bellesa. Sentim la responsable del festival Gandules, Desiree de Fet.
6: El que hem fet és fer un cicle en sintonia amb l'exposició que es pot veure ara al CCCB, una de les exposicions que és El culte a la bellesa, i hem fet una selecció de pel·lícules que giren al voltant d'aquest concepte, que jo crec que és un tema que està molt, molt d'actualitat ara mateix.
3: Un cicle que s'allargarà fins al 13 d'agost, de dimarts a dijous, a partir de les 10 de la nit. Els esports, en Jordina Terré, bona tarda.
7: Bona tarda, el Barça.

0: Es tornarà a entrenar aquesta tarda en l'estatge de pretemporada Birmingham. Fermín, Araujo i Bernal han completat la sessió matinal. Valdés s'ha entrenat al marge i De Jong continua la recuperació de la lesió als lligaments del genoll dret. El Barça femení també ha completat el primer entrenament de pretemporada. Aitana Bonmatí, Ila i Alexandri han fet treball específic. L'Espanyol ja és a Anglaterra. Aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Burnley. Ha viatjat amb una expedició de 25 jugadors. Del primer equip només falten Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui es busca una sortida del club. Demà jugaran un amistós contra el mateix Burnley anglès. L'Espanyol s'estarà 5 dies a Anglaterra. I el Sabadell ha anunciat la retirada del seu capità, Rubén Martínez. Després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria, serà el nou secretari tècnic del primer equip. En bàsquet, el jugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada, i el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat de el món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Fins aquí les notícies.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICA. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A Catalunya Ràdio, de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Marta del Cor.

0: Ara ens posem una mica seriosos i parlem de desastres naturals. Perquè no sé si és només sensació meva, però fa l'efecte que cada estiu n'hi ha algun que acaba convertint-se en la gran notícia internacional de l'estiu.
1: Home, sí, últimament. De fet, per exemple, l'any passat van ser pluges monsòniques al Pakistan i a l'Índia, ara fa 3 anys els grans incendis forestals al Canadà, i d'altres estius, igual recordeu les inundacions a l'Àfrica Oriental. Vaja, que sempre n'anem acumulant estiu rere estiu, i a inici d'enguany, d'aquest estiu, malauradament, també ha estat el torn de Veneçuela.
0: Sira Cusiner, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: A veure, amb la Sira avui li hem proposat que fes una mirada a la resta del món, veure com tenim el planeta en aquests moments i aclarir aquesta sensació de cada vegada hi ha més desastres naturals i, a més, molts passen a l'estiu, que era una sensació, però l'hem volgut comprovar, testejar i no sé si desmentir.
3: Bon dia, són les 8, 2 terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 i diverses rèpliques sacsegen Veneçuela. Els morts ja es compten per desenes.
2: Sí, i bueno, de fet, amb aquest repàs hem començat, com dèiem, parlant de Veneçuela. Tots tenim encara molt present aquest terratrèmol de finals de juny que va afectar a centenars de milers de persones. La major part de les quals encara pateixen les conseqüències d'aquest doble terratrèmol i segurament durant molt de temps. I tot i que tots van veure les imatges del desastre per televisió, una cosa molt diferent és ser al lloc dels fets. Per això hem volgut parlar amb algú que fa ben poc va tornar de la zona afectada. És en John Biosca, corresponsal de 3CAT a l'Amèrica Llatina, que en el moment doncs, va anar-se'n a la Guaira, a la costa veneçolana, on s'han concentrat bona part dels danys. Li hem demanat que ens expliqués què s'hi va trobar.
4: El més impactant no és tant veure els edificis ensorrats, sinó totes aquelles construccions, que són moltes, també com les que han quedat destruïdes, ensorrades, aquells edificis que han quedat o bé torts o a mig caure, i també els edificis i les construccions que han quedat tallades per la meitat, on es pot veure, per exemple, el que era la vida de les persones, no? Els llits, els lavabos, els armaris, la roba, les joguines dels nens. Al peu d'un dels edificis vam trobar tota mena de documentació personal i efectes personals dels veïns que hi vivien, que no sabem si han sobreviscut o són morts. Hi havia fotografies de vacances familiars, fotografies de celebracions.
0: Les bèsties, perquè al final el que tens ara és com un cementiri de records i tot absolutament ensorrat.
5: Sí. I a més, quan hi ha aquestes notícies, és com que el número de morts sempre impacta molt, però quan tu veus coses personals, fotografies i detalls que formen part de la vida d'algú, jo crec que, de cop, la notícia és encara més colpidora, perquè has passat de posar només números a una tragèdia a posar cares i famílies.
1: Jo el que em pregunto sempre en situacions així, no? És com, clar, ja impacta quan cau un edifici, no? Però, clar, quan és una cosa tan global, tan genèrica, és com es recupera un lloc quan està tan arrasat, quan passa una situació com aquesta. És a dir, com recuperes pràcticament tot un país o tota una ciutat en aquest cas, no?
0: Clar, perquè a més els mitjans, ja ho sabem, sempre posem el focus quan hi ha la desgràcia, però vulguis que no, van passant les setmanes i és com que ens oblidem, deixem de saber què passa allà i ara el que hem de fer és reconstruir tot un país i reconstruir, vaja, vides no, però famílies destrossades que ara han de veure com tiren endavant.
2: Sí, sí, i la reconstrucció vindrà encara una mica més tard, perquè encara estan recollint els cossos de la gent que està sota les runes. Llavors, clar, això ha de ser molt impactant, per això nosaltres li hem preguntat al Biosca de tot el que va veure, que els dies, què és el que més li ha impressionat.
4: A mi em va colpir molt un cas, que és el que em va fer plorar. Vaig estar una bona estona a peu d'un edifici ensorrat quan buscaven una persona suposadament en vida. Va venir una família, pare, mare i dos germans, que podrien ser les meves filles, repartint gots de cafè i caramels per aportar energia, sucre i una mica d'estimació a totes les persones que estaven allà, fins i tot els familiars de les persones atrapades. I això a mi em vaig posar a plorar i ha sigut una situació realment que diuen que si no et passa, doncs no, en fi, ha de passar. T'ha d'impactar d'alguna manera, i aquesta angoixa i aquestes situacions afecten tant els rescatistes com els voluntaris, com també els informadors i els reporters.
0: Que difícil ha de ser, informar d'un desastre així. I, clar, al final has de mantenir el rigor informatiu, però ha de ser molt complicat no deixar-te en algun moment endur per les emocions.
1: No, és que és del tot impossible. Vull dir, al final no deixem de ser persones, els periodistes, com no deixen de ser persones també la gent que forma part dels equips d'emergències i de tota aquesta gent que aquests dies està intentant encara doncs recuperar aquells cossos. Hi ha gent que encara té alguna esperança, molt complicada ja a aquestes alçades, no? Però és una feinada.
6: Va temblando. Moments d'angoixa i pànic quan tot comença a tremolar i el sostre cedeix. Desenes de passatgers fugen de la terminal.
0: Bé, així està la cosa a Venezuela i al final és molt colpidor el que dèiem sentir el testimoni d'algú que ho ha vist amb els seus propis ulls, Sira.
2: Sí, però és que el cas de Venezuela realment està molt lluny de ser una excepció. De fet, si fem una mica de memòria, cada pocs anys hi ha una catàstrofe que sacseja alguna part del món. Només per donar alguns exemples. El 2004, un terratrèmol sota l'oceà Índic va provocar un tsunami que va arrasar les costes d'Indonèsia, Sri Lanka i Tailàndia, deixant 228.000 persones.
7: Estoy asustado.
8: Yo también lo estoy. ¿Sabes? Cuando he pasado más miedo. Cuando he salido de l'aigua.
0: Això que sentim és el tràiler de Lo Impossible, perquè aquesta pel·lícula explica el cas real d'aquest tsunami del que tu ara ens parlaves. I, de fet, en vam parlar també amb el Nil Barbà fa uns dies. Ell sempre ens porta històries de persones que han sobreviscut a històries extremes, i aquesta, per molt que és de pel·lícula, va ser real.
2: Mm-hmm, exacte. I, de fet, només quatre anys després d'aquest tsunami, un cicló va arribar a Myanmar i va deixar també més de 130.000 víctimes, i el 2010 arribava el terratrèmol d'Haití. En segons, la capital va quedar pràcticament destruïda i en total van morir 316.000 persones. En aquella ocasió, no sé si recordeu que molts artistes internacionals, Miley Cyrus, Celine Dion, Justin Bieber i més, s'unien sota la producció de Quincy Jones i Lionel Richie per gravar plegats la cançó We Are The Wall de Michael Jackson per recaptar diners.

0: és bàsicament la demostració que el fenomen va ser un autèntic desastre que va, doncs, mobilitzar tot el món, realment.
1: I com molts cops la cultura, els artistes en situacions així sempre se solidaritzen, no?, i busquen maneres de recaptar fons i d'ajudar en la mesura del possible a les víctimes de tot plegat. Bé, això era l'estiu del 2010, però és que més recentment, l'estiu del 2023, diversos incendis al Canadà acaparaven l'atenció mundial.
2: 2023 has been declared the worst year ever for wildfires in Canada, and there's still 6 months to go.
0: Va ser el pitjor incendi de la història del país. Aquell any, 16 milions i mig d'hectàrees cremades. Això són 16 milions i mig de camps de futbol. No sé si recordeu imatges de la ciutat de Nova York de color taronja. Era perquè, doncs, la qualitat de l'aire havia caigut estrepitosament per la contaminació que arribava des de Canadà. I com que són incendis múltiples i massius que es repeteixen cada estiu, aquest any també afecten a la vida quotidiana dels canadencs, inclús d'aquells que no viuen necessàriament a les zones incendiades.
1: De fet, ho vam veure de prop, que va fer patir. Exacte. Fins i tot si tindríem el Mundial o no.
3: No, no, clar, tothom es plantejava, perquè a més les autoritats deien no sortiu gaire a l'aire lliure a fer esport i demés, perquè aquest fum us pot afectar en el vostre dia a dia.
1: Però bé, qui ho patia en, allò, en primera persona era la gent del Canadà.
0: Exacte, i per això li hem preguntat a la Carla, que és una catalana que viu amb la seva família a Toronto i que a més és biòloga i comunicadora científica.
4: La setmana passada, degut als incendis que estan afectant la província d'Ontario, a Toronto va arribar un fum espès taronja que tapava el sol i tot l'skyline de la ciutat i anava acompanyat d'una qualitat d'aire del risc, molt contaminant, i per això les autoritats ens van recomanar, doncs, anar amb mascareta, sobretot evitar les activitats a l'aire lliure. Penso molt en el sense llar, que malauradament a Toronto l'estiu, doncs, n'hi ha molts. Per sort, la ciutat està preparada, no?, perquè al final els hiverns són molt crus aquí, tenen molts espais interiors que serveixen tant com a refugis climàtics com en ocasions quan passen situacions com aquestes, doncs, per refugiar-te i estar en un espai amb aire purificat i segur. Però tanmateix estem molt contents que aquesta setmana ja haguem recuperat la normalitat i que puguem seguir gaudint dels mesos d'estiu, que aquí a Toronto passen molt ràpid abans no torni la tardor i el fred.
1: Bé, els incendis, ja ho sabem, són els grans protagonistes de l'estiu. Ho van ser al Canadà i ho són aquests dies a França, on s'està vivint el pitjor incendi dels darrers 50 anys. També aquests dies al centre de la península, els grans incendis d'Àvila, Madrid i Toledo han obligat a evacuar desenes de milers de persones i el d'Àvila s'ha convertit en el més gran de la història registrada d'Espanya. I aquí a casa nostra els patim cada estiu, any rere any. Però deixant de banda els incendis, un altre dels grans protagonistes de l'estiu, tot i que, òbviament, sense unes conseqüències potser tan visibles o tan immediates, però sí bastant greus, són les onades de calor.
3: Superem aquells llindars de temperatura, sí, sí, que ja ens semblaven alts en el seu moment.
5: I que hem normalitzat que les nits no baixem dels 25 graus, que això és una cosa que em sembla una bestiesa.
1: Ara, clar, és, davant de tot això, brutal. Davant de tots aquests desastres que anàvem repassant, ens sorgeixen moltes preguntes. Per exemple, ara hi ha més desastres que abans? Perquè és la sensació que tenim, que no sé si es concentra a l'estiu, però vaja, al llarg de l'any sí que anem rebent constantment notícies en alguna banda del planeta on hi ha algun desastre. No sé si són també cada vegada més virulents, que és la sensació que tenim, o potser el que passa és que ara, com que ens arriba la informació molt més ràpid i molt més fàcil que abans, es crea aquest efecte com de major gravetat o major quantitat de desastres naturals.
0: Sí, doncs mira, justament per intentar respondre aquestes preguntes i les que vagin sorgint, hem parlat amb diverses expertes. Una d'elles és la Carmen Grau, doctora en Història, investigadora experta en desastres i resiliència amb enfocament de gènere. Ja us avanço que només començar la conversa em va dir una cosa que em va cridar molt l'atenció, perquè em va dir que potser hauríem de deixar de parlar de desastres naturals.
6: Quan li posem l'adjectiu naturals a la paraula desastres, sense voler, estem donant a entendre que la responsabilitat principal la té la natura. I és una mica trampa, perquè en realitat són les nostres comunitats i les nostres societats les que s'encarreguen de gestionar on vivim i com fer front a aquest tipus de fenòmens. I a més, els desastres són resultat de l'amenaça, que pot ser el terratrèmol o pot ser la pluja, més l'exposició, en quina posició estem davant d'aquest terratrèmol o d'aquesta pluja, més la vulnerabilitat.
1: Clar, de totes maneres, Cira, com és possible que ara fa un moment parlàvem de Veneçuela, no? Un doble terratrèmol amb centenars de milers de persones desaparegudes, mortes, afectades d'una manera o d'una altra, però després tens països com el Japó, que té cada any constantment terratrèmols i aquí no afecta les seves infraestructures.
0: Doncs mira, ella justament viu al Japó, per tant, ens ho pot explicar perfectament.
6: El Japó és un país que per la seva trajectòria de desastres està molt compromès en la prevenció de riscos. Tenen una normativa molt estricta per a construir edificis nous i reforçar els més vells. Són molt estrictes i també van actualitzant els mapes de riscos de les ciutats i, per altra banda, fan molta incidència a les alertes tempranes, avisar multicanal a tota la població i la formació contínua de la població i de la ciutadania i de les autoritats a tots els nivells.
1: Vaja, que fan bé la feina al Japó, no?
0: Preparadíssims. L'altra cosa que ens va dir la Carmen és que no tots els desastres naturals estan vinculats al canvi climàtic, perquè tot i així, sí que és veritat que el canvi climàtic està darrere de molts d'ells i fa que molts d'altres siguin molt violents, no sempre és conseqüència d'aquest escalfament global.
6: El canvi climàtic està portant-nos a tenir fenòmens cada cop més extrems. Un exemple molt clar és el de la Dana de l'any 24, que els últims estudis han demostrat que està molt relacionada la intensitat de les pluges, l'augment de la temperatura de la mar en el canvi climàtic. Però no tots els desastres estan vinculats en el canvi climàtic, ja que tenir en compte que n'hi ha fenòmens naturals que sempre han passat i que continuaran passant, com són els terratrèmols.
1: Clar, és veritat que nosaltres ho posem tot el mateix sac, parlem sempre de desastre natural, que ja ens ha dit que potser no li hauríem de dir natural.
3: Exacte.
1: Però no és el mateix una dana, com ara mencionava, terratrèmols que n'hem parlat, huracans, això no té res a veure quan hi ha uns moviments d'aigua, que quan, per exemple, és un moviment de terra i potser no tots estan afectats pel canvi climàtic.
3: Clar, el que sí que hem vist en els últims anys, per exemple, és això, no? L'escalfament global sí que produeix, sobretot quan a tempestes o aquestes coses, però
1: els moviments de plaques tectòniques, al principi, no hauria d'estar relacionat.
3: I a més ha passat sempre, vull dir, al final hi ha uns punts en què hi ha dues plaques que estan friccionant i, per tant, hi ha un contacte i això ha de passar.
0: Exacte. El que dèiem, doncs això, cada fenomen és diferent i de fet cada país també, perquè no és el mateix que passi en un lloc molt preparat que en un altre on les infraestructures són més vulnerables o no hi ha bons sistemes d'emergència, per exemple. De fet, la Carmen insistia molt en una idea, que és que sabent que molts dels fenòmens naturals no els podem evitar, sí que podem intentar que acabin convertint-se en grans tragèdies si ens preparem bé.
3: Clar, la pregunta és com ens preparem bé? És a dir, això com es fa?
1: Al Japó ja hem vist que ho fan molt bé, no? Però com ens podem preparar?
3: Bé, i en els últims anys sembla que tothom està una mica més confinant més, alertant més, però com
1: veritat,
3: ho podem fer millor, no? Això?
0: Doncs mira, ella ens dona exemple d'altres països que s'han hagut d'anar preparant amb el temps.
6: Per a evitar que un fenomen o una amenaça es convertisca en desastre, no s'ha d'esperar a que passe. S'ha de preparar molt abans. I, per exemple, Japó és un bon cas, però no només Japó. En Amèrica Llatina, Xile és un país que també, per la seva història i trajectòria, ha patit molts desastres per fenòmens i que en les últimes dècades s'ha proposat invertir i preparar millor a la seva població. I és un país en una població en nombre menor, és a dir, no és un país gran. Aleshores, jo pense que no és una qüestió de grans recursos, sinó de prioritzar.
5: Està clar que és veritat que alguns països, com dèiem, el Japó fa els deures molt millor que d'altres. També és veritat que hi ha moments on s'han obert debats, per exemple, aquí amb el tema de la dana, de la construcció a zones inundables, que no es va tenir en compte en el seu moment i que ara es veuen les conseqüències, però clar, és complicat de preveure
3: clar,
5: tot això.
3: Ho tenen més present, no? Al final és més la seva realitat i, per tant, quan ho tens més present, et pots preparar millor.
0: És una mica pel trauma.
1: Exacte. No, i això es veu, per exemple, aquí, no? No estem preparats per grans nevades.
3: Exactament.
1: Un exemple que no és un cas de desastre natural. I aquí, quan es neva, es para el país i altres països, te vas al nord d'Europa i allà estan acostumats a passar, no sé si la meitat de l'any, però bona part, uns quants mesos nevats i no es para el país.
3: No, clar, ens dirien, sou uns exagerats.
1: Clar. Cira, fins ara hem posat sobre la taula com afecta en els desastres naturals el canvi climàtic i també com de preparats estiguin els països a l'hora de valorar les conseqüències que acaba tenint realment aquest desastre natural. Són dos dels factors que poden influir, però entenc que deu haver-hi més coses, altres elements, que facin que, per exemple, a Catalunya no patim tants desastres naturals en comparació amb altres països.
0: Justament, ara ho deies, no? El factor aquest és el territori. Però ull perquè a Catalunya realment tenim risc de terratrèmols i inundacions a tot el Mediterrani, fins i tot hi ha zones amb risc d'activitat volcànica. Ens ho explica en detall la Marta Guinau, professora de Geologia a la Universitat de Barcelona i membre del grup de recerca RiskNat de la mateixa universitat.
7: Poden ser les inundacions i les esllavissades. Per exemple, altres processos que poden generar risc, com els terratrèmols o l'activitat volcànica, tot i que Catalunya és una zona que té regions sísmicament actives, no és un procés tan freqüent. Tenim també la zona volcànica de la Garrotxa, que tot i que és una zona on l'activitat volcànica a nivell d'erupcions externes doncs, és molt tranquil·la, però que també tenim indicis d'aquest tipus d'activitat.
5: Per tant, entenc que nosaltres tampoc no podem estar tranquil·líssims del tot.
3: Però llavors no puc anar a passejar per la feixera d'en Jordà?
5: Mai saps si de cop et pot erupcionar el volcà. Ara de cop taquicàrdica per la Garrotxa.
0: No ens alarmem, tampoc, però sí que és veritat que sabent això i doncs, amb la intenció de preparar-nos davant d'una possibilitat d'un fenomen catastròfic a casa nostra o a l'estranger, si és que ens enganxa, per exemple, viatjant, m'agradaria desfer alguns dels mites que molts de nosaltres hem sentit alguna vegada. Per exemple, el que diu que els animals detecten els terratrèmols abans que ningú.
3: Home, però...
8: Això ho hem sentit tota la vida.
3: Clar, però si és que és el primer que es diu, quan hi ha qualsevol cosa, és com, no, vam veure com de sobte els animals anaven cap dins de la costa, cap endins, cap a l'interior, no?
8: És total, com... i a més això ho hem vist a les pel·lícules, també.
3: No, no, clar, és el lloc on crec que ens hem generat una mica aquest mite.
8: No ens en podem refiar, aleshores, d'això?
0: Jo, mira, tenia moltes ganes de creure-me-la aquest, també, eh?
3: Però és que, a més, aquí, ara d'això, però tu veus...
8: T'està d'enfonsant!
3: Perquè jo, de sobte, veig un dia allò que està a punt de venir una tempesta i veig les gavines que estan molt loques.
8: I dic, mira, ve pluja.
3: I dic, ve pluja.
5: O amb els gossos també passen, que els veus més inquiets i dius, ve tempesta.
3: O la iaia que té el reuma.
8: També, sí, que el genoll, és veritat. Ai, m'està fent mal el genoll, això és que ve canvi de temps. Doncs què, Cira, a veure?
0: No aneu tan desencaminats, perquè sí que hi ha hipòtesis sobre que hi ha animals que podrien detectar petites vibracions del sol o canvis en els camps elèctrics o magnètics, canvis químics, inclús en aigües subterrànies, i ones P, que són les primeres ones sísmiques abans de les ones que provoquen els danys. Però, vaja, no ens ho hem de prendre com un senyal fiable d'alerta perquè no són predictors gaire fiables.
8: Val, però sí que alguna cosa ens poden apuntar que alguna cosa canviarà, no? Quan veiem aquests moviments dels animals. Bé, va, més falsos mites, a veure què més ens desmuntes ara. Sí,
0: doncs mira, li hem preguntat a la Marta Guinau si durant un terratrèmol és cert que és recomanable posar-se sota el marc d'una porta, que jo sempre ho havia sentit, això. Atenció al que ens diu ella.
7: Més aconsellable posar-se en un lloc on, si algun desperfecte a l'edifici, puguis quedar protegit, com per exemple a sota una taula, a sota un llit o amb una estructura que et protegeixi.
8: Sí, marc de la porta no seria el millor lloc.
0: I realment el que diu té molt sentit. O sigui, no sé per què teníem la creença de que t'havies de posar el marc d'una porta.
5: Jo sempre he vist el Japó quan feien aquests simulacres i els alumnes, per exemple, de les escoles es posaven sota les taules, però jo pensava, aviam, la taula tampoc no em protegirà tant, no? Vull dir-te, a mi em feia patir una mica tot plegat.
8: Si em cau la taula,
3: si la cosa va avall...
5: Anem tots avall.
3: No et salvarà una taula, però ara, és cert...
8: Si s'ha de caure una pedra...
3: Si hi ha un despreniment... Sí.
5: Els experts ho diran per alguna cosa.
0: Com un casc, una mica.
3: Exacte,
0: no?
3: Exacte.
8: A veure, va, si era alguna altra mita que trenquem totes les nostres creences populars i que donaven per totalment certes?
0: Pues mira, potser heu sentit a parlar que després d'un tsunami... I això ja, la lògica és com que et porta cap aquí. Si l'aigua baixa, ja podem quedar-nos tranquils perquè el perill ja haurà passat. Doncs, de cap manera. De fet, ben al contrari, perquè que baixi l'aigua pot ser un indicador que pot ocórrer un tsunami, precisament. La Marta recordava la història real d'una nena de 10 anys que va salvar un centenar de persones a Tailàndia el 2004, justament perquè sabia això.
7: Hi havia una nena... anglesa a la platja, de vacances amb la seva família, la Lily Smith, que precisament doncs, estaven a la platja, va detectar que estava descendint al nivell del mar i va recordar que el seu professor de geografia els havia explicat que aquesta era una evidència de que podia ocórrer un tsunami. Va avisar la família, a la gent que tenia al voltant i va aconseguir que tothom que la va poder sentir anés a un refugi, a l'hotel, a refugiar-se i els va poder salvar.
8: Bé, doncs esperem que nosaltres, amb el que hem explicat ara, també serveixi, no? Ja que ho hem explicat, perquè si algú veu, no?, cada cop, després d'una onada, baixa l'aigua, que ningú se'n refiï, que aquí ja pot estar venint un tsunami.
3: De fet, sempre es diu, no?, que sempre plou una mica sobre mullat, sí, i sempre passa. Quan hi ha un terratrèmol sempre és com, no us confieu, perquè el més probable és que hi hagi una rèplica aviat. Mm-hmm. Doncs una mica és això, exactament.
8: Bé, doncs, Sira, estem preparadíssims, sí, per qualsevol, sí, qualsevol possible desastre. Bé, no sé si com a país ho estem del tot, però com a mínim ens has donat també aquí
0: una mica de pistes.
8: Alguns consells de què podem fer nosaltres a petita escala per protegir-nos, que esperem que no passi,
3: exacte,
8: però
3: esperem no necessitar-ho.
8: Exacte, però ha quedat clar que aquí a casa nostra tampoc podem estar del tot tranquils.
0: En tot cas, sí.
8: Moltes gràcies, Sira. Okay.
9: A Catalunya Ràdio, la tarda d'estiu.

0: amb Marta del Corn.
1: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
2: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
3: Les drogues formen part de la nostra cultura. Per parlar-ne amb rigor i sense estigmes, és clau fer-ho de forma oberta.
4: Comencem per la gran paraula, que és droga. En l'actualitat, què inclou la paraula droga?
3: Flora Saura, el podcast La Flora i la Fauna. Crea una conversa oberta, necessària i honesta sobre drogues, consum i salut.
5: Les meves germanes han passat vergonya de que jo ho hagi dit.
6: Bevíem de manera no professional, perquè ens agradava estar serens.
7: La forma de crack, aleshores, va parar els pulmons i va molt més de pressa a la sang.
3: La Flora i la Fauna, amb Flora Saura. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: I també disponible a la plataforma 3Cat.
9: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
10: El capitán. 975 metres de granit.
11: Sembla que no s'hagi de poder escalar.
10: Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
12: Una relliscadeta, caus i et mors.
10: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
13: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
14: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
10: Nits sense ficció, sol i lliure. Escalant sense corda. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
15: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
8: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
15: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
16: L'estiu és tu.
17: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
8: Som 3Cat.
16: L'estiu ets tu.
17: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
17: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Marina Porres, Núria Zonico, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Com esteu?
1: Molt bé, amb ganes de recomanar més llibres.
0: Doncs això farem, perquè amb la Marina i amb la Núria cada setmana fem una selecció de llibres amb diferents propòsits. La setmana passada ens vau recomanar Drames que fan plorar, una selecció que va ser meravellosa, però, diguem-ho tot, no apta per persones altament sensibles. Jo us ho vaig dir, em vaig apuntar les vostres recomanacions per èpoques que m'agafin doncs amb les emocions potser no tan a flor de pell. I per cert, recordem que tots els oients poden recuperar les seccions, tornar a escoltar les recomanacions, perquè ho pengem cada setmana a la web de Catalunya Ràdio. Però vaja, avui què porteu? No sé, m'agradaria demanar-vos alguna cosa una mica menys dramàtica, no sé si ho aconseguirem.
2: Els d'avui jo diria que els pots començar demà mateix,
0: sí?
2: Marta,
0: vale.
2: Perquè és
0: sí,
2: estiu. Sí, sí. És època estiuenca, de vacances, i per tant avui parlarem de l'amor,
0: sí,
2: que és un tòpic, però és que és indestriable, no?, d'aquests dies que estem vivint.
0: O sigui, fem llibres per enamorar-se, no?
1: Sí, una mica per compensar els drames de la setmana passada, per triar una cosa una mica més... Però tenen molt públic, els llibres dramàtics igualment,
0: sí,
1: i a més,
0: sí,
1: els nostres llibreters, això en xarxa que estem comentant, ja ens han dit que hi ha gent que ha anat a la llibreria a buscar alguna proposta d'aquestes.
0: De seguida repassem tots aquests llibres que heu portat, però com deies, cada setmana escoltem també les recomanacions que ens fan diferents llibreters i llibreteres del país. Avui és el torn de l'Esther Galindo, de la 2 de Viladric, de Tortosa. Això és el que ella ens recomana.
3: Enamorar-nos de la vida. El llibre es diu Verd Aigua, editat per Minúscula el 2010, escrit per Marisa Madieri. Verd Aigua és un llibre que és un cant a la vida. Marisa Madieri, que mor en 58 anys, l'escriu quan ja està malalta, i és un cant a la vida, un llibre amb un amor per la vida que ens enamora. És la quotidianitat portada a la literatura, parla de la seva infantesa a Fiume, parla dels estius en família a la platja, del seu exili a Trieste. I bé, jo penso que a tots us enamorarà. Una novetat que també m'ha agradat molt i que penso que serà un dels llibres que aniré recomanant al llarg de la vida és Una voz escondida. Esta vegada és d'una autora iraniana, la Parinoush Shani. El llibre va sobre un nen que no parla, que decidís no parlar, i que davant la pressió de tota la família sobre l'expectativa de que el xiquet digui la primera paraula, es va tancant en ell mateix, li fa pànic obrir la boca i tot se solucionarà quan arribarà l'àvia i l'ajudarà a sortir d'ell mateix i a tenir la necessitat de relacionar-se i en el seu entorn i en la seva família.
0: Doncs aquestes són les recomanacions de l'Esther, Verd Aigua i Una voz escondida. Són llibres per enamorar-se, però no són històries romàntiques aquestes. O sigui, hi ha altres tipus d'amor, no, també?
1: Ja passa,
2: És que podem parlar de tot. Quan es tracta d'aquest tema, el ventall és amplíssim.
0: I a l'Esther també li hem demanat com viu aquestes setmanes d'estiu a la seva llibreria.
3: Jo penso que l'estiu té de bo que la gent ben calma i li pot recomanar tranquil·lament alguna coseta perquè no té presses, però una de les curiositats que ens fa gràcia aquí a la Viladric és que tenim molta gent de fora que ve a visitar-nos a Setmana Santa i a l'estiu i que ens felicita per la llibreria que tenim, que els encanta, i ho vivim com bueno, no sé, com una... en alegria, perquè ens viuen molt contents i realment no estem acostumats als elogis.
0: És cert, Marina, això? Rebeu pocs elogis?
1: Bueno, són com... És que jo penso que, clar, l'estiu a la llibreria són com una mena de vacances treballant, no? Perquè en realitat és com que vius les vacances de gent amb qui això, doncs, tens relació i tal, i que només van de visita de vacances, i això és bonic, sí.
2: És un turisme de llibreria,
1: sí,
2: no?
1: Sí, totalment.
2: Que, a més, no és un únic cop a l'any, sinó que es va fidelitzant una clientela d'estiu que saps que quan arribi juliol o agost els tornaràs a tenir cap aquí, és fantàstic.
1: Sí, és que és molt xulo, turisme de llibreries, bueno, clar, o sigui, a la gent que ens agraden així els llibres, sempre que anem a algun lloc nou, penses, a veure...
0: Sí, quan aneu de vacances vosaltres, a algun poble, fins i tot a l'estranger, aneu sempre a buscar una llibreria?
1: Jo sí, sempre sí, sí.
2: Sí, jo també. Només per curiositat,
0: Sí, a vegades... que hi ha allà, no? Sí. Encara que no compreu res, no? Feu una ullada i com... En què us hi fixeu quan aneu a altres llibreries?
2: Bueno, a més és que les tenim la Marina segurament em contradirà, no? Però les tenim molt, molt romantitzades. Llavors sí. Hi ha aquesta sensació que quan entres a una llibreria estàs com en una mena d'oasi, mm-hmm. estàs com a casa, i que t'ajuda a connectar, doncs, si estàs en un país molt diferent, amb aquesta sensació que et dona, doncs, molt de benestar.
1: Sí, i a més que t'explica moltes coses sobre el lloc on ets, que si no el coneixes així, doncs entres a una llibreria... O sigui, veus quins llibres hi ha en comú, saps? O sigui, quins llibres a Catalunya trobes igual, quins no, com ho tenen exposat, quines coses destaquen, quines no, i sempre fa, o sigui, molta curiositat de veure.
0: O sigui, que és una manera també de conèixer el lloc on vas a través dels llibres i de les seves llibreries. Sí, sí. Va, Marina, amb què comencem aquesta setmana? Què ens proposes?
1: Doncs avui, si parlem d'històries d'amor, jo us porto la història d'amor, una història d'amor fundacional, perquè anem cap a L'aventura de Tristany i Isolda, un llibre que publica en aquesta col·lecció de clàssics medievals de l'editorial Cal Carrer, i aquesta és una edició feta i introduïda per la Lola Badia, que és una gran medievalista. I bàsicament aquesta és la història de Tristany i Isolda, que són un cavaller i una reina que s'enamoren perquè prenen una poció, hi ha tot d'elements màgics, i li porten un cabell, prenen una poció, i comencen a un amor adúlter, perquè, clar, ella és una reina que està casada, que els porta tots dos, no és cap spoiler perquè és molt conegut, a la mort, val? Llavors, clar, a mi aquesta història és com el primer gran amor romàntic europeu, no? Perquè aquí hi ha, com per primera vegada, la idea que l'amor és superior a la llei, superior al matrimoni, superior fins i tot a la raó, no? De totes les bogeries que fem per amor. I llavors, aquesta versió m'interessa especialment perquè sempre s'ha agafat de punt de partida, en versions anteriors, una que només explica la història d'amor, ¿vale? Que és la que va fer servir, per exemple, Wagner per fer la seva obra mítica, i és una versió molt romàntica. I aquí, en canvi, la Lola va dir el que ha fet és agafar tota la història i es converteix aquest llibre, havent-lo llegit de nou, en un llibre d'aventures, que jo recomano perquè és una gran història d'amor, però és que alhora és molt trepidant i molt divertit de llegir. A més, com sempre, en tots els clàssics medievals, batalles, lluites, sang, espases, o sigui, com sexe furtiu, màgia... I t'ho passes molt bé llegint-lo, per tant, jo realment ho recomano, que és aquesta cosa de l'essència de les històries medievals, que està molt ben reflectida aquí.
0: I encara funcionen aquestes històries medievals, després de són més de 1000 anys?
1: Sí, de fet, a la llibreria, com que Cal Carrer publiquen moltes obres del cicle artúric, no?, dels cavallers de la taula rodona i tal, i alguns cops hem fet en clubs de lectura, i clar, la gent s'ho passa molt bé perquè és com tornar a una novel·la d'aventures d'essència, i clar, és molt divertit, la veritat és que sí.
0: Ara, pot ser que alguna gent estigui pensant, ostres, literatura medieval, a mi això se'm fa una mica feixuc.
1: Ho entenc, però no té cap sentit, perquè és més clar, més net i una prosa més directa que moltes novel·les contemporànies. O sigui, és que hi entres i estàs entenent tot perfectament el que està passant i totes les rocambolesques aventures.
0: I seria una bona opció per endinsar-se, per als qui no ho han fet encara en aquesta literatura medieval, L'aventura de Tristany i Isolda?
1: Jo crec que sí, perquè és una entrada allò... A més, amb una cosa que sempre passa amb el cicle artúric, que és que tu coneixes coses, amb literatura medieval, tu coneixes coses de referents, no? El rei Artur, els cavallers de la taula rodona, Tristany i Isolda. I llavors, clar, vas a les fonts originals, que en realitat no vas net sense res, sinó que vas amb una vaga idea, potser, i llavors aquí t'explica la història de veritat. I sí, és que és molt divertit.
2: A més, és molt interessant també veure com després s'ha anat reproduint aquesta història.
1: Exacte.
2: En altre... O sigui, un amor prohibit que acaba en tragèdia.
1: Exacte.
2: Podríem citar milers i milers i milers, però anar a la fundació, no, com deia la Marina, és potser clau, no, per veure després tot el que ha configurat la nostra cultura.
1: Totalment.
0: En l'origen, doncs, recomanació apuntada. Núria, a tu què ens portes?
2: Jo vaig a un canvi radicalment diferent. No estem a l'època medieval, em situo al present. Us he portat el llibre Històries de fantasmes, de la Siri Husbet, publicat per Edicions 62, amb traducció del Jordi Martín Lloret. Segurament haureu sentit parlar d'aquest llibre perquè la Siri va venir al juny a presentar-lo, però si es tracta de buscar llibres d'històries per enamorar-se, no podem no parlar d'aquest. D'entrada, perquè quan feia la selecció pensava, està bé portar un llibre d'una història que és real. Ella parla de la seva història d'amor amb el seu marit, aquí no hi ha ficció, per tant, és un amor real que existeix, que és preciós i que ha passat, i això ens encomana potser una mica la cosa aquesta de dir, ens pot passar també a nosaltres, no? Com bé sabeu, el marit de Siri Husbet, l'escriptor nord-americà Paul Auster, va morir fa 2 anys de càncer de pulmó, i llavors després ella, davant d'aquesta seva tragèdia, va fer una mica el que fan els escriptors davant de l'abisme, no? Que és posar-se a escriure d'entrada una mica per passar el dol, per deixar escrit tot aquest dolor que estava sentint, fins i tot un dolor físic. Ella explica que al principi no es podia aixecar del llit, que li feia mal al cos, però a partir d'aquí el llibre no és un relat sobre les seves pròpies ferides, sinó que es va transformant en la seva història d'amor. Ells van estar 43 anys junts, aviat s'ha dit, també us diré, perquè 4 dècades. I llavors el que fa és escriure repassant tota la història d'amor i, en comptes de fer-ho de forma cronològica, ho fa com funciona la memòria, és a dir, a batzegades. Els records que li venen, ell els volca. Això s'articula al voltant també d'aquest dol i anem veient aquí com es construeix una història d'amor i també una història de pèrdua, perquè el matrimoni s'ha desfet per culpa de la mort. És molt interessant, és molt bonic, perquè és una història extremadament íntima, que veiem que hi ha moltíssima veritat, que aquí això fa posar la pell de gallina, no? Veure com dues persones es van estimar tant, i es van estimar molt, sobretot, davant d'anys bastant difícils, perquè l'última etapa del Paul Auster, la Siri Husbett la descriu com els anys horribles, va haver-hi la malaltia, va haver-hi la mort del fill que
4: ells
2: tenia...
4: És que tenen una història familiar una mica tràgica, no? Vull dir, crec que se'ls va morir una neta, sí, no? Sí. Després també el seu fill... Sí. Vull dir que allà hi ha molt de dolor.
2: Sí, una mica abans de que li diagnostiquessin la malaltia, Paul Auster, el fill que tenia amb l'escriptora Lydia Davis d'un matrimoni anterior, va morir de suïcidi i abans havia mort també la neta de Paul Auster, que era filla d'aquest noi, que va morir amb 2 anys d'edat. Per tant, sí, sí, una tragèdia rere una altra, que acaba desembocant en el càncer i després en la mort de l'escriptor. Però no és un llibre melodramàtic, no és un llibre...
4: T'anava a dir, perquè si no...
5: L'havies recomanat la setmana passada. Quan vam fer drames per plorar, eh? Val, no, que avui
2: no.
5: Llibres per enamorar-nos. Amb aquest ho trobarem, això.
2: Trobareu una història d'amor molt ben construïda, molt interessant, i a més també amb la franquesa dels alts i baixos. És a dir, és una història que ella t'explica que no tot va ser... flors i violes, però que les coses van funcionar. Per què? Perquè, per exemple, explica que va haver-hi un moment que ells dos es van separar i el Paul Auster va decidir tornar amb la seva primera dona, quan el fill era molt petit, i ella, bàsicament, el que va ser enviar-li 2 cartes, només, en què no li deia ni estic molt dolguda, ni no hi havia gens de ressentiment, gens de ràbia per aquesta separació, pel fet que ell hagués decidit tornar amb la seva exdona, sinó que simplement li deia et trobo a faltar, t'estimo, t'espero aquí. I el va convèncer, i ell va tornar. Al cap de 10 dies, ell va tornar a fer les maletes i va tornar amb la Siri.
4: Se m'ha posat la pell de gallina, amb aquesta història, perquè més clar, és que és la història real d'aquests...
5: Ara, que estrany, no? Sí, jo tinc moltes ganes d'aquest estrany. Sí, aquí...
1: Tot no ho veus clar, Marina, Però, no, és que jo tinc moltes ganes de llegir aquest llibre, però sí que és veritat que, clar, com que la història clar, és tan bèstia, em feia com una mica d'impressió, i el tinc allà com de pendent, perquè més això, que saps que és una història real, però sí, tinc ganes de veure com ho explica ella, no? Perquè també és això que sempre és molt interessant el que deia la Núria, quan els escriptors fan aquesta reflexió de això, com separo la vida i la literatura, el que he vist del que escric, no? Però sí, ara aquesta història no la sabia...
5: I... Ens hem quedat totes dues al·lucinant, eh?
2: I n'hi ha unes quantes, eh? No, al final també m'ha agradat molt i crec que és molt recomanable perquè parla de deixar o de dir adéu a la idea de parella. És a dir, és un comiat al seu nosaltres. Ells eren la Siri en Pol i la Siri, i amb aquest llibre ella tanca el que seria aquesta etapa.
5: Els dos.
2: És a dir, deixem de ser nosaltres, ara sóc jo amb els meus records. Mm-hmm. Aleshores, això trobo que és una reflexió molt interessant, molt bonica i feta amb molta serenitat.
5: Mm-hmm. No? Ja, que és el que sembla
2: haver de
5: més,
2: renunciar al que tu havies projectat en un futur.
4: I el recomanaries, aquest llibre, qui no hagi llegit res de Siri Husbett ni tampoc de Paul Auster?
2: Sí, jo crec que és una bona entrada, és una entrada diferent a la seva literatura. També tenim, no ho he dit abans, hi ha algunes cartes del Paul Auster intercalades que va fer adreçades al seu net, al fill de la Sophie Auster, que tenen en comú amb Siri Husbett, que era un nen acabat de néixer de mesos quan Paul Auster va morir, i ell va escriure-li 7 cartes una mica deixant-li un petit llegat, no, de qui eren, dels seus orígens. Per tant, a qui li agradi qui sigui fan de Paul Auster hi trobarà aquest trosset de l'escriptor, i qui no conegui cap dels dos, doncs també és una molt bona porta d'entrada per després endinsar-se en l'obra de tots dos, que és monumental i que en tenim per anys i anys.
0: Marina, al teu torn, quina és la teva segona recomanació?
1: Doncs anem cap a un clàssic de la literatura francesa, un senyor que a mi m'agrada gairebé tot, sempre tot el que fa, que és Honoré de Balzac, o sigui, tampoc no sóc molt original, perquè per algú és un dels escriptors més importants del segle XIX, però és que jo us recomano avui un petit conte, en realitat, petita novel·la, que es diu Una dona abandonada, i que està publicat a la col·lecció de Petits Plaers de Viena. I a mi sempre em passa que, ostres, és que sempre hi trobo alguna cosa interessant en Balzac, no? Aquí ell, que és el pare del realisme, no? És a dir, ell està molt interessat en explicar com funcionava la societat, els seus mecanismes, els contrastos entre la vida a la gran ciutat i la vida a províncies. Llavors, aquí agafa un lloc i fa com una mena de radiografia moral a partir dels personatges, no? Aquí es fixa en un poble de províncies, els seus llibres sempre són pobles avorrits on no passa mai res, i llavors hi fa arribar un noi de jove de la gran ciutat que per alguna cosa ha hagut d'anar a viure a províncies, que també és un tema recurrent a la seva literatura, no? Però llavors, quan aquest noi arriba al poble, es troba que hi ha l'existència i la història d'una senyora que està retirada en una mansió, en un gran casalot, perquè la persegueix l'estigma d'haver-se casat malament i d'haver tingut una aventura amorosa que ha acabat fatal. Llavors ella és estigmatitzada, és repudiada, està aïllada en aquesta casa, i llavors amb ell li agafa tanta curiositat que la va conèixer i la va veure sense esperar-se el que li passarà, que és que ell hi va com una mena d'entreteniment i s'acaba com mig enamorant, vale? Després de que ella ho posi molta resistència perquè diu no vull que em torni a passar el mateix, no? Llavors, clar, sembla que hagi de començar una història d'amor molt bonica quan els dos han trencat totes les barreres, però com sempre amb aquestes històries i com sempre amb Balzac, la cosa no acaba d'anar bé, la veritat.
0: O sigui, història d'amor o una mica de desamor, Marina?
1: Sí, les dues coses, però és que és una bona reflexió sobre què vol dir enamorar-se, si enamorar-se mai és un acte absolutament, d'abandonar-se sense pensar les conseqüències, per això el títol, no? Una dona abandonada, en realitat, els dos significats de la paraula, i penses, en realitat, en quan es trenca un amor, no? Qui està abandonant aquí? És molt interessant.
2: No, que anava a dir que m'agrada que sigui ella la que digui que no, que normalment passa al revés, no? Que és una mica capgirar els rols de gènere en aquest cas.
1: Sí, al principi, però que també sempre passen les històries d'amor, ella diu que no, però llavors, clar, en algun moment abaixa la guàrdia i diguéssim que aquí és on les coses es comencen a torçar. Sí, sí, sí, sí.
0: I diries que és un bon Balzac per iniciar-se en la seva literatura?
1: Sí, perquè és un relat molt breu que ja posa en circulació com els seus grans temes, no? Que és sempre d'explicar el lloc on viuen els personatges, fer lligar els personatges amb el lloc d'on són, i alhora aquesta cosa psicologista tant de Balzac, no, d'explicar què passa per dins el cervell de la gent.
0: Molt bé, i amb què acabem, Núria?
2: Passem també un canvi radical. Una
0: ja ens mica. Agrada, ja ens agrada.
1: Sí,
0: per tots
1: sí,
0: els
1: està molt bé.
2: M'estic adonant que els llibres de la Marina són llibres acabats amb finals tràgics i que els meus és el contrari.
1: Està bé,
0: molt
1: està
0: millor,
1: bé.
2: No sé si és significatiu de com veiem l'amor.
1: No, però és que històries... És que, si és veritat, la tragèdia està dintre de l'amor.
2: Sí, sí, clar,
0: i forma part.
2: I tant, doncs mira, jo avui us porto Sou aquí, de David Nichols, editat per Empúries, amb traducció de Laia Font Mateu. És una novel·la de, no sé si coneixeu aquest escriptor britànic, que seria una mica un dels grans noms de la comèdia romàntica, fins i tot ha estat adaptat a plataformes, potser us sona la sèrie Sempre el mateix dia, de Netflix, que ve d'una novel·la seva que es diu Un dia, o el títol Nosaltres, que va aspirar al Premi Booker el 2014. Doncs bé, el seu últim llibre, titulat Sou aquí, compleix totes les expectatives dels anteriors. És a dir, si busqueu una comèdia romàntica que us faci feliços...
0: Aquest és el llibre, eh?
2: Aquest és el que heu d'anar a buscar a les llibreries. I si no coneixeu David Nichols i us interessa aquest gènere, doncs també, perquè ell és un dels grans noms i és un molt bon llibre, perquè a vegades ens podem trobar que el gènere es desfà en...
0: Sí, sí, sí.
2: En títols que no són tan, doncs, no estan ben construïts, etc. De què va això? Seria una novel·la de confort en què els protagonistes són la Marnie, una correctora editorial molt eficient, una dona divorciada molt urbanita, i en Michael, que és un home trist, un professor que aquí la dona l'acaba de deixar i està obsessionat en fer rutes per la muntanya. On es troben aquests dos personatges? Ella es deixarà endur per una amiga pesada que no li para de dir que vagin a fer una travessa de costa a costa per Anglaterra i durant aquest camí serà quan es coneixerà en Michael. I, per tant, la novel·la el que fa és resseguir la seva història i també, en paral·lel, resseguir tota la ruta que fan a peu costa a costa d'Anglaterra, de manera que et venen unes ganes d'anar-te'n cap allà a veure aquests paisatges. És una novel·la construïda per oposició, tots dos, o sigui, no tenen res a veure entre els uns dels altres, i el més interessant és que el que fa David Nichols és fixar-se no tant en l'amor de joventut del foc d'encenalls, no? D'ara a l'estiu hem conegut algú i de seguida ens enamorem, pim-pam, i això és l'amor de la nostra vida. No, en aquest cas els personatges, tots dos, ja han tingut aquest gran amor, i tots dos han acabat decebuts o tristos per les respectives experiències. És molt interessant com a partir d'aquí construeix una història sobre què fer després, si et apareix un altre amor, si t'hi volques, si ja saps el que et vindrà i per tant no t'atreveixes a que torni a poder venir una decepció.
4: I el fet de que tots dos personatges ja hagin viscut les seves històries d'amor, les seves decepcions, que se'ls hagi trencat el cor, fa que potser aquest nou amor el visquin amb menys romanticisme, amb menys il·lusió, amb més distància, o si volquen, escolta'm, com si fos el primer amor de la seva vida?
2: No, el que dius, absolutament, tenen el fre de mà posat, jo diria, tots dos. De manera que tu com a lector veus que allà hi ha alguna cosa, que hi ha un magnetisme, que s'atrauen, que quan estan junts la cosa podria anar més enllà, però tots dos van amb el fre de mà i, per tant, estàs esperant a veure si passarà o no passarà. També és molt interessant l'escenari en què transcorre tot això, perquè aquí no hi ha gens de glamour. És a dir, estem parlant d'una història d'amor que passa mentre els protagonistes doncs carreguen motxilles, estan destrossats, estan cansats,
4: no
2: estan
4: suats. No són cites romàntiques.
2: Res a veure.
4: D'espalmetes, no?
6: Té clarament una pel·li o una sèrie. Aquesta història,
2: veient...
6: o sigui, és que l'expliques i la veus en pantalla com divertida i maca, saps?
4: Clar, i a més, amb qui l'ha escrit, no? I com sí. Les seves, ens deies, els seus llibres han acabat a les plataformes, doncs potser ja està escrit amb una... posant la mirada en aquest destí després de portar-ho a pantalla, no ho sé.
2: Però jo recomanaria sempre llegir el llibre, sí. perquè en gaudireu. I a més, amb això que deies del sentit de l'humor, Marina, el personatge de la Marnie és molt divertit, és una dona molt cínica, aleshores es mira la realitat amb aquest punt de mala llet, amb aquest punt d'escepticisme tota l'estona, que fa que anar-la llegint i anar veient els seus pensaments, doncs t'ho passis molt bé davant d'això.
4: Doncs recomanacions apuntades, totes aquestes històries d'amor, que hi hem vist a més per tots els gustos i sensibilitats. Núria Joanico i Marina Porres, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
4: Fins la setmana vinent.

0: A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis. I fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants, no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
1: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor Mister, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
2: Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
3: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost, torna Cinema Lliure a la platja. A Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linka't.
3: Aquest agost torna a Cancún al Teatre Gaudí. Una comèdia de Jordi Galceran amb David Olivares, Gemma Dausedas, Cristina Brondo i Màrius Hernández. Dues parelles amigues en un resort, els efectes del cava i un secret revelat. Aquest és el punt de partida d'una nit esbojarrada que ho canviarà tot. Més informació a teatregaudibarcelona.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
2: Linka. A Catalunya Ràdio.
4: L'estiu és tu.
5: Catalunya Ràdio.
4: La llum.
6: Som 3K.
7: L'estiu ets tu.
4: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Per les 6 de la tarda és l'hora del concurs. Ja podeu anar marcant el 93-201-7474 per participar.
9: Què tenim avui?
8: Doncs avui regalem un producte exclusiu de la marca Culinarium, un set de dues paelles de serra inoxidable Trilayer, que us permetran gaudir d'una experiència de cuina més naturals, sense antiadherents. Penseu que amb aquestes paelles, ja ho dèiem ahir, podreu fer truites sense que hagueu de posar-hi litres d'oli i que no se us enganxin,
9: No, és que molt mala llet, eh?
8: Va, tenim la primera trucada, vaja, la trucada del dia, en Josep Maria. Bona tarda, Josep Maria.
10: Bona tarda.
8: A veure, avui la pregunta va d'esport, d'acord?
10: Bé, a veure.
8: És el que ha tocat, és el que ha tocat. Sí. Va, en concret, sobre Jocs Olímpics. T'agraden?
10: Sí, mirar-los per la tele, sí.
8: Va, doncs a veure si saps la pregunta, eh? Intentarem ajudar-te si cal, que volem que guanyis aquestes paelles. A veure si ens saps dir quants anells olímpics hi ha a la bandera olímpica. I l'Aleix et donarà tres possibles respostes.
9: Vinga, la primera, 4, la segona, 6 i la tercera, 5. Quants anells olímpics té aquesta bandera olímpica?
10: Diria que 5.
8: Diries que 5, eh?
10: Com el número del continent, no?
8: Josep Maria, com portes tu el tema de les truites i la cuina?
10: Malament.
8: A veure, però malament perquè se t'enganxa, malament perquè no saps cuinar, malament perquè et falten paelles?
10: Perquè les tinc de cefron i sempre s'acaben ratllant i bé, no és gaire saludable. Ja pensava canviar-me i no sé si...
8: Doncs Josep Maria, és el teu dia de sort perquè efectivament són 5 les anelles olímpiques... Els anells olímpics, vaja, que hi ha a la bandera. Sí que aquestes dues paelles de ser inoxidable Trilayer de la marca Culinarium són per tu, que les gaudeixis moltíssim.
10: Perfecte.
8: I res, que acabis de passar
10: una bona tarda.
8: A tu, Josep Maria, que acabis de passar una bona tarda.

0: S'incrementa el risc d'incendis a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques. Continuaran restringits els accessos a 3 espais naturals. Són la Serra del Montmell Marmellà, les Muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra de Montsant. El Departament d'Agricultura calcula que el nou episodi de perill d'incendis forestals s'allargarà fins dimarts de la setmana que ve. Es demana extremar les precaucions per la persistència de temperatures molt elevades i una humitat relativa molt baixa que provocaran un augment progressiu de perill fins a assolir nivells màxims a partir d'aquest dissabte, 1 d'agost. A Ponent es podran superar els 40 graus i en bona part de l'interior les temperatures màximes superaran els 36 graus. I també pendents de l'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià, Maria Costa.
1: L'incendi continua actiu amb diversos fronts que es van reactivant. Els bombers hi segueixen treballant en una tarda complicada per les condicions meteorològiques i també l'orografia del terreny. L'incendi encara no està ni perimetrat ni controlat i fins ara ha cremat 8.500 hectàrees. De moment, dels 16 pobles desallotjats, només han pogut tornar a casa els veïns de dos municipis, tot i que amb algunes restriccions. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel. Bona tarda.
2: Bona tarda. Hores intenses al foc de la Plana Baixa per intentar avançar abans que demà entri la nova onada de calor. Fernando Pérez és el cap d'extinció dels bombers.
3: No hay llama, pero sí que está echando humo. O sea, su extensión no va creciendo, pero va echando humo. Entonces, más sensible es Eslida Artana.
2: Eslida, la població d'Eslida, és el cor del parc natural de la Serra d'Espadà. Xavier Espel, Coia Ballester, Unitat Mòbil de Catalunya Ràdio, a la Vall d'Uixó.
0: Volodymyr Zelensky qualifica de bona la reunió que ha tingut a la Casa Blanca amb Donald Trump. El president ucraïnès diu que ha parlat amb el president nord-americà de les llicències dels Estats Units perquè Kiev pugui produir els seus propis sistemes de defensa antiaèria Patriot i també de la necessitat de reactivar la via diplomàtica per acabar la guerra contra Rússia. El mandatari nord-americà també reuneix aquesta tarda amb el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. És la primera trobada dels dos mandataris a Washington des de l'inici de la guerra contra l'Iran avui fa justament 6 mesos.
1: Al Japó, els equips d'emergència treballen a contrarrellotge pel terratrèmol de magnitud 7,1 que ha obligat a evacuar 150.000 persones a la prefectura de Kumamoto, al sud del país. Tot i que encara s'estan avaluant l'abast total dels danys, les autoritats japoneses confirmen que hi hauria multitud de persones ferides, entre les quals una cinquantena d'hospitalitzats. Preocupa especialment l'ensorrament del segon pis d'un centre comercial. Almenys una persona hi ha perdut la vida i hi ha una trentena de treballadors desapareguts. La primera ministra japonesa, Sanae Takaishi, fa una crida a la prudència.
4: Encara estem confirmant l'abast dels danys personals i materials, però ja tenim constància que hi ha persones ferides. També s'han enregistrat talls de subministrament elèctric, incendis en diverses zones i l'ensorrament d'alguns edificis. Sobretot, els demano que es traslladin a un lloc segur i que adoptin totes les mesures necessàries per protegir la seva vida.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, lamenta l'ajornament de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera que demà havia d'abordar el nou sistema de finançament autonòmic. Recorda Pedro Sánchez que si vol el suport d'Esquerra Republicana per tirar endavant els pressupostos ha de complir amb aquest tema i amb tota la resta de compromisos adquirits. Junqueras ho acaba de dir en una entrevista a 3CAT Info.
5: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern Espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prou vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
0: Renfe ha apartat de la primera línia la seva cara més visible a Catalunya. L'històric portaveu de la companyia, Antonio Carmona, ha estat cessat com a director de Relacions Institucionals i ha passat a ocupar noves funcions als serveis comercials. Segons l'operador ferroviari, el canvi es deu a l'arribada del nou conseller delegat de Rodalies Catalunya, Òscar Playà. En un missatge a la xarxa social X, la plataforma Dignitat a les Vies ha lamentat la substitució de Carmona i ha agraït el seu tarannà i que hagi donat sempre explicacions, oferint tota la informació, fos bona dolenta, perquè els usuaris poguessin actuar en conseqüència. Ara els esports, Joan Fitó.
6: El Barça tornarà a entrenar aquesta tarda en les tests de pretemporada a Birmingham. Fermín, Araujo i Bernal han complet

0: la sessió matinal. Valde, en canvi, s'ha entrenat al marge i De Jong continua la seva recuperació de la lesió als lligaments del genoll dret. L'Espanyol també és a Anglaterra aquests dies. Aquesta tarda ja s'entrenarà a la ciutat esportiva del Barley i demà jugarà un amistós contra l'equip anglès. I el Sabadell anuncia la retirada del seu capità, Rubén Martínez. Després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria, Rubén Martínez serà ara el nou director tècnic del primer equip. En bàsquet, l'exjugador del Barça, Billy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada i el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
1: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dimarts, sense fronteres.
2: Ja no podia més. O sigui, jo volia parlar català. Jo volia viure a Catalunya. Ara estic realitzant el meu somni.
3: La meu padrina i el seu germà al mateix temps, la resposta va ser aquesta. I bé, som catalans.
4: Jo sabia que a les 5 del matí el sol s'aixecava davant de Canet, que a les 11 de la nit la lluna darrere el Sant Elm. Imagineu marxar.
5: Aquest estiu també sense fronteres.
1: Avui dimarts a les 12 de la nit amb Kilian Sabrià.
5: Perquè de defensar la llengua no fem vacances.
6: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Marta del Cor.

0: Passen 7 minuts de les 6 de la tarda i ara arriba aquell moment en què em poso el cinturó de seguretat, pujo al Shambhala, en paraules textuals de Marc Andreu. Marc Andreu, bona tarda.
1: Bona tarda, capitana.
0: I simplement...
1: ets la nostra capitana i espero que siguis millor capitana que l'Abraham i tota aquesta gent, perquè... No, ens mourem molt avui. Perquè mirarem molt la tele.
2: Ves, no acabem marejats,
0: És que no sé què veurem, Marc Andreu.
1: Doncs,
0: no sé què,
1: bueno, obrirem la tele i per fi...
0: Jo em guio, em deixo portar per tu i ja està.
1: Obrirem la tele i per fi algú farà, perquè és veritat que aquest estiu... La gent no està mirant la tele en lineal, eh?
3: Però és que és difícil perquè no pares
1: plataforma.
3: Per casa, tampoc.
1: No, i també l'oferta que hi ha a Mariona Córdoba...
2: És... Formats...
0: Justeja
1: molt. Per sort, ara a l'agost no patirem tant perquè el nostre estimat 3CAT i TV3 estrena demà la nova temporada de Joc de Cartes d'estiu.
4: Amor, després faràs una copeta de vi, no, Marc?
5: L'amor Marc no sóc jo, no? Deu ser l'altre Marc.
6: Suposo. Perquè l'altre amor seria pitjor.
1: Això demà a la nit, després del Telenotícies, 10 temporades ja...
0: És bèstia, 10 temporades,
1: eh? D'estiu, eh? No hi ha tants restaurants de platja com perquè puguem...
2: És que ara s'estan començant a inventar ja els temes.
1: Sí.
0: I jo us he de dir, perquè jo vaig treballar, de fet, com tu, Aleix, en aquest programa, que moltes temporades, penses, estan allà, que serà l'última, que ja no quedaran restaurants, que ja no hi haurà gent que vulgui participar, i no saps com...
2: Però fan...
0: Vinga, una altra.
2: Ells fan combinacions de paraules. Tiren una zona geogràfica, després un tipus de cuina, i llavors ho tiren tot a l'aire...
0: I vinga!
2: I es genera un nou concepte.
0: Cuina mediterrània de...
2: Sí, del Pirineu de Lleida. I ja està, sí, i és com... Et queda aquí un...
1: És que precisament el que s'estrena demà és millor restaurant informal del Pirineu de Lleida.
0: Veus, aquestes combinacions. Per cert, deixeu-me que saludi la Marta Montaner, que ja la tenim aquí. Marta, com estàs?
7: Hola, guapíssima. Sí,
0: que estava pensant, sobre...
7: sí, és que estava pensant que Joc de Cartes estiu és com un petit oasi dins del desert, no, que representa l'estiu, sí, en el món de la tele, que són sempre refregits, que són sempre continguts que potser fan molta mandra, i és allò de dir, fa olor de setembre, sí, en el millor dels sentits,
0: fresqueta.
7: Una cosa així que entra
2: i
7: bé i que és nova.
2: De confiança, perquè sí, és com que sí, ja el coneixes... És com que t'hi deixes portar,
7: sí,
2: directament.
0: I quan passes...
2: I ja
7: bueno,
2: hi ha
7: molt morbo aquesta temporada, perquè és l'última de
1: sí,
7: Marc,
1: exacte,
7: de Marc Ribas.
1: Sí que és veritat que si no hi ha una mica de polèmica, a mi ja no em convenç, el
0: format.
1: Home, però
0: sempre hi ha polèmica.
1: Sí, sempre hi ha una mica un restaurador humor, que diu...
0: De fet, a veure, no ens enganyem. És quasi més un reality que un programa de cuina.
2: S'han vist algunes llàgrimes ja, em sembla,
0: sí, sí,
2: aquest capítol, eh?
1: De fet, és important, teniu tots els oients i oientes deures, perquè dijous comentarem... l'episodi de demà.
0: I vigila, vigila, ai, que no enviem algú...
1: Ai, pobra. A Lleida,
0: que no enviem algú a Lleida.
1: Cap a Lleida.
0: A algun dels restaurants participants.
1: A mi se m'ha ofert en Lleida.
7: I una què has dit?
1: La capitana ahir em va dir, dijous podries anar a Lleida? I jo vaig dir, sí, sí, dijous aniré a Lleida.
0: I avui arriba a primera hora. Allò de dijous... Em sembla que no.
2: Ha declinat l'oferta.
1: A mi m'agrada primer veure el programa i després decidir si el restaurant està prou bo, no, per anar a
7: tastar-ho. I ja has vist el programa?
1: Bueno, l'estem veient a la redacció.
7: I no fa bona pinta anar cap allà.
1: Crec que serà conflictiu el primer episodi.
0: No passa res, perquè hem trobat a un mariner que, molt obedientment, anirà a Lleida.
7: Qui és el Gromet, a veure?
0: En Manel Roig.
7: Un valent, molt bé.
0: Un valent que anirà cap a Lleida al migdia a passar calor, a menjar no sé com, però que ens ho passarem bé.
3: El Marc Andreu ja l'hem de tirar del vaixell, perquè el tio, a la mínima, que hi ha un
1: vaixell
3: complet, diu, jo no treballo.
2: Ell salta,
0: sí, sí. Ell, com a molt lluny, et va a un restaurant de Gràcia.
1: Està molt bé que hi hagi Joc de Cartes, t'haig de dir, però és que no hi ha res més, després, ara a 3CAT. Així
0: està tot desolat, eh?
2: Solar,
7: el que no surti d'aquí el descobert, Marc Andreu.
0: Ah,
7: fem veure,
0: però,
7: que, fem veure
1: no lineal,
7: que ens agrada
1: Marta,
7: el programa que fem, sisplau.
1: Això no és lineal. Això és que està a plataforma. Hi ha moltes coses que pengen noves, que ara no pengen a plataforma.
2: Sí. Però
1: no,
2: més, que així que s'estreni... Que s'estreni el dia 9, que queden dues setmanes.
1: Ja ho parlarem d'això, Marta, del nostre format. Però bé, el que volia fer, per tant, és una mica de joc, parlar una mica de les estrenes del que tenim a altres cadenes,
0: val,
1: i a veure si ens agradaria un format així o no perquè el senyor 3CAT, diguéssim, es posi les piles per la temporada vinent.
0: Sí, que ara hem de dir si volem sí, copiar, adaptar formats d'altres cadenes per portar-los a la nostra, no?
1: Sí, per jugar una mica. N'hi ha alguns que...
2: Igual et sonen, eh?
1: Exacte.
0: Sí?
1: Per exemple, anem primer a Televisió Espanyola i ja tenim el mític format que gairebé s'emet tots els dilluns, que és Grand Prix.
8: Rivalidad norte y sur en el Gran Prix del verano 2026.
9: Por el sur, representando Almería, Bala Negra.
10: Y por el norte, los guipuzcoanos de Zumárraga.
8: Pues ya lo veis, norte y sur, pueblo contra pueblo,
1: y
8: todo en el Gran Prix
1: moltíssim.
8: Y en la 1.
0: Yo, ¿os he de confessar que no he vist mai el Gran Prix?
7: Mai. Igual, tia.
2: Ni en la seva primera etapa,
0: que...
2: eh?
0: No. Jo sí sé de què va, però no l'he vist mai.
3: Per mi s'inventen noms de pobles cada vegada que han de fer una nova temporada perquè ja no existeixen prous pobles.
1: De què va, Marta? Però capitana?
0: Si t'acabo de dir que no sé de què va i que no m'he pogut ni llegir la teva secció perquè fa 10 minuts que està al guió...
1: Però una cosa, el Gran Prix fa molts anys que existeix. Alguna
0: bueno, competeixen dos pobles i han de fer proves, no?
1: Físiques, dos, sí.
0: Sí, una mica, tipus, no sé si un mor amarillo, gincama, no? Algo així. Sí.
2: I la mascota és una vaquilla.
0: Però això sí.
2: Que fa
0: això...
2: molts anys era de veritat i ara és una vaquilla que és una persona disfressada.
1: Correcte. I a més mou a molta gent perquè com que toca una mica aquest sentiment més de poble.
0: Sí, exacte. Fa poc que hi va participar un poble català,
1: el primer,
0: no?
1: En aquesta nova temporada, la primera missió, això, va participar a Polinyà. De fet, està classificada per la semifinal.
0: Ah, perquè al final entenc que arriba
1: és
0: hi ha un guanyador.
1: És una classificació.
2: De fet, en van parlar al programa, d'això.
0: Això ho sabia. Tota la meva referència, tot el meu coneixement del Gran Prix és perquè en vam parlar aquí. Ja
1: saps
0: està.
1: Qui ho presenta, però?
0: Sí, això sí.
1: Home. Qui ho presenta?
0: És un senyor molt mític.
2: El de la
0: no
2: capa.
0: No saps les campanades?
2: El de la capa,
0: això,
2: però diu, no, Marta.
0: Que no saps el que tinc jo amb els noms, sí. Marta Andreu.
1: Ah, vale, perdona, perdona. En Ramon García.
0: Mira que tenia el guió, també.
1: I la Lala Chus, també, que vale, funciona sí. Moltíssim i des de la Revuelta l'han començat a donar molta més bola als sí. Formats de televisió espanyola per gent jove, com per exemple a Inés Hernán, que també li passa el mateix. Bé, llavors, això res, s'està emetent tots els dilluns, funciona molt bé d'audiència perquè sempre són líders d'aquella nit. Un format així que ens agradaria...
0: De fet, es va fer una cosa així...
2: Es va fer un format així?
0: No,
1: a Catalunya.
0: Fer... Sí, no era algo com que competien pobles...
1: Ostres, ara no...
0: Era un format que va fer... Que va fer el...
1: Sí, jo crec que el que funciona també és que és un programa així molt familiar, que potser això ens pot ajudar més a que es reuneixi la gent en aquell moment a la família, a veure com proves que van molt per nens també, però també pels adults. No sé, què pot funcionar?
0: Estic intentant pensar en el programa en el que estic pensant.
7: Jo, Marta, estic intentant ajudar-te. Gran Prix, Catalunya, aviam. Catalunya, 3CAT, aviam.
2: Fa molt temps que no es fa cap concurs així com estil... Jocs i de més. S'havia fet
0: mira,
2: la partida en el seu moment.
0: O
1: la batalla monumental, també,
3: no? El Soc i Seré era un programa per buscar el millor català o
7: això,
3: així.
7: Això, de l'Àngel
1: sí.
7: Llàcer.
1: Sí.
7: Té una nova temporada.
0: Sí. I no era... No, un punt de... No.
7: Jo no ho veig, sí, Marta, però endavant.
1: Sí, capitana, serà igual.
2: Confrontació de pobles, l'últim potser la batalla monumental.
1: Va, exacte.
0: Doncs què, el comprem o no el comprem?
2: Un Gran Prix de la Catalana?
1: Sí. A mi em fa una mica mandra.
7: A mi també.
0: Jo crec que no,
2: tot això, sí que crec que falta algun joc, així un game sí. Show a la tele catalana.
1: Que reuneixi amb moltes targets diferents.
3: Precisament el Soc i Seré el que fan és reunir 100 concursants i els hi fan reptes de geografia. Doncs
0: per això em sonava, veus? Per això jo hi veia un cert vincle.
1: Però prou de dir que som catalans. Vull dir, saps que ja sabem les tradicions catalanes nosaltres.
2: Mira, fet,
1: cal que competim amb les tradicions
2: fet,
1: catalanes.
2: Ara, per exemple, està tothom fent jocs estil. Per exemple, hi ha l'adaptació del Hitster,
0: sí,
2: aquest.
0: Sí, el programa de Televisió Espanyola. Sí, sí.
2: El de Flor també està funcionant molt bé a Televisió Espanyola.
1: El Trivial, ho van intentar.
7: O sigui, adaptar un joc de taula a la tele.
2: Sí. I d'aquesta manera...
0: Amb el Hitster jo tinc ganes de veure'l,
2: ja coneixes una mica com funciona la dinàmica, s'adapten les proves, es desenvolupen una mica més i es porten al plató, com va passar aquí, amb la partida del Javier Estrada a TV3, que era el Partienco.
0: Sí. No comprem Gran Prix.
1: No comprem.
0: No.
1: Però bé,
0: senyor 3CAT...
1: Doncs no seguim a Televisió Espanyola, si et sembla, perquè ara estaran la segona temporada de Dog House.
11: Cuando tú vas...
12: Hola.
11: ¿Cómo os imagináis el nuevo miembro de la familia? Él viene de allí.
13: Lo encontraron abandonando un polígono.
12: Es amor a primera vez.
1: No sé si ho entès, però no presenta la Xenó. Per això han fet aquest
7: sí,
1: joc. Tan divertit per fer la promo.
0: Molt
1: un programa que, a més, hi havia una cartella que deia va dejar huella. Per què va d'adoptar gossos?
0: A veure.
1: És increïble, a la promoció d'aquest programa.
0: És que ja et diré, no sé com desenvoluparàs vaja, el que tenies pensat explicar, però és que ja tenim la versió
1: ara.
0: Catalana d'aquest programa, el Cita Bestial.
1: Exacte,
0: llavors...
1: que té 3 temporades a la plataforma
0: sí,
1: 3CAT.
0: Ha funcionat molt bé.
1: Molt bé, i aquesta és la segona exacta que presenta i que el que fa és buscar match entre persones
0: sí.
1: Que busquen gossos d'acollida i que el gos també estigui còmode amb aquestes famílies.
0: De fet, van venir un estiu amb tu, Marta, a vendre la primera temporada
7: sí,
0: i van estar a punt d'encolomar-me un gos adoptat. Perquè a casa meva es vol gos, no hi ha espai ni temps per un gos, però com que van veure aquella finestra d'oportunitat, em van estar insistint a l'Anna Pérez i la Candela Figueres a veure si volia quedar-me un gos i participar al programa, però
1: vaig
0: no.
1: Dir que no.
0: Vaig dir que no.
1: Doncs aquest format també, que és molt similar, que és una adaptació britànica, amb Doghouse està funcionant també molt bé, que el presenta la Txenoa, i realment a la gent també li agrada molt perquè és molt emotiu, i la gent s'emociona veient com són les històries dels gossos que estan allà.
7: També desperta conflictes, perquè allò que vam explicar de la gosseta de la Txenoa, que resulta que la van denunciar perquè l'havia robat. Sí, al final com va quedar? Va quedar que la Txenoa va fer aquell comunicat dient que la gossa ja portava un microxip i no sé què, que no era aquella que la senyora reclamava.
0: Molt analògic, no? El va fer així per revist, no?
7: Sí, via revista Hola. Sí, sí.
1: Doncs aquest format de televisió espanyola es pot veure en el prime time, és a dir, a les 11 de la nit, els dimarts.
2: Sí, que això també
0: hauríem d'anar mirant, eh?
1: Bueno, com que fa calor i vas a dormir més tard, doncs suposo
2: no,
1: que mirar una
2: bé,
1: mica.
2: Però clar, el mes de desembre...
1: És horrorós.
0: Jo ho sento, però jo em quedo amb el cita bestial, eh?
1: 100%. I potser un dating t'interessaria, perquè mira, si anem a, per exemple, a Telecinco, que els agrada molt aquests tipus de formats, ara... fins aquest divendres, perquè ja han cancel·lat aquest programa.
7: Ah,
1: hi havia un dating diari que recordava molt allò de Mujeres, Hombres i Viceversa, amb què hi havia entronistes, pretendents, assessors...
2: Una rèplica.
1: Una rèplica, fins i tot, jo crec que més cutre a nivell d'escenografia. Imagina't, Mariona Córdoba. Doncs això s'emetia després de dinar. S'emet encara fins divendres després de dinar. I no funciona massa bé, un 6% de share. Per tant, potser no ens interessa aquest format.
2: També és veritat que últimament a Mediaset les coses estan funcionant justetes. Mm.
0: I durant, vull dir, dos telediaris que no tenen escrúpols a dir això no està funcionant, vinga, fora.
1: El ser privada també...
2: Sí, és aquesta idiosincràsia de la privada, que, no que és com, això no funciona, per tant, els anunciants no paguen aquesta franja, adéu, bona tarda.
0: Però entenc, no ho sé, això potser m'ho sabràs explicar tu, Marc Andreu, però entenc que quan tu signes un programa amb una productora, si decideixes petar-te el tercer programa, tots aquests programes que no s'han emès, què és? Es paguen? No es paguen?
1: Home, hi deuen haver clàusules, no? Suposo que...
2: Entenc que es signa un contracte en el que hi ha un share, també...
0: Ah, ja.
7: Si no arribes a tanta audiència, no?
1: I aquest, de fet, és un format que anava amb un target molt concret, que és gent jove, i crec que aquí haurien d'haver fet una estratègia més bona a nivell de xarxes, perquè la gent jove no estarà mirant aquesta hora, tampoc potser...
7: La Isla de les Tentaciones es fa a Telecinco, no?
1: Sí,
7: per això, i aquest sí que funciona.
1: Sí, també perquè es fa molt viral a les xarxes i després tothom en parla i tothom ho vol veure. En aquest cas no ha passat, tot i que per nosaltres... i hem tingut alguna connexió des de 3CAT.
2: Se'ns ha fet una mica viral aquí a Catalunya.
1: Perquè un dels participants era un vell conegut, l'Alexis de la Gran Cita.
12: Oye, ¿y nos planteáis la exclusividad? Si te quitas una flor, es que solamente puedes tener citas con ella.
14: Vale. Bueno, es lo que está pasando ahora igual.
12: ¿Tú se lo darías?
14: Yo no tengo problema.
12: ¿Sí?
14: No sé.
12: O sea, ¿la conocerías solo a ella?
14: Ahora mismo es lo que estoy haciendo. Yo no tengo problema en...
12: Qué fuerte, Luciana.
1: No sé si hubies no la gran eres. Cita, no, aquest format de dating que ho ha revelat.
7: I ell fa tarzans, no de parelles només, sinó també de programes de televisió. No té una relació monògama ni exclusiva, perquè jo pensava que quan concursaves a un format de tele et quedaves una mica lligat a la cadena, i resulta que ell no té un poliamor heavy.
0: Clar, no sé si els participants signen a vegades clàusules d'exclusivitat amb els programes.
2: Normalment hi ha una carència de X temps, passa molt amb els talents, per exemple, que et quedes lligat a la productora que fa el talent.
7: Amb un Masterchef, per exemple.
2: Masterchef i de més. Aquí entenc que no...
7: O que li suda.
2: O que ell fa... Sí, perquè ell hem descobert ell, que era un especulador, que...
1: Sí, s'ha dit tot d'ell.
0: Jo els hi regalo a l'Alexis de Telecinco.
2: La Gwen també segur que el regala a Telecinco.
1: I, de fet, l'Alexis, que ja sap que s'ha de jugar totes les seves cartes fins al final, en aquest programa de Telecinco també ha volgut fer la confessió que més li ha funcionat últimament.
15: Mi pasado he tenido uno de mis trabajos que fue acompañar mujeres a sentirse mejor. Y es algo donde no soy orgulloso de esto, pero sí lo asumo completamente. He vendido mi tiempo contra una prestación económica. Hay un intercambio de dinero por tiempo, pero no, nunca por algo sexual. Lo digo porque empiezo a... Te tengo cariño, no te... Quiero hacer daño
0: no
15: y creo que es mejor que lo sepas ahora
1: per tenir la cita, per aconseguir la cita amb la noia i tenir aquest temps de pantalla.
0: Aquest noi canvia el discurs cada vegada que parla.
7: Sí, perquè amb en Xavi Furriol, que era un dels altres pretendents de la gran cita i que té un podcast que es diu Territori Xavi, van parlar del tema i el discurs era una mica diferent, també.
1: Inclús amb l'entrevista que li va fer Roger Escapa.
0: Exacte, correcte. I abans, quan, des del que no surt, em sembla que ho veu avançar, ell ho va negar, no?
7: Sí.
0: O no?
7: És un player en tots els sentits, sí, aquest noi.
0: Cada vegada que parla, va canviar la història segons on bufa el vent i segons on li convé anar a parar.
2: S'adapta al medi com calgui.
0: Sí, sí, bueno.
1: Un format així diari potser no funcionaria, però és veritat que la gran cita ha funcionat molt, per això també tindrem una segona temporada que es començarà a gravar al setembre.
7: Tu què, al final, Marc Andreu, perquè tu et vas presentar el càsting.
1: Posem una mica context. Jo em vaig presentar el càsting perquè buscava trobar l'amor.
3: Buscaves en passat?
1: Encara el busco, però potser no és a la gran cita.
0: Per què?
1: M'ho han d'acabar de confirmar. Encara no m'han dit res concretament, però hi ha moltes veus que diuen que no puc participar.
7: I però estaríem infringint alguna de les normatives de càsting?
1: Exacte.
0: Sí, no és que no interessi el teu perfil, sinó per una qüestió de les bases.
1: Quin bon perfil, no sé què.
7: És que des d'aquí deixa'm denunciar el que ha passat aquí.
0: A veure, Marta.
7: Des de la gran cita es va insistir que aquest senyor es presentés al concurs. I ja es va insistir, deixa'm dir, a la primera temporada. I què vol dir? Que ara, quan aquest senyor ja havia superat la primera fase del càsting...
0: Quan ja s'estava mentalitzant, no?
7: Quan ell ja s'estava veient, morrejant-se davant les càmeres de TV3... Com pot ser que de cop i volta comenci d'arribar veus... Tu ets de fàcil morreig, Marc Andreu. Com pot ser que de cop i volta ara ens diguin... Ai, que ets treballador de 3CAT.
1: Mira, no t'havien adonat, que estan alçades.
7: Ai, penso que no pots concursar a la gran cita.
2: No posa el teu nom al Google, o què passa?
0: Molt mal gestionat, això, eh?
7: Home, a mi em sembla que l'han utilitzat.
1: A mi em sap greu perquè em trobo amb persones com pel carrer que em diuen... Ai, ja serem com companys de la gran cita. A mi ja m'han agafat i jo encara no sé res.
7: Què vols dir que troba gent pel carrer que et diu això? Bueno, però gent, tu per quin carrer vas?
1: En espais d'oci trobo gent.
0: Sí, un moment, això vol dir que tu...
7: Un moment.
0: Llavors tu ja coneixes persones que participaran al programa?
2: Parla diagonal, això?
1: Bueno, perquè són 100 persones al final, Marta.
0: Bueno, perdona, hi ha 8 milions de persones a Catalunya, carinyo meu.
1: Sí, també és veritat, però jo em recorro molt Catalunya.
0: No, ja, però a Lleida no,
1: A Lleida?
0: És que clar.
1: A veure, depèn de que hi hagi Lleida, potser sí que m'hi vaig, també.
0: Bueno,
1: doncs això, que sort que tindrem la segona temporada de La Gran Cita.
0: Sí.
1: Moltes ganes de veure-la.
0: La Gran Cita, sí.
1: I ara, si et sembla...
0: M'hagués agradat més amb tu, però bueno. Va, què més tenim?
1: Ai, gràcies, capitana. Doncs bé, la següent proposta ens hem d'ambientar una mica. Perquè Telecinco, com hem dit abans, li agrada molt tornar al passat, fer programes així més clàssics, que funcionen a no sé quin target, però realment Mediaset no ho para d'intentar i els caps de setmana podem veure plegats, si vols, capitana.
0: Vinga, va, mariner.
1: El show de paz.
16: A mí me compro una lavadora y mientras la estaba comprando me dice el hombre, bueno, esto dígale usted al fontanero que tiene que montarlo así. Digo, no, la voy a montar yo, dice. Anda, hombre. ¿Cómo vas a montar tú la lavadora?
17: No, pero te dice al fontanero, no te dice a la fontanera.
16: No, pero ¿cómo la vas a montar tú? Me digo, pues ¿sabes qué te digo? Que voy a mi casa.
1: S'emet dissabtes i diumenges, també a la tarda.
2: S'emet encara, eh?
1: Sí, encara s'emet. El presenta Paz Padilla, que és el seu retorn com a presentadora a Telecinco. Tots els continguts són així, molta caspa, exacte. Càmeres ocultes, sketch i gags amb aquest humor que té ella, una mica d'històries inspiradores, una mica de personatges del cor antic.
2: Una mica noche de fiesta, de fa molts anys, això.
0: Sí, però dissabtes i diumenges a la tarda. És
1: el típic programa que li encanta Jaume Miranda de forma irònicament.
0: Ah, sí?
1: T'ho juro, jo crec que aquest programa...
0: Jaume Miranda?
1: Té pinta que en Jaume o d'allà ens rascarà alguna cosa per fer-ne humor, saps? Perquè ho té tot.
0: Sí.
1: Ho té tot, menys audiència.
0: Vull saber si li agrada realment...
1: No funciona.
7: Amb en Jaume no en tenim prou, no?
0: Jaume Miranda, per al·lusions, passi vostè.
1: Jo
0: bona
1: crec
0: tarda.
1: Que, de veritat, per ell, per exemple, la Ivana Llorena, i per ell són personatges que li interessen.
18: Perdó, estàveu xerrant del show de Pat, no?
0: Sí.
18: És un programa terrorífic.
1: I això vol dir que li encanta, crec.
18: No m'agrada. No, hi ha terrorisme televisiu que m'agrada, però en aquest cas, gens. És un humor com dels anys 90, obsolet. Ves que una Paz Padilla al final neix d'allà.
0: Això t'anava a dir, a tu t'agrada Paz Padilla?
18: Jo si la pogués tancar alguna caixa secreta la tancaria. No m'agrada absolutament gens. Però ja t'agrada el titular.
0: M'encanta. M'encanta perquè no decep
1: mai. Si no mira ni ell, imagina't, doncs.
0: Doncs no el comprem, doncs claríssimament. No.
1: Però un format així com de magazine una mica més modern sí que necessitaríem aquí a l'estiu, crec.
0: Pels caps de setmana.
2: Però consideres que és un magazine?
1: Ja, què és això?
2: Això és un contenidor...
1: Literalment. No, no, no, no, és la caixa que vol tancar.
7: Com a idea, en general, per això, per la tele, de trobar noves coses... Ja. Perquè, si t'hi fixes, el Gran Prix, la Paz Padilla, és com que estem rescatant velles glòries constantment perquè som incapaços de crear coses noves.
2: És que la nostàlgia...
7: És, però, la nostàlgia, ja ho sé, tot de pel·lícules que tornen i rebots, i és com, és molt depriment.
3: És una tendència molt generalitzada en tots els àmbits, perquè amb la música també està passant que s'ha posat de moda agafar cançons antigues, agafar el sampler i fer una cançó nova en base a aquella cançó que ja existia i que ja va tenir d'èxit. Mm. Per tant, és una mica estrany com tots estem navegant cap als 2000 un altre cop.
7: Vol dir que anem ben perduts, eh? No tenim rum, eh? Avui que estem molt pesats amb les metàfores marineres.
0: No sé què ens està passant avui amb el mar.
1: Ens ha impactat molt les notícies. Segons quin titular, al final enganxa.
0: Exacte. Escolta'm, de moment no n'estem comprant cap, eh?
1: No, però ja tenim els nostres.
0: No, no, sí, però fixa't que l'única cosa així nova que dèiem és joc de cartes. Per tant, potser és que no és tan
1: fàcil.
0: Nova
1: de fa 10 anys, imagina't.
0: Ja, que és que potser a tots plegats ens costa innovar una mica, com deia ara la Mariona. Bueno, que tenim alguna cosa més o què?
1: Vols més coses? Va. Era una cosa que s'ha fet molt viral, que ens hem de viatjar tots fins a Austràlia un moment, perquè allà s'està fent el format...
0: Sí?
1: Sí. Doncs allà hi ha Masterchef Austràlia que s'està emetent ara mateix i va anar fa molt poc a fer de jutge la Meghan Markle.
19: We've had a phone call to studio.
1: Tots coneixem el format de Masterchef i que sabem que a cada episodi hi ha algun jutge així, una estrella convidada, un VIP, i en aquest cas va ser la Meghan Markle, i allà van aprofitar com amb l'excusa de fer un plat digne d'una duquesa per portar-la i a més fer-li una sorpresa i que el príncep entrés en videotrucada.
0: Veus, jo t'he dit que això m'ho empassaria amb crispetes...
3: Sí. A mi, tot el que tingui la corona britànica...
0: És que té un...
3: Per desgràcia, no sé què, sí. M'ho empasso, eh?
18: Però a mi m'està sorprenent molt, o sigui, quina xerró d'ella, a nivell personal, d'anar allà.
0: Que hi guanyi, no?
18: És a nivell econòmic, perquè té una necessitat que desconeixem a nivell mediàtic.
0: Potser, o potser reputacional, potser com que és un personatge no gaire estimat, pensa que és una manera de guanyar-se el públic i l'estima de la gent.
7: O algun amic que tingui a la producció del programa, vés a saber.
0: Fer un favor, vols dir?
7: Sí, no ho sé.
1: De fet, va aprofitar un viatge que va fer allà a l'abril per fer aquest rodatge. Vull dir que era que li anava molt bé per agenda. Vull dir, no es va moure expressament.
18: Ella té una empresa que crec que, entre d'altres coses, ven coses com d'estil de vida... tradicionalment femenins, amb tot lo terrible que comporta aquest concepte, i crec que té com estris com de coberteria i estris de cuina en general. Pot ser aquest moviment és per promocionar la seva pròpia línia de coberteria, no ho sé.
3: Sí, perquè a més ara estava llegint, buscant quin és el vincle de la Meghan Markle amb Austràlia, i ella simplement diu que té un vincle especial amb Austràlia perquè allà hi va passar uns dies amb el príncep Harry i estaven esperant el seu petit Archie, el seu primer nen.
0: Aquí hi ha alguna cosa que se'ns escapa,
3: se'ns escapa algun tema de màrqueting.
0: Bé, jo de tot el que ens has venut, això és l'única cosa que... Això, joc de cartes, òbviament,
1: que... És el mateix format de cuina.
0: Clar.
1: Al final tot acaba aquí.
0: És que ens agrada, som de menjar. Som de menjar i som de cuinar.
1: Doncs res.
0: Va, fem una pausa i quan tornem, anem de boda.
20: La tarda de Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio.

0: Aquest estiu gaudeix del patrimoni cultural arreu de Catalunya, tant si estàs de vacances com de cap de setmana, o t'has quedat a casa. Tens més de 100 propostes. Festivals, visites guiades, lleure en família, gastronomia, rutes espectaculars... Entra a patrimoni.gencat.cat/estiu i tria. A l'estiu, passeja, escolta i tasta el patrimoni cultural de Catalunya.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'estiu és tu.
3: Catalunya Ràdio.
2: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu.
4: L'estiu ets tu.
2: Quan em mires i somrius.
4: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Passa un minut de 6:45. Jo, de fet, ara, Gisela, el que volia que em posessis és una marxa nupcial.
6: Ai, posem-nos elegants, tots, va.
5: Tots ben guapos. Ja sabem que l'estiu és època de casaments. De fet, ahir ja parlàvem del casament de la presentadora Susana Griso amb aquest empresari que, vaja, que no anava vestit gaire adequadament, no, Jaume, com vam estar comentant.
7: Anava molt d'anar per casa,
5: casual.
7: Ell.
5: Sí. Doncs avui seguim parlant de casaments i és el torn d'una influencer catalana, imatge de 3CAT, que ha anunciat que es casa.
6: A veure, no ha estat sorpresa per ningú, perquè aquesta boda era un secret a veus que parlaven molt fort, però tampoc hi havia hagut una confirmació oficial com a tal d'aquelles que ens agradaven a nosaltres amb foto d'anell i post romàntica a Instagram. Estem parlant de la presentadora de La Gran Cita, que abans ho comentàvem, de l'Aida Domènech, de la Dulceida, que fa 12 anys que va amb l'Alba Paul, que també és influencer, i que, si us recordeu i si teniu bona memòria, heu de saber que ja es van casar el 2016 a Sitges, en una cerimònia a la platja que podeu recuperar a YouTube, que em consta que en Jaume ha visionat fa relativament poc perquè vas fer peregrinatge a pop a la cala, on es van dir si vull Dulceida i Alba Paul.
7: Va ser un vídeo que va triomfar molt a Instagram i que en Dulceida me va posar m'agrada. Vaig estar molt content. Beneït per ella, per ser pionera.
6: Dulce wedding, eh?
5: Ara entenc per què jo tenia tota aquesta informació, que dic, per què ho sé tot això?
6: Per què ho tinc tan fresc, no?
5: Gràcies a això.
7: Perquè segueixes a ser gent que has de seguir, que bàsicament sóc jo.
5: Sí.
6: Recomanem que mireu el reel d'en Jaume Miranda a Instagram, però també a recuperar aquest blog a YouTube sencer del Dulce Wedding. És un pla perfecte per aquesta nit, perquè hi veureu de tot, hi veureu cares conegudes, com per exemple coses surrealistes, com un dels Javis, el Javi Al, oficiant la cerimònia.
5: M'encanta que els ubiquis així.
6: Amb en Carandell sempre ho fem així.
5: Va molt bé.
6: El Javi petit i el Javi gran, o el Javi Al.
7: Sí. Javier Calvo, no?
6: El Javi Calvo, exactament. Ah, doncs amb un dels Javis oficiant la cerimònia i amb la millor banda sonora possible, que és La Sireneta. És que això és 2016, tinc la pell de gallina en tot el seu esplendor.
7: Sí.
6: La Dulceida amb aquell vestit de princesa, baixant aquelles escales, l'Alba Paul també...
7: Fent uns speech tan cursis, ella...
6: Tan ensucrats, però això es mantindrà, em penso, el 2026, perquè sí. Això és marca de la casa.
7: El que no s'ha manté és la llista de convidats, perquè de la meitat ja estan amistats amb tots,
6: eh? Ja n'hi es porten.
5: En sèrio?
7: Sí. Per qui se vulgui entretenir, mirar el vídeo, com dius tu, Marta, molta gent d'allà ja no es... Vam...
6: Ja ens aniràs baixant com si fos el qui és qui, els aniràs descartant.
7: Sí, eliminats de sa vida.
5: Home, és com si vosaltres ara... O sigui, els vostres amics d'ara no són si fa no fa més o menys els de fa 10 anys. Heu canviat molt?
6: Sí, jo clar, no. Fa 10 anys no, Marta. Per exemple, fa 10 anys potser estàvem treballant a altres llocs on encara ens portàvem amb gent de la uni. Igual ara són persones amb qui fa 8 anys que no et parles.
5: Hi ha alguna baixada, hi ha alguna incorporació. Però...
6: ara, també molta incorporació.
5: Però...
7: clar, però és que sa boda de Dulceida no estem parlant com a de baixes per distanciament, estem parlant d'enemistats explícites.
6: Clar, clar. Una Pombo, per exemple. No me l'espero jo en aquesta cerimònia del 2026. Ostres, que pare és excunyada.
7: Clar.
6: Bé, el que passa és que en aquesta boda del 2016 no només eren fake les amistats, sinó que la cerimònia en si mateixa era fake perquè resulta que no hi va haver papers pel mig i que no es van convertir en dona i dona, en esposes. I el segon inconvenient que va tenir és que, petit detall, elles es van separar el 2021, aleshores.
5: Bueno. O sigui, els va durar el matrimoni 6 anys?
7: 5 anyets.
6: 5 anyets. El que passa és que després Marta, el 2023, van reconciliar-se, van tenir la seva filla Ària el 2024, i ara, 10 anys després d'aquella boda de la Sireneta, es tornaran a casar. La nostra Dulceida ahir publicava un carrusel al seu compte d'Instagram... ensenyant l'anell de compromís que li va regalar l'Alba Paül. No sabem quan li va entregar. Tot això queda una mica en misteri.
7: Jo tinc la sensació que és el mateix anell que li va donar en l'Orgull de Madrid. A l'Orgull de Madrid van fer com un espectacle performàtic de muntes bus, de muntes carrossa, on Alba Paül li va donar un anell per enèsima vegada.
3: Sí. Pensava que anaves a dir que era el mateix que li havia donat l'anterior vegada, que dic, home, no siguem, no cutregem, no?
7: Això ja desconec, però entenc que aquell anell serà el mateix. Allà hi va una pedida de mano, que diuen elles, no?
6: Mm-hmm. No ho sé. Jo penso que és un tros d'anell, sigui com sigui, que després comentarem perquè he estat fent alguna investigació i a veure si en traiem l'entrellat. I llavors, ella, la Dulceida, acompanya aquestes fotos que ha publicat a Instagram d'un text que diu... Ens posem intensos, eh?
3: Vinga, va. Lacrimeta.
6: Si vull. Sempre. I, amigues, no us havia ensenyat l'anell perquè volia fer unes fotos boniques, les quals no he fet. Però és que no puc esperar més. La dona més afortunada del món. I no per l'anell, sinó per qui me l'ha regalat. T'estimo i estic supernerviosa per tornar a celebrar l'amor amb el mar de fons. Per tant, seguint una mica les preguntes que es fa al periodisme, l'on el sabem, que és el mar. Perseguim la nostra tendència marinera avui.
7: Ok.
6: I us diré que també sabem el quan, perquè la Dulceida mateixa ens ho va revelar el que no surti d'aquí ara fa un mes.
8: I el nostre agost a la Costa Brava, intocable. El setembre molt a Barcelona, també, o sigui... Però tot tranquil, saps?
9: Que la boda, què?
8: Per això dic, molta Barcelona toca.
9: Ah! Perfecte. Nena, disfruta. Bon estiu.
8: Moltes gràcies.
6: Per tant, falta un mes i escaig per la boda de la Dulceida, que serà al setembre i serà al mar. El qui també el sabem, que és ella i l'Alba Paül. No sabem els convidats.
7: És estrany que no s'hagi filtrat res, és que pot ser mega íntim aquesta boda, perquè estem un mes i mig vista.
10: No monetitzarà aquesta boda, no estarà a revistes o...
6: Jo m'apostaria alguna peça de roba que m'agradi molt del meu armari.
3: Bueno, Marta, pensava que diries una mica més fort.
6: Per un moment
7: tens americanes d'anar d'unferida.
6: Sí, correcte. No he volgut... és igual. Que penjarà un blog a YouTube.
10: Un blog?
6: Jo crec que penjarà un blog a YouTube com per mantenir-se fidel als orígens.
10: Vale, sense marques, pel dia.
3: No en traurà res.
6: Home, sí,
3: no.
6: hi haurà 3.000 marques, també.
11: Vale. Wedding volum 2.
6: Jo crec que sí.
7: Més aviat de productes in situ, no? Que s'ofereixen en els convidats, per exemple, vols dir.
6: Sí, hi haurà, jo crec que els pernils Enrique Toma. És a dir, jo crec
7: alguna
6: que hi haurà una
7: de
6: mica
7: mulleres,
6: coses...
11: Hi haurà activacions de marca dins de...
7: Exacte. Ui,
3: tant, Marta, tens pensada quina peça de roba hauràs d'entregar o no?
6: Ja sí, aniré pensant, vale? Llavors, sobre l'anell. Sabem que és de la joieria Rabat. Per tant, l'Alba Paül aquí s'hi ha deixat bastants diners perquè és una joieria de luxe. I amb l'ajuda de ChatGPT i la meva vista, crec que hem trobat un model que se li podria arribar a semblar.
3: M'encanta la feina que has fet, Marta.
6: Tot i que... molt temps lliure, avui, és sorprenentment, no sé com. Tot i que també us haig de dir que allà es veu que els fan molt personalitzats segons els clients i segons el que estàs disposat a pagar. Per tant, potser no el trobaríem a la web de Rabat, aquest anell. Uh-huh. Però sí, alguna versió que se li assembla. Estaríem parlant d'un anell d'or blanc amb un diamant central molt brillant, després, tota una descripció que jo no sé perquè no hi entenc, orla i braç de diamantets, que s'assembla a la línia d'anells de compromís Rabat Poètic que trobareu al web de la joieria. Podrien anar des dels 2.000 euros fins als 10.000, per tant, una forquilla molt àmplia.
3: Clar.
6: I jo m'inclinaria més per la part alta que no pas per la baixa, perquè aquesta gent toca molts diners. I fins aquí.
3: I t'he de dir... que, o sigui, són molts, molts diners, però jo t'he dit que m'esperava que valgués més diners, perquè hi ha anells d'aquests que poden valdre i 50.000 i 60.000 euros i en amunt, eh? Vull dir...
6: Jo crec que tant ja, no.
3: No tan ostentós, no, eh?
6: Jo crec que sí que... 5 dígits, segur. Jo crec
3: sí,
6: que
3: home,
6: sí.
3: Sí,
6: 10.000. 10, jo crec que 10.000 sí que se'ls ha gastat l'Alba.
3: Doncs bé, a veure si descobrim més detalls d'aquest anell, com va el casament, i no sé si us hi convida pel que sigui,
6: no,
3: doncs...
6: No, si no, anirem a espiar-lo.
7: Clar. Jo
6: la Juliana, en Marc Andreu, en Jaume, jo, anirem tots amb manades a espiar què passa allà.
3: Va, falten 6 minuts per 3 quarts de 7 de la tarda, i ara amb tu, Jaume, volem parlar d'una polèmica que està vivint la influencer Blanca Pombo i un sorteig... És que és molt fort, tot plegat. Un sorteig que ha obert per viatjar a Uganda.
7: Sí, per qui no estigui molt posada en el dia, na Blanca Pombo és un influencer de 116.000 seguidors a Instagram. És també cosina d'Ana Maria Pombo, una de les influencers més importants de l'estat espanyol, i les dues representen l'Espanya més conservadora, classista i benestant. I tot i ser dues cares de la mateixa moneda feixista, entre elles no se parlen, però això és un altre tema que podríem allargar-nos tant que no el tractaré ara. A tu t'interessa moltíssim,
6: això? A mi bé, perquè sí que es van portar molt durant molts estius a Cantàbria, però de cop i volta, per problemes familiars entre els pares d'elles, entre, diguéssim, els oncles, i disputes econòmiques, doncs resulta que ara ja no es parlen. Fins i tot han evitat trobar-se a enterraments i saludar-se i abraçar-se.
3: Marta, tu la toques molt amb l'espombo, oi?
6: Per bé o per desgràcia, sí.
3: Un dia em fas un croquis.
6: Oh, i un arbre genealògic.
3: M'agradaria molt, perquè vaig molt perduda.
6: Sí, ara que els conec a tots i he pogut parlar amb tots ells. Sí.
3: Perfecte.
8: Que per cert, un joc de trons,
6: que va néixer també la filla de la Lucía Pombo, que és la gran, i que la seva filla porta el seu cognom primer abans que el del pare.
7: Ah,
6: la nena es diu Lola Pombo.
7: Pionera feminista dins d'aquella família.
6: Sí.
7: Almenys dins d'aquella família, sí.
3: Sí. Les coses bones tenen.
7: En qualsevol cas, tornant a Blanca Pombo, que és aquesta cosiníssima, ella també és mestra infantil i aquest càrrec és un distintiu que aprofita molt a les seves xarxes.
12: Hoy te vengo a enseñar cómo hago mi asamblea en infantil. Todos los que seáis maestros sabéis que el momento de asamblea es algo súper especial y importante en infantil. Es el momento, el primer momento como de contacto que tenemos con los niños por las mañanas.
7: Idò bé, na Blanca Pombo ha anat ara a fer un voluntariat a Uganda, un país amb un umbral de pobresa molt elevat, i precisament hi ha viatjat a donar classes en els menors locals que no podien accedir tots els dies a una escolarització regulada. Podria veure's així mateix com un bon acte, almenys així de primeres, però com tota influencer caucàsica que va a un país africà, ha publicat fotos amb tots els nins negres del territori, com si fossin peces de museu, he de dir que almenys els hi ha tapat la cara amb emojis. Però tot i així és un souvenir local.
8: A mi em va sorprendre molt que ella decidís tapar la cara dels menors. Vaig pensar, mira, com a mínim una polèmica se l'ha estalviat.
3: Bueno, és que no té autorització.
6: Clar, però és una cosa que... Potser sent mestre, això sí que ho domina una mica més, per tema de quan es penja, no, l'escola, fotos de la canalla, això que necessita signar tot de permisos, que alguns no donen...
8: Però hi ha moltes influencers que han fet el mateix que ha fet ella i que s'han passat pel forro.
7: I pensa, la mateixa Dulceida fa uns anys. La mateixa Dulceida va sortir escaldada l'any 2018 per una polèmica similar.
6: Jo pensava que el 2026 hi havia una mica més de consciència, en tot plegat.
7: Bé, per lo vist, la consciència arriba a posar un emoji. I ja està.
3: Ja està. Bueno, un passet. Poc a poc.
7: Sí. També ha aprofitat cada vivència en el país per practicar l'exotització i la folclorització des de la seva mirada més supremacista.
12: Cosas que no se cuentan de Uganda. La puntualidad. Aquí, en hacer un trámite tarda en una barbaridad. Fuimos a comprar la tarjeta, sí. Tuvimos literalmente una hora y 20 esperando. Y lo más común del mundo es que te llamen musungu, blanco. No lo dicen en un sentido despectivo, sino como con muchísimo amor. ¡Musungu! Te piden el teléfono sin conocer. Para dejar una gasolinera, vas a echar gasolina. Por ser blanca, ya te están pidiendo el número de teléfono. Si te ven extranjero, intentan negociar todo lo que puedan. Están por acá y te dicen money, incluso los niños chicos.
6: Guau. Wow.
7: Bé, ella en teoria ha anat a fer un voluntariat i s'ho passava com si estigués a un xiqui parc. Bé, després d'un mes, aquest voluntariat ha acabat. Tots els nins ugandesos ja poden descansar tranquils.
3: Això estava pensant. Deuen estar agraïts.
10: Sí. Han sortit de casa una altra vegada, pobres. Perquè...
7: S'han acabat els flaixos a la carretera. Bé, la trama igualment no acaba aquí, perquè na Blanca Pombo ha obert un sorteig entre les seves seguidores per fer el mateix voluntariat que ha fet ella. Això és fort, eh? Na Blanca ha iniciat una rifa digital on la persona guanyadora podrà ser voluntària durant dues setmanes a Uganda amb allotjament i menjars inclosos, una iniciativa que fa de la mà d'una ONG, evidentment, i on un dels requisits per participar és, atenció, seguir a Na Blanca Pombo. Per tant, estan parlant de màrqueting personal a través de l'ajuda humanitària.
3: Em sembla tan fort. Quan vam veure el post, no sé qui el va... És que vaig dir, és que em semblava que era broma.
7: És un nou capítol de Black Mirror que estem vivint en 2026 com tants altres que estem vivint, amb el xocàs i etcètera. Bé, surrealista. Per suposat, les crítiques han estat justificades contra na Blanca Pombo, que avui mateix ha decidit borrar la publicació i donar explicacions.
12: Me da muchísima pena cómo se ha entendido el mensaje y cómo se me está viendo a mí, porque está muy lejos de la realidad. Quien me conoce sabe perfectamente que todo lo que... he hecho durante este mes, lo que he vivido y lo que pretendía con esto
13: era transmitir y dar un poco lo mejor, de verdad, que el error efectivamente es mío, me he equivocado en la manera de comunicar el mensaje.
6: És un entretans d'aquests casos en què l'influencer que demana disculpes es disculpa amb aquest condicional, o és que la manera en què m'he comunicat és allò de no m'heu entès.
5: Si algú s'ha sentit
6: realment,
5: no?
6: El problema potser estava en directament al post, que era sorteo voluntariado Uganda.
10: És que el problema ja ve d'enrere.
5: Seguir-me,
6: donar-me
5: like.
6: Igual no només està en la forma en què t'expresses, sinó en el contingut del que estàs expressant.
5: Sí, sí.
6: No?
10: Sí.
5: No s'aguanta per
10: enlloc. És que, de fet, el problema ja ve d'enrere, dels seus darrers 10 vídeos explicant com és la seva vivència a Uganda com a professora humanitària. Això ja és un problema perquè transformes el voluntariat al final com en una atracció turística, no?
6: Completament.
10: I t'enclaves tu dins tot aquest relat com una salvadora blanca,
6: i
10: que és el darrer que ets, evidentment.
6: I creus rèdit en un voluntariat, que és una cosa que és completament oposada.
10: Clar.
6: Volem guanyar seguidors, que m'has de seguir per poder concursar a guanyar aquest voluntariat.
10: Sí, és vera que ella, en el vídeo que acabem de posar, no ho matisa, però després per escrit ha concretat que no ha cobrat per fer aquest sorteig,
6: bueno,
10: però tot i així, evidentment, hi ha un guany personal com de, per guanyar seguidors, engagement...
5: Ni m'havia plantejat que cobrava.
6: És que fins i tot ja amb la polèmica n'està traient rèdit, perquè estem parlant d'ella.
5: És veritat. Va,
10: sí.
5: Doncs deixem de parlar d'ella, fem una pausa i de seguida tornem per parlar, en aquest cas, de Suri Cruz, la filla de Tom Cruise.
14: Aquest estiu me'n vaig amb tu.
15: A Catalunya Ràdio.
14: On el mar va té la tan profund.
15: La tarda de Catalunya Ràdio.

0: A l'estiu, cada nit ens refugiem al búnquer.
1: És un gran aficionat a les dones i a l'erotisme.
2: Ah, bueno, el que popularment es coneix com a campechano.
1: El pèl al pit és maco, a l'esquena no tant. Curiós,
2: acabes
1: això.
2: Acabes d'obrir un meló interessant.
1: Sí, interessant,
2: perquè quan Déu et va fer, et va fer bé per davant, i per darrere és una mica gona.
1: Com de...
0: El búnquer, amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio.
2: Hi ha gent que arriba a 100 anys i no ho diries.
1: Sí, que és veritat.
2: Aquelles senyores que...
1: Biorritme lent, sempre en bata... Sí, sí. Van fresques.
2: Sí, sí, sí. A la que es posa aquella bata, una senyora? Una
1: ja
2: senyora,
1: no es mor.
2: Aquella...
0: Cada migdia ens apropem a l'actualitat.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
0: A les dues, les últimes notícies i l'actualització diària dels temes de l'estiu.
3: Catalunya migdia, cada dia a les dues.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
3: Aquest estiu ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
4: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
9: Anna Castillo.
10: Jo ara fa poc he sigut amiga del Joan Travolta.
11: No, un moment.
12: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
13: Falten poc més de 10 minuts per les 7 de la tarda i ara hem de parlar de Suri Cruz, que és la filla biològica entre l'actor Tom Cruise i Katie Holmes, que s'hauria canviat de cognom patern. Per tant, entenc que ja no es dirà, o ja no es diu, Suri Cruz.
14: No, ara te diré com se diu, a veure què t'assembla. No crec que els pares necessitin presentació, però seré amable amb les analfabetes que mos escoltin. En Tom Cruise és un dels actors més taquillers i rellevants del cinema contemporani, el tenim controladíssim. Estic graciós avui, eh?
13: Sí, estàs molt enginyós.
14: I na Katie Holmes és també actriu, reconeguda per la sèrie juvenil Dawson Creek, i l'any 2005 va sorgir l'amor entre ells. Aquest parell van tenir una relació molt intensa i publicitada des del primer minut. Se passaven el dia explicant lo molt que s'estimaven en tot moment. L'any 2006 se varen casar a Roma i el mateix any va néixer na Suri Cruz, que per suposat varen mostrar a una portada de revista en els mesos de Benescu.
15: I deixa'm dir, a veure si ho recordo bé, que va ser aquella gran notícia tan sonada que Tom Cruise es va menjar la placenta...
13: Ah. És veritat,
14: no,
13: oi?
14: No va sonar.
15: Oi que sí? A veure, ara deixem revisar-ho, però va córrer moltíssim, això. Placenta, mira, veus, ja em surt aquí.
14: Sí, exacte.
15: Sí. Ah, doncs mira, doncs resulta que és una fake news. Però escolta'm una cosa, el periodisme també va d'això, de dir-la molt grossa, revisar i dir...
16: Si t'has apagat la ràdio en aquest moment...
15: Escolta'm, aquí hi ha un departament també de verificació de la informació, que porta en Carlos Baraiber. Doncs ell ara podria baixar i dir, no, Marta, això de la placenta... La placenta d'en Tom Cruise mai va passar. És un fals rumor que ha circulat molt, igual que el de la marmelada de la Shakira o d'en Ricky Martin.
14: Ah,
15: tot això no ha passat mai. Per tant, sisplau, feu córrer la veritat amb la vostra gent. Tom Cruise mai es va menjar una placenta. Perfecte. Molt bé.
13: La placenta de la filla que protagonitza la notícia.
14: Sí, exacte. Que l'any 2006 va néixer aquesta noia, na Suri, en Tom Cruise anem a reivindicar i a recalcar que no s'ha menjat la seva placenta, però seguia feliç casat amb la Katie Holmes. Però l'any 2012 se varen divorciar. Ja ho apuntaven a l'Eix, principalment s'origen des divorcis per ses divergències que sentien a Katie Holmes cap a sa devoció d'en Tom Cruise amb sa cienciologia, que és aquesta pseudo-religió considerada secta per molts països, de sa qual en Tom és un gran ambaixador. I des d'aquell moment, Nasuri s'ha criat exclusivament amb sa mare, és a dir, que du des de 2012, que pràcticament no ha vist en es pare. Ja han passat, que ha passat com 14 anys, una barbaritat.
13: Perdona, Tom Cruise té més fills?
14: Té dos fills adoptius
13: amb la
14: Nicole Kidman.
13: Vale,
14: que sí. Aquests dos no se parlen amb la Nicole Kidman, però perquè també són cienciòlegs. Llavors, la cienciologia, al final, si t'atrapa, estàs amb en Tom Cruise,
13: i si no
14: t'atrapa, t'expulsa.
13: Bueno.
14: Ja en 2024, amb 18 anys, Nasuri se va eliminar el cognom patern a la fitxa oficial del seu institut. I ara Nasuri té 20 anys i ja no se diu Cruise de forma legal i definitiva. Mitjans com PageSix han tingut accés en el seu registre de votant, que jo això no sé si és legal o ètic, però bé, i se sap que se fa dir Suri Noel de forma oficial.
13: Noel...
14: Noelle, s'escriuria en català, perquè mos entenguem. Que tampoc és el cognom...
13: No, estava pensant com Papa Noel.
14: No. Jo estic divertida, però tu també dus un dia, guapa. Se nota que és dimarts, que sempre és pitjor que dilluns. Bé,
9: a més, seriu... com Noel, com si fossin de família, de sobte.
13: No, és que part...
14: Anam, fake conec... news per segon.
15: Sí, no, està sent avui. Només podem demanar disculpes a l'audiència, perquè és que això ja... Sort que d'aquí 7 minuts s'acaba el programa, perquè és que clar...
14: Sí, a veure, se diu Noel. Noelle ha escrit que, com sabeu, tampoc és el cognom d'en Katie Holmes. Si heu detectat que Holmes clar. I Noel no és el mateix.
13: Gràcies.
14: I vos expliques, Noel és el segon nom de sa seva mare, que no és segon cognom, és el segon nom. Ell és el nom Katie Noel, de nom compost.
13: Uh-huh.
14: Entenem que llavors Nasuri el que està fent és buscar, primer, major anonimat.
13: Cosa que nosaltres no
14: estem afavorint des d'aquí, evidentment. No. I en qualsevol cas també retrata la nula relació de sa filla amb el seu pare, que recordem fa 14 anys que no hi ha ninguna fotografia pública d'ells dos. No sabem si hi ha trobades íntimes, però tot pinta que
15: això
14: no.
15: Això també li està passant a en Brad Pitt amb els seus fills, això no és fake news, això és veritat.
14: En el cas d'en Brad Pitt és més per abusos físics, bàsicament.
15: Amb l'Angelina Jolie.
14: Sí, sí.
13: Però si donen els diners, la fama el que els trastoca, però vaya tela, aquestes relacions de les estrelles de Hollywood amb els seus fills. Bé, tornem una miqueta cap a casa, una mica més a prop, perquè ens va quedar pendent xerrar de les vacances de Rafa Nadal a Eivissa, Jaume.
14: Sí, la revista Hola ha publicat unes fotografies d'estanista mallorquí gaudint d'uns dies en el seu iot d'hiperluxe per Eivissa. Ha viatjat amb la seva parella de tota sa vida, que és na Meri Perelló, i els seus dos fills, que és en Rafael, de quasi 4 anys, i en Miquel, d'un anyet. I m'ha al·lucinat com està redactat l'article de la revista Hola. Realment no m'ha al·lucinat perquè es mola en la línia de Hola. Ara vos ho llegiré. Per un costat expliquen que... Varen poder comprovar l'estupenda figura que torna a tenir na Meri Perelló ara que es complirà un any des de que va donar llum en el seu segon fill.
13: Molt bé.
14: Perquè això bàsicament és el que s'ha d'aplaudir d'una dona, que recuperi sa figura una vegada apareix. I no contents amb sa misogínia i el classisme, després apunten. De sa mateixa forma, varen veure en Rafa Nadal exercint de superpare amb els seus fills. A més de jugar amb el seu fill major en el Mediterrani, se va encarregar de donar de menjar en el més petit.
15: Apa, un premi. Molt bé. Dones de menjar al teu fill, ets el millor pare de l'any.
9: Medalla
13: perfecte.
9: Al
13: superpare.
14: Bé, o sigui, hem de recordar que s'encarregui el pare de cuidar el que vendries als seus fills, evidentment, no és un superpoder, és la seva responsabilitat.
13: Gràcies per recordar-te, Jaume.
15: Què es destaca d'ell i què es destaca d'ella? És que és depriment.
14: És terrorífic. Per cert, el mitjà també apunta una altra cosa que m'ha fet molta gràcia, que diu, el fill gran va estar onejant la bandera d'Espanya amb l'ajuda de la seva mare.
13: Com?
14: Que crec que al final això, tot això va un poc alineat en el mateix i el mateix pack, no? Clar, tu pensa que és un superiot, té una bandera espanyola en el màstil o com se diuen aquests objectes, perquè jo vaig amb metro i desconec com se diuen aquests objectes. Llavors hi ha una bandera espanyola i ells han decidit que també és un element lúdic per les criatures menors. Què més dir-vos, no?
13: A mi, jo de debò, que al·lucino que encara es publiquin coses així.
14: És horrible.
13: I de fa uns anys, mira, encara, però que ara... I, ostres, i una revista tan venuda... Bueno, no ho sé, a mi m'ha patat una mica el cap. Bé,
14: tot i així, també vos puc explicar més coses, perquè també sé a quin lloc han viatjat. He fet una investigació, una mica com se teva amb Rabat i els anells.
15: A veure...
14: A veure, en Rafa Nadal i la seva família estan vorejant a Eivissa amb esiot White Shark, que és buscar, tauró blanc, propietat dels tenistes des que va vendre el seu anterior iot, Beethoven. Els noms dels iots són fascinants, s'ha de dir. Bé, és un catamarà valorat en 5,5 milions d'euros, amb capacitat per 12 persones, fa 24 metres d'eslora i compta amb una suite doble, 3 habitacions de convidats, habitacions per la tripulació, una cuina, una zona bar, un gran menjador interior i exterior, piscina d'hidromassatge, barbacoa, etc. L'embarcació té, com a mínim, 5 televisors, que jo no sé, m'ha sobtat aquesta anècdota. A més, he estat comptant televisors, clar, perquè he estat una web on hi havia fotografies.
15: Però a part em fa gràcia com que destaquin això, no? Com a...
14: No sé. Sí,
16: de luxe.
14: Cinc televisors.
15: Mare, ho hem vist amb la tele, sí. Total, si no pots veure res, i ens ho ha explicat en Marc Andreu, no hi ha res per mirar. No,
17: pues bueno,
15: la tele no val la pena.
17: Netflix o...
15: Joc de cartes estiu, i ja està.
17: Segur que estan mirant això.
16: I que tristes són, ja, potser no vols mirar la tele, també et dic, no?
14: Dic jo que no.
17: Bueno, però has de matar moltes hores, eh?
15: A la nit.
16: Allà romàntic.
15: Quan marxa, quan... Sí, ja, però em porta el romanticisme, ja, aquests que porten tota la vida junts.
16: Ai, també.
15: El romanticisme, allà.
17: Alicia Mariona, vosaltres com a experts en la vida de rics, sí, perquè heu estat produït, no?, un tema de superiots. Aquest seria un superiot o no? Vosaltres, no?, que apuntàveu a visitar un iot de luxe, aquest el consideraríeu o no?
7: Home, això apunta a superiot. Vull dir, si ho compteu...
17: No ho sé, eh?
7: Si nosaltres ho classifiquem com les estrelles dels hotels, i això és un iot de 5 pantalles, no?
14: Doncs jo, aquest fa 24 metres d'eslora, que crec que és una mesura important per saber si és de luxe o d'hiperluxe un iot. Perquè diria que com que la línia puntal són els 30 metres, el que separa
17: sí,
14: el luxe
17: no
14: de l'hiperluxe.
17: Eh? Sí, crec que no arriba, però vaja, no seré jo tampoc l'experta
14: o sigui,
17: en iots.
14: Te sabe a poco, no?
17: Oh, sí,
14: te sabe a poco. Molt bé. Jo que normalment vaig amb Velomar per la platja, ara te queixaràs d'aquest iot.
17: I un padel surf i ja em sembla la bomba.
7: No, de tota la vida.
14: Exacte.
7: Un tobogán darrere,
14: com li deies aquí a Catalunya? Un Velomar?
17: Un Velomar?
14: Com això que van pedalar.
17: El patinet de mar.
7: O una barca de pedals, no?
17: Va, i saltem ja breument a Alacant, perquè sembla que allà tenim, aquí és una cosa molt eclèctica, els Jonas Brothers.
14: Sí. A veure, ja sabeu que és líder de Jonas Brothers, que és en Joe Jonas.
17: Segons, eh?
14: A veure, doncs mireu, resumirem molt breument. En Joe Jonas, bàsicament, està ara mateix amb en Nick Jonas, que és el seu germà. Els dos són els integrants de Jonas Brothers, el segon més gran i el tercer més gran, és a dir, el més gran de tots, el número 1, no hi és, no? I estan ara mateix a Alacant fent turisme conjunt amb les seves parelles i, bàsicament, ho sabem... perquè ells quasi no han penjat res, ho sabem a través d'un grup de música local que se diu Coal Leaf Music, que és un grup que fa versions de pop-rock de sa zona, que ha penjat una foto a una casa residencial privada amb ells dos com agraint sa contratació de sa banda. O sigui, no tenim més dades d'això.
17: Jo vull investigar... Per Alacant, no?
14: Sí, vull doncs investigar ja més perquè estan per aquí, bàsicament.
17: Doncs escolta, nosaltres ho deixem aquí, que ells disfrutin a Alacant. Nosaltres marxem, us deixem amb el Tot Costa, amb en Sergi Andreu, i tornem demà, com sempre, a les 4 de la tarda.
18: Tot Costa. Andreas Christensen va arribar al Barça l'estiu del 2022 i després d'una trajectòria irregular i un periple de lesions, especialment en els últims dos anys, el danès s'ha perdut gairebé el 60%

0: Última hora de Joan Laporta, que ha comunicat a les xarxes que li han revertit una arrítmia.
1: Doncs sí, és una notícia que acabem de saber fa molt poca estona. El president del Barça, més un comunicat, com deies, a les seves xarxes, on ha agraït als metges, infermeres i personal sanitari que l'han atès a l'Hospital de Barcelona aquest de revertiment de l'arrítmia, també als serveis mèdics del club i a l'eminent cardiòleg Valentí Fuster i al seu equip del Mont Sinaí pels consells, i també al doctor Brugada, que és qui va recomanar-li el procediment mèdic al qual ha estat sotmès amb èxit.
0: El Barça i l'Espanyol, que continuen a Anglaterra, de fet l'Espanyol hi ha arribat avui fent respectives estades de pretemporada.
1: El Barça està instal·lat a St. George Park, on avui fa doble sessió d'entrenament. Fermín, Araujo i Bernal ja s'han entrenat amb el grup aquest matí. En canvi, Valde segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. Avui ha parlat el central Andreas Christensen, després...
0: El sentirem, oi?
1: Amb el Ramon Salmurri.
0: Molt bé. L'Espanyol juga demà contra el Burnley, dissabte contra el Middlesbrough, tots dos a la Championship.
1: Sí, l'Espanyol és a la ciutat esportiva del Burnley, a dues hores de Birmingham. Recordem que el Burnley és propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. A l'expedició, 25 jugadors, amb Javi Puado, que es recupera d'una lesió de llarga durada.
0: També s'ha quedat a Barcelona Miguel Rubio, qui el club busca una sortida. I a segona divisió, avui hem tingut un comiat, Jordina, d'un jugador important.
1: El capità del Sabadell, Rubén Martínez, que es retira del futbol professional als 36 anys, després de dues temporades i dos ascensos, ara assumeix la secretaria tècnica del primer equip.
0: Zinedine Zidane ha estat anunciat i presentat com a nou seleccionador francès de futbol.
1: Zidane, de 54 anys, signa fins al Mundial del 2030, substitueix en el càrrec Didier Deschamps. Roberto Mancini, per cert, serà el seleccionador d'Itàlia. Serà la segona etapa de Mancini com a seleccionador italià, la primera va ser del 2018 al 2023.
0: Més a prop, el Rayo Vallecano no podrà jugar els seus partits com a local a Vallecas de moment.
1: Sí, la Comunitat de Madrid li ha tret la llicència per jugar-hi després de constatar que les instal·lacions estan obsoletes i calen obres urgents. Segons l'auditoria, a més, la conservació de les instal·lacions tampoc compleix els mínims requerits. El Rayo haurà de buscar una instal·lació on poder jugar a casa mentre durin aquestes obres que començaran demà dimecres.
0: El circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història.
1: Sí, la prova que s'havia de disputar a Qatar es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte, com dèiem, de l'Orient Mitjà. També ha afectat la prova de Bahrain, que es disputarà al circuit de Monza al novembre.
0: En bàsquet, Alexander Sekulić, nou tècnic del Barça, reconeix a un mitjà eslovè que li va sorprendre que el club blaugrana contactés amb ell.
1: Sekulić també diu que creia que el Barça tenia lligat un altre entrenador. L'entrenador eslovè demana paciència perquè és un equip totalment nou. De fet, hi ha nou jugadors nous i està convençut, però, que aconseguirà fer-lo funcionar. Bill Hernán Gómez, per cert, ja és nou jugador de l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
0: I el Quinsanàs Manresa obre portes als jugadors de categories territorials de Catalunya.
1: Si volen començar la pretemporada amb el primer equip vegenc, s'han d'inscriure al web del club per apuntar-se als entrenaments o trials dels dies 12 i 13 d'agost, d'on sortirà el guanyador que podrà entrenar-se amb el primer equip.
0: I en hoquei patins, Dani Alonso serà l'entrenador de l'hoquei Club Palau la temporada vinent a l'hoquei Lliga.
1: Sí,
0: femenina.
1: Exacte. Arriba del club, al Club Vallèsa després d'haver entrenat aquesta temporada al Voltregà.
0: I avui, com sempre, preguntem als oients sobre Rodri. La pregunta és senzilla, Jordina.
1: Sí, si els agradaria que el Barça fitxés Rodri. Sí, no, o no cal, que ja tenim Bernal.
0: Teniu tres opcions. Encara podeu votar, encara poden votar. I d'aquí una estona llegirem alguns dels comentaris.
2: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient 607 0709 28, 607 0709 28.
0: Són les 7:05, obrim el Tot Costa i serem fins a 9:15 en aquest dimarts 28 de juliol, amb moltes coses per explicar-vos i algunes de molt noves. De seguida entrem en matèria, deixeu-me saludar, però d'entrada, el Ramon Salmurri, que el tenim a Anglaterra, Birmingham. Salmo, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Tens una última hora, eh? Ara en parlem, relacionada amb el president Laporta.
3: Sí, exacte, ara ho comentem.
0: Molt bé. Sergi Soler, com estàs?
4: Què tal? Bona tarda.
0: Tot bé? Molt enfeinat, sí. També el diari, m'imagino, amb aquesta...
4: Bueno, aquesta notícia, sí, que afortunadament tot està bé.
0: I la Laia Bonals, que ens acompanya també aquesta tarda. Laia, com estàs?
5: Hola, què tal? Tot bé, tot bé.
0: Molt bé, doncs vinga, va, comencem.
2: A Catalunya Ràdio,

0: Costa. Amb Sergi Andrés.
1: El dia que Harry Kane fa 33 anys, el nostre tècnic Sam Silva ha tingut a bé de triar aquesta cançó dels Scorpions que es diu Rock You Like a Hurricane. És bo el joc de paraules, has trigat molt, Sam, a caure. Li canten a Anglaterra, eh? Li canten a Anglaterra. Aquesta és una de les cançons que li canten els fans anglesos. Bé, no entrarem a valorar més qüestions del joc de paraules. Serà de Sergi, els Scorpions?
2: Sí, mai tant.
1: Sí, eh?
3: I el Sam... més Harry Kane, no, per això?
1: Sí, exacte.
2: No, és Harry Kane.
1: Harry Kane, que avui fa 33 anys.
2: Aquest estil.
1: Salmo, t'anava a preguntar, tot bé per Anglaterra? Per Anglaterra, en principi, tot bé. On sembla que la cosa doncs no anava tan bé era a Barcelona amb el president Laporta.
3: Sí, uns problemes de salut, problemes cardíacs de Joan Laporta, que des de finals de la setmana passada ja va començar a tenir els primers símptomes, però que han quedat afortunadament en no res després del tractament que ha seguit a Barcelona. Aquests problemes d'arrítmia que, com explicava la Jordina quan llegia el seu comunicat, que estem veient ara mateix, diu Joan Laporta, tot ha anat bé, m'han revertit l'arrítmia, torno a tenir el cor bategant de forma rítmica. Una mica, diguem-ne que el canvi de ritme de Joan Laporta amb el desplaçament als Estats Units, el jet lag, l'activitat frenètica a nivell institucional i també a nivell de despatxos, doncs han acabat provocant aquest petit problema de salut del president del Barça, que afortunadament ha quedat en no res, que això sí, voldrà una mica de repòs o de repòs actiu, però per exemple a priori no vindrà a la gira a l'estatge d'Anglaterra i deixarà la representació institucional en mans de Deco, que arribarà demà dimecres, i probablement també de Rafa Juste.
1: Clar, li cal, eh? Li cal, Sergi, una mica de repòs, una mica de calma al president Laporta, perquè sí que és cert que vaja, la intensitat de la seva agenda fa pensar que alguna cosa hi deu haver tingut a veure, no?
2: Ha estat una setmana i mitja, no? Als Estats Units, moltes reunions i, a veure, lògicament si nosaltres estem cansats a vegades i estem amb un ordinador i, bueno, tenim les pressions que tenim, però no són comparables a les d'un president del Barça, no? I, escolta, he començat a tenir una edat en tots els respectes, però i el jet lag, com deia el Ramon. Escolta, afortunadament tot ha anat bé, s'ha controlat i a partir d'ara doncs a fer bondat i a fer cas als metges.
1: No té més, no ja té més remei, sí, no sé si Laia hi vols afegir alguna cosa.
4: No, primer de tot que tots ens alegrem moltíssim que tot estigui bé, que hagi quedat en un ensurt i ara pues, això, fer repòs, fer descans. És una pena que no pugui anar segur a la gira perquè és una cosa que a la Porta li agrada molt sempre, estar en aquests moments de pretemporada on pot estar també més present potser en el dia a dia. I res, que tot ha quedat amb un surt per sort i que descansi, es recuperi i després ja quan comença la temporada segur que la porta en una mica i ja en res torna a estar
1: segur
4: a tope.
1: Que sí, segur que sí. Li desitgem al president del Barça una ràpida recuperació, una bona recuperació, més que ràpida, bona recuperació. Perquè aquestes coses que poden semblar que queden en un ensurt, doncs val la pena que, vaja, que a partir d'ara doncs creï una rutina que faci que no hagi de recórrer als serveis mèdics a d'ara endavant per aquestes qüestions. Salmo, al marge d'això, l'equip Anglaterra ja tenim un parell de sessions d'entrenaments amb algunes novetats i alguns noms propis destacats, eh?
3: Sí, senyor, amb tres noms destacats, sobretot que són els de Marc Bernal, que no va participar en el partit contra l'Europa. Avui el Barça ha fet la segona sessió d'entrenament a Anglaterra. Ahir la tarda, o ahir va fer la primera, i avui és dia de doble sessió d'entrenaments, i en aquestes sessions ja s'hi han incorporat tres futbolistes. Marc Bernal, que com et dic va quedar al marge del partit contra l'Europa, també Ronald Araujo, que ja comença a fer part del treball amb el grup, i la bona notícia de Fermín. Fermín ha començat també, com Ronald Araujo, a fer una part del treball amb el grup. Un Fermín que, recordem-ho, es va lesionar el 17 de maig en una fractura del cinquè metatarsià del peu dret. Ha estat treballant molt dur i tot i l'impacte inicial que va suposar aquella lesió, perquè suposava perdre's el Mundial, no oblidem que Fermín és un futbolista imprescindible per Luis de la Fuente, i dilluns, dos mesos després d'aquesta lesió, ha començat a fer treball de camp. Fa la primera part de l'entrenament, aquesta que podeu veure en imatges, i a partir d'aquí, quan l'equip puja, diguem-ne, la intensitat i venen exercicis més específics i més grupals amb molta més intensitat, doncs Fermín queda al marge i, com Ronald Araujo, fa treball de grup. Sobre el paper, Fermín no tindrà minuts en aquest estatge de pretemporada divendres contra el Birmingham. I, en principi, tampoc n'hauria de tenir per jugar contra el triangular d'Udine el 8 d'agost. Ara bé, tot això anirà, com sempre, marcat per l'evolució que vagi tenint i una evolució que segueix de molt de prop Hansi Flick.
1: Molt bé. Home, d'entrada, Sergi i Laia, una molt bona notícia, que ja tinguem Fermín exercitant-se, encara que sigui estones al marge. Jo entenc que el fet que no jugui aquests primers amistosos és el de menys, però vaja, fa pinta que tindrem Fermín per l'inici de Lliga i que és un jugador clau, com ara explicava el Salmo, Sergi.
2: Fermín, que vagi el tanto, eren 3 mesos de recuperació,
1: sí. Qual, sí, ara són 2 lesions, i tot just quan pràcticament sí. Comenci la Lliga en seran els 3.
2: És una cosa muscular que a vegades de sensacions, això és un os que has de soldar, i portaran els timings que hagin de portar i tot està supercontrolat, no tinc cap dubte, però vaja, jo crec que dintre del post-mundial i el virus FIFA, jo crec que és un gran fitxatge, perquè no portarà tot el desgast que tindran tots els altres, no? Haurà pogut fer una pretemporada bé, amb tots els timings que dèiem que porten els preparadors físics, que a sobre hi ha un nou preparador físic que ha fitxat Flick, Benjamin Kugel. I
3: molt actiu, i per cert.
2: Sí, sí, no, per això, actiu, per això ho dic, perquè l'entrenament d'avui...
1: L'has vist de prop, és Salmo?
3: Sí. A més, domina el castellà. Sí. I diguem-ne que, o sigui, sí, a mi hi ha hagut un punt que m'ha sorprès i tot, perquè era tot just la seva, no sé, de les primeres sessions, i hi ha hagut un moment on s'ha emprenyat amb un grup de futbolistes, s'ha emprenyat que ningú m'entengui. No hi ha hagut ni polèmiques, ni picabaralles, ni res d'això.
1: Però el típic d'un entrenament, que fots 4 crits.
3: Exactament, un entrenament de pretemporada. I he pensat, home, doncs ve amb molta intensitat i amb les idees molt clares.
1: I ho ha fet en castellà?
3: Sí. On els futbolistes en castellà.
1: O no sé on el deu haver pres.
3: No, perquè va estar a l'estat espanyol.
1: Ah, clar. Va
3: residir, sí, a Espanya.
1: Sí. Bueno, això que dèiem de Fermín...
2: Que tindrà moltes ganes de reivindicar-se, perquè hi ha una enveja sana, lògicament. Sí. Aquest nano va anar l'altre dia a la final del Mundial i va veure que 8 companys seus estaven en un lloc on ell
1: hi hauria d'haver estat
2: i hagués sigut, jo crec, molt protagonista en el Mundial per les seves condicions i un futbolista de màxim nivell que va acabar la temporada fantàsticament.
1: Sí, i que ha de ser també important, Laia, aquesta propera temporada,
4: Sí, home, per Hansi Flick ja ha quedat molt clar que és important a la plantilla, que és un jugador amb qui compta, i després d'aquest estiu crec que s'ha d'anar amb molta cura en Fermín, perquè la lesió és el que dèiem ara, té uns plaços, és un os, i crec que les peces no ens han de portar tots a voler que torni massa aviat, perquè al final ell necessita també aquest procés de readaptació, perquè l'alta mèdica no vol dir que estigui ja per una alta competitiva, que això passa amb moltíssimes lesions. I tots tenim ganes de veure Fermín, i és el primer que vol tornar a jugar, que després del que li ha passat aquest estiu de perdre's al Mundial, i més al final Espanya acaba guanyant el Mundial, és encara més dura, no?, aquesta espineta, perquè ostres, tu volies estar allà, tu volies tenir aquesta medalla, i és un jugador que ja hagués estat i hagués comptat molt per De La Fuente. Llavors crec que hem de tenir tots paciència, donar-li el temps que necessiti i no pressionar-lo, i quan ell vulgui córrer, si vol córrer de més, estic convençuda que els serveis mèdics del Barça l'aturaran quan faci falta, perquè Fermín ha de ser un jugador important aquesta temporada, i crec que ho serà, i ell ho vol ser, perquè es vol reivindicar, com dèiem ara. Llavors, paciència, però molt bona notícia. Les millors visites que pots fer al Barça aquest estiu és tornar a recuperar Fermín al 100%.
1: No sé si, Salmo, un dels jugadors que també voldrà reivindicar-se és Christensen.
3: Andreas Christensen. La versió de Fermín, no? Per això, com ho ha viscut. Jo crec que...
1: Podem explicar-ho o no, Salmo?
3: Bé, home, jo crec que sí.
1: No he pogut avançar-ho, però vaja, digues, explica-ho.
3: No, si res no es torça i res no canvia sobre el pla previst, demà els oients del Tot Costa podran escoltar Fermín i les seves impressions sobre aquest inici de pretemporada i sobre també l'estiu, com ha viscut aquesta lesió i el procés de recuperació.
1: I tant que sí. Fermín, demà a l'antena de Catalunya Ràdio. Des de Birmingham, el Salmo serà a prop seu, el podrem entrevistar, podrem parlar amb ell, en principi, vaja, si no hi ha res, cap contratemps estrany, i serà un plaer. És un jugador i és una persona amb qui em ve molt de gust, Salmo, doncs, tenir aquesta petita trobada.
3: Sí, a més, parla molt clar, és molt transparent, les poques vegades que he pogut compartir una estona amb ell, així en públic o en privat, doncs és un futbolista diguem-ne molt recte, molt que va molt de cara i que estarà molt bé veure com ha viscut ell tot aquest procés, que segur que no ha estat gens fàcil ni de bon tros.
1: Bé, veurem demà, el sentirem. En tot cas, això que et deia, canviem de protagonista, Salmo, perquè n'hi ha un altre que també l'hem sentit avui, vaja, l'heu pogut parlar amb ell, amb Andreas Christensen, i de retruc abordar una mica el tema dels centrals, que ja l'hem comentat una mica aquests últims dies i que ens agradaria, doncs, posar-hi una mica de context, Salmo.
3: Sí, anem a pams, a veure, Andreas Christensen, d'entrada, quan una mica preparàvem el dia i tal, encara la seva cinquena temporada, sí, sí, com a futbolista del Barça. O sigui, que a vegades, o sigui, a mi és una dada que ja sé que és òbvia i és evident, però m'ha impactat. O sigui, cinc temporades d'Andreas Christensen com a futbolista del Barça, i el seu rendiment, diguem-ne, que ha estat marcat per dos vectors. El primer és un futbolista que, sobretot en l'era de Xavi, que va tenir una mica més de continuïtat, jo crec que va demostrar que és un futbolista d'alt nivell. El Barça el va signar del Chelsea i crec que ningú pot discutir el talent d'Andreas Christensen, però ningú pot posar en dubte tampoc que és un futbolista amb molts problemes per mantenir la regularitat, per tenir continuïtat en el joc a causa de les lesions. De fet, en les últimes 4 temporades, Andreas Christensen ha jugat 98 partits. 98 partits, sí, sí, des que és el Barça. Això són molts pocs partits per un futbolista que estava cridat a ser especialment important. Ara, encara aquesta cinquena temporada, després de trencar-se el genoll la temporada passada, i ho fa amb la voluntat de, ara sí, aconseguir trobar aquesta continuïtat, aquesta regularitat que li permeti exhibir el seu millor nivell.
5: It's difficult.
6: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
1: Still enjoying the holiday, of course. Ell vol tornar a la seva millor versió. Altra cosa és que pugui fer-ho i que puguem veure la millor versió de Christensen. Deia Salmo que ha jugat 98 partits en 4 temporades. Saps de quants en podria haver jugat? Que hem buscat també les dades. De 223 partits ha jugat el Barça en total en aquestes 4 temporades amb Christensen a l'equip, i per tant, això vol dir que ha jugat el 44% dels partits que podria haver jugat. És a dir, no ha arribat ni a la meitat dels partits que podria haver jugat Andreas Christensen.
3: Mira, i t'hi afegeixo un altre detall. Des que Hansi Flick és a la banqueta del Barça, Andreas Christensen ha jugat 24 partits només. És a dir, que vaja, que estem parlant d'això d'un futbolista amb molts problemes físics i amb problemes per mantenir aquesta continuïtat.
1: A Flick li agrada Christensen, Salmo? Què diries?
3: Que sí que li agrada, però òbviament és conscient que bueno, el que veiem tots, que és un futbolista amb tenir problemes per tenir continuïtat. Clar, i pot haver, el tema amb Christensen és que aquest estiu ell acabava contracte, i pot haver molts culers que se sorprenguin de per què Andreas Christensen ha renovat el seu contracte amb el Barça i l'ha renovat per 2 temporades. El primer que hem d'entendre és que Christensen acaba contracte aquest estiu, com us dic, i la temporada passada es trenca el genoll, es lesiona el creuat en una lesió de gravetat. I el Barça, diguem-ne que en un gest de generositat i de confiança cap a Andreas Christensen, li ofereix la renovació. Una renovació molt a la baixa. O sigui, el salari de Christensen, diguem-ne que ha passat a cobrar potser el 25% del que estava cobrant. Perquè, diguem-ne que el Barça li ofereix la renovació i no ho fa només per una temporada, sinó que el renova per 2 temporades. Per què? Doncs, evidentment, també per una qüestió de fair play. per, diguem-ne, la rebaixa salarial que s'acorda, es distribueix en 2 anys, i això genera un impacte molt positiu pel Barça pel que fa al fair play financer i també per Andreas Christensen, que d'aquesta manera té 2 anys més de contracte. Tot això amb el vistiplau de Hansi Flick, un Hansi Flick que, insisteixo, li agrada Christensen, no dubta del seu talent, és un jugador de 30 anys, per tant, està en una edat força madura, però és evident que manté aquest problema de continuïtat en el joc. Per això el Barça, entre altres qüestions, diguem-ne que mira de reull el mercat de centrals. Aquí han aparegut molts noms, el de Bastoni, el de Nathan Aké, que va explicar el Xavi Campos, el Barça reservat, el d'Emeric Laporte, que ja vam explicar que el seu entorn s'havia ofert al Barça, o l'últim en aparèixer és el del Cuti Romero. El Barça està mirant de reull aquest mercat del central, perquè la posició del club en això no ha canviat, i és que ara mateix hi ha 4 centrals. Pau Cubarsí i Gerard Martín, que diguem-ne són la parella de centrals titulars. I diria que hi ha un salt qualitatiu important a ulls de Hansi Flick entre aquests dos i els 2 centrals suplents, que són, d'un costat, Andreas Christensen, amb tot el que ja hem explicat, i de l'altre, Ronald Araujo, que és un perfil, diguem-ne, entre cometes, poc Barça, és un central poc Barça, i que, a més, també ha tingut problemes de continuïtat en el joc, i, per tant, hi ha l'acompanya un interrogant. El tema del central és que tu em diràs, home, aquí falta Eric García. Eric García, a la planificació inicial del Barça, parteix com a lateral dret. Els 4 centrals serien aquests que t'he dit, i Eric aniria a lateral dret. Ara bé, amb els interrogants que acompanyen tant Araujo com Christensen, no descartis que Eric García tingui minuts de central, perquè és un tros de central. Sí, sí, evidentment. I a més, a lateral dret hi tens a Jules Koundé, que també és un lateral prou contrastat. Què fa el Barça amb el mercat? Doncs entendre que si no surt un central, no entrarà ningú. I quan et dic no surt un central, m'estic referint sobretot i especialment a Ronald Araujo. De fet, hi ha certes veus a dins del club que tenien l'esperança que Araujo al Mundial fes un bon Mundial i això li obrís mercat i li obrís propostes, perquè això li permetria al Barça fer aquest intercanvi de peces. Això no ha passat, i ara mateix, a més, el missatge que deixa anar l'entorn de Ronald Araujo és que de cap manera sortirà del Barça, que es vol guanyar un lloc, que vol ser important aquesta temporada, és un dels capitans i que vol tenir aquesta regularitat que no ha pogut tenir. I avui Andreas Christensen li hem preguntat per tot aquest mapa, per tot aquest puzzle. I compta amb la seva resposta, perquè Andreas Christensen ha vingut a dir, bé, ho diu obertament, quan jo estic al meu millor nivell, no tinc res a envejar a cap dels altres noms que han sortit.
6: El mercat de fitxatges no és per a mi. Ja he dit que confio en mi mateix i que necessito recuperar el meu millor nivell. Sé que el meu millor nivell és molt i molt bo, i això és l'única cosa en la qual em puc centrar, tal com he fet durant tota la meva carrera. Es vincula alguns jugadors amb altres equips, però les coses són així. Nosaltres ens centrem en nosaltres mateixos i en la situació actual.
1: Sergi, ara continuem, Salmo, amb Christensen, però Sergi, Laia, tot aquest mapa que ara ens dibuixava el Salmo de centrals, com el veieu? Christensen, tercer, quart central, Araujo és fàcil o no? Entenc que no, que pugui sortir del Barça.
2: Jo crec que ho ha explicat perfectament el Ramon. Per mi el tercer central de la plantilla és Eric García, perquè jo també tinc molts dubtes com a Flick de que Christensen pugui aguantar tota la temporada sense lesions. Ara bé, quan Christensen està bé, i això ho diu el jugador i té raó, és un futbolista amb un nivell, una solvència per treure la pilota, defensivament ho fa, sap el que ha de fer, pot jugar a mig centre, com també va jugar amb una part del moment que estava disponible amb el Xavi Hernández, aconsellat pel Jordi Cruyff, que coneixia molt bé també del futbol anglès. Té 30 anys, un futbolista de compromís dintre el vestidor, no fa soroll, professional, i això, aquestes coses són les que li agraden a Flick. I per jugar amb defensa avançada i tenir sortida de pilota, doncs infinitivament millor que Araujo. Per mi Araujo és l'últim central de la plantilla. Aleshores, fins que Araujo, que quin dia és avui? 28 de juliol, no comenci a veure que realment
1: ho té magre,
2: com ho va tenir la temporada passada, i que si no veu la realitat de que quan surt a la gespa pateix molt, jo per ell miraria un altre tipus de futbol en el qual se senti més a gust, que és un central, jo crec, per jugar a l'elit perfectament, però que la manera de jugar del Barça cada cop li costa més. I a més del seu físic, no? Amb la qual cosa, en el moment que Araujo vegi la llum, Doncs el Barça, jo crec que, com deia el Ramon, activarà alguna de les coses que pot activar per reforçar el central, que és una de les peces que també, per molt que Gerard Martín estigui a un gran nivell, jo crec que s'ha de reforçar.
1: Laia, en què confies més? En recuperar la millor versió de Christensen o en la possibilitat que Araujo pugui deixar el Barça?
4: Són dues... No sé què és més complicat, eh? És que Christensen a mi és un futbolista que sí que m'agrada i crec que ens agrada a tots quan està bé, però clar, és que aquesta coletilla de quan està bé està poc bé últimament, llavors dificulta molt que puguis comptar amb ell a nivell de planificació esportiva i que sigui realment una planificació que a la llarga pugui dur-se a terme. Araujo és una mica trist que estiguem en una situació així, perquè abans pensava, digues, que els capitans de Barça són Ter Stegen, Frenkie de Jong i Ronald Araujo, i veus quina situació tenen els seus jugadors dins el vestidor del Barça o quina situació esportiva tenen. I, ostres, és un cop dur també a nivell de capitania, perquè tu t'esperes que un dels capitans sigui fort també dins del camp, que estigui present, i Araujo no m'espero jo que sigui un dels jugadors, bueno, crec que ningú, dels titulars indiscutibles d'aquesta temporada, perquè no és aquesta parella de centrals titular ara amb el Barça, i menys tenim per salvar davant, si totalment d'acord, Eric Garcia, a part de Cubarsí, i crec que el problema, entre cometes, el problema del central és un context que dependrà molt també de la situació econòmica i de quan et pugui arribar a costar la carpeta important, que és la del davanter centre. Si tu tens una bona operació amb un davanter centre que vols incorporar i et sobra una mica d'espai de fair play, tens una oportunitat de mercat, crec que el Barça pot i hauria segurament d'incorporar un central amb garanties que puguis tenir-lo a ple nivell durant tota la temporada, tenint en compte el nivell fins al moment del que estem veient ara. Ara és quan Christensen fa una pretemporada espectacular, està genial i ens calla tots la boca i ja està, eh? Però de moment amb el que hem vist, jo crec que sí que el Barça hauria de tenir molt present aquesta carpeta del central, no perquè sigui urgent, sinó perquè a vegades hi ha oportunitats de mercat que et solucionen temporades.
1: Salmo, ja hem sentit també altres declaracions de Christensen avui.
3: Sí, un tercer document d'Andreas Christensen, perquè li han preguntat una mica per la maduresa de l'equip, si ell veu una progressió, un creixement. Estem parlant d'un Barça molt jove i que any a any va creixent, i per tant les expectatives són una mica més altes, i a més tenint en compte que, per exemple, el bloc important de la selecció espanyola de futbol, campiona del món, ve de futbolistes del Barça, i per tant això, diguem-ne, que li dona cert crèdit al club blaugrana per situar-se com aspirant a guanyar la Champions aquesta temporada.
5: Yeah, I think we have a good balance. I think we have experience.
6: Sí, crec que tenim un bon equilibri. Crec que també tenim jugadors amb experiència i, com he dit, ara tenim, no sé si l'edat també es pot considerar experiència, 6 jugadors que han disputat una final de la Copa del Món. I això també aporta molta experiència i reforça aquest desig que tenim de guanyar. A més, ara han adquirit molta experiència i maduresa d'aquesta manera, tot i que són joves, ja han viscut el més gran que es pot assolir en el futbol. Per mi, això també és experiència i és un gran pas endavant per al Barcelona.
5: For me that's also experience and it's a big step forward for Barcelona also.
1: Les declaracions avui d'Andreas Christensen, el central danès del Barça, a l'estat que fa el club blaugrana a Birmingham. En aquest aspecte, Salmo, alguna coseta més, algun detallet més que ens hagi quedat al tinter?
3: No, d'Andreas Christensen no, que se l'ha vist prou tranquil, prou satisfet i amb ganes de començar la temporada.
2: Sergi, no sé, que al final de temporada el Barça el pot tallar el contracte, si vol, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: El de Christensen, eh?
2: Sí. Final del... Bé, però sí. Vull dir que està tot parlat sí. Ho entenc.
1: Molt bé, hem parlat d'un parell de grans noms propis, hem parlat de Fermín, hem parlat de Christensen i en tenim un altre.
0: Tot costa.
1: A punt d'arribar a 8:15, ahir a aquesta hora més o menys, ens va sorprendre l'Oriol Domènech, que el teníem aquí assegut on ara hi ha el Sergi Soler, ens va sorprendre posant sobre la taula la possibilitat que el Barça pogués arribar a fitxar Rodri, un jugador que ara fins ara havíem associat molt més al Madrid, jugador del City, bé, el millor jugador del Mundial, segons la FIFA. Doncs bé, Xavi Campos, bona tarda.
7: Com estàs?
1: Tenim algun detallet més que podria complementar la informació de l'Oriol d'ahir?
7: Sí, aviam, la informació de l'Oriol d'ahir, més que posar sobre la taula la possibilitat que el Barça fitxés Rodri, era directament que el Barça havia sondejat la possibilitat de fitxar Rodri amb algú més o menys pròxim al mig centre del City de la selecció espanyola. O sigui, que era un fet ja. real i concret, que és que s'havia fet una gestió, una trucada des, de, des del Barça, i ara desenvoluparem una miqueta més i donarem més detalls. La trucada del Barça, a mi això m'ha sorprès una mica, pel que ens consta, va ser directament al City, no a l'entorn de Rodri. A mi em consta una trucada del Barça a el club propietari de Rodri, el Manchester City, a màxima instància, eh? O sigui, és una trucada, és un sondeig, és per tenir informació sobre si el City, per exemple, estaria disposat a negociar una possible sortida de Rodri aquest mateix estiu, i és donar el responsable del Barça a un alt responsable del City. I es tracta d'un sondeig. De moment, el que volia tenir el Barça era informació sobre aquesta possible operació al voltant de Rodri aquest estiu, que ja fa uns quants dies, sobretot des que va acabar el Mundial, des de la setmana passada, que es comenta que és una de les opcions de futur del Real Madrid, que podria estar interessat i que podria estar al darrere d'intentar fitxar Rodri. Pel que ens consta, les trucades al City no han estat només del Barça. Del Barça hi ha hagut una trucada la setmana passada. Del Madrid, més d'una, més de dues trucades. Donar el càrrec del Madrid el mateix al càrrec del Manchester City. La posició del City, de moment, és que no es planteja la venda de Rodri aquest estiu, però és veritat que s'acaben de gastar una milionada en Anderson, es diu el mig centre de la selecció anglesa que acaben de fitxar, i que estan treballant la possibilitat de fitxar al mig centre del Marroc, al mig centre de l'Illa, Boadí, correcte. Clar, amb aquestes dues incorporacions, no és que el City ho hagi expressat ni públicament ni de manera privada, però una possible sortida de Rodri, que ja té una edat, són 30 anys, per un preu que no seria baix, o sigui, estem parlant d'una operació no inferior als 50 milions d'euros, doncs no es descarta res. Però vaja, pel que es comenta també, sobretot des de Madrid, el futbolista Rodri potser li fa més el pes anar al Madrid, perquè és madrileny i tota la seva família la té allà, que no passa ni al Barça, tot i que segurament no s'hi negaria de venir al Camp Nou. Mira el que ha passat amb Cucurella.
1: Què us sembla? Que el Barça hagi entrat en l'òrbita també de la possibilitat de fitxar Rodri?
2: Només per donar pel sac al Madrid. Ja
7: aquesta és una bona lectura. Sí.
2: No, perquè el Madrid també ho ha fet, això, amb altres jugadors.
7: Els ha acabat fitxant i tot, no?
2: Bernardo Silva, si no, el que t'acaba d'interessar, doncs no el fitxes i ja està, eh? Si el Barça hagués volgut fitxar algun dels jugadors que ha fitxat al Madrid, jo crec que s'hi hagués posat més a sobre. Però, a veure, jo crec que el Barça no té una nassa... Home, clar, és com Bernardo Silva, o sigui, nosa no t'hi fa. Si tinguessis sobrat de diners, doncs ho fas. Però una necessitat, encara que De Jong estigui ara lesionat, escolta, apostem per Bernal, no? Doncs ja està.
1: Sí, no és una prioritat, evidentment, Laia. Ara, i segurament, tots els números que Rodri acabi al Madrid, però potser encara hi ha una mica el fitxatge del Club Blanc, no?
4: De fet, una mica, l'has tornat una mica al Madrid, el que et va fer amb aquells moments de moviments amb Julián Álvarez, no a la mateixa escala. Però sí que crec que Rodri és un futbolista espectacular, és la pilota d'or, encara que no ens en recordem moltes vegades perquè és bastant discret ell en general, i aquell moment també ho acaba sent. Però és un jugador que no té xarxes socials, vull dir, ja et diu una mica com és el jugador i com és també el seu entorn. És un futbolista que si tinguessis diners de sobre i poguessis incorporar qualsevol futbolista, el fitxaves, o gastaves el que no fes falta, però ara mateix el Barça té carpetes bastant més apremiants, no només el central, sinó la del davant i centre, que és el que crec que tots els diners i tots els esforços i totes les trucades estan anant més cap a aquest sentit.
1: Sí. Ho hem preguntat als oients, això. Anem a veure què ens diuen. Formulava amb els oients, Jordina, la pregunta de què us semblaria que el Barça fitxés Rodri.
8: Exacte, doncs la meitat, el 50%, diuen que sí, que els agradaria que el Barça fitxés Rodri. L'altra meitat diu que no, però un 35% diuen que no perquè tenim Bernal, és a dir, que no cal. El Biel, per exemple, ens diu que si només el fitxem perquè no vagi al Madrid, mal moviment. Confiem en els nostres i sobretot els de casa. Penso que aquesta posició està molt ben coberta. El Francesc Ambudio, no sé quina opció votar, tinc dubtes del seu estat físic, però si és una ocasió de mercat, el fitxaria. També influeix que no vull que vagi al Madrid. És a dir, que van molt per aquesta línia, sí, els oients. El Danielín considera que amb Bernal i Gavi no cal, només té sentit perquè no vagi al Madrid i siguin més perillosos. L'Imma González afegeix que Bernal té potencial, però està donant els seus primers passos a l'elit. Per tant, estan bé, doncs, Bernal s'hauria de quedar, però Rodri és el millor i fins i tot estan coix, és millor que De Jong. Mm. El Micolor Blue diu que ara... sí, per què ho comentem, això, si ho tenen fet els del Madrid? El Roy Bravo afegeix que sí, en cas de que fem fora De Jong. A Instagram, el Xavi Torres afegeix que Bernal forever, Rodri té 30 anys, té lesions i no encaixa amb el tarannà del Barça. I el Vic Munta afegeix que canvi per De Jong, amb els ulls tancats i de postre, Krupi i Vlahovic si surt Ferran.
1: Gràcies, Jordina. Sergi, Laia, només una pregunta. Gràcies, Xavi Campos.
7: Vinga.
1: Vinga, fins ara. Per vosaltres, en aquesta posició del mig centre del Barça, l'home que ha d'ocupar aquest lloc és Bernal?
2: Per mi, Bernal i Pedri.
1: Bernal i Pedri, eh?
7: I Gavi no. No t'agrada?
2: Bernal i Pedri. M'encanta, però final de la temporada, però Gavi i Pedri no els veig, no els acabo de veure.
1: I la Laia com ho veu?
4: Estic d'acord, tot i que a mi Gavi m'agrada moltíssim. És un futbolista que tindria sempre en el meu equip, però crec que a nivell... del que estem parlant, Bernal és crec que té molta projecció, té molt recorregut, és molt bo, ja, vull dir, ja et deixa veure coses del talent que té. Llavors sí, em quedaria amb Bernal de moment i Pedri, òbviament.
2: I si no, l'Eric.
1: I si no, l'Eric García, que ja també ha jugat en aquesta posició.
4: Passa que se'ns multiplica, eh? Ha d'estar tot arreu, pobre. Sí, no sé si arriba.
1: Un jugador polivalent.
2: 60 partits de la temporada, sí, sí, al final es juguen tots.
4: Pots anar rotant.
0: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: Dos quarts i mig de vuit, tinc el Samu per aquí encara, eh? Ets per aquí,
3: sí, senyor,
1: aquí
3: estem.
1: Escolta'm, m'agrada molt el que m'has explicat aquesta tarda, algunes curiositats de les instal·lacions de la Federació Anglesa, que tu ja fa un parell de dies has pogut trepitjar, t'agraden d'entrada?
3: Sí, sí, m'han impressionat bastant, la veritat, que són unes instal·lacions de primer nivell. Jo no hi havia estat mai, les he pogut veure aquesta vegada, i a veure, d'entrada, o sigui, tu accedeixes per un recorregut, per una carretera molt llarga, amb molts prats i molts camps al costat, fins i tot amb vaques pasturant per alguns d'aquests camps, cosa que és ideal per alguns seleccionadors, que si no volen que els jugadors s'escapin, doncs, i surtin de farra quan estan concentrats, doncs aquí ho poden controlar al 100%. I a partir d'aquí vas entrant en això que estem veient a les imatges, que són 130 hectàrees amb més de 14 camps de futbol, amb espais de tot tipus per treballar en sessions de vídeo, gimnàs, rehabilitació, un hotel amb 228 habitacions. I compte, alguns detalls. A veure, primer, els camps tenen noms de futbolistes importants, com per exemple hi ha el camp Alan Shearer. Avui el Barça s'ha entrenat al camp de Bobby Charlton. És el camp on ha entrenat el Barça. I tots els camps reprodueixen les dimensions de l'estadi de Wembley. De fet, fins i tot, tota la gespa de cadascun d'aquests 14 camps que formen la seu de la Federació Anglesa de Futbol tenen la mateixa gespa que l'estadi de Wembley. Quan accedeixes a aquest recinte, hi ha una estàtua de Gordon Banks fent la fotografia aquella de l'aturada del segle. Sí. I també aquests dies la bandera britànica i la bandera anglesa unegen a mig pal en record per la mort de Kevin Keegan.
1: Mm-hmm. Home, ho són molt els anglesos, Sergi, de retre aquests grans homenatges a les seves grans personalitats i figures. I has estat mai, per cert, aquí a les instal·lacions de la Federació Anglesa, Sergi? I la Laia, tampoc, eh?
4: A Wembley sí, a Sant George Park no, encara.
1: Maco, però fa bona pinta de ser de les millors instal·lacions que hi pot haver a Europa.
2: 115 milions d'euros, aquí.
1: 115 milions d'euros?
2: Que vaig llegir, sí.
1: No és poca cosa, eh?
2: No.
1: No és poca cosa.
4: Els danesos fan aquestes coses molt bé. Bueno, estem veient, per exemple, la Lliga Femenina, que és com la inversió més recent que han fet. Ja veus que veuen d'una altra manera la performance, no?, de com preparar-ho tot. No només ho fan que sigui útil, sinó que sigui maco i que sigui tot molt majestuós.
1: Et consta?
4: La veritat és que és espectacular.
1: Sí, sí. Et consta, Salmo, que el Barça hi està, vaja, encantat de la vida aquí, eh?
3: Sí, i especialment Hansi Flick, ja ho comentàvem ahir.
1: Ahir, no?
3: Pensa que ell ve de fer gires amb partits que es cancel·len amb horaris i humitats i temperatures, i ara aquí està tranquil, aquí fa fresqueta, s'està perfecte, al mateix lloc, al camp a 5 minuts, pot fer dobles sessions, cap problema.
1: Sí, sí. N'havies fet d'estajos, Sergi, tu, que portes més temps?
2: He fet un parell de gires.
1: D'aquest tipus, no gires de les clàssiques, sinó...
2: Estajos, no.
1: Estajos com ara aquest, que són potser que ens recorden gires, més gràcies. Aquelles pretemporades més antigues del Barça, més romàntiques.
2: Les de Blanda, no en vaig fer cap, perquè encara no estava, i vaig començar a treballar al diari el 99, i estic fent Barça des del 2003. Crec que algun any es va anar a Suïssa, també, una miqueta abans, i s'han fet un parell o tres, aquesta és la tercera, a Anglaterra, però després tots són gires, als Estats Units o a l'Àsia, no? I l'Àsia sí que recordo una gira a Hong Kong, Yokohama i Pekín, realment no veies el sol en molts dies i una meitat suant, no són maneres de fer pretemporades, per tant, entenc que Flick deu estar contentíssim.
1: Molt bé.
2: Si tingués tota la plantilla, encara millor.
1: Salmo, ens sentim demà?
3: Perfecte, molt bé.
1: Vinga, va, gràcies, bona feina.
3: Que vagi bé.
1: Adéu.
0: Tot costa, amb Sergi Andreu. Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
1: Per obres de cobertura de la Ronda de Dalt, el trànsit entre les sortides 5 i 6 quedarà tallat en tots dos sentits les nits del 20 de juliol al 6 d'agost. Els vehicles es desviaran pels laterals de la ronda. Més informació a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
3: Aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen. Nens jugant al parc. Estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB, fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Les temperatures extremes són cada cop més freqüents. Quan faci molta calor, fes una pausa i protegeix-te. A l'àrea metropolitana de Barcelona disposes de més de 800 refugis climàtics, espais frescos, gratuïts i accessibles. Troba el refugi climàtic més proper a refugiclimatic.amb.cat. Xarxa metropolitana de refugis climàtics. Una pausa contra la calor. AMB, àrea metropolitana de Barcelona.
7: Les tasques d'extinció van bé.
8: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
9: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya. Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
8: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
9: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
8: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
9: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor. Guàrdia, amb Enric Calpena.
10: 161, un ric propietari de Batea...
11: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és...
9: Enguàrdia, dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
11: Una hora d'història que us captivarà.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
9: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Money, money, money, money, money.
9: Tot costa.
13: Don't call me boy, boy. Yo conozco a alguien que le gusta.
14: I a punt d'arribar a 3:45 del vespre, Madrid està intentant en les últimes hores el fitxatge de Yann Diomandé. Fitó, Joan Fitó, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: És oficial? Tenim alguna novetat?
15: Doncs mira, no és oficial, per tant, de moment poques novetats. La novetat és que avui Diomandé s'ha entrenat amb el Leipzig, amb el seu actual equip, a l'espera de que es faci oficial aquesta arribada al Madrid. Per tant, no és oficial, té l'acord tancat amb el jugador Club Blanc, però ho ha de fer oficial, s'ha de posar d'acord amb el Leipzig perquè Diomandé sigui nou jugador del Madrid. Per cert, està jugant al Club Blanc, un amistós, una mica com el que ha fet el Barça amb l'Europa, sí. A porta tancada, sense imatges, contra el Leganés, a les acaballes, guanya el Madrid 4-1, avui amb futbolistes prou titulars com Camavinga, Güler o Valverde a l'11 de Mourinho.
14: Carai, jugadors, alguns d'ells que van estar al Mundial com Güler o Valverde, eh?
15: Sí, sí, i mira, de fet, Valverde ha fet un dels gols del Real Madrid, l'altre l'ha fet Gonzalo, també ha marcat Mastantuono, i el quart del Madrid se l'ha fet en pròpia el Leganés. Dissabte el Madrid jugarà el seu primer amistós a porta oberta, el primer amistós oficial d'aquesta pretemporada contra la Fiorentina a Àustria a les 6 de la tarda.
14: Diomandé al Madrid, Sergi Laia, déu-n'hi-do, la plantilla que li està quedant a Florentino, eh?
16: Bueno, un jugador de 19 anys, que el Barça té ja campió del món, campió de l'Eurocopa, segon de la pilota d'or, i ells intenten replicar aquest tipus de coses. Ara, és un bon futbolista, o sigui, té molta projecció, i tant.
14: Sí, home, ja ha fet un bon mundial i...
16: Pagues molts diners, eh?
14: Sí,
16: segurament
14: sí.
16: Superes a Bellingham i Bale, malgrat amagar aquelles xifres que es van amagar i després van sortir com les de Hazard, sí, que totes borrejant el 100, després eren més, però home, 130 milions, ens estem tornant una mica bojos.
14: El que s'ha de fer...
16: Morgan Rogers, també el Chelsea està pagant un dineral.
15: Un any més gran, Diomandé, que Lamine Yamal.
14: Un any més gran que
15: Lamine Yamal. Diomandé nascut el 2000... No, em refereixo.
16: Sí.
15: Que Diomandé nascut el 2006, Lamine Yamal el 2007.
14: El que s'ha de fer després de l'Aia, dos anys en blanc de Madrid, no?
17: Crec que no hi havia cap dubte de que si Florentino intentava aixecar el cap després del que ha passat, era a base de talonari, a base de comprar estrelles i a veure si s'acabava de crear un equip que pogués lluitar-li una mica al Barça, en cert sentit, aquest, bueno, el domini que està presentant en els últims anys. Veure com Florentino treu la billetera, crec que li ha de donar a la porta la confiança i a tot a l'Eco i a tots els despatxos blaugranes que aquelles coses estan fent prou bé, perquè allà s'hagin posat prou nerviosos com per treure aquests diners i per començar a fitxar aquestes grans estrelles, però no sempre acaba funcionant i veurem si acaben de fer equip, perquè els problemes del Real Madrid no se solucionen amb comprar grans estrelles, perquè després el talent, si no encaixa, no serveix de res, i hem vist durant aquesta última temporada que pots tenir grans jugadors com Mbappé i Vini, que si després no s'acaben entenent, les coses no funcionen per molt que tinguis els fitxatges més cars del mercat.
14: Quin és el fitxatge que us agrada més fins ara del Madrid? Han vingut Konaté, Dumfries,
15: Cucurella i Bernardo
14: i Bernardo Silva. Bé, Bernardo Silva veurem. No sé, a mi em genera algun...
16: Cucurella és el jugador que els hi pot encaixar millor.
14: Que jugarà segur.
16: I que deixarà retratats a algun jugador a la seva banda si no defensa. Sí. I que aquelles pilotes que tira en plan Marcelo o Roberto Carlos tirades allà al segon pal, o sigui, ells centros xuts, doncs poden fer molt de mal. Vaja, i Dumfries va baixar una miqueta el rendiment a l'Inter la temporada passada, però també és un bon jugador.
14: Laia?
17: Totalment d'acord, sí. Crec que Cucurella és el gran nom també perquè l'hem vist de prop, perquè el tenim molt recent, perquè el Mundial, bueno, ha fet un gran Mundial, és un gran futbolista. A mi a tot és el que més m'agrada i crec que és el que pot treure més rendiment al Real Madrid.
14: Mira, i un ex entrenador del Madrid avui també és notícia perquè l'han triat com a nou seleccionador de França. Parlem, evidentment,
15: sí,
14: de
15: Zinedine Zidane, que signa fins al 2030. Per tant, farà Zidane Eurocopa del 2028 i també Mundial del 2030. Quatre temporades per l'extècnic del Madrid, que va tancar la seva segona etapa al conjunt blanc el 2021. Des de llavors ha explicat Zidane que ha rebut ofertes, però que la seva única idea era ser seleccionador francès.
5: J'ai passé ces 4-5 années...
18: He passat aquests 4 o 5 anys esperant aquest dia i ara s'ha fet realitat. Per tant, és evident que estic una mica emocionat. Encara que no es noti, estic molt il·lusionat. Avui és un dia molt important per a mi.
14: Home, què et sembla? Què us sembla, Sergi, Laia, Zinedine Zidane a França? Home, deixant-se, han estat, és veritat que han estat 12 anys, però bé, té un Mundial, té una final d'Eurocopa, una Nations League, una altra final d'un Mundial, vull dir que el palmarès de deixant-se no és dolent, tampoc, eh?
16: Jo tinc moltes ganes que hi hagi l'Eurocopa del 2028, ja si Guardiola ja tingués una banqueta amb una selecció, clar, amb Klopp, ara Zidane. Veurem Portugal, bueno, Portugal, amb Jorge Jesús ha baixat aquí el nivell, no? Veurem què fitxa selecció holandesa després de la dimissió de Koeman, però clar, que això posa un escalafó important a nivell de banquetes. Uh-huh. I això estava predestinat a que Zidane un dia o altre fos el seleccionador, no?
14: Laia?
17: Sí, per mi s'ha acabat de complir el guió que tots esperàvem. Sí que estem en un moment en què molts entrenadors que han fet grans gestes a clubs... de cop i volta ara tenen seleccions, no? És com aquesta segona fase que tots els entrenadors parlen de no tenir tant aquest dia a dia, de tenir l'equip d'una altra manera, i les seleccions els hi permeten, doncs, potser no tenir aquest vertigen que el dia a dia del club t'acaba ofegant més. Crec que és el guió que tots esperàvem, era el pas següent a l'evident per Zinedine Zidane, que una cosa tenia molt clara des de feia temps, és que volia portar la selecció, llavors, fins que ha arribat el moment i s'ha tancat tot molt bé amb el Mundial de Champs.
14: Parlava ara el Sergi de Guardiola. Guardiola, on segur que no anirà jugant és a Itàlia.
15: És a Itàlia, sí, sí, ho he explicat fons des d'aquí el Tot Costa, i qui serà l'encarregat de que Itàlia es classifiqui per aquesta Eurocopa del 2028 serà Roberto Mancini, que és el nou tècnic de la selecció italiana. Claudio Ranieri també serà de la mà de Mancini, serà el director tècnic d'aquesta selecció. Segona etapa de Mancini a la banqueta d'Itàlia, la primera.
14: Això que anava a dir, la primera...
15: Va guanyar l'Eurocopa.
14: El 2020, no? Sí, sí, era Mancini el seleccionador.
15: Correcte,
14: sí, sí.
15: Que s'havia disputat l'estiu de la Covid, sí. Es va disputar l'estiu següent. Mancini va guanyar aquella final contra Anglaterra als penals, si no m'equivoco.
14: Sí, sí, doncs no, eh? Es van més o menys reconfigurant després del Mundial les banquetes d'algunes de les seleccions importants del futbol ja no només europeu, sinó també mundial. Parlant de l'edició aquesta del Mundial, encara cueja un aspecte que ha portat molta polèmica.
19: El baròmetre.
14: De fet, ha estat una de les grans polèmiques del Mundial. Parlem d'aquella, la recordareu, segurament, a veure, us faig memòria. Parlem de l'expulsió per doble targeta groga del davanter suís Embolo als quarts de final del Mundial, entre el partit entre Suïssa i Argentina, Embolo van expulsar per simulació després de la revisió del VAR. Bé, ara la IFAB admet que Embolo no hauria d'haver estat expulsat en aquell partit. Joan Fàbregas, el nostre baròmetre, bona tarda.
20: Bona tarda, com esteu?
14: Joan, l'àrbitre, a veure, acabem de fer memòria. L'àrbitre en aquella acció assenyala Embolo una falta a Paredes, el jugador argentí. Des del VAR li diuen que no existeix aquesta falta. L'àrbitre li retira la groga a Paredes, però aleshores utilitza la revisió per ensenyar la segona groga en Embolo i expulsar-lo. Això estava mal fet. No sé de qui és la responsabilitat de tot aquest embolic.
20: Bé, de fet, el que va passar és que li va mostrar groga a Paredes i per això el VAR va poder entrar per un tema de confusió d'identitat i llavors li va retirar l'argentí i li va mostrar la groga al suís, que a més era la segona i va significar l'expulsió del jugador suís. Clar, quina és la situació? És que en aquell moment l'àrbitre va actuar bé, perquè el responsable arbitral de la FIFA, Pierluigi Collina, va donar aquesta indicació, no?, de que podien entrar interpretant la norma d'aquesta manera. I ara la International Board el que diu és que no, que la FIFA s'ha equivocat en aquesta interpretació, que confusió d'identitat fa referència a jugadors del mateix equip, és a dir, quan l'àrbitre s'equivoca a l'hora d'identificar qui ha fet la falta, en aquest cas el que va fer és canviar la groga d'un equip a l'altre, i això és el que consideren que no és correcte i que a partir d'ara doncs, no es pot aplicar. Llavors, l'àrbitre Piñeiro, el portuguès, va encertar en aquell moment, però la normativa, diguem que va néixer en aquest Mundial i ara mateix està sentenciada.
14: Això és el que t'anava a dir, eh? Aquesta acció que vam veure al Mundial als quarts de final entre Suïssa i Argentina, en principi no l'hem de veure mai més al futbol europeu, eh?
20: No l'hem de veure més. El problema és que aquí hi ha un greuge i és que la comunicació interna que havia d'haver entre la FIFA, en aquest cas, i la International Board és pèssima pel fet de que aquest organisme que regula les regles del joc està format per 8 membres, 4 dels quals són de la FIFA. És a dir, hi ha 4 de la FIFA, un de la Federació Anglesa, un altre escocesa, un altre de la galesa i l'altre de la nord-irlandesa. Llavors, si de 8 membres que hi ha, la meitat són de la FIFA i no són capaços de dir, escolta, en aquest Mundial aplicarem les coses així, què us sembla? Llavors, clar, si no han ni tingut aquest diàleg, el que no pot ser és esperar a veure com ho apliquen i després dir, escolta, això ho heu fet fatal, us heu equivocat, així no anem a les coses. Jo crec que són organitzacions prou serioses com per posar-se d'acord abans, arribar a un consens i aplicar-ho, no utilitzar el Mundial com a camp de proves, perquè realment un Mundial és una competició en què tot hauria d'estar perfectament regulat i és evident que no ha sigut així.
14: Bé, en tot cas, el Mundial ha servit per acabar de reordenar molts aspectes i moltes normatives. Per exemple, recentment, aquestes últimes hores, la UEFA ha publicat un comunicat, Joan, amb les normes que aplicarà a les seves competicions i algunes contradiuen el que hem vist al Mundial.
20: Sí, les que diguem que hi ha unanimitat és amb el tema de les pèrdues de temps, és a dir, els serveis de porteria, serveis de banda, que es mantindrà aquest compte enrere, també quan un jugador és substituït, que té 10 segons per abandonar el camp, això tot segueix igual, es revisaran al VAR, que això és una novetat de cara a aquesta temporada, les possibles segones grogues mostrades de manera errònia, crec que això és una cosa bastant positiva, perquè al final una vermella directa i una segona groga té la mateixa conseqüència, que és deixar un equip en 10, per tant, fins aquí bé. El que volen canviar sobretot és el tema de les revisions. Volen revisions molt més curtes. Aquí a la Lliga Espanyola estem acostumats a revisions de 1, 2, 3 minuts on els jugadors estan allà esperant i l'aficionat també a veure què passa. Això ho volen evitar a tota costa pel fet de que no pot ser que el partit perdi agilitat per una revisió de videoarbitratge. Per tant, si les repeticions no es veu clarament què és el que ha passat i si l'àrbitre s'ha equivocat, escolta, continua el joc i no parem tant el temps. Això teòricament és una bona notícia perquè haurem partits més àgils, però també pot passar que per aquesta indicació a la sala borsa els hi passeu una jugadeta.
14: Què us sembla, Sergi, Laia, de totes aquestes normatives? Hi ha alguna cosa que agradi especialment? Que...
16: A mi el que no m'agrada és que no revisi la primera.
14: La primera groga?
16: Clar.
20: Clar, però, Sergi, hi ha una cosa que...
16: No, sé que no podem eternitzar el partit.
20: No, però és que un jugador, quan comet una falta, que en aquest cas pot ser la segona groga, ja sap que en té una. És a dir, ha d'assumir la responsabilitat de que ja en té una i si tu comets una segona groga i t'has equivocat, doncs mala sort, no? Al final tampoc podem anar tan enrere al partit perquè si la primera ha sigut errònia, el jugador ja ho sap.
14: Sí, sí.
16: Ja ho sé, però no és just.
14: No li agrada al Sergi, no.
17: No li agrada.
14: I tu, Laia?
17: Ah, A mi m'agrada que no es perdi tant el temps, vull dir, que es facin més àgils des de la porteria, tot el que sigui de banda, perquè és que al final arriba un punt en què el partit es fa terç per la pèrdua de temps i mira realment el futbol o la quantitat de joc que s'ha dut terme durant el partit, i moltes vegades s'han perdut temps perquè els porters eternitzen o perquè utilitzes un saque de banda per intentar treure la pilota, llavors recollir pilotes no hi són. Tot això em sembla perfecte. Ara, crec que hi ha aspectes que no es poden controlar, com per exemple el conegut mètode Emma Hayes, que és que el porter al minut 25 estiri a terra per fingir una lesió i no sigui una lesió. Però això no ho pot justificar i això és una pèrdua de temps igual.
20: Sí, respecte a això que comentava la Laia, és veritat que els equips aprofitant per fer com un temps mort i anar cap a la banqueta, això també s'ha prohibit. S'ha prohibit que els jugadors vagin cap a la banda per rebre instruccions. Teòricament hauria de ser un mètode dissuasori perquè els jugadors no vagin cap allà i aprofitin que la portera està fingint una lesió. Veurem com avança tot això. I al final el que també volen aplicar és que si una portera o un porter rep atenció mèdica i això no ha implicat cap groga a l'equip contrari, que un jugador que no sigui el porter o jugadora es retiri del camp durant un minut fins a la pròxima pausa. Jo crec que són bones mesures per evitar doncs, aquestes pèrdues de temps amb una miqueta de falta d'esportivitat.
14: Doncs són algunes de les normatives que la UEFA aplica o que aplicarà ara a les seves competicions. Molt resumidament, ho deia el Joan, unanimitat amb les pèrdues de temps. No es poden, aquesta és bona, vull dir, compteu amb aquesta que és important, no es poden rearbitrar jugades en relació al que comentàvem d'Embolo, només es pot canviar una groga quan sigui un company per un company de l'equip i no per un de l'equip contrari, com va passar amb Embolo en el Suïssa Argentina. Temps limitat per la revisió del VAR, i el VAR sí que entrarà a les segones grogues per evitar expulsions injustes. Alguna cosa més, Joan?
20: No, el que sap greu és que tot això hagi sigut com un camp de proves en aquest Mundial i que no s'hagi consensuat entre tots els organismes. Al final no en són tants, és la FIFA i totes les confederacions com la UEFA, la sud-americana, la nord-americana, l'asiàtica. Doncs jo crec que calia una reunió abans per posar-se d'acord i que no que cadascú faci la seva, perquè al final el que passa és el de sempre, és que l'aficionat no entén res.
14: Però això passa gairebé sempre, que aquests grans esdeveniments són com bancs de proves, no? O trobes que ha estat especialment exagerat aquesta vegada?
20: Sí, però fixa't que el Mundial de Rússia es va introduir al VAR i va ser com la línia editorial del que seria els pròxims anys. El Mundial de Qatar van aplicar aquest temps afegit tan extens per augmentar el temps efectiu, que també s'ha aplicat, i el que ha passat en el Mundial d'Estats Units, a Mèxic i Canadà, teòricament havia de ser el que passaria durant els pròxims 4 anys. I ha anat tan malament, com amb el que hem comentat, o la llei Vinícius, en què un jo es tapa la boca, que tampoc s'aplicarà, que ha sigut una miqueta allò de intentem fer les coses bé, però després no ens acaben de sortir bé, i ho hem de rectificar. Doncs, home, crec que la imatge de tot plegat no és massa bona.
14: És el nostre àrbitre particular, el nostre baròmetre, el Joan Fàbregas. Joan, gràcies, bona tarda.
20: A vosaltres, bona tarda.
0: Tot costa.
14: I tanquem l'hora, la tanquem parlant de l'Espanyol, perquè l'Espanyol també ha arribat a Anglaterra avui. No només la terra anglesa és cosa del Barça, l'equip de Manolo farà una estada d'uns dies a terres angleses. Francesc Ripoll, bona tarda.
21: Hola, bona tarda.
14: Han arribat aquest migdia, van per feina, jo,
21: Sí, perquè l'equip blanc i blau ja està entrant a aquesta hora. A la ciutat esportiva del Burnley ha viatjat amb una expedició de 25 jugadors. Del primer equip només hi falten Puado, que recupera d'una lesió de llarga durada, i Miguel Rubio, a qui se li busca una sortida al club. Sí que hi és Pablo Ramón, tot i que Manolo tampoc compta amb ell. Del filial, tres jugadors: el porter Llorenç Serret, el central Adam Atimera i el lateral dret José Ángel López. El lateral Salinas ja no ha viatjat perquè ha marxat s'ha dit al Màlaga, i al lateral esquerre la que tindrà aquest any el neerlandès Hartman i el jove del planter Roger Hinojo.
14: Doncs sí, Hartman i Hinojo seran els dos laterals esquerre. Veurem qui acaba sent titular. En aquesta estada anglesa els pericos, l'equip de Manolo, jugarà un parell d'amistosos.
21: Sí, demà contra el Burnley, amb qui comparteix propietat a 3:15 a l'estadi del mateix Burnley. El segon amistós serà dissabte contra el Middlesbrough. Tots els equips són de la Championship, la segona anglesa. Quan acabi aquest partit dissabte, l'Espanyol torna a Barcelona. Recordem que l'Espanyol ja ha jugat 3 amistosos, 2 victòries contra l'Oti, contra el Pau francès, i un empat a 1 contra el Sabadell.
14: Gràcies, Francesc. Arribem a les 8. Tanquem la primera hora del Tot Costa i saludem a aquesta hora el Marc Güell. Què tal, Marc? Bona tarda.
1: Bona tarda.
14: Us hi poseu a dos quarts.
1: A dos quarts de nou.
14: El resum d'aquesta jornada que ens depara, que ens porta,
1: doncs, trets. Mira, avui hem d'explicar que el govern espanyol ha ajornat fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera. S'havia de fer demà aquesta reunió per debatre el nou model de finançament. Havien demanat aquest ajornament als governs autonòmics del PP i el Ministeri d'Hisenda ho ha acabat acceptant. Reaccions de fa poca estona de la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha retret al PP que demani més temps per negociar.
2: En tot cas, el govern...

0: començat a moure.
1: I un dia més també estem pendents d'aquests incendis. Atenció, perquè Catalunya viurà a partir de demà una nova alerta per calor intensa que comportarà, per tant, un augment del risc d'incendis. Aquesta situació, per tant, també preocupa pels incendis de Madrid i Àvila, que això sí, donen una petita treva i s'ha pogut aixecar l'ordre d'evacuació de 13 pobles de Madrid i d'Àvila. A la Vall d'Uixó també s'ha aixecat el confinament a alguns veïns, però el foc no està estabilitzat. I avui també hem de parlar de lloguers, perquè el govern ha ampliat aquell mapa de zones tensionades. Són aquells municipis amb més problemes d'habitatge. La llista d'atenció passa de 271 municipis a 302. El Catalunya Vespre detallarem bé a quins
2: bé
1: han sortit i quins han entrat a la llista.
2: De les altres de calor intensa les tens comptades, no, Marc?
1: Ui, moltíssimes.
2: Demà, tinc, la sensació, que tinc la sensació que des de mitjans de juny cap aquí anem anat empalmant una amb l'altra, no?
1: Anem anat empalmant moltíssimes. Diria que demà és la quarta considerada com onada de calor. Tot i que sembla que en portem moltes més, eh?
2: Doncs dic, jo que no la sé distingir.
1: Segurament no. I atenció que aquesta durarà una setmana, almenys fins dimarts que ve aquest risc alt d'incendi per aquesta calorada.
2: Ho sentim a dos quarts, Marc, gràcies.
1: Que vagi bé, bona tarda.
3: Pop-up vespre.
2: El papa va molt fitó.
4: A Birmingham crec que em fa una miqueta de menys de calor.
2: Tant,
4: que
2: segur, segur.
4: Hem arrencat la primera hora del Tot Costa d'avui parlant amb el Salmo, que ens ha explicat que Joan Laporta ha revertit una arrítmia,
2: sí,
4: ho ha explicat a les xarxes socials. Amb el Campos hem indagat una miqueta més sobre algun detall de Rodri, de l'interès del Barça per Rodri. Ha parlat, ens ha explicat el Campos, el Barça directament amb el City. Ho podeu recuperar tant com està la porta com aquest interès del Barça per Rodri a les nostres xarxes socials i també al web i l'app del Tot Costa. I avui s'estrena un nou capítol de Ràdio Volta.
2: Home,
4: amb referència, en honor a Tadej Pogačar, que entra al club del 5, amb l'Isaac Vilalta i el Fletxa, analitzem tot el que ha donat de si el Tour de França. A més, si escolteu aquest Ràdio Volta, podreu sentir 7 entrevistes amb protagonistes a l'última setmana.
2: 7?
4: Que ha fet l'Isaac.
2: Carai.
4: Sí, sí, per tant...
2: D'on treu el temps, l'Isaac, per fer tantes coses?
4: És una
2: coses?
4: Gran pregunta. Per tant, recupereu-lo, perquè val la pena, a l'app, al web...
2: I a la plataforma 3CAT, el Ràdio Volta d'aquesta setmana dedicat al Tour, dedicat a Pogačar. Gràcies, Fito. Fins ara.
4: A tu, fins ara.
3: Tot Costa, amb Sergi Andreu.
2: Recordeu, hi serem fins a 8:45, ens queden 25 minuts de programa, encara moltes coses per explicar. Aquests dies, per exemple, hem anat repassant els primers dies d'entrenament dels equips de futbol masculins. També podem sumar equips de la Lliga F. Avui, Francesc, per exemple, el Barça ha fet la primera sessió d'entrenament de la pretemporada. Compte! Sense Aitana, eh?
5: Sí, ahir explicàvem que l'equip passava revisions mèdiques. Avui, primer entrenament, amb els tres fitxatges, Makeimi, Martina Fernández i Van Asten, també 5 jugadores del filial, i ara ho deies, sense Aitana, la migcampista encara no reincorpora el treball amb el grup, està fent individual. Recordem que la mateixa futbolista ja va explicar que necessita començar de zero després dels problemes físics que va arrossegar el tram final de la temporada passada. Ho podem escoltar.
6: Jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sabré sobreviure més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys de futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no?
5: Ja deia Aitana, ho va dir aquest cap de setmana al seu campus a Sant Pere de Ribes. Recordem que Aitana es va lesionar a finals del 2025, va reaparèixer a l'abril, va anar jugant partits amb el Barça, amb la selecció. Avui tampoc s'entra en Laia Alexandri, que continua amb la recuperació de l'operació lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Pel que fa a la pretemporada del Barça, no farà cap estada de preparació, completarà tota la pretemporada de Sant Joan d'Espí. Recordem una temporada de canvis, han marxat Alexia, Map, Iona, Salma. El primer amistós serà el proper 12 d'agost, serà el Gamper femení, el Johan Cruyff contra el Montpellier.
2: I serà la Laia Bonals o no en aquest amistós del 12 d'agost al Gamper femení, Laia?
7: No, el 12 d'agost és el contra el Montpellier.
2: Ah, perdó,
7: el Gamper
2: sí.
7: Encara no té... Sí, el Gamper segurament que sí, segur que serem, el 12 encara no, estarem de vacances.
2: Preocupada per l'Aitana o no? És qüestió de temps que torni al seu màxim nivell, eh?
7: Sí, crec que és una rehabilitació que potser es va voler tornar massa aviat. No sé si va apretar jugadores, si va apretar club, però el que sí que està clar és que el que no pot fer Aitana és sobreviure, perquè el Barça la necessita al 100% i més aquesta temporada, on hi ha hagut baixes sensibles en totes les posicions i al centre del camp també, amb la marxa d'Alexia. Crec que Aitana ha de fer net i ho ha de fer amb sobte també veient la situació. Et reconec que quan vaig veure les declaracions...

0: va sorprendre veient de l'estiu que ha fet. Vull dir, ha hagut de passar tot aquest mundial masculí on ella ha estat comentarista també patint aquests dolors, que ha de ser encara més complicat el que ja ha viscut a final de temporada, com va confessar ella, es va haver d'infiltrar en diversos partits. Per tant, Aitana ha de fer net, perquè la part bona que té el Barça femení és que l'inici de temporada acostuma a ser plàcid, no hi ha cap sobresalt a la Lliga. La Lliga F és bastant assequible per les jugadores, per tant Aitana se necessita al 100% de cara a partir del mes de març. Llavors tot el que sigui recuperant amb calma i això, que no tingui aquest dolor constant, és el que s'ha de fer per part de tothom perquè pugui tornar a estar bé.
1: Sergi?
2: No, coincideixo totalment, i Aitana ha de ser la lideressa d'aquest Barça femenisme amb la Patri Guijarro. És la millor jugadora que té, junt amb la Patri Guijarro, que estigui més bé físicament o no, és una altra cosa, que tingui més l'ascendència dintre del vestidor o no, perquè durant molts anys tot ha girat entorn d'Alexia Putellas, és una altra cosa, però que el Barça ha de cuidar a l'Aitana, que l'Aitana s'ha de cuidar, i que gran part de les opcions d'èxit del Barça passen pel bon moment de l'Aitana, jo crec que amb això coincidiríem tots.
1: Baixem al Barça femení, continuem parlant de futbol, comptant amb el que us expliquem.
3: Tot costa, amb Sergi Andreu.
1: El Rayo Vallecano s'ha quedat sense estadi, a dues setmanes i mitja de l'inici de Lliga. La Comunitat de Madrid n'ha suspès cautelarment la concessió de l'estadi de Vallecas després de detectar-hi greus deficiències de seguretat. Sembla que les obres començaran demà mateix i s'allargaran entre 2 i 6 mesos. El primer partit de Lliga a Vallecas s'havia de jugar el 20 d'agost amb l'Alavés, havia de jugar el Rayo amb l'Alavés com a equip visitant. A aquesta hora parlem amb Pablo Villa, que és periodista de Radio Marca, segueix l'actualitat del Rayo Vallecano a Madrid, a Radio Marca. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
1: Vaya lío en Vallecas, ¿no?
4: Bueno, yo creo que ya estamos acostumbrados en Vallecas. De hecho, las imágenes que estáis poniendo ahora mismo son perfectamente descriptivas de cómo está el estadio de Vallecas. Y como habéis dicho, pues a nada, apenas 20 y pocos días de que debute el Rayo el próximo día 20 de agosto en casa, se suponía, contra el Deportivo Alavés, pues no tiene estadio ahora mismo.
1: Lo sabíamos que tarde o temprano esto iba a pasar, ¿no? Pero claro, a 3 semanas del inicio de Liga es, me imagino, donde la cosa pasa a ser más grave.
4: Sí, a ver, esto tiene una explicación. La Comunidad de Madrid, como habéis contado, es el propietario del estadio, y desde el año 2019 estaba activa una concesión por una duración de 20 años, con la posibilidad de prorrogar otros 10, de que el Rayo Vallecano tuviese la posibilidad de usar el estadio siempre y cuando lo mantuviese. Es evidente que no lo ha mantenido, ni que ha estado limpio, que no estaba en condiciones de poder albergar partidos de primera división. En esa idea del Rayo Vallecano de salir de este estadio, de progresar, de buscar una nueva alternativa, la Comunidad de Madrid no estaba dispuesta, y siguiendo un poco la idea de la afición, la idea de la comunidad era mantenerse en el mismo estadio, pero reformándolo, ampliándolo hasta 4.000 localidades era la idea una vez se produzcan las próximas elecciones. Y básicamente lo que han llevado a cabo es una auditoría, y cuando han visto los resultados pues se han quedado patidifusos y no les ha quedado otra que activar los protocolos y evidentemente cancelar ahora mismo la concesión para el Rayo, y veremos a ver lo que pasa los próximos días.
1: No me extraña, Pablo, tú me imagino que debes ir mucho a Vallecas. Nosotros desde Barcelona, sí, con el Español y con el Barça, venimos a menudo, y es que lo comentamos siempre, es que realmente con mucha diferencia es un estadio que no está apto para trabajar, para jugar, para que el aficionado al fútbol pueda estar en un mínimo de condiciones.
4: No hay que irse mucho más lejos. Hace apenas 5 meses el Rayo Vallecano tuvo que jugar un partido en Butarque por el estado del césped. Ahora es el estado del estadio en sí, como dices, pues es complicado incluso trabajar. Experiencias propias de haberse encontrado restos fecales de una paloma delante de nuestra cabina, incluso también una paloma muerta en el partido esta temporada frente al Athletic Club. El estado de las cabinas no es el mejor, y por supuesto, pues los propios propios aficionados que tienen que ir cada fin de semana a limpiar su propia localidad, que además este año va a ser más cara porque los abonos se pusieron a la venta hace 4 días y ha habido aficionados que ya lo han renovado sin saber muy bien de qué va a ser el futuro del Rayo. En definitiva, un desaguisado importante que vamos a ver cómo se soluciona.
1: ¿Y te consta que los dirigentes se hayan pronunciado? ¿Qué dicen al respecto?
4: Bueno, si conocéis un poco el Rayo Vallecano, es un club muy particular a nivel de funcionamiento, incluso a nivel directivo. Son solo 3 personas en la directiva, 3 personas en la dirección deportiva, bueno, ahora 2 porque acaba de salir hace poquitos días Emiliano Armenteros, que trabajaba también en la dirección deportiva. Entonces, cuando suceden este tipo de crisis, el plan del Rayo Vallecano es guardar silencio. No sé muy bien con qué estrategia. Simplemente con la idea, entiendo, de trabajar, de buscar una solución. Ahora mismo en el Rayo, por lo que hemos podido palpar nosotros, es que mantienen la esperanza de poder jugar el primer partido en casa, que les ha pillado por sorpresa. Es cierto que nos lo ha contado el propio consejero de Turismo, de Cultura y Deportes en Radio Marca esta tarde, que les lanzaron varios requerimientos y que el Rayo ni siquiera ha respondido. Sabemos que Raúl Martín Presa es un presidente muy, muy particular en todos los aspectos del día a día, en negociar un fichaje, en este tipo de situaciones. Entonces ahora hay una guerra, podemos decir casi que política, en ese deseo del Rayo de salir de su estadio, que ahora mismo es inviable porque tiene que solucionar a corto plazo esto, y por parte de la Comunidad de Madrid, que ya no sostiene más que el estadio pueda estar en estas condiciones absolutamente pues lamentables. No hay otro calificativo posible.
1: Sí, sí. ¿Y os consta dónde se jugarán estos primeros partidos del Rayo? Porque claro, tú decías ahora, hombre, confían que sí, que el primero, pero claro, ¿van a poder hacer todo lo que deben hacer en 3 semanas?
4: Yo lo veo imposible.
1: Es imposible,
4: esa es la realidad. Yo lo veo imposible, es así. Más allá de que en el club puedan pensar una cosa u otra, es evidente que es imposible. Las alternativas posibles, pues evidentemente planean en el horizonte el Coliseo Alfonso, el Coliseo de Getafe, que ya no... es posible porque recordemos que también está en proceso de remodelación. El Getafe además tiene un calendario bastante intenso este mes de agosto por aquello de tener que jugar la previa de la Conference. Como 2 únicas alternativas realistas, Butarque, que además da la casualidad de que, bueno, sabemos que el calendario de la Liga es asimétrico, entonces los partidos del Rayo no coinciden con los del Leganés en casa y eso podría ser viable. Podría ser una opción, y la otra es el Metropolitano. Lo que pasa que el Atlético de Madrid sí que hay ciertas jornadas en las que coincide a nivel de calendario de partidos como local del equipo de Simeone con los del Rayo. Entonces tendría incluso la Liga que tener que cuadrar ahí, sin ni mucho sentido realmente, un calendario que ahora mismo parece poco viable. Las 2 alternativas reales son esas. Pero ya digo que de momento en el club ahora mismo el escenario que contemplan es que puedan jugar en su campo, pero parece imposible la realidad.
1: Sí, la veritat és que sembla, vaja, impossible o complicat com a mínim. Pablo Villa, periodista de Radio Marca, que segueix habitualment l'actualitat del Rayo, a qui agraïm avui la seva intervenció al Tot Costa. Pablo, gràcies, bones tardes.
4: Un abrazo,
1: hasta luego. Sergi, tu has estat recentment al Camp del Rayo o no?
2: Mira, no he estat mai al Camp del Rayo, no? He estat moltes vegades al Camp del Getafe.
1: Mira, tot això que tens.
2: I al Camp del Rayo no he anat mai, però tots els companys que van, no va el wifi, això és un desastre.
1: No, és tremendo,
2: Les connexions, si és un partit nocturn,
1: és tremendo.
2: A vegades has de fer aquí una crònica avançada des de Barcelona, tremendo. És un petit miracle que aquest equip hagi arribat a una final.
5: No, anava a dir, pot ser que aquest any hi hagués el Barça, quan hi va jugar allà, no funcionés el bar durant un període de temps.
2: Sí, correcte.
1: Sí, exacte.
0: Sí,
1: és veritat. I tu, Laia, hi has estat o no? Laia?
0: Hola, ara sí que us havia perdut.
1: Sí. Digues.
0: Sí, no, és que veient imatges de l'estadi per les xarxes socials, les que he posat ara, és que em sembla que han trigat moltíssim en tancar o en treure aquesta concessió. Vull dir, el que no pots permetre, ja sempre estan parlant de la imatge de la Lliga, de tot, que s'ha de tornar a vendre bé el producte, de tal, no pots tenir un estadi d'aquesta manera, on ja no és que sigui lleig, és que no té les condicions de salubritat adequades perquè la gent hi pugui accedir. Vull dir, han trigat moltíssim i veurem com acaba tot aquest periple, però té pinta de que no serà l'últim capítol i que de cop i volta tot s'arreglarà, perquè crec que recordar que no és el primer cop que li toquen el crustó al Rayo en aquest sentit.
1: Sí. Bé, veurem l'Espanyol, em sembla que hi va al setembre, el Barça ara no ho tinc al cap, però vaja, en tot cas...
2: Barça juga el tercer partit de Lliga a casa contra... És a dir, que...
1: Contra el Rayo, per tant seria ja de cara a la segona volta, molt, vaja, quan en principi l'estadi estigui millor del que està ara. Fem una petita pausa, hem de parlar encara de bàsquet i amb una medallista d'or d'atletisme.
3: Tot costa, amb Sergi Andreu.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Confessa-ho. Algun cop has desitjat que marqués un jugador del teu màxim rival? Has deixat sense porter titular el teu amic a la jornada del Clàssic? Has fitxat qui vas jurar que mai no fitxaries? Si vols ser el millor míster, demostra-ho. Torna Mister Fantasy de Mundo Deportivo. Descarrega't l'app i comença a jugar.
11: El capitán, 975 metres de granit.
12: Sembla que no s'hagi de poder escalar.
11: Ningú no l'ha pujat mai sense corda i en solitari.
13: Una relliscadeta, caus i et mors.
11: Sí, ara algú està decidit a intentar-ho.
12: Només de pensar-hi ja fa por. Però el cas és que necessito provar-ho, almenys per quedar-me tranquil.
14: I si passa alguna cosa? I si no el torno a veure mai més?
11: Nits sense ficció, sol i lliure, escalant sense corda. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
1: 12 minuts, arribem a 2 quarts. En bàsquet, avui la gran notícia és que el Barça no ha fitxat ningú. Fitó.
5: No ha fitxat ningú, però...
1: Això sí, hem après com es pronuncia el nom de l'últim fitxatge, de l'última incorporació del Barça, eh?
5: Sí, que és més fàcil de pronunciar que no de llegir. Tosin Awoma, però vaja, que ens ho digui ell mateix.
16: What's up, Barça fans? Tosin Awoma here. I'm really excited to have joined this historic club. Can't wait to get things going, and I'll see you all shortly.
5: No tinc clar si acaba sent una O o una E, al final, sí, una E. Sí, sí. Però vaja, és el nou fitxatge de la temporada. En queden, segons ens ha explicat el Macià, encara un parell.
1: I escolta'm, avui també s'ha fet oficial l'arribada de Billy Hernán Gómez a l'Unicaja de Màlaga.
5: Només una temporada que signa amb l'Unicaja, se'l treu de sobre, se'l trobarà a l'ACB al Barça. Ha jugat 3 temporades aquí a Barcelona, ha guanyat 2 lligues catalanes, per tant no ha guanyat cap títol important, Billy Hernán Gómez. Aquest any poc més de 6 punts de mitjana a l'Euroliga, i ha anat perdent protagonisme doncs, a mesura que ha anat avançant la temporada, sobretot des de l'arribada de Xavi Pascual. Unicaja, per cert, no jugarà a l'Euroliga la temporada vinent. Per tant, Billy no ha trobat un equip a Euroliga o no ha volgut jugar un equip a Euroliga.
1: Deixa'm-ho preguntar al Sergi, que sé que se l'estima molt a Billy Hernán Gómez. Sergi, com valores aquesta notícia?
2: Doncs mira, només recordo el quart partit de la final contra el València, com van sortir del Palau Vesely, la Provítola i Satoranski, i com Xavi Pascual no va donar peu a que es pogués acomiadar al Palau, perquè si no el Palau l'hagués abroncat després de veure com li ha pres el pèl a l'afició, els seus companys, que això és el més greu, i els 4 entrenadors, i incloc aquí a Orellana.
1: I la resta de... Què ha passat amb aquest jugador? Hem de preguntar-te una altra cosa. Què ha passat amb...
2: Jo crec que ha vingut amb una falta d'ambició esportiva després d'haver sigut anys enrere MVP de l'Eurobàsquet, no? Que... I amb Escariolo, venia de la NBA, doncs allà hi ha, bueno, Happy Flower, i sobretot això, la falta de compromís que ha tingut amb els seus companys. Defensivament 0 a esquerra, i a sobre faltes de respecte a l'entrenador en el primer moment a Grimau, no? Arribant-li a dir allò de et queden 2 telediaris, no? Un contracte bestial, no, que Navarro jo crec que aquí és la gran aposta fallida de Navarro, no? Entre altres, però sobretot aquesta, que era vaja, la figura estructural del projecte després de Mirotić, i ja veus com ha sigut.
1: Sí, sí. Doncs bé, la temporada que ve jugarà a l'Unicaja de Màlaga.
2: Per ser suau.
1: Sí, sí. Sabíem que et contindries i que no, vaja, no esperàvem menys de tu, Sergi. Ara, després, quan acabi el programa, ho acabem de comentar, si vols. Us haig d'acomiadar, Sergi Soler, Laia Bonals, moltes gràcies. Ens veiem aviat. I si no, doncs que passeu bon estiu.
2: Una abraçada, bon
1: estiu. Vinga, adéu-siau. Fidi, bueno, ens sentim ara d'aquí una estona. Sí, vinga, fins ara.
3: Tot costa. Com quan tenia 10 anys, yeah, yeah, yeah.

0: i avui corre pels camps.
1: L'atletisme català ha estat protagonista durant aquest cap de setmana passat als campionats d'Espanya d'atletisme que s'han fet a Màlaga. Els nostres atletes es van endur 26 medalles, 12 ors, 8 plates i 6 bronzes. Entre els ors, en volem destacar un que trobem especial, que ens fa il·lusió, és el de la Maria Vicente, atleta de l'Hospitalet de Llobregat, que se'l va endur en heptatló. Ha estat una competició especial per la Maria després d'un parell d'anys marcats per les lesions, sobretot per una lesió greu al tendó d'Aquiles que l'ha portat de corcoll. S'ha retrobat amb l'èxit i la tenim al telèfon. Maria Vicente, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I enhorabona per l'actuació aquest cap de setmana als campionats d'Espanya d'atletisme. Marxes contenta, entenc, eh?
2: Sí, sí, sí, la veritat que molt contenta. Moltes gràcies per comptar amb mi. I la veritat és que sí, o sigui, ha estat uns darrers mesos molt complicats per mi i poder anar allà a gaudir, sobretot, de la competició ha estat un gust molt gran.
1: Campiona d'Espanya d'heptatló. Per segon any consecutiu, és el tercer or estatal de la teva carrera. Què representa? I més, tenint en compte, ara ho deies, ara ho comentarem, que vens d'on vens, què representa per tu la fita d'aquest cap de setmana?
2: Doncs sobretot és la confiança que tinc en mi mateixa, amb el meu grup, amb el treball que estem fent, de que òbviament no estem on ens agradaria, perquè sí que és veritat que somiem amb coses més grans, però sí que de dir, ostres, anem pel bon camí, estem treballant bé i bueno, encara queden unes setmanes d'entrenament de cara a l'europeu i bueno, crec que puc fer allà un millor paper.
1: Vas lesionar el 2024 el tendó d'Aquiles i en aquests últims dos anys, doncs, si em permets l'expressió, entenc que han estat una mica un calvari, no? Vull dir, els i baixos de poder ser-hi, de no ser-hi, de recuperacions. Clar, m'imagino que l'or d'aquest cap de setmana és una demostració que d'alguna manera estàs preparada per tornar a competir al màxim nivell.
2: Sí, com dius, ha estat un parell d'anys d'alts i baixos. Al final, una recuperació d'un tendó d'Aquiles és llarga i és dura. El metge ja em va dir, o sigui, tu estaràs bé, però el tendó com a tal no tornarà a agafar la mateixa força, la mateixa dinàmica i demés fins un any, o sigui que encara seguim treballant. I bueno, estic bé ara mateix, puc dir que estic sana, que és el més important per mi ara mateix, i amb moltes ganes de seguir lluitant, de seguir entrenant i de poder, doncs, anar millorant dia a dia.
1: El tendó el tens bé, eh? De la lesió tu et consideres completament recuperada.
2: Sí, sí, sí, o sigui, aquest any no he estat patint pel tendó d'Aquiles, sinó pel genoll, perquè, bueno, al final tornar a començar un altre cop amb tot, no només fas una prova, sinó que em faig set, i bueno, tornar a les mateixes sensacions, la mateixa força i tot, ha estat complicat per mi, i n'he anat fent, doncs, compensacions i de més, i l'any passat vaig acabar una mica fastidiada al genoll, però ara mateix, després d'haver, doncs, renunciat a les competicions de l'hivern per poder estar bé i fer una bona recuperació, ara puc dir que estic bé. Em falten mesos d'entrenament, però bueno, això no és res més que treballar, i tot el que estigui a la meva mà ho donaré.
1: Com vas viure, Maria, aquest període de lesions, que m'imagino que no devia ser fàcil, no?
2: No és fàcil, perquè, bueno, doncs surts d'una gran lesió que sí que saps que, doncs, durarà molt temps i es va a poc a poc i de més, però després sempre van sortint petites cosetes que no et deixen acabar de gaudir de la teva tornada, de les coses que vols, i no és fàcil, però bueno, jo sento que a l'esport, vulguis o no, sempre hi ha petites coses, s'ha d'aprendre a conviure amb això, i ho estic intentant portar de la millor manera possible.
1: Diumenge parlàvem amb la Sara Gallego, al Club de la Mitjanit, aquí a Catalunya Ràdio, i ens explicava que compartiu habitació, heu compartit habitació, i que sou bones companyes, bones amigues, i que d'alguna manera, no sé si perquè ella també ha passat per un cas semblant al teu, no? Si d'alguna manera us heu pogut ser còmplices l'una de l'altra del moment viscut.
2: Sí, com diu sempre, estem al mateix club, estem a Nike i sempre estem juntes a l'habitació. La Sara és una de les meves millors amigues del món de l'atletisme des de que vaig començar i, bueno, jo ho he passat malament, ella també, hem sapigut tornar i no donar-nos per vençudes, treballar pels nostres objectius i la veritat és que veure-la ella aconseguint grans coses em fa molt i molt feliç i, bueno, confio també en que en algun moment em tocarà a mi.
1: És un reforç, també, entenc, de cara al futur immediat, perquè teniu a la volta de la cantonada el Campionat d'Europa, oi?
2: Sí, d'aquí dues setmanes ja comença i bueno, com et dic, estic molt contenta de poder haver acabat sencera, de tindre aquestes dues setmanes per entrenar i millorar una mica les proves tècniques que crec que més m'han mancat aquest cap de setmana i amb moltes ganes d'anar allà, de gaudir i d'intentar doncs, lluitar per una marca personal que poder estar més a prop.
1: Molt bé. És la Maria Vicente, que ha estat campiona d'Espanya de tatló, l'atleta de tatló, per segon any consecutiu, que per cert, Maria, et vas quedar res de batre el teu propi rècord d'Espanya.
2: Sí que és veritat que la primera jornada, les primeres quatre proves vaig anar molt bé, el segon dia se'm va fer una mica més dur, sí que és veritat que les condicions meteorològiques no eren molt bones i, bueno, amb tot el vent que hi feia la javelina se'm va torçar una mica i ja havia de fer marca personal 800 i ho veia molt difícil per com et dic, perquè feia moltíssim vent a la contrarrecta, era sortir a morir, no em veia què passa en aquell moment, vaig decidir doncs intentar sortir a revalidar el títol, a intentar ser campiona d'Espanya i bueno, doncs em guardo aquesta bala per posar una guinda al pastell a l'europeu d'aquí dues setmanes.
1: Molt bé. Una de les nostres grans atletes, la Maria Vicente, a qui desitgem moltíssima sort de cara al Campionat d'Europa i reiterem l'enhorabona, Maria.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Una abraçada.
2: Adeu.
1: La seguirem a la Maria Vicente al Campionat d'Europa, Fitor, que és d'aquí uns dies, no
0: sí,
1: gaire, no?
0: Sí, del 10 al 16 d'agost, precisament a Birmingham.
1: Ah, carai, mira, passen moltes coses a Birmingham, últimament, sembla, no?
0: Ah, per cert, ha acabat el partit amistós que comentàvem del Real Madrid, sí. Mateix resultat que ho hem deixat, 4-1, han marcat Valverde, Gonzalo Mastantuono i un gol del Leganés en pròpia porteria, és el segon amistós del Real Madrid. En bàsquet han quedat definides els horaris de les lligues catalanes, que es faran del 9 al 11 de setembre, dimecres 9 de setembre, arrenca dos partits, Andorra, Manresa i Lleida Penya. El Barça debutarà el dia 10, el nou Barça. Barça Andorra també debutarà el Girona contra el Lleida. Més tard, el dia 23 de setembre, es farà la Lliga Catalana Femenina, que enfrontarà els dos equips de la Lliga Femenina, que són l'Uni i el Cadí la Seu.
1: Arrenca la temporada del bàsquet sempre amb les Lligues Nacionals Catalanes.
0: Correcte.
1: Són les primeres competicions.
0: Les primeres oficials.
1: I a la CBA arriba a finals de setembre, fins a
0: d'octubre. La Supercopa Espanya jugarà el 20 i 21 de setembre a Badalona, la jugarà amb Barça i Penya, i la CBA començarà a principis d'octubre.
1: Fantàstic, gràcies, Fitor. Fins demà. Vinga, ho deixem aquí. Arribem a dos quarts. Gràcies al Manel Gil i a la Conchi Vecino, al control central, Sam Silva, avui al control de Sol Estudi 5 de Catalunya Ràdio, la Rita Pinyol i l'Alba Monclús a la producció, gràcies també a tota la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i als companys d'Esport 3 que ens donen assistència des de la televisió de Catalunya. I tornem demà, gràcies a tots vosaltres per ser-hi un dia més, demà a partir de les 7, més coses a l'antena de Catalunya Ràdio, a l'antena del Tot Costa.
3: Oh, muy bien, buen trabajo.
4: El govern espanyol indulta parcialment Laura Borràs. Bona tarda, són dos quarts de nou.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: És una notícia que acabem de saber. El Consell de Ministres ha aprovat avui concedir aquest indult parcial a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, pel cas dels contractes fraccionats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes. D'aquesta manera, Borràs esquivarà la presó, ja que la pena de 4 anys i 6 mesos li rebaixen a 2 anys. La resta de la pena, és a dir, la multa i la inhabilitació, es mantenen. De seguida, tots els detalls. Mentrestant, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia després de la sentència de la Justícia Europea. Ara ha aplicat aquesta mesura de gràcia a la mesa del Parlament que presidia Carme Forcadell el 2017. Són Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Forcadell continua a l'espera. El govern espanyol cedeix a les pressions del PP i ajorna fins passat l'estiu el Consell de Política Fiscal i Financera. Aquesta reunió del Ministeri d'Hisenda amb les comunitats per debatre el nou model de finançament s'havia de fer demà, però s'ha suspès i s'ha agendat pel 4 de setembre. Ho havien demanat els governs autonòmics del PP, tot i que l'executiu canari, on també hi ha els populars, havia anunciat que votaria a favor del nou model. Hisenda es manté obert al diàleg i des de Catalunya la consellera Alícia Romero i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, reclamen al PP que sigui responsable.
6: Una apel·lació des del govern de la Generalitat al Partit Popular de responsabilitat.
7: Quan el PP hi posa traves i anuncia que no hi anirà i intenta sabotejar-ho, doncs perjudica la gent.
4: A Catalunya, a partir de demà, una nova onada de calor tornarà a posar els bombers en alerta, s'incrementarà el risc d'incendis i aquest nou episodi de perill es pot allargar una setmana. L'escàndol de l'informe PISA suma també avui un nou capítol. El Ministeri d'Educació diu que fa més d'un any ja va avisar la Generalitat que havia exclòs més alumnes del compte de les proves. Ahir la consellera Niubó va dir que fins al març d'aquest any no en van saber res quan els va alertar l'OCDE. En temps de cultura, avui passarem per Cambrils. Aquesta nit arrenca el Festival Internacional de Música, que aquests dies acollirà els històrics Jethro Tull, Anna Torroja o la Ludwig Band. I a 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Francesc Ripoll, amb quins titulars?
8: Doncs explicarem com ha anat el segon dia de l'estada del Barça a Anglaterra. No viatjarà Joan Laporta cap allà perquè avui ha comunicat que li han revertit una arrítmia, ho ha fet a les seves xarxes socials, i també explicarem que hi ha un altre equip català a Anglaterra, és l'Espanyol, que ha arribat avui.
4: I pel que fa al temps, dèiem que el risc d'incendi s'incrementa per una nova calorada. Néstor Gómez, bona tarda.
9: Bona tarda.
4: Podem dir, doncs, que s'acaba aquesta treva, i és que demà els termòmetres, atenció, tornaran als 40 graus a Ponent.
9: Efectivament, tornaran als 40 graus, Tremp, Balaguer, fins i tot a Solsona rondaran la xifra dels 39, i aquesta onada de calor, aquesta calorada, tindrà continuïtat durant tota la setmana, inici de la setmana que ve, possiblement cada dia tocant o superant la xifra dels 40 graus. Fins ara tenim 12 dies de 40 graus en aquest estiu, i és possible que en sumem uns quants més i pot superar clarament els 16 dies de 40 graus del 2025, que va ser tot un rècord. Tot això en un dimecres que serà assolellat, amb algun núvol matinal cap al Camp de Tarragona de poca importància i alguna nuvolada, potser un pèl més amenaçadora, a l'àrea del Ripollès durant la tarda. Però, com dèiem, la calor és i serà notícia durant pràcticament la totalitat de la setmana.
4: Per tant, Néstor, quarta onada de calor quan encara no hem arribat al mes d'agost.
9: No hem arribat al mes d'agost, és a dir, bastant preocupant. Realment la situació és, no té precedents, tants dies consecutius, tants períodes sense que hi hagi treva pràcticament entre una onada de calor i una altra. Pràcticament aquests mes de juliol anem a onada de calor o almenys amb pics de calor molt intensos pràcticament cada setmana.
4: Gràcies, Néstor. Demà en seguirem parlant. Bona tarda.
9: Fins demà. Bona tarda.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Ara passen pràcticament 5 minuts de 2:15. Ampliem aquesta notícia d'última hora que apuntàvem ara a 2:15. El Consell de Ministres ha acordat avui aplicar un indult parcial a l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Això vol dir que se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, és a dir, la multa i una inhabilitació de 4 anys i un dia, Joan Vilaplana.
2: Sí, d'aquesta manera Borràs esquiva la pena de presó. La multa era de 36.000 euros i aquest import no se li retira. L'indult se li ha concedit en els mateixos termes que proposava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que la va condemnar a 4 anys de presó, però que alhora admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. Just aquest dimarts, a més, fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. I recordem que Laura Borràs està condemnada per prevaricació i falsedat documental, concretament per fraccionament irregular de contractes i adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
1: Insistim, és notícia de fa poca estona, aquest indult parcial a Laura Borràs. Seguirem recollint les reaccions que vagin sortint a partir d'ara i també les recollirem en aquest Catalunya Vespre, en els propers butlletins informatius i també a 3Cat Info. Tot això, mentre el Tribunal Suprem va accelerant l'aplicació de la llei d'amnistia, l'alt tribunal ha concedit aquesta mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017.
2: Són Lluís Corominas, Sana Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Simó ho ha valorat a 3Cat Info.
3: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
2: La setmana passada el Suprem ja va amnistiar els membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre. El Tribunal també ha amnistiat Meritxell Serret, ho coneixíem ahir, la primera consellera del govern de Puigdemont a qui s'aplica la llei.
1: I Joan, un dels punts en comú que tenen tots aquests amnistiats és que estaven condemnats per desobediència.
2: Sí, el Tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras. Tot i això, l'advocat Gonzalo Boye està convençut que el Suprem seguirà els mateixos passos amb Puigdemont i també amb els exconsellers Comín i Puig, tots tres a l'exili, un cop hagi assumit l'aval de la justícia europea a l'amnistia. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Yo entiendo lo que ha pasado. Esto ha sido un golpe demasiado duro y hay gente que todavía está noqueada y tiene que empezar a reaccionar y tiene que, dicho bien y pronto, hay gente buscando los dientes.
2: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
5: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
2: Des de l'executiu català també han celebrat que l'alt tribunal hagi començat a aplicar l'amnistia als encausats pel procés.
1: I encara un apunt més d'aquesta crònica entre la política i la justícia, perquè ha quedat vist per sentència el judici del cas Kitchen, que asseu al banc dels acusats la cúpula del Ministeri de l'Interior de Mariano Rajoy. La Fiscalia manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre Jorge Fernández Díaz, per al seu número 2, Francisco Martínez, i per a l'exdirector adjunt operatiu de la policia, Eugenio Pino, per la suposada operació parapolicial que va servir per robar informació compromesa als dirigents del PP. Per l'excomissari José Manuel Villarejo, la Fiscalia demana 19 anys de presó. Són 9:15. El govern espanyol ha decidit suspendre la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera prevista per demà per tractar el nou model de finançament autonòmic. Ho ha fet després que les comunitats autònomes del PP demanessin més temps per estudiar la proposta de l'executiu. Consideren que el Ministeri d'Hisenda només ha negociat amb els republicans. La reunió es farà finalment el 4 de setembre. Anem cap a Madrid, Àngels Lafuente.
6: Des d'Hisenda lamenten aquest ajornament, però diuen que mai tancaran la porta al diàleg. Defensen que el canvi de data reflecteix la bona voluntat de l'executiu i confien que aquest cop les comunitats del PP posin els interessos de la ciutadania al davant del dictat de Gènova. Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda.
7: Yo no sé cuál es el modelo del Partido Popular. Entonces, yo creo que deberían de hacer un ejercicio de reflexión y que no antepongan los intereses electorales del señor Feijóo a los intereses de sus ciudadanos en cada uno de sus territorios.
6: En tot cas, el govern se sorprèn de la petició dels populars i més després que el govern de les Canàries, format per Coalició Canària i el PP, comuniqués ahir el seu vot favorable al nou model de finançament. Les comunitats governades pel PP argumenten que volen tenir més temps per estudiar el nou model de finançament territorial. No el veuen amb bons ulls perquè consideren que la proposta s'ha negociat únicament entre el Ministeri d'Hisenda i els republicans. Diuen que la proposta del govern és gairebé la mateixa que es va presentar al mes de gener i que només va obtenir el suport de Catalunya i que ara no és un bon moment per fer la reunió en plena onada d'incendis.
1: Gràcies, Àngels. La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha retret al PP que demani més temps per negociar quan no ha mostrat cap voluntat de dialogar i li demana responsabilitat.
8: En tot cas, el govern d'Espanya, de manera generosa, ofereix més temps al Partit Popular, obre de nou el diàleg amb el Partit Popular per aproximar posicions o, com a mínim, perquè el Partit Popular pugui analitzar, estudiar millor aquest nou model de finançament que, insistim, és bo per Catalunya, però també és bo per la resta de comunitats autònomes.
1: També el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha exigit a Pedro Sánchez que no ajorni més la reforma del sistema de finançament. Li recorda que ha de complir amb tots els compromisos si vol el suport d'Esquerra per tirar endavant els pressupostos. Són declaracions de Junqueras a 3Cat Info.
9: Convocar el Consejo de Responsabilitat del Govern espanyol i guanyar-lo és la seva responsabilitat. El govern espanyol té prous vots per guanyar el Consejo. No necessita cap vot afegit.
1: S'incrementa el risc d'incendis a Catalunya davant l'arribada d'una nova alerta per calor intensa. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi forestal en uns 218 municipis de 19 comarques i el nivell 4 per perill extrem en 43 municipis de 7 comarques, Oriol Pujador.
10: Sí, s'espera que els termòmetres s'enfilin fins als 40 graus o més en alguns punts de cara als pròxims dies. Demà continuaran restringits els accessos a tres espais naturals, la Serra del Montmell-Marmellà, les muntanyes de Prades i el Parc Natural de la Serra del Montsant. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat en declaracions a 3Cat Info que les previsions tornen a apuntar a una onada de calor llarga.
11: Com a mínim fins al dia 4, fins al dia 5, i ens avisaven del servei meteorològic que podia ser que cap al 6, 7, 8 baixés una mica cap a normalitzar-se. Sabem que aquesta acumulació de dies amb calor i amb aquestes circumstàncies, doncs tant per lo que fa al cansament que tenim per la calor com pel risc d'incendi, sabem que es van acumulant.
10: Les zones més afectades seran el Prepirineu Occidental, Ponent, la Catalunya Central, l'interior de les Terres de l'Ebre i les comarques prelitorals. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya.
1: Tot això a Catalunya. Si ens fixem en els focs de Madrid i Àvila, els bombers han aconseguit frenar progressivament l'avançament d'aquests incendis, tot i que encara continuen actius. Ho ha confirmat fa pocs minuts el ministre Fernando Grande Marlaska.
12: Estamos conteniendo el fuego, algo importante, desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance, con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las tres zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible, ja proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
1: Les bones perspectives han fet que els veïns de 15 pobles de la Comunitat de Madrid i la província d'Àvila hagin pogut tornar cap a casa, però encara n'hi ha que no ho poden fer. Els focs han cremat ja 75.000 hectàrees, 50.000 de les quals a Àvila. Un dels pobles on els veïns ja han pogut tornar és Aldea del Fresno, a la Comunitat de Madrid. Enviada especial Montse Poblet amb el suport tècnic de Xavi Luna. Bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
1: Montse, com està sent el retorn dels veïns als pobles?
13: Mira, des de les 5 de la tarda, quan s'aixeca l'ordre d'evacuació, han anat arribant cotxes, la gent ha obert les portes de les cases, han aixecat les persianes i han comprovat que després del mal viure d'aquests dies, almenys aquí, tot està bé.
14: Con todo el tormento este de que si el fuego seguía, que se apagaba, que no se apagaba, que si luego algunos focos se volvían a encender en Villaprado y todas esas cosas. Y bueno, y ahora pues contentos de que podemos volver a casa.
15: Muy contentos de poder volver y que esté todo bien. Que hay muchísima gente por ahí, por los pueblos, que no tiene, se ha quedado sin nada.
13: Pels carrers, pels que ho necessitin, passegen psicòlegs voluntaris, com els que aquests dies han estat treballant en els poliesportius, mirant de detectar problemes derivats del que estan vivint.
16: Y cada uno tiene una emoción diferente. Hay unos que están nerviosos, otros que tienen ansiedad, otros que no pueden respirar, otros que están tranquilos y dicen que se sienten a salvo y bien.
13: Les ordres d'evacuació s'han aixecat perquè al voltant d'aquests pobles ja no queden punts calents i fa 48 hores que no hi ha revifades. La desescalada de l'operatiu de protecció de la població també es nota a les carreteres. S'han aixecat la majoria de talls i el trànsit ja s'ha revifat. Ara bé, l'incendi no està apagat. A pocs quilòmetres d'aquí, a l'embassament de Cazalegues, els avions bombardejos continuen carregant aigua per remullar les zones cremades.
1: Gràcies, Montse. Pel que fa a l'incendi de la Vall d'Uixó, al País Valencià, també continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta tarda han complicat les tasques dels bombers. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Des de la Vall d'Uixó, Coia Ballester, amb el suport tècnic de Xavier Espel, bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Quina és l'última hora, Coia?
17: Sí, mira, hi ha alguna novetat positiva, alguna notícia positiva, però no del tot. La positiva seria que ja poden tornar als seus habitatges veïns de dos pobles més, de dues poblacions més, són les de Betxí i Onda, excepte alguns barris i pedanies, i aquestes dues poblacions s'afegeixen a la Vall d'Uixó i a Vilavella, on els veïns ja havien pogut recuperar els seus habitatges. Tot i això, a Vilavella encara hauran d'esperar 72 hores per poder veure aigua de l'aixeta. En canvi, la que no era tan positiva és que s'han hagut de tancar els accessos a pobles que estaven evacuats, és a dir, eren pobles deserts, pobles buits, però fins ara hi havia una finestra oberta per recollir, per exemple, medicaments que els veïns poguessin necessitar. Ara s'ha tancat i es recalca moltíssim des dels comandaments d'aquest incendi que l'incendi de la Vall d'Uixó continua actiu. Com deies, hi ha hagut avui diversos rebrots i el cap d'extinció, Fernando Pérez, feia aquesta anàlisi just fa res, uns instants aquí a la compareixença que s'ha fet al carrer al costat de les carpes de tots els serveis d'emergència.
18: Mantenemos esos objetivos, lo que pasa que vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando. Esta noche las condiciones, en principio la humedad nos favorece, el viento no es un viento muy preocupante y en función de eso nos vamos a basar para las maniobras que tenemos planificadas.
17: Y afegía textual, queda molt per l'estabilització o per fixar el perímetre. Ara els punts més conflictius, més difícils, són a la Serra d'Espadà, que és parc natural, i a la zona dels pobles entre Tales, Antara i Eslida. Un altre dels pobles que encara està aïllat és el Fondeguilla. Aquí no hi ha foc, però hi ha molt de fum i segueix, per tant, tancat i custodiat per la Guàrdia Civil. El seu alcalde, tot i entendre la situació, explicava a Tres Tractimfo que, després de 4 dies, el que volen, supliquen, és poder tornar tan aviat com sigui a casa. Possible, a casa.
19: Se va desconfinar la part de la vall. Nosaltres estem apegats completament a la ciutat, a la població veïna de la vall, i esperem pues, que vagi progressivament cap amunt i vagi dia a dia pues, desconfinant-se les localitats, que esperem avui siga a Fondeguilla.
17: I dia a dia, un dia més, una de les dificultats ha estat el vent. Els mitjans aeris han pogut treballar gairebé tot el dia, excepte justament a la zona més conflictiva on bufava el vent, que és la més difícil. Ara sí que ja estan podent treballar, s'està remullant cada 5 minuts, però és la zona on hi ha hagut els rebrots i que ara preocupa més aquí a la Vall d'Uixó.
1: Gràcies, Coia, doncs des de la Vall d'Uixó. Bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Doncs bé, per tot plegat, el Consell de Ministres ha aprovat ajudes per als afectats dels incendis. El govern espanyol ha declarat 211 zones afectades per emergències de protecció civil, 54 de les quals a Catalunya, com els municipis que van patir el foc de les Gavarres. I també tenim la lupa posada a França, perquè allà els bombers treballen perquè l'incendi de la Gironda no se segueixi expandint. Aquesta tarda, algunes de les 220.000 persones evacuades han pogut tornar a casa. El foc ja ha cremat 42.000 hectàrees i l'arribada d'una nova onada de calor preocupa els cossos d'emergència perquè podria complicar les tasques d'extinció. Enviada especial a Bordeus, Laura Bertran.
20: La millor de les notícies ha arribat per 60.000 persones de les que eren evacuades, és a dir, els habitants de Eixinàs, Merignac i Aian, que ja poden tornar a casa seva, ho ha anunciat aquesta mateixa tarda la prefecta de la Gironda. No és el cas, malauradament, dels habitants de Saint-Médard-de-Jalles, d'on és la Sabrina.
21: Esperem tornar a casa nostra el més aviat possible, perquè és una situació prou difícil. Malgrat hi hagi molts voluntaris, moltes donacions i no ens falti de res.
20: I com previst, avui ha estat un dia difícil pels bombers amb diverses revifalles fins a 14, però sempre dins del perímetre ja afectat, doncs no s'ha mogut el balanç de les 42.000 hectàrees.
1: Transports Metropolitans de Barcelona descarta que es pugui repetir un incendi com el d'ahir en un túnel del metro perquè el revestiment que es va incendiar no hi és en cap altre tren, en cap altre tram de la xarxa. Oriol, TMB ha obert una investigació.
10: Sí, així és el que ha explicat el conseller delegat de TMB, Xavier Flores, ha dit que s'estan revisant les restes de l'incendi, com també les imatges gravades del moment en què va aparèixer el foc.
0: El que vam determinar després amb la visita in situ és que havia cremat un revestiment que no tenim en cap altre punt de la xarxa. És l'únic punt en el que el tenim, és un revestiment que es va situar quan es van fer alguna de les obres de Glòries, i aquest revestiment és el que va cremar-se, i encara hi havia algunes peces que estaven al propi túnel d'aquest revestiment, d'aquesta manta, mena de manta, i altres estaven ja al terra cremades.
10: Segons TMB, el maquinista del tren afectat va veure foc, va aturar el metro i es va posar en contacte amb el centre de comandament, que li va demanar que anés a la cua del tren per recular-lo fins a l'estació. Alguns passatgers, però, van prem el botó de sortida d'emergència, les portes es van obrir, el tren es va omplir de fum i això va fer que es precipités l'evacuació a peu dels passatgers. 39 dels viatgers van haver de ser traslladats a diferents hospitals per inhalació de fum.
1: Ara fem una pausa i de seguida expliquem un nou capítol de l'escàndol de les proves PISA. L'estiu
3: és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins dels meus ulls. Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires
3: i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
23: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
24: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
23: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
25: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
26: 161, un ric propietari de Batea.
27: L'estiu no atura l'Enguàrdia. Episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és
25: En Guàrdia. Dissabte i diumenge a les 3 de la tarda.
27: Una hora d'història que us captivarà.
25: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
28: Ets tu.
25: Catalunya Vespre.
1: L'error tècnic de les proves PISA continua aixecant polseguera. El Ministeri d'Educació assegura ara que va contactar amb la Generalitat l'abril de l'any passat per avisar-los que les PISA s'estaven excloent més alumnes del compte, concretament un 23%, quan el topall màxim que marca l'OCDE és del 5%, Maria Costa.
29: Segons Avança la Vanguardia, el govern espanyol va avisar un cop les proves ja havien començat i després que l'OCDE els alertés de les incidències. Fons del Ministeri asseguren que les comunicacions es van produir únicament en l'àmbit tècnic de les dues administracions. El govern espanyol afegeix que no va ser fins al març d'aquest any quan l'OCDE va comunicar els resultats de les proves. Segons ha assegurat a Catalunya Ràdio Fons del Departament d'Educació, la investigació oberta per l'error tècnic de PISA també ha d'aclarir què va passar amb aquest avís. Ahir al Parlament, recordem, la consellera Esther Niubó va reiterar que no en va tenir constància fins 4 mesos.
1: Més coses, el govern renova el mapa de zones tensionades als municipis que tenen més problemes d'habitatge i on s'apliquen mesures com la limitació del preu del lloguer. La llista s'amplia dels 271 municipis que hi ha ara, en total fins als 302, Roger Santaló.
30: S'han incorporen una cinquantena de nous, però també en surten una vintena. Entre les noves incorporacions destaquen Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari, Sacalm o Agramunt. En canvi, Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres han millorat l'accessibilitat a l'habitatge, segons el govern, i ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tenses. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
31: Aquelles mesures que regulen, que intervenen al mercat d'habitatge, funcionen. I, per tant, la llei d'habitatge funciona perquè veiem com precisament en aquests municipis que abandonen doncs s'ha complert l'objectiu pel qual la zona tensionada havia estat declarada.
30: El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, troba absurd excloure municipis de la llista.
32: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
30: Ara el mapa d'àrees tenses se sotmetrà a informació pública i un cop la superi caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
1: El govern retarda també, com a mínim fins a l'estiu que ve, l'aprovació del Plater, el pla dissenyat per desenvolupar la implantació d'energies renovables a Catalunya. Obrirà un segon període d'al·legacions vista l'oposició de les organitzacions agràries i els canvis substancials que demanen les associacions de municipis, Rafael de Ribot.
2: Segons la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, volen estudiar propostes dels ajuntaments com, per exemple, incorporar-hi les noves categories de sòls agrícoles o crear un fons de compensació pels municipis que tenen assignats més parcs eòlics i solars. I el resultat és que els terminis s'allarguen.
4: Probablement estem parlant que ens situem a l'estiu del 2027, o sigui, d'aquí un any, molt probablement, perquè un segon període d'exposició pública ens porta aquí, però alhora ens dona més seguretat jurídica i més possibilitats de diàleg amb el món municipal.
2: Però les veus crítiques amb el Plater no paren de créixer. Avui els pagesos representats per joves agricultors d'aquests ramaders de Catalunya han reclamat que s'aturi perquè posa en perill, diuen, 300.000 hectàrees de sòl agrari i, en canvi, deixa fora del pla espais ja urbanitzats o terrenys forestals on sí que tindrien un sentit. Xisco Esquerda és el responsable de transició energètica de la JARC.
5: Home, doncs no estaria malament que dins en zones on hi ha molt el risc d'incendi se pugui posar plaques solars, zones on no són agràries, on es faria un com a tallafocs.
2: També una cinquantena d'alcaldes, ecologistes i sectors econòmics de les Terres de l'Ebre s'han concentrat a Miravet, a la Ribera d'Ebre, perquè diuen que el Plater segueix sacrificant les comarques que ja són productores d'energia i reclamen que reflaci el Pla de Dalt a Baix.
1: Un apunt de la crònica internacional, la Casa Blanca qualifica de positives i productives les reunions que Donald Trump ha tingut amb Benjamin Netanyahu d'una banda i amb Volodymyr Zelensky de l'altra. El president ucraïnès diu que en la seva trobada amb Trump ha parlat de la producció de míssils Patriot. Ignasi Abans.
6: Sí, Zelensky també ha explicat a través d'un missatge al seu compte d'X que ha abordat la importància de reactivar la via diplomàtica per posar fi a la guerra amb Rússia. Els tres mandataris, Trump, Netanyahu i Zelensky, han assistit aquest vespre a Washington al funeral del senador republicà Lindsey Graham mort fa uns dies.
1: 4 minuts i arribarem a les 9. D'aquí a una hora, a les 10 de la nit, arrenca el Festival Internacional de Música de Cambrils al Baix Camp. Els històrics Jethro Tull són els caps de cartell d'aquesta edició que ha programat 14 concerts. Tarragona, Manel Sastre.
7: L'obertura d'aquesta 51a edició del FIM Cambrils serà un concert gratuït de la Diva i Barcelona Big Blues Band al Port de Cambrils. El 4 d'agost, al Parc del Pinaret, escenari principal d'aquest festival, rebrà els Jethro Tull, la banda britànica de l'incombustible Ian Anderson, que faran un repàs de gairebé 60 anys de trajectòria. Per aquest escenari també hi passaran la resta de caps de cartell, Siloé, Valeria Castro, Ana Torroja o Joan Dausà, amb el seu cinquè disc Immortals. Un altre espai del festival, el Club Nàutic de Cambrils, acollirà el jazz d'Emma Smith, Ignasi Terraza Trio, i a l'espai del Parc del Pescador s'hi han programat concerts de gospel, Lucrecia, que fa 30 anys als escenaris, i la Ludwig Band. El programa, que s'allargarà fins al 10 d'agost, inclou també bandes de tribut a Coldplay i als Dire Straits, i entre altres novetats recupera el Parc Samà per dues propostes de música clàssica.
1: 3 minuts i a les 9. Ara els esports. El Barça continua la seva estada a Anglaterra i aquesta tarda Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca, Francesc Ripoll.
8: Sí, el president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i per tant no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge i per l'amistós que ha de jugar divendres contra el Birmingham. L'equip blaugrana ha fet avui dues sessions d'entrenament pendents de Balde, que segueix al marge del grup perquè arrossega molèsties al pubis. L'injú de blaugrana ha cansat a la seva cinquena temporada al Barça, Andreas Christensen, el defensa, s'ha perdut molts partits per lesió les últimes dues setmanes i ha parlat sobre com es troba i el seu moment de forma.
9: It's difficult.
8: És difícil. He tingut una temporada i mitja molt, molt complicades. Ara mateix m'estic centrant en mi mateix, intentant posar-me en forma al màxim, assegurant-me que estic disponible tota la temporada i tornar a la meva millor versió. Això és el que he intentat fer aquest estiu, treballar fort per tornar amb la millor forma i gaudir de les vacances.
9: Still enjoying the holiday, of course.
1: El Barça no és l'únic equip català a Anglaterra. Des d'avui també hi és l'Espanyol.
8: Caterrat aquest migdia la ciutat esportiva del Burnley, club propietat del màxim accionista de l'entitat blanquiblava, Alan Pace. Expedició de 25 jugadors, només hi falten dos membres, Javi Puado i Miguel Rubio, tres jugadors del filial. Demà l'Espanyol jugarà el primer amistós de l'estada contra el Burnley. Dissabte jugarà contra el Middlesbrough. També demà juga el Girona contra el Castelló a 6:45 i més tard a 8:45 jugarà el Sabadell contra el Manresa. Precisament el Sabadell ha anunciat que Rubén Martínez es retira del futbol professional als 36 anys. El capità de l'equip posa punt i final a dues temporades al Sabadell. Ara s'incorpora a la secretaria tècnica del primer equip.
1: I aquesta tarda el Madrid de Mourinho ha jugat un amistós.
8: Sí, i ha guanyat el Leganés per 4-1. Segon amistós del nou Madrid de Mourinho, i precisament un exmadridista, Zinedine Zidane, també ha estat avui notícia. Ha estat presentat i anunciat, evidentment, com a nou seleccionador francès de futbol. Signa fins al 2030 i substitueix el càrrec Didier Deschamps. I t'acabo una notícia de motor, perquè el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova, que s'havia de disputar a Qatar, es disputarà finalment a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.

0: Bona nit, són les 9. Principals titulars a aquesta hora. El Consell de Ministres indulta parcialment Laura Borràs, expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia per un altre de 2 anys i se li manté la resta de la condemna, una multa per valor de 36.000 euros i la inhabilitació de 4 anys i un dia. Borràs va ser condemnada pel Tribunal Superior de Justícia per prevaricació i falsedat documental per faccionar contractes de forma irregular quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes, però la mateixa sala admetia que la pena era desproporcionada. Just avui fa 4 anys de la seva suspensió com a presidenta del Parlament. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha dit fa escassos minuts a través de la xarxa X que l'indult de Borràs no repara en cap cas el mal que se li ha fet i assenyala que continua inhabilitada. Repassem més notícies. Marta Vivas.
1: Els tres Mossos d'Esquadra acusats d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de fa 2 anys esgrimeixen davant la jutgessa una resposta parlamentària del govern en què s'afirmava que l'objectiu del dispositiu policial d'aquell dia era garantir la investidura de Salvador Illa i no la detenció de l'expresident. Segons l'agència EFE, que ha tingut accés al recurs que han presentat els agents, argumenten que les activitats desenvolupades en el marc d'aquell dispositiu es van efectuar atenent criteris de necessitat, proporcionalitat i adequació a les circumstàncies concurrents en cada moment. També recorden que aquell 8 d'agost del 2024 no estaven de servei i que, per tant, no formaven part del dispositiu. Els agents es troben a un pas de judici.
0: Al Japó, un terratrèmol de magnitud 7,1 ha causat almenys un mort i uns 80 ferits a la prefectura de Kumamoto, al sud del país. El sisme

0: Villas, Maria Rovira.
1: Es construirà una nova rotonda i vials locals per redistribuir els accessos al municipi i millorar la seguretat dels ciutadans. I el semàfor només serà per vianants, cosa que reduirà les cues, segons la consellera Sílvia Paneque. L'alcalde de Llambilles, Josep Maria Vidal, veu bé la millora, però creu que en un futur caldrà anar més enllà.
2: És una proposta satisfactòria tant per al poble de Llambilles com per tots els usuaris de la C-65. Nosaltres sempre hem defensat un nou traçat de la C-65 que visqui acostar-se a Cruïlles dels pobles.
1: El projecte preveu una inversió d'uns 3 milions d'euros.
3: Més coses, la prestigiosa orquestra del Festival Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana el 29 d'agost. El concert formarà part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner.
4: Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira que després de Barcelona passarà per Santander, Sevilla, Madrid i València.
5: Tenim una tradició wagneriana extremadament llarga aquí a Barcelona. Per tant, no hi va haver cap dubte i vam dir que sí rotundament. I volem anar, i volem fer aquesta gira. No ens és gens fàcil fer gires i crec que fer-ho d'aquesta manera tan extensa per tot un país és una excepció.
4: El concert estarà dirigit per Pablo Heras Casado i reunirà un centenar de músics i veus de primer nivell, com la soprano Catherine Foster o el tenor Klaus Vogt. S'hi interpretaran fragments de l'Anell de Nibelung, de Wagner o la cavalcada de les Valquíries.
3: Gràcies, Marta, bona nit. I pel que fa als esports, principals titulars, Francesc Ripoll.
6: Que Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament, Valde encara entrena al marge. A terres angleses també hi trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Barley. Demà equip que també s'enfrontarà a l'equip que també és propietat de l'Ampeis, i que el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: I atenció demà, perquè torna la calor extrema després de 3 dies de treva. Aquesta calor s'intensificarà a tot el país. A Ponent les màximes tocaran els 40 graus, a l'interior del país rondaran els 38 i a la costa pujaran dels 30. El dia serà assolellat amb alguns núvols al Pirineu. Ara passen 5 minuts de les 9. Fins aquí el Catalunya Vespre i tornem demà a 8:45. Bona nit.
7: Catalunya Vespre amb Marc Güell. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
7: L'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
10: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
9: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
10: Cobla amb so de dona, Filomena.
9: Memorial Ricard Vilarassau.
10: Revolucionem el so de la cobla.
9: Tota la informació a amsodecobla.cat.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
12: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
13: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
14: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
13: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
14: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
15: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
13: Som 3CAT.
15: L'estiu és tu.
7: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
16: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets.

0: algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
1: En el capítol anterior...
2: Dilluns 9 de febrer del 2009. Maten Félix Martínez Tourinho, director del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Li disparen un tret al clatell a la cruïlla de Sant Aló amb Travessera de Gràcia. La policia reconstrueix la vida de la víctima i descobreix que feia una setmana que l'assetjava un tal Òscar, que li volia comprar el cotxe, un BMW. Els Mossos investiguen l'entorn laboral de Martínez Tourinho. Es destapen problemes al Departament d'Audiovisuals, que dirigeix Manuel Moreno Blancas, i l'interroguen, però no hi troben cap motiu de sospita. La policia també s'assabenta que la víctima volia fer neteja d'alguns proveïdors i substituir-los per concessions més barates. Els investigadors fan un rastreig telefònic a fons i se centren en una cabina telefònica que està situada a prop de l'escena del crim. Les trucades que s'han fet des d'allà fan pensar que hi ha més d'una persona implicada en l'assassinat. I han identificat un tal Said Sánchez Zuluaga, que acaba sent l'enigmàtic Òscar, la persona que li vol comprar el cotxe a la víctima. I també un tal Yader Castro, que també havia trucat a Martínez Tourinho abans del crim i que es feia passar per Carlos. L'Òscar i el Carlos, que en realitat són el Said i el Yader, són les dues persones que contacten amb la víctima abans del seu assassinat. Quan la policia ja sap qui són, no els pot interrogar perquè tots dos han marxat a Colòmbia.
3: Benvinguts, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Encara hi ha moltes coses per resoldre i, com en el primer capítol d'aquest cas, caldrà estar molt atents als detalls i als números de telèfon. Félix Martínez Tourinho era un ciutadà modèlic i no se li coneixien enemics. La policia té un retrat robot de l'assassí i el Said i el Yader no s'hi assemblen. Però és un retrat robot fet amb les indicacions d'una testimoni que el va veure pocs segons, de passada, i la memòria pot ser traïdora. Qui va matar el Félix Martínez Tourinho i per què? La víctima amagava alguna cosa que encara no sabem? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
2: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

0: seré, my lord.
1: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
2: Les úniques persones que la policia ha pogut identificar fins ara, el Yader Castro i el Said Sánchez Zuluaga, estan a Colòmbia, i això complica molt la investigació. La policia segueix mirant amb lupa les trucades telefòniques que tots dos han fet les últimes setmanes. En el capítol anterior vam explicar que el Said havia telefonat moltes vegades a un número acabat en 669 i a un altre que acabava en 100, però que encara no sabem de qui són. I ens havia quedat una cosa pendent que serà important, saber el nom de la dona del Said.
3: I la seva dona es diu Maria Pilar Moreno Blancas.
2: La dona del Said es diu Maria Pilar Moreno Blancas. Us sona aquest nom, o més ben dit, els cognoms? Avui tornarem a escoltar l'inspector Ramon Grassa dels Mossos d'Esquadra.
3: Evidentment és germana de Manuel Moreno Blancas, que seria el director de la part d'audiovisuals del CCIB.
2: Per tant, el Manuel Moreno Blancas i el Said Sánchez Zuluaga són cunyats. La policia sospita que el Said pot estar implicat en la mort del Martínez Touriño, però el fet que el Manuel en sigui cunyat no l'inculpa de res. Dies després de l'assassinat, una de les treballadores del CCIB havia declarat que el Manuel dirigia el Departament d'Audiovisuals de forma anàrquica, que no anava a les reunions ni presentava els projectes a temps i que, en general, ho duia tot de forma descontrolada. Últimament, havia canviat d'actitud i havia millorat la relació amb el seu nou cap, Martínez Touriño. En aquell moment, la policia no hi havia donat més importància, però ara, que ja han passat 4 mesos des del crim i el calendari marca el mes de juny, els Mossos decideixen investigar una mica més el Manuel. Els telèfons tornaran a ser part fonamental del puzzle. Per exemple, els Mossos estiren el fil del número acabat en 792, que pertany a una empresa que es diu Saibolt.
3: De les tarificacions del telèfon del 792 arribem al 669 i al 100. I el 669 és el telèfon que, quan van prendre la declaració a Manuel Moreno Blancas, ens el dona com el seu número de contacte.
2: Així doncs, el Manuel Moreno Blancas és el titular del telèfon acabat en 669, que rep trucades del 792. I el 792 és el telèfon de l'empresa Saibolt, que va a nom del Said. És a dir, el Manuel i el Said van parlar força vegades els dies al voltant de l'assassinat, que va ser el 9 de febrer. Sent com són cunyats, pot ser molt normal que es truquin. Però hi ha una cosa que crida l'atenció a la policia.
4: És rellevant observar com existeixen un total de 19 trucades durant els dies 7 i 9 de febrer de 2009, freqüència que contrasta amb les trucades realitzades entre el 19 de gener i el 7 de febrer de 2009, on només es comptabilitzen 4 trucades. Aquests dos telèfons deixen de comunicar entre ells en data 10 de febrer de 2009, data propera a la desaparició de Said Sánchez Zuluaga.
2: L'assassinat és el dia 9. Entre els dies 7 i 9 hi ha 19 trucades entre el cap de l'àrea d'audiovisuals del Centre de Convencions Internacional i el seu cunyat, Said. 19 trucades en 2 dies, i resulta que els 20 dies anteriors, des del 19 de gener al 7 de febrer, només es truquen 4 vegades. I un detall més, l'endemà del crim, el 10 de febrer, les trucades paren en sec, no n'hi ha cap més. Sapiguem ara de qui és el telèfon acabat en 100.
3: I el 100, quan fem gestions, està associat amb una empresa que es diu J. Montaner, Societat Anònima, J. Montaner, Societat Anònima. I que casualitat, quan veiem aquest telèfon, dona posicionaments tant aquí a Barcelona com al País Basc. Que curiós. Però existeix, vull dir, que van fer un duplicat.
2: Qui duia el telèfon acabat en 100 amb la targeta duplicada i a qui el Said havia trucat més d'una vegada? De moment, la policia ha decidit escorcollar els domicilis de Manuel Moreno Blancas i també el seu despatx al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. I aquest és el resultat. Lídia Orriols.
5: Es requisa una còpia de baptisme del Said i una fotografia d'ell amb la seva dona, la Maria Pilar Moreno Blancas, i una nena petita. També una agenda de pell de la marca Mediatucci amb alguns telèfons apuntats, diversos llapis de memòria USB i un ordinador portàtil de la marca Toshiba. A priori, res que el comprometi amb el crim.
2: La policia pren declaració a l'entorn laboral del Manuel, des d'on s'insisteix que la relació entre ell i el Fèlix no va ser bona des d'un principi. Hi ha un fet que crida l'atenció als Mossos. El dia que van matar Fèlix Martínez Touriño, El Manuel no es va presentar a treballar fins al migdia. Va dir que no es trobava bé. El crim es va cometre a 8:15 del matí.
0: Crims.
2: Continuem. Tenim pendent saber qui és el titular del número de telèfon acabat en 100, un número que estava associat a una empresa que es deia J. Montaner S.A.
3: Aquest home, vam saber que el Manuel, abans de treballar a CCIB, va treballar a J. Montaner, Societat Anònima. Segurament es va fer un duplicat de via targeta, SIM, i li servia per utilitzar-lo també en aquest cas.
2: El Manuel Moreno Blanques feia anar dos telèfons, l'acabat en 669, que és el número de contacte que va donar a la policia, i l'acabat en 100, que va ocultar als Mossos. Ja heu vist com d'important és el rastreig telefònic que els investigadors fan en tot aquest cas. Recordeu que estan intervinguts els 50 telèfons que s'havien marcat des de la cabina telefònica que hi havia a Travessera de Gràcia. Per què va ser tan important aquesta cabina, Lídia?
5: Perquè estava situada a la cantonada entre Travessera de Gràcia i Sant Aló, molt a prop d'on es va cometre el crim. La càmera de seguretat d'una botiga de gimnàstica de la mateixa cantonada va filmar el moviment que hi va haver en aquesta cabina la nit abans del crim. Curiosament, la càmera no agafava la cabina completament perquè una paret de la mateixa botiga en tapava una part de la visió. Però els policies van poder veure gent que entrava i sortia de la cabina i dos cotxes que paraven al davant, un Nissan Pathfinder i un Citroën C4, que després van ser fonamentals per identificar els sospitosos. La cabina també va ser important per les telefonades que s'hi van fer. La policia la va vigilar durant una nit sencera per saber quanta gent hi entrava a trucar. Curiosament, la nit que la van custodiar no hi va entrar ningú, contràriament a la nit anterior del crim, que hi va haver moltes trucades. Els investigadors creuen que moltes de les trucades podrien estar relacionades amb el cas i amb l'autorització de la jutgessa intervenen tots els telèfons que s'hi van marcar.
2: Doncs ara, escolteu bé perquè s'ampliï la llista d'actors. No perdem de vista que els Mossos tenien intervinguts els 50 telèfons als quals s'havia trucat des d'aquella cabina. El dia 12 de maig del 2009, a les 11:49 del migdia, s'intercepta una trucada d'una tal Doris. A priori, sembla que no té cap importància, però hi ha un element que serà clau per a la investigació. Escoltem la dramatització de la trucada.
6: Unión Fenosa, buenos días. Le atiende Lucía Rodríguez. ¿En qué puedo ayudar?
7: Gracias, mire, es que tengo una factura.
6: Facilíteme el número de identificación de su suministro, por favor.
7: No, es que ahora mismo no lo tengo.
6: Ah, ¿el DNI del titular del contrato?
7: Tampoco.
6: ¿La dirección?
7: Calle La...
6: ¿Provincia?
7: Toledo, Ceseña Viejo.
6: ¿Toledo?
7: Sí.
6: ¿Municipio?
7: Ceseña Viejo.
6: Ajá.
2: Heu vist que hem distorsionat l'adreça que dona la Doris perquè és real, perquè ja sabeu que tot el que expliquem aquí són històries que han passat de veritat i en aquest cas vulneraríem la privacitat d'aquesta senyora. Lo important és que gràcies a la trucada els investigadors aconsegueixen una adreça. Continuem. La policia manté les intervencions telefòniques. El dia 21 de maig del 2009, 10 dies més tard, a les 13:48 del migdia, aquesta Doris parla amb un tal Juan Alberto. Recordeu els noms, són de telenovela. Doris i Juan Alberto.
7: Porque resulta que él le contó lo de Barcelona al marido de Eliana, un tal John.
8: Sí.
7: Y el John le contó a su mujer. Y Eliana, como es muy chismosa y a todo Leganés sabe lo que Andrés hizo, pues entonces todo Leganés lo sabe. Entonces Mayra le contó a Andrés y él le dijo, tú boquiabierto, por bocón, que no puedes dejar la boca cerrada. Mira lo que está pasando. Y entonces él dijo, no, solo le conté a John y a Mayra. Le dijo, claro, pues contándole a John, le contaste a todo Leganés, el marido de la más chismosa de todo Leganés.
2: Destriem el gra de la palla. Parlen de lo de Barcelona y de que todo Leganés sabe lo que Andrés hizo. Ara surt un tal Andrés que no sabem què va fer, però que tot Leganés en va ple. Leganés és un municipi que està a 11 quilòmetres de Madrid i que actualment té gairebé 190.000 habitants. Després tornarem a la trucada entre la Doris i el Juan Alberto perquè diuen més coses. Des de l'assassinat de Félix Martínez Touriño fins a finals de juny, hi ha multitud de trucades enregistrades per la policia gràcies a haver intervingut tots els telèfons que es van marcar des de la famosa cabina telefònica.
5: En una altra trucada, la Doris parla amb una tal Mayra i comenten que l'Andrés va portar força diners a Colòmbia. I atenció, el 4 de juny del 2009. Han passat 4 mesos de l'assassinat i el Saïd truca al seu sogre, Manuel Moreno Sánchez. Ja veieu que pare i fill es diuen Manuel. Ara sentirem la dramatització d'una conversa entre el Saïd, que és el gendre i és a Colòmbia, i el sogre, el Manuel. El Saïd li diu això.
0: Manuel, necesito contactar con tu hijo. Solo nos ha enviado 5.000 euros y necesito más dinero para poder comprar lo que me falta. Porque la verdad, ya estoy cansado y aquí no estoy haciendo nada. Para desgracia, me subo allá y que Dios diga lo que haya de ver.
2: El Manuel fill té algun deute amb el Saïd i la Maria Pilar. La seva germana i el cunyat són a Colòmbia, on diuen que han de començar de nou i necessiten diners. Quina mena de deute és? Estirant el fil de les converses telefòniques, aconsegueixen saber que la tal Mayra, que la Doris anomenava en la seva conversa amb el Juan Alberto, és la nòvia de l'Andrés. Amb les titularitats dels telèfons intervinguts, han aconseguit el nom i el cognom de totes aquestes persones i això els permet consultar el padró i saber-ne l'adreça. Amb la Doris ho han tingut més fàcil perquè ella mateixa la va donar en una trucada amb Unión Fenosa. A Madrid, els Mossos d'Esquadra localitzen on hi ha els domicilis per si més endavant han de fer alguna actuació. Però qui és el Jorge Andrés Madrid García? Té alguna cosa a veure amb el crim de Martínez Tobriño? O si no, de què en va ple tot Leganés? Han passat prop de 5 mesos des del crim i a la policia se li ha anat complicant la geografia del cas. Ara té 3 punts on mirar. El municipi madrileny de Leganés, amb el tal Jorge Andrés, Colòmbia, on hi ha el Saïd i el Iader, i la Maria Pilar, i Catalunya, on hi ha el Manuel. En lloc d'estrenyes, el cercle s'amplia, si bé es van acumulant els indicis. Els telèfons continuen donant informació, adreces concretes, i Mossos, fiscal i jutgessa creuen que és hora de fer detencions.
3: Podem aportar informació de les dues persones que estan a Colòmbia. I mitjançant l'agregat, que en aquest cas és un, crec que era un comissari del Cos Nacional de Policia, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Colòmbia, treballava amb la policia colombiana, perquè ja la jutgessa ja havia decretat les ordres de detenció, no? I nosaltres aportàvem la informació i vam saber que un estava a Bogotà i un altre estava a Medellín.
2: A Colòmbia ja s'han decretat ordres de detenció per al Iader i per al Saïd. La policia fa dies que vigila tots els sospitosos i saben que la Maria del Pilar Moreno Blancas té previst tornar a Barcelona el 27 de juny de 2009. Ja us hem explicat que el Saïd, el marit de la Maria Pilar, havia trucat al seu sogre per recordar-li que el Manuel, el cunyat, li devia diners. Els investigadors pensen que potser la Maria Pilar ha decidit tornar a Barcelona o bé per cobrar el deute pendent del seu germà, o bé per escolaritzar els nens. Sigui com sigui, el 27 de juny de 2009 arriba a l'aeroport del Prat procedent de Colòmbia amb els seus fills i els Mossos la detenen just posar un peu a Catalunya. El seu marit, el Saïd, no ha tornat i ha fugit.
5: La policia creu que la Maria Pilar ha donat suport logístic a l'autor o autors del crim, com per exemple facilitar-los la fugida. A nom de la Maria Pilar consta la motocicleta Harley Davidson de característiques similars a la que portava el Saïd, el seu home, el dia que va anar a veure el Félix Martínez Tobriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Arrestada la Maria Pilar, la resta de detencions venen en cascada. L'endemà es deté el seu germà, el Manuel Moreno Blancas, l'home del Departament d'Audiovisuals, a Roda de Barà, a Tarragona. I un dia després, el dia 29, es deté el Jorge Andrés Madrid García, a Leganés. 3 detinguts, però qui va disparar va ser un de sol. A més, cal provar la connexió entre ells.
2: Els investigadors no volen que se'ls escapi res i la llista de detinguts creix.
3: També vam detenir en un inici a totes les persones que també van estar intervingudes, les companyes sentimentals, perquè també sabien dels fets i tenien que declarar. Però una cosa és venir detinguts, tots els va rebre la jutgessa d'aquí, i després ja és una cosa ser ingrés a presó preventiu i una altra cosa és deixades en llibertat.
2: El que vol dir inspector és que van detenir molta gent, però no tots van anar a la presó. La majoria van acabar quedant en llibertat, però els havien detingut per assegurar-se que els podrien interrogar a comissaria o al jutjat. La jutgessa interroga primer la Maria Pilar, que es va acollir al dret a no declarar. La magistrada va decretar presó incondicional. Després van compareixer 6 acusats més, tots colombians, entre ells Jorge Andrés Madrid García. Alguns dels denunciats també van declarar davant la policia, entre ells Manuel Moreno Blancas. Ara sentireu la transcripció d'una part de l'interrogatori.
8: ¿Tiene algo que ver sobre los hechos del 9 de febrero cuando murió Félix Martínez Zouriño?
9: No.
8: ¿Es cuñado de Said Sánchez Zuluaga?
9: Sí.
8: ¿Encargó a su cuñado que matara a Félix Martínez Zouriño?
9: No.
8: ¿Quedó con su cuñado los días 7 y 8 de febrero?
9: Sí, creo que sí.
8: ¿Said le presentó a dos hombres? ¿Uno con la cabeza afeitada de origen colombiano y otro con el pelo largo?
9: No.
8: ¿Estuvieron cenando en un Pans & Company cerca de donde vivía Félix Martínez Zouriño?
9: No.
8: ¿Sabe por qué se marcharon a Colombia?
9: Pues porque la madre de Said tenía problemas en Colombia.
8: ¿Sabe si su cuñado tenía o tiene una Harley Davidson? ¿La ha visto?
9: Sí, la tiene y la he visto.
8: ¿Su cuñado tiene o tenía un todoterreno de color verde?
9: Sí, tiene un todoterreno, pero no es verde, es de color gris oscuro.
8: ¿Ha mantenido el contacto con su hermana y con Said después del asesinato de Félix Martínez Zouriño?
9: Sí, pero solo con mi hermana. Antes del 9 de febrero nos veíamos de tanto en tanto. Lo habitual era que nos viéramos en las fechas señaladas.
8: ¿Trabajó en la empresa J. Muntaner?
9: Sí, hasta el 2003.
8: ¿Tenía usted asignado algún teléfono de la empresa que podría utilizar habitualmente?
9: Sí, creo recordar que empezaba por 649. Lo tuve hasta 2003.
8: ¿Sabe que el 27 y el 28 de junio se hicieron algunas detenciones?
9: Sí, sé que se detuvo a mi hermana.
8: ¿Accede a hacer unos reconocimientos fotográficos para saber si puede reconocer a los autores de la muerte de Félix Martínez Zouriño?
9: No, no les he visto nunca y no los podría reconocer.
2: El Manuel ho nega tot. Això que els detinguts confessin només passa a les pel·lícules o als calabossos de l'Audiència Nacional perquè després es pugui filtrar als diaris espanyols. Però bé, fora conyes. Els agents tenen una imatge de l'autor material del crim, una imatge de lluny. El va gravar a la càmera d'una botiga de gimnàstica que hi havia a la zona. És de complexió forta i va rapat. La imatge del Said i la del Manuel no coincideixen gens amb la de l'assassí. El retrat robot que en té la policia tampoc se'ls assembla. El trencaclosques, de moment, no encaixa. És juliol del 2009. Han passat 5 mesos i el cas encara està obert. El Yader i el Said, que els investigadors consideren clau per resoldre el cas, continuen fugits a Colòmbia. A finals d'aquell juliol, la policia colombiana deté el Yader a la ciutat de Medellín. I dos mesos després, el dimarts 22 de setembre, arrestaran el Said quan era a casa del seu germà a Cartagena d'Índies, al nord de Colòmbia. A tots dos els van tancar una presó colombiana de màxima seguretat a l'espera d'extradir-los a Catalunya. Després que el govern d'Álvaro Uribe va donar llum verd a l'extradició, van arribar a Barcelona el 19 de maig del 2010. Amb el Yader i el Said detinguts, ara estaria bé que fem un repàs de qui és qui en el crim de Santaló. Lídia, tenim una llarga llista de sospitosos, oi?
5: S'han detingut 11 persones, la majoria són colombians. Els principals actors del cas són Manuel Moreno Blancas, subordinat de Félix Martínez Zouriño, la víctima. No tenien una bona relació. El Manuel ha negat que tingui res a veure amb el crim i quan l'ha interrogat la policia, afirma que ell no va encarregar al seu cunyat, Said Sánchez Zuluaga, que matés el Félix. També està detinguda la germana del Manuel, Maria Pilar, que és la dona del Said. Els investigadors creuen que la Maria Pilar va donar ajuda logística a l'autor o autors de l'assassinat. Un altre dels arrestats és el Yader, que conduïa el Citroën C4 en què l'assassí va fugir després d'haver matat Martínez Zouriño. El seu padrastre, Juan Edgar Tamayo, que és el propietari del cotxe, també l'han detingut. Tots estan a la presó, juntament amb Jorge Andrés Madrid García, que el van arrestar a Leganés arran d'unes converses telefòniques interceptades on es deia que aquest municipi madrileny anava ple del que havia fet. 6 persones a la presó i 5 més detingudes que han quedat en llibertat. Són familiars i algunes nòvies de la resta de colombians que haurien actuat com encobridors.
2: La policia indaga sobre l'historial dels detinguts. N'hi ha algun que els crida l'atenció. I pareu bé l'orella perquè el que ara us explicarà la Lídia té molt a veure amb el crim de Santaló, encara que no ho sembli.
5: 12 anys abans del crim de Sant Aló, el 20 de desembre del 1997, el Said va ser detingut a l'aeroport del Prat amb gairebé 5 quilos de cocaïna a la maleta, amagats en paquets de cafè de Colòmbia. 2 anys després, el 99, l'Audiència de Barcelona el va condemnar a 9 anys de presó i a pagar una multa de 70 milions de les antigues pessetes per tràfic de drogues. El Said va explicar al judici que la maleta l'havien facturada terceres persones i que intuïa que duia alguna cosa il·lícita a l'equipatge, tot i que no sabia si era droga, maragdes, dòlars o armes. Va assegurar que es va veure obligat a transportar la droga perquè la seva família havia rebut amenaces quan no va poder retornar un préstec. El tribunal no el va creure i el va enviar a la presó.
2: Recordeu la Doris i el Juan Alberto? Els investigadors ja saben que la Doris és la mare del Jorge Andrés. La conversa que van tenir per telèfon i que els Mossos tenen transcrita era més llarga i amagava més sorpreses.
7: Y entonces parece que la Melina le puso un mensaje a Mayra.
0: Ah.
7: Y le dijo que si Andrés no le iba a responder por el niño. Es que Mayra le botó el teléfono a Andrés. Ese fin de semana se emborracharon.
0: ¿Qué?
7: Este fin de semana se emborracharon y Mayra le botó el teléfono a Andrés. Entonces la otra le puso un mensaje a Mayra. Que por favor le dijera a Andrés que se comunicara. Que no se esconda, que si no respondía por el niño, lo iba a denunciar a la policía. Le puso, dígale que le voy a poner una denuncia a la policía, que yo sé muy bien a quién mató, y que de mí no se va a esconder, que yo le voy a denunciar a la policía para que le cojan de las pelotas. Entonces Mayra lo imprimió y se lo enseñó a Andrés.
2: Aquest Andrés sembla un personatge sortit d'una telenovela, i el seu entorn també. En el tros de conversa telefònica que hem sentit abans hi surt la frase «allò de Barcelona» i que a Leganés tothom sap què ha fet. I per acabar-ho d'adobar, ara hem sentit que una dona diu que el denunciarà perquè sap molt bé a qui va matar.
1: Crims.
2: La policia ja té el document d'identitat del Jorge Andrés i ara ja té la seva adreça i sap quina cara fa. Els investigadors confronten la fotografia amb el retrat robot.
3: I és quan ens arriba la seva fotografia i és quan veiem que és clavat el del retrat robot, que és clavat, que és per la seva corpulència, que és l'automaterial.
2: Els Mossos han quedat sorpresos de la coincidència, de la memòria i precisió de la dona que va fer la descripció.
3: Que aquest retrat robot és que és idèntic, és fantàstic, no? Mostres. Hem fet i hem vist molts retrats robots, no? Però aquell va ser realment espectacular.
2: La policia creu que ja té l'assassí, Jorge Andrés Madrid, que té 22 anys. Però quina connexió té amb Félix Martínez Touriño i amb la resta de detinguts? La connexió i molts altres detalls els anirem sabent escoltant les declaracions dels acusats durant el judici. Un judici que es va fer el 23 d'abril de 2012, 3 anys i 2 mesos i mig després del crim de Sant Aló. Quins van ser els protagonistes del judici, Lídia?
5: Manuel Moreno Blancas, director del Departament d'Audiovisuals del Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Tenia mala relació amb la víctima. Maria Pilar Moreno Blancas, germana del Manuel, se sospita que va ser còmplice o encobridora del crim. Said Sánchez Zuluaga, que contacta amb Félix Martínez Touriño abans del seu assassinat amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Està casat amb la Maria Pilar i, per tant, són cunyats amb el Manuel Moreno Blancas. Després del crim, el Said, la Maria Pilar i els seus fills marxen a Colòmbia. Yader Castro conduïa el Citroën C4 amb què va fugir l'assassí després de matar Martínez Touriño. També marxa a Colòmbia després de l'assassinat del Fèlix. I, finalment, Jorge Andrés Madrid. La seva imatge correspon plenament al retrat robot de l'assassí que la policia va elaborar a partir de les indicacions d'una testimoni. Viu a Leganés i els Mossos hi arriben a partir de la cabina telefònica que hi havia a prop del lloc del crim.
2: Situem-nos al principi de la investigació, quan la policia detecta que un home assetjava Félix Martínez Touriño amb l'excusa de comprar-li el cotxe. Ja sabem que aquest home era el Said. Aquesta va ser la seva declaració davant el jurat popular que va sentenciar el cas.
10: ¿Cómo contacta usted con Félix Martínez Touriño y cuándo contacta usted con Félix Martínez Touriño?
11: Lo llamé al teléfono de él, o con mi cuñado lo llamamos al teléfono de él para quedar en verme con él, porque él estaba vendiendo un coche, un BMW, entonces para quedar como si yo fuera a comprarle el BMW. Pero se suponía que él ya sabía que yo iba a hablar con él.
10: ¿Quién es el que habla por teléfono con Félix? ¿Usted o su cuñado?
11: Yo soy el que hablo con...
10: ¿Y qué le dice usted en esa primera conversación?
11: Me le presento, le pregunto que si está vendiendo un coche, me dice que sí, le digo qué coche, me dice pues un BMW y quedamos en vernos.
10: ¿Cómo se presenta usted? ¿Qué nombre da?
11: Doy otro nombre.
10: ¿Qué nombre da?
11: Oscar.
2: El Manuel es qui dona el telèfon de la víctima al Said. Continuem.
10: ¿En qué medio de transporte se desplaza usted a Castelldefels?
11: Mi camioneta.
10: En el Nissan Pathfinder. ¿Va solo o acompañado?
11: No, voy con mi cuñado.
10: ¿Va con Manuel?
11: Sí.
10: ¿Cuando llega usted allí, localiza enseguida a Félix?
11: Sí, yo dejé la camioneta aparte, en otra calle, y fui, y él llegó con un amigo.
10: Félix llega con un amigo.
11: Sí, sí.
10: ¿Cómo sabe usted que es Félix?
11: Por el vehículo.
10: Félix está con un amigo.
11: Sí.
10: ¿Dónde se ha quedado su cuñado?
11: En mi camioneta.
10: ¿Su cuñado, cuando se queda esperando en la camioneta, cómo está? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso? ¿Está ansioso?
11: Ya le digo que él estaba muy nervioso siempre. Tenía mucha ansiedad esos días.
2: En el capítol anterior vam explicar que la primera vegada que es van veure el Said i la víctima per la compra-venda del cotxe queden a Castelldefels. El Said diu que hi va amb un Nissan Pathfinder, el mateix que les càmeres de seguretat de la zona del crim capten la nit anterior a l'assassinat. I ara sabem un detall important. El Manuel, el seu cunyat, també l'acompanya, però no baixa de la furgoneta. I, per tant, no es veuen amb el Félix. Per què no baixa del vehicle si tots dos es coneixen? Eren cap i subordinat. I per què el Manuel estava tan nerviós aquells dies? Recordeu que el Félix preparava una reestructuració dins del CCIB? Doncs contemplava l'acomiadament del Manuel. Ell ho sabia i sembla que intentava buscar-se la vida abans que el fessin fora.
10: ¿Y qué pasó en el rato que estuvo usted con Félix?
11: No, es que, a ver, yo le dije, oiga, yo soy el cuñado de tal para acá, y él frenó el coche, siguió andando y como a tres calles paró el coche y se puso a hablar conmigo.
10: ¿Y de qué hablaron?
11: De lo que le iba a hablar, de lo que Manuel me había hecho que hablara.
10: ¿Del despido de Manuel?
11: De darle un tiempo para lo de la empresa, para todo eso.
10: A ver, concrétemelo más si me quiere contestar a la pregunta. ¿De aplazar el despido de Manuel?
11: Le digo, de aplazarlo, de lo de lo que iban a prescindir de la empresa esa que estaba montando Manuel, que se suponía que estaba, que era paralela al fórum y todo eso, al centro de convenciones y todo. Es de eso, de darle un tiempo prudencial para que pudiera llevarla a cabo y todo.
10: ¿De darle un tiempo prudencial para que saliera de la empresa CCIB?
11: Me imagino que sí, porque iba a montar una empresa aparte. O sea, yo eso es lo que imagino.
10: ¿Qué es lo que le dice Félix?
11: En un principio que no, que no.
2: Hi ha una cosa que no quadra.
10: ¿Por qué su cuñado se vale de usted para hablar con Félix y no habla su cuñado directamente con Félix?
11: A ver, tengo entendido que no se llevan muy bien. Además, mi cuñado normalmente cuando está calmado está bien, pero cuando se altera, ¿me entiende? Es por la ansiedad. No es porque grite a nadie nada, sino porque, por ejemplo, hay personas que pueden hablar con otras personas muy así y hay otras personas que por la ansiedad no...
2: Continuem reconstruint els dies i hores prèvies al crim. Què més va dir el Said al judici?
10: A lo largo de esa semana, usted llama por teléfono a Yader Jair Castro Henao.
11: Yo es que con Yader hablaba de vez en cuando, lo llamaba a saludarlo, o cuando estaba la mamá de él también llamaba a saludarlo a él. Entonces, o sea, sí, lo tuve que haber llamado esa semana, ¿vale?
10: ¿Lo llamó para algo concreto?
11: No, para saludarlo, o sea, para hablar con él.
10: ¿Lo llamó para pedirle que buscara a alguien para venir a Barcelona?
11: No, pero surgió el tema. No, pero...
10: Pues explique.
11: Pues hablando de cosas así, pues me dijo de la situación de allá y todo, y yo le dije, ve, no conocí a una persona que pueda hacer una vuelta aquí en Barcelona.
10: No conocerás a una persona que pueda hacer una vuelta a una persona aquí en Barcelona.
11: No. Una vuelta aquí en Barcelona.
10: Aquí en Barcelona.
11: Sí, sí.
10: Eso le pregunta usted a Yader.
11: Sí, sí, sí.
10: ¿Eso lo pregunta usted porque le sale a usted de sí mismo o porque se lo ha pedido alguien?
11: Lo de la vuelta. Pues en principio sí me lo ha pedido alguien.
2: Sembla que parlin amb clau. ¿Qué es hacer una vuelta a una persona?
11: Una vuelta en Colombia normalmente es o hacer un cobro o ir a donde una persona a intimidarla o pegarle una cachetada a alguien o simplemente decirlo, amenazarlo.
10: ¿O romperle las piernas?
11: No.
10: ¿O matarlo?
11: No. Matar es diferente y dejarle irse a una persona es diferente.
10: ¿Cómo se dice dejar lisiada a una persona?
11: Dejar lisiada a una persona es lisiarla.
10: ¿Y matar a una persona?
11: Un muñeco.
10: ¿Y entonces usted lo que le propone a Yader, qué es en concreto? ¿Venir a Barcelona pues a dar la vuelta a una persona?
11: En principio le dije que era para hacer una vuelta.
2: ¿Qui vol hacer una vuelta aquí?
11: A ver, mi cuñado me había preguntado que si conocía una persona para... intentar asustar o intimidar a una persona.
10: Para asustar e intimidar sí, a una sí. persona.
12: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Abans de continuar, posem ordre a la declaració del Said.
5: El Manuel li pregunta al seu cunyat, el Said, si coneix algú per donar un ensurt a una persona a Barcelona. El Said fa gestions i truca a un conegut seu, el Yader, i li pregunta el mateix. I el Yader li contesta que mirarà de trobar algú disposat a fer aquesta feina i que, si ho aconsegueix, li trucarà per dir-li.
2: Fixem-nos ara en un altre moment del judici. Escolteu què declara Manuel Moreno Blancas en resposta a tot allò que ha afirmat el Said.
10: Usted niega haberle encargado a Said que contacte con terceros para que vengan a Barcelona a cobrar una deuda, a dar un susto, a dar la vuelta, a dar un escarmiento. ¿Es así?
13: Exactamente.
2: El Manuel ho nega. I ara escolteu què declara el Jorge Andrés, que ja hem explicat que és idèntic al retrat robot de l'assassí. Les converses telefòniques intervingudes l'assenyalen directament. Però què dirà? El Jorge Andrés va parlar clar i segur, i no era ni en una pel·lícula ni als calabossos de l'Audiència Nacional.
10: Usted mató a Félix Martínez Touriño en la calle Santaló de la ciudad de Barcelona valiéndose de una pistola?
14: Sí, señora.
2: El Jorge Andrés diu que ella és l'assassí. Ja hem vist que no s'ha tractat de hacer una vuelta al Félix, sinó de convertir-lo en un muñeco. Matar-lo, vaja. Fixeu-vos ara en una cosa curiosa. Durant la instrucció del cas, el Jorge Andrés havia explicat a la policia que havia sigut el Said qui li havia fet l'encàrrec criminal i qui li havia donat una pistola i una foto del Félix per poder-lo reconèixer. Però durant el judici canvia la versió.
10: ¿Y qué dice que les entrega Manuel Moreno Blancas?
14: Él me entrega a mí la pistola con una foto. Una foto del señor Félix Martínez Touriño.
10: ¿Y qué le dice?
14: Y es ahí donde el señor Manuel Moreno Blancas me dice de que hay que matar a esta persona.
2: Per què canvia la versió? No ho sabem. Abans d'anar al detall dels fets, fem una recapitulació de totes les persones que han sortit fins ara. Hi ha el Yader i el Said, que s'estan a Colòmbia. Tots dos contacten amb el Félix Martínez Touriño abans de l'assassinat. El Said amb l'excusa de comprar-li el cotxe. A Colòmbia també hi ha la Maria Pilar, que és la dona del Said, i que la policia sospita que podria haver tingut algun paper en el crim. La Maria Pilar és germana de Manuel Moreno Blancas, que era subordinat del Félix al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. El Manuel és a Barcelona. Els investigadors tenen un tercer lloc per mirar, Madrid. Gràcies al rastreig de les converses telefòniques, localitzen a la localitat madrilenya de Leganés Jorge Andrés Madrid García, que és idèntic al retrat robot que té la policia. La seva nòvia és la Mayra i la seva mare la Doris. La parella de la Doris és el Juan Alberto. Tots tenen el telèfon punxat. Continuem. Quan el van detenir, el Jorge Andrés va dir a la declaració davant la policia que tenia un amic de nom Yader, però que no en sabia els cognoms. Va dir que el coneixia amb l'apel·latiu de El Paisa, una paraula que serveix per designar qualsevol colombià. Doncs bé, dijous o divendres abans del crim, tots dos eren en una discoteca de Leganés i el Yader li comenta al Jorge Andrés que l'han trucat des de Barcelona per fer una cosa i que s'hi guanyaria 12.000 euros. El Yader se'n quedaria 3.000 i la resta serien per ell, per al Jorge Andrés, que accepta la proposta, tot i que no sap ben bé de què es tracta. Tots dos van quedar dissabte 7 de febrer del 2009 a les 6 del matí per sortir cap a Barcelona. El Yader el va recollir amb un cotxe Citroën C4 de color platejat que era del seu padrastre i cap al migdia ja eren a Barcelona.
5: Un cop van arribar, van contactar amb el Said, que conduïa una Nissan Pathfinder de color verd, i es van veure també amb el Manuel. El Jorge Andrés assegura que un cop arriba a Barcelona, se n'assabenta que ha de matar el Fèlix. Diu que el Manuel no li va explicar el motiu, però que li va dir que no podia passar de dilluns al matí. El Manuel li hauria dit on vivia el Fèlix i li hauria donat la fotografia de la víctima i la pistola.
2: Al judici, el Manuel ho va continuar negant tot.
10: ¿Usted llegó a entregar a Jorge Andrés Madrid la pistola que utilizó para matar a Félix Martínez Touriño?
13: Andrés, con esa declaración que ha dicho, está mintiendo completamente. Yo jamás le he dado ni una foto ni una pistola.
2: O sigui que per una banda hi ha l'Andrés, o el Jorge Andrés, que ja hem dit que és el mateix personatge, que reconeix que va matar Félix Martínez Touriño a canvi de 9.000 euros, i per una altra banda hi ha el Manuel, que nega que fos ell la persona que va encarregar el crim. Si ell no el va encarregar, qui ho va fer? Fem la reconstrucció de les hores prèvies al crim basant-nos en el relat del mateix Jorge Andrés.

0: El dissabte 7 de febrer a la tarda, dos dies abans de l'assassinat, el Jorge Andrés va estar esperant la víctima davant la porta del pis de la seva nòvia. Els va veure sortir a tots dos, però en aquell moment no va tenir el valor de matar-lo perquè mai abans havia matat ningú. Aquella era la primera vegada. En la seva declaració, el Jorge Andrés va explicar que quan el dissabte no s'havia atrevit a matar el Fèlix, va pensar que el matarien a ell perquè en sabia molt de tot aquest cas. I a la seva terra la cosa funcionava més o menys així. El diumenge 8 de febrer, a la nit, va trucar la seva nòvia, la Mayra, i li va demanar que li desitgés sort perquè havia de fer una cosa a Barcelona. La va trucar des del telèfon mòbil i també des de la cabina telefònica que hi havia a l'escenari del crim. També va telefonar a la mare del seu fill de Colòmbia i el dilluns 9 de febrer del 2009 ja sabem què va passar, però ara ho sabrem amb més detall.
1: El Jorge Andrés i el Yader, que dormien en un hotel de Barcelona, es van llevar a les 6 del matí. El Jorge Andrés vestia una parca blava amb dues ratlles vermelles a les mànigues, un pantaló marró, que era llarg, i que ell mateix va dir a la policia que es trepitjava. Portava una braga polar que li havia donat el Said i que li tapava la boca, uns guants blancs que havien sortit del cotxe del Said i un passamuntanyes que li va donar el Yader. Segons el relat de l'assassí confés, el Manuel, el del Departament d'Audiovisuals, els havia advertit que el Fèlix sortiria de casa seva entre les 8 i quarts de 9 del matí perquè havia d'anar a França i era molt important no deixar-lo arribar al seu destí. Quan van arribar a Sant Aló, el Jorge Andrés va esperar el Fèlix al carrer i el Yader es va quedar al cotxe. Per fer temps, el Jorge Andrés es va prendre un cafè en un bar de la zona i va comprar el diari El Mundo per llegir-lo, però després el va utilitzar per tapar l'arma. De sobte, el Jorge Andrés s'adona que s'ha quedat sense bateria en els dos telèfons que portava i se'n va avisar el Yader. Després de parlar amb el seu còmplice, es gira i veu que el Fèlix baixa pel carrer i és llavors quan es treu la pistola i l'amaga sota el diari. Es col·loca al darrere de la víctima i quan gira la cantonada li dispara el tret al cap. Després surt corrents cap al carrer Casanova i quan arriba a la Diagonal gira a l'esquerra fins a la següent cantonada on l'espera el Yader amb el Citroën C4. D'allà ja van marxar directament a Madrid.
0: El Jorge Andrés i el Yader van marxar a correcuita i els va quedar pendent cobrar. Escolteu com va anar el tema dels diners. El Said ho explicava així al judici.
2: Antes de pasar al día siguiente, al día 8 de febrero domingo, ¿usted esa noche había recibido algún sobre con dinero de parte de su cuñado?
3: Sí, ya tenía un sobre con dinero.
2: ¿Cuándo le da el sobre con el dinero?
3: Cuando voy después por la noche a verme con él, antes de ir al restaurante.
2: Antes de intentar el segundo susto.
3: Antes de ir al restaurante.
2: ¿Este dinero qué tiene usted que hacer con él?
3: Dárselo a Jorge Andrés.
0: Aquell mateix dilluns del crim, el Said agafa el Nissan Pathfinder i se'n va a Madrid a portar els diners que li havia donat el Manuel. 9.000 euros en metàl·lic en un sobre blanc en bitllets de 50. Un total de 9 paquets de 1.000 euros cadascun. El preu pagat al sicari per la vida del Fèlix. També hi havia una quantitat menor per al Yader.
2: Más o menos, ¿a qué hora y dónde se reúne usted con Yader?
3: En Madrid, por el centro de Madrid, en una cafetería, para la frente de una cafetería. Creo que era ya en la noche.
2: ¿Y cuánto dinero le entrega usted a Yader?
3: Le di un sobre, el sobre que me dio Manuel.
2: ¿El sobre que le había dado Manuel?
3: Sí, sí, sí.
2: Según oímos ayer, y creo que usted también lo oyó, Yader hace referencia a que usted también le entregó 2.000 euros a él. ¿Es esto cierto?
3: Sí, señoría. A ver, no sé si eran 2.000 euros exactos o 1.900 o algo, pero sí le entregué. Porque él me comentó, y no solamente me comentó, yo lo vi. Si yo estaba asustado, él estaba más asustado. Qué pena la palabra, pero estaba mal, estaba muy mal. Me dijo que no estaba en la casa, que él no podía arrimar a la casa, que no tenía dónde quedarse y que él se quería ir. Le dije, es que yo también, le dije, yo me voy a ir, yo no sé en qué puta, qué pena la palabra, me metí en esto y yo me quiero ir, yo me voy a ir.
0: I tots dos, el Yader i el Said, van marxar a Colòmbia. Ja veieu que el Jorge Andrés i el Said no han deixat d'assenyalar el Manuel com el cervell del crim. Al judici declaren molts testimonis. Això és el que va explicar el director financer del CCIB.
4: Félix me dijo que la salida del departamento del señor Moreno estaba programada. Se lo dijo a él en noviembre o en diciembre del año anterior y se aprovisionó en el presupuesto. Félix ya no soportaba la actitud de Manuel Moreno. Decía que estaba harto y no podía seguir trabajando con él. El despido estaba ya aprobado por Lyon. Incluso el señor Moreno ya no había cobrado ese año el bonus como trabajador de la empresa.
5: Crims, amb Carles Porta.
0: Per què un noi de 22 anys es converteix en un assassí?
6: Una persona jove, necessitada de diners, i que li va arribar aquest encàrrec, i ell, segurament necessitat de diners, va acceptar.
0: La sentència deixa clara la motivació del responsable d'audiovisuals.
1: La gestió de Manuel Moreno Blancas al frente del Departamento de Audiovisuales no era del agrado del señor Martínez Touriño, que decidió prescindir de sus servicios. El señor Moreno sabía de las intenciones de Félix Martínez Touriño, por lo que decidió acabar con la vida de este, urdiendo un plan con el que llevar a cabo dicho fin.
0: Encara ens queda algun serrell. El Jorge Andrés havia declarat que el Manuel li havia deixat molt clar que l'assassinat del Félix no podia passar d'aquell dilluns 9 de febrer del 2009 al matí. Ara sabreu per què.
6: El senyor Félix viatjava el dia 9, el dia dels fets, a Lió, on està l'empresa mare, no? Anava a explicar l'acomiadament d'aquest senyor.
0: I què és el que al final va considerar el jurat? Escoltem el veredicte.
1: El veredicto del jurado considera que la intervención en estos hechos de Said Sánchez Zualaga lo fue al objeto de urdir un plan con el que acabar con la vida de Félix Martínez Touriño, instado por Manuel Moreno, de modo que el señor Sánchez se ocupó de contactar con personas con las que materializar dicho encargo. Los sucesivos contactos que tuvieron lugar terminaron con la muerte de Félix Martínez de manos de Jorge Andrés Madrid. El jurado razona de excesiva envergadura los seguimientos hechos a la víctima para tratarse de la simple voluntad de dar un susto a Félix Martínez, a lo que se une el incremento exagerado de llamadas en el teléfono de Said desde el 19 de enero hasta el 10 de febrero del 2009. De hasta incluso 15 llamadas en un solo día, todo lo cual demuestra una complejidad en los actos que evidencia que no se trataba de asustar o amedrentar al señor Martínez.
0: El 4 de juny del 2012, el jurat popular condemnava 4 dels 5 acusats.
1: A Manuel Moreno Blancas, com a inductor del crim, li van caure 18 anys i 6 mesos de presó. El jurat va considerar provat que, a més d'aconseguir influir en uns altres per matar Martínez Touriño, va intervenir en els seguiments que se li van fer a la víctima i va facilitar dades que asseguraven l'objectiu. El que no va considerar acreditat és que Manuel Moreno sabés de quina manera el sicari mataria el Félix, ni que la intenció era fer-ho amb una pistola semiautomàtica d'EBU. L'autor material dels fets, el Jorge Andrés Madrid García, es va endur la pena més alta. El van condemnar 24 anys i 6 mesos de presó. A Said Sánchez Zuluaga, com a cooperador necessari, el van condemnar a 13 anys de presó. I a Yader Castro, també com a cooperador necessari, se'l va condemnar a 16 anys de presó. La Maria Pilar, la dona del Said i germana del Manuel, va quedar absolta perquè el jurat va considerar que no havia sabut mai res del pla per matar el Félix i que no hi havia col·laborat de cap manera.
0: En l'era dels telèfons mòbils, una cabina telefònica va servir per posar llum a la foscor en el crim de Santaló. I voleu una curiositat increïble? Paradoxes de la vida, aquell crim va sorgir d'una història d'amor. La d'una infermera i un pres per narcotràfic que es van conèixer en una presó catalana a finals dels anys 90.
6: El Said va conèixer la seva dona, Maria Pilar, a la presó. Li va estar a la presó. I ella crec que era infermera.
0: Com juga la vida amb nosaltres, eh? Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.

Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Marc Güell. Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquesta tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima ha estat atesa pels serveis d'emergència però ha acabat morint. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas i els Mossos busquen l'agressor. No se sap si hi havia denúncies prèvies per maltractament. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya. Més notícies, Clàudia Serra.
2: Laura Borràs assegura que el govern espanyol no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó que segueix la valoració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que admetia que la pena era desproporcionada i excessiva. És la reacció de l'expresidenta del Parlament i de Junts a través de les xarxes socials després de saber que el Consell de Ministres li aplica un indult parcial. Li rebaixen la pena 2 anys de presó i li mantenen la inhabilitació pel fraccionament irregular de contractes i l'adjudicació, ha dit, quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. També a través de la xarxa X, Carles Puigdemont veu en la causa contra Borràs una evident naturalesa política i des del PP i Vox ataquen el govern espanyol per la decisió.
1: Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, durant la darrera hora, s'ha aixecat l'evacuació de 2 pobles més. Ara ja poden tornar cap a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila, la situació continua sent la mateixa de la tarda. De moment, han pogut tornar als domicilis els veïns de 5 pobles. N'ha parlat el ministre Fernando Grande Marlaska.
3: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas, el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual, esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las 3 zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya proceder, si toda esta noche va bien, empezar la liquidación.
2: La Casa Blanca i Israel qualifiquen d'excel·lent i molt productiva la reunió que avui han tingut el president dels Estats Units, Donald Trump, i el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu. No hi ha hagut roda de premsa després de l'entrevista.

0: Dues dècades, l'ens públic o privat es va crear just després dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 per impulsar el sector turístic a la ciutat. La sortida de Gaspar, que té 82 anys, es va aprovar en el darrer Consell General de l'organisme la setmana passada. Entre els diferents relleus que hi va haver a Turisme de Barcelona destaca l'entrada de l'hoteler Jordi Espel i Janí Roca, expert en transformació digital. El govern dona un nou impuls a la llengua de signes catalana amb un pla integral que inclou mesures innovadores com l'atenció al 112 per videoconferència o la formació d'intèrprets de signes per alumnes de batxillerat i formació professional. La nova estratègia busca l'acció coordinada entre tots els departaments de la Generalitat, segons explica el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila.
1: Sabem que garantir els drets lingüístics de la comunitat signant no és responsabilitat d'un sol departament, sinó del conjunt del govern, en constant col·laboració amb altres administracions, amb institucions, amb entitats i amb la societat civil.
0: Entre les mesures previstes també destaca l'elaboració d'un nou vocabulari general de la llengua de signes catalana i la creació de beques per a creadors de contingut a les xarxes socials que siguin signants. La nova estratègia per la llengua de signes catalana té un pressupost inicial de 2 milions d'euros per aquest any. Als esports, Francesc Ripoll.
2: Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estaix. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament amb Balde encara entrenant al marge. En terres angleses també trobem l'Espanyol, que avui ha començat el seu estaix a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà a l'equip, que també és propietat d'Alan Pace. I el Sabadell anuncia la retirada del seu capità, Rubén Martínez, després de dues temporades al club i dos ascensos de categoria. Ara serà el nou secretari tècnic del primer equip. I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada en la seva història. La prova es farà amb un meló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: El búnquer.

0: 1845. Turí, regne de Piemont-Sardenya, actual Itàlia.
1: Altre cop Itàlia.
2: Noi,
3: he d'amortitzar...
1: Donant pel cul en Itàlia.
3: He d'amortitzar les classes d'italià, Jair. I la gent ho demana, eh? La gent ho... Sí? Sí. Veieu més biografies d'Itàlia, m'ho diuen.
2: Vas pel carrer i et demanen això?
3: Això, el primer.
2: Encara estàs de sort.
3: Som el 12 d'abril.
2: Va.
3: En Vittorio Emanuele Maria Alberto Eugenio Ferdinando Tommaso di Savoia i l'Adelaida Francesca Maria Raniera Elisabetta Clotilde d'Habsburg Lorena acaben de ser pares d'un nen de mirada pura i brillant, l'Amadeu.
2: O sigui, dues línies de text per cada pare i el fill només es diu Amadeu?
3: Aviam, el nostre protagonista realment es diu Amadeo Ferdinando Maria di Savoia, però, si us sembla, li escurçarem el nom, no? I li diem
2: sí,
3: Amadeu,
2: sí, sí, no,
3: si no ens fotrem mal.
2: Que anem molt justos de temps últimament.
3: Com us estàvem dient, ha nascut l'Amadeu i només pel fet de néixer ja obté el seu primer títol nobiliari. Es converteix en el duc d'Aosta.
2: Pels noms ja sé, avui picarem amunt. Avui
3: sí,
2: no hi ha misèria.
3: Sí.
2: No, ja m'agrada.
3: El pare de l'Amadeu és en Vittorio, qui d'aquí uns anys serà rei de Sardenya i d'Itàlia. Ja ho veieu, avui piquem molt amunt, eh? Us hem preparat la biografia d'un membre de la família Savoia. L'Amadeu és una criatura que des de ben petit té l'obligació de convertir-se en un digne portador del seu cognom.
2: Està bé, quan hi ha la pressió de has de ser digne portador del cognom, jo bueno, em dic Domínguez,
3: sí,
2: i tu et dius Juclà, que està bé, però no,
3: està
2: no som de la noblesa.
3: No, no, no.
2: Ni falta que fa.
3: No. Ah, ja, també et diré que ser digne portador de segons quina noblesa...
2: Cuidado, eh? No, cuidado.

0: Bueno,
1: cuidado. Vull dir no que... diguis noms, ja m'he fet la... ja sé què vols dir.
0: Exacte, vull dir, tu mires els teus antecedents i mires el pare, que s'ha follat tota la comarca...
1: Sí. I que va morir perquè li va caure la titola a trossos.
0: Sí, llavors, sí, dius, bueno, amb que jo estigui més o menys quiet,
1: sí,
0: hauré superat...
1: Si em quedo al sofà mirant Telecinco, ja he superat el meu pare.
0: El nostre amic creix rodejat de facilitats, sí, però patint un ensenyament molt estricte. No sap què és jugar ni divertir-se.
1: Noi...
0: La seva infantesa només és un cúmul d'estudiar i preparar-se per ser un home de bé.
1: Ni jugar, ni divertir-se.
0: És molt gros, això.
1: Ostres, tu.
0: Un nen petit que no sàpiga el que és jugar.
1: No. No? És que m'estimo més la infantesa d'en Gerard Depardí.
2: Mort de Déu, boig.
0: No es pot despistar ni un moment, Jair. Un gran honor comporta una gran responsabilitat.
1: Sí.
0: El panorama polític viu un moment molt convuls i els Savoia saben que cal estar preparats per si algun govern els demana un cop de mà per estabilitzar la situació actual. Per tant, l'Amadeu està cridat a rebre una instrucció molt severa que el faci estar preparat per si mai se'l necessita.
1: Com en Batman.
0: Sí. Sí, sí.
1: Has d'estar preparat.
0: Sempre.
1: Sí, que en Batman sempre està preparat.
0: Sempre. No he vist cap pel·lícula, eh?
1: Cap!
0: Cap!
1: Cap! De Batman!
0: Ni una.
1: Saps què és, no, almenys?
0: És un tio que va amb un traje negre i un Batmòbil.
1: Ja està.
0: Ja està. I no sé què collons hi pinta el Joker aquell. Em sonen personatges sueltos.
1: Vale, està bé, eh? Quins te sonen?
0: Perquè el Batman.
1: El Batman i el Joker.
0: Joker.
1: Ja està. Quin altre dolent hi ha?
0: La Catwoman.
1: La Catwoman. Què més?
0: Ja està. Però no sé quin és l'argument.
1: Què vols que sigui l'argument? Si és una pel·li de superherois. No hi ha argument.
0: Però arregla...
1: Van sortint i es van cardant hòsties.
0: Arregla el món o no?
1: La ciutat.
0: La ciutat.
1: La Gotham City, ja està. Intenta arreglar-la i
0: vale,
1: ja està.
0: Vale.
1: Tampoc se'n surt gaire.
0: Ja. En fi, després de passar uns primers anys envoltat de llibres per preparar-se de manera teòrica,
1: sí,
0: quan arriba l'adolescència l'envien a l'exèrcit perquè també agafi experiència en el camp de batalla.
1: Com la Leonor.
0: Sí.
1: Com la Leonor. Perquè quan ens envaeixin els francesos, la Leonor serà qui estarà a primera línia de foc,
0: sí,
1: per defensar...
0: Segur que sí.
1: És que pagaria tant per veure-ho, això.
0: Home.
1: Però no puc seguir parlant.
0: Bueno, a mi em dius, t'ha de defensar la Leonor o el rei Joan Carles i te trio la Leonor.
1: Home, hores d'ara sí.
0: Ah, perquè aquell home, només l'únic que pot fer per defensar Espanya és estirar-se a terra i esperar, sí, que s'entrebanquin.
1: Sí, sí, sí. No, no, ara és així. Sí que és veritat que en el seu dia te sabia disparar una pistola.
0: Sí.
1: Però ara...
0: Ara?
3: Cuidado.
1: Cuidado, eh?
0: Sí que
1: perquè
0: sí que sap disparar una pistola.
1: Sí que
0: falta que encerti el bàndol.
1: Oh! Jo que punteria ja en tenia,
0: sí,
1: quan volia.
0: Sí, noi.
1: Bueno, prou.
0: Estàvem amb el nostre amic, l'Amadeu.
1: Sí, parlem de...
0: L'Amadeu.
1: Amadeu?
0: Amadeu,
1: que no és rei encara.
0: No, home, no.
1: És duc.
0: L'Amadeu està practicant, de moment. Només,
1: sí,
0: igual que la Leonor, sí, l'Amadeu també ascendeix ràpidament.
1: Okay.
0: Té una carrera meteòrica. Mentre el pare és coronat com a rei d'Itàlia, ell arriba a ser capità de l'exèrcit. El càrrec l'ostenta en la guerra contra els austríacs, una guerra que, bueno, en Itàlia vol aconseguir la independència.
1: Oh!
0: No, no, no, no.
1: No, que són trets, hòstia, hòstia.
0: Hòstia. Gent molt mirant despistat, els focs artificials. A la guerra, sisplau. Els fets es produeixen el 1866, quan l'Amadeu tot just té 21 anys. I, amics, surt de la batalla fet tot un heroi de guerra, eh? El condecoren amb la medalla d'or al valor militar.
1: A veure, però la medalla d'or al valor militar...
0: Sí.
1: Te la donen per ser un bon soldat i haver matat molta gent, o de les que et donen perquè surts de la guerra mig tolit?
0: És de les segones. De la que has dit, aquesta.
1: Vale.
0: De sortir mig tullit, sí.
1: Vale, vale, vale.
0: És la medalla que et donen quan t'han ferit molt fort. El nano ha sortit viu de la batalla d'autèntic miracle.
1: És aquella... Ah! Ah!
0: Cambio!
1: Ah, cambio, cambio.
0: No, no, no cambio, no, perquè els altres són morts.
1: No queden més.
0: No queden més. Tot i la ferida i malgrat que Itàlia acaba perdent la batalla contra Àustria, el bon nom del nostre amic ja està fet. L'Amadeu es fa famós. Tots els aristòcrates el coneixen. Tothom té, el té com un bon deixeble del seu pare, un home que gaudeix d'una gran reputació. La bona fama és un punt a favor tenint en compte com estan les coses. Pot ser una oportunitat d'or per posicionar-se.
1: Clar que sí.
0: I també, perquè negar-ho, també ajuda a ser ben popular entre les dones de l'alta societat. Precisament és el que més agrada al nostre amic, que va calent com una teia.
1: Tots pequen del mateix, al final.
0: Sí, noi.
1: És estrany, és estrany. Quan sembla que un va més
0: bé... Aquest,
1: mira, aquest, doncs, mira.
0: Aquest també li agrada allò.
1: Sí.
0: L'Amadeu aprofita la seva popularitat per enllitar-se amb totes les mosses de Palau que li passen pel davant. Té un desig sexual insaciable.
1: Centrat. És que ja es veu. Vols que t'ensenyi la ferida de la cama? Has dit la cama, no?
0: Sí.
1: El tio està en pilotes, ja.
0: És que Amadeu ja és un nom que convida, també, eh? L'Amadeu. Ai, l'Amadeu. Ah.
1: Sí que és veritat.
0: L'Amadeu, com tants altres nobles i aristòcrates, perd el nord cada cop que una noia se li creua pel camí. El seu pare està desesperat. Ell tampoc era cap sant, però quan va fer falta es va centrar, es va casar i va posar el seny que se li demana a la noblesa.
1: Sempre.
0: Per tant, el pare diu al nostre amic que s'ha acabat fer el cabra boja. Li demana al seu fill que esculli alguna mossa, una mossa que li agradi, que li faci el pes, s'hi casi i que deixi de fer el boig. És el que va intentar el Joan Carles amb l'Eva Sanum.
1: Ell ho va intentar una vegada. Si el deixa escollir, de totes maneres, sí. Encara està prou de sort, perquè lo normal seria et cases amb aquesta.
0: Et cases amb la Sanum.
1: Tot hagués anat bé.
0: Amb l'Eva Sanum?
1: Sí.
0: De reina? No sé, el problema el té
1: igual. És que el problema no és pas de cap reina. No. Podrien haver posat de reina a la Tina Turner,
0: exacte.
1: Si vol. Però el problema ve de l'altra banda.
0: Si no hi fiquis l'Amadeu... L'Amadeu escull casar-se amb una mossa que el pare no accepta perquè no li veu prou pedigrí.
1: Com que no?
0: La mossa es diu Maria Victòria del Pozzo de la Cisterna.
1: No, és que ho has intentat maquillar dient-ho en italià, però és que es diu Pozzo de la Cisterna. I potser, potser hem picat un pèl baix.
0: Aviam. Sí.
1: Ha de voler dir el mateix en italià que en català.
0: Sí, diu, és el mateix.
1: Venido a arreglar el pozo de la cisterna. Vostè és el de Desatranques Jaén.
0: A veure, sí, hòstia. La Maria té un títol nobiliari.
1: Ah.
0: Sembla que no, però té un títol nobiliari. És princesa d'una petita regió italiana. Okay. Però s'ha de dir que el seu títol, comparat amb els del Savoia, doncs res, és
1: que comparat amb els del Savoia tot és poc.
0: Clar. Per aquest motiu, pare i fill inicien una discussió que s'allarga uns mesos. El nostre amic només accepta casar-se amb la Maria, la del pozo de la cisterna. I amenaça... en que si no ho fa amb ella, es quedarà solter. Finalment, i a contracort, el pare de l'Amadeu acaba acceptant el casament de l'Amadeu i la del Pozzo de la Cisterna. El casament se celebra el 30 de maig de 1867. I aturem-nos un moment en aquesta data, perquè en un sol dia, Jair,
1: sí.
0: En un sol dia,
1: un sol dia
0: uns 24 hores,
1: sí.
0: Passen moltes coses.
1: Moltes coses?
0: Moltes.
1: De moment, la música del casament, si és aquesta, promet, eh? Perquè ja entres com... amb un neguit.
0: És aquí el casament?
1: Sí, sí, passi, ja veurà que divertit.
0: Som en un palau turinès, on la Maria ha arribat engalanada amb un preciós vestit blanc. Una peça de roba cosida a mà per una de les seves costureres.
1: Vale.
0: És un vestit radiant, gairebé perfecte.
1: Com que gairebé perfecte?
0: Gairebé.
1: Això no sé si es pot tolerar, que sigui gairebé perfecte. Ha de ser perfecte.
0: Ha de ser perfecte.
1: El pare ja ho deia, que aquesta nena...
0: No és culpa seva, no és culpa seva, Jair, sinó de les costureres que l'han cosit. Resulta que la nit abans del casament, mentre l'estaven arreglant, li han fet un descosit a l'esquena. Un descosit que gairebé ni es veu, imperceptible, però que ha provocat una desgràcia.
1: Quina desgràcia? Què ha passat?
0: Doncs que del disgust per haver fet el xafastre,
1: sí?
0: Una de les costureres s'ha suïcidat i la Maria és qui se l'ha trobat morta.
1: I això sí que és una costurera...
0: Implicada.
1: Com Déu mana. Implicada. Hi ha un descosit.
0: M'ha suïcidat. Me
1: llevo la vida. Això ja et dic que Inditex no passa.
0: No.
1: No, perquè si no...
0: Al revés, no ho sé.
1: És que un dia apareixerem sobrant els canals d'Empúria Brava.
0: Escolta'm.
1: Va! Centrem-nos.
0: Ara, també com a núvia, el dia del teu casament, que el primer que vas a fer és a buscar el vestit per vestir-te, te trobes la costurera suïcidada amb el vestit a les mans, perquè s'ha trobat la costurera morta amb el vestit de núvia a les mans, eh? Ojo,
1: això,
0: eh?
1: Això, jo no sóc supersticiós, però és mal presagi.
0: Diria que sí.
1: Mal presagi.
0: Això porta bona sort o mala sort?
1: Sí.
0: Aviam.
1: He vist un estol de corps. Oh, mare... No. La costurera suïcidada. Això poder sí.
0: I, bueno, i és de mal treure-li, que els morts queden garrativats, eh?
1: Seguit.
0: Si te l'ha agafat fort, el vestit, a l'escena és terrible, eh?
1: I has de tallar els braços.
0: Sí. Tot i l'ensurt, la Maria acaba agafant el vestit i se'l posa. Ha vingut fins a Palau, vestida, on l'Amadeu l'espera... A la seva arribada, la mossa va sobre un carruatge estirat per cavalls.
1: Com és que arribes tard?
0: Ja t'explicaré, no carinyo, ja t'explicaré. Ja t'explicaré després. L'Amadeu puja al carruatge, però quan han d'entrar al palau es troben amb un inconvenient. El guarda no porta la clau de l'entrada principal a sobre. L'ha perdut.
1: Una cosa, eh? El guarda de la porta. Portes la clau o no?
0: L'estampa és bastant ridícula i el pobre sap perfectament que allò li suposarà un càstig de mil dimonis. Hi ha molts nervis i crits. La clau no apareix per enlloc i el carruatge acaba entrant per la part posterior del palau, la zona de càrrega i descàrrega, on hi ha... No hi ha allà, no, bueno, és que no hi ha ni decoració ni ningú que els estigui esperant.
1: Bon pet de crits li caurà a l'encarregat de les claus.
0: Bueno, és que n'és ben conscient. Tant que els nervis el porten a tallar-se les venes.
1: Hòstia, ei. Ostres, jo de vegades em queixo que hi ha pressió a la feina.
0: Dos suïcidis abans de començar el casament, eh?
1: Dos suïcidis de bon matí, eh?
0: De bon matí, eh? Tot i la segona mort en poques hores, la cerimònia continua endavant. Què, suspenem? No, home, no, tira.
1: No, tira. Tira. No, perquè els tiets s'han demanat festa per venir, no poden venir un altre dia.
0: Han vingut els teus cosins d'Andalusia.
1: No, i aquests els pots fer esperar.
0: Els nuvis entren a palau i oficialitzen el seu matrimoni. Per fi, sonen campanes.
1: Bé.
0: Visca!
1: Visca els nuvis!
0: Bé. Què ha sigut, això?
1: Què ha passat? Que ha caigut algú?
0: Resulta que a mitja cerimònia, a un guarda li ve un cop de calor i cau com un sac. Ben mort, pobret. Mentre retiren el cadàver, se sent el tret d'una pistola.
1: Però, el wedding planner? Qui ho ha muntat, això?
0: Ara els problemes són en una habitació de palau, on un dels convidats, un noi que estava perdudament enamorat de la Maria, no ha suportat veure com ella es casava amb un altre i s'ha rebentat al cap d'un tret. El panorama és terrible, eh?
1: Ostres.
0: I espera't, perquè encara ens falta un que acaba amb el cap fet com una coca, també.
1: És que
0: també.
1: Ja no ve d'un. Et diré que a hores d'ara ja no ve d'un.
0: Després de tot el sidral, els nuvis se'n van del palau i a mig trajecte, un dels conductors dels carruatge se li entortolliguen les regnes dels cavalls. Cau a terra i mor esclafat per les rodes.
1: Ara, en aquest casament sí que te'ls pago els 150 euros.
0: Home.
1: No em penedeixo en cap moment, eh?
0: Veritablement, el casament de l'Amadeu i la Maria és dels més entretinguts.
1: Ostres.
0: Que hagueu pogut estar convidats, eh?
1: A veure, el pica-pica era normal, però...
0: Bueno. Sí, jo em vaig quedar una mica en gana, però bueno.
1: Però va valdre la pena, eh?
0: Joder. Déu-n'hi-do. Bé, deixem el casament de banda i avancem fins al 1868. El panorama polític és el següent. Itàlia ha agafat empenta gràcies al mandat d'en Vitorino, el pare de l'Amadeu, mentre que Espanya fa aigües per tot arreu. Us en recordeu d'Isabel II d'Espanya?
1: Sí.
0: Protagonista
1: sí.
0: Del capítol 7 de la segona temporada del Búnquer? Va deixar la imatge de la corona espanyola per terra, aquella
1: bueno,
0: dona.
1: Com oblidar la Borbona Boja?
0: Sí,
1: bueno,
0: una de les. Si cal, recupereu el capítol perquè la situació és força rocambolesca. A grans trets, Isabel II ha tingut un mandat lamentable i ha hagut de guillar del país cames, ajudeu-me. Ha deixat Espanya en una situació de descontrol total.
1: No com ara.
0: No hi ha ningú al timó. I cal urgentment algú que porti la batuta. Si no, isabelins i carlistes acabaran portant Espanya a una guerra civil.
1: No, i això no volem, perquè no. Ja sabem com acaba.
0: Sí. Per evitar-ho, el general Prim, el president del Consell de Ministres, un català de Reus ben plantat i decidit, posa el nom de l'Amadeu sobre la taula. Creu que un Savoia és el candidat ideal per regnar a Espanya.
1: El del casament dels cinc morts fent de rei d'Espanya. Mm. El general Prim, eh? Bones idees. Després ens queixem quan els espanyols no els deixen fer res.
0: Clar, llavors... És que un català una vegada va dir que hi poséssim aquest. Que no diguin res més.
1: S'ha acabat.
0: Els catalans que no diguin
1: aquell
0: res
1: dia
0: més.
1: Es va acabar tot.
0: Com que el germà gran de l'Amadeu heretarà el tron d'Itàlia, el nostre amic és el candidat ideal per fer-se càrrec de la corona espanyola i crear vincles sòlids entre els dos països. Després de molts debats i discussions, el general Prim se surt amb la seva i convenç els ministres que l'Amadeu ha de ser coronat rei. Això passa el 16 de novembre de 1870. El nostre protagonista es converteix en Amadeu primer rei d'Espanya.
1: Música. Què passa, ragazzo? Sempre al máximo.
3: Espero que no facin cerimònia per celebrar-ho.
0: Ojo, cuidado.
1: Què?
0: Hi ha una cerimònia, però no té gaire història. L'única cosa destacable d'aquell dia és l'absència del seu principal velador, el general Prim.
1: O sigui, el proposa ell i no hi va. Espero que tingui una bona excusa.
0: Bueno, és mort. El general Prim l'assassinen en un atemptat 3 dies abans de la coronació.
1: Vale. Bueno. Si és així, vale.
0: O però no ha vingut, eh?
1: No ha vingut. És que és mort,
0: mama.
1: Bueno, el podíem haver portat.
0: Exacte. Que condueixi un altre. Tot això deixa entreveure que el mandat de l'Amadeu no serà gens senzill.
1: Ai.
0: Sense la protecció del general Prim, la proclamació de l'Amadeu és un regal enverinat. Les tensions polítiques estan a l'ordre del dia. Tothom vol la corona del nostre amic. El mandat es presenta dur. Sense suport polític ni experiència, amb la pressió dels adversaris, amb els carrers plens de revoltes i amb els conflictes bèl·lics a gairebé totes les colònies que li queden a Espanya, l'Amadeu no té ni un sol dia tranquil.
1: És que quan parlem de ser rei només en veiem la part bona, eh?
0: Sí, però no és fàcil, eh?
1: No és fàcil. No. Els pets molt cantar, ui, ser rei, no sé què. No és tan fàcil ser rei. No.
0: Que no.
1: Molta pressió. Ja ho hem explicat.
0: El nostre amic està pres pel pànic. No passa dia sense que algú li demani la dimissió. Un dia el nou president del Consell de Ministres obre una sessió dient directament cal fer fora aquest imbècil.
1: Al Parlament?
0: Sí.
1: Un canal Parlament així sí que te'l miraria. Hasta te'l pagaria, eh?
0: Sí, noi. Canal Parlament de pago.
1: És que en diuen a l'alçada d'un campanar, doncs sí.
0: Les amenaces de mort també són el pa de cada dia. De fet, en un parell d'ocasions, l'Amadeu pateix intents d'atemptat. La flaire de magnicidi es respira a tot arreu. Però l'Amadeu continua ferm, no pensa plegar. Envia una nota a la població on diu... Si hagués de fer cas de totes les amenaces que rebo, ja m'haurien matat una dotzena de vegades. No vull ser un rei que es tanca al palau perquè té por.
1: Ara, Amadeu, ara!
0: Poques setmanes després d'enviar aquesta mostra de valor, esclata la Tercera Guerra Carlina.
1: Hosti, no.
0: I, per tant, fracassa el seu propòsit de pau. A més, els afers de les colònies tampoc van bé, i Espanya acaba perdent Cuba. L'Amadeu es queda sense ningú que li doni suport i comença a creure que potser sí que val la pena plegar.
1: Oh, Amadeu, ara no.
0: Sí, amic, sí. L'Amadeu s'afarta de la pressió i signa l'abdicació l'11 de febrer de 1873, quan no portava ni 3 anys al càrrec. Sabeu què suposa la seva renúncia?
1: Què?
0: La proclamació de la Primera República Espanyola.
1: Bueno, quan... alguna cosa bona ha fet aquest home.
0: Sí, mira. Quan plega l'Amadeu es dona el gust de dedicar unes paraules a Espanya.
1: Aviam.
0: Diu... Durant 2 anys l'he servit a Espanya.
1: Sí, val.
0: I veig cada dia més llunyana l'era de pau que tant anhela. Si els seus enemics fossin estrangers, seria el primer a combatre'ls. Però els qui perpetuen els mals d'Espanya són, precisament, els espanyols.
1: Ha hagut de venir un italià a dir-ho. Un italià, nada menos.
0: Fart dels espanyols, l'Amadeu se'n torna a Itàlia amb la seva esposa. Té una vida tranquil·la. Com a duc d'Aosta, que és, viu envoltat de luxes. Té uns quants fills amb la seva esposa i viu allunyat de la política durant tot el que li queda de vida. Que, per cert, és ben curta. L'Amadeu de Savoia mor per culpa d'una pulmonia l'any 1890, quan només tenia 44 anys.
1: Oi?
0: Amadeu de Savoia.
1: Mal guanyat.
0: El voleu veure?
1: Sí. A veure què tenim.
0: A veure, va ser un rei d'Espanya.
1: Però... És veritat, històricament no han entrat mai.
0: És un rei que va propiciar que aparegués la Primera República.
1: Sí.
0: Gràcies a la seva incompetència.
1: Sí.
0: També és així.
1: Sí.
0: El voleu veure?
1: Si us plau.
0: Oita'l! A veure, del...
1: A veure, espereu.
0: Clar, no té aquella mirada del Borbó. És diferent.
1: També és com mirada perdudota,
0: sí.
1: Perquè ja sabem que, bueno, al final els fills de cosins són d'allò.
0: Sí.
1: Sembla, Mira, pel pentinat i la barba, sembla que hagi estat traient una estona al cap per la finestra del cotxe.
0: Sí que és veritat. Com un gosset.
1: Sembla que vagis perrucat, tot ell,
0: sí, sí, sí.
1: En fi, amadeu primer. És digne d'entrar el Lucas, sí o no?
4: No!
1: No hi ha pas manera.
0: Noi.
1: No hi ha pas manera. Tu dius rei i Espanya...
0: Noi.
1: I no sé què passa.
0: Però que es va cagar amb els espanyols, aquest
1: senyor. Sí, que se li va morir molta gent en un casament, home.
0: Hòstia, sí. Que el va proposar un català.
1: Sí,
0: això és veritat. Això és així. Però, en fi, res, el públic és sobirà, ells no el volen deixar entrar. Per tant, Amadeu de Savoia, Amadeu primer d'Espanya, no entra al búnquer.
5: Fuera, fuera, fuera, fuera.
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
1: Ocell, bon dia.
7: Bon dia.
1: Amadeu primer, què?
7: No, ja em sembla bé que no entri. M'ha agradat molt el fora, molt tranquil i molt...
0: Fora.
7: Tampoc he indignat, no?
1: No, perquè ja el personatge ja t'aboca
7: ja
1: una patxorra.
7: És veritat,
1: no?
7: És veritat.
1: En fi.
7: Vinga, va, doncs seguim. L'Amadeu I d'Espanya va tenir un regnat molt curt, com heu dit. No va durar ni 3 anys.
1: Home, i 3 gràcies... anys...
0: Home, però un rei és poc, eh?
7: És poc, però...
0: Quan porta? El d'ara quan porta? Ah, quan va abdicar Joan Carles I?
1: Fa molt, eh?
7: Fa molt.
0: Ja fa temps, d'això.
1: Sí. Ja fa temps, sí, sí, sí. Sí.
0: Què ha fet, què ha fet?
7: Anar a esquiar.
1: El rei d'ara, Felip VI,
0: què ha fet?
1: Important, així. No sé, no ha declarat la guerra a ningú, no, re important.
0: Allò del 3 d'octubre va fer i...
1: Sí, és veritat, sí.
7: Va parlar per la Covid.
0: Va parlar per la Covid.
1: Va parlar...
0: Bueno, i cada Nadal. Cada Nadal també parla per Nadal.
1: Sí, i allò s'ho escriu ell, eh?
0: Des del 2014, fa 10 anys i no ho hem celebrat, nanos.
7: Ah.
0: Aquest any fa 10 anys.
1: Crema molt ser rei, eh? És com ser entrenador del Barça.
0: I tant.
7: Sí,
0: perquè fa 10 anys estava molt més guapo.
1: Estava guapíssim.
7: Sí, sí, sí. Molt bé, vinga. Doncs gràcies a la renúncia del nostre protagonista, es va proclamar la primera república espanyola. Això està bé, d'acord?
0: Està bé, sí.
7: No us penseu que és el regnat més curt de la història. N'hi ha un que dura menys que el seu de regnat.
1: Aviam.
7: Es tracta del rei Lluís XIX de França.
0: Sí.
7: És el rècord del regnat més curt de la història.
1: Però que el tinc gens present, eh? Lluís XIX.
7: Ah, no, clar, perquè va ser curt. Va ser curt. Mira, gent de Barcelona, com aneu de Reis? Xip-xap. Doncs vinga, anem
0: Lluís
7: a...
0: Lluís XIX, també. Quan portes 15 Lluïsos, no hi hauria d'haver cap més Lluís que es pogués
7: veritat,
0: fer rei.
1: Bueno, i quan la meitat han passat per la guillotina...
0: Clar.
7: Doncs vinga, pregunto per vosaltres. Quant de temps va durar el regnat més curt de la història?
1: Aviam.
7: Opció A, 20 dies. Opció B, 20 hores. I opció C, 20 minuts. Ja sé que tot és poc, eh?
1: 20 hores. Ostres, tot és molt poc, eh?
8: Ho deixem en hores.
9: Hores?
7: Ho deixem en hores.
1: És menys d'un dia, eh?
7: Ja.
1: Menys d'un dia, eh?
8: 20 hores.
7: 20 hores, la B.
0: 20 hores.
7: La B.
0: Oh!
1: Oh!
7: 20 minuts.
0: 20 minuts?
7: 20 minuts, eh? Us explico per què. Es veu que el pare d'en rei Lluís XIX, de França, no veia capacitat al seu fill perquè fos rei, així que va demanar que fos el seu net el qui agafés el tron.
1: O sigui, en 20 minuts ja va veure que no estava capacitat.
7: No, ja ho sabia de la vida. La vida que portava aquest nano no era bona. Llavors va dir, ens ho saltarem i anirem al net. No, directament.
0: Vale.
7: Però clar, abans havia de passar per Lluís.
0: Vale.
7: Llavors Lluís en el moment d'assignar va dir, va, soc rei i ara faig la renúncia.
0: Vale.
7: Què va passar? Que va tardar uns... Aviam, signaré o no signaré?
0: 20 minutets.
7: Durant 20 minuts, aviam, així seré rei durant una estona.
1: Què puc fer en 20 minuts? Que li tallin el cap al meu pare.
0: Vinga, va.
7: I 20 minutets i ja està. Sí, sí. Va, i parlem ara de la Primera República Espanyola.
0: Sí.
7: Tothom té molt clar el seu himne, aquest... sobretot perquè es va servir també per la Segona República.
0: Sí,
7: doncs
0: i pel circo.
7: Exacte.
1: Los elefantes.
7: Però, a veure, en sabem gaire cosa més de com va quedar Espanya després que marxés el nostre protagonista?
1: Ui.
7: És que no ens veiem gaire de la Primera República,
1: ui,
7: eh?
1: No.
7: Se'n parla de la Segona,
0: no,
7: però és com la Guerra Mundial. La Primera ningú sap gaire res.
1: Tens tota la raó.
7: Bé, doncs us diré que la Primera República va durar tan sols 22 mesos.
0: Oi.
7: Sí. Va començar l'11 de febrer de l'any 1873 i va acabar el 29 de desembre del 74.
0: Bueno.
7: I la pregunta anirà sobre presidents.
0: Quin,
7: hem parlat
0: quin
7: de reis,
0: Nadal, tu.
1: Sí, eh?
7: Gent de Santa Coloma de Farners. Quants presidents va haver-hi durant el primer any de la República? Que van ser 12 mesos.
0: Els primers 12 mesos.
7: Primers 12 mesos. Quants presidents va haver-hi? Opció A, 2. Opció B, 3. Opció C, 5. 12 mesos, un any.
1: 12 mesos, eh? Més d'un ja em sembla gros.
7: Home, és que és molt, eh?
0: Amb un any.
4: Dos?
0: Quan vulgueu, eh?
7: No ho veieu.
4: Dos, va.
7: Dos, dos. Deixis dos, va.
1: Dos, molt bé.
0: Oh!
7: Nois, en un any, sí. Cinc presidents.
0: Cinc presidents? Però què és Catalunya, això? Què passa?
1: Què passa?
7: És que ni Catalunya, eh?
0: És que és gros.
1: Què és aquest desastre?
7: Ja es veia, la Primera República no podia anar bé.
0: No acabava de fer.
7: No,
1: no, no, no.
7: Ostres, fatal, eh? No. Bueno, doncs ja sabeu més coses de la República.
0: I tant.

0: A veure,
1: és que el búnquer no està preparat per dues persones.
0: Ahir es va dir, que va perfectament, avui hi ha hagut molts problemes.
1: Ja està, porten més roba que ahir. Ja no hi queda.
0: Música d'un grup català mític, en Pet el que canta, per convidats que van pel mateix camí cantant també en català i explicant històries a través de les seves cançons, com fan doncs en Pet i companyia. Els C2 han d'estar molt units i portar-se bé, perquè ha de ser molt difícil cantar cançons alegres quan t'has enfadat amb el company.
1: Ai, sí.
0: És per això que passen moltes estones junts i han arribat a un punt que potser tu es pots sentir parlar i no entendre'ls, perquè tenen el seu propi codi.
1: Ja comencem.
0: Parlen de la seva manera, ells. Llavors, tenim Teteo, que es queda amb els tetes. Vale. Piquete.
1: Qui són els tetes?
0: Els amics, no? Entenc. Germans,
2: és una altra banda,
0: no?
2: Els tetes.
0: Però ell seria explicant encara molt més, eh? Jo pensava que amb tetes s'entendria, però veig que hem d'anar més allà.
1: No.
0: Piquete, és la vestimenta que portes, eh? Mica el flow i tal. Jangueo, que és passar-s'ho bé.
1: Jangueo.
0: Llavors, José, que José. He vist abans que es miraven quan...
1: Qui és en José?
0: José és com dir bro, no?
1: Què passa, José?
3: José és ell. Jo. Tothom és José.
0: I a partir d'aquí també diuen Tabón, no?
3: Tabón
0: seria...
3: Tabón.
0: Tabón, eh?
1: Què és Tabón?
0: Tabón seria José i José seria bro. Tot seria el mateix, més o menys.
3: Però Tabón té una mica de connotació despectiva.
0: Ah, despectiva.
4: És una religió. És... Bueno,
1: però igual que quan estudies un idioma posen una frase d'exemple, podeu posar una frase on s'apliqui Tabón?
3: Algú que una persona una mica...
4: És que
3: la mala persona, dius, vaya Tabón.
0: L'Amadeu, per exemple.
3: Ets un Tabón,
1: eh?
4: L'Amadeu és bastant Tabón.
0: És bastant Tabón.
4: Que se't morin...
1: Té aquesta connotació, eh?
0: De fet, tenen un crit d'aquests que es fan per sortir d'escenari, saps? Amb ganes, una espècie de ritual on diuen Tabón.
1: Aviam.
5: Pom, pom, pom, Tabón.
1: Això és el que canteu abans de sortir.
4: És que era un paio que firmava les parets a Mataró.
3: Era un grafitero cani que anava a la classe de l'Oriol.
0: Ah, sí? Ara surt.
1: Grafitero cani, amigo.
0: En Tabón, eh?
3: I firmava com a Tabón, aquest tio.
0: Ah, veus?
4: Érem la dictadura tabonista.
0: Ah. A Girona tenim en Miel, no sé si vosaltres ha arribat també cap allà a les vostres terres, no ho sé.
1: No,
0: signava tot arreu. Bé, aquest parell no només ens posen problemes per entendre el que diuen amb el seu propi codi, sinó que ja ens en van posar des de bon principi amb el seu nom. Ningú sap com pronunciar-lo i ells sempre diuen que els hi és igual, que els pots dir com vulguis, però la gent s'entesta a tenir aquest dilema. Es pronuncia en anglès, en català, una barreja... Doncs oblideu aquest problema i anomeneu-los com vulgueu, que mentre no els hi dieu gilipolles, en principi tot els semblarà bé.
1: O Tabón,
0: exacte. Avui tenim entre nosaltres els compositors i cantants de cançons com Olivia o Coti per Coti, que ja us vam dir ahir que la coneix tothom, fins i tot l'Ibai Llanos.
6: Si yo no usaré nada, ya no sé confeso, ha arribado a las mans de un Coti bien salsero,
4: Canta en euskera.
1: Què és això?
0: És un diàleg.
1: S'han convertit en un crit d'uns joves de Harrai?
3: El xoti per xoti, deia.
0: És una cosa espectacular.
1: Quin document, no?
0: Sí, m'agrada.
1: En quin context es va donar això?
0: L'Ibai Llanos, en un moment d'aquests que ell es filma, no sé com es grava, doncs va posar aquesta cançó, no sé per què la va posar, no sé si vosaltres ho sabeu.
4: No, perquè era...
3: Li agradava, suposo.
0: Li agradava, la va posar i...
4: De fet, ens va dir d'anar a la velada.
0: Ah, sí?
4: A cantar-la. Estàvem al Canet Rock.
1: A una altra velada.
2: Perdona, però és molt gros. La velada és molt grossa.
3: És molt gros, sí.
0: Ostres! Bé, rebeu un fort aplaudiment als
7: Tietz!
0: Bé, ahir vam fer una pregunta dedicada a en Xavi. Avui toca a l'Oriol. D'acord? En Ramon, Oriol.
1: Puc fer una pregunta prèvia amb ells dos? Com us veu conèixer vosaltres dos? De què us coneixeu?
3: Amb 4 anys a l'escola de música.
0: Ah, és veritat.
1: Que maco.
2: Diu meu, sou amics de tota la vida.
0: Us heu enfadat alguna vegada, molt?
3: Sí.
4: Molt
3: dies
4: avui. No, molt no.
0: És una enfadada tranquil.
4: Sí, és que som com nòvios, llavors.
0: Ja.
4: Discussions de parella.
0: D'acord.
1: Sí, sí.
0: Bé, doncs això, pregunta per l'Oriol, que és el que no canta tan greu, d'acord? Llavors, gent de... A veure, qui tenim aquí darrere? Taradell. A veure, vinga, pregunta per vosaltres. L'Oriol va participar en una sèrie de TV3.
1: Ah.
0: Què hi va fer? Opció A, va ser extra a Polseres Vermelles. Opció B, va fer una cançó per la sèrie La Riera. Llop Xercer va fer de tècnic de llums un dia al programa El Club.
2: Uf, em quadren tant les tres.
0: Home, què us penseu? Penso bé les coses.
2: Ostres.
0: Què us sembla?
5: El llum.
2: El llum.
0: El llum.
1: El llum.
7: El llum.
1: El llum.
0: El llum.
1: El llum.
0: Vinga, anem amb el llum.
1: No!
4: Jo diria que quan feien el club jo tenia 5 anys, eh?
0: Ja, ja, és que... He tirat bueno, aquí...
1: Aquest tècnic de llums és un pèl jove. No passa res. Què has fet,
0: Oriol? Què has fet?
4: Vaig fer polseres vermelles.
1: Ah, sí?
0: Eres
1: sí,
0: un extra, sí, sí. Feis de malalt sense cama?
4: No, de fet et pagaven més si et rapaves.
0: Sí o no?
1: Ah, sí? Ja,
4: pagaven 20 euros més. Ja.
1: Que, ja, que els perdies rapant-te, de fet.
4: Sí, sí,
0: ostres!
4: Però sí, sí, sortia allà una tauleta jugant a l'escoleta de l'hospital.
1: Ah, carai, ostres, molt. Eren...
0: No saps de què estaves malalt, eh? No t'ho van dir, et van no, dir, però... carda't per aquí.
4: Havia de crear el personatge, no, no, no.
1: Res de bo, res de bo.
0: No,
1: ja.
0: No.
8: De fet, tu vas fer un anunci d'Escalextrix, no, també?
4: Sí, sí, vaig ser nen actor.
0: Ah, sí?
4: Durant una època.
8: L'explotaven els de l'escac. Sí.
4: Vaig fer com 20 curs de l'escac que no han arribat a sortir mai...
8: Vine, nen, vine.
4: Encara demano una edició.
2: Ah, sí? Eres un nen molt, com molt fotogènic? O...
4: No, no,
2: petit,
4: no, però
8: feia teatre.
4: A la que em fas un, ja et
0: vis
4: en
0: força següent.
4: Sí, sí.
0: Ostres!
1: En fi, només l'han encertat ningú. No l'ha encertat ningú.
0: Quin desastre!
4: El pas per nosaltres.
1: Ni la primera, ni la segona, ni la tercera. Ahir els tiets ja es van endur els bolets de
0: sí,
1: Conserves
0: doncs
1: Ferrer.
2: És veritat, se'ls van endur ahir?
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno,
1: bueno,
2: poden repetir.
1: No, anem a donar una oportunitat. Sí. El que diu el reglament del búnquer és que per incompetència general, tothom podrà aconseguir el lot de Conserves Ferrer! Sí! A veure, avui l'heu d'endevinar, perquè bueno, aquesta gent, si no, marxaran
0: sí,
1: farcits de bolets.
0: És que no sé, eh? Bueno.
1: Què, és difícil, Neus?
0: Home, a veure, jo crec que sí.
2: A veure, estic mirant el títol de les collons.
0: Que fa referència a el que s'ha parlat ara, veure, i si no, si, la canviaré. No passa si res, no, perquè tinc una altra.
1: Si no van saber sí, la d'ahir...
4: Li agraden les antigues, però Neus...
0: Sí, eh? No, bueno, la banda sí, no, veure, no, veure, però...
1: La banda sonora de Polseres
0: sí,
1: Vermelles.
0: De qui és, com es diu el nom?
2: No ho sabrà.
0: Sí, que ho sabrà.
1: No ho sabrà.
2: És de Coldplay.
0: Què deia la cançó?
1: Na nina. No, aquesta és
4: la mateixa.
0: És que anava a fer sense tu i pensava que no, que era massa evident.
4: Jo tampoc sé de qui és, eh?
5: No, jo no me'n recordo.
8: De Whiskins.
1: No!
0: Bueno, què? Es dona per bo aquest nano que fa en
1: el nano és el que s'hi ha acostat.
0: No, no, no. Sí, sí.
2: En Ferran
5: és el que ha cridat més.
2: En Ferran de Granollers ha cridat.
1: Ha dit que era de Polseres Vermelles. Sí. La cançó es diu Fil de Llum sí, i és de l'Andreu Rifé.
0: Mira com diuen que sí.
1: Ah, sí, sí, a bones
2: mira
1: hores.
2: Mira com diuen que sí.
1: En fi, fort aplaudiment per en Ferran, que s'emporta el lloc.
0: Bravo. Bravo.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
3: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
2: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
3: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
4: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
5: No cal anar a l'altra punta del món per trobar una gastronomia que fa emocionar i travessar oceans per descobrir plats amb ànima. Ni visitar diversos continents per viure una cuina amb caràcter. Perquè el millor ho tenim més a prop del que ens pensem. Aquest estiu t'espera un viatge que t'obrirà la gana.
6: Joc de cartes estiu. Dimecres a la nit, nova temporada a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
7: Hola, bunkerins. Sóc el Roger, de Barcelona. Us estic escoltant que esteu aquí amb en Roger Escapa recordant el cor de la ciutat. El lector que deia el número de capítol era el grandíssim Pep Torrents. I, escolteu, una pregunta. La cara aquesta que posa en Rafa Nadal als anuncis de cotxes, què? Vinga, tot Espanya.
8: Sí que és veritat, que sembla com... està com és una espècie de rastret raro.
9: Sí, sí. De...
10: És que està molt moreno, eh?
8: Molt moreno.
11: Està molt moreno.
8: I la cara deu ser. És molt del PP.
11: Sí.
12: Doncs molt del Madrid.
13: Nadal i Paredes.
11: Sí, té uns cabells raros.
10: La cara també estranya, no? També?
11: Sí. És com tot són coses positives, de moment.
8: Quan...
10: Té un braç esquerre fort.
8: Quan creieu que trigarà a ser president del Real Madrid, aquest tio?
14: Menys de 10 anys.
8: Menys de 10 anys, eh? Sí.
14: Home, Florentino és gran ja, no?
11: Florentino
8: crec que el cos li demana terra ja.
11: Gran ho ha sigut sempre. Sí. Cuidado. Sí. Cuidado, jo dir que si hi ha algú que pot enterrar és ell.
8: Sí que és veritat. És veritat. Sí, perquè té molt de ciment.
11: Ah, sí? Qualsevol obra...
10: El cor de la ciutat, eh? Estic començant a mirar el cor de la ciutat.
11: Home,
8: parlem-ne.
10: Haig de dir una cosa, hi ha un extra que sortia per allà, que no eres tu.
11: No
13: vaig sortir.
11: Aquests no havien ni nascut quan feia el cor de la ciutat.
10: Doncs que surt un senyor sense samarreta, vestit amb trajo, però sense samarreta i amb un maletí, que se'n va a treballar, suposo. M'agrada un extra així que et sobti una mica.
8: El tema dels extras...
10: Què?
8: Bueno, que hi ha gent rara...
10: Cobreu, els extras?
13: Sí, clar, 50 euros. No, sí. Eren 50 en aquell 50. Moment.
11: I si atrapaves el cap 70.
13: 60 i l'entrapaves l'esmorzar.
10: Ai!
8: Molt clar, perquè són moltes hores aguantant.
13: Hi ha gent que es dedica només a fer d'extra.
10: Sí. Ja. Una vida com una altra.
11: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
10: L'Andreu de Santa Coloma de Farners.
11: Andreu.
15: Aviam, jo he de viatjar per feina, llavors em passen dues coses. La primera és, a l'hora de dormir, no sé per què, a tots els hotels sempre hi ha un nòrdic, sigui estiu, hivern, tardor, el que sigui, per la qual sempre tinc calor. Sí. I la segona és, no suporto dormir amb el llençol al final del llit a sota del matalàs. Llavors, sempre el destrosso,
10: dius?
15: El trec, perquè no ho suporto. No sé si
8: però què dius, Andreu? Que
15: ho faig.
10: No, home, no.
11: Estic d'acord amb l'Andreu que als hotels el nivell de pressió dels llençols... És que hi ha un moment que si vols dormir... Mirant en l'aire, se't doblen els dits del peu.
10: És veritat.
11: Ara.
10: Hi ha pressió.
11: Està molt apretat, aquell llençol.
10: Sí,
8: la gent que dorm amb el peu mirant cap amunt. Com ha de fer la gent normal. Aviam, vosaltres heu de menjar molt d'hotel.
13: Sí, molt d'hotel.
14: Bastant. Nosaltres tenim una classificació, no? Anem puntuant tots els hotels on anem. Crec que de moment cap ha passat el 8.
13: Reus. Una Reus, que és el millor.
14: Sí, però que l'esmorzar és molt dolent.
11: Home, llavors no pot ser el millor de cap manera, perquè el millor de l'hotel és esmorzar.
14: L'hotel és espectacular, però l'esmorzar és dels pitjors esmorzars que hi ha.
10: Sí, home, i tant, que pot ser, perquè diuen ja m'he gastat els diners en posant aquesta gent.
11: No costa gaire cuidar el tema de l'esmorzar.
8: Heu de cuidar el tema d'esmorzar. Ha d'haver-hi ous remenats sempre, i ha d'haver bacon.
13: Sí. Jo valoro pel coixí.
10: Sí?
13: Estic a punt de fotre-me'n una a la maleta, perquè els coixins dels hotels tenen uns
14: coixins tous aquests. Oh, no.
11: Hòstia, sí.
13: Oh, que t'enfonses.
10: Sí, és veritat.
8: No era la Aitana Bonmatí que s'endú el coixí a casa?
10: Sí.
11: Gent intel·ligent.
10: Sí.
8: Doncs feu-ho. Feu-vos uns coixins personalitzats vostres. Sí, home, sí.
11: Bueno.
8: Ara que no han de carregar instruments, ells.
10: No, no hi ha, però... I, escolta, un de molt ronyós, n'heu trobat algun que hi ha, o sigui, sí, molt suspès?
11: La majoria.
14: Sí. Sí.
10: Ah, però
14: no, no, la majoria no, però...
13: No, jo vaig anar a un Fórmula 1 fa poquet, però amb la meva parella. Sabeu què és el Fórmula 1?
10: No, però m'interessa.
8: Ah, és d'aquells de carretera,
13: els típics. Els pitjors hotels de França, o sigui, el més barato, barato, barato,
10: sí?
13: Que són lavabos compartits i tot l'hotel.
8: Uf, lavabo compartit amb un franc!
13: El nostre tenia lavabo...
10: Ah, que bé. Carai, luxe, eh?
11: Va agafar la suite del Fórmula 1.
13: Sí, sí. No hi aneu mai. Ja, ja vaig voler provar, però...
10: I per què n'hi dieu?
14: Et pot permetre, no, un de millor.
10: Sí, no, jo crec que sí. Sí. És ell que porta els números?
13: El que passava és que amb els meus pares sempre passàvem per França i mai anàvem al Fórmula 1.
11: Ah, però per què? Per què? Et preguntaràs per què?
13: Però a mi em feia gràcia anar-hi.
11: Per... I feia gràcia.
14: La romantització.
11: No apliquis la mateixa lògica amb tot. Els meus pares a aquest puticlub no m'havien portat mai.
8: A mi em fa il·lusió.
11: A mi em fa il·lusió anar-hi.
8: Fa il·lusió.
11: Fa il·lusió anar-hi, carinyo. Jo, és que els meus pares no m'havien deixat entrar mai. Bueno, escolta, serà per alguna cosa, no?
13: Sí. No hi aneu.
2: Us prometem que si escolteu el búnquer, traureu un 10 a la selectivitat.
11: El gat ha trencat el pot de verí i s'ha mort. I alhora el gat no ha trencat el pot de verí i encara és viu. Si tu no has vist a l'interior...
8: Oh, clar, si no ho veig.
11: Clar.
8: Si no ho veig, també pot haver-hi un Romario dintre d'aquella caixa.
2: És que clar. El búnquer. Cultivant el futur del país des de fa 5 temporades. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell, que ella sí que és professora de veritat.
0: Hola, què tal? Soc el Roger, de Molins de Rei. Estava escoltant la biografia de l'Alice Gaitiller i m'ha fet molta gràcia perquè durant la biografia se sentia de fons en molts moments la banda sonora de El nombre de la rosa. I és una cosa que he observat altres vegades en molts dels episodis que escolto, que hi han sempre bandes sonores camuflades a part dels sons que poseu habitualment, hi han això, trossos de bandes sonores. Jo, que m'agraden molt les bandes sonores, m'agradaria fer-vos una pregunta als tres, i és si precisament teniu alguna banda sonora preferida que us agradi per damunt de les altres. Vinga, gràcies, que vagi bé, adéu.
8: Vinga, endavant, contestin els tiets.
11: Abans que jo digui, Titanic, podeu dir el que vulgueu.
14: A mi m'agrada molt la banda sonora de Harry Potter. Crec que de les dues primeres és espectacular. Es va fer el mateix.
13: A més, hi havia els vídeos aquells de l'Altozano que...
14: Sí, del Jaime Altozano ho explica, és veritat.
13: Jo sóc més de musicals.
10: Ah, sí? I quin?
13: Els Miserables, m'agrada molt. Fantasma de l'Òpera.
14: Annie és molt xula.
13: Annie Wicked.
10: A l'escola farem Peter Pan. Pues penjarem un nano i farà el Peter Pan.
11: Ah, sí?
10: Sí, sí, de veritat t'ho dic.
8: No, està tota l'obra penjat.
10: No sé com ho fan. Sí, de veritat, de veritat.
11: Fareu allò de penjar un nen d'un cable
10: i
11: fer veure que vola.
10: Què penses?
11: És la cosa més ridícula.
10: Bueno, escolta'm, il·lusió que fa.
8: Si el nen ho fa bé.
11: No surt mai bé, això. Això no surt mai bé. Sempre es veu un nen amb una cara d'espantat terrible.
10: Ja ho veurem. No, aquest nen
14: ja... Ja tens permisos per fer-ho?
10: Això no ho porto jo.
8: És que crec que si ho demanes, me te'l dones.
10: No, m'han dit que hi ha un, com es diu, un cocodril i que serà un monopatí, vull dir que saber com... Bueno, ja ho veurem, ja us ho explicaré. No. Ja està.
8: Un cocodril, de veritat. O sigui que us agraden els musicals, eh? O anar al teatre, bé, veure el musical...
10: La banda sonora, la d'aquell... Aquell...
14: L'intocable.
10: Ah, gràcies. Top. Aquesta m'agrada. Anava d'imparable. Bueno,
11: l'intoixable.
10: Sí.
11: S'ha entès ràpidament.
10: Sí, gràcies, sí, m'ha entès, eh?
11: Imparable amb baixada.
10: Molt bé.
14: Així.
8: Impressionant, hi ha hagut connexió.
11: Titanic. Vaig anar a veure la...
8: T'agrada la banda sonora de Titanic? No, a veure, no t'agrada la banda sonora de Titanic? T'agrada la cançó de Celine Dion?
11: No, i la banda sonora també. Txan, txan, txan, txan, txan, txan. Això és preciós. Quan es comença a veure el barco. Sí, sí,
8: no, no estaves sí, cantant Psicosis?
11: No, estava cantant. Quan arrenca, allà al port i tal. Txan, txan, txan, txan. És preciós, allò. Allò és preciós.
10: Estan molt contents, perquè van anar junts.
11: Vaig anar a Madrid a veure l'exposició de Titanic.
8: I et va agradar o no?
11: No. Vaig marxar decepcionat, perquè molt de 3D i molta merda, molt d'immersió, experiència immersiva.
10: Ja, però ojo amb immersió.
11: Sí, ja, cuidado. Ja penjaré les fotos a l'Instagram.
8: Últimament estàs anant a llocs que et deceben.
11: Sí.
8: Últimament vas anar a un museu en un lloc que no podem dir, que et va agradar gens?
11: El Museu Casteller.
10: Ah, sí, veig que sí que ho diu.
11: No et va agradar gens, eh? Vaig trobar que no vaig acabar d'entendre el concepte del Museu Casteller, no sé, trobo raro.
13: Però on és?
11: És a Valls.
10: Què bon dia?
8: Hi ha hagut un com una...
11: Bueno, no, està bé, però vull dir que jo crec que hi han coses dels castellers que...
8: Com, per exemple, bé, una jornada castellera.
11: Bueno, clar, és molt més guapo anar a veure castellers que anar al museu. Però que el museu... Crec que es podria fer una mica més...
10: Està sonant tan èpic amb aquesta música de fons?
11: Una mica més, és la de Titanic. És la que us deia.
10: No sento txan-txan.
11: Ja veuràs, posa-la des del principi, Oriol. Ja veuràs. Mira. Ja veuràs. Ara. Ara encara no, un moment.
8: Aquí està engegant el barco.
11: Ara ve, aquí.
13: No hi ha txan-txan-txan.
11: Ho he fet més o menys. Però ja s'entén.
10: M'estan mirant aquest parell, que són músics, i ens estem entenent dient, no, aquest nano no.
11: Bueno, aquest nano no sap de música.
13: Ara està molt de moda la banda sonora dels Bridgestone.
11: Quina és?
13: Que agafen cançons actuals, rotllo...
10: És veritat. Sí.
13: No sé quina.
10: La senyorita.
8: I què passa? Estan amb violins.
10: Aquí també s'ha fet això.
8: Suporto.
10: Música sexy, no sé què, això es fa aquí.
11: Sí.
8: Això posar aquell, el senyor bunker. Es posa cançons de Maroon 5 medievals.
10: Sí, és una cosa...
8: Un concepte...
14: Són molt guais, ara, la diversió.
10: Hòstia.
8: Gent, músics medievals, medievalistes, sí. O sigui, Jordi Savall, que toca això.
10: És una barbaritat. És que, veritat... És que... Que l'heu vist, Bridgerton, vosaltres?
14: No.
10: Les nostres parelles,
14: sí. Mira, jo vaig acabar fa dos dies una que es diu l'advocat de Lincoln, abogada de Lincoln.
10: Sí,
14: molt xula.
10: Bé, està bé. I tu?
13: Jo m'estic tornant a mirar Joc de Trons i Cites. La segona part.
11: Molt bé.
13: Ara mateix.
11: Molt bé.
14: Joc de Trons, top.
11: Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
10: Sí, mira, la Jana de Granollers. Agafa el micròfon, que el tens aquí darrere.
11: El tens aquí.
9: Jo tinc un problema, no sé si potser sóc jo, però la primera temporada del Búnquer costa molt trobar-la.
11: Ah, sí?
10: Ah, sí?
11: Ah, jo no l'he buscat mai.
10: S'han enfadat.
13: Sí, sí. És veritat, de fet, anècdota.
11: Anècdota, endavant.
13: Que nosaltres som molt fans de Garbo.
11: Sí.
13: I Garbo no hi és a Spotify.
11: Ah!
13: Llavors li van proposar a en Peyu que féssiu el podcast de Garbo i ja estava fet.
11: Spotify deixa només els últims capítols. Heu d'anar a YouTube directament si ho voleu trobar tot. Si jo poso Búnquer.
9: Però com que no pots filtrar per data i ell t'ha anat tota l'estona cap avall, cada cop que et van entrar, ho he deixat de fer.
10: Oh!
14: Ui, tenim un problema.
8: Hem perdut un oient per culpa d'una mala indexació.
11: A veure, jo estic a YouTube i molt complexa no és, vull dir, surten tots aquí.
9: Estàs treballant, jo només dic tan miraculós.
11: Clar.
13: El Búnquer ha anat cap amunt o ha anat cap avall?
11: Ha anat cap amunt sempre.
8: Sempre, sí, i abans que no peti.
11: Sí, fins que ens van donar l'Ondas, va anar cap amunt.
8: Va anar cap amunt.
10: Sí.
11: No.
10: On és l'Ondas?
11: Està aquí darrere.
10: Ah, sí, ara ja.
8: Està allà al costat d'una mena de...
10: De pot o conserva.
8: Està allà.
13: Crec que ens havien de donar un Ondas al...
14: No ens l'havien de donar.
13: Ens van... Vam estallar com en Vinícius, que... pues...
8: A veure, moment, aquesta història.
11: Expliqueu això.
10: Ens l'havien de donar.
14: Que no, ens van...
13: Sí.
11: Qui porta el tema dels premis?
13: No ho direm, però...
14: Estàvem nominats, o...
13: Bueno, hi havia dues opcions i va guanyar l'altra.
11: Oh! Que era l'altra?
14: Eren espanyols.
13: Eren, els Art de Bogotà.
11: Art de Bogotà, aquells nanos que van sortir tan... al principi. Ui, aquells nanos.
10: Ui, aquells nanos.
11: Art de Bogotà. Van tocar...
14: Era el seu any, també.
13: Sí.
14: Ho van petar bastant.
11: Van tocar al Liceu. Haguéssiu tocat al Liceu, mira, a la gala dels Ondas.
8: Aquella actuació... Aquella hi havia algun que anava una mica més motivat del compte.
11: Sí. És que... Art de Bogotà i cuidado.
8: I dos tamicos.
13: Dos cavalls.
10: Hosti.
11: Mira, ho hem de deixar aquí, per sort. Ens queda només un minut perquè els tiets ens puguin contestar quatre preguntes.
8: Aviam, Cleus, recordo que vam estar fent una cosa... Tu te'n recordes quan vam fer allò del Dia de la Cultura?
11: No.
8: Un programa que vam presentar,
11: sí.
8: Que estàvem fent coses. Doncs els tiets van actuar el Dia de la Cultura i estàveu en una mena d'autobús en un polígon industrial.
13: El fòrum.
8: No, un polígon industrial, el fòrum. Llocs estranys on heu tocat? En recordeu alguna?
14: L'altre dia vam tocar en un concessionari.
10: Ah, sí?
14: El lloc més random que hem tocat mai.
11: Mira, està bé, en un concessionari.
10: I amb les de jugadores del Barça, en un lloc molt...
14: Institucional.
10: Institucional. Sí. Perquè, clar, més va tocar Coti Barcoti, no?
13: Sí.
10: I llavors...
14: Estava com un pal, pobre.
10: Sí. Havien de fer saltar la gent
13: no,
10: i no...
13: Sí, no, és que elles no sabien si podien ballar o no. Llavors es van quedar com...
8: Clar, és quin és el protocol.
10: Quin és el protocol.
11: Complicat, complicat.
10: Bé, aquí diu, segur que teniu un grup de WhatsApp per qüestions de feina, si us plau, espero que no es digui tired of feina. Hi ha alguna opció més original?
14: Tenim 200 i pico grups entre els dos.
10: Què dius?
14: Mira, sí. L'oficial es diu tired squad, però sí? Llavors tenim mil ramificacions de...
13: Clar. Tabons.
14: De tabons, de no sé què, de difusió...
11: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Doneu-nos un titular abans d'acabar. Hi haurà nou disco quan surt?
13: Sí... Estem entregant ara.
11: Estem entregant.
14: A la primavera del 2025.
11: Això què és, això? Això què és, això?
14: Això és codi, és codi.
11: És codi, eh?
10: Deixa'ls, és com si no.
11: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, doncs estarem pendents la primavera del 2025 del nou disc dels Tiets o dels Tiets, digueu-los com vulgueu. Gràcies per acompanyar-nos aquests dos dies al búnquer.
13: A vosaltres.
11: I tornarem, com sempre, a l'una del migdia a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau.
10: Adéu-siau.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som Tresca.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
18: Bona nit, us informa Ignasi Abad. La companyia elèctrica Olaluz ha presentat al·legacions al Ministeri per la transició ecològica en relació a l'expedient per retirar-li l'habilitació per comercialitzar energia. L'empresa assegura que s'ha acreditat que no es donen cap de les circumstàncies previstes en la normativa vigent que justifiquin impedir que continuï la seva activitat. Olaluz afegeix en un comunicat que reserva l'exercici de quantes accions legals siguin necessàries per defensar els seus drets i els dels seus clients en un model de competència efectiva en el sector elèctric. Més notícies, Oriol Pujadó.
19: El govern espanyol indulta parcialment l'expresidenta del Parlament i de Junts per Catalunya, Laura Borràs. Se li commuta la pena de presó de 4 anys, 6 mesos i un dia de la condemna per prevaricació i falsedat documental per una pena de 2 anys de presó. En canvi, se li manté la multa per valor de 36.000 euros i la pena d'inhabilitació de 13 anys i un dia. A través de les xarxes socials, Borràs assegura que el govern espanyol no li estalvia anar a la presó per iniciativa pròpia, sinó que segueix la valoració del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ja va admetre que la pena era desproporcionada i excessiva. L'expresident Puigdemont diu que s'alegra de l'indult a Borràs, tot i que destaca que la causa judicial que la va condemnar tenia una evident naturalesa política. El PP i Vox han carregat contra el govern espanyol per aquesta decisió.
18: També en plana política, el Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia i concedeix la mesura de gràcia a 4 dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Es tracta de Lluís Corominas, Ara Simó, Ramon Barrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. Simó ho ha valorat en declaracions a 3 Catalunya Info.
20: Han passat més de 3 anys també des d'aquella sentència del maig del 23 que vam recórrer en recurs de cassació al Suprem i allà el Suprem estava. El Suprem ha anat arrossegant els peus fins que ha vist que no podia arrossegar-los més ja.
19: L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació, ho indica l'última enquesta de població activa corresponent al segon trimestre que recull els efectes de la temporada turística. La taxa d'atur se situa per sota del 8%, 2 punts menys que la mitjana de l'estat espanyol. Pel que fa a l'ocupació, s'aconsegueix un nou rècord amb gairebé 4 milions de treballadors.
18: Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid aquest vespre s'ha aixecat l'evacuació de 2 pobles més. Ara ja poden tornar cap a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila la situació continua sent la mateixa de la tarda. De moment han pogut tornar als domicilis els veïns de 5 pobles. N'ha parlat el ministre Fernando Grande Marlaska.
21: Estamos conteniendo el fuego, algo importante. Desde en las últimas 24 horas el perímetro que estaba fijado no ha habido ningún avance. Con lo cual esta noche se seguirá trabajando con la misma intensidad que se hizo ayer en las 3 zonas y con el fin de que mañana, a ver si es factible ya.

0: marcs de l'estat espanyol i dels altres estats en els que actualment estan fragmentats políticament i administrativament els territoris de parla catalana.
1: Xavier Antich serà el president de la nova Fundació Llull en els pròxims 2 anys.
2: Els esports, Joan Laporta ha comunicat que li han revertit una arrítmia cardíaca. El president del Barça ho ha explicat a les seves xarxes socials i no podrà viatjar a Anglaterra per acompanyar l'equip a l'estatge. Avui l'equip ha fet una doble sessió d'entrenament. Balde encara entrena al marge.
1: L'Espanyol també és a Anglaterra. Avui ha començat el seu estatge a la ciutat esportiva del Burnley. Demà s'enfrontarà precisament aquest equip, que també és propietat d'Alan Pace.
2: I el Sabadell ha anunciat la retirada del seu capità, Rubén Martínez, després de 2 temporades al club i 2 ascensos de categoria. Ara serà el nou secretari tècnic del primer equip.
1: I amb motor, el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència per primera vegada a la història. La prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
3: Fins aquí les notícies.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el
7: 51.657, 51657, sèrie 30.
6: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
9: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Bona nit, oients de Catalunya Ràdio. Benvinguts al Revolució 4.0. Ens fa molta il·lusió compartir les nits d'estiu amb vosaltres, els millors moments del programa, cada nit de dilluns a divendres, de 11 a 12 de la nit.
11: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
10: Què tal? Com esteu? Fa pocs dies hem aterrat a Barcelona procedents de Silicon Valley i als Estats Units, i allà hem entrevistat molts catalans i catalanes que treballen en algunes de les empreses tecnològiques més importants del món, com Pixar, Apple, Google, Nvidia, HP, Zoox, Amazon. Hem estat a la Universitat de Stanford, a Netflix, a Hilti. Per tant, moltes notícies, molts titulars. Ha estat un viatge molt enriquidor que volem compartir amb tots els oients. Hem conegut grans professionals, hem pogut entrar a seus d'algunes d'aquestes empreses importants com la productora de cinema d'animació Pixar o la tecnològica HP per conversar amb el seu màxim executiu mundial. També hem entrat a Google, hem entrevistat un dels seus directius que està desenvolupant la IA Gemini, hem pujat també a un cotxe autònom de Zoox d'Amazon i començarem avui amb l'entrevista que li van fer a Lluís Llobera, que treballa al gegant de l'animació cinematogràfica, a Pixar.

0: a Silicon Valley amb la conversa amb Lluís Llobera de Pixar. També avui coneixerem una iniciativa que pot canviar moltes coses, l'estratègia d'allà de Catalunya 2030 amb la Maria Galindo. Tindrem la visió de l'economia com cada setmana amb el gran Santiago Niño Becerra i acabarem coneixent una història bonica. Unes nenes del Pirineu que són molt bones fent robòtica i que volen anar a competir a la final del Campionat Mundial de Singapur.
1: La revolució digital està transformant el món. Vols ser espectador o protagonista d'aquesta transformació digital? Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
2: Soc Guillem Soler, el cantant de Buhos, i a més un amant d'aquest programa, perquè sempre l'escoltem quan tornem amb la furgoneta d'algun dels nostres concerts. La veritat és que sempre hem desitjat tenir la bola del futur. No l'hem pogut tenir mai, però hi ha un programa que ens hi acosta molt i per això ens agrada tant escoltar-lo. A part que la Xantal és un amor, els continguts sempre són superinteressants. Moltes felicitats per aquests 10 anys. Una abraçadota molt gran a tot l'equip.
1: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.

0: 15 entrevistes en aquesta sèrie que farà el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio des de Silicon Valley. I comencem amb un home que em va impressionar molt. És el Lluís Llobera. Fa 18 anys que treballa a la indústria d'animació cinematogràfica als Estats Units i des d'en fa 4 treballa a Pixar, un dels grans gegants de l'animació. Vam anar a visitar-lo a la seu d'aquesta indústria, molt a la vora de San Francisco, que ja de per si és tot un espectacle, perquè hi entres i de seguida t'envolten molts dels personatges que protagonitzen les pel·lícules de Pixar. Va ser una conversa fantàstica i gràcies a ell vam ser a dins de les instal·lacions, i aquí teniu la xerrada.
1: Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Especial Silicon Valley.

0: alegría en directo desde la mente de Riley. ¡Vamos a darlo todo!
1: ¡Yupi!
0: ¡Y aquí está tristeza!
2: Oients, avui el nostre viatge a San Francisco ens porta a un lloc espectacular, la seu de la productora d'animació Pixar. Pixar és el gegant del cinema i l'animació. Les seves pel·lícules han aconseguit una recaptació de més de 15.000 milions de dòlars i avui tinc el privilegi d'entrar-hi i m'hi farà de guia un català que fa quasi dues dècades que treballa a la indústria cinematogràfica d'animació. És en Lluís Llobera. Quin luxe tenir-te al programa. Què tal, Lluís?
3: Molt bé, encantat.
2: Quants anys fa que treballes a Pixar, aquesta empresa genial?
3: A Pixar ara fa 4 anys que hi treballo.
2: 4 anys. Puc dir que l'hem visitat amb tu. Ha estat com ser dins d'un parc d'atraccions.
3: És molt bonic.
2: Com es treballa a Pixar?
3: Per mi és un somni treballar a Pixar. Les oficines són fantàstiques, està plena de gent que és creativa i a cada passa pots parar i parlar amb gent que t'inspira. Per mi és fantàstic.
2: He de dir que aquí heu creat pel·lícules, oients de Catalunya Ràdio Revolució 4.0 que han vist els vostres fills, les vostres filles. Si digués, Lluís, digue'm algunes de les pel·lícules que hem vist i que tu mateix has fet l'animació. Quines serien?
3: Bé, dins de Pixar he treballat, per exemple, l'última de Del Revés, Inside Out 2, vaig treballar, que m'ho vaig passar molt, molt bé. També he treballat a la de Lightyear, vaig treballar a Elemental, que és aquella pel·li on l'aigua i el foc i els núvols tenen personalitats. Aquestes són algunes de les pel·lis que he fet aquí.
2: Hem de dir que estem al voltant de la por i de l'ansietat, unes emocions que surten a la pel·lícula Inside. Ja has treballat en l'animació d'aquests personatges?
3: Sí. És a dir, jo he tocat totes les emocions i sobretot vaig treballar molt tant amb l'ansietat com amb la por, perquè són personatges més exagerats i més bojos i és el tipus d'animació que a mi m'agrada fer, una mica més espectacular, diguem.
2: Abans il·lusionat, m'has dit que tu en una setmana fas 3 segons d'una pel·lícula? Explica'm com funciona això.
3: Doncs és tal qual. Un animador a la indústria dels Estats Units de fer pel·lis treballa de mitjana 3 segons a la setmana.
2: 3 segons a la setmana?
3: 3 segons és el que acostumem a fer. El que passa és que no et diuen tens 3 segons i tens una setmana, sinó que et diuen tens aquests 20 segons continus i amb un mes i mig o el temps que sigui es tracta d'intentar treure tots aquests plans. Llavors és un procés molt iteratiu i moltes proves i ensenyes al director, tornes a provar i finalment aconsegueixes treure aquesta animació. Pensa que cada moviment que es veu a escena és una cosa que els animadors hem de fer. Moure el personatge, moure les cames, moure els músculs de la cara, moure els dits. I a més hem de conèixer els personatges per dins, hem de saber què pensen, per què ho pensen, com parlen, hem de fer que el lip-sync funcioni amb la veu que està gravada. És molta, molta feina i molt meticulosa, però és molt divertit.
2: Clar. Tu, com a animador de personatges a Pixar, portes aquí anys. Suposo que quan vas fitxar per Pixar va ser com fitxar pel Barça, no? Pels animadors. És a dir, explica'ns una mica el teu currículum en l'animació i aquí era el teu somni, no?, com em deies.
3: Absolutament, sí, sí. Jo, quan era petit, la primera pel·li d'animació que vaig veure era una pel·li de Pixar, que era la primera de Toy Story, i jo vaig pensar que m'encantaria treballar en un estudi així. Va ser quan em vaig adonar que hi havia gent que treballa fent pel·lis d'animació, que abans no m'havia entrat al cap. I vaig voler treballar en animació. Llavors, durant molts anys, no hi havia carrera d'animació a Espanya, a Barcelona, que és d'on soc jo, no hi havia carrera d'animació, de manera que em vaig una mica buscar la vida, vaig intentar aprendre a animar pel meu compte i sempre amb ganes de treballar a un estudi com Pixar. No és on vaig acabar al principi de tot, al principi vaig anar a parar a un estudi que es deia Blue Sky Studios, que eren a Nova York, i fèiem les pel·lis de La Edat de Hielo, i fèiem pel·li de Horton, i la de Peanuts, i aquest tipus de pel·lis. Sí. I per sort, doncs, vaig poder acabar a Pixar després d'una temporada, i és un somni fet realitat.
2: Un somni fet realitat. Sí. Quanta gent participa en una pel·lícula de Pixar, tipus Inside Out o Toy Story? Quanta gent hi pot participar, Lluís?
3: Clar, poden ser, depèn de la pel·lícula, però poden ser 500, 600 persones.
2: Uau!
3: És que no tothom treballa de cop, sinó que és com un tren, no? Cada departament va posant el seu granet de sorra des del principi de la pel·li, on tot són idees. Després es dibuixen dibuixos, després es pensa el guió, després es fan els personatges, es fa l'animació, que és on sóc jo, i finalment es posen la roba i la llum i els cabells i aquestes coses. Llavors, és un tren de gent que va entrant en una pel·li i va donant la seva especialitat.
2: Pixar forma part de Disney, correcte. Què diries que té Pixar que ha revolucionat el món de l'animació i que el diferencia d'altres productores?
3: Clar. Jo crec que Pixar, el que a mi sempre m'ha agradat de les pel·lis de Pixar és que funcionen a molts nivells. No són pel·lis només per passar una estona i ja està, sinó que et poden parlar de les emocions, poden parlar de com, de per què et sents trist o de per què l'ansietat, de cop i com vèncer l'ansietat, o et poden parlar de la vida i de la mort, en el cas de Soul o de Coco. Són pel·lis que arriben molt més enllà i tant adults com nens poden trobar-hi significat.
2: Lluís Llobera, podem dir que has guanyat Oscars.
3: No posa Lluís Llobera, però sí que és veritat. Sí que és veritat que, per sort, tinc un parell de pel·lis on he pogut guanyar Oscars.
2: Quines? Quines?
3: Doncs Encanto va ser la primera que vaig guanyar un Oscar.
2: Felicitats.
3: Gràcies. I la següent va ser Inside Out 2. Va ser una pel·li que va funcionar molt bé i va tenir la sort de guanyar aquest premi. Mm.
2: Hi ha molta exigència, és estressant treballar a Pixar. Treballeu molt aquí, a diferència de, diries, dels Estats Units a Catalunya. Hi ha diferència a l'hora de treballar?
3: A Catalunya hi he treballat poc, així que no t'ho sé dir exactament la comparativa. Aquí sí que es treballa molt. En aquestes pel·lis tenim molta, molta feina i sempre hem de córrer per arribar a terminis, però a veure, és una feina apassionant. És una feina que si no t'agradés no la faries perquè són moltes hores de feina, hi ha molt d'estrès, hi ha moments que sembla que no arribis i tal, i al final acabes arribant.
2: Què has après de la cultura de treball nord-americana que creus que podríem aplicar més sovint a Catalunya? Què has après d'aquí? Amb què et quedes?
3: Mira, una cosa que m'agrada moltíssim de Pixar és la col·laboració. És una empresa molt col·laborativa on hi ha molta transparència des de dalt fins a baix, en el sentit que si hi ha decisions que s'han de prendre, te les comuniquen, t'expliquen què és, fins i tot què estan pensant en fer, potser sí, potser no. I sempre hi ha molta comunicació i és una feina que constantment hi ha reunions per entendre's i per arribar a consens tots a la vegada. No hi ha egos, sinó que és una feina on hi ha molta gent disposada a ajudar i a treballar junta per fer el producte el millor possible.
2: He de dir que el Lluís ens ha fet una super visita i he vist treballant als espais dels animadors, que m'ha sorprès perquè era com un decorat gairebé de Disney. És com està a un parc d'atraccions. Podem explicar que vosaltres, els animadors, intenteu aquí decorar el vostre espai perquè sigui estar treballant com a casa, Lluís? Sí?
3: Totalment. És molt divertit de veure-ho. Cada animador té un espai assignat, la seva oficina. El que passa és que molta gent no es conforma en treballar amb les quatre parets blanques, sinó que es construeix un petit decorat, si vols dir-ho així. Llavors hi ha uns animadors que han fet una casa de la bruixa, però amb fustes i amb trenyines i amb tot, eh? I entres i realment sembla que estiguis a la casa de la bruixa. O hi ha uns que han fet un submarí o una selva amb plantes artificials que sembla que estiguis enmig de la jungla. És molt xulo perquè inspira molt, un altre cop. És que cada passa que vas donant, estàs en un barri diferent, en un món diferent, i hi ha gent que opta per tenir més aviat doncs, una espècie de el menjador de casa seva, una catifa i un llibre, és una llibreria, i cadascú està còmode a la seva manera. És molt divertit.
2: És fantàstic, eh? Jo he de dir que m'ha impressionat. Aquesta part no la podem gravar. Sí que veureu altres imatges del Lluís a les xarxes socials de Catalunya Ràdio i també nostres. En què s'assembla i en què és molt diferent fer una pel·lícula d'animació fa 18 anys, quan vas començar a ara? I també vull parlar amb tu d'intel·ligència artificial, si l'esteu utilitzant ja o no. Ha canviat molt la forma de fer animació?
3: Jo crec que la manera de fer pel·lis més o menys és la mateixa. Tot parteix d'algú que té una idea fantàstica de portar a l'audiència en un món nou i es tracta d'explicar la història de la millor manera possible. El que canvia és la tecnologia amb els anys. Les eines són més potents, les escenes les pots animar més ràpid, hi ha una mica més d'interacció i pots iterar més vegades. Però, en aquest sentit, la feina com a animador continua sent la mateixa.
2: I la intel·ligència artificial? Ja saps que és la paraula de moda. S'utilitza aquí? Creus que
3: la intel·ligència artificial és una cosa que fa temps que Pixar està mirant d'incorporar i, de fet, incorpora en certs aspectes de la producció d'una pel·lícula. El que passa és que no encara en l'aspecte generatiu, si més en la part final de fer una pel·lícula. Per exemple, netejar fotogrames de sorolls i condicionar colors i coses d'aquest tipus, sí. Però, de moment, tot i que s'està estudiant, de moment encara no impacta directament la creació del que és la creativitat de les pel·lícules, encara no.
2: Estàs d'acord que caldria regular? Perquè la vostra creativitat com a animadors, com a creadors, s'ha de protegir, no?, davant de la intel·ligència artificial.
3: És una eina que ajuda la gent, però no ha de substituir els humans. I en aquest sentit crec que és una cosa que hi hauria d'haver certes lleis o certes normes o certs estudis que ens ajudin a entendre quin és el límit. Sí, segur.
2: Suposo que esteu treballant amb noves pel·lícules, això sí que té un secretisme total, no es pot explicar res.
3: No.
2: Què diries que ha portat a la societat les pel·lícules que creeu vosaltres? És a dir, Pixar ha tingut una personalitat pròpia amb una mirada cap als joves amb uns valors diferents que altres produccions, diries?
3: Jo crec que sí. Una cosa molt bona de Pixar és que la gent que fa les pel·lícules, els que estan a dalt, els directors, l'equip de productors i de gent d'història i tot això, és gent molt compromesa, molt oberta, molt conscient de moltes coses. Intenten insertar aquests valors en les pel·lícules. Hi ha molta consciència de desigualtats socials, de desigualtats en quant de gènere, de desigualtats d'aquest tipus, i sense voler ser massa preachy, que diuen aquí, és a dir, sense voler epistologar gaire, el que intenten és donar eines a la gent jove, sobretot, per entendre's, comprendre's i acceptar-se millor en la societat. Crec que és molt important.
1: Hola, Bus. Soy Sox, tu robot de compañía personal.
4: ¿Y qué?
1: Me envió el mando estelar para facilitar tu transición emocional tras tu tiempo de ausencia.
4: No, es todo un detalle, robot felina.
2: T'escolten però avui gent jove també que un dia li agradaria treballar en el mateix lloc que treballes tu. Quins consells li donaries a joves que es vulguin dedicar al que fas tu i com arribar-hi?
3: El més important per mi és la passió. És la passió per animar i per comunicar sensacions i fer que la gent senti coses. Jo des de petit dibuixava moltíssim, llegia moltíssim, jugava moltíssim i per mi va ser una evolució natural arribar a animador de pel·lis. Ara mateix, per sort, hi ha moltes escoles online on es pot aprendre animació i és una porta que avui en dia es fa servir molt per la gent aprendre. Per treballar a Pixar no és tant quants diplomes tinguis o quantes carreres hagis fet, sinó demostrar, enviar un vídeo on demostris que saps animar, un vídeo d'un minut o dos minuts, on hi hagi una escena molt sentimental, molt emocional, una escena on hi hagi alguna cosa molt física, on hi hagi un personatge carregant pes, el que sigui. I un cop demostres que entens tots aquests conceptes i els fas amb certa gràcia, és quan pots optar a una feina com aquesta.
2: Una pregunta. Aquí suposo que has conegut gent molt interessant, gent que es dedica al món del cinema, gent que admiraves. Alguna anècdota d'algú que has conegut treballant als Estats Units? Perquè has viscut a Nova York, has treballat molts anys a Nova York, has viscut ara a San Francisco amb la teva família. Amb qui t'ha impressionat més que has conegut al llarg de la teva carrera?
3: He conegut molta gent. Si et refereixes a famosets i tal, evidentment els veus a tot arreu i de vegades venen a l'estudi i fan tours i de vegades acabes parlant amb gent que aquesta persona em sona però no sé molt bé com es deia i t'adones que havies d'estar parlant amb un famós. Això m'ha passat amb la Emma Watson, l'actriu de Harry Potter, la Hermione.
2: Wow.
3: Me la vaig creuar i vaig estar xerrant amb ella i tal, apa, adéu, adéu. Després vaig dir, jo aquesta la conec, però no sé molt bé de què, i va resultar que era ella. Però bueno, anècdotes a part, una cosa que em va agradar molt de quan vaig començar a treballar aquí a Pixar, precisament, és jo durant la meva, quan volia aprendre a animar, vaig fer molts cursos petits d'animació i alguns d'ells els feien professors, gent que és treballadora de Pixar. I em va agradar molt quan vaig arribar la benvinguda que em van fer, perquè gent que jo els tinc en un altar, no? Els hi tinc un respecte immens. I quan vaig arribar i em van acceptar i em van fer part de la família, no? L'acollida és impressionant i et fa sentir molt bé i et fa sentir molt, molt humil, no? Aquesta, com de bona gent són aquesta gent que tenies tan, tan amunt. És una cosa molt xula.
2: Per acabar, en aquest especial avui amb el Lluís Jovera, que treballa a Pixar, catalans a Silicon Valley, catalans que participen en aquest especial del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio 10 temporades. Trobes a faltar algunes coses de Catalunya? Què enyores? Sé que la família esteu aquí, però que suposo que aneu a veure els pares a Catalunya. Què enyores d'aquí, de Catalunya?
3: La família, els trobem molt a faltar. I ho saben, que els estimem molt i que intentem, sempre que tenim vacances, sempre anem a l'estiu, al Nadal, sempre anem a veure'ls. Una cosa molt xula que tenim aquí, però és que hi ha molts altres catalans que estan en la mateixa situació que nosaltres. i fem un petit grupet, tenim un grupet de WhatsApp, i anem, tenim el casal dels catalans de la Bay Area, i fem la castanyada, i fem Sant Jordi, i és molt xulo perquè així els nens tenen aquesta part de cultura també tan nostrada i tan xula.
2: Lluís, tu com a animador, com seran les pel·lícules del futur que veuran els nostres fills i les nostres filles? Com te les imagines?
3: Uf, no tinc la bola de cristall. Jo m'imagino pel·lis que segueixin emocionant a la gent, que segueixin explicant valors i que segueixin fent que el món sigui més obert i més comprensiu els uns amb els altres. Per mi és el més important.
2: Un privilegi avui fer aquesta entrevista des de Pixar, San Francisco, envoltada amb tots els personatges que veureu a les xarxes amb l'alegria, amb l'ansietat, amb la por d'aquesta pel·lícula fantàstica Inside que vam veure als cinemes. I, per tant, avui venir a l'origen de la creativitat, en aquest cas dels Estats Units, on hi ha aquest català fantàstic, en Lluís Lluïra, que hi treballa. De veritat, gràcies per obrir-nos les portes.
3: Sempre que vulguem.
2: Ha estat un plaer.
3: Molt bé, moltes gràcies.
5: Y esto es lo que nos espera en los próximos 10 años.
6: ¿Estamos soñando ahora mismo que alguien me pellizque? ¡Ah! Sin duda estamos muy despiertos.
7: Hola, què tal? Aquí Joan Dausà. Vull felicitar a la Chantal i al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio per aquests 10 anys de feina bonica, parlant del futur, obrint debats necessaris. Així que moltes felicitats per com a mínim 10 anys més i ens veiem al futur. Una abraçada.
8: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Dones TIC.
2: Atenció, oients del Revolució, 1.000 milions d'euros. Aquesta és la xifra que el govern de la Generalitat vol destinar a la intel·ligència artificial durant els pròxims 5 anys, en què s'invertiran tots aquests diners. Ara, de seguida, ens ho explica la Maria Galindo. Molt contenta de saludar una gran dona TIC, la Maria Galindo. Ja la coneixeu, és la secretària de Polítiques Digitals. Benvinguda, què tal, com estàs?
9: Bona tarda.
2: Què tal, bona tarda.
9: Què tal, Chantal? Molt bé.
2: Bé, bones notícies perquè, clar, bona inversió, 1.000 milions d'euros. En què consistirà aquesta estratègia a Catalunya de la IA del 2025 al 2030, que a més va anunciar el president Illa fa uns dies, i per tant això vol dir que la intel·ligència artificial, ara que venim de Silicon Valley, és el futur i per tant Catalunya ho té present, això.
9: Absolutament. És de futur, és molt de present i aquesta és la resposta doncs, de Catalunya doncs, per afrontar els reptes actuals i la situació i el context actual de la intel·ligència artificial, no només a Europa, sinó també a tot el món. Però a Europa ens hem de posar les piles, crec que som molt conscients i Catalunya doncs hem volgut fer aquest pas i aquesta aposta ferma, 1.000 milions d'euros d'aquí al 2030, per impulsar la intel·ligència artificial de Catalunya i europea.
2: Molt bé, en què s'invertiran aquests 1.000 milions d'euros, Maria?
9: Doncs hi ha diferents programes, però bàsicament el que volem és reforçar tot el que és l'eficiència a l'administració pública, vale? Impulsar la intel·ligència artificial per millorar els serveis públics. També volem capacitar moltíssim tot el que són les nostres empreses, el teixit productiu, especial èmfasi amb les pimes, però també sectors industrials tradicionals que necessiten incorporar la IA com a mitjà per ser més eficients, poder continuar sent competitives als mercats internacionals i també tota la part de talent digital amb IA, no? Perquè la intel·ligència artificial està canviant radicalment el mercat laboral, les activitats, no? Les tasques, i per tant ens hem de capacitar.
2: Clar. Això vol dir que pot beneficiar a pimes, a autònoms, suposo que també el coneixement, no?, per part de totes aquestes persones, no?, que es dediquen també a l'empresa, que la IA arribi no només a les grans empreses, sinó a les petites, no, Maria?
9: Així és. De fet, ens hem marcat que fins al 2030 puguem beneficiar més de 5.000 pimes i persones autònomes per impulsar, no?, dins de les seves activitats la intel·ligència artificial, aplicar-la i doncs veure en què podem ser més competitius. Ens trobem que moltes empreses, doncs això, sobretot les de menor dimensió, Pues volen aplicar la IA perquè volen ser més competitives i volen aprofitar, no, aquesta palanca, però no saben per on començar.
10: Ja, per tant, falta molta divulgació, no? Sempre ho diem, molta. Maria, molt de coneixement, eh? Jo sempre, sobretot, també dic que cada vegada serem més humans amb IA i la IA és una eina que ajuda, no?, a les empreses, als treballadors. A quins sectors em diries que s'aplicaria de manera prioritària la IA?
9: Doncs a veure, hem marcat alguns sectors prioritaris que van en línia del Pla Catalunya Lidera,
10: sí,
9: com podrien ser, per exemple, tot el que és salut, farma, la química, automoció, agroalimentació, indústria 4.0... També són sectors on a Catalunya ja tenim, no?, alguns casos d'èxit. Tenim també, com saps, molt dinamisme amb start-ups, uh-huh, i amb inversions en IA, i per tant són sectors on realment està havent-hi un push més fort, com si diguéssim, en aquest sentit.
10: I també arribarà a l'administració pública, no?, perquè vol millorar, l'altre dia també en parlàvem, l'atenció al ciutadà, no?, i per tant que la IA s'hi faci, que la burocràcia sigui més àgil, no?
9: Així és. De fet, ens marquem l'objectiu de transformar més de 200 serveis i capacitar més de 30.000 treballadors i treballadores públics fins al 2030. Per tant, és que ha de ser una palanca. Ja ho sabem avui en dia, que la IA és una palanca de transformació, però ens falta fer aquest salt per integrar-ho de forma com molt natural, no?, a tots els àmbits de l'administració.

0: Amb aquesta música dels anys 90, als anys 90 no parlàvem gaire d'intel·ligència artificial, en canvi ara sí, som al 2025, i hi ha una qüestió molt important també, que són les gigafactories. L'altre dia també ens ho deia el conseller Samper, que són exactament, recordem, les gigafactories d'IA, i quina funció tindran pel teixit industrial català, perquè clar, necessitem aquesta energia, no? És a dir, al final també cal explicar que tota... perquè hi hagi també tota aquesta intel·ligència artificial, Maria, és molt important aquesta energia, no?
1: Sí, totalment. Una gigafactoria, al final, és una gran fàbrica o un gran centre de càlcul, de còmput, vale? De dades, tant d'emmagatzematge com de gestió i de càlcul de dades. I, per tant, això, les màquines cada cop requereixen doncs, de més capacitat i, per tant, consumeixen també més energia, no? I més recursos. I, per tant, aquestes gigafactories són un eix que Europa ha posat en marxa, posarà en marxa 7 gigafactories distribuïdes per tota Europa, i són un element estratègic perquè Europa tingui el que en diem sobirania, no? Amb intel·ligència artificial, que és la capacitat de nosaltres, Europa, poder desenvolupar aquesta capacitat de càlcul en IA. Pensem que Europa importa el 80% de les tecnologies que consumeix i, per tant, són absolutament dependents, sobretot, dels Estats Units.
0: Clar, un tema que sí, que escoltarem també les entrevistes que et deia de Silicon Valley, que parlem dels Estats Units, la Xina i Europa, però com deies, Maria, l'estratègia diu que Catalunya ha de ser un referent europeu i, per tant, la IA és molt important. Com es garantirà que aquesta IA es desenvolupi a Catalunya i sigui, sobretot, també ètica i segura, no? Un tema que preocupa.
1: Absolutament. Al final, el que ens està preocupant més de la intel·ligència artificial és de quina forma es desenvolupa i de quina forma s'utilitza i s'aplica. I, per tant, aquí nosaltres el que volem assegurar és aquesta manera de fer europea que doncs, fa preservar els valors democràtics i l'ètica tant en el desenvolupament com en l'ús de la intel·ligència artificial. És veritat que moltes vegades amb el desenvolupament ja no podem incidir, perquè, com deia, depenem de desenvolupaments sobretot externs, no? Sobretot pues, americans, que potser no contemplen els valors que contemplem nosaltres. Però sí que es pot fer en el desenvolupament, en l'ús i en l'aplicació, no? Pues, com, per exemple, amb el reglament europeu d'intel·ligència artificial, que salvaguarda molt quins són els usos que se'n fa, no? De la intel·ligència artificial. Bueno, pues, són elements que nosaltres doncs, donem suport i creiem que són positius per fer prevaldre, que no hi hagi biaixos i que sigui una tecnologia inclusiva, que no generi més bretxes.
0: Clar. I una preocupació, no?, és sobretot que hi hagi molta formació. És difícil que la IA s'implanti correctament a la societat si no hi ha formació, no? I sé que fins i tot també hi ha programes perquè al final la ciutadania o tothom que vulgui apuntar-se pugui, no?, també.
1: Sí, totalment. Tenim programes, doncs, això, de capacitació a la ciutadania en general. Tu, jo, però també doncs, els nostres grans, també la gent més jove, d'entendre què és la intel·ligència artificial i quan interactuo amb una intel·ligència artificial, doncs què passa amb les meves dades, què passa amb la informació que rebo, vale? Tenir una miqueta aquest pensament crític davant de la interactuació amb la IA. I després també hi ha tot el que són programes de formació més intensos, com si diguéssim, per poder també capacitar o fer el reskilling del talent perquè puguem ser talent que puguem desenvolupar-nos en aquesta nova economia digital.
0: Molt bé. Per tant, ja vindrà molta IA els pròxims 5 anys. La Maria Galindo ens ho explica i, per tant, anirem explicant totes les novetats, però sobretot inversió en la gent que també es vol dedicar a la IA a Catalunya. Gràcies, Maria Galindo, secretària de Polítiques Digitals. Bones notícies. La IA ha vingut per quedar-se i per obrir-nos moltes portes i sobretot, no ens hi podem girar d'esquena, sinó que hem de saber i hem de saber més tots plegats. Gràcies.
2: Hola, Chantal y todos los compañeros de Revolución 4.0. Soy Esther Paniagua. Hoy estoy aquí para felicitaros. 10 temporadas ya. ¡Wow! Una barbaridad. Un programa muy necesario que espero que tenga una larga vida y que sigamos celebrando lo próximo, los 15, los 20, los 25 y a seguir así.
3: Revolución 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
0: La inflació va tancar l'octubre en un 3,1 interanual, cosa que suposa una dècima més que el mes anterior i la seva taxa més elevada en 16 mesos. Aliments com els ous, la carn o la xocolata registren fortes pujades. Veurem si hem de patir o això ha estat un ensurt i prou. Santiago Niño Becerra, què tal? Això de la inflació ens ha de preocupar o que ningú entri en pànic? Què en diries?
4: Bueno, és que aquí hi ha dues coses, Chantal. Bon dia. Per una banda, està la inflació, a l'IPC, que està, ha tancat en el 3,1 a l'octubre, pujant. Això, evidentment, és una molt mala notícia. Però jo crec que és pitjor notícia que la inflació subjacent, és a dir, traient aliments no elaborats i combustibles, estigui pujant des del maig.
0: Sí.
4: Ara està en el 2,5 i el maig estava en el 2,2 i la inflació subjacent és molt important perquè, diguem-ne, no és exactament això, però és una mena d'inflació industrial. Llavors significa que si la inflació subjacent puja, Espanya perd competitivitat. I l'altra, l'IPC, afecta, evidentment, a les butxaques de la població.
0: És veritat que la població, tothom diu, el supermercat està car, aquesta és la frase.
4: Sí, home, és que s'han publicat estadístiques de pujades de preus, i tu abans comentaves ous i tal, però és que hi ha unes... L'única cosa que ha baixat és l'oli. L'oli ha baixat una mica en relació al preu tan brutal que tenia. Però sí, l'alimentació està més cara, està molt més cara.
0: Santiago, t'haig de dir que fa molt poc que hem tornat, com saps, de Silicon Valley i torno amb un gran aprenentatge de les converses que he tingut per les visites d'empreses que he fet. Avui hem pogut escoltar la primera, amb el Lluís Jovena, que treballa a Pixar, com sí. Sabeu, aquesta empresa d'animació que és mundialment coneguda, i tinc la sensació que m'ha impactat l'empenta, no?, que hi ha allà, la sensació que allà tot és possible, que és qüestió de fer-ho, i aquí potser, Santiago, estàs d'acord que ens falta proactivitat? També he vist, clar, un món molt més tecnològic que el nostre, Santiago.
4: Bueno, jo veig dues coses. En primer lloc, és a dir, aquest esperit, que és cert, el tenen, l'esperit d'anar sempre cap endavant, és un esperit que ja va portar la immigració que va anar als Estats Units, que va començar al segle XVII-XVIII i després va continuar. Aquella gent només tenien dues possibilitats, o triomfar o fracassar, no hi havia més. No hi havia un estat protector, no hi havia un model de protecció social, és a dir, o anaves cap endavant o t'enfonsaves. Clar, això, el problema és que va obrir la porta a abusos. I ara, bueno, aquesta gent, si amb aquest esperit emprenedor sumes pasta, perquè tenen tota la pasta que necessiten per fer recerca, etcètera, etcètera, bueno, clar, evidentment tens empreses que estan al capdavant de la tecnologia mundial.
0: Clar, tinc la sensació, com em deies abans, no?, que he anat al segle XXII i que som aquí al segle XXI, no, Santiago? Pues, és molt diferent.
4: Sí. És això, és així, és a dir, tu has anat en una zona, cuidado, Chantal, que és nova, és molt nova aquesta zona, abans dels anys 40 ja no havia pràcticament res, res a nivell industrial, em refereixo, és a dir, aquesta zona s'ha creat en unes quantes dècades, i allà s'ha abocat inversió a Mansalva, amb això han creat un imant de cervells amb possibilitats de contractes governamentals, d'exportació, i està, bueno, al capdavant, com dèiem, no?
0: Clar.
4: Aquí això no passa.
0: Sí, és diferent, Hem de dir que als Estats Units i en aquesta zona de Califòrnia s'està generant molta riquesa, com saps, les empreses tecnològiques que manen el món, els gurus tecnològics són allà, i anirem parlant i anireu escoltant diferents entrevistes amb treballadors de Google, d'Apple, i escoltareu novetats com els ordinadors, que parlarem més amb els ordinadors. Però torno a tu, Santiago. L'altre dia també destacaves a la xarxa una altra frase que diu que el govern reconeix que el creixement econòmic de Catalunya dels últims anys no ha estat suficient per tancar la bretxa de productivitat amb la resta d'Europa. I tu deies, lògic, per què? Explica'm això.
4: Bueno, a veure, ja des de des de fa molt, molt. Molt vol dir segles, eh? Però sobretot des del franquisme, Espanya es va especialitzar, entre cometes, en productes de baix valor afegit. És cert que Catalunya, igual que Euskadi, era una zona, o eren zones més avançades que moltes altres zones d'Espanya. De tota manera, aquesta especialització que també Catalunya va agafar de turisme i no tant indústria, de fet a Catalunya el pes de la indústria ha baixat en els darrers 20 anys, clar, això implica que l'estructura de producte interior brut és de baix valor afegit. Llavors, aquí comença la història lletja. Una economia basada en el baix valor afegit o mig valor afegit implica una baixa productivitat, implica també que la investigació i la inversió no tenen uns nivells adequats, això implica una competitivitat baixa i clar, això implica que la bretxa aquesta, aquest gap, no es pugui tancar.

0: No sé si t'agrada Bugs Bunny, però un dia hauríem de parlar econòmicament del que significa Bugs Bunny, eh? El coneixes, no, aquest cantant?
1: Sí, sí, una mica.
0: Doncs
1: no,
0: hem d'analitzar econòmicament tot el que ha fet aquest noi, eh? Igual que també estaria bé un dia, mira, et proposo una secció sobre Bugs Bunny i Rosalia, l'impacte econòmic dels dos, eh? És un tema, és un tema. A veure, un altre tema preocupant que avui repassa amb tu. En el darrer any, el sector del comerç ha perdut 13.000 autònoms, i això vol dir que cada dia uns 35 autònoms, atenció, abandonen. 35 autònoms abandonen. Et sembla molt alta aquesta xifra? Et sembla normal? Com ho veus i a què atribueixes, no? Per què?
1: Bueno, aquesta xifra, si em permets, la complemento amb una altra xifra. A Espanya, 9 de cada 10 pimes estan en venda. O els seus propietaris les voldrien vendre. Què passa? Bueno, el que passa és que una pime, a no ser que estigui molt centrada en el molt alt valor afegit, estic pensant en un equip de 10 programadors que programin, jo que sé, coses molt, molt, molt importants a nivell de la salut, etcètera, etcètera, clar, una pime té un pes econòmic molt baix. Això implica una inversió molt baixa, implica una productivitat molt baixa, i si a sobre afegeixes que tenen molts pagaments, impostos, etcètera, etcètera, clar, això implica que cada vegada el seu marge sigui cada vegada més petit. Les pimes, els autònoms, ho tenen realment molt, molt malament.
0: Escolta, però i on s'encamina professionalment tot aquest gruix de gent que plega dels autònoms?
1: Bueno, evidentment es busquen una feina. Intenten buscar una feina dependent d'altres. O bé passen a l'economia submergida. Que cada vegada serà més complicat
0: però
1: el tema aquest.
0: El problema també són els impostos que fan pagar els autònoms.
1: Sí, sí.
0: Que s'hauria de rebaixar.
1: Sí.
0: És que clar, si vols tenir emprenedors autònoms pimes, el tema de tots els impostos s'hauria de replantejar, Santiago.
1: Vale. Llavors, perquè l'Estat pugui mantenir la seva recaptació per totes les altres despeses que té, es tindria de perseguir més el frau fiscal. I això sembla ser que no... El frau
0: o
1: i la il·lusió fiscal.
0: O crear impostos més grans a corporates.
1: Però sembla ser Chantal, no sé per què, que el tema fiscal, és a dir, aquí fico tot, el tema fiscal és un tema tabú, és un tema que cap govern i el color m'és igual, és a dir, el toca d'una forma lateral, és a dir, no és un tema maco que agradi, perquè, bueno, perquè has de trepitjar peus, és a dir, has de trepitjar, llavors, no sé, un dia també podríem parlar d'això, tot el tema de l'elusió fiscal, per exemple, és a dir, i a Europa hi ha països com Luxemburg o Irlanda, sí, que els hi permeten tenir sistemes fiscals especials. Es diu, és un rumor, que pràcticament la meitat de l'estalvi alemany està a Luxemburg. Per què es permet això?
0: Ja. Hem d'anar acabant. Avui una secció més curta. Santiago, ens quedem amb aquest titular que ens preocupava. En el darrer any el sector del comerç ha perdut més de 13.200 autònoms, i això vol dir que cada dia uns 35 autònoms abandonen, un titular per reflexionar què està passant també a l'economia, sobretot també dels autònoms. Santiago, com sempre, un plaer obrir-te les portes del Revolució. Gràcies i fins aviat.
1: Gràcies,
0: abraçada. Adéu.
2: Per molts anys. Hola, sóc en Quim Masferrer i volia felicitar a la Chantal i a tot el seu equip per aquestes 10 temporades del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Té molt de mèrit. I una cosa, no pareu, perquè som molts i molts els que tenim moltes ganes de seguir aprenent amb vosaltres. Visca el Revolució 4.0, visca la ràdio i visca la bona gent.
3: Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: I volem acabar el programa coneixent una història molt bonica, una història de talent de nens i nenes que viuen al Pirineu i que són uns apassionats de la robòtica, tant que volen anar a competir a l'altra punta del món. Aquesta és la història d'un somni que s'ha fet realitat.

0: I ens n'anem a la Seu d'Urgell, que és on viuen i on es troben aquests alumnes de l'escola Albert Vives. Saludo la professora Mireia Alba, què tal? I a Uyune Giró i Berta García, de 12 anys. Què tal, com esteu, totes?
1: Molt bé.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
1: A punt.
0: A punt. A veure, Mireia, tu ets la seva entrenadora i vosaltres, la Lluna i la Berta, sou alumnes. Expliquem aquesta història per situar els oients. Vosaltres vau participar a un campionat d'Espanya de robòtica a Càceres. Vau quedar finalistes, felicitats, i volíeu optar a participar en el campionat del món que es farà a Singapur, però... Explica'm, Mireia, us faltava diners per poder anar? A partir de què ha passat?
1: Bé, saps què passa? Que quan fas una competició d'aquest tipus i quedes primer o quedes tercer, que ha estat el cas dels dos equips, és un regal envenenat. És molt bonic, però de cop et trobes que no tens finançament de res. Llavors has d'anar a buscar empreses, buscar a tothom, ajuda, i al final vam crear també un micromecenatge que era amb els últims que ens quedaven 5.000 euros per agafar l'objectiu, i al final ho hem aconseguit i estem supercontents.
0: Val, és que a mi em va arribar que no ho havíeu aconseguit i al final ja s'ha aconseguit.
1: Sí,
0: per
1: sí.
0: Tant, molt bé.
1: Sí.
0: A veure, a aquestes nenes joves, recordeu el moment que us van dir que ja teníeu els diners per anar a Singapur. Com us vau sentir, Yune i Berta?
2: Doncs, a veure, nosaltres sabíem que més o menys havíem aconseguit tots els diners, però ens intentàvem centrar més en el robot i en fer-ho bé a la competició.
0: Clar. I què fareu a la competició? Què heu de fer?
3: Doncs, és un repte que portem programant des de fa molts dies, i allà, doncs, farem com rondes i després ens donaran un altre repte i l'haurem de programar.
0: Molt bé. Explica'm una mica, Mireia, què és el que faran.
1: Els tres dies de competició. En principi, el primer dia faran proves de llum amb el sensor, estaran ja a la seva prova de a la seva taula de competició amb els altres equips que estaran també. Llavors, això serà el dimecres. Dijous ja els hi posaran un repte sorpresa, i a part de la programació que ja tenen, hauran d'ampliar amb aquest repte sorpresa que tindran. I com a novetat, el divendres els hi canviaran tot el que tenien, de la lona amb els objectes que havien de treballar i fer i que el robot havia de fer en 2 minuts, i hauran de reprogramar-ho tot de zero. Clar. Llavors és un repte molt important.
0: Això ho esteu fent a Robòtica, a aquesta escola Albert Vives a la Seu d'Urgell. Mireia, per què són tan bons els teus alumnes?
1: Bueno, més que són bons, són alumnes que són molt motivats i bueno, tenen ganes d'aprendre. També és veritat que l'escola té un projecte de robòtica que va començar el 2016, a dintre del que seria a nivell curricular, és a dir, a l'hora de classe, però paral·lelament va començar també un extraescolar de robòtica de competició per alumnes que en volien més. Doncs que hi ha gent que els agrada fer llengües, hi ha gent que li agrada fer esport, doncs hi havia alumnes que volien fer robòtica. I a partir d'aquí va ser quan vam començar, i realment vam començar a tope, perquè el primer any ja vam quedar subcampions d'Espanya, i així vam anar fent fins que ja vam fer un mundial el 2018, i ara repetim aquest 2025 a Singapur.
0: A veure, aquestes nenes tan fantàstiques, la Berta, la Yune, expliqueu-me què us agrada de la robòtica. Per què us agrada la robòtica?
3: Doncs perquè has de pensar molt i perquè estàs amb amics i t'ho passes bé.
0: Ah, i en el cas de l'altra noia?
2: Doncs perquè és molt divertit, aprens molt, i doncs estàs amb un equip i aprens a escoltar les opinions dels altres per fer-ho millor tots junts.
0: Molt bé. Escolta, on voleu treballar quan sigueu grans, ja que us agrada tant la robòtica? Ho teniu clar, això, ja?
2: A veure, jo no ho tinc molt clar, però a mi m'agradaria treballar amb la psicologia.
0: Amb la psicologia i la tecnologia.
2: Sí.
0: Molt bé. I la Berta?
3: No ho sé.
0: No ho saps encara. Bé, Mireia, què els aporta la robòtica a la formació d'alumnes d'11 a 12 anys?
1: Bueno, de 11 o 12 o més petitons, és igual, és a dir, depèn de com comencin. Els aporta moltíssimes coses molt positives, com els valors, sobretot tracte de resolució de problemes, raonament, la lògica, el treball en equip. És una feina que és molt competencial, hi ha assignatures incloses com les matemàtiques, la competència digital, pots treballar el coneixement del medi. És dona tant, és a dir, un alumne que pot treballar la robòtica és tan exagerat els beneficis que té que és increïble.
0: Molt bé, quantes hores dediqueu, i una Berta, i què diríeu que és el més difícil de la robòtica?
3: A veure, hi dediquem moltes hores. Ara fem 5 hores per setmana, i el més difícil, la programació, perquè és el que ens ha portat més temps, però també tindré el robot tot programat i veure un defecte que té el robot, llavors després has de, yeah, et pot comportar a canviar molta programació.
0: Que és bonica. Escolta, què us diuen aquí? Clar, perquè del Pirineu a Singapur, no? En aquest cas, suposo que estan molt contents. Li pregunto a la professora Mireia, què us diuen? Que del Pirineu a Singapur el talent no té fronteres i que aneu a guanyar, suposo.
1: Guanyar és complicadíssim, hi ha molt nivell. Ja tot el que són els equips asiàtics estan com una altra categoria, no? Nosaltres estem una mica, ens falta una mica més d'anys d'experiència, però sí que és veritat que anem a donar tot el que sabem. Aquests dos equips estan preparats i preparades per poder afrontar tots els reptes que se'ls hi donguin allà, i intentem quedar en una posició bona, dintre de les nostres capacitats. I el més important de tot és anar a aprendre, perquè allà hi haurà la gent més bona del món i estan en una edat d'aprenentatge absoluta i han d'anar a aprendre dels millors.
0: Clar. Escolta, i a més, Yune i Berta, que falten moltes dones TIC, per tant necessitem que us quedeu a la robòtica, perquè això ho expliquem sempre al Revolució, necessitem que les noies, sempre hi ha més nois, que Berta i Yune us dediqueu a la tecnologia. Us sembla que us ho dedicaríeu en un futur?
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí. Mireia, s'hi dedicaran o què?
1: No ho sé, però sí que és veritat que com que porto moltes promocions i generacions d'alumnes que han anat passant en mans de robòtica de competició, és cert que he vist nenes, que ara ja són més dones, que sí que s'estan dedicant a graus de tecnologia, i això sí que m'entusiasma de veure-ho.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies a Mireia i a Berta per compartir aquesta experiència amb nosaltres. Desitgem molta sort a tots els equips de l'escola Albert Vives en aquesta gran aventura, en aquest campionat, ja és guanyar, perquè, com expliquem, oients del Pirineu a Singapur, i està clar que el talent no té fronteres. Noies, molta sort, val? Feu-ho molt bé, D'acord?
1: Moltes gràcies, i tant.
0: Abraçada, gràcies.
4: Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
0: Acabem el programa avui amb una frase de la mítica maratoniana anglesa Paula Radcliffe, que diu això: el mal dura un temps, però rendir-se fa mal tota la vida. Heu pogut escoltar els millors moments del Revolució 4.0 d'aquesta temporada. Moltes gràcies per seguir-nos. Recordeu que durant tot l'estiu, de dilluns a divendres, ens podreu escoltar cada nit de 11 a 12 de la nit a l'antena de Catalunya Ràdio. Gaudiu de l'estiu i ens retrobem cada nit per pensar i reflexionar.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia amb la concessió de la mesura d'oblit judicial a quatre dels membres sobiranistes de la Mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. La setmana passada el Suprem ja va amnistiar membres sobiranistes de la Mesa del Parlament post 1 d'octubre i dilluns també ho va fer amb l'exconsellera del govern Puigdemont, Meritxell Serret, la primera consellera del govern de Carles Puigdemont, a qui s'aplica aquesta llei. El president espanyol Pedro Sánchez ha tret pit de la llei d'amnistia un cop conegut el moviment del Suprem.
4: El TJUE ha avalado la ley de amnistía y ha confirmado que actuamos, como hemos dicho siempre desde el gobierno de España, conforme al derecho para favorecer lo que ha dicho en su sentencia el TJUE, la reconciliación.
3: Aquest mateix dimarts, el govern de Sánchez ha indultat parcialment l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs, li ha rebaixat la pena de presó de 4 anys i mig a 2 anys, però li manté la inhabilitació. Més notícies, Oriol Pujador.
5: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu després que al llarg d'aquest dimarts s'han reactivat diversos fronts. El foc ha calcinat 10.000 hectàrees en un terreny amb una orografia complicada que dificulta les tasques d'extinció. Hi ha 10.000 persones evacuades i l'evolució lenta de l'incendi fa que els veïns puguin tornar a casa encara amb comptagotes. Mentrestant, els grans focs actius a la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Catalunya s'activa l'alerta del Pla Procicat per la calor extrema que tornarà a afectar el país a partir d'aquest dimecres. S'esperen que les temperatures superin els 40 graus en alguns punts, cosa que també incrementarà el risc d'incendi.
3: Una dona morta assassinada a mans presumptament de la seva parella a Barcelona. Els fets han passat aquest dimarts a la tarda a l'interior d'un habitatge situat al carrer Andrade, al districte de Sant Martí. Els Mossos han rebut un avís per una agressió i quan han arribat a l'habitatge hi han trobat una dona ferida de gravetat. La víctima tenia 34 anys, ha estat atesa pels serveis d'emergència, però ha acabat morint. Si es confirma la mort per violència masclista, seria la quarta d'aquest any a Catalunya.
5: Keiko Fujimori ja és la nova presidenta del Perú. La líder conservadora ha pres possessió del càrrec aquest dimarts després de guanyar les eleccions en la segona volta per una diferència de menys de 50.000 vots sobre el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez. Durant el discurs de presa de possessió ha fet una crida a la unitat, conscient que assumeix el lideratge d'un país dividit políticament.
6: Asumo el mando con la firmeza que se necesita para gobernar, pero también con la sensibilidad necesaria para escuchar y sanar las heridas de nuestro pueblo.
3: I als Estats Units, el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha qualificat d'excel·lent la reunió mantinguda aquest dimarts a la Casa Blanca amb el president Donald Trump, un missatge que surt al pas de les recents tensions entre els dos mandataris arran de la guerra a l'Orient Mitjà.
7: Acabo de tenir una reunió excel·lent amb el president Trump. Ha estat una conversa de plena col·laboració i suport mutu, i sabent que l'objectiu comú és garantir que l'Iran no tingui armes nuclears.

0: La prestigiosa orquestra del Festival de Bayreuth actuarà per primer cop al Palau de la Música Catalana d'aquí un mes, el 29 d'agost. El concert forma part d'una gira excepcional per l'estat espanyol impulsada per Caterina Wagner, directora del festival i besneta del cèlebre compositor Richard Wagner.
1: Wagner ha destacat el caràcter extraordinari d'aquesta gira, que després de Barcelona passarà també per ciutats com Santander, Sevilla, Madrid i València.
2: We have a extremely long...
3: Tenim una tradició...

0: Els esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant del Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser el president Joan Laporta, que ha comunicat que li han repartit una arrítmia cardíaca.
1: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer a la seva estada també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfrontaran al Barley a 9:15 en directe per Esport 3.
0: També jugaran els dos equips catalans de segona divisió a 7:15 per Esport 3, Girona-Castelló, i a 9:15 Sabadell-Manresa. Disputat aquest dimarts el partit Real Madrid 4, Leganés 1.
1: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
0: I el motor al circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el Campionat del Món de Resistència. Per primera vegada en la seva història, la prova es farà a Montmeló pel conflicte a l'Orient Mitjà.
2: Fins aquí les notícies.
3: Amb Sa de Cobla, el Festival de Cobla de Catalunya del 4 al 8 d'agost a Palamós.
4: Obeses amb Cobla Berga Jove, Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya.
3: Guillem Batllori i Cobla la Principal del Llobregat, Transmediterrània Orquestra.
4: Cobla amb so de dona, Filomena.
3: Memorial Ricard Vilarassau.
4: Revolucionem el so de la cobla.
3: Tota la informació a amsodacobla.cat.
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
6: Tu, Peyu, surts a córrer, no?
7: Ara m'ha agafat per aquí.
6: El Xuriguera em consta que és enòleg, el Feles de Banyoles.
8: Home, enòleg no soc, però va.
9: Bueno, que jo sóc de Banyoles?
6: Sí.
9: Tota la vida. No he estat mai a Banyoles.
6: He trobat a la Wikipedia això.
8: Doncs mira, més li fent cas.
7: Vaig comprar un tambor d'aquests perquè veies...
8: Típic de l'escala.
7: Veies els francesos que tocaven això i lligaven. I pensava, igual és el tambor. Doncs pues no era... Banyoles, vaig provar-ho amb la guitarra també. I
10: tampoc. Ho has aconseguit finalment, no?
7: Sí, però no va ser amb aquest instrument.
5: La Renaixença, amb en Peyu i companyia. De dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
14: Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Tenim un altre programa en marxa i tenim tots els dubtes també en marxa. Avui que toca, veu?
15: Doncs avui te'n recordes d'això?
16: Pues mira, si tires braços rectes de que te pegues en una paret, jo crec que això és de ser.
14: No has de pegar-me amb la paret.
16: Bueno, això és decisió teua.
14: Això és abús, no?
16: Vas per la corbeta, el que tu vulguis.
14: Doncs vindré a fer unes rialles amb tu, saps?
16: Perfecte, quan tu vulguis.
14: Sí, me'n recordo perfectament. Va ser una d'aquelles troballes magnífiques, una trobada inesperada, i que em va marcar un, diguem-ne, una cita al calendari. El que passa és que no tenia data per aquesta cita, és avui.
15: Sí, sí, avui tens cita.
14: Molt bé. I què haig de fer?
15: Doncs ja saps què et toca, Quil.
14: Sempre m'ho poses fàcil. Buscar-lo, no? Molt bé. Però no serà lluny, espero.
15: No, home, no, que ets un maldestre i se'ns acabaria el programa si t'ho poso difícil.
14: Molt bé. Per aquí a prop, eh? Aviam si el sé trobar. Aviam si miro cap allà. Mira, no sé si podria ser ell. Aviam. Aviam si podria ser ell. M'arrisco?
15: I tant, home. Qui no s'arrisca, no pisca.
14: Va, doncs m'arrisco. Aviam. Sí que ets, hola. Ets tu.
16: Jo que, perdona, qui eres?
14: No et sona la meva cara.
16: Ara mateix.
14: I el micròfon.
16: Ah, vale, colló. Eres la persona que vaig enviar que se pegara contra una paret.
14: Sí, vaig pegar-me contra una paret.
16: I què tal, com estàs?
14: Vaig sobreviure.
16: Bueno, te veig bé.
14: I vaig acabar arribant.
16: I te va passar bé?
14: Sí, vaig riure molt.
16: Escolta, jo pagaíssim, vamos.
14: I he tornat.
16: Doncs pues ja està.
14: Com vam quedar que tornaria? Doncs
16: pues, Mari, jo a convidadíssim estàs, vamos.
14: Escolta'm, doncs ja que hi som, aquell dia no et vaig preguntar ni qui eres, sí que vam quedar que em sonaves i em vas dir que sorties a la tele, vas explicar el programa, i ha acabat el programa.
16: Ja ha acabat.
14: I com t'ha anat?
16: Molt bé, la veritat, m'haurà pogut anar millor, pressuposat, però estic molt contenta.
14: Sí?
16: Sí, la veritat.
14: Ara m'ho explicaràs. La gent necessitaria un nom aquí, i com que jo no sé mai quins noms en trobo de la gent que em trobo, ara tinc l'obligació de dir-te, a mi et sona la teva cara, la meva no et sonava, però el micròfon ens ajuda, el micròfon et pregunta qui ets.
16: Jo sóc Ferran, la travesti de València.
14: La travesti?
16: La travesti de València.
14: Doncs si ets la, que és en majúscules, travesti de València, amb tu farem programa avui.
16: Perfectíssim, em pareix perfecte, vamos.
2: Sense Fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

de riure, moltes ganes de riure, encara que sigui per no plorar, però ganes de riure. Perquè la llista de plorades és molt llarga. Barrabassades administratives, tantes i de tants llocs diferents que a vegades, i no només a vegades, semblen orquestres dirigides per batutes polítiques, orquestrades, com diria la paraula. I no només a vegades. Desastres, per exemple, a l'atenció al servei sanitari, restauració, transports, en tenim molts casos i molts exemples. I directament assetjament, en molts casos particulars que afecten a persones i amb elles, en definitiva, a tots, perquè amb la llengua, si en toquen a un, ens toquen a tots. L'altra llista, la de les rialles, és força més petita, però millor tenir-la que no tenir-la i anar-la fent poc a poc, a mesura que anem avançant, anar-la fent gran entre tots, si és possible. Així que, d'entrada, somriures, com a mínim somriures, i a veure si acabem amb rialles, que per això hem vingut al País Valencià.

0: Doncs amb la. Això m'ha agradat, la. Que diguis la, eh?
1: M'agrada molt que... puntualitzar-ho.
0: Sí, però vol dir que ets l'única, no?
1: No, n'hi ha moltíssimes, n'hi ha moltes, moltes. O sea, la veritat és que València té una escena drag grandíssima i vastíssima. El que passa que sí que és de veres és que n'hi ha moltes poques que gasten el València.
0: Som, sí?
1: Sí, són poquíssimes. De fet, quan jo vaig començar fa quasi 6 anys, jo i la meva companya Pandèmia érem les úniques i fou tot un repte que un promotor confia en tu quan parles valencià en una escena LGBT tan castellanitzada i després de moltes crítiques i de molt pensar que no aplegaria res per parlar valencià, va ser la primera valenciana no parlant en estar en Drag Race Espanya després de moltes catalanes i moltes valencianes per el programa que no s'havien atrevit a fer-ho i gaste atrevir, la paraula atrevir perquè a nivell estatal n'hi ha molta gent que no li ve bé que parles la llengua, saps?
0: I això vol dir que et van haver de subtitular, per exemple? O...
1: Sí, sí, per suposat.
0: Oh.
1: Part dels primers capítols i de l'últim capítol on me'n vaig anar estan subtitulats perquè, clar, des de que entre hasta que isc, les meves primeres i últimes frases jo volia que foren en valencià.
0: Magnífic, magnífic.
1: Sí, claro.
0: Escolta'm, seràs la primera, seràs la... Però el que ets és molt ràpida caminant, també, eh?
1: Ai, perdó.
0: No.
1: Anem a l'espai. És que és gay, tinc una altra velocitat.
0: Ah, sí?
1: En el Google Maps tindrem que posar cotxe, moto, persona i gay.
0: Ah, sí?
1: Marengay arribes sempre 5 o 6 minuts antes als postos.
0: Et seu molt bé físicament, així vol dir.
1: Jo crec que és de córrer de quan t'acassen de minut.
0: Venia a buscar riure, eh? I ja m'has fet riure. Ah, aviam, explica'm, tu d'on surts, d'on ets?
1: Jo me vaig tropeçar en el drag i en la comèdia una vegada i vaig acabar així. Jo no he tingut mai ningú tipus d'interès ni inquietud escènica. Però de repente jo soc arqueòleg.
0: Perdona?
1: Jo soc arqueòleg, desenterre. Quan me preguntaven antes de que vivia, jo diria de tus muertos.
0: És una mica fort, això, eh?
1: Però és de veres.
0: Perdona, i els arqueòlegs són especialment...
1: divertits? Sí. Tot el contrari, jo estava amarga. Per això ja no soc arqueòleg. I la cosa és que un dia, tot això en l'època del Covid, en una campanya, l'última que vaig fer, una persona va donar positiu en Covid. I vam haver de deixar-la de fer. I vaig vindre a València... I just una amiga començava a fer drag ixe dia. I vaig dir, xica, pues vaig anar a veure-la. I la vaig veure i tenia com moltes preguntes, moltes inquietuds, molta cosa. I vaig pensar, xica, vaig a fer-ho jo també, a veure què passa. I me vaig presentar a un concurs, vaig guanyar. I guanyar significava tornar a actuar, i tornar a actuar, i tornar a actuar. I al final, pues, mira, fins que acaba...
0: I això no ho havies fet mai?
1: Mai en la vida, mai, mai, mai.
0: I el primer dia que va i dius, jo ara vull fer això. Per on es comença? Com es fa? Algú te n'ensenya? Tu vas improvisant? T'agafa una revolada de vent com ara ens agafa?
1: Com ara, per exemple, pues, jo me vaig comprar una peluca, el maquillatge més barat.
0: El primer va ser la perruca?
1: La perruca. El maquillatge més barat que vaig trobar... Espera, sí. El maquillatge més barat que vaig trobar i un mono del mango. I vaig dir, tire, roba barata...
0: I va ser de cas, com a mínim no gastem, oi?
1: És que jo no me volia dedicar a això, jo estava a punt de fer el doctorat i me n'anava a viure a Mèxic.
0: No paro de riure de totes les coses que em vas explicant. D'un doctorat a la perruca, està molt bé com a títol.
1: No, un doctorat, bueno, ojalà haver sigut això, un doctorat d'arqueologia clàssica. I me n'anava a viure a Mèxic i tal, i ho deixi tot parat perquè em vaig trobar en això i me vas donar compte que els escenaris m'agradaven un munt.
0: I a partir d'aquí ja no has deixat l'escenari?
1: No ho he deixat mai, mai, mai, mai.
0: I què hi fas a l'escenari? Fas humor, fas...
1: Jo és que no sabia que era tan divertida. Les meves amigues me diuen, és que és molt divertida. Tal. I jo, com soc una persona salvatge, no me donava compte. I clar, les primeres vegades que jo actuava, com que parlava en valencià, la gent li feia com molta gràcia, estava com este component, com quasi cultural. I ahí, pues, després vaig conèixer a la meva mestra de comèdia, la Maria Juan, i me digué de començar a treballar en ella i van començar i pues jo vaig aprendre molt d'ella i ahí vaig decidir dedicar-me tot el que pugui a la comèdia. Faig altres coses, el drag és super multidisciplinar, però sobretot a la comèdia és el que més m'agrada.
0: T'haig de preguntar moltes coses, com està la comèdia aquí, que l'altra vegada que vaig venir vaig parlar amb col·legues teus i em van dir que hi ha molta potència, vull veure si tu també ho veus igual.
1: Sí.
0: Sobretot m'interessa com està el país, com està la llengua, perquè tu l'utilitzes i ja m'has dit que no era molt fàcil trobar gent que es dediqués a això en valencià i com veus el futur, i moltes coses. Però m'estàs fent passejar per uns carrers que és on t'he trobat i que no sé on sóc, i per tant, i els oients encara menys, clar. I m'agradaria saber situar-me una mica. On som ara?
1: Estem al Carmen, al barri del Carmen, en València, centro, i és un barri com... Té molta història LGBT. Mm. Ha sigut com... Ha començat com molta moguda de cabarets clandestins, de moviments underground. Ara estem en direcció al carrer Quart, que fa anys, 20-30 anys, era un dels carrers principals on, pues, on hi havia més pubs d'ambient, les travestis se feien al carrer, i tot això. De fet, jo vaig estar treballant durant més d'un any en un bar que ara està tancat, que està ahí davant, i és com una zona molt representativa, no?, per a les travestis que van començar a treballar després del Covid, perquè en este carrer se va intentar com tornar a posar el valor tota aquesta història LGBT de fa 20 o 30 anys. Van fracassar, perquè la veritat és que autogestionar un espai en el centre de València és molt complicat, però ho vam intentar, i és una zona molt significativa per les que van començar en aquesta època.
0: I tot això, amb el que suposa d'anar contracorrent en països on tot això encara ha hagut d'anar fent a poc a poc, de la normalització de tantes i tantes coses, entre elles del fenomen LGTBI, i a més, amb aquesta altra cosa que no sé per què el segle XXI encara hem de normalitzar, i feina que ens queda encara, del valencià.
1: Ja, és que ha sigut, com tu has dit, ha sigut anar contracorrent.
0: En tot, perdona, és que no és una sola corrent en contra, és que són totes les que
1: era el marge dels marges, o sea, una persona no binària, maricón, pobre, o sea, de família molt humil, i valenciano parlant.
0: Ara només em faltava ser valenciano.
1: Ja. Era el margen del margen del margen. Aleshores, trobar gent que confia en una proposta teua quan tu vens d'un ambient en el qual tu no pots assegurar pues que puguis posar diners o que tinguis una disponibilitat horària perquè necessites treballar en una altra cosa, pues és molt complicat. I sí que hi ha un moment que el recorde perfectament de llançar-se a la piscina. De dir...
0: Quin dia era això?
1: Però això fou quan jo estava a punt de firmar el doctorat, que jo vaig dir, continuo per ací, me'n vaig a viure fora. I vida estable, sent professor d'universitat, o que ho haurà pogut ser tranquil·lament, o me voy con lo otro, que és lo que me hace feliz.
0: Però perdona, i a la piscina hi veies aigua? O la no. Veies una mica buida?
1: No, perquè...
0: O era verdosa l'aigua?
1: N'hi havia 2 dits d'aigua i estava podrida. Lo que passa que en aquest moment havia tocat la televisió, havia tocat la ràdio, mitjans de comunicació en general, m'havia agradat moltíssim, i de fet me'n penedia moltíssim d'haver estudiat arqueologia i no comunicació, perquè jo dia, és que ara mateixa no seria...
0: No necessites estudiar comunicació, comunicació.
1: Ja. Però que m'hauria agradat tindre com algo que em sostinguera en el currículum, que és que fa falta,
0: sí,
1: quan intentes d'entrar a treballar a alguns llocs. Però bé, guai, mai així tot bé, la veritat, no me puc queixar. I res, continuem lluitant, encara que estiguem estables i que hàgim aconseguit entrar en el mass media d'una forma tan disruptiva, no deixem de tindre gent que va darrere de nosaltres instigant, demanant-nos que ho fem en castellà o que siga menys queer i més obert per als demés públics, no?
0: Ara et prometré unes quantes coses, però abans deixa'm fer una cosa, que estic en aquest carrer tan meravellós. És fantàstic, eh?
1: No se necessita eixida.
0: Com es diu?
1: No tinc ni idea. I mira que este...
0: Em recorda la mare dels desemparats per la visita al nostre beat. Ara no va dir beat. Imagina't si estem influïts per l'anglès.
1: Estàs castellanitzat el nostre beat en Gaspar de Bono.
0: Gaspar de Bono, València, juny del 1974, al Palau.
2: Cau la calor a la Safor, bombeja el ritme. No estem fent merda facilona, si fem himnes. Se'n va el dolor amb l'olor a mar. Les primaveres demanen vida, l'estiu arriba. El sol...

0: Mira, jo treballava ahir.
1: En aquest bar. Veus el graffiti?
2: La del mig dalt, s'odio.
3: Perdona?
2: Ahir, en aquesta valla.
3: Podem tirar-ne claro. Un moment? Ara ens han dit que aquí hi ha el Beat, el vindrem a veure també, però deixa'm veure't en format...
2: En format
3: dibuixat. Salve, per cert, et diré que ens dones sort, a banda de fer-nos riure, perquè acabo de trobar una moneda de 5 cèntims.
2: En sèrio?
3: Benvinguda, sí.
2: Sempre. Ah, no, molt bé, tota pedra fa paret.
3: Exactament. Mira, està molt ben dit. Qui ets, tu, on ets?
2: Jo, allí, en aquella...
3: Ah, allà al fons.
2: En aquella publicitària.
3: Bé, doncs venim de fer una roda dels Països Catalans i ara estem fent una passejada cap enrere. En realitat hauríem de caminar cap enrere, que tindria més
2: si
3: efecte. No cal.
2: Bueno, podem parlar al revés.
3: Sí, això costaria més.
2: Això jo no podria.
3: Tu podries, no?
2: No, jo crec que no.
3: No, parlarem cap endavant i mirarem cap al futur, en definitiva, perquè et vull preguntar coses sobre el futur d'aquest país i tot això, però abans vull constatar on et trobo, aviam.
2: La dalt al mig.
3: La dalt al mig?
2: Sí.
3: Aviam. A veure. Tu ets... Aquesta, senyala, aquesta d'aquí...
2: A que canvie.
3: Home, sí.
2: A veure, també és de veres que són quatre reies, però...
1: Que sóc jo, que t'ho promec.
2: És de veres.
3: Que ho va fer algú que et coneixia.
1: Ho va fer Cloto, que era una il·lustradora que mos va fer esta porta i l'altra d'allà com en un text que representava un poc l'energia de lo que volíem aconseguir en aquest espai.
3: Era aquell espai que havies dit que
1: sí,
3: ho obrim.
1: Sí, és aquest espai que obrirem ací. És molt guai.
3: Doncs escolta, acompanyats dels 5 cèntims que hem obtingut, que ja tenim un rèdit
1: claro, fantàstic. Clar, home, això són xicles. És un cicle.
3: Bé, abans potser sí, ara no. Acabem de fer aquest carrer que veurem allà el patró que ens han dit,
1: El Beat. No sé què.
3: Em perseguirà tota la vida, això del Beat. M'he fet un autohumor a sobre. Escolta'm, et volia preguntar una mica per la situació actual. Aquest país del qual us en rieu, teniu la sana habilitat d'enriure's de tot, malgrat tot, a vegades... Des d'allà dalt ens porta la preocupació. Però és que allà ja tenim també preocupacions pròpies i potser hauríem de riure més.
2: Sí, ja hauríem.
3: Com us ho feu per seguir rient malgrat tot el que passa? Si és que consideres que el que passa no és per riure.
1: Sí, a veure, és que sí. Jo crec que València sempre està en una situació constant de tensió política i social, que si no se riguerem d'aquestes qüestions és que no se podríem riure de res. O sigui, jo recordo, per exemple, l'any passat, quan la Dana... jo acabava de tornar de viure de Madrid, havia estat 2 mesos allí, i vaig tornar i els 2 dies passa el d'això, jo dia, hòstia, però això és un desastre, no sé, ui, maricón, jo no sabia que s'acabava.
3: Ah, ostres, sí, s'ha acabat. Bé, com a mínim veurem el Beat, el Gaspar de Bonolbit,
2: claro.
3: Que és aquest d'aquí.
1: 400 anys tenia quan es va morir el tio, eh?
3: Sí, noi?
1: Mira-lo, està com nou, eh?
3: Bé, però això era un beat, un bon beat.
1: Pues ahí el teniu, el beat.
3: El beat, el beat.
1: Perfecte.
3: No m'ho treure de sobre.
1: Vale, no.
3: Ah, la finestra és... Ah, aviam, que diu que hi ha un llum que s'ha d'apretar.
2: Això?
3: Sí, aquest?
2: Sí.
3: I on es...
2: Ai, no,
3: per dins, a dins.
4: Aquí diagonal.
3: Ah, sí, mira, allà.
2: Allà està el beat.
3: Sí, allà dins.
2: Aquest és el beat.
3: Sí, és el beat.
2: Sí, que és quina por.
3: Sí, noi.
2: Jo m'assusto. Audaci, corre'ns-ho.
3: Bé, doncs ja ens hem espantat una miqueta.
2: Direm ara per
3: acabar. Sí, anem cap allà. Bé, això que no t'he deixat acabar. Fins i tot la Dana us ha caigut.
2: Sí, jo...
3: I heu estat capaços d'entomar-ho, d'aconseguir
2: sí.
3: Que algú plegués perquè havia de plegar.
1: Mm-hmm. És que al final passa una cosa també, que és que quan hi ha
3: gràcies.
1: Com...
2: Gràcies.
3: Adéu.
2: Que vagi bé.
3: Adéu.
1: Quan hi ha com un desastre o quan hi ha com algun tipus de crisi política o algo, sempre el primer que se retalla, el primer que cau és la cultura. Aleshores, nosaltres, des de la nostra posició, tampoc sabíem què fer, com actuar, si riure, si no riure, si hablar d'esto, si no hablar d'esto. I recordo un vídeo molt guai de Xavi Castillo, un còmic d'ací, que parlava un poc d'això, de...
3: Vam parlar amb ell en el programa...
1: Ella és una meravella, ella és perfecte. Que al final nosaltres tampoc podíem deixar de treballar, però això, els riures també són una forma de curar, i més quan estem en un país, com te dia, en una constant tensió política. Aleshores, si no fem riures de tot, si no fem riures de lo que ens envolta, si no fem de la quotidianitat un riure, que no se poden riure de res.
3: Ens ho apuntem. Escolta, ara et deixaré un temps perquè t'haig de fer la pregunta clau de tot plegat, la que sempre ens fem en el programa.
2: Sí.
3: Com veus la qüestió de la llengua i el futur? Que podem seguir rient, però sí. Amb això de la llengua a vegades costa de riure. A casa...

0: Molt bé, doncs ja hem passat també per les Illes i com que et volem fer aquella pregunta tan difícil de contestar
1: sí,
0: i, et
1: volem... sí. De veres.
0: I et volem donar temps perquè la pensis, anirem... Tu ves pensant, eh?
1: Jo estic pensant, vamos, tranquil·lament.
0: Pensant molt, eh? Molt fort, eh?
1: Estic molt, estic superconcentrat.
0: Bé, concentrem-nos nosaltres. Aviam en què ens aporta avui, quina paraula màgica ens porta avui l'Olga Clapés, que de la conversa que hem tingut segur que n'hauràs tret alguna cosa d'aquelles fantàstiques. Vine, vine, Olga, vine amb nosaltres.
2: Hola, Kilian, hola, Ferran. La paraula màgica és que t'he sentit parlar de beats i de bits i he pensat, això ho hem de lligar d'alguna manera.

0: Un beat, d'entrada, és algú feliç o benaventurat, molt devot, fidel, practicant o beatificat per l'Església. I ve del llatí beatus, que vol dir feliç. Ja ho diuen, que hi ha qui és més beat que un banc de missa i que cal vigilar amb la gent que té ungles de gat i cara de beat. Però això ja és una altra qüestió. I el beat anglès és l'estil de música, el ritme, la pulsació, el compàs, el batec. Tant el beat anglès com el nostre batec, el nostre batre, tenen l'origen en la arrel indoeuropea bat, que vol dir donar cops, repetidament, pum, pum, pum, pum. Ja sigui amb un bat de béisbol o amb una bateria, que també tenen la mateixa etimologia. Sí. I tot ens remet a un garrot. Per tant, m'imagino el beat català amb una batuta, també de la mateixa arrel, marcant, en aquest cas, el tempo, el compàs diví. I parlant de garrots i baston, en llatí, fustis, saps quin verb va donar fustis?
1: Quin?
0: Fustigar. Oh. I jo et dono uns copets a l'esquena, així, repetitius, i et dic que no et fustiguis per haver relacionat els beats i els beats, perquè ens has donat una estona plena de ritme, palpitacions, batecs i felicitat.
1: He participat del programa que fa riure, doncs jo també he acabat fent riure. Has estat molt elegant, traiem el tema. Veus? Amb aquesta suavitat, perquè realment veure beat i dir-li beat és només a l'abast dels més rucs del país. Eh?
0: Va, no.
1: Moltes gràcies. I que siguin, que si els cops són amb la batuta, que no siguin amb el garrot, si pot ser, però
0: no,
1: vaja.
0: No, amb la batuta i a poc a poquet.
1: Sí, i marcant ritme. Va, que vagi bé. Una abraçada.
0: Un petó.
1: Escolta'm, què? Com va la concentració?
2: Una cosa és que m'estava concentrant tant que se m'ha oblidat la pregunta. La vaig repetir i estava pensant en la llista de la compra.
1: Bé, la tenim clara, la llista?
2: La llista, sí. En cas m'olvidarà alguna cosa, t'he
1: dit. Mira, és com fer una llista, però de somnis o de desitjos o de voluntats sobre el català i el valencià de cara al futur, començant per quina és la situació del País Valencià ara, de salut o de salut, de falta de salut de la llengua. Falta de salut. I quina sensació tens tu pel futur? Ets optimista? Difícilment no ho seràs sent com ets, perquè em sembla que ets una explosió feta amb cames, una explosió amb cames, diguem-ho així. Però vaja, tens tu la paraula de dir si ets optimista o pessimista o com ho veus.
2: No, per a res, o sea, la situació en la llengua és deplorable, però des de les institucions públiques, tant de la ciutat de València com a nivell territorial, no s'està cuidant per a res la llengua. És una falta d'interès total, és com si no formara part de la nostra cultura, és que no entenc com pots defendre una València sense la llengua, o sea, falles, toros, fiesta, paella, tot sí, però quan aplega la llengua hem polititzat tant el tema i n'hi ha com un bando des de València tan blavero, tan no mos fareu, que rebutja tant a Catalunya que se rebutja el que compartim, les dues nacions, que és la nostra llengua. Aleshores és deplorable, inclús en molts pobles on fa 10 anys, jo fa 10 anys que no visc al meu poble, Castelló de la Ribera, en el meu poble ningú parlava castellà pel carrer, jo ara ja començo a escoltar-lo. Molt poc, però començo a escoltar. Jo no vaig aprendre castellà fins que no me'n vaig mudar a València, només l'escoltava en la tele, mai l'havia usat. I ara de repente allà sí que s'usa. Aleshores, és deplorable. Si en la ciutat de València costava escoltar-lo, ara és pràcticament impossible.
1: I davant d'això, a més de riure i de fer-ne humor, sí, i de plantar cara, sí, des de l'humor, què més creus que s'ha de fer? Què han de fer els que el parlem, tant els catalans com els valencians, com els de tots els països catalans?
2: Sí.
1: Quina és l'actitud que hem de tenir davant?
2: L'actitud és de...
1: Mira, que aquí tenim una certa dificultat entre una cosa i l'altra, passem pel mig, va, ho hem... Veus, superem coses, eh?
2: És que ho estem fent superbé. Jo crec que l'actitud és, per desgràcia, una actitud de valentia que se mos ha imposat i de fer les coses sense por, de parlar valencià allà on vaig arreu del país, i si algú no te'l parla, però no passa res, sempre estem a temps de canviar-lo, però per mantenir una llengua n'hi ha que parlar-la. I a més a València passa una cosa també, que sí que n'hi ha com una generació jove de València que sí que vol mantindre el valencià, però no el parlen per vergonya, perquè els seus pares no el parlen, i jo sé com ells diuen valencià de llibre, no és el valencià del carrer que parleu vosaltres, que és bonico, que és dolç, però jo sempre els dic el mateix, és que el pitjor valencià és el valencià que no se parla, no el de llibre.
1: I per tant, encara que es parli bé, normal, regular, malament o molt malament, Que l'han de parlar.
2: N'hi ha que parlar-lo. Jo, en els meus amics, sempre faig un esforç, que la majoria no són valencians o parlants, sempre faig un esforç en què gasten, i sobretot en companyes que tinc d'escena travestis o de comèdia, però que ho fan en castellà, les intente i les anime a que el gasten damunt d'un escenari, perquè penso que és molt important.
1: Escolta'm, m'ho he passat molt bé. Ens ha passat de tot, perquè hem anat d'un carrer que no tenia sortida a un beat que era vit una mica, i que ens ha espantat una mica.
2: T'he ensenyat la millor part de València.
1: Sí, m'has ensenyat qui ets tu.
2: Que això està molt bé.
1: I jo espero que el micròfon el reconegui sempre.
2: Espero que sí, el micròfon segur.
1: I la careta meva alguna vegada, també.
2: Me quedaré en ella, vinga. Tindré que fer l'esforç.
1: Bé, sí, fes un esforç, perquè realment és una cara així, una mica... Bé, és l'única que tinc, això és veritat.
2: Bueno.
1: No tinc dues cares, mira.
2: Això està molt bé, és una cosa que t'honra.
1: Sí. Doncs amb aquesta cara que tinc, que a vegades em poso massa de cara i faig el cara dura a vegades, me'n vaig a donar un vol més per aquí. M'aconselles alguna cosa?
2: Molt bé, doncs jo, si te vols riure, te recomano que te'n vagis a la plaça de l'Ajuntament, allà te riuràs.
1: A la plaça de l'Ajuntament?
2: A la plaça de l'Ajuntament te riuràs.
1: Per on és?
2: Sí, sí. Doncs mira, tires tot recte i a mà dreta, cap avall.
1: Va, doncs vaig tirant. Gràcies, sí, que vagi bé. Adéu. Doncs, aviam si riurem. De fet, ja hem anat rient, però ara em diuen, vés a la plaça de l'Ajuntament i riurem. Va, doncs, unes quantes passes i allà hi serem. Mira, aprofitem ara per... Veu? I si tries una... O gema? I si trieu? Mira, que passa un camió aquí. Com que la banda sonora és una mica sorollosa, feu una, poseu-ne una vosaltres, va.

0: Doncs, per molt que aquest rètol que tenim aquí al darrere d'aquest carrusel tan fantàstic hi posi entrada, primer perquè està tancada i després que no penso que... Home, l'Ajuntament podria ser, tal com estan les coses a la política d'aquí, podria ser una espècie de carrusel, eh? I anar donant voltes i això, i no aturant-nos mai i prenent decisions o sempre donant voltes a la mateixa cosa. Però vaja, això ja m'ho explicaran la gent d'aquí. És bonic aquest carrusel, però no és l'Ajuntament, eh? I per tant, jo diria que això d'aquí fa una pinta més gran que sí que ho pot ser. Però vaja, deixa'm seure'n aquí. Hola, perdona. Hola.
1: Hola.
0: Perdona,
1: Sí.
0: És que vinc caminant fa una estona.
1: Es veig esgotat.
0: Sí, m'esgoto molt ràpid, sí. No és una cosa estranya. Això és l'Ajuntament?
1: Això és l'Ajuntament de València, sí.
0: Sí? M'han dit que vingués aquí que riuria.
1: Home, València dona per riure.
0: Sí?
1: O per plorar, però ja entre plorar i riure... Pues
0: què preferim?
1: Millor. Jo crec que millor riure sempre, no?
0: Millor riure.
1: Mira que València està donant motius per al plorar. Però...
0: I dona motius també per enriure-se'n de tot, o no?
1: Això és molt necessari. Tu eres català, no?
0: Jo sóc català.
1: Estic veient teu, t'ho he notat jo.
0: Sí?
1: T'ho he notat per el... T'ho he notat.
0: Vosaltres
1: ens sabeu riure bastant.
0: També, sí.
1: Jo no sé si diria fins i tot més que els valencians.
0: Vols dir?
1: Home, teniu programes...
0: Sí, ja ho...
1: Estic veient aquesta carxofa.
0: Sí,
1: Bueno, em sembla que hi ha programes que deus conèixer tu,
0: sí.
1: En els que se'n foteu bastant de les coses.
0: Sí, però no...
1: Això sí, no ho tenim. I mira que gent en capacitat de riure-se'n...
0: No teniu colònies aquí baix.
1: No en tenim, i falta faria. A més, és que estàs parlant amb una persona que ja li agradaria que hi hagués un Polònia.
0: Per què t'agradaria?
1: Bàsicament perquè podria treballar-hi. Ai.
0: Per què treballes a l'humor, tu?
1: Jo sí, una mica.
0: Sí?
1: Sí.
0: Què fas?
1: Faig comèdia, m'hi dedico a la comèdia, de
0: fet. Et dediques a la comèdia?
1: Què collos, què et pareix? Visc de la comèdia!
0: Vius de la comèdia?
1: Fortíssim!
0: Bé, això, escolta...
1: Això no t'ho esperaves, tu, trobar-te així a la plaça de l'Ajuntament, eh?
0: Bé, no sé, perquè viure de la comèdia et sembla que ho fan uns quants...
1: Ja, és veritat.
0: I no d'aquesta comèdia, o d'un altre tipus de comèdia. Però vaja, així, vius de la comèdia... Qui ets, perdona?
1: Jo sóc Maria Juan.
0: Maria Juan.
1: Sí, el que passa és que, bueno, com entre Catalunya i València, ja saps que fa temps que es van tallar les comunicacions...
0: Sí, això és una de les coses que més em preocupa, certament.
1: Pues mira, jo crec que això és el que fa que
0: no ens coneguem prou,
1: que no ens coneguem massa. Sí. Crec que sempre us hem conegut més nosaltres a vosaltres, no? Perquè l'època de TV3 i tal, però... I perquè vosaltres teníeu una televisió que nosaltres no. I ara crec que no ens coneixem ni d'ací allà ni d'allà, sí. Jo conec molt perquè m'hi dedique i perquè me preocupa d'interessar-me molt. Però aquí hi ha un munt de gent...
0: Ah, ara t'ho anava a preguntar.
1: Sí. Jo, casualment, ja que em preguntes...
0: Sí, t'ho pregunto. Anava a preguntar què fas,
1: doncs,
0: i tot això.
1: Doncs mira, jo fa...
0: Fem una cosa, sí. Per què no m'ho expliques? Perquè...
1: Passejant una miqueta...
0: Sí, és que ja he regut prou del que
1: sí,
0: pot ser l'Ajuntament.
1: Sí.
0: I m'agradaria riure de la vida.
1: A més, València
0: de
1: és molt bonica. El centre de València és molt bonic. Si vols passar sempre així. Sí.
0: Molt bé. I tant. Va, veig que vas carregada,
1: eh? Què passa? Que no t'ho creuràs, però m'has pillat prenent així una mica de descans,
0: sí.
1: Perquè me'n vaig de viatge.
0: Cap a on?
1: Cap a Catalunya.
0: Hem fet el viatge invers.
1: T'ho dic de veritat. Vull treballar per allà i m'has pillat que me n'anava. Però bueno, t'acompanyo un ratet que vaig amb temps.
0: Tens temps, eh?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs érem aquí. Què fas?
1: Mira, jo he viscut molts anys a Madrid. També he viscut a Barcelona, he treballat per ací i per allà. Però des que va començar la ràdio pública vaig tornar ací. I la ràdio i la tele pública, punt. Vaig fer un segell de comèdia. Em vaig adonar que era l'única dona... No m'agrada dir que sóc l'única, perquè segur que han hagut moltíssimes dones abans, però sí que en allò de l'stand-up en català i... No trobava més dones. I em vaig donar compte de que jo no vull ser l'única. Jo necessitava fer escola, que darrere de mi hi hagués més gent.
0: I com es diu aquest segell?
1: Riures.
0: Riures.
1: Riures en valencià. Riures. Però
0: bé,
1: riures...
0: Sí. En valencià vol dir que feu humor en valencià.
1: Saps què passa? Que durant... Jo fa molts anys que m'hi dedico a la comèdia i hi ha un moment en el que és veritat que la idiosincràsia valenciana et porta a... Però és en valencià, no... Yeah. Però espectacles de valencià no, i la por està, aquesta cosa que tenim els valencians de sentir-se menys, jo crec que això és una cosa que ens hauríem de mirar molt bé. Llavors la gent em preguntava sempre, era com, però si ho feres en castellà no arribaries a més gent? I si ho feres en castellà no tindries més treball? I a mi no m'ha faltat mai el treball. Per tant, no tenia la necessitat de canviar-ho, ni per principis ho volia canviar. Vaig fer un setgell que es diguera Riures, de manera que quan contracten a Riures ja no cal que em facis la pregunta de si serà...
0: Ja saps la resposta.
1: Perquè és evident... Bueno, i si tot ho pregunten, sí. Que la gent és molt agosarada.
0: Sí, una mica obtusa a vegades.
1: Però no, la veritat és que... I també el meu objectiu també era molt... donar-li espai a les dones i a les dissidències un poc en general, perquè bueno, jo vinc d'una època en la que pues, tot era molt masculinitzat. Ara ho és menys, jo crec que estem en un camí molt guai, però jo vinc de sentir-me molt sola com a còmica, molt. Ostres, això a mi em preocupava moltíssim. Jo no vull ser aquesta persona, no tinc la necessitat de ser ni referent, ni espill, ni pionera en res. No ho vull. Vull que siguem moltes i molts. Sí, sí.
0: Ara està fent bé, et preguntaré si el riure ajuda a ser una mica una ventada que s'emporta coses, perquè la metàfora ens aniria molt bé.
1: Va,
0: però...
1: fonamentalment. Sí, però... això et deia lo del principi, de que tant de bo poguérem riure-se'n dels nostres governants, de la política, d'una manera sana.
0: Fem un pas.
1: Corre! A veure si el riure ens portarà, però ens portarà
0: sí,
1: massa.
0: Sí, massa enllà.
1: Mira, per això jo crec que són carrers peatonals, que potser el vent estarem més resguardats.
0: Sí, molt bé. M'has parlat del segell. En el segell sou majoritàriament dones? O...
1: Sí, nosaltres fem la broma de que tenim algun home heterosexual un poc per quota. Vull dir, que sempre ha sigut al revés, no? Saps què passa? Per a mi riures és... El significat, més enllà també de lo de les dissidències, el tema de la llengua. A València hi ha molta demanda de comèdia en català.
0: Sí, això et volia preguntar. Sí.
1: Això és una realitat perquè jo m'hi dedique des de fa moltíssims anys, tinc altres companys que també es dediquen, i tota la gent del segell, més o menys, molts s'hi dediquen a la comèdia. El que passa és que no hi havia oferta, però demanda sí. En el moment en el que vam oferir una oferta, i aquesta oferta es compra. Perquè la gent, i perquè crec que des de Catalunya, amb tot l'amor, crec que no coneixeu massa bé la realitat valenciana.
0: Seràs molt bona còmica, però ets molt bona endevinadora de preguntes que et anava a fer. Vull dir que gairebé podies anar passejant sola, que jo no cal que et pregunti, perquè anava a preguntar. Clar. Allà dalt no ens arriba,
1: això. És que aquest discurs el tinc molt pensat i molt fet, clar.
0: Doncs anem a fer el discurs. Per què no arribem a dalt?
1: Mira, saps que jo és que a nivell personal, jo fa molts anys que convisc amb un català i ara vivim així a València, hem viscut a Madrid, i crec que quan ell va arribar a viure a València, ell és el primer que em va dir, crec que no coneixem la realitat valenciana. Vull dir, és veritat que amb els resultats electorals, la política i tal, costa molt convèncer de que això no és tot un país de dretes i de gent fatxa. Però no és veritat. Hi ha els pobles, la cultura popular, vull dir, hi ha una arrel superbèstia, hi ha una gent molt lluitadora. El que passa és que sí, després tenim aquesta cosa del passar-se-ho bé, que fa que potser perdem una mica el focus en les lluites i en tal, no? I, bueno, i la cosa es diluís. I que hi ha una realitat de València Capital, és una ciutat, pues, bueno, pues molt de dretes i molt... Però València crec que és una altra cosa, que des de dalt, perquè no hi ha una comunicació, perquè no hi ha una... No podeu veure el que fem així. Llavors, un segell com el meu, jo soc una persona que porta molts anys dedicant-s'hi, i soc aquesta xica que fa risa. Però no... Hi ha molta gent que no sap ni el meu nom, no? És com... En canvi, en altres companys que hi ha, homes, no? No sé, Xavi Castillo o Eugeni Alemany, són Xavi Castillo i Eugeni Alemany. Són... I a mi m'ha costat molts anys... sentir que se'm ficava al seu nivell. I som coetanis, som companys. A més, me'ls aprecio els dos i hem treballat junts i tot fenomenal. Però jo sóc aquesta xica que fa riure. No sóc Maria Juan, no? No sóc un... I això crec que diu molt, bueno, del feminisme, evidentment, i de que no tenim un star system, no tenim una força. Així com tot aquest bot que ha fet la música, va començar l'Anzó, la Fúmiga, tal... Bueno, nosaltres això no ho hem aconseguit, perquè és molt minoritari la comèdia, no? Vull dir, no...
0: Però es demostra que es pot fer, perquè si ho han fet uns, podeu fer-ho vosaltres,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però crec que la força que té un grup de música que pot acabar plenant un Roig Arena ara, no? No la tenim nosaltres. Jo, amb sort, ara, plene teatres. Que per a mi és un luxe, però plene teatres. Plene teatres no és... no arribes a una massa.
0: Les
1: no?
0: xifres són diferents.
1: Clar, és diferent. I, a més, com que tampoc tenim uns mitjans públics que recolzen... Jo treballava de la tele pública en moltíssims programes. He pogut viure i he pogut també... Això m'ha permès també sostindre aquest segell, treballar per ell... però treballaran a punt, a TV3, la gent que treballa en TV3 després va a un teatre i plena el teatre. A mi m'encantaria que els meus companys, perquè ja no tenen per mi, vull dir, jo ja, d'alguna manera, tinc una carrera molt consolidada, però la gent que comença, la gent més jove que aposta per, no?, Sarai Cerro, Lluís Mosquera, María Zamora, gent que és més jove, que vol dedicar-se a la comèdia, no té una plataforma que la... l'espente, no?, que li doni una... I això a mi em preocupa moltíssim, perquè tindre un star system genera molt d'orgull de país i referents, i gent que fa riure, això és fonamental.
0: Deixa'm anar a la base de tot, que és el riure, eh? Sí. En riure'ns de tot. Uh-huh. Això és possible?
1: Sí, jo crec que sí.
0: Vosaltres que esteu en una situació que és complicadeta,
1: complicada, sí.
0: Sembla, i veniu d'un any terrible, sí, amb la Dana, sí, i tot plegat,
1: molt, molt vergonyós.
0: Es pot riure de tot, s'ha de riure de tot, és bo riure de tot i de tothom. Hi ha una manera de riure valenciana i la més important per mi, doneu-nos quatre consells, perquè allà dalt, diguem-ne...
1: Perquè
0: que...
1: esteu veient sense vindre, eh?
0: Clar,
1: esteu assustats!
0: Estem una mica espantadets perquè sembla que la cosa va tirant cap a imitar-vos.
1: Ai, ai, ai, la dreta i l'extrema dreta, que bé! Que susto!
0: Allà, ja m'has fet riure. Sí, i la situació complicada de la llengua.
1: I la llengua, sí,
0: i ai, ai, ai, i llavors fem això, no? El front se'ns estreny i estem preocupats tot el dia, i en canvi aquí... Cada vegada que vinc, em feu riure i me'n torno rient.
1: Això el meu home sempre diu, aquesta cosa de sabeu passar-se-ho bé. I això és veritat. Vull dir, és cert també que jo crec que el que et deia, potser això ens fa perdre una mica el focus, però tinc la vida són 4 dies i passem-los bé, no? I és veritat que jo crec que lo de riure sent de tot, també diuen que de vegades hi ha que deixar com un temps prudencial, no?, per a poder parlar de... Clar, hi ha coses que estan molt tendres i... Però jo vaig fer actuacions després de la Dana.
0: Sí.
1: Poc temps després, i jo anava... I la gent, saps què et deia? Que gràcies, que el que necessitava era això. Va haver una cosa superbonica. Una xica em va escriure, però jo tenia un text en el que parlava de... de un quadro d'estos, estos quadros de tapís que tenien abans les iaies en casa, del cèrvol. Una tia es va trobar un quadro així, tot brut de fang en el carrer, i la tia va pensar en mi. Es van recordar d'això i per una estona es va...
0: És d'aquelles coses que et toquen, quan te
1: les diuen. Clar, jo plorant com una magdalena. Saps què passa? Que hi ha una cosa de... Clar que es pot fer humor de tot? Sí. Des d'on? Des d'un lloc, suposa que amb molt de respecte. No sé. A mi toca la fava esta cosa de l'ofendre, no? De fer humor contra l'alt, pa fer mal, pa... Però es pot fer humor de tot. I l'humor negre, que jo no sóc, no és el meu tal, però fort aplaudiment a la gent que té la capacitat de fer humor negre, no? Bé, jo, ojalà, em poguera. I crec que es pot fer, perquè estàs veient ficció, que això també la gent ho hauria de veure. Fer comèdia i plantar-te en un escenari a fer riure és ficció. No té per què ser veritat tot el que estàs veient. Quan anem a veure una pel·li d'un assassinat, no li peguem al... No volem matar a l'actor. Pues els còmics també, no? Sempre fent humor de tot. No sé.
0: Per tant, humor de tots els colors, eh?
1: Sí, clar. I divers, que ja està bé de l'humor de sempre, fa falta.
0: I treure profit de les coses, perquè a vegades sembla que les situacions, o la política, o determinats polítics, ja t'escriuen el guió. Per tant,
1: clar,
0: anem
1: que...
0: a agrair-ho.
1: Clar, clar, i tant. Vull dir, jo crec que en això Xavi ha sigut el mestre. Vull dir, Xavi, durant tots els anys de dreta, pues bueno, va saber retractar molt bé i burlar-se molt. De tota manera, aquesta cosa de que va venir a l'esquerra i dius, bueno, ja, però és que la resistència, la lluita i coses de les que queixar-se n'han d'haver sempre. I els valencians, que això, per lo del consell vostre, estem molt acostumats a haver de fer comèdia des d'on siga, com siga, i sense tindre els mitjans del teu costat o donant suport.
0: I això et fa més despert.
1: I això et fa que t'espaviles. Home, com?
0: Doncs, escolta, me'n vaig revitalitzat.
1: Que bé, que guai. M'alegre moltíssim.
0: El viatge de tornada, que coincidirem segurament.
1: Correcte, jo me'n vaig cap a dalt. Sí.
0: Cap a dalt,
1: jo em vaig a Girona, que això sí que és molt amunt.
0: Una mica amunt, sí. Es veuran dues personetes amb un somriure d'orella a orella.
1: Que guai.
0: Tu ets la resultant del meu somriure.
1: Que bé.
0: El teu somriure provoca el
1: meu. Que bé, m'alegre moltíssim.
0: Moltes gràcies.
1: Un plaer trobar-se. Quina sorpresa.
0: Gràcies, eh?
1: Que vagi molt bé. Adéu.

Molt bé, escolta'm, doncs somrient, somriem, perquè això és un regal que hem tingut. Segona vegada que baixem aquí al País Valencià, segona vegada que acabem rient. Per tant, haurem de venir més sovint. Que vagi molt bé, gràcies a tots, molt bona nit.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Les forces armades dels Estats Units confirmen un atac amb míssils balístics de l'Iran contra una base militar nord-americana a Jordània. El Comandament Central Militar dels Estats Units atribueix l'acció sorpresa a la Guàrdia Revolucionària i diu que les forces dels Estats Units a l'Orient Mitjà es troben en estat d'alerta i preparades per actuar si convé. Els míssils balístics han estat interceptats poc abans de la mitjanit, hora d'aquí. L'atac trenca la relativa calma que es viu els últims dies a l'Orient Mitjà, mentre hi ha contactes diplomàtics entre Teheran i Washington a través de la mediació pakistanesa. Repàs ara altres informacions, Òscar Callau.
4: El Tribunal Suprem accelera l'aplicació de la llei d'amnistia. Aquest dimarts, l'alt tribunal ha concedit la mesura de gràcia a quatre dels membres sobiranistes de la mesa del Parlament durant l'1 d'octubre del 2017. Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet i Lluís Guinó. Havien estat condemnats a 4 mesos d'inhabilitació i a 1.200 euros de multa per desobediència. De fet, tots els amnistiats fins ara pel Suprem estaven condemnats per desobediència. En canvi, l'alt tribunal no veu amnistiable el delicte de malversació que afecta líders independentistes com Carles Puigdemont o Oriol Junqueras.
3: El govern espanyol ajorna fins al 4 de setembre el Consell de Política Fiscal i Financera, que aquest dimecres havia de debatre amb les comunitats autònomes el nou model de finançament. Els governs autonòmics del PP, contraris a la reforma, havien demanat que se suspengués la trobada. El Ministeri insisteix que no tancarà mai la porta al diàleg i ajorna el debat, diu, per després de vacances. El ministre Arcadi Espanya confia que les autonomies del PP prioritzin els interessos dels ciutadans davant dels dictats de la direcció del partit.
4: L'incendi de la Vall d'Uixó al País Valencià continua actiu i diversos fronts que s'han anat reactivant aquesta passada tarda han complicat les tasques d'extinció. L'incendi ja ha cremat 10.000 hectàrees i a hores d'ara encara hi ha 10.000 evacuats. Els incendis de la Comunitat de Madrid i Àvila ja no avancen i les flames comencen a donar una treva. A Madrid, durant la darrera hora, s'ha aixecat l'evacuació de dos pobles més i ja poden tornar cap a casa els veïns d'un total de 10 municipis. A Àvila han pogut tornar els veïns de 5 pobles.
3: L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana, Silvio Riols, nega haver intervingut en cap moment en el procés de selecció d'un agent de la policia local que va guanyar una filla seva de 18 anys. Oriols ha assegurat al ple celebrat aquesta nit a l'Ajuntament de Ripoll que la seva filla va obtenir la millor puntuació de tots els aspirants a la plaça.
5: No permetré que s'acusi la meva filla de ser una endollada quan ha obtingut la feina per mèrits propis i acreditables, ni que se m'acusi falsament a mi de tràfic d'influències ni de cap altra immoralitat, perquè és absolutament fals.
3: El govern amplia el mapa de zones tensionades als municipis amb més problemes d'habitatge. La llista passa de 271 municipis a 302.
4: Se n'incorporen una cinquantena de nous, com Martorell, Sant Andreu de la Barca, Vilaseca, Sant Hilari Sacalm o Agramunt. Però també en surten una vintena, com Lleida, Granollers, Mollet del Vallès, Reus o Figueres, perquè ja no compleixen les condicions per ser considerats àrees tensionades. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, ho considera un error.
6: Si la regulació precisament comença a donar els seus fruits, el que no podem fer és aixecar el peu de l'accelerador, deixar-la d'aplicar, perquè el que és probable que passi és que en aquests municipis, si cau la regulació, els preus tornin a pujar.
4: Ara el mapa d'àrees tensionades se sotmetrà a informació pública i un cop la superi, caldrà que el Ministeri d'Habitatge hi doni el vistiplau.
3: Esports, el Barça ha completat el segon dia d'estada a Anglaterra i ja prepara el partit de divendres davant del Birmingham. En aquest amistós no hi podrà ser Joan Laporta. El president del Barça ha comunicat que està hospitalitzat i que li han revertit una arrítmia cardíaca.
4: Aquest dimecres l'Espanyol juga el seu quart amistós de pretemporada, el primer en la seva estada, també a Anglaterra. Els blanquiblaus s'enfronten al Burnley a 3:15 i en directe per Esport 3.
3: També jugaran els dos equips catalans de segona divisió. a 7:15 per Esport 3, Girona-Castelló, i a 9:15, Sabadell-Manresa. Disputat aquest dimarts, el Real Madrid 4, Leganés 1.
4: En bàsquet, l'exjugador del Barça, Willy Hernán Gómez, ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga per una temporada.
3: I el circuit de Barcelona-Catalunya acollirà a mitjans d'octubre el campionat del món de resistència.

0: Està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
1: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
2: El divan, el valor de la conversa.
3: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els hi dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
2: El divan amb Sílvia Coppolo.
4: El divan s'hi està divinament.
2: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
5: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
2: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
6: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
2: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
7: Hi ha una cabra que acaba de parir.
8: Ara mateix.
2: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
7: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
2: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: A les senyores també els agrada.

0: Sé que vosaltres no us ho he de dir perquè sou uns oients intel·ligentíssims, però hi ha qui encara es pensa que a les dones, a les senyores, no els agrada el sexe, que són ells sempre els que en tenen més ganes, els que van calents. Quines coses, eh? I no només en tenen ganes, aquestes senyores, sinó que hi ha moltes dones amb ganes d'experimentar amb elles mateixes i amb altres persones. Avui al programa parlem d'això, de dones que no es conformen amb les relacions monògames, que es llencen als intercanvis de parelles, a un sexe no monògam, a relacions lliures... Escolta, digueu-li com vulgueu, ja m'enteneu, però que ho disfrutin.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

I això ho va dir la Madonna, que es va avançar tot, allò del human nature, és de natura, de la natura humana, que ens agradi, doncs, jo què sé, fer la croqueta, com voleu dir-li, abraçar-nos, estimar-nos, fer-ho per terra, el que vulgueu, amb aquell disc de fa 30 anys ja, Bedtime Stories. I ella, a més, amb aquest, ha fet com un remixos per celebrar aquests 30 anys, que em fa molta gràcia perquè es diuen The Untold Chapter, el capítol que no coneixem, que no s'ha dit. I la veritat és que la gent ho fa, però després no en parla, no en parla d'aquests intercanvis de parelles, d'aquesta manera doncs d'estimar o de tindre sexualitat diferent. Però avui, a les 9:07 de la nit, esperem que no sigui un horari prou inoportú, en parlarem aquí, a les dones i als dies. Benvinguts, benvingudes, i compta amb l'escalfor aquesta nit.

0: Sí, fideu-vos d'aquelles imatges de... pren una aspirina, Antònia, i totes aquelles coses, totes aquelles bromes, tots aquells tòpics, perquè resulta que sí, que a moltes dones els agrada el sexe. I avui, doncs, per parlar de tot això, ens acompanyen dues dones, però primer presentarem a la Daia Teruel. Com estàs?
1: Molt bé.
0: Periodista, escriptora, autora de llibres fantàstics com Sexo en mi ciudad, que és la novetat, i ara en parlarem d'això perquè has fet molt camp, treball de camp.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. I de Mujeres que follen, també un altre llibre que va treure la mateixa editorial, Libros del Cao, Como puta por rastrojo. Anem molt fortes, ja, i encara no hem començat.
1: Sí, m'agraden els títols forts.
0: Ja t'agrada. Adaia, com estàs?
1: Doncs molt bé, molt contenta de ser aquí al programa amb tu.
0: Escolta, això de el sexo en mi ciudad... Tu tenies ganes d'investigar-ho, tu oloraves que hi havia moltes senyores que els agrada el sexe, o què? Com va començar?
1: Ho sabia i ve de l'altre llibre, que mira, faig una miqueta de flashback, perquè quan jo vaig començar a transitar per la no monogàmia i em vaig trobar tant d'amor, tant de judici, tant d'estigma, tant de prejudici, vaig pensar, sóc una porca? Sóc l'única noia que li agrada el sexe? Sóc un home, com

0: la meva identitat sexual i vaig començar a entrevistar dones al voltant dels 40 anys. Vaig fer prop d'un centenar d'entrevistes. I les dones tenen desig. I les dones tenen fantasies i ganes d'experimentar. Hi ha de tot, evidentment, com a la vinya del senyor, no? Mm-hmm. Però vull dir, això de les dones no en tenen ganes i els homes sempre, no és veritat, o no en tots els casos.
1: El que passa és que mira el que has dit tu al principi, no? L'estigma, el prejudici.
0: Però
1: l'estigma de sembla un senyor,
0: sí.
1: O perquè m'interessa això, la gent no ho entendrà, etcètera, no? Anem una mica encara així.
0: És que és així, no? Vull dir, la mirada sobre la dona, clar... Qui ha parlat de com són les nostres relacions sexuals, de com ha de ser la parella, de les... Això, aquest relat, l'ha escrit a l'home, cisgènere, heterosexual, blanc... Clar, a mi hi ha un refrany que m'agrada molt, que és africà, que diu, fins que la lleona no aprengui a escriure, el relat sempre glorificarà el caçador. I fa poc temps que nosaltres comencem a explicar les nostres pròpies vivències, no? Fins ara era... que semblava que el nostre plaer era donar-los plaer amb ells, no? I ara nosaltres comencem a dir, no, escolta'm, a mi m'agrada això, o jo vull l'altre, però la societat encara està una mica més enrere. Crec que sí que les dones individualment hem fet aquesta labor, ens hem informat, ens hem preocupat, però crec que a nivell social, o els homes com a col·lectiu, potser no tots, no?, ni alguns, no? I llavors ens trobem amb això, amb l'estigma, no? Què passa si ets una dona amb una identitat sexual? Que se't jutja, ets promíscua, perquè no entres en aquest mandat de gènere que se suposa que t'han dit tu com a dona has de ser així i no et pots moure d'aquests paràmetres, no?
1: Has començat parlant de relacions no monògames i quan comencem a dir aquestes paraulotes la gent es posa nerviosa i diu ara de què m'està parlant exactament? De que me'n vaig amb el veí o provo amb el, no sé, amb el del súper, com va la cosa?
0: Aviam. Diguéssim que entenem...
1: I també ho podem provar en persones del mateix sexe. Vull
0: clar,
1: dir, què entenem per tot
0: diguéssim,
1: això?
0: Diguéssim, partim que la monogàmia, no, és que tu estàs amb una parella i tens una exclusivitat emocional, afectiva i sexual, no? Llavors, a partir d'aquí hi ha un ventall d'altres possibilitats. Per exemple, serien les parelles liberals. Doncs n'hi ha moltes que decideixen provar estar amb d'altres persones a nivell sexual, però sempre fer-ho juntes. Per exemple, podrien fer un trio... o podrien anar a un club d'intercanvi de parelles, però sempre estan junts. Diguéssim que una altra escala seria ja una parella oberta, no? Que són aquestes parelles que decideixen de tenir cites per separat, no? Hi ha cites sexuals. I llavors també cada parella té les seves normes. Ens ho diem o no ens ho diem? Hi ha gent que prefereix dir, escolta, mira, sabem honestament que tu i jo quedem per separat, però jo no vull que m'expliquis. I n'hi ha d'altres que no, que justament el que li agrada també és saber què ha fet la seva parella. També és té un punt d'excitació, també pots aprendre coses.
1: Clar, ara em parlaves d'intercanvis, però i de dones soles... En veiem, és a dir, dones que tenen acció en aquest sentit, és a dir, que potser ni tan sols tenen parella.
0: Sí, jo vaig entrevistar noies, per exemple, que havien... Perquè en els clubs d'intercanvi, les noies poden entrar soles, normalment els nois no. Les noies, diu, n'hi havia
1: també
0: una...
1: També tenen prejudicis als llocs d'intercanvi.
0: Bueno, okay. És que, clar, venim d'on venim, no?
1: La conducta
0: dels homes a vegades també, no vull generalitzar... però a vegades potser està una miqueta fora de lloc, o no venen sense haver fet aquesta feina prèvia, no?
1: Ara en parlarem de tot això amb l'Anna Ayala, que ens ho explicarà.
0: Clar, llavors, aquesta noia em deia, jo he anat al club de swinger amb una veïna, vaig anar amb unes amigues, a vegades amb un grup d'amics, no tens per què tenir parella per anar a aquests llocs.
1: I també un tema de... M'imagino que s'obren moltes pors, molts dubtes. Segur que ens està sentint algú ara i que potser en té ganes i que potser no s'atreveix.
0: Sí, jo
1: perquè
0: crec...
1: és un lloc que encara, doncs, si expressar-ho, si dir-ho, encara és bèstia. A més, és a dir... fer-ho i portar-ho a terme no sempre és fàcil.
0: Jo crec que, com diu, no?, allò de s'ha de posar llum a la foscor, a vegades quan no coneixem les coses, el nostre imaginari es dispara, no? I tothom ha vist Eyes Wide Shut, o ha llegit, o sap d'algú que ha llegit 50 sombres de Grey, i t'imagines de tot el pitjor, no?
1: Sempre són les amigues, ja, els que llegeixen això, nosaltres no, eh?
0: I... després hi vas i veus que, bueno, potser sí que et pot sorprendre al principi, no?, doncs veure gent més o menys nua o practicant sexe, però al final hi ha gent com tu i com jo, eh?
1: Hi ha periodistes... Hi ha arquitectes,
0: advocats, hi ha gent de totes les professions.
1: Doncs escolta, posem llum a la foscor, que diu la Daia, i... un quart de 10 de la nit, Catalunya Ràdio, Les Dones i els Dies. Avui ja ha pujat la temperatura en aquest estudi.

0: Alguns dirà, ens esteu enganyant, parleu de tot això, però tot això és teoria, jo vull pràctica. I tenim pràctica també aquí, perquè ens acompanya la Judit. Bona nit, com estàs?
1: Bé, bé, molt agraïda d'estar aquí amb vosaltres.
0: De fet, jo parlava d'aquestes pors i de que sempre doncs, és una cosa que passa, que ha viscut, que la Daia pot parlar perfectament de totes aquestes dones que ha entrevistat, però fa por parlar-ne i, de fet, tu avui vens al programa, però ens has demanat que distorsionem la veu. Això vol dir coses.
1: Exactament, és el que deia la Daia, és un tema d'estigma, perquè realment no està ben vist, això. Està ben vist el sexe d'amagat, està ben vist no, però estem acostumats, i explicar això en públic, doncs la veritat és que costa, no? Perquè llavors poden tenir una imatge que no és real teva, no és real, perquè tu pots ser una molt bona professional en la teva professió i a la teva intimitat, doncs realment fer el que tu vulguis, i no té per què una cosa tenir a veure amb l'altra. I jo no estic segura de que la gent ho valori d'aquesta manera.
0: I a més, com dèiem, això de que a les dones els agradi el sexe sempre està penalitzat, d'alguna manera està castigat.
1: És molt curiós, però en aquest món que realment estem vivint, la meva perilla de fa molts anys, no és així. Moltes vegades les dones són molt més actives que els homes.
0: Tu has estat molts anys practicant en clubs de swingers, ara en parlarem, això, practicant, no m'ha sortit una mica estrany, practicant, però la cosa és que, o sigui, tu has estat, vaja, molt de temps en clubs d'intercanvi. A més, tinc entès pel llibre de la Daia, perquè ets una de les persones que surten al llibre, que va ser una proposta teva.
1: Exacte. De fet, nosaltres som una parella estable, molt estable. Fa 30 anys que estem casats, més uns quants anys de festeig, que es deia abans, perquè tenim una edat, també no som pas joves, i que estem al món liberal, doncs estem complint la majoria d'edat. I estem actius encara, eh? Vull dir, no és que ho vam fer, sinó que encara estem actius en tot aquest món.
0: Complint la majoria d'edat, en quin sentit? Perquè puc dir una mica l'edat que tens?
1: Sí.
0: Tens una mica més de 50 anys, bastant més de 50 anys.
1: Faré 54. Uh-huh. I la meva parella 58, el meu marit 58. Jo vull dir 18 anys amb el món liberal. Fa 18 anys que vam començar aquesta història. I és cert que ho vaig proposar jo. Això ho vaig proposar jo amb una nit entre ell i jo i jugant. Primer comences doncs, a introduir joguines, introduir fantasies, i un dia la fantasia va ser, ostres, imagina que tinguéssim un tio aquí sota el llit i el poguéssim treure. Ostres, i el meu marit va dir, i t'agradaria? Dic, jo crec que sí, molt, molt. Però que és veritat, no?, que això ho dius en aquell moment d'eufòria que, bueno, que ho podem dir tothom. I l'endemà esmorzant em va dir, escolta, allò que em vas dir ahir a la nit, què? I vaig dir, doncs sí, va, provem-ho. I llavors sí que va ser ella que va començar a buscar per internet, bueno, evidentment l'internet que hi ha ara no és el que hi havia, les pàgines que hi havia no les que hi havia, els clubs que hi ha ara no són els que hi havia fa 18 anys. Havies de xatejar a través del Messenger per la nit, bueno, i al final doncs va trobar un club aquí a Barcelona que ens van dir que problema, ens van explicar com funcionava, ens van dir, veniu, us ensenyarem, no hi ha cap problema, si no voleu fer res, no ho deu fer res, perquè és veritat que tenia moltes pors i inseguretats, sobretot jo.
0: Mira, fem una cosa en aquest moment, que parles d'inseguretats i de pors, després continuem parlant amb tu, és un cliffhanger, perquè la gent estigui molt pendent del que diem aquesta nit. Anna Ayala,
2: bona nit.
0: Tu arribes aquí i tu, clar, quan preparàvem aquest programa, uh-huh, vam dir les dues, clar, quan et proposes de fer una història d'aquestes, d'entrada a les dones ens agafa molta por.
2: Sí, i he trobat una persona que precisament es dedica a ajudar aquestes dones que, doncs, poder l'home els hi planteja la idea de començar a experimentar amb aquesta sexualitat fora de la parella monògama, i elles diuen, calla, que buscaré assessorament. Us presento la Ginger Mentoring, a xarxes la trobareu amb aquest nom. Ella es dedica precisament a això, a assessorar i a orientar persones que volen començar a explorar aquestes relacions liberals, com seria el cas del Monswinger. I hem dit que orienta persones, orienta sobretot dones, també parelles, però sobretot dones. Perquè generalment, segons em deia la Ginger, l'entrada en aquest món ve propiciada per l'home, perquè parlem, això sí, de parelles heterosexuals gairebé sempre.
3: L'home proposa i la dona disposa, no? Els homes, en regla general, són els primers que proposen aquest tipus de model relacional i les dones diuen, vale, doncs ho accepto, però ho farem a la meva manera, no? I com serà la meva manera? Doncs demanaré ajuda, m'informaré, etc, perquè no vull posar en risc la nostra relació. I vull fer les coses a poc a poc i des de, val, anem a disfrutar, però fer-ho ben fet.
2: És a dir, l'home proposa, l'home insisteix, generalment, diu la Ginger, ara veurem aquí a la taula què s'entén.
4: No, jo anava movent el cap, però això és la ràdio i no se'n veu.
2: Clar, per això ho diem.
4: No entenc, suposo que la Ginger ho dirà en funció de la gent que arriba a la seva consulta.
2: Clar.
4: Però tinc dues observacions a dir. Crec que les dones estan fent aquest treball de plantejar-se què suposa la monogàmia per a elles, com a part també del feminisme, entenent que la relació monògama és una relació, és un constructe social on hi ha un domini de l'home sobre la dona. És una relació desigual. Quan vas a clubs, quan vas a tallers, quan vas a xerrades, hi ha molta més proporció de dona interessada per explorar aquest món, o almenys jo m'hi he trobat, que d'homes. En el meu cas, com en el de la Judit, vaig ser jo també amb la meva parella qui va dir ep, escolta'm, per què no anem per aquí?
2: Però perquè t'ho havies mirat abans. És a dir, la Ginger ara justament ha fet públic un estudi que es titula així, La gran paradoxa liberal. Els homes volen explorar, però les dones lideren la cerca de la salut mental sexoafectiva. És a dir, l'home diu, hosti, per què no obrim? Anem allà. I no s'ho pensa dues vegades. S'hi llença i prou. I és la dona qui busca. A veure, on? Com? Amb quins límits? Amb quina ajuda? Com ens afectarà això a la parella? Etcètera, etcètera.
4: Crec que, bueno, que hi ha persones de tot, però que la dona sí que s'està plantejant aquestes coses. Després et diré una cosa. A la societat tenim masclisme, i als clubs de swinger també hi ha masclisme, i a les parelles liberals. I a vegades hi ha molts homes que utilitzen aquest pretext d'obrim la relació, d'anem al club de swinger, perquè és com, bueno, los cuernos de toda la vida, però ara com que queda així...
0: Ara és modern.
4: Exacte,
0: ara és modern,
4: no?
2: Amb permís de la dona.
4: Sense haver fet aquest treball previ, una mica de recerca, d'introspecció i de conversa, de parlar amb la teva parella. On volem? On estem? Amb quin límit? Fins a on? Tu estàs d'acord? Això t'agrada? Això no t'agrada? Es pensen que obrir la relació o tenir una relació liberal suposarà automàticament tenir més relacions sexuals. I això és una fal·làcia, no té per què.
0: És que m'estàs obrint tants melons, tu.
2: Imagina't.
1: Jo volia comentar, una cosa, que podria ser que fossin els homes qui normalment proposen, però la meva experiència diu que els clubs, qui té més problemes, qui té més gelos, qui munta més històries, són els homes.
2: Perquè no s'ho han fet mirar abans. Precisament és això. No s'han plantejat prèviament quins límits, com ho farem, com em podrà afectar això. Si llencen i prou. No s'hi pensen
0: ara,
2: gaire més.
0: Ara ho comentarem tot això, però continua amb Ginger Mentoring, que és aquesta dona que ens dona missatges, és a dir, com a mínim perquè reflexionem tot el que passa quan comencem.
2: Sí, això mateix. Reflexionem, per exemple, sobre els dubtes i les pors que podem tenir, perquè, clar, si tu vens d'una relació monògama tradicional, que et proposin o que t'acudeixi a tu entrar en aquest món on la intimitat sexual deixa de ser patrimoni només teu i de la teva parella i es pugui compartir amb tanta gent com es vulgui, doncs, home, genera dubtes, genera pors i genera també unes quantes inquietuds.
3: Sobretot la inquietud és com gestionem a nivell emocional tot això, no? Perquè, clar, hem de desaprendre moltes coses, hem de construir, no? Les relacions com les hem entès fins ara i també preocupar si això farà doncs, que la nostra intimitat canvi, que en tinguem menys ganes, que tinguem més ganes de fer-ho amb altres persones i no tant amb la parella, que un dels dos es pugui enamorar.
2: Que un dels dos es pugui enamorar d'una altra persona, diu la Ginger. Això és una de les pors, però clar, això et pot passar en un club swinger, et pot passar a la feina, et pot passar a la cua del súper. Passa poc a la cua del súper, però potser algun cas o dos.
4: A les portes de les escoles passa molt.
2: Això passa més passejant el gos.
4: Els clubs de futbol, aquests de les activitats extraescolars també.
2: En tot cas, la Ginger i vosaltres, segur que vosaltres hi estareu d'acord, una cosa la té clara, claríssima. Quan una parella entra en aquest món, ho ha de fer perquè està bé. Perquè la relació és sòlida.
0: Aquí sí que fa que sí.
4: És que això és com tenir un fill, no? Aquestes parelles que volen arreglar la relació tenint un fill, no, està clar que acabaran malament.
2: Doncs en aquest cas és exactament
4: el mateix. Ha de ser una cosa de tots dos, que tots dos hi estiguin d'acord, que no un arrossegui l'altre i que la parella estigui bé. si entres d'aquesta manera, jo crec que te'n vas a la lluna. Ara Exacte. Bé, si tu no tens aquesta complicitat, aquesta honestitat, aquesta relació de veritat, això et portarà al precipici, perquè evidentment llavors farà florar tot el que no està bé en aquella relació.
2: O sigui, que si estem en crisi val més que no hi entrem, oi?
4: Jo crec que sí.
3: No, no. No, no, perquè accentuaria. El primer que sempre et recomano per iniciar una relació així, que s'estigui en un moment de moltíssima confiança, de moltíssima complicitat, que no sigui crisi. Aquest tipus de relacions no van a omplir forats emocionals ni carències, sinó el que van és a sumar més coses a la relació de parella, de prendre-s'ho com un joc, no està per substituir cap mena de carència. Si ho fem des d'aquest punt, doncs el que farem és acabar de trencar la relació.
0: Claríssim. Per cert, que no ho he dit en cap moment, però obertíssims els telèfons perquè expliqueu el que vulgueu, perquè potser algú que té, alguna dona que té ganes de provar-ho, tens aquí dues expertes, o algú que ho hagi viscut i no li hagi agradat, és a dir, qualsevol experiència ens serveix. 93-201-7474, al directe de Catalunya Ràdio. Vinga, va, valentes.
2: Si es prova i les coses van bé, llavors què passa? Doncs passa que lluny, per exemple, de tenir gelos, que és una de les pors més grans que podem tenir abans d'entrar en aquest món, lluny de que veure la teva parella amb una altra et generi mal rotllo, o lluny d'inhibir-te perquè la teva parella veu com disfrutes amb altra gent, el que sol passar, diu la Ginger, és que hi ha una reconnexió que potser no t'hauries ni imaginat.
3: Moltes parelles em comenten, no? Ostres, és que hem anat al club i ha sigut una experiència superxula, ens ho hem passat molt bé i quan hem arribat a casa, doncs hem tret foc, no?, de l'habitació. Vull dir, clar, moltes parelles, només inclús del sol fet d'experimentar o tenir sexe entre ells dos dintre d'un context diferent a l'habitual, doncs això també els hi fa gaudir molt més de la seva sexualitat.
2: Tot això pel que fa a parelles, perquè la Ginger us
0: sí,
2: ho deia...
0: Sí, la pregunta que faig tota la nit.
2: Exacte.
0: I les dones soles...
2: Que... Ara, ella també fa acompanyament a dones que volen entrar totes soles en aquesta vida swinger, i les dones, segons m'explica la Ginger, tenen les portes absolutament obertes a aquest món. Per què? Doncs perquè el món swinger és ple de parelles i d'homes sols que les estan esperant.
3: Clar, les dones soles tenen moltes més portes obertes, però, per altra banda, també doncs, s'ha de tenir una sèrie de precaucions, encara que sí que és veritat que és un àmbit molt respectuós on moltíssimes dones em diuen si ho hagués descobert abans ho hagués fet, perquè em trobo un respecte que no em trobo doncs, potser en una discoteca i aquí sí m'ho trobo, no? El que ha passat, doncs, bueno, s'ha de tenir cura també, clar, perquè pot ser que les dones quan entren en això es vegin inclús saturades d'això, de parelles i homes que volen relacionar-se amb elles.

0: Ai, la Carrà sempre. No hem posat la de fer a l'amor al sur, perquè no falta anar al sur. Podes anar a un intercanvi de parejas o on t'assembli.
1: Ella necessita un amico, un amante, un lecto caliente.
0: Exacte, o sigui, el que sigui.
1: Si pel que sigui us ha picat el coquet i voleu posar-vos en contacte amb la Gingering, és la Ginger Mentoring.
0: Ara sí, ara ho és tot.
1: Una contracció.
0: Has fet una còpula?
1: Exacte, això mateix. Doncs la trobareu per aquest nom. Ginger Mentoring a Google us portarà cap a la seva web o cap al seu Instagram o totes dues coses. I si aneu al Museu de l'Eròtica, a la Rambla de Barcelona, hi trobareu tot un apartat dedicat a la història de les relacions no monògames, i al darrere d'aquest apartat hi ha la Madella, també.
0: Ens ho hem d'estudiar, tot això. Doncs, Anna i Ala, moltes gràcies.
1: A vosaltres. Sí.

0: Gairebé 9:45 de la nit a les dones i els dies parlant d'intercanvis de parelles. Com ho viuen les dones? I teníem aquí la Judit prenent notes. I vols dir moltes coses de tot això que hem parlat, eh?
1: Vinga, moltes Judit. Moltes coses. Completament d'acord amb el que diu la Ginger. És cert, per entrar en aquest món has de tenir una relació sòlida i sobretot no tenir problemes, perquè realment aquí no se solucionarien els problemes, sinó que al revés, augmentarien molt. Perquè els gelos al final existeixen i qualsevol situació no treballada prèviament, perquè el que és molt, molt important és parlar molt amb la parella abans i sobretot després. Si alguna cosa no t'ha agradat, evidentment l'has de comentar després, perquè no es torni a produir, o potser es tornarà a produir, però ja la tindràs treballada i parlada i això ja no et donarà problemes. En el fons, això, nosaltres som uns grans positius i diem que això ajuda molt la parella. Això consolida la parella i això, evidentment, que fa tenir sexe molt més bo, més potser i diferent amb la parella. I realment és molt bo, és molt bo. El tema que parlava de les dones soles, les noies soles, és cert, les noies soles tenen les portes obertes als clubs. Primer, deixen entrar moltes més noies que nois sols. També sé que normalment es comporten millor les noies soles que els nois sols.
0: Sí, te n'anava a preguntar, com ho viuen les dones? És a dir, les dones que entren en un club, perquè d'entrada, clar, si no hi has entrat mai, entrar-hi sola, no sé si ho fan moltes dones, això, no sé si has tingut l'oportunitat de parlar amb alguna d'aquestes dones.
1: Sí, en conec bastantes, és que tenim una història important, darrere uns anys d'història. Les noies se senten molt millor, totes ho diuen, molt millor que en qualsevol discoteca. Penseu que en aquest món i en els clubs, un no és un no, i no demanes per què. Un no és un no, és que és igual, a mi em pot agradar molt aquella persona, però si jo no agrada em diu que no, és que no. En una discoteca no els hi passa això, en una discoteca els hi passa que insisteixen i per què no, i et convido, i no sé què.
2: I això si no et toquen el cul, no?
1: Exacte, que això no te'l toquen, en un club liberal no et toquen, eh? Vull dir, hi ha molt, molt respecte, cosa que des de fora no es veu. I abans d'entrar en aquest món, és una de les pors que tens, no? Primer, jo personalment, les pors que tenia, qui em trobaré? No? Qui em trobaré? Quin tipus de gent em trobaré? I al final dius, bueno, pues gent com tu, m'entens? Tu no ets un bitxo raro, m'entens? Pues gent com tu et trobes. Molt, molt respecte. Gent de tot tipus, gent de tota classe social.
0: Sí, perquè jo crec que hi ha també molts prejudicis i malentesos en aquest sentit. Hi ha moltes pors de qui em trobaré. També m'imagino que la primera vegada que ho proves dius, a veure si em trobaré el veí del quart.
1: Això fa molta cosa fins al moment que te'l trobes.
2: Exacte.
1: En el moment que te'l trobes és com xocant i al final dius, bueno, pues està igual que tu aquí. Amb l'agravant que jo vaig amb la parella i potser ell o ella no, que això també es dona. Però un cop t'has trobat la primera persona, no hi ha problema. Una cosa molt curiosa que ens va passar fa molt poc, amb la meva parella i a mi, que deu ser 3 o 4 mesos, en un club que vam anar, ens vam trobar a la meva excunyada. Bueno, és que ens vam quedar tots gratament sorpresos. Ostres, tu aquí, que bé, i com heu començat, i què feu, i... Bueno, va ser molt maco, la veritat.
0: No puc fer declaracions ara mateix. Estic impactada. Quin dinar de Nadal, Déu meu. Posem-hi música, sisplau. Ja.

0: Clar, ella sap de què parla la Judit perquè 18 anys fent intercanvi de parelles, o sigui, hi ha una llarga experiència i això no ha trencat la parella, ni hi ha cap crisi, ni res, al contrari, tu dius sempre que l'han enfortit.
1: Exacte, i això és molt curiós perquè al principi, jo entenc que això ens passa a totes les parelles que comencem i segurament totes les persones, individuals també, que poses moltíssimes normes, doncs, escolta'm, nosaltres quan anem aquí no tindrem amics, només venim al que venim, som heterosexuals hasta la muerte, tot això, i al final vas evolucionant, que diem nosaltres, i ara només tenim amics horitzontals, verticals en tenim pocs perquè s'han separat tots, tenim bàsicament amics horitzontals, que són amics, que inclús coneixen la nostra família, hem anat a casa d'ells, nosaltres, en plan vertical, llavors està clar. I tot el que havies plantejat en un principi, al cap del temps, tot això va canviant. Ara som tots dos bisexuals, ara això només tenim amics en aquest món... Bueno, és una evolució.
0: Això m'interessa molt, Adaia, i aquí segur que tu em pots fer un apunt. Ara ella ho parlava, no? Comença amb parelles heterosexuals i moltes vegades tot això es transforma, canvia, etc. Allò que semblava un tabú ja no ho és. I jo pensava també, nosaltres sempre parlem des del lloc de les dones, però des del lloc dels homes també implica un cert canvi i un sentir-se vulnerables en una cosa que és la masculinitat heterosexual, que és una cosa molt forta i que molt difícilment, no? Sempre sents aquells senyors de jo això, coses rares no.
2: És que mira, justament abans quan ha marxat la nostra companya, l'Anna, i ha explicat això de les dones, que són benvingudes i ben tractades, però jo volia fer un apunt, no?, amb el tema del masclisme, no? I és que hi ha molta influència de la pornografia mainstream, on la fantasia o una de les coses més vistes pels senyors és el trio amb les dues dones, no? Llavors és anar a un club i buscar la dona per fer el trio amb les dues dones. En canvi, al revés, al principi és més complicat perquè és això d'aquesta masculinitat fràgil. Ui, que jo no soy maricón, no? I dius, a veure, aquí no estem parlant d'això, no? O senyors que volen fer un trio amb la seva senyora i una altra senyora, però ai, si la seva senyora els diu que vol estar amb un senyor. Llavors, aquí et volia parlar també d'aquesta cosa, no? De tenim tots fantasies, però, clar, les seves i les nostres, els treballs que hem fet nosaltres i els homes, el tema de l'homosexualitat aquesta latent dintre dels homes heterosexuals, que els hi fa por que els hi entri un pèl de gamba. Vull dir, després són coses que
0: nosaltres gent... ho tenim més superat, tot això.
2: Jo crec que amb les noies, sí. Jo crec que les noies poden estar una nit amb una amiga i no es plantegen l'endemà, ui, si sóc lesbiana, escolta'm, doncs m'ho he passat bé, he tingut una experiència més,
0: sí, perquè,
2: ja està.
0: Clar, els han educat molt amb aquesta cosa de la ombria,
2: clar,
0: no? De ets menys home o ets més home, depenent de si tens relacions o no amb una persona del teu mateix gènere. Això els hi fa molt mal, jo crec.
2: Hi ha dos temes, no? Primer, si tens relacions amb algú del mateix gènere i després la comparació. Ui, a veure qui la té més gran. És que és curiós.
0: Ui, un moment, això jo no havia caigut amb això.
2: No, aquesta ombria, no? Sí. De qui és més mascle, no? Qui ho fa millor? Aquesta com... Crec que és aquesta idea que ells han de representar com aquest paper, no? Jo volia fer un trio amb dos nois i jo em vaig trobar molt jutjada i, bueno, menys maca, m'han dit de tot, no? I pensava, com pot ser que els homes puguin manifestar lliurement què és el que els hi agradaria fer? I jo, com a dona, quan ho dic, a mi se'm jutja tan malament.
0: Jo estava pensant que pel·lícules com Ombres de Grey, per exemple, no han ajudat gens en aquest sentit. Perquè, una altra vegada, l'imaginari dels senyors és el que
2: el
0: impera.
2: El dominant, exacte, no? I és que no és així. Bueno, o no tots. Hi ha moltes dones dominants i molts homes submissos, més dels que us pensaríeu.
0: Ai, aquí fan unes cares de ho hem vist tot, si t'expliquéssim, sí. Ara no sé què anava a dir. És que, clar, és que m'esteu aquí... Sí, però mira, tenim una trucada. Tenim la Montse. Montse, bona nit. Com estàs?
3: Hola, bona nit.
0: Què tal?
3: Molt bé.
0: Ai, que no et sentim gaire bé.
3: Us estic escoltant.
0: A veure, ara, posa't un lloc on sàpigues segur que tens cobertura, perquè et volem sentir molt bé.
3: Ja ho intento, eh?
0: Sí.
3: Potser?
0: Jo crec que sí.
3: Hola?
0: Però provem.
3: Sí?
0: Montse, tu tens 61 anys i mai has tingut cap problema per explicar,
3: sí,
0: tant als fills com al teu entorn, que durant un temps de la teva vida...
3: Cap problema.
0: ...ho has practicat. Has estat swinger, com es diu, o has anat a intercanvi de parelles, perquè ho entengui tothom.
3: Sí.
0: Com era això i com vas començar-ho?
3: Val, hauria de tenir uns 40 i pico i el meu ex va començar a indicar-me, bueno, va veure un programa per la tele, el tema swinger, i va començar a dir, diu, ostres, Montse, podríem anar a un club d'aquests i tal i qual, començar. Jo sóc una persona, era una persona bastant celosa, i, bueno, no sé com va anar aquell estiu, que al final vam quedar amb una parella d'un Vic, ¿vale? I com que vam anar diverses vegades, i el meu ex va dir, diu, ostres, Montse...
0: Sí, vols dir que, potser... que vau fer un intercanvi de parelles, però diguéssim domèstic, amb una altra parella que viu a la mateixa ciutat que vosaltres.
3: Exacte. Uh-huh. El tema va anar que a mi em va anar molt bé, vaig tindre un sexe fantàstic, però el meu ex no, no? I llavors va dir, ostres, podríem començar a anar a un club. I sí, vam anar a un club. I, ostres, la primera vegada... Allà, amb la gent, clar, el que dèieu vosaltres, por que et toquin, por de... No sé, jo tenia molta por. I tot plegat giro el cap i veig que algú va conec. Això ja era d'entrada.
0: I aquí et va desarmar tota la por. Vas dir, si aquest altre està aquí, jo també puc ser-hi.
3: Perdona?
0: Dic que aquí se't va desarmar tota la por al veure aquesta persona. No. Encara te'n va agafar més.
3: No, sí, ostres, aquesta persona aquí, després el quart oscuro, hòstia, el quart oscuro allà com et fica en la mà, saps? O sigui, em vaig quedar, i a més de sobre vam quedar amb una parella, que és l'única que es va aproximar, que solament tocaven, no? I no sé, una cosa més estranya, però bueno, al cap de setmana següent vam tornar a quedar, i vam triomfar. I a més, el següent cap de setmana ens vam atrevir a anar a una festa que es feia a Manresa o no sé on. I allà vam conèixer algú que ens va donar a conèixer molta gent. Uh-huh. I la veritat és que a partir de llavors, fantàstic, és a dir, jo ho he disfrutat moltíssim, la veritat. He muntat festes, en coneixia molta gent, i, bueno, va arribar un moment que els meus fills deien, ostres, és que no pot ser que cada cap de setmana a la nit sortiu, no? Què passa? I al final els va explicar, perquè, bueno, enteníem que ells algun dia potser ho faran o no, i que bueno, que no passa res, que en aquest món un ha de ser lliure.
0: I escolta, però clar, com s'ho van prendre? Perquè m'imagino que no és el mateix dir que mira, hem canviat de supermercat a casa.
3: Sí, la meva filla ve, que problema, el meu fill al principi, ui, però bueno, bé, cap problema. I bueno, res, ja està, és a dir, fins que va arribar el Covid, és a dir, jo ens vam separar com a parella per altres temes, no pel tema swinger ni liberal, perquè jo, a més, ell sortia també i jo sortia. És a dir, jo vaig, aquells cels que tenia, la veritat és que els vaig perdre. Mm-hmm. Val? Vaig aprendre a disfrutar amb ell i a disfrutar amb altres persones.
0: I vol dir que això també ho feies sola? També anaves a clubs d'intercanvi sola o sempre eren parella?
3: Intentava buscar... Bueno, clar, a través de la pàgina i tal, buscaves algú i quedaves allà, i quedaves amb algú. ¿Vale? Però no, amb parella no. És a dir, el cap de setmana anava amb parella i els dies de cada dia anava sola.
0: Uh-huh. I escolta, has dit una cosa molt interessant, que la primera vegada que ho vas provar va ser molt satisfactori per tu. És a dir, vas tenir molt bon sexe. Què creus que és el que et va empoderar o et va agradar? No?
3: A part de l'altra persona. Les pampallugues de l'estómac. És a dir, jo, quan he viscut tot aquest món, ha sigut viure'l amb pampallugues de l'estómac. I això, la veritat és que a mi m'ha posat molt.
0: Vale. Una excitació sí, de conèixer un altre món. Tinc una pregunta una mica difícil. A veure, Montse, si me la vol respondre. Jo els hi preguntava també les convidades aquesta nit, com que les dones sempre tenim tantes manies, no perquè les hàgim agafat nosaltres, sinó perquè també ens les han fet agafar els altres, de si estic gràcia, si estic prima, si tinc poc pit, si en tinc poc. Quan estàs allà amb un intercanvi de parelles, també hi penses, amb tot això? També alguna vegada has pensat, ui, no se m'acosta ningú perquè tinc els pits petits. M'ho invento.
3: No. Jo és que quan he anat a un club i sobretot a una festa, he intentat vestir-me, posar-me jo guapa, però per mi mateixa no passa més. ¿Vale? I agafar i anar a prendre alguna cosa i d'allà posar-me a la pista. Hi havia una senyora que era molt gran, a més es deia com jo, es diu com jo, i la veritat és que superguai, i ens ho passava molt bé allà al mig de la pista, és a dir, ni per edat, ni per guapo, o per lleig, o el que deia vosaltres, hi ha gent de tota classe.
0: O sigui que som més tolerants als clubs d'intercanvi de parelles que a la vida real, o què?
3: No, bueno, mira, els joves s'ho miren, és a dir, si tu ets gran, els joves, cuidado, et miren, ¿vale?
0: Et miren, què vols dir, malament o bé?
3: No et miren bé o no et miraven bé, ¿vale? Perquè tu ja tens una edat. Ara, si tu vas sola, llavors sí que t'agafen, ¿vale? Però si vas amb parella, clar, es miren el teu home, i si no té les puntuacions que es deuen fer, doncs no t'accepten. Yeah. Però és que jo vam tindre molta sort, conèixer molta gent a través d'una parella que coneixia moltíssima gent, i a través d'això, doncs mira, jo què sé, és a dir, muntava jo la festa del complet de no sé qui, del complet de no sé quants, pujàvem a Olot a muntar festes, ens vam anar a una masia, quan anàvem a Cap d'Ac. És a dir, jo vaig disfrutar molt aquella època, però molt. Ara, anava en compte.
0: Clar, això t'anava a dir, tot i així, has viscut alguna situació que no sempre ha anat bé. Has tingut alguna mala experiència, tinc entès.
3: Sí, l'experiència va ser la primera vegada que vaig sortir lliure, vaig quedar amb algú. No d'una pàgina, sinó no sé d'on era, a través d'internet. Era un noi jove, vale, que em va portar a un... No era un club, sinó que era un hotel, d'allà al Paral·lel, i la veritat és que m'ho va fer passar malament. I, a més, no em deixava sortir de l'habitació fins a les 12 de la nit. És a dir, vaig estar allà 5 hores amb ell, que de veritat jo estava allà. Saps allò que dius, perquè no puc, però si no hagués trucat a la policia, saps? Ja. Sí. La qüestió és que...
0: I no et va agafar por després d'això?
3: No vaig agafar por, però vaig aprendre, però literalment, que un ha de quedar en el club. És a dir, tu has d'anar a un club. És a dir, si vols quedar amb un tio que no coneixes...
0: Que és un lloc més de seguretat.
3: Totalment. Totalment, perquè si crides, els del club et sentiran i et vindran segur. Cosa que si estàs en un hotel ja no se n'entén a ningú.
0: Clar.
3: I he anat a hotels. Però he anat amb gent que ja coneixia, és a dir, amb algú que ja coneixia, que ja havia quedat vegades i ja sabia com era. A partir d'allò jo ho he passat molt bé. La veritat és que ho he passat diví.
0: Montse, però ho has deixat ara? Com és que ho has deixat, si t'ho has passat tan bé?
3: Bueno, ho he deixat perquè va vindre el Covid. Va vindre la meva mare, que vaig tenir que emportar-me la mare a casa, i ja, sense parella, la mare a casa i tal...
0: Sí, les circumstàncies de la vida.
3: Exactament. I ja penso, a més, també un problema d'espatlla, i la veritat... Però, bueno, igualment, encara de quan en quan segueixo parlant amb algú, vale?
0: Doncs escolta, potser un altre dia t'animes.
3: D'aquest món. Molt bé.
0: Doncs, Montse, moltíssimes gràcies. Gràcies pel teu testimoni. Una abraçada. Bona nit.
3: Igualment.
0: Merci.
3: Bona nit.
0: I ara anem a la publicitat, després continuem a Les Dones i els Dies, que a més hem rebut missatges també, perquè no només trucades, sinó també el correu electrònic de donesidies@catradio.cat. Hem rebut un missatge ara mateix, que ens fa molta il·lusió llegir-lo, però això serà després de la publi i us tenim aquí enganxats, eh?
4: Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili. Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
0: Ai, molt famellam avui, molt budellam, Anna i Ala, que amb aquest missatge que... Sí, sí, sí, és que és el nostre lema en aquesta vida. Pubilles de cuixa forta i budellam de famellam.
5: És així. Tenim un mail,
0: tenim un mail d'un
5: oient que ens diu: l'intercanvi no és per tothom. Has de tenir clar que ho vols provar. Des de la meva experiència, diu, ho recomano. Fa anys vam animar-nos a anar a un club swinger amb la meva parella i va ser tota una aventura i una sorpresa en positiu. Nosaltres vam tenir una conversa abans d'anar-hi, on vam acordar que ell i jo seríem el centre en tot moment i que anàvem a divertir-nos, però teníem molt clar que si en algun moment un dels dos no se sentia a gust, aturàvem la situació. Vam pactar un gest de complicitat per comunicar-ho i cadascú va compartir i fixar les seves barreres. En tot moment vam sentir que era un espai segur i que tothom estava alineat dins d'un codi. Va anar genial. Vam conèixer una parella, vam estar-hi parlant i després tot va anar fluint. L'única contra que apuntaria és el respecte, és el que, pel que fa a les malalties de transmissió sexual. Diu, acabada l'experiència, ens van fer proves i tot bé. Vam ser una mica imprudents en aquest punt, malgrat que el nostre intercanvi es va reduir a dues persones més a banda de nosaltres.
0: Importantíssim això que explica l'oient, la qüestió de les malalties de transmissió sexual, perquè, clar, com s'hi va en un club d'intercanvi, a Daia?
2: Com si va.
0: Vas amb una motxilla plena de condons.
2: I també tenen allà màquines dispensadores de preservatius,
0: clar, clar,
2: eh?
0: Vull dir...
1: No hi ha problema si no em portes, que en tenen sempre i te'n donen. Està clar que això és un risc, que la gent que estem en aquest món hem de tenir assumit i prenent totes les mesures. Però és pitjor la gent que enganya, que segurament no pren mesures i li encomana a la seva dona o al seu home, que no té res a veure ni ha tingut res a veure amb aquest tema.
2: La meitat dels diagnòstics que es fan tard d'OVIH avui en dia en dones... 8 de cada 10 els hi ha passat l'enfermetat la seva parella heterosexual.
0: Sí, que moltes vegades és perquè...
2: Vull dir, que amor i sexe, això que diuen, clar, van sempre de la mà, doncs potser no.
0: Prendre mesures, hi ha moltes coses que són importants. Hem parlat sobretot de clubs d'intercanvi, perquè ara ens comentava doncs, la Montse també, des de l'oient que ens ha trucat, que va tenir aquesta mala experiència i que vosaltres, que heu anat a clubs d'intercanvi, no recomanaríeu mai que anéssim amb desconeguts a hotels.
2: Però és que això, ni que vagis a clubs d'intercanvi ni que quedis amb un noi per Tinder i vulguis tenir una relació monògama. Jo, personalment, mai quedaria amb un desconegut. Vull dir, és que això és independent de si tens una parella monògama o no monògama. Tristament, avui en dia, les dones no ens podem posar en aquestes situacions de risc, no? Perquè tu no saps amb aquesta persona ni a casa seva aniria, ni a un hotel, ni en el seu cotxe. Si quedéssim amb un estrany, sempre seria en un lloc públic, no? I justament en un club o en una festa, és que a més hi ha altres persones, tot és respectuós, i hi ha la gent de seguretat, i s'ho prenen molt seriosament. Vull dir, si et queixes d'algú que no s'està comportant correctament, aquesta persona va fora.
0: Va fora i potser no pot entrar una altra vegada més al club.
2: No, amb
0: perquè
2: aquestes...
0: Perquè hi ha unes normes,
2: sí,
0: oi?
2: Sí, sí, sí.
1: Nosaltres, que també som parella oberta, des de fa uns anys cap aquí, sempre, qualsevol dels dos que queda amb una altra persona, l'altre sap on està, sempre. I sempre quedem amb gent que ja hem conegut, però sí que és veritat que pot passar qualsevol cosa, no només amb aquesta persona, anant amb el cotxe o el que sigui. Sempre sabem l'un l'altre on està, per aquesta seguretat també.
0: Tu parlaves ara de, a vegades, la meva parella o jo també, ens veiem amb altres persones que ja coneixem. Moltes vegades aquestes persones ja les has hagut de conèixer tu. M'imagino com portes això. Superadíssim, amb 18 anys. Però, clar, quan dius ei, que estàs repetint molt amb la Paquita o amb el Paquito, què?
1: És parlar-ne. És veritat que de tant en tant apareixen els gelos, Això és inevitable. I gelos, no pel sexe, sinó per l'enamorament, que parlava abans l'Anna també, és això, no? Perquè tens por que l'altra persona s'enamori, però és veritat que es pot enamorar al súper, ara diu que es lliga molt traient el gos al parc, es pot enamorar a un altre lloc i no té per què ser en un club liberal o no té per ser amb la persona que practica sexe. No té res a veure això,
0: Clar, dona temps a parlar, dona temps a conèixer's, perquè... Sí? Wow. Mm. Això no m'ho esperava. Jo em pensava dir que ui, aquí t'agafo i aquí et rebento. És l'aquí té pillo, aquí té mata, traducció en català.
2: Jo crec que això és exactament igual que passaria en una discoteca. Hi ha gent de tot, no? Hi ha gent de l'aquí té pillo, aquí té mato, i hi ha gent que necessita aquest previ de seducció, de conversa, de connexió. Encara que només sigui per fotre un clau.
0: Sí.
2: Vull dir, que
0: sí,
2: no li va qualsevol cosa.
0: Primer parleu de Tarkovsky i després aquí t'agafo, aquí et rebento. D'acord. D'acord, no, per saber-ho.
1: Sí, perquè ja veus aquella persona com actua, com es mou, com parla, com interacciona i ja saps si quadraràs o no. També és veritat que a vegades et pot enganyar aquest primer moment i ho proves i dius, doncs no repeteixo, mira. Per què? Doncs perquè no m'ha volat, ni no repeteixo. Mm-hmm. Però a vegades no és el sexe que no t'hagi agradat, no? Perquè el sexe, al final, jo sempre dic que és un instint animal i al final practiques sexe, és el que l'envolta, no? La forma de parlar, la forma de comportar-se, de tractar-te. Si no t'agrada, no repeteixes i no passa res, eh? No passa res.
0: Quines són les banderes vermelles en situacions en clubs d'intercanvi o també, perquè no ho hem dit gaire, però també feu intercanvi de parelles amb parelles que coneixeu o també feu festes que s'acaben convertint en orgies.
1: Exacte.
0: Quins són les banderes vermelles, sobretot per una dona o per tu? És a dir, què creus que allò que passa una vegada no tornem a... No volem que es torni a repetir?
1: Mira, jo sobretot el tema de la higiene. La higiene és una cosa que jo... és molt important. O sigui, quan vas a festes d'aquestes privades, que al final són orgies, que pot haver-hi 15, 20 persones, 30, el més important és la dutxa entre una parella i l'altra. I jo soc molt pesada, jo els hi dic, sembla una mica, no sé... Igual, exactament igual, els hi dic. La dutxa i abans, sempre abans de començar, els hi dic, ei, nois i noies, teniu dues mans, eh? O sigui, una per cada persona. Aquí no comenceu a barrejar mans, perquè aquí és on es poden agafar infeccions, malalties de transmissió sexual... I sempre els hi dic, i jo quan estic en gens em diuen, sí, les mans ja ho sé, dic sí, ja ho saps. Sí.
0: Això que dèiem abans també, jo crec que pel que dieu no hi ha gaire jerarquia, és a dir, persones de diferent estrat social, de diferent edat, es poden relacionar en un club d'intercanvi. Però creieu que la classe, l'origen i tot es nota o allà tot es dissimula i tot canvia? I com dèiem, les dones grans es relacionen amb homes joves, per exemple? Això existeix?
2: Les dones grans triomfen molt amb els homes joves. O sigui, les MILF, jo no ho sabia. O sigui, de cop i volta dius, ostres, com pot ser? 25, 26, 28, 30... Escolta'm, que en tinc 47, saps? Bé, molt ben portats, però clar, o sigui, ja com també aquesta fantasia o aquest fetitx amb la dona gran experimentada, que està usant el seu propi cos, que sap el que vol, no? Vull dir, també les nenes joves, com deies tu abans, no? Molts complexes amb els cossos, moltes pors, poca experiència, no? Arribes a una edat que ja estàs de volta de tot. I jo crec que això també ens fa molt atractives, més enllà del tipus de cos que tinguis.
1: Nosaltres tenim un amic també d'aquest món que ell sempre diu que no té perquè no hi ha cossos normatius, o sigui, que els cossos normatius no té perquè agradar-te, o sigui, un cos no normatiu pot atraure molt a una persona perquè no és el cos només, veus altres coses amb aquella persona, encara que sigui per aquell moment, que no sigui per casar-te, evidentment. I el que comentaves abans, en aquests llocs no hi ha classes socials, no hi són, perquè vas amb un objectiu, que és passar-t'ho bé amb el sexe, i trobes gent de tot tipus. Nosaltres tenim amics, no sé si queda bé dir-ho, no? Però amics super...
0: Tens 30 segons per dir-ho.
1: Amics super, super rics, i amics super, super, super normals. I no passa res, tothom allà es barreja amb tothom.
0: Visca. Doncs escolta, nosaltres ho acabem aquí, a Daia Teruel. Judit, moltíssimes gràcies també al testimoni que ens ha trucat, a la Meritxell, que ens ha enviat aquest correu, aquest oient, i nosaltres ho deixem aquí. Mireia Dalmau, Roger Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Ayala, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som Tresca.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. L'atur cau a mínims a Catalunya i s'aconsegueix un nou rècord d'ocupació. Segons l'enquesta de població activa del segon trimestre, la taxa d'atur se situa a prop del 8% i s'assoleix un nou rècord amb gairebé 4 milions de treballadors. Des de la patronal de la petita i mitjana empresa PIMEC, Sílvia Miró considera que les dades encara podrien ser millors.
4: Hi ha marge de millora per convertir el creixement econòmic en una reducció més intensa.